0: Tema popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
1: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
2: Mohamed VI es un asesino y ustedes unos pusilánimes.
3: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat i vostè no ho fa.
0: Els socis de Sumar tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable. Repassem ara altres informacions en format més breu. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Així ho ha acordat el Consell de Supervisió del grup, que diu que l'any que ve reestructuraran el conjunt de centres de producció a Europa. A la reunió no s'ha parlat del futur de la marca SEAT, que segons alguns mitjans la direcció voldria tancar abans de 3 anys. Salvador Illa s'ha reunit a Kiev amb Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat ha traslladat al líder ucraïnès el compromís de Catalunya per seguir cooperant amb Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també des de Kiev, ha anunciat un acord de col·laboració entre les dues capitals. Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els demana una treva perquè el sistema educatiu comenci amb serenitat. La USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són suficients i demanen concretar-ho amb un calendari. I el director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, serà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges per presentar la seva versió de King Kong. També hi assistiran l'actor Danny DeVito i el director Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de la pel·lícula Tesis. El Tribunal Europeu de Drets Humans condemna Espanya per la sentència contra la protesta Aturem el Parlament del 2011. Estrasburg ha resolt que el Suprem va vulnerar els drets de diversos manifestants en condemnar-los a 3 anys de presó per la concentració als voltants de la Cambra Catalana el dia que s'havien d'aprovar els pressupostos de les retallades d'Artur Mas. Els magistrats han desmuntat la tesi de la violència ambiental que va fer servir el jutge Marchena per bé que no va poder atribuir i actes violents a cap activista en concret. Per Eduard Càliz, un dels advocats dels demandants, la decisió marca el camí a la sentència del procés.
4: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derivada en posteriors sentències per fets molt semblants i efectivament, el cas del Jordi té un paral·lelisme bastant important.
0: S'espera que el Tribunal d'Estrasburg resolgui el cas dels líders independentistes els pròxims mesos. Esports pendents a aquesta hora de l'Open dels Estats Units de tenis. L'empordanesa Paula Badosa juga contra la nord-americana i cap de sèrie número 4 del torneig Coco Gauff. El resultat és, en el primer set, de victòria parcial de Gauff per 4-5. Gabriel Jesús ha fet aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi. Tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis blaugrana es farà el 19 de setembre en format telemàtic. S'hi presentaran uns ingressos superiors als 1.000 milions d'euros. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns anys irregulars. A la primera divisió, aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada. Amb aquest resultat, Real Societat 0, Celta 0. I el defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, l'han absolt en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor després d'un acord amb les víctimes. En un comunicat, Asencio es mostra satisfet i, d'altra banda, ha aprofitat per demanar perdó per la sanció per conduir begut i promet que no ho tornarà a fer.
5: Fins aquí les notícies. Torna al Catalunya Nit.
6: Tornem, però amb un horari nou.
5: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
6: un informatiu en profunditat.
5: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
6: De 9 del vespre a 11 de la nit.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. De dilluns a divendres, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
8: Som pura cafeïna.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Eh? Mama, què tal?
11: Ja heu tornat a començar el programa normal?
10: Què vols dir normal?
11: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
10: Ah,
11: que
10: no.
11: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
10: Mama,
11: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
10: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
11: Què fareu aquest any? Eh? Que n'hi ha un de nou.
10: Ah, sí? En Joel Díaz està...
11: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
10: Ah, no?
11: Massa alt.
10: Què vols dir, que és massa alt?
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!
2: He vist el

0: La Renaixença.
1: El pinzell no té un inventor concret. Les pintures d'Altamira, per exemple, aquells toros que tenen... Bueno, allò té 10.000 anys. Allò ja es va pintar amb alguna mena de pinzell. Va pintar molt malament, al meu entendre.
2: Home, molt malament, molt malament. No fotis paio. Home, paio, que allò té molt valor, eh?
3: Molt valor.
2: A veure, home, i tant que sí.
3: Molt valor.
2: Escolta'm, que Picasso ja va dir que la pintura, a partir d'allò, va anar menys, ja, eh?
1: Jo trobo que estan molt mal fets.
4: Home, paio, era la prehistòria, collons, què vols?
1: Bueno, què passa? Escolta, quan jo vaig néixer, també estava la prehistòria de la pintura, eh?
3: És veritat.
1: Tu neixes fa 10.000 anys o neixes avui i pots aprendre a pintar igual, eh?
3: Igual, igual.
1: Et diria més, ells tenien molt més temps lliure per dedicar-se a pintar bé.
4: Home, això tens raó.
1: Ah, passa que eren uns ganduls i uns deixats, només has de veure com anaven vestits. Arregla't una mica, afaita't, nano, saps què vull dir?
3: Sí.
1: No, no has de cardar res més que matar un cérvol de la setmana, no tens collons ni d'afaitar-te, gandul.
3: Burro.
1: Hòstia.
3: No hi havia màquina d'afaitar a la prehistòria, Peyu.
1: No, ja
3: aquest és l'error del teu argument.
1: Ah, doncs l'inventes.
3: No en tenien, la van inventar els egipcis.
1: Bueno, doncs...
3: La gilet.
1: Ah, sí.
3: Per això el Tutankamon anava, tenia aquella perilla també en feta. Tenia aquella perilleta.
1: Mira, en comptes d'anar pintant els toros i els cérvols aquells a les parets, pues inventa alguna cosa per afaitar-te. Gandul.
5: Però escolta, tu què tens contra la gent de la prehistòria?
1: Jo contra la gent. A mi no m'ha fet res. Què no van fer? Què no van fer? Perquè els primers homínids apareixen 4 milions d'anys abans de Crist. Yeah. 4, eh?
2: Sí,
1: i bastant. Les primeres pintures rupestres són del 40.000 abans de Crist. O sigui, van estar gairebé 4 milions d'anys rascant-se els ous, aquella gent.
3: Yeah. No volien pintar, simplement.
1: Ah, i després de 4 milions inventes la pintura. 4 milions d'anys i el primer que dibuixes són aquells bisons mal dibuixats? A mi em cardaria vergonya. Ah, no. És que no sé, jo crec que van estar 4 milions d'anys follant i cardant l'animal.
2: A veure, no parlàvem del pinzell avui,
1: sí,
2: però centrem-se.
1: Els historiadors solen situar l'origen del pinzell a la Xina.
4: Collons de xinesos, eh? Sí. Qui els va parir, eh? Sí. Ara m'hi avui en dia em dius, tu t'has d'anar a comprar un pinzell, saps què vull dir? I jo vaig amb un xinus.
3: No, Fel... Que no pots dir xinus.
4: Que no puc dir xinus.
3: Has de dir xinesos.
4: Per què?
3: Abans ho has dit bé.
4: Bueno.
3: O, pots dir orientals, que així no te la jugues.
4: I xinus no
3: quedes bé amb tothom.
4: Per què no puc dir xinus?
3: Que s'ha de dir xinesos.
4: Xinesos.
1: Al segle III abans de Crist, els xinesos van desenvolupar una sèrie de pinzells destinats a la cal·ligrafia, que en aquell moment era un art. Ara les lletres xines se les han apropiat als quillos per tatuar-se-les al coll, però abans era un art molt apreciat, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Xines es pot dir?
3: No, tampoc, però és el Peyu, és el jefe.
1: Lletres xineses, perdó.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Però com que són lletres, tampoc falta estar en el respecte.
3: Clar.
1: No parles de persones.
3: No et vindrà el lobby de les lletres xineses.
1: Exacte. Bé, el moment en què es perfeccionen els pinzells a Europa és, evidentment, durant el Renaixement. Els pintors necessitaven eines millors, que, bueno, al segle XV estem parlant, això, segle XV, segle XVI,
3: sí.
1: 200 anys.
2: 200 anys.
1: El Renaixement són 200 anys, Leonardo da Vinci, Michelangelo...
3: Totes les tortugues ninja.
1: Tot el que van pintar aquelles tortugues en 200 anys... I els altres, els de la prehistòria, 4 milions d'anys rascant-se els ous i et fan els búfals aquells d'Altamira, eh?
4: Mm. Però, a veure, són búfals o què són? Perquè ja els han dit toros, bisons...
1: No sé què són.
4: Hòstia, uns no sé,
1: si ho haguessin dibuixat bé, et sabria dir què són.
4: És veritat.
1: No sé què són. Bé, a finals del segle XX, els pinzells es fabricaven sempre amb pèl d'animal. Pèl de cabra, de teixó, d'esquirol...
2: De cavall?
1: No sé.
2: No, de cavall no.
1: No sé. Et queda massa llarg el pinzell.
2: Ho diu de cavall?
1: No ho diu.
2: Ah, no, que no ho diu de cavall? No, és que no ho sé llegir.
1: Actualment es fabriquen amb fibres sintètiques.
2: Ui, no van pas tan bé.
1: Oh, queden escavallats, sempre. A vegades t'hi esforces molt, hi ha un pèl que marxa i llavors et queda com una ratlleta.
4: Ah,
1: aquella ratlla. Parit, això, eh? Hi ha pèls que van una mica com els de les celles, que a les celles sempre n'hi ha un.
2: Ui, el rebelde.
1: Sempre hi ha un pèl a la cella que va una mica com en Rufián Esquerra Republicana. Va com...
2: El seu rotllo.
1: El seu compte, diguéssim.
5: Que te l'has d'arrencar.
1: Sí. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer. Una persona amb poc carrer, però amb molt de camp. Va estudiar periodisme, però la vida l'ha acabat portant per altres camins. El 2024 es va proclamar campió d'esquiladors d'ovelles de Catalunya i avui es guanya la vida fent justament això, esquilant ovelles. Aquí, a l'estranger, França, Itàlia, fins i tot a Nova Zelanda. És capaç d'esquilar-ne 300 en un sol dia, però li agafa mal d'esquena si ha d'estar una jornada assegut en una oficina.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Andreu Castellà. Andreu, què has menjat avui per esmorzar?
2: A veure, a primera hora, un croissant i un cafè.
0: Quina és primera hora, per situar-nos?
2: A quart de set, a les sis, quart de set.
0: Sis quarts de set.
2: Sí, i després l'esmorzar, de veritat, que es fa a les nou, a les deu.
0: Sí.
2: Que, bueno, de veritat, poder faltar una mica de pa aquí, Peyu, va.
0: Ah, sí?
2: Una mica, bueno, no, perquè hem vingut amb aquests galiassos
0: sí,
2: que...
0: Sí, mengen fort, eh? Sou tots del Pla de l'Estany.
2: Ah, correcte.
0: Tu ets de Banyoles, no?
2: Al costat, Esponellà.
0: Esponellà.
3: Esponellà és maco. Sí,
0: sí. Ets d'Esponellà. Sí, i com un nano d'Esponellà... Quants anys tens?
2: 28, ara.
0: Amb 28 anys, un nano tan jove es converteix en esquilador d'ovelles.
2: A veure, el meu pare, per família, el meu pare va començar a esquilar, de fet va ser el primer de Catalunya de portar la tècnica Bowen, esquilar...
0: La tècnica Bowen?
2: Bowen. La tècnica aquesta que... És a dir, que ara tot el món s'esquila així. La tècnica més moderna, poder té 70 anys, però bueno, que el meu pare la va portar aquí, va ser el primer de portar-la.
0: D'on te la va treure el teu pare?
2: De França.
0: De França.
2: A França van sempre una mica més.
0: Sempre per davant amb tot. Sí.
4: A veure, amb tot.
3: Amb tot. Ara també.
4: Unes coses sí, però altres no.
3: Amb tot no, eh?
0: En què aniríem per davant?
3: Doncs, en higiene, per exemple. Sense anar més lluny.
5: Però ells van inventar el bidet.
3: Sí, però pues, que, sí, el bidet.
0: Però
3: sí.
0: Que el facin servir, no? Andreu, no, seguim una mica la història. Quina és aquesta tècnica, la tècnica Bowen? Perquè tècnica... Els que no hi entenem, què feu?
2: És una sèrie de passos, i aquests passos et permeten fer... És a dir, sense lligar l'ovella, això primer de tot.
0: D'acord.
2: És una tècnica... Tu esquiles una ovella en un minut i mig.
0: Hòstia.
2: Depèn de l'ovella, depèn de tot. I tu segueixes uns passos, que aquests passos et permeten doncs, fer la passada que toca i fer el mínim de passades, perquè després hi ha tot el tema de la competició, no?, també, al final... Però...
0: Quina pressa hi ha, esquilar una ovella?
2: No,
0: en el dia de,
2: no.
0: En el dia a dia...
2: No, cap ni una.
3: Si has d'anar al cine...
0: Sí, no, però vull dir... Per què s'ha de córrer per esquilar
3: Home,
0: una ovella?
3: Home, perquè així guanyes més diners, no?
0: Ah, sí? O vas per ovella?
2: Exacte.
0: Com es paga, això? Per ovella o per hores?
2: Per ovella, per ovella.
0: Per ovella?
2: Sí.
0: Clar. Llavors no cal córrer. Va, no,
3: ràpid. O coi, un dia, si en tens fetes 200, dius, carai, tu...
0: Clar. Sí. És una feina dura, entenc.
2: És una feina dura. Primers anys més... Després, ara, és com aquell... Jo, si ara poso a esquilar, és com aquell cordar-se la sabata, saps? O conduir.
3: Ja. Yeah.
2: Vull dir, quan pares és quan et fa una mica mal tot.
3: Home, però quan pares. Se't deu fort.
0: Sí.
3: Home,
0: sí.
3: De forma.
0: Bueno, ara mateix l'estem veient esquilar una ovella. Això és la tècnica Owen, que diu?
2: Owen, sí.
0: Owen.
2: Uh-huh. És del 1952, feta per un pastor neozelandès.
0: Mira.
2: Això és Itàlia, això, de fet.
0: Això és a Itàlia,
2: eh?
0: Vas a esquilar a Itàlia.
2: Al nord d'Itàlia... He fet dues campanyes, vaig fer la tardor passada i aquesta primavera. Ara res, vull dir, ara d'aquí poc marxaré. Ara es torna a esquilar al setembre.
0: Clar, voltes pel món, perquè la gent que no ho sàpiga, clar, les ovelles no s'esquilen sempre. Hi ha un moment de l'any que s'esquilen.
2: Correcte, sí. Però és que cada pis és diferent, eh? No sé quin bosc comenci.
0: No sé pel nostre. Comença pel nostre.
2: Pel nostre seria aquí l'esquilada a partir de Sant Jordi fins Sant Joan.
0: Sí.
2: Són aquests dos mesos. Després hi ha gent que ho fa una mica més aviat, una mica més tard. Però
0: es fa un cop l'any.
2: Un cop l'any. Si la llana valgués alguna cosa, es faria dos cops, perquè...
3: Ah, no val res, la llana?
2: No, res de res.
3: No val res?
2: Res, res.
0: Actualment no, a Catalunya.
5: I què es fa per l'ovella?
2: Exacte. Per la sanitat, per el benestar animal, per... Tu una ovella, si no l'esquiles, potser el primer any no passarà res, però ja després ja no et criarà.
0: Per què?
2: Ja perds una cria.
3: Clar.
2: Bueno, perquè el marrà no troba, a vegades li costa més trobar
3: el forat.
2: I s'embrut, tot és embrut, si plou, doncs... Jo què sé, sense llana, doncs...
3: S'ha de dir, Peyu, que utilitzar la llana per l'agricultura va molt bé, eh?
0: Això sí que ho diuen.
3: Sí, introduir-la a la vinya, introduir-la a l'hort, també.
0: Perquè manté la humitat, no?
5: Ah, mira.
3: Sí. I és un adob, també.
0: Sí, sí.
2: Ara fan pèl·let,
3: sí.
2: Llana.
3: Mira, pellet, sí, senyor.
0: És un bon aïllant, també.
3: També.
0: Però aquí la indústria no l'ha comercialitzat. No. La gent l'acaba llançant, normalment.
2: Sí, molta gent fa un forat, enterrada i tapat, i ja està.
3: Ja
2: està considerat com un residu, saps? Això l'haurien de tractar, d'això, però o la, ja me'l deien que té allà el cobert de llana d'anys, saps?
0: Sí, sí.
2: I és una llàstima.
0: Doncs però, això, mira, aquests joves emprenedors que van muntant empreses...
6: Menys hamburgueseries.
0: Exacte.
6: I collonades.
5: I menys branch.
6: Ara. I més fer coses amb
7: entrepans
6: la llana.
7: Entrepans de llana.
6: Entrepans de llana.
7: No, vols dir això?
6: Clar, home, no, tot de llana. Tot de llana.
3: T'ha de quedar la boca.
0: Llavors, una mica, perquè ens situem en el teu dia a dia, un any natural teu, on comença, on acaba, per quins països passes?
2: Lo seu seria fer. Lo seu seria fer. Novembre, mig desembre, Austràlia. Jo no ho he fet. Austràlia no ho he fet.
0: Va.
3: No hi vaig.
2: Desembre sí. Ai, desembre, perdó. Nova Zelanda.
0: Nova Zelanda.
2: Nova Zelanda seria desembre fins mig març, després arribar aquí, anar a Itàlia fins final d'abril, començar aquí. I després, aquest any, perquè he ajuntat la feina d'aquí el mes de maig i el juny he anat a Sardenya.
0: Uh-huh.
2: És ovella de llet, hi ha 3 milions d'ovelles a Sardenya.
0: Sí. Collons!
2: Una illa que hi ha un milió de persones, 3 milions d'ovelles.
0: Déu-n'hi-do.
2: I després, el juliol, fer quatre coses que queden per aquí i fes una mica de vacances. Ah, i al setembre hi ha Nord Itàlia una altra vegada.
0: Que i et guanyes la vida fent això tot l'any?
2: Sí. Aquest any sí. Després ja veurem l'any que ve.
3: Vas amb ajudant? O...
2: A veure, aquí s'esquila amb agafadors.
3: Sí.
2: Però a Nova Zelanda te les agafes tu, al Nord Itàlia treballem amb una màniga, que l'ovella es van passant, tenim una porta, i tu te l'agafes tu.
3: Ah. Mm.
2: A mi, personalment, m'agrada més, sembla més difícil, però m'agrada més agafar-me-la jo, perquè... Si te la porten, estàs tot el rato amb l'esquena avall, saps? En canvi, si te l'agafes tu o la tombes tu, ja t'estires un moment, encara que siguin 10 segons,
0: sí,
2: ja t'estires l'esquena.
3: Va ser molt mal parida, aquesta feina, Peyu.
2: No, és dur.
5: I ho has de fer de la manera que es fa al país? No pots fer de la manera que et vagi bé tu, si al final ets tu que estàs
2: bueno, fent la feina? Per això vull començar a provar-ho d'una altra forma aquí. L'any que ve miraré de fer fora els agafadors, perquè també costa trobar gent que et vulgui portar les ovelles, però...
3: Sí,
2: treballar de com es fa tot el món, saps?
6: Jo mateix,
2: el
6: seu pare jo no t'ho faria.
2: El
0: seu pare va portar la tècnica Bowen aquí i ara el que hauríem de fer és que els francesos copiïn la tècnica Andreu Castellà.
6: Això m'agradaria poder...
0: Sí. Ep, Joel, pregunta. Una pregunta.
6: Com ho saps? Ja t'han avisat?
2: Sí.
6: És un mètode que tenim. Andreu, al final no deixes de ser un perruquer d'ovelles.
2: Sí.
6: Passa que, com a tal, estàs molt limitat creativament.
2: Correcte.
6: M'agradaria saber si alguna vegada t'has animat a fer-li alguna ovella, alguna cosa més atrevida, com una cresta, unes patilles de roquero o un alisado japonès.
0: Bona pregunta.
2: Jo...
6: Una cosa que l'ovella se senti, mira, diferent, tu.
2: A veure, sí, estaria bé, però jo sóc molt... La feina és la feina, saps? I, hi ha molts pastors de muntanya que volen que les xaies, és a dir, les ovelles petites, abans d'anar a muntanya les fan escalonades, que deixen el llom.
5: Un degradat.
2: Seria com un mulet o... Una cosa així.
6: Ah, però no degradat, com diu la Mercè, sinó
2: no.
6: Radical, eh?
2: És a dir, es deixa, la llana allà no es toca. És a dir, no tenim diferent grau de...
0: Com el que es fan els quillos, ara, una mica.
6: Ara,
5: no, exacte. El mulet és el que porta jo la gàstia en quilla, mica.
0: No.
6: Però, Peyu, ara ho he entès. El tema és que no tenen aquella de l'1, el 2, el 3, el 4, això no ho teniu, no ho tenen en aquella màquina.
0: És o esquiles o no esquiles.
2: Hi ha el pinta de neu que deixa una mica de llana, però no es fa servir gaire.
0: Pinta de neu, es diu.
2: Pinta de neu.
0: Com és una màquina? Que en tens una aquí? Ens en pots ensenyar la màquina d'esquilar?
2: Agafa. Ensenyaré només.
0: Sí, tu mateix. Estava per allà sota terra, l'he deixada aquí, guaita.
3: Home, sota terra, tampoc.
0: Bueno, a sota el sofà, per tot
2: muntada.
0: A terra.
2: Això és, diguem, la tisora, o el puny, és la tisora.
6: Sí.
2: Que funciona com una màquina d'afaitar-se.
0: Sí.
2: O tallar cabells, hi ha el pinta i la cuchilla. I res, això va connectat, no sé si se'n veu, això va connectat amb el cardan, no?
0: Sí.
2: Toma de força, diguem,
6: sí,
2: i amb el motor elèctric, i el motor és el que fa connectat a la corrent,
0: uh-huh,
2: i després això el que fa girar.
0: Mira.
3: Ja hem estat rato amb en Peyu mirant com anava.
0: Sí.
3: Va, vam cardant, Peyu, no hi hem pensat.
0: Ens l'estàvem mirant amb en Xuriguer, que com des, com funciona aquesta màquina.
3: Són curts, a vegades.
6: Ja, però ja s'assembla una mica la de tallar-te, tu.
2: Sí. És el mateix.
0: Amb més gros, amb més gros.
2: Això, correcte.
0: A quan es paga una ovella, diguéssim, quan li talles la llana? Tallar l'ovella...
2: A veure, deixo-la d'allò aquí.
3: Sí.
0: Esquilar una ovella, quan val?
6: A com sale esto?
2: A tot el món, és a dir, tu si vas a fer coses... Aquí a Catalunya hi ha molt de ramat petit, 10, 20, i jo a vegades la feina de Catalunya consisteix anar un dia, anar a 3 o 4 pastos,
0: sí,
2: i fer 10, 20, 30, 50... Clar, el preu allà és diferent, no? Com menys n'hi ha,
0: sí,
2: més cobres, clar, per ovella. Però en un... És que en tot el món el preu de l'ovella entre 1,50 i 2 euros es cobra.
0: Cada ovella,
2: però a ramats que tu puguis fer 200, 250,
0: clar,
2: que carai, puguis fer tot el dia allà.
0: Carai. Si fas 250, són 500 euros.
2: Sí,
0: si va 2 euros.
2: Està malament.
0: Està bé.
2: Sí.
0: Però t'hi estàs un rato.
5: Jo trobo ben barat, eh? Però és que no et dona ni pel preu del bitllet, segons on vagi.
2: No, exacte. Per exemple, Aquest any jo he estat reflexionant.
0: Està una mica emprenyat amb això.
2: No, no, no.
3: Moment, moment, ha reflexionat.
2: Jo què sé, aquesta tisora val 500 euros.
0: Collons.
2: Això pot fer unes 10.000 ovelles. Aquest any he fet 16-17.000. Vull dir, en principi ja hauria estat per la segona, jo, saps?
0: Sí.
2: Que ja n'he comprat dues. El motor ja val 1.000 euros, el cardan també, 600 euros.
7: Els autònoms.
2: Els pin...
5: No et surt de compte.
6: Ara.
2: No, els pintes, 25 euros, les cotxilles, 8 euros. Que tu, un pinta i una cotxilla, ho fas servir per molts ovelles, no? S'amola i ja sí. està. Ah. Però jo he fet un càlcul aquest any, perquè a mi m'agrada, soc de números, m'agrada saber les coses.
7: Un Excel, un Excel.
8: Has fet un Excel allà, amb despeses, ingressos...
2: Correcte.
6: No et surt de compte.
2: No, però al dia poder són 50-60 euros de...
5: No, no.
2: De gastos.
1: Has de pujar tarifa, home.
2: Si jo conto... Aquest any podem haver gastat poder 5.000 euros en material.
0: Clar, oh, pot ser això.
7: Pot ser que sigui l'última entrevista que fas com a esquilador d'ovelles?
6: No, home, no.
2: Poder sí.
0: No, home, no.
2: A veure, sí, es guanya bé. És una feina dura, es guanya bé. Pots fer-ho quan vulguis. Si dius, ara no vull treballar, doncs no treballes.
6: No treballes.
2: Però, per què deia això?
0: I això no,
2: però
0: els números són justos.
7: Però els números els has de, has de mirar més rendibilitat.
2: Això, si surts a casa, estàs a fora de casa,
0: sí.
2: 12 hores o 15 hores...
7: Compensa.
2: No, no. Has de tornar a casa amb 250 euros...
7: Quan tinguis fills.
2: 200 euros nets.
7: Quan tinguis fills diràs... Sí,
6: llavors voldràs sortir de casa.
2: Sí.
6: Llavors...
2: Exacte.
6: Amigo.
2: No, però vull dir, el teu temps és important. No.
3: És el més important del món.
0: No, si està poc, esquilar ovelles. Quin rècord tens, per exemple, quantes en un dia, en una hora...
2: L'hora, normalment... És que depèn molt de l'ovella, però entre 25 i 45 l'hora. Depèn de l'ovella, depèn de la mida.
0: I el dia que n'has esquilat més?
2: 300.
0: 300,
2: eh? Un dia i prou.
0: 300, tenim la prova, ens ha enviat la foto un amic seu. Aquí se'l veu amb l'ovella número 300.
2: Sí, sí. Això, el meu amic em va dir, això no és sang, això és... Això és betadine, eh?
0: Betadine.
2: Vull dir, sembla sang que... Allò, no. La teva sang, vull dir, no la sang de l'ovella. No?
0: Seria molt gros escriure-ho dit, sense amb la sang de la pobra ovella, amb l'anet de la panxa.
3: Ostres, no. Quina cosa.
0: Molt bèstia.
7: 600 euros, va ser aquest dia 600 euros.
0: Joel, que vols fer una
6: aquí?
0: Altra pregunta?
6: Sí, i em sembla que aquí pararé, eh?
0: Per què?
6: Perquè no li agradarà. Però jo l'he de fer, perquè no m'agraden els tabús. És delicada, la pregunta, eh? Aviam, disparo, eh?
8: Abans de fer-la ja sé per on va.
6: Aviam, no! Perquè el Roser a vegades fa el carinyo. Has sentit alguna vegada alguna cosa especial? Especial? No et dic marrano, et dic especial. Allò de hi ha una ovella que te la mires diferent, que dius, bueno, amb aquesta tinc un feeling, tinc una
0: connexió. Que estiguem fent aquesta
6: connexió.
3: No pot ser això.
2: A veure...
6: Ho veus?
2: Jo no, però a vegades ho penso, perquè a vegades penso. I dic, jo al final, si esquilo 15-20.000 ovelles l'any, per mi una ovella és com... una ovella més, saps?
6: Yeah.
2: Però per l'ovella, poder s'esquila... És una vegada a l'any, saps?
6: Per tu,
2: és important per ell. Jo a vegades penso, hòstia, doncs...
0: Alguna poder sí que s'ha enamorat de tu.
2: Ah, això poder sí.
0: Al revés.
6: Bueno, jo...
2: Però jo, al final, si em faig 20.000 l'any, dius, mira...
6: Tu no has notat que cap ovella es posi massa contenta a l'hora de veure't?
2: No, encara no.
0: No, però els animals ho noten, eh? Segur que hi ha animals que quan el veuen arribar amb ell o en veuen arribar un altre,
5: ja diuen,
0: sí, aquest esquila bé, o l'altre no esquila
5: tant. Exacte.
2: Exacte.
6: Molt bé, molt
0: quina,
6: bé.
0: Quin criteri tens de les ovelles? Animals intel·ligents o...?
2: Sí, les ovelles... Bueno, és el mateix que diguem, no? Som un ramat d'ovelles. Les ovelles són així.
0: Sí.
2: Tu em poses aquí un grup i em passa una, passaran totes.
0: Sí.
2: Vull dir, sí, són animals una mica, diguem...
0: Són gregaris, van junts.
2: Sí, gregari. Animals de rutina... Bueno, suposo com les cabres, no? Animals
0: no,
2: de rutina.
0: Les cabres van...
3: Hòstia, la cabra és boja.
2: Sí,
7: per això es diu cabra.
0: Les cabres diu que són ovelles amb cervell.
2: Bueno, sí, són més vius. L'ovella és això.
0: Sí, sí.
2: Però és un animal de rutina. Si tu cada dia vas a... Ara que fa calor, no? A les 5 del matí surts a engegar les ovelles. Si tu un dia arribes a les 5 i 10, ui, el corral ja cridarà. Mm-hmm. Perquè ja estan acostumades a una cosa, i si una cosa ja canvia, doncs...
0: No, no. I en tens d'ovelles a casa o no?
2: El meu avi havia tingut fins 800, n'havia tingut.
3: Déu-n'hi-do!
6: Carai!
3: Déu-n'hi-do! El pla de l'estany, 800 ovelles, ja s'han
0: anotat. Hi ha gaire gent jove que faci aquest ofici?
3: Moltíssima.
2: No gaire. De fet, jo sí que conec gent, perquè, bueno, com que voltes per Catalunya i coneixes pastors, doncs sí que trobes gent de la teva edat. Però no. Normalment són fills de, saps?
0: Uh-huh. Com tu.
2: Ah, correcte.
0: Et vas proclamar campió al concurs d'esquilar ovelles a Ripoll l'any 2024. T'hi presentes cada any, aquest concurs?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, però, bueno, perquè l'any passat i aquest any no vaig guanyar, perquè el que guanya sempre és molt amic meu, eh?
0: Sí.
2: En Martí. És una forma de... Va guanyar ell tant l'any passat...
3: Digue-ho.
2: Però el 24 no es va presentar. El 24 no es va presentar, en Martí.
3: I per això vas guanyar tu?
2: Aquí.
3: No, que fa... Que fa trampes, aquest en Martí, o què fa?
2: No, però...
6: És més bo.
2: Ara no ho sé,
6: és
2: però...
6: més bo que tu.
2: Algun any la seva dona havia sigut jutge.
5: Ui! Oh! Oh! Oh! Oh!
6: No pot ser.
3: això ha saltat la polèmica.
8: S'ha d'impugnar, això.
3: Això ha sigut molt gros.
0: Espero que hi hagi preguntes al Parlament.
8: Ho has portat, evidentment.
3: Això s'ha de portar. Espero que la Renaixença porti en Martí a defensar.
2: No, pobre Martí, estimo, hòstia. Home, Martí esquila molt bé.
3: Sí,
0: sí, sí. Perquè hi havia premi gros o no, en aquest concurs? Què guanyes, si guanyes?
2: El primer, 400 euros.
5: Oh, cony. Són moltes ovelles, això.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, però en aquell dia només en fas 8, poder ser.
5: Clar, clar. Vull dir que estan ben pagades.
2: Sí, sí, no, i tant, sí, sí.
0: Què ha de tenir un bon esquilador? Què...
2: Això.
0: Què, cabells?
3: Cabell.
2: No, no.
0: És que s'ha assenyalat el cap.
2: Sí. No, vull dir...
8: Cabell, oblida-te'n.
0: No, ja no hi soc a temps, jo.
6: Vols dir cap? Vols
0: cervell.
2: Cap, cervell. Sí, cervell. I sobretot... És dir, un bon esquilador és aquell que fa 300 un dia i després està dos dies que està cansat, saps? Un esquilador és el que et fa el seu número, perquè després, quan tu vas a treballar a altres llocs del món, que t'organitza la feina per tu, doncs ells compten que tu tens aquest número. Fa 180, 180 sempre. Bones, dolentes, grasses, amb molta llana, amb poca llana, saps?
0: Correcte.
2: Això és un bon esquilador.
0: Un tio regular, constant.
2: Exacte, i educat, perquè al final vas...
3: Sí, home, bon dia sempre.
2: Amb molta gent.
3: No, bon dia.
5: Més no es queda bé.
2: Bon dia.
3: Bon dia, bona tarda.
2: Exacte, gràcies, Déu.
0: Tot arreu en català, suposo. No, Basglanda, tot arreu.
2: No, però... Tu et relaciones amb molt... Vas a casa de l'altra gent, saps?
0: Clar, clar.
6: A casa, eh? I dorms a casa seva, també?
2: Hi ha llocs que sí.
6: Home, clar.
2: Hi ha llocs que sí.
0: Que com vas a Nova Zelanda, t'instal·les a casa d'un pastor, per exemple?
2: No, allà funciona... Et contracta un cap, un jefe, que té una mica d'apartaments i així, i vius allà.
0: Mira.
2: I jo què sé, poder...
0: I ell us distribueix.
2: Exacte. Tu al matí quedeu allà, cap aquí, cap allà. Mm-hmm. I d'això.
0: Hi ha alguna cosa que destacaries, que t'agradi més del fet d'esquilar? Que dius, hòstia, és que... Aquesta feina m'agrada perquè té això que és molt ben parit.
2: Sobretot la feina en si, perquè tu mires el rellotge... he fet altres feines i, hòstia, a vegades costa que corri, no, el rellotge. Tu esquiles, et poses a esquilar a 7 o 8 del matí i mires i ja són la 1, saps? Això, sí. Això, de que quan una cosa t'agrada...
0: Això passa tu perquè t'agrada.
2: Sí, sí,
0: ni fots un altre i passarien a poc a poc.
2: Poder sí, poder sí.
8: No, no, a mi em passaria molt ràpid.
0: T'agradaria també fer?
8: Home, m'encantaria.
3: No t'hi veig.
8: Amb un ovell allà abraçat i anar-lo esquilant. És que hasta... Ploro de l'emoció de veure-m'hi,
6: eh? Sí, amb la bona olor que deu fer, a més. Ja, sí, sí.
8: Jo sí que m'enamoraria d'una botovella.
0: Mare de Déu, mira, acabem-ho aquí.
9: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Andreu, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de... La paraula d'avui és llosca. Llosca. A, llosca, sinònim de burilla.
3: Saps l'incendi aquest de l'Aragó que va cremar molt fort? Doncs va ser el meu sogre que va llançar una llosca per la finestra.
0: B, llosca, expressió que s'utilitza com a excusa per eludir una cita.
8: M'ho he estat pensant, eh, lo de sopar d'exalumnes, però mira, llosca, no vindré.
0: Llosca.
6: Vols dir que està...
0: No ho has llegit bé. No. O sigui, la gràcia d'aquesta frase era dir... M'ho he estat pensant, lo dels sopar d'exalumnes, però mira, jo és que no vindré. S'entén, no?
5: No ho havia entès.
8: Doncs, quan l'he llegit, he pensat... Mira, a veus, és xulo, perquè és allò...
5: Sí. Merda.
0: És que la gent ha de saber que la temporada passada d'aquesta part l'assajàvem. I aquest any vam dir, no cal. No, doncs, i ara veig que potser sí que cal.
5: I tant que cal.
8: Sí, no, quan fas aquestes tan rares, avisa. Perquè un llegeix una cosa...
0: Ja avisaré, ja avisaré. O sí, llosca, es diu quan algú té un peu exageradament gros.
5: El meu nano, en comptes de fer l'estirada, li han crescut els peus, tu. Fot una llosca de tres pams.
0: A, B o C, Andreu?
2: Jo diria la C, però llosca o llosca?
0: Llosca. Em fa
5: llosca.
6: No, llosca.
5: Llosca. Llosca.
2: Jo diria la C.
0: Diries la C?
2: Diria.
0: Doncs és la A.
5: Quina era?
0: Sinònim de burilla. Sí, quan acabes a la cigarreta, a la part aquella que allò és una llosca.
3: Una llosca, mira.
8: Llosca ja ho sabia.
0: Ja, ara. Sortegem la llangonissa entre la gent del públic. Andreu, que vagi molt bé voltant pel món esquilant ovelles.
2: Això igualment aquí.
0: I a veure si pots importar la teva tècnica als francesos i els hi passem la mà per la cara una vegada a la vida.
5: Sí.
0: Fort aplaudiment, bravo!
9: Una vida tan interessant per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.

0: êtes-vous?
1: Anar despotricant dels francesos.
2: I
3: no val gaire la pena, la cançó.
1: Ah, no? No t'agrada, la cançó?
3: Liat jo, però... Els francesos, a veure, musicalment, tenen grans noms sí. dins el món del sinfonisme.
1: Sí. Mostaquí.
3: No seria l'exemple de...
1: És l'únic francès que conec.
4: Home, aquell que era tan lleig.
1: Sí, home, el...
4: El Brel.
1: Brel.
4: El Brel.
3: Bé, doncs mira, anem per un artista similar. En aquest cas és el francès Maxime Le Forestier.
5: Ah, de la, oui, de la cançó aquella, El Pinzell.
3: Quina?
2: Quina, com fa?
5: Le Pinzell de l'amour.
6: Le Pinzell de l'amour.
3: No em sona res.
4: Le Pinzell de l'amour, eh?
6: Le Pinzell de l'amour. Wow.
3: Bé, el que sentim és l'èxit d'en Maxime Le Forestier, el seu gran èxit, de fet, San Francisco.
1: Mira.
3: Publicat el 1972 i que el va convertir en un dels grans noms de la chanson francesa dels anys 70. Maxime Le Forestier...
1: Ho dius molt bé.
3: M'ho he estat preparant, sí.
4: L'última R no cal que la facis, eh?
2: No.
4: No.
3: Quan,
1: és que en Joel sap francès.
4: Le Forestier.
3: Però tu com és?
1: Perquè va anar a col·le en francès.
4: Ja us ho vaig explicar.
3: No, però no vas... O sigui, vas explicar que...
1: No va explicar res.
2: No va explicar res.
3: D'aquí uns dies...
4: Fora de càmeres, fora de micros.
3: Bé, ja ens ho explicaràs amb més detall.
4: D'acord.
3: Doncs Maxime Le Forestier...
1: Ara.
3: Sense l'última R.
4: Gràcies.
3: Va escriure aquesta peça arran d'un viatge a San Francisco, a Califòrnia.
1: Mm-hmm.
3: Durant unes quantes setmanes va estar convivint en una comuna hippie que hi havia allà.
1: Mira que mal.
3: El text de la cançó rememora justament allò, les persones que hi vivien i sobretot la casa blava que els acollia.
2: La peça es va convertir ràpidament en un dels grans èxits de l'estiu del 1972, ja que aquella història humana, senzilla, sobre una casa blava, una comunitat de joves, tot molt hippie, doncs bé, connectava amb l'esperit de tota una generació. Sí.
3: Durant els anys posteriors a la publicació de la cançó San Francisco, San Francisco, com ho dic?
1: Sí, no
3: Francisco,
1: ho dius molt bé.
4: San Francisco?
3: No, però és que no, en aquest cas no ha de ser en francès, no?
4: Ah, clar.
3: San Francisco, doncs diversos admiradors de Le Forestier viatjaven fins a San Francisco per trobar la casa blava de la qual parlava.
1: Mm-hmm.
3: Però la localització es va anar difuminant i amb els anys doncs, la van acabar pintant de color verd.
1: Ah, sí? La casa verda, llavors.
5: Per no anar emprenyar.
2: Això va fer que fos encara més difícil trobar-la. Llavors la llegenda i el misteri sobre aquella casa blava van anar creixent i creixent i creixent i la gent no la trobava.
3: I no va ser fins l'any...
7: Hòstia, les coses d'una manera...
3: Això és literalment com ho explicava.
5: Així,
3: no? No va ser fins al 2010 que la casa va ser localitzada altra vegada. O sigui, aquesta gent, els francesos, van perdre una casa.
1: És gros, això, eh?
3: Sí.
1: Perdre una casa.
4: Fort,
1: no?
3: La van localitzar al número 3841 del carrer número 18 al barri de Castro de San Francisco.
1: Hòstia.
3: L'any següent, el consolat de França va intervenir perquè la casa recuperés el seu color blau original.
1: Mira.
2: Fins i tot una empresa francesa de pintura, Ressources, es diu així, Joan?
1: Sí.
2: No. Ressources. Sí, aprovat. Jesús va oferir a pintar-la gratuïtament.
1: Mira.
3: I 40 anys després d'immortalitzar aquella casa en una cançó, el 2011, Le Forestier, el nostre músic d'avui, va tornar a San Francisco per agafar un pinzell i fer l'última pinzellada a la casa, que finalment tornava a lluir el color blau amb què ell l'havia conegut dècades enrere.
5: Quina història tan maca, eh?
1: Maca, preciosa.
3: Bonic. Bonic,
4: eh?
3: Llàstima que hi ha francesos pels...
1: No passa res.
3: Bé, escolteu una altra peça d'aquell exitós disc de debut que va vendre més d'un milió de còpies. Aquí és on demano la teva ajuda,
4: per què?
3: Joel, perquè em pronuncis correctament el nom d'aquesta peça.
4: Sí, home, digue'm quina pàgina està i t'ho dic.
1: És la pàgina 10.
4: La pàgina 10, eh?
1: Com un arbre. Com un arbre.
4: Com un arbre.
3: És així?
4: Com un arbre. On, perquè és masculí, arbre. Com un arbre.
5: Tu has estudiat francès a Breda.
1: Sí, no sap greu.
4: Ho estic dient bé.
1: No cal que dediquem 5 minuts a la pronunciació d'aquesta peça.
3: Doncs bé, exactament, la peça d'aquest títol, que en català és Com un arbre, és una cançó crítica amb la urbanització salvatge i una reivindicació de la natura i la llibertat. Música, mestre.
0: Com un arbre de la vida.
1: Com un arbre.
3: Igual,
1: com
3: exactament.
1: Igual, ho has fet igual.
0: Entre béton et bitume. Pour pousser, je me débat.
6: Alegre, també.
4: Cantautors, en general, són una mica pesats.
2: Sí, cantautors.
6: Com un arbre.
3: Cantautors francesos, nano. Uf.
2: Bueno, de tot arreu, una mica.
1: Sí.

0: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
1: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
0: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
1: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
1: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
2: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
3: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
4: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
2: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
1: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
4: Això és una promo ni a veure, Roger.
1: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
5: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país. Catalunya
6: Ràdio. Estàs escoltant La Renaixença.
7: Sabeu que a Catalunya tenim un dels fabricants de pinzells més importants de tot el món?
8: Visca Catalunya!
9: Lliure!
10: És gros, això, eh?
7: Es diu Skoda.
10: Skoda.
11: El meu cunyat en tenia un, cada dos per tres al mecànic, eh?
7: No, no aquest Skoda.
11: Un desastre,
7: no.
11: Però...
7: Parlo de pinzells, Fel, no de cotxes.
11: Ai, pep.
7: Skoda, fundada el 1933 a Sabadell.
10: Ai, carai. Ei,
7: bravo. Que no dius visca
10: bravo.
7: Sabadell?
10: No,
7: ja ho dic,
10: no cal,
7: més
10: no
7: de Sabadell.
8: Visca.
7: La primera fàbrica
10: Sabadell.
7: De... És que sóc de Sabadell, saps, Joel?
12: Ja, molta sí. Gent ja.
10: Hauríem de mirar de seguir el guió sí. I a cada frase primera, no parar-nos 5 minuts.
7: La primera fàbrica de pinzells a Catalunya. Proveïdors de pinzells per artistes, com per exemple Salvador Dalí.
8: Uf, no m'agradaria pas tenir-lo de client.
10: No,
7: i ha de ser complicat.
10: Pots fer un pinzell amb els pèls del cony d'una guineu.
7: Ai.
10: No, segur que feia coses
8: d'aquestes. I pitjor.
7: Sí que en feia, de tant en quant. Per exemple, a principis dels 70, Dalí havia de fer una pintura als Camps Elisis, als sí. Champs-Élysées de París, una tela que s'havia d'estendre a terra i ell havia de pintar-la dret.
10: Vale.
7: No? Doncs ell va demanar a la fàbrica Skoda si podien fer uns pinzells amb un mànec de entre 80 i 100 centímetres.
10: Un metro de pinzell, eh?
7: Sí.
12: Com una escombra, pràcticament. Sí.
7: I amb pèl de truja.
10: Veus? No anava tan encaminat, jo.
7: I li van fer, eh? Li van fer. De fet, els mànecs de fusta els van fer, a més, ben a prop d'aquí, d'on fem la Renaixença. Xensa. Sí, la torneria Ferran de Torelló.
10: Mira.
8: A Goita.
10: Mira que bé.
8: Grans torners a Torelló.
10: Sí, senyor. Anem a disseccionar el pinzell, Joel.
6: Utilitat en una illa deserta.

0: I a la pintura de monos.
1: Una abraçada a la Margarida, si ens està escoltant.
0: No, que deu ser morta ja, gràcies a Déu.
2: Utilitat com a joguina sexual.
1: Aviam si podem evitar parlar de ficar-nos coses perforats.
0: Ah, tu també em vols tallar les alles?
1: No.
0: Com la Margarida?
1: No, però
0: no, per favor, eh?
1: Anem sempre per allà mateix.
0: Què vols que fem amb un pinzell, si no? A veure...
1: No sé, pessigolles, no?
0: Ah, sí, home, ara resulta que les pessigolles són sexuals.
1: No ho sé, no ho sé.
0: Doncs mira, si les pessigolles són sexuals, jo vaig perdre la virginitat als 6 mesos. Amb els meus pares. I després amb la meva àvia, les meves tietes, clar, totes anaven passant.
1: S'ha entès.
3: D'aquí ve tot el mal, ara.
1: Imaginem, no són sexuals, les pessigolles. Què podem fer amb un pinzell?
0: Ficar-nos-ho pel cul, paio. No.
2: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
0: Mira, aquí sí que hi podrien entrar les pessigolles, eh?
1: Ah.
0: Com les pessigolles. Tu saps que les pessigolles són un mètode de tortura antiquíssim, paio?
1: Molt antic.
0: Moltíssim antic.
3: No m'agrada gens que m'ho facin
0: a l'antiga Roma.
3: No?
1: No t'agrada?
4: Però t'has
0: sentit,
4: de dir-ho.
0: T'has sentit torturat quan t'han fet...
3: Ostres, sempre.
0: Doncs això els antics romans ja ho van descobrir. Jo et juro que no m'ho invento, eh? Per treure informació dels presoners, els lligaven, els hissucaven els peus amb aigua salada,
1: sí,
0: i posaven cabres, com les teves, veio, sí, a llepar-los els peus, perquè la cabra li agrada molt la sang, la sal, es veu.
1: Sí, sí, sí.
0: I llavors es veu que... Ah, i funcionava.
1: Mira que maco.
0: I us anava, acabaven cantant.
3: Això podem
4: aprendre. Jo guanyaria la guerra, no en tinc, de pessigolles.
3: Ah, no?
0: Tu no en tens, de pessigolles?
4: No.
0: Ja ho veuríem, això.
4: No en tinc.
1: Enlloc?
0: Ja ho veuríem.
1: No sé.
0: Enlloc, a la planta dels peus?
4: No, me les puc aguantar, tinc un control mental brutal.
0: A mi si em respiren aquí darrere l'orella, em respiren, tinc pessigolles.
1: Qui et respira aquí darrere l'orella?
4: Les cabres, ai, les ovelles.
1: Aneu a respirar més lluny, la gent, també.
2: Utilitat metafòrica.
0: Bueno, hi ha una frase que és anar fet un pinzell.
1: Sí, senyor.
0: És la gran metàfora que hi ha en pinzell. Se li acostuma a dir a la gent que va molt elegant i molt mudada. Per exemple, avui, Peyu, no vas fet un pinzell.
1: Per què?
0: Exemple.
4: Què vols dir?
0: No,
1: però... És un exemple.
0: És un exemple de com utilitzar la frase anar fet un pinzell.
1: Es pot utilitzar en afirmatiu, també.
0: Sí, però jo he decidit que insultar-te una mica. Què
1: avui,
0: et sembla?
1: Avui vas fet un pinzell.
0: Sí que hi vas, realment.
1: Vaig bé, eh? Aquí
0: no,
1: és dels pocs llocs on apareixo públicament,
0: sí,
1: que apareixo dignament vestit.
0: Passa
1: a la
0: que tu, per semblar un pinzell, necessites una cosa bàsica dels pinzells.
1: Que són els pèls.
0: Sí. Sí, sí.
1: Gràcies.
3: Ara sí que és insult.
1: Sí, ara és insult.
0: Ara sí, ara ho ha sigut. Gràcies.
2: Propaganda del segle XIX.
5: La seva calva fa tant reflex que espanta els ocells? Ha pensat comprar-se un perruquí per tapar-se el magí?
6: Sí, però quan bufa la tramuntana no puc sortir de casa per por que el vent se m'emporti el perruquí.
5: No es preocupi, bon home. Per fi ha arribat Perruquins Garriga, amb pèl d'esquirol salvatge.
7: I no es desenganxen?
5: Gràcies a la resina de pi de primera qualitat, podem assegurar la màxima fixació.
7: I no s'embruten?
5: Una esclarida amb aigua freda cada 15 dies i, com nou!
7: Caram, Pere, quin goig! No sabia que havies anat a Turquia.
6: Però qui hi has anat? Això és gràcies a Perruquins Garriga.
8: Perruquins Garriga.
2: Patrocina Històries per passejar el gos.
4: Mireu la Nasha, que bonica. La Nasha és una pitbull que viu a Coll de Nargó.
1: Sí. Tenen un matamosques, eh? Tenen un matamosques vermell.
9: Sí. Jo el tinc blau.
4: Deuen tenir molta mosca allà.
0: Sí, i un necesser.
1: És estranya, aquesta cadira, no? Perquè no té respatller.
9: És un tamboret, és un tamboret.
4: Una taula auxiliar. En Josep ens ha explicat que la Nasha imposa una mica, però que en el fons és molt sociable.
1: Molt bé.
4: I això sí, ens ha explicat una anècdota, que resulta que un dia es va menjar un os de pollastre i la van haver d'operar d'urgència.
1: Home, clar.
4: No doneu ossos de pollastre als gossos, per favor.
0: Que és un pitbull, eh? Sí.
1: Bueno, és igual, però...
0: El teu allà merda de pitbull.
1: S'estellen. Li pots rebentar l'esòfag amb un gos.
3: I tant.
4: Sí
10: que són delicats, no?
3: No, no.
0: Els pitbull.
10: El meu gos és molt llest. És molt llest, el meu gos, i no es pot menjar un os de pollastre.
4: No es pot menjar un os de pollastre a un gos. En fi, que la Nasha, arran d'això, li ha quedat una obsessió pels ossos.
1: Mira que bé.
11: Quart passeig de la temporada i primer viatge fins a l'Anglaterra del 1900, on s'ha fet un descobriment que podria canviar la paleoantropologia per sempre més. Com podeu veure, avui serà un passeig trepidant.
1: Avui passegem el gos per Piltdown, Sussex. Som a l'any 1912. A El passeig amb la Naixa comença al costat d'una pedrera, als afores del poble. Allà ens espera en Charles Dawson, un advocat de bona família que dedica el seu temps lliure a una cosa tan apassionant com buscar fòssils.
8: Ui, m'encanta buscar fòssils, eh? Si no hagués d'encarregar-me... Què passa?
1: Què és, home?

0: És en Mainat.
1: És un cosí de Mainat.
0: Ah, mira.
2: Té les angines inflamades.
1: M'encanta, eh? Si no hagués d'encarregar-me de la firma d'advocats del pare, estaria tot el dia desenterrant ossos,
0: mira que bé.
3: Sí. Mainat, vull dir, Charles,
1: sí.
3: Et fa pencar gaire el pare?
1: Massa, massa, massa. Tot el dia al despatx. Tant que m'agrada a mi caminar pel bosc i gaudir de l'aire lliure.
3: Sí, jo conec un altre empresari també amb un perfil similar al teu, Charles.
1: Ah, sí?
3: També li agradava molt l'aire lliure i caminar pel bosc.
1: I on t'anava, on t'anava?
3: On t'anava, bueno, és igual on t'anava. És igual on t'anava.
0: On va anar a parar? Va... Ah.
3: T'ho en dic, vols que t'ho en digui? T'ho en dic?
1: Endiga-m'ho.
3: No, no t'ho en dic. Ah. Millor no t'ho en dic.
0: Heu de pensar que Charles Dawson s'ha fet un lloc entre la comunitat científica anglesa. Ell solet ha fet 38 troballes prehistòriques.
4: 38.
0: Ossos d'humans, puntes de llances, artefactes de tota mena.
2: Ah, mira com la naixa, que també li agraden els ossos.
1: No, no, no, perdona, perdona. Jo trobo ossos amb un alt valor històric, eh?
2: Ah.
4: No són ossos... Ha canviat, no?
1: No són ossos de pollastre. No, perquè quan em poso ripipi...
3: És més ripipi, ara, sí.
0: Xiqui, quin tio més idiota. Amb el temps, en Charles s'ha convertit en l'arqueòleg aficionat més exitós d'Anglaterra. I avui l'acompanyarem per Piltdown, a veure què hi trobem. En Charles viu a prop d'allà i es coneix bé el terreny. Fa temps que s'ha obsessionat amb una idea. A la pedrera de Piltdown segurament hi ha fòssils per descobrir. Per això, sempre que pot, s'acosta fins a la pedrera a interrogar-ne els treballadors.
1: Hola!
4: Ostres.
1: Hola, treballador! Perdona'm un moment, treballador!
4: Ja hi tornem a ser. El pesat de les pedres.
0: Els treballadors n'estan fins al capdamunt.
4: I tant.
0: De fet, li diuen el pesat de les pedres.
4: El pesat de les pedres, li diuen.
0: En Charles sempre els interromp i els hi pregunta si han trobat algun fòssil interessant.
1: Escolta'm, segur que no heu trobat res?
4: A veure, quan trobem alguna cosa, serà el primer de saber-ho.
1: Gràcies.
4: De veritat, li prometo que li direm a vostè primer. No, és bona persona,
0: sí.
4: Només que és molt pesat.
0: Ja ho tenen. Els pesats no s'ho noten, ells, eh?
4: No,
3: no, sí,
4: no s'ho veuen.
3: Sempre es veu des de fora.
0: Des de fora, això, sí.
1: De qui parleu?
0: Dels pesats.
1: Sí. Ah, sí. Ah, no els ho suporto.
0: Eh que no?
1: Ah, és pesat, la gent és molt pesada, troba. Escolta, però busqueu bé, busqueu
4: ja el que ho veu,
1: eh?
4: Sí, ja buscarem.
0: En Charles Dawson es pensa que aquells homes són els seus treballadors. Realment sí que està una mica obsessionat. És ben bé com la naixa. Que li encanta desenterrar ossos.
1: Doncs a veure si desenterro alguna cosa. Ara, que no se'ls mengi, eh?
0: Oh. Compte que...
4: La mare que em va...
0: Avui potser estem de sort, eh? Al cap d'una estona, un picapedrer fa una troballa.
4: Epa! Senyor Dawson! Senyor Dawson!
1: Sí?
4: Vingui! Vingui, ràpid, que potser sí que hem trobat alguna cosa interessant.
1: Ah.
4: Vingui, vingui a veure. Això a mi em fa molt de respecte, eh?
0: Sí, sí. Enterrats entre les pedres, els treballadors han trobat un crani humà.
4: Hòstia.
0: Una mandíbula
4: sí.
0: I també una dent en molt mal estat.
1: Ho veieu? Ho veieu? Ara sí, troballa número 39. 39. Aquesta és la troballa que esperàvem, eh?
4: Bueno, a veure, la troballa l'he feta jo, eh?
0: Això
1: va,
0: sí.
1: Va, va, però calla tu, eh? Això és mèrit meu, eh? Això és mèrit meu.
0: Mira. Després d'una inspecció exhaustiva, en Charles confirma que els ossos que acaben de trobar sembla que són de l'anomenada baula perduda. Un protohumà que es creu que es troba entre els éssers humans i els simis. Atenció, perquè la troballa és importantíssima, eh? Això canvia tots els paradigmes. Això voldria dir que venim del mico.
3: Com deia la trinca, justament.
0: Oh. És la...
2: Sí.
1: No ve d'un pam, no ve d'un pam.
0: Lliga, tot va quadrant, eh? Tot va quadrant.
4: La trinca deia que veníem de la patata.
0: És veritat.
3: És veritat.
0: De fet, no quadra, gent.
4: No quadra, quadra.
3: No, però m'ho heu comprat tots, eh? Sí.
0: Perquè per inèrcia, amb els nervis, dius que sí. Quan fa ràdio. El descobriment es fa famós i els experts de tot el país van fins a Piltdown per veure-ho de primera mà. És llavors quan l'expert en geologia del Museu d'Història Natural de Londres escriu una carta donant la raó a en Charles i dient que els ossos d'aquell homínid són una espècie desconeguda fins llavors.
5: Estimat Charles, la teva troballa és extraordinària. Sense cap mena de dubte, aquesta és la baula perduda que connecta simis i humans. Charles, el teu geni és admirable. Posa-te. Gràcies per la generosa aportació econòmica que la teva família ha fet al Museu d'Història Natural.
0: Com podeu veure, li donen la raó, però en Charles ja s'ha assegurat que els seus col·legues marxin amb un pernil sota el braç.
4: Sense bona, eh?
0: Sí. Llàstima que hi ha un grup d'experts que no ha pogut convèncer. Opinen que el descobriment de l'home de Piltdown és un muntatge.
2: No, això és enveja, eh?
0: Vostè és la seva dona?
2: Sí, sí.
0: Ai, parlen tots dona. Així a casa, eh?
2: Menys que tenim faringitis i parlem així, ara.
0: Ah.
2: Sí, sí. No, a casa tots parlem així, oi, carinyo?
1: Ai, carinyo.
2: Els nanos que parlen així, també.
3: També.
2: El petit, sí.
0: Mira la filla petita. Vete la filla petita, a veure-la.
6: Papa, papa, hola, què tal? Com estàs?
2: estem. Jo sóc la filla petita d'en Charles.
4: És un Muppet.
2: Sí. És que fer les dues coses juntes costa una mica, ja t'ho diré.
0: Aquesta bé, que sentíeu, no la petita, sí, sinó la gran, és l'Elizabeth Dawson, que és l'esposa d'en Charles.
2: Sí, el que et deia, narrador, sí, que tenen enveja el meu marit, no? La resta, sí, d'arqueòlegs. Per què? Perquè són uns fracassats.
0: Clar, vostè, sí, és una defensora de la tasca del, no, seu marit, eh?
3: Com ha de ser.
0: Sí, sí, l'Elizabeth envia cartes a tort i a dret explicant la tasca d'en Charles i fins i tot ha trobat un nom per batejar la troballa del seu,
2: sí,
0: marit.
2: Sí, sí, mira, jo proposo, no?, que aquest que s'ha trobat, no?, se li digui Anthropos Dawsoni, en honor de Charles Dawson. Sí,
0: home, molt bé.
3: Sí, home, sí, home.
2: Oi que sí que
4: la I no sé per què la poses, la I.
2: La I.
4: Dawson. Si et dic Dawson, perquè, sí, dius Dawson.
2: Bueno, perquè queda...
4: És llatí.
2: Clar. Ah.
0: Tot allò és fascinant, però si ho pensem fredament hi ha coses que no quadren. Aquest nou mini xoca amb la resta de troballes que s'han fet fins llavors. La resta de fòssils indiquen que abans que aparegués l'Homo sapiens, els nostres avantpassats primer van disminuir les seves mandíbules.
3: Sí, senyor.
0: I després va venir la disminució del cap.
3: I després la dels peus.
0: Ah, sí?
3: Sí. Oh. Home, els antics homínids tenien els peus molt més grans.
0: Ah, sí?
3: I prènsils.
2: És que diu unes paraules...
0: Bueno, quedo meravellat.
3: No sabeu què vol dir prènsil?
0: Sí, que poden, que són... agafen.
2: Agafen.
4: Amb una mà.
0: Ara amb el peu poc pots agafar res.
2: No, jo agafo
0: res,
2: coses amb el peu.
0: Sí?
3: Sí? Sí, però agafes un boli com a molt.
0: Sí, un mitjó, un mitjó.
2: Què saps que agafo jo? Què saps que agafo?
1: La Mercè l'he vist tallar pernil amb
2: el peu. Oh,
3: què dius ara?
2: Deixa'm el ben afilat que ja veuràs.
0: Atenció, perquè amb tota la comunitat científica sobre... En Charles fa una segona troballa.
2: Ah.
0: Un segon home de Pildon. És extraordinari, això.
4: Molt fort, eh?
0: És molt gros, eh? Atenció, eh?
4: A veure.
3: A veure què diu en Charles.
0: Estic esperant. Charles.
6: Està distret, en Charles.
3: Va, Charles, home.
1: És que m'he perdut. M'he perdut tot el guió.
3: Estava emboirat.
6: S'ha imaginat la Mercè tallant pernil amb els peus? Sí, sí, sí. I ha quedat...
3: És la boina de Sussex.
1: He anat a passejar amb aquesta...
6: Ja està.
0: Vinga, Charles. No,
1: he anat a passejar amb aquesta gossa, que també li agraden els ossos, i l'han, sí, trobat de casualitat.
3: Ah, mira.
1: Sí. I em falta una part.
6: Ja està.
2: Ja li heu tornat a posar, no, Eli?
6: No és pas l'eunuc, avui.
1: Si falta algú, és que s'ho ha menjat la gossa. No,
6: és l'eunuc de la temporada passada.
0: En Fel, quan el perds, eh? Hi ha un moment que no...
6: Sí, sí, sí. No, li marxa. Costa molt de recuperar.
0: Sí, sí, sí.
1: No, ja ho he dit tot, ara.
0: Compte, perquè aquest segon...
6: No s'entén res, però sí.
0: Sí, sí, sí.
3: Quina aquest... pudor de sucarrim, Charles!
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
3: Ah, no. Tu...
2: Sí,
0: noi. Podeu seguir el guió, nois? A veure, no, recupero, perquè la gent, si no, no se'n assabentarà de res a casa.
6: Jo ja no sé un sort.
3: Sí, recapitula, sisplau.
0: Es sembla que és un muntatge, d'acord?
6: Sí. Trobat...
0: I estàvem aquí.
6: Sí.
0: I ara s'ha trobat una segona troballa, hi ha una segona troballa, uns segons ossos, sí, vale? Llavors, hi ha gent que sospita que això és tot un muntatge, tant el primer com el segon.
2: Gràcies, Peyu.
0: Amb en Charles acorralat, el primer que aixeca la llebre és el treballador de la pedrera.
4: No, és que estic ben acollonit, eh, jo. Prefereixo confessar. És que a mi això se'm fot molt gros, eh?
0: El treballador confessa haver vist en Charles rondar per la pedrera i enterrar-hi un objecte.
4: Uh-huh.
0: En altres paraules, el suposat crani d'home prehistòric el va col·locar el mateix Charles.
4: Hosti.
0: Per això estava ansiós per veure quan el descobrien. És evident que aquest segon crani que hem trobat ara també l'ha enterrat ell.
3: Hosti, quina pena, tu.
2: Sí, tio.
3: Això és pitjor que el de l'Enric Marco, eh?
0: Sí.
3: I Mili Vanilli.
4: L'Enric Marco cantava amb els Mili Vanilli?
0: No. Sí.
3: No, però més o menys...
0: El de l'Enric Marco va ser gros.
3: Però era maco.
0: Jo hagués mantingut la mentida fins al final.
3: Era un bon divulgador.
0: És com el d'en Jordi,
2: sí,
0: Pujol.
2: Veritat,
0: si no s'hagués dit...
1: No, o sigui, jo em perdo una mica i després ho parem-ho tot. Us esteu aquí liant, que ja no sé un passo.
2: S'estan
1: amb
2: l'actiu.
1: Tinc una edat i ara... Segueix el guió, ara?
0: Ja el segueixo. Es desmunta tota la trama. M'he saltat el teu tros directament. Sí,
4: l'ha saltat expressament.
0: Resulta que el crani era d'un home que va viure a l'edat mitjana. En Charles va subornar el mossèn perquè el deixés entrar al cementiri i robar el crani més vell que tingués.
3: Porta això perquè la trama fins i tot arriba, esquitxa el mossèn,
0: sí,
3: pròpiament
0: dit.
3: Sí.
0: Està a punt de sortir la terapeuta. Per altra banda, la mandíbula que es va fer servir era simplement una mandíbula d'orangutan. I la dent era una dent d'un humà que en Charles havia afilat perquè semblés més salvatge.
4: Ho hauria d'haver fet al revés des del principi. Cap d'orangutan i mandíbula d'home.
3: Va, però no, sí, ho vas fer així, ho vas fer al revés.
4: Va, vas fallar. Ja
3: no, Charles, vas fallar.
1: La pròxima ja ho sabré, noi. Ja ho sabré, però no es pot tastar tota la primera.
3: No, hi haurà una pròxima,
1: Charles.
3: No, ja no confiarà ningú en tu.
0: Clar, ja, que no.
1: La meva dona. No.
3: Això sí.
0: Charles Dawson volia passar la història i, en certa manera, ho aconseguirà. Sabeu les 38 troballes que hem mencionat al principi...
1: No, a veure, les 38 troballes no me les toqueu, eh? Aquestes sí que són reals, eh?
0: Són reals.
1: Eh? Aquestes, collons, això pel sang, per la meva sang, eh? Per la sang dels meus fills...
0: Que et moris aquí mateix.
1: Que et mori aquí mateix, que si no és veritat.
0: Mira, així ho defensarà precisament fins al dia de la seva mort, que serà 4 anys després de la gran farsa. En Charles mor l'any 1916 i marxarà d'aquest món defensant que les 38 troballes inicials eren reals. El problema el tindrà la dona. Ah. Ella sí que veu com la comunitat científica desmunta una a una les 38 troballes que en Charles Dawson havia fet al llarg de la seva vida. Des de dents de Neandertal falsificades fins a suposades teules romanes que en realitat les havia comprat el ceramista del poble.
2: No, és que això és un complot, eh? És un complot per ensorrar el bon nom del meu marit, yeah. Celci. Ara, com que ja no es pot defensar, oi? Sí, ara tots carregueu contra ell.
0: No, és que en vida ja hi carregaven, eh? També.
2: Sí, és veritat, també és veritat.
0: De complot, res de res. El seu difunt marit tenia més cara que esquena. Durant molts anys es va pensar que Charles Dawson era un filàntrop i un... No sé mai on ficar l'accent a filàntrop.
3: Filàntrop.
0: Filàntrop.
3: Filàntrop.
0: Sí?
3: Sí, sí.
0: Filàntrop, d'acord, gràcies. Es pensaven que era un filàntrop i un excel·lent arqueòleg, però, bueno, bàsicament era un estafador. Un estafador. Un home de bé, de ciència, que volia ajudar la societat amb els seus descobriments.
3: Però un estafador.
0: Però un estafador. Ja. Un estafador. No. Ens falta saber què ha passat amb la Naixa, la nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut a aquest passeig per aquesta estafa. Mercè, qui ho decidirà, això?
2: Ho decidirà el Pau. Petonets, Pau.
7: Petonets.
0: No.
7: Ah, vale. Havia entès petonets, jo.
3: Ja està. Jo no faria més programa.
2: Si vols, abans de marxar, ens els fem, els petonets.
0: És dels millors moments que s'ha viscut en aquest programa.
3: La Mercè...
0: La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets. Fantàstic.
7: De Cornellà del Terri.
0: De Cornellà del Terri. Molt bé, molt bé.
6: Amb doncs... molts petonets a Cornellà del Terri.
7: Sí, sí que en fem.
0: Endavant. Hòstia. La pregunta és... Els científics deien que els falsos descobriments d'en Charles s'emmarquen dins d'un període febril de troballes prehistòriques. Els científics es van tornar bojos i s'ho inventaven tot. Com es va anomenar aquest període històric, eh? On tothom trobava coses, es veu. A, la dinofebre. B, la guerra dels ossos. O C, la cursa dels fòssils.
7: La C.
0: La C. Doncs la Naixa és... morta.
3: Oh. No. Quina pena.
0: Era la guerra dels ossos. Tot i que els ossos eren falsificats per en Charles, la Naixa no ha pogut resistir-se. Se n'ha cruspit uns quants i el seu estómac no ha pogut resistir. Qui havia de pensar que la pobra gossa moriria per culpa d'uns quants ossos d'orangutan? Ai, la Naixa. Ai. Petonets, filla meva.
3: Oh.
0: Petonets. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
3: Ja no!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern de la Comunitat de Madrid no anirà a la reunió d'aquest divendres del Consell de Política Fiscal i Financera que ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic. L'executiu d'Isabel Díaz Ayuso està en contra de la reforma pactada pel govern espanyol amb Esquerra Republicana i ha fet una crida a la resta de comunitats a seguir el seu exemple. La intenció d'Ayuso és fer descarrilar el projecte per falta de quòrum, però cap altre govern autonòmic ha renunciat a hores d'ara a assistir a la reunió amb Hisenda. El Ministeri ha qualificat l'intent de boicot de Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. Tot i l'absència de Madrid, la proposta s'aprovarà, encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, Catalunya i les Canàries. El nou model podrà passar després al Consell de Ministres i al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions d'euros més l'any que ve. Repassem ara altres informacions en format més breu. Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés, però, no ha convençut cap partit fora del PP. Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca Seat. La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. El grup alemany no preveu electrificar cap model de Seat, tot i que des del comitè d'empresa asseguren que en la reunió d'ahir no es va parlar de la possibilitat de suprimir la històrica marca i mantenir l'aposta per Cupra. Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els ha demanat una treva perquè el sistema educatiu comenci amb serenitat el nou curs. La USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són suficients i demanen concretar-ho amb un calendari. Una gala al Liceu ha servit per estrenar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i a Cambrils. La pel·lícula coproduïda per 3CAT, que s'estrena aquest divendres, reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya començaran el curs sense beca menjador, tot i necessitar-la. És el càlcul que fa l'ONG Educo, que avisa que representen el 37% de l'alumnat vulnerable. La majoria dels alumnes que no tindran beca fan ESO. Com que molts instituts no tenen infraestructura per oferir servei de menjador, aquests alumnes acaben sense accedir a les beques. La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, demana que es busquin alternatives.
2: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
1: L'entitat també reclama que el servei de menjador estigui contemplat com un dret dins del sistema educatiu de Catalunya. L'empordanesa Paula Badosa s'enfronta a aquesta hora a la cap de sèrie número 4 del torneig Open dels Estats Units, Coco Gauff. El resultat de moment és favorable a la nord-americana per 6-4 i 6-5. Gabriel Jesús ha fet aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. La sessió també hi ha participat Gavi. Tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis blaurana es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic. S'hi presentaran uns ingressos rècords superiors als 1.000 milions d'euros. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns últims anys irregulars. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada amb aquest resultat: Real Societat 0, Celta 0. I el defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, l'han absolt en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor després d'un acord amb les víctimes. En un comunicat, Asensio es mostra satisfet i, d'altra banda, ha aprofitat per demanar perdó per la sanció per conduir begut i promet que no ho tornarà a fer.
0: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%. Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Estupendament bé, molt feliç. Avui som dijous, ja?
1: Avui som dijous, sí.
0: Però que ràpid passa la setmana quan tens solució, no?
1: Sí, a més és el Dia Internacional dels Ascensors, perquè tothom està dient, ah, quina calor que fa, has notat que puja les temperatures, i aquesta nit no he pogut dormir, però nosaltres deixem les finestres obertes, doncs jo m'he instal·lat un ventilador, que està molt de moda, etc etc.
0: Mira, recupereu el programa del dimarts, que vam parlar amb l'Eloi Cordomí, que ens va explicar que fins ara, el setembre, era un mes de transició, que si s'acabava l'estiu, amb la Marta Pérez Verge i els refranys que tenien a veure amb setembre, doncs res, que ens va dir que res, que ja no és vàlid, que hauríem de parlar ja de novembre, no d'octubre, no, de novembre. En tot cas, avui no parlem del temps, però sí que en certa manera tornem a parlar de la rutina, perquè aquesta setmana molts us incorporeu a la feina, molts esteu pendents de tornades a les escoles, de seguida us he fet spoiler, però ara parlem de la rutina. Tot això, el control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, a la peixera Nil Via, la Viena Gasa i l'Olivia de Sipio. És dijous, torna l'alegria a l'estudi de Catalunya Ràdio, una dona que no calla ni una, no s'encalla ni una. Núria Casas, molt bon dia.
2: Bon dia, Elisenda. Quina il·lusió, quina il·lusió tornar aquí a Catalunya Ràdio. Quina renovada, que bé, que bé.
0: Quina il·lusió tenir-te de nou,
1: Núria.
0: Renovada. Escolta, ja has tornat plenament a la rutina? No, clar, perquè els nens t'han tornat a la llar d'infants, ja o no?
2: El petit ha entrat a la llar d'infants, ha durat 2 dies i ahir vam acabar d'urgències a la matinada amb bronquitis.
0: Té tu.
2: Està molt bé. I l'altre he aconseguit que els meus pares se l'emportin a la Costa Brava.
0: Ah, bravo, un aplaudiment a la casa. Escolta, això de la llar d'infants, els primers anys i les malalties...
2: Pobret, 2 dies.
0: Si és, van tant a la llar d'infants com jo vaig al gimnàs, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Pagues la quota però no hi vas.
2: Mai, mai, mai.
0: El meu t'he de dir que es va posar molt malalt els primers mesos i ara ja vull pensar que tindrem aquells mocs que comencen ara i te'ls treus de sobre a l'abril de l'any que ve.
2: Però és fort, Elisenda. O sigui, que m'ha durat 2 dies. Això jo crec que és de rècord.
0: Això cosa teva, nena, que has fet un sistema immunològic de merda a la teva criatura.
2: Totalment,
0: saps?
2: Totalment.
0: Va, avui us portem una solució pràctica. Avui, com el fill de la Núria, com podem preparar el cos per la tornada a la rutina? Oh, maleïda l'arma!
3: Pagueu!
0: Para l'Albert! Quina és la millor manera de recuperar els ritmes habituals després de les vacances? Com afecta el canvi de rutina al nostre son i al nostre estat d'ànim? Quants dies necessitem per tornar a llevar-nos amb una mica de normalitat, de no estar allò esgotats com estem aquesta primera setmana? I les criatures, com ho hem de fer? Per què hi ha gent que té prou amb 5 hores de son per descansar i d'altres que en necessitem 9? Això es pot entrenar? Es pot reeducar? I per despertar-se? Famosa la pregunta, eh? Ja us ho vàrem explicar el dia de la tornada, quan vam presentar amb l'Hostell i companyia, vam presentar tota la temporada, hem de parlar d'això.
2: Sí.
0: O sigui, el dia, no sé quin dia era, el dia divendres 28 vam dir hem de parlar d'això perquè dividirà Catalunya.
1: I tant.
0: Millor una alarma sola o posar-se 50.000 alarmes i fer-ho de 5 minuts més.
2: Oh! 50.000.
0: Tu ets 50.000, no?
2: 50.000.
0: Estàs de pinta, Núria.
2: El que passa que, clar, si amb qui dorms se'n posa una, doncs bé, potser li estàs restant anys de vida, no?
0: En aquella persona. Sí. És el teu cas, oi, Núria?
2: Sí, és el meu cas.
0: Mira, ara buscarem per la casa algun dels editors d'aquells que s'aixequen amb una sola alarma, peu a terra, que és el contrari.
2: Com s'ho fan? Com s'ho fan, Elisenda? A veure, que ens ho diguin.
0: No, no, a mi em sembla impossible, Núria.
2: Home, va.
0: O sigui, jo em poso una alarma ja conscient, bueno, me'n poso 4 o 5, i a la primera és que no sóc ni conscient d'haver-la parat.
2: I a part, les alarmes que es posa aquestes persones que només se'n posen una, és una alarma de et vaig a fer un massatge o continua dormint. No se'n posen alarmes fortetes. Per exemple, la de la meva parella és...
0: Home, per favor, desperta.
2: Me'n torno a dormir.
1: Tu vols una alarma nuclear, no? D'aquelles, que és una, no? Que sigui molt potent, no? I després hi ha un altre tema, que és la diferència que hi ha entre la gent que posa, com la Núria, moltes alarmes, quants minuts hi ha de diferència? Perquè hi ha gent que hi deixa 5 minuts, tu, hi ha gent que hi deixa mitja hora.
0: No, jo faig com una trampa al solitari. Em poso intervals que no pugui deduir mai la pauta. Perquè penso, si no, el cos s'acostumarà a aquells 5 minuts...
2: Ostres,
0: em vaig enganyant. 3 minuts, 2 minuts, 7 minuts, 8 minuts, 10, 11, 2, 1...
2: Jo 5 per 5. O sigui, em passo 25 minuts fent-me la idea.
1: Estem molt bé.
0: Per cert, hem de dir que la majoria de la població catalana... Ai. Avui dividirem Catalunya, però hem llançat l'enquesta al nostre Club de la Solució. Per cert, si voleu formar part del Club de la Solució, al 677 38 77 19, el 82% diu que es lleva amb la primera alarma.
1: Oh, cert.
0: Jo no entenc Catalunya.
2: No, jo tampoc.
0: De veritat, eh? Això serà un subtema dels que traurem.
2: Eh?
0: Avui parlem de tornar a la rutina, tornar de qual cosa a la rutina, i la solució a aquestes preguntes la té la Rosana Sánchez. Molt bon dia, Rosana, com estàs?
3: Hola, bon dia, què tal?
0: La Rosana, psicòloga sanitària, terapeuta familiar i membre de la secció de Psicologia Clínica del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. A veure, així d'entrada, va, et faig la pregunta que dividirà avui Catalunya.
3: Vinga,
0: una alarma o moltes?
3: Jo diria que una. Formo part d'aquest 82%.
0: Te'n poses una només, de veritat?
3: I tranquil·leta, també.
1: Mira, tranquil·leta.
0: De veritat?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Per cert, Fran, ens poden escriure el que vulguin al WhatsApp, al 677-38-77-19, o ens podeu trucar al 93-201-7474. Què preguntem avui?
1: Bueno,
0: preguntem
1: una cosa... No, no, és que clar, saps què passa? Que ara la gent ja està opinant sobre el tema de les alarmes.
0: És que
1: està
0: llaminer, això.
1: Com que avui parlem de com adaptar el nostre cos a la tornada a la rutina, als horaris habituals, clar, jo volia que ells ens expliquessin si els hi està costant, com ho fan, gradualment. Si els passa també com la Núria, que tenen criatures, com ho feu amb les criatures? La setmana vinent, teòricament, tot i que hi ha convocada la vaga el 8 de setembre, tornen les escoles. Com ho feu amb elles? Les feu anar a dormir abans, progressivament? O s'ha de fer allò de forma directa i dura? És que acaba d'arribar.
0: És que ric, perquè saps allò, no, Núria, que tu prepares un tema i dius, no, anirem avançant, no, i arribarem al tema de les alarmes. No, no, ens estan atropellant les alarmes.
1: No, és que tinc les alarmes del Roger de Cerdanyola.
0: Epa, epa.
1: I ha fet una captura de pantalla del seu mòbil. A les 6:32...
0: Val? Espera, que m'apunto. 6:32.
1: Aquest és dels meus, perquè jo odio els números rodons.
0: Ai,
1: sempre
0: també
1: ho poso així, número random. A les 6:35, la segona, i dius, hi ha un patró, no? Dius, la següent a quina hora serà?
2: 38.
1: No! La següent és a les 6:39.
0: Veus, és el meu!
1: Però, no, llavors, després d'aquesta petita trampa en la seqüència, dius, vale, doncs escolta, ara vol dir que potser la següent serà un 4 números més, i 43, clar, no? No, llavors fa una passa al costat i diu, no, no, ai, 40, tu! És a dir, la quarta alarma, és a dir, entre la tercera i la quarta alarma nuclear, aquí, en directe des de Vandellós, del Roger de Cerdanyola, només hi ha un minutet. O sigui, què fas amb aquell minutet?
0: Perquè en Roger, convindràs amb mi, ja m'ho diràs per WhatsApp. Perquè ell fa trampes al solitari per no entendre's a ell mateix la pauta.
1: Es fa mal.
0: Es fa mal.
1: Que sí, es fa mal. Rosana, es fa mal o no, Roger?
0: Rosana, a veure, primera pregunta, comencem a l'inrevés, eh? Es fa mal? És així, això que fem la Núria, servidora de vostès, i en Roger, de posar-nos 50 milions d'alarmes per despertar-nos, és nociu per la salut?
3: Bueno, nocivo, ¿no? Al final cadascú té les seves necessitats. Lo que yo sí que penso es que al final, com que sabem que l'alarma sonarà diferents vegades, pues llavors, clar, no ens despertem a la primera.
0: Ah!
3: Si sapiguessin que només hi ha una alarma, pues sí o sí t'has
0: com de despertar. Ah, tu creus que és això? És com autosuggestiu?
3: Sí.
2: Però no ens en permets ni dues?
0: Perquè sempre pot ser.
2: No, en el sentit de que una sempre, no sé, el sistema tècnic pot fallar, el teu cap pot estar molt desconnectat. Dues encara que sigui, no? No podem negociar-ho, això.
0: A mi el que em sorprèn, Núria, és que tu, amb una criatura tan petita, que dorm tota la nit a la seva habitació, ja.
2: Sí.
0: Hòstia, feu-la fora.
1: Clar, no, i després us he de dir una cosa...
0: Natural.
1: Us he de dir una cosa, que comença ja a haver-hi l'exèrcit aquest que té detractors i partidaris, que són les persones que no necessiten alarma, que també estan creixent a la banda del WhatsApp, i que després, si voleu...
2: Jo sóc de les que no necessito tenir un son llarg. És a dir, ara que em deies això de les criatures, òbviament, algun dia, o un cop a la nit es desperta, encara que sigui per fer un biberó, el petit encara. Doncs jo sóc capaç de fer-li el biberó i els 30 segons a donar-li i ell dormir-se, jo també dormir.
0: Ah, amiga.
2: Clar. Aleshores, aquí tinc aquesta sort.
3: És
2: no és la sort del nen, és la meva. Això
0: és un superpoder. Sí, sí. Mira, nosaltres hem volgut saber com viu la tornada a la rutina algú que matina cada dia a la tornada a la feina. Li hem preguntat a en Xavi Canalies, ell és director i presentador dels Matiners de Catalunya Ràdio, que és la persona que es lleva més d'hora d'aquesta casa. Després li demanarem com adequar el cos, però com que hem començat el tema per la casa per la finestra, allò que diem a l'inrevés, li hem demanat quantes alarmes es posa per despertar-se en Xavi Canalies, que es lleva a les 3:20 del matí, fa servir allò del 5 minuts més que fem la Núria, fem servir la Núria i servidora, va endarrerint l'alarma, és una trampa o funciona per descansar una mica més?
4: Els 5 minuts més és l'invent més perillós que hi ha si has de llevar-te a les 3:20 del matí. De fet, no ho he fet mai, ni quan tinc un horari més humà, ni ara que em llevo tan aviat. No, mai funciona els 5 minuts més.
0: Ostres! De seguida ho comentarem, perquè això, hem dit, divideix Catalunya, però abans, quantes alarmes necessiten Canalies per llevar-se a les 3:20 del matí?
4: Doncs només me'n poso una. És una manera també d'anar a dormir estant en guàrdia i sabent que només tinc una oportunitat per llevar-me i per despertar-me. Però, de fet, ho he fet inclús tenint horaris més de persones normals, de posar-me en una. Quan me'n vaig a dormir, l'últim pensament, o un dels últims pensaments que tinc, és: tens una alarma posada a la que soni, has de fer un bot de llit i començar la jornada.
0: Uau, per tant, era el que justament deies tu, Rosana, eh?
3: Sí, sí, sí, clar. Sí, saps que hi ha una oportunitat i o l'aprofites o te quedes dormit.
2: Però no et permets ni un error. I som humans, Elisenda. Jo insisteixo.
0: Va, tu, Catalunya dividida. Tenim a la Núria Casas, que Núria Casas posa...
2: No es pot ser tan perfecta.
0: 50 milions d'alarmes en Canalies, que se'n posa una i salta del llit, i nosaltres tenim aquí un representant de les persones que es posen una alarma i salten del llit. Demano un fort aplaudiment pel narrador dels partits de la TDT a Catalunya Ràdio, juntament amb en Ricard Torquemada i companyia. Un aplaudiment per en Bernat Soler. Molt bon dia.
5: Bon dia. Bon dia. Bon dia. A veure, jo he de dir una cosa que és important.
0: A veure.
5: És important en aquest tema. Jo tinc la sort de no haver de matinar, perquè jo no he d'entrar a treballar a les 8 del matí, ni tan sols a les 9. Aleshores, jo... alarma per llevar-me al matí per anar a treballar, normalment, tot i que a vegades me'n poso, em llevo sense alarma.
0: Quan a, quina hora, a quina hora, Bernat?
5: A quina hora...
0: et lleves?
5: Depèn del dia, però... així, entre quarts de 9 i a vegades, si faig una mica el ronso, puc passar de les 9.
2: Està fent molta ràbia a tot Catalunya. No mitja, a tot Catalunya.
0: Perquè se'n va a dormir tard, en Bernat.
5: Vaig a dormir tard, treballo els caps de setmana... Aleshores, sí que és veritat que hi ha dies que m'he de llevar d'hora perquè, per exemple, he d'anar a agafar un avió, no? Per anar-me'n, doncs, a Getafe. Ara també m'enveges o no?
0: Getafe 6 del matí, l'enveja de tothom.
5: O un AVE, no? Un tren. Aleshores, aquest dia, imagina't que... mira, ara d'aquí la setmana que ve d'agafar un tren per anar a València, sí, i surt a les, el tren surt a les 7:40 del matí d'un diumenge. M'enveges o no?
2: No, i més un tren a València.
5: Ah,
2: no, perdona, no és molt desenvolupat, això.
0: I un diumenge, i un tren a València que triga 7 mil milions. Aleshores, que dius, València, que estem aquí al costat, no?
5: Per tant, aleshores sí que cal l'alarma. Aleshores, és veritat, és quan me'n poso una. A vegades me'n poso dues, amb 5 minuts de diferència, però la segona normalment ja mai cal que soni. Perquè jo amb la primera... jo sí tinc una obligació d'agafar un tren, un avió...
0: Ja estàs com en tensió.
5: Sí,
0: és la tècnica Canalies, no? Que abans d'anar-se'n a dormir no només es posa l'alarma una de sola, sinó que pensa: m'he de despertar, perquè si no em desperto la primera alarma, no em desperto.
2: Però llavors aquesta responsabilitat la trasllades en el descans? És a dir, jo dormo molt, molt tranquil·la perquè sé que hi ha les alarmes. Llavors, potser visc un moment de tensió de 25 minuts, però durant el descans no estic amb aquella pressió de: ei, només n'hi ha una, inconscientment.
0: Això és interessant, també. Pot ser que descansem pitjor, si sabem que només tenim una alarma.
2: Un moment dolent per una nit molt bona.
3: És possible. És possible que sigui aquest arma de doble filo. Lo que jo sí que preguntaria també és si sempre us aneu a dormir a la mateixa hora.
2: No.
3: Clar. Perquè això és interessant, perquè si anem a dormir a la mateixa hora, ja creem aquesta rutina. Llavors, el cos, les persones normalment que s'aixequen sense despertador, precisament és per això, no? Perquè normalment sempre te'n vas a dormir i te llevas a la mateixa hora, independentment que sigui cap de setmana.
0: Ah, és a dir, que has fet com que el cos li has donat tanta rutina que al final es lleva i se'n va a dormir a la mateixa hora.
5: A mi em passa una cosa per això, que és que els dies que necessito llevar-me d'hora i, per tant, posar-me una alarma, moltes vegades em llevo abans que soni l'alarma, però... No dues hores abans.
0: Un minut, dos minuts.
5: Una estoneta abans, sí.
0: I això que és, pot ser
3: per degut? Per l'atenció que dèiem, no? Al final saps que, si saps que has de perdre un avió o que has de perdre un tren o el que sigui... Sí.
5: I aleshores, saps què passa? Em poso en marxa i, per exemple, estic dutxant-me i de sobte comença a sonar l'alarma.
0: Estrès a la dutxa perquè has de sortir a parar-la.
5: Surs tot el terra xop, rellisques...
2: Alarma de mòbil, per tant?
5: Alarma de mòbil.
0: Ara que dius, voldré saber quines alarmes teniu, perquè la Núria deia, no, la gent que es lleva amb una sola alarma té una alarma relaxada. Ara descobrim quina tindrà en Bernat Soler. Però jo us volia preguntar, gent a casa, 93-201-7474, quantes alarmes teniu i si teniu algun truc específic? Perquè, per exemple, jo conec editors que s'han de llevar molt d'hora al matí, que el que fan és posar-se un rellotge analògic, és a dir, no mòbil, se'l posen al mig del passadís... per obligar-se, és a dir, el camí invers del Bernat Soler, per obligar-se a llevar-se per aturar-lo.
2: Jo, Elisenda, ho veig i t'ho sumo. A les èpoques que jo matinava per treballar també a la ràdio, demanava que la meva mare em truqués per si de cas.
0: I la teva mare què fotia? Un triple doncs, sistema del teu germà o què?
2: Esclavatge del segle XXI.
0: Oh, que sí, força! Sí, sí. Trucs per llevar-vos?
2: Però això també hi ha gent que ho fa.
0: Sí o sí, 93-201-7474, poseu un despertador analògic al mig del passadís, obligueu la vostra mare que us faci el servei d'hotel de trucar-vos i despertar-vos, poseu 50 milions d'alarmes, com ho feu? 93-201-7474, i si sou defensors d'una sola alarma i el per què ens ho justifiqueu, podeu entrar en antena al 93-201-7474 o al 677-38-77-19.
5: Jo fa molts anys, molts, hi havia un sistema, un servei d'alarma de telefònica.
0: Ah, sí?
5: Amb telèfon fixe, eh? Sí, telèfon fixe, tu trucaves a un
0: 0... invento.
5: Un 0 no sé què, i aleshores deies l'hora que volies que et truquessin.
3: Bueno, i els hotels, no?
5: I, sí, però els hotels ho fan la recepció. Però això era un servei de telefònica. Oh. Aleshores, el que passa és que després d'un mes de fer-ho vaig descobrir que era de pagament. I costava 100 pessetes cada trucada.
0: Trucada.
5: Ja estem parlant de 60 cèntims d'euro.
0: És una pasta,
5: home,
0: eh?
5: Home, sí, clar.
2: Que algun startup ens digui si això existeix o aquí hi ha negoci actual.
5: També.
2: Perquè això ho automatitzes amb una IA
0: però
2: i fas negoci,
0: IA,
2: eh?
0: Si amb la IA ja ho fas, home.
2: Això.
0: Segur que tu li pots dir ara a la IA mateixa. Passa que nosaltres som una
2: Siri,
0: miqueta lerdos. Siri, truca a tal hora, saps? Desperta a tal hora.
2: Ah.
0: Molt
2: interessant,
0: això, eh? Costar en total 0,60. Sí, sí. A veure, doncs, per 10 dies posem 6 euros. No,
5: no, vaig estar més, gairebé un mes. Però clar, quan em va arribar la factura, perquè aleshores enviaven factura en paper, i dic, què és això? Servicio despertador. Pa, pa, pa, pa, pa. I clar, doncs m'havia gastat, doncs, doncs no sé, quan són 100 per 30, què?
0: 100 per 30...
5: 3.000 pessetes.
0: 3.000 pessetes.
5: Doncs, 18 euros.
2: Despeses euros. Per TV3,
0: passa, tu. Eh? Són molts menús, eh? Va, deixem-me saludar en Ramon. Ramon, bon dia.
6: Hola,
0: Ramon,
6: bon dia.
0: Del Guinardó, com estàs?
6: Molt bé.
0: Escolta'm, una alarma o moltes alarmes? I per què?
6: Una alarma perquè sóc dels clàssics i encara vaig amb un rellotge despertador a la tauleta de nit, no. Epa. Amb mòbil a la tauleta que va fent 50 vegades.
0: Epa.
6: Com esteu, entenc que feu tots vosaltres, no?
0: Sí, perquè som nocius, som uns tòxics. Per tant, tu, no. Rellotge clàssic i una sola alarma.
6: Una sola, que el despertador, segons com l'atures, ja té repetició.
0: Ah, sí, fa les nus.
6: Però estàs, penses del que mania aquest despertador.
0: I ets un gran defensor, entenc, de llevar-se a la primera, eh? A treure's, expulsar-se la mandra de sobre.
6: Sí, jo la veritat és que, com deien ara, jo a la primera o a vegades un minut abans de que soni l'alarma ja estàs amb l'orella posada i l'atures i m'aixeco.
0: I a treballar.
6: Ara ja no, ara afortunadament ja no, però... Però sí, molts anys fet, més tenint en compte que al costat hi dorm una persona que s'aixeca una hora més tard, amb la qual...
0: Ah, clar, millor. Mira, això és molt interessant, obres un debat interessant, Ramon, perquè la Núria no té cap mena de respecte per la persona que dorm al seu costat, posa 50 milions d'alarmes, ell s'aixeca més tard que tu o més aviat que tu?
2: Clar, s'aixeca ja quan ja m'aixeco jo, també. S'adapta a la vida.
0: Ah, és impossible.
2: És que no li queda més.
0: Ramon, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonic.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, adéu. Va, el WhatsApp, que deu estar rebentant, que ens diuen, Fran.
1: No, està rebentant, sobretot perquè, mira, hi ha molts oients que ens expliquen que es desperten amb el Canalies. Abans sentíem com ho explicava ella, la seva manera d'aixecar-se, i la Montse, la Marta, l'Albert, es desperten amb la ràdio, amb Catalunya Ràdio, en aquest cas amb el Canalies. L'Albert ens ha enviat una captura de pantalla de les seves alarmes, també, concretament, atenció als horaris. Ell és transportista, condueix un camió per Espanya i per Europa. Té una alarma a les dues del matí, té una altra a les 2:10, i dieu, bueno, doncs mira, el següent serà a les 2:20, no? Per aquesta
0: seqüència. No hi ha pauta, tampoc.
1: A les 3:20 és la següent.
0: Com? Un moment, 2:10?
1: Sí.
0: 3:20? Va 1:10 al mig?
1: I 3:30. I 3:45.
0: Rosana, això és una manera de rebentar-se el cervell?
3: Home, jo diria que sí, perquè no acabes de complementar cap de les fases del son. Durant la nit anem passant per diferents fases i aquest procés es repeteix durant 2 o 3 vegades i clar, i en 1 hora i pico no fas ni la fase de recuperació ni res. Llavors, no sé fins a quin punt és gaire recomanable.
0: Clar, perquè ara parlaves de trencar les fases de son, al final un despertador serà molt casual que ens respecti una fase de son. Normalment ens la interromp.
3: Sí, és possible, sí. Tornem al mateix, si hi ha una rutina és més difícil, però sí, és possible que ens interrompi una fase del son. Però, bueno, no sé, és possible.
0: I si ens interromp una fase del son, entenc que és millor ja llevar-se. Ja posat, ja que l'hem liat, clar, em desperto i no vaig postergant, no, això?
3: Clar, és que al final quin és l'objectiu d'anar això postergant 5 minuts, 10 minuts, 15 minuts? Potser És més una tortura que no pas un...
2: Núria, quin
3: un
2: és l'objectiu? A veure. L'objectiu és llevar-se gradualment. Jo no puc fer un vot i dir bonjour! No,
3: necessito... No cal, però no cal tampoc.
1: Mary Poppins,
2: saps? Com el Rubianes, me voy a trabajar. Doncs no, ve de gust. Necessito una transició. I després també penso, aquesta gent que... Està a cavall de... Em fa una mica de ràbia. No, però jo el cap de setmana ja em desperto com faig de dilluns a divendres. Home,
3: tornem a la mateixa, la rutina.
2: Home, però la rutina, el dissabte i el diumenge, és bo trencar-la, no?
0: També pot ser, Núria, que ja hi ha persones, tu i jo, que estem permanentment cansades. O que potser... No, que potser no descansem el suficient. És a dir, pot ser que la clau de tot sigui que no descansem suficient?
3: És possible. I la criança. Si esteu dient que teniu fills petits o filles petites, llavors, clar, la criança pues, trasbalsa tot. Si no descanses bé, evidentment aniràs... O sigui, si no dors bé, evidentment repercutirà el teu dia a dia en moltes coses, amb la irritabilitat, amb el cansament, no aguantes el que hauries d'aguantar, si això li sumes que els crios fan la seva feineta, doncs
2: clar. Però jo ja abans de la criança era una persona...
0: Ja abans, ja venia així,
2: no,
0: eh?
2: No, però era nocturna, més que diurna.
3: Això també, això influeix molt.
2: Aguanto
3: també,
2: el que sigui fins les tantes, aleshores... Bé, no hi ha un ordre.
0: Clar, en el teu cas, Núria, dedueixo que trasbalsa més el fet de patir per saber que tens una sola alarma i per saber que quan soni t'has de llevar, és a dir, no tinc marge per fer el ronso, t'estressa més que no pas el perjudici que et dona posar-te 50.000
3: alarmes. Has provat o no?
2: Sí. Durant l'estiu, per exemple, una alarma, perquè sí que no hi ha un compromís...
0: I no et llevo. Però perquè no hi ha el compromís, potser has de fer la tècnica Bernat, de dir una i prou, si no, no em llevo.
2: A mi m'agradaria que un expert em psicoanalitzés i potser d'aquí 10 anys veiés si neurològicament he tirat enrere o no, hi ha alguna repercussió.
0: Possiblement, perquè aquesta gent que es posa una alarma, ara dèiem, no sé qui era un dels oients, a les 2:10 i després a les 3:20.
1: L'Albert.
2: Això és molt bèstia.
0: D'acord. Quan trenquem el son amb la primera alarma, amb la segona, si dormim una estona més, entenc que el son és... És lleuger? És profund? És...
3: No pot ser profund amb una hora i pico. Jo també, torno a lo mateix, jo li preguntaria a aquest senyor per quin motiu. Crec que la primera eren 10 minuts de diferència i després fa aquest salt d'una hora i pico. No, no sé quin objectiu pot tenir. Això seria interessant.
5: Està a Canàries.
1: Has canviat el fus horari.
3: No sé.
1: Hi ha molta gent com el Bernat, eh? Hi ha molta gent que té posada l'alarma i que després a vegades no la fa servir.
0: Ostres, tu,
1: per exemple,
0: Això per mi és l'enveja.
1: No, és que el Xavi es posa dues alarmes, d'acord? Diu, molt bé, una... posa l'exemple d'avui. Tenia l'alarma a les 6 i una segona repetició, la rèplica del terratrèmol a les 6:05.
0: D'acord.
1: Però m'he despertat sol a 4:06, diu el Xavi. Escolta'm, ja ho tens allà. I el Robert igual, eh? Sempre es posa l'alarma a les 7:04 i es desperta a 6:45.
0: Després hi ha aquella gent, faig una crida també, eh? La gent que ens despertem a les 3:04 de la matinada, especialment a les 3 de la matinada, i estàs una hora mirant el sostre que dius, no podria tenir aquesta actitud vital a les 7 del matí, en lloc de les 3 de la matinada?
2: I això et passa de
0: forma
2: freqüent?
0: Passa, mira, fa una setmana, des que hem tornat a la rutina...
1: Sí.
0: Una setmana sencera, de 3 a 5 estic desperta. Això què pot ser?
3: Uau. De 3 a 5, 2 hores, uf, quina tortura.
2: És molt bèstia.
0: Sí, digue-m'ho a mi.
1: I només tu.
0: Ja us escriure en WhatsApp. Només jo, malauradament.
3: Això es manté amb el temps? O és només perquè...
0: No, si no aquesta setmana.
3: Vale. Home, si és transitori, pues, home, no és el millor, no? Ojalà no passés, perquè no deu ser agradable, des de luego. Però això, si és transitori, no em preocuparia. Si això augmenta, és continuat amb el temps, interfereix amb el teu dia a dia, bueno, pues, potser sí seria...
0: I això pot ser que s'hi trobi la gent aquestes setmanes que està tornant a la rutina, de dir el cos una mica desajustat, tenen son a les 11, se'n van a dormir, però després a aquestes hores de la matinada desperts, vindria a ser normal fins quan? És a dir, que ens duri una setmana, dues, tres...
3: Clar, no hi ha temps definit perquè cada persona és un món i l'ha fet ara de diferent manera. Jo em preocuparia més en el total de dies, el que diem, la intensitat. Vull dir, si amb els dies la intensitat disminueix, jo m'adapto ràpid als canvis, si és transitori, que ok, no passa res. En canvi, si això no és transitori, augmenta, interfereix en la meva vida, llavors pot ser...
5: És que m'he posat l'alarma perquè he d'anar a fer la reunió del Tot Costa.
0: L'alarma d'en Bernat Soler, ara t'alliberem. A veure, és aquesta alarma, eh? A veure.
2: Això és un espà.
0: Jo, com la Núria...
3: Jo tinc d'aquest estil, també.
0: Jo això ho integro al somni.
5: No, no, això desperta i a més pues mira, ho fa de forma poc agressiva.
3: Ja saps el que has de fer a les 3 del matí.
0: Sí. No, no, em posaré una d'aquestes. Perquè tu, Núria, quina alarma tens? Ara
2: mira,
0: buscaràs,
2: no ho sé, no? Perquè com que sóc tan totxo cibernètic...
5: Busca,
2: vull dir,
5: busca.
0: Ara buscaràs.
5: Busca.
1: No, mentrestant us dic que la Marta també té una sintonia d'aquestes així, rotllo ocells, també. Però després, al cap de 20 segons, la melodia ja és canyera i m'he de llevar, sí o sí,
2: aturar-ho. Ah, no, mira, espera, que avui m'ha sonat aquesta.
5: Ah, s'assembla.
0: Saps què creus que és la meva?
1: Aquí, el Club de les Melodies.
0: A veure, clar, sí, clar que no ens despertem, Núria, eh? També t'ho dic, eh? A veure, 13:32, vaig a posar... 13... Aneu parlant, perquè jo no puc fer dues coses a la vegada.
1: No, mira, la Clara, l'interval que té entre les alarmes, la Clara és de 20 minuts, concretament 7:34 i 7:54.
0: 7:34, 7:54, eh?
1: Sí.
0: Per cert, tenim en Joan de Torredembarra al telèfon. Joan, bon dia.
1: Joan.
7: Yeah.
0: Com estàs, Joan? Mira, sona la meva alarma.
1: Vinga, endavant.
0: És la mateixa que la de la Núria. Fantàstic, eh? Odiosa.
1: Pobre Joan.
0: Joan, quantes alarmes et poses, estimat?
7: Ja, jo em poso una a les 5:37 i una altra a les 5:45. Que et vagin repetint i la paro cada 10 minuts.
0: I per què et fas aquesta tortura?
7: Mira, me'n vaig al sofà, em poso el telèfon a la mà dreta i conforme van sonant em vaig parant amb el botó del volum. I cada 10 minuts, perquè no coincideixin, van sonant. Perquè em faig aquesta tortura, perquè no me'n vull anar a treballar.
0: Ah, amic, això és una altra. Quan no t'agrada la teva feina i no vols anar a treballar, o t'agrada la teva feina i no vols anar a treballar, també et fas aquesta tortura. A quina hora vas a dormir habitualment, Joan?
7: Depèn, depèn. 10, 11, 12, depèn.
0: Clar.
7: La nena és...
0: Ah, tens una criatura. S'ha acabat aquí la conversa. Ja ho estem entenent.
7: Tinc una molt gran i una petita. El que passa que ja porto 35 anys matinant i és allò que dius, l'última hora al sofà és la millor. I cada 10 minuts vaig parant. Fins que són les 6 i 4 així, digo, ja no tinc més remei.
0: Ja no tinc més remei, m'he de llevar, he d'anar a facturar. Les mujeres facturen.
7: Exactament.
0: Joan de Torredembarra, ben tornat. Gràcies per escoltar-nos. Una abraçada, bonic.
7: A tu.
0: Fins ara. Adéu, adéu.
1: No, és que la Roser diu... Sisplau, una sola alarma. Em sembla una falta de respecte per la teva parella.
0: Oh, clar,
1: no cita
0: clar,
1: ningú, en el WhatsApp.
0: No, Núria.
1: No cita ningú. Em sembla una falta de respecte posar 1.000 alarmes i que l'altre es desperti. Em sap molt greu.
0: A tot això, Rosana, a mi m'agradaria saber quant de temps triguem en despertar-nos totalment. De dir, des que sona l'alarma, independentment de si ens llevem a la primera o no, biològicament, quan triguem en fer la fase de despertar.
3: Tornem a lo mateix, això serà dependent de cada persona, les característiques individuals. Com deia la Núria, no? Hi ha persones que s'aixequen pel matí i diuen uau, super happy flower, i hi ha altres persones que necessiten pues, lo típic, no? Jo fins que no em dutxo i no esmorzo i tot això, no estic despert. No hi ha un temps estàndard o no, un manual del bon despertar, vull dir, és molt individual.
2: L'altra gran pregunta d'aquestes de test de la Superpop és què fas només despertar-te?
0: Jo posar-me les ulleres.
2: Val.
0: Però si no equipo i no puc fer res més. Tu què fas?
2: Jo, per exemple, faig un pipi.
0: Ah, sí, sí, això també.
2: Val? Però que hi ha molta gent que quan es desperta, per exemple, ja se'n va fer un cafè. No? Això també em defineix molt la vitalitat d'aquella persona. Clar. Vull dir que, per exemple, jo necessito fer una rutina in crescendo, no clar, començar per una cosa com molt secundària, saps?
0: També hi ha aquella...
3: No,
0: tu, Rosana, ets desperta.
3: Possiblement és per lo que deies, perquè ets una persona més nocturna i això és una realitat. Hi ha persones més nocturnes i persones més diurnes. Llavors, hi ha persones que es lleven i van de la cama al sofà. Que, vull dir, pues, això, no?, que els costa més. I altres, pues, lo que dius, ja directament, vinga, acció, me fico una rentadora... Llavors,
2: o dies que i això ho he fet i procuro no fer-ho mai, perquè això sí que penso, aquí hi ha un límit ja de la teva salut mental, despertar-se i mirar el mòbil.
0: Oh, però això ho fa el 90% de la població.
2: Sí, però prioritzar-ho fins i tot abans de fer un pipi o posar-se les ulleres... Ostres, però
0: ui,
3: això ho fa molta gent. Sí.
0: Ui, tant.
2: Això és més fort que 5 alarmes, jo crec.
0: També t'he de dir que hi ha gent que em fascina molt, que es desperten. Són normalment els que es desperten amb la primera alarma, una alarma tranquil·la, tal, que es desperten amb les seves facultats cerebrals al 300% i et comencen a fer preguntes. Què voldràs per sopar? Què voldràs per... És com, ostres,
2: uau,
0: com pot ser que hi hagi gent que triguem tant a despertar?
3: És això, gent nocturna, gent més diurna. Vull dir, és així.
2: Però és fort com el mòbil s'ha posat en el top one de tasques a fer només despertar-se quan n'hi ha d'altres pel nostre cos i tot molt més importants.
3: Clar.
2: I que ens és igual. Que potser tenim allà la bufeta retinguda.
3: Sí. Digues. No, vull dir que potser és una consulta com molt ràpida i, home, si te tires 10 o 15 minuts, que hi ha gent que també ho fa, eh? Si és una consulta molt ràpida, no sé. Lo que sí, sé que no, com que no ha sortit el tema, però, per exemple, parlant dels mòbils i mesitas i despertadors, adolescents sí que recomanaria que fora, perquè amb l'excusa de que els adolescents han d'aixecar sols, que jo ho veig bé, que tinguin aquesta autonomia, sí, però jo sí que recomanaria que no s'aixequessin amb mòbil, despertador clàssic de tota la vida.
0: Mira, i ara t'obro una altra variable, perquè la Júlia, una col·lega, m'està sentint parlar, no m'ha dit res, eh? Simplement m'ha enviat un enllaç a un despertador, que és un despertador, diu Amanecer, despertador de llum natural, simula la sortida del sol.
3: Ostres.
0: Recomanem dormir, per exemple, aquests despertadors que simulen, no?, la sortida del sol, és a dir, biològicament hem de despertar el nostre rellotge biològic, hem de pujar una miqueta a la persiana, en cas que no ho puguem fer, podem tenir aquests despertadors que simulen la sortida del sol, és a dir, això ens ajuda biològicament a posar el cos en solfa?
3: Home, és possible. Al final, la llum del sol, la son se comença a crear des de que ens aixequem per tot el cicle circadià i tot això. Llavors, bueno, sí que és veritat que el nostre cos i el nostre cervell està fet per despertar-se quan hi ha llum i per dormir quan és de nit. O sigui, ho trobo una bona solució, podria estar bé. I dormir, doncs, això, amb un, que t'entri una miqueta de llum, pot facilitar molt més que si no dorms totalment a les fosques, perquè llavors vas molt perdut i perds la noció del temps.
0: Clar,
3: no?
0: Per tant, de cara a aquesta setmana, tornades a l'escola, adolescents, ara ho deies, eh? Recomanar, primera recomanació, no despertador de mòbil. Segona, pujar una miqueta la persiana perquè el nostre cos tingui aquella percepció que s'està fent de dia.
2: És que, Elisenda, aquí hi ha molta gent del Club Batcueva que ja no és només finestra, sinó que et demanen que la porta estigui tancada. A veure, una cosa, no cal dormir en un búnquer. Vull dir, clar, aquí...
3: Costarà més aixecar-se.
2: Quin problema tens per estar completament a les fosques?
0: Sí. Podeu dir la vostra, eh? Dormiu completament a les fosques, sou de persiana pujada, algun truc per despertar-vos, 93-201-7474. El WhatsApp ja rebenta, eh?
1: Sí, no, fa estona que rebenta. L'Anna diu, mira, està l'equip de la casa, se'm sonen unes 4 o 5 alarmes, perquè cal preparar molt el cos i sobretot la ment. El Jordi es desperta a les 6, minut amunt, minut avall, però espontàniament, per combustió espontània, diu, escolta'm, jo em desperto i molt poques vegades sona el despertador a casa meva perquè em desperto sol. El David, atenció, tema melodies de despertar-se. Tinc una música de piano, suau, també, a les 4:40 i la pago ràpid, em vesteixo, cafè i cap a la feina. I la Mireia ens explica que es desperta cada dia la Mireia amb una cançó, que és aquesta.
0: Cada dia?
1: La Bienhoz.
0: Cada dia? Em recorda aquella pel·li que li diem el dia de la marmota i no es diu així? Saps? Despertar-se cada dia amb la mateixa cançó. Atrapat en el temps.
2: Sí.
0: Mare de Déu. Cada dia i no la canvies mai, Mireia?
1: No, li encanta. Uau,
0: Déu-n'hi-do. A tot això, ara hem desviat el tema cap a la son, cap a quantes alarmes, però estem parlant de tornada a la feina, tornada a la rutina. És millor, per adequar-nos a la nostra rutina, canviar els horaris de cop o regular-los progressivament? Per què t'ho pregunto? Perquè hi ha gent que diu, no, jo, aquesta gent que m'ha tirat tant, no? Rotllo Canalies. No, d'un dia a l'altre jo passo a tenir l'alarma o no tenir alarma, a posar-me les alarmes a les 3:20. Hem d'anar restant cada dia una hora, dues hores, progressiu o de cop?
3: Novament, tornem a la individualitat de cadascú, però sí que és recomanable tornar progressivament. I uns dies previs, pues això, anar preparant-te. Clar, si te lleves a les 3 del matí, entenc que, pues clar, si no has d'anar a treballar, llevar-te a les 3 del matí, però en la mesura del possible, el que diem, sí que intenta incorporar la rutina poquet a poquet uns dies previs.
0: A poc a poc. Mira, nosaltres li hem preguntat a en Canalies, recordem, es lleva a les 3:20 del matí, com ho fa? De forma progressiva o ho fa de sobte? Com prepara el cos per la tornada a la rutina?
4: Sí, inevitablement has d'anar avisant el cos de que s'acaben les vacances i que tornen els despertadors a les 3:20 del matí. Jo el que acostumo a fer és fer-ho de manera gradual, dues setmanes abans de començar a treballar. Cada dia programo el despertador una mica més d'hora i d'aquesta manera també el cervell, que és prou intel·ligent, ja sap que tornen les matinades i que ens toca tornar a l'horari habitual.
0: He de dir, Núria, que tu i jo hem compartit feina amb en Badollador, i en Badó també era d'aquesta escola, que havia fet durant anys i panys els mornings, i també anava restant una hora cada setmana.
2: Jo això em recorda a les escoles Bressol, que demanen al nen portar-lo una hora, adaptar-lo. Això és el mateix. Jo sóc més de, escolta, gaudim de la vida, no cal preparar-se tant, i ja vindrà el mateix dia. Però cadascú té un món.
0: Què és el primer que feu quan us lleveu? 93-201-7474. Jordi, bon dia.
8: Bona nit, Elisenda.
0: Hola, estimat. Escolta, tu, què és el primer que fas? M'ha dit el Nil, el primer que fas quan et lleves i ja em poso les mans al cap.
8: Vale, pues sí, bueno, és el que... Sí. No, jo em fico només una alarma.
0: Una alarma.
8: Sí, però a vegades la retardo 5 minuts. Però bueno, el primer que faig a llevar-me és liar-me un cigarro i anar al lavabo a cagar.
0: Ah, molt bé, perquè endavant. Fas allò de cigarro, sí, sí. Cigarro... Com
2: sí, és
0: allò?
2: Cigarro, cagarro.
0: Fes cigarro, cagarro. No,
8: foto com a molt un trago d'aigua, el cafè ho faig després. Sí, un cigarro i anar a cagar.
0: Bueno, mira, això és, hem de dir que és una gran tècnica perquè no t'agafin mai millor dit els cagats del ventre quan ja has sortit a treballar, no, Jordi?
2: I és un senyal de salut brutal, perquè he vist un documental
0: de fumar, no, eh?
2: Aquest estiu, no. Però evacuar de bon matí...
0: És bo, eh? És bo, eh? Jordi, quants anys fa que ho fas, això?
8: Uf, bueno... Molt, molt, tampoc, però ja fa dies.
0: Ja fa dies, eh? Quina edat tens, si no és indiscreció, Jordi?
8: Jo, 40.
0: 40 anys, eh? I quan fa que fumes un piti per anar al lavabo abans de sortir a treballar?
1: Que es pugui dir.
8: Bueno, no ho sé, ja fa dies.
0: Què ha dit? Què ha dit?
8: Ja fa dies.
0: Ja fa dies, és que clar, deu fumar des dels 13 i no vull que ho digui per la ràdio pública. Jordi, escolta'm, fumar un cigarro, anar al lavabo i després comences la teva rutina. Tens rutina per anar-te'n a dormir?
8: Sí.
0: I què fas? A quina hora te'n vas a dormir?
8: Pues no sé, depèn del dia. Pues sopar, mirar la tele, i au.
0: I au. Escolta, el Jordi es pren la vida molt fantàstic, senzilla. M'encanta sentir oients com fantàstic. En Jordi. Jordi, escolta'm...

0: que controla el somni, si ve que estàs en una fase que et pots llevar més abans de l'hora, doncs ho fa 15, 10, 5 minuts abans i és més fàcil de diguéssim, d'incorporar-te, no?
1: Oh, em sembla boníssim. Però... És a dir, a veure si ho he entès, Esteban. Sí, tu li poses, per exemple, a les 7 i quart, l'alarma. Però si el rellotge aquest intel·ligent ja detecta, diu, cap a les 7 i 5, aquest ja està acabant la fase REM, epa, amunt, despertem-lo. És això, Esteban?
0: Exacte, sí. Doncs és més fàcil perquè és com que algú et diu, ei, aixeca't i... Però que ja estàs amb ganes d'aixecar-te.
1: I ho has notat, Esteban, que et despertes més fàcil amb aquest rellotge intel·ligent que prediu quin és el millor moment per despertar-te?
0: Sí, està molt bé, està molt bé.
2: No, és molt fort. Yeah. Això m'agrada molt que l'Esteban ho tregui, perquè just per l'aniversari de la meva parella li vaig regalar un d'aquests rellotges.
1: Però per què li regales a ell si el necessites tu?
2: Perquè jo sóc un totxo tecnològic, ja t'ho dic ara. I aleshores, ell dorm amb el rellotge i és una mica flipadet de totes aquestes coses. Doncs aquest estiu es va llevar un dia i em diu, Núria, he tingut una nit molt dolenta i tal, vaig a mirar què em diu el rellotge intel·ligent. I li posa... A les 4 de la matinada vas tenir un pic de febre que vas estar a 38.2.
1: Clar, t'ho diu tot, el rellotge, nena, que és intel·ligent.
3: Carai, quin rellotge,
2: uau, tu. Però cal? O, per exemple, a les 10 del matí has viscut ja dos pics d'estrès. Si us plau, intenta seure i relaxar-te.
1: És un tabacle, això, eh?
2: Sí. Esteban, escolta'm, em quedo
1: molt amb aquesta proposta. Tu la recomanes? Ara li preguntem a la nostra experta si és bona idea això de predir el cicle, el moment del cicle en el que és millor despertar-nos, i en aquest cas si seria bona opció fer-ho a través del rellotge intel·ligent. T'agraeixo moltíssim la trucada perquè ens has obert un món, Esteban. Una abraçada, bonic. Fins ara.
0: No,
1: adéu, adéu. Home, és bona idea, no?
4: És bona idea. No, desconec quin tipus de rellotge. Clar, deu haver de 300.000 tipus. Jo, per exemple, em porto un que em prediu la qualitat del son. No arriba als nivells de que me desperta amb aquesta fase. Però per començar, que no són preditors exactes. Al final no deixa de ser un rellotge, però vols que els facin. I després aquí, novament, té una doble cara, i és que les persones que pateixen ansietat per dormir, que n'hi ha moltíssimes, moltíssims problemes de son. Si, per exemple, el rellotge, perquè va d'una puntuació de 0 a 100, crec que això és universal, no?, en tots els rellotges. Jo que sé, que has dormit i et marca un 40, no? Doncs pues això, vulguis o no, t'afectarà. O sigui, si tu t'aixeques i veus un 40...
1: Et ostres, condiciona.
4: Eso es, te condiciona.
2: I a part et fa l'acumulat. És a dir, quan acaba la setmana...
4: Et fa la mitja.
2: Has de recuperar tant. Igual que amb el menjar. El menjar també li diu, escolta, estàs mut, ocellet. Has de menjar no sé quantes quilocalories per recuperar.
1: Mira, Núria, me la deixes votant, perquè també voldré saber.
4: Una bona eina, però amb mesura.
1: Bona eina, però amb mesura. Per la tornada a la feina, també. A la feina, a les escoles, a la rutina, eh? La gent, ja no només al son, sinó hem de tornar i fer-ho tot progressiu, com tu recomanaves. Per exemple, hi ha gent que diu, no, ara, com que és setembre, menús a dojo i ara no em sortiré de la rutina ni un sol gelat, fer-ho tot de cop o fer-ho progressivament. També l'esport, hem de tornar a l'esport així a saco o podem fer-ho progressivament? Anem a la publicitat i a la tornada. La Rosana Sánchez, psicòloga sanitària, terapeuta familiar i membre de la secció de Psicologia Clínica del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, ens ho resol. Nosaltres anem escoltant els vostres comentaris al 677-38-77-19.
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
1: 9 minutets. Com ho fem per tornar a la rutina? Com acostumem el cos a tornar a la rutina? Com l'ajudem? Hem parlat molt de son, però ara, abans de la publicitat, marxàvem i dèiem, a veure, amb el menjar, com ho hem de fer? Amb l'esport, com ho hem de fer? Tornar a la rutina tot de cop, de dir, vinga, va, canviem els plans, ara fem un menú, torno al gimnàs 3 dies a la setmana, a per totes, o ho hem de fer progressivament? Rosana.
4: Novament, com deia abans, jo crec que el millor és progressivament. Depèn també de si abans feies o no. És a dir, si tu abans ja entrenaves 3 dies a la setmana, doncs te serà molt més fàcil tornar a la teva rutina i entrenar aquests dies a la setmana. L'altre és que ens marquem objectius de, pues això, no? Començar el setembre i ara començarà a fer esport, i ara començarà a alimentar bé. Llavors això és molt difícil que es mantingui amb el temps. Jo sempre recomano objectius concrets. A més, Això, sobretot la concreció. No és el mateix dir aniré 3 dies a la setmana a esport que caminaré els dilluns, els dimecres i els dimecres, el momento, no? Lo fàcil, 30 minuts cada dia. Si és concret, és molt més, més fàcil.
1: I posar-nos una mica fàcil, no? Perquè de vegades tinc la sensació que ens fem una mica trampes al solitari. De dir, no, setembre i gener, no? Els clàssics mesos. Deixaré de fumar de cop, ara menjaré extraordinàriament bé. Tampoc no cal que sigui tot blanc i negre. És a dir,

0: pots tenir una dieta de dir, d'acord, rebaixo, no m'estaré fotent paelles i gelats com el mes d'agost, que anava aquí i vinga, barra lliure, però no passa res si un dia et fots un gelat, no?
1: I menges més, perquè després has de gestionar la frustració de saber que has agafat unes fites tan altes que al mes d'octubre ja estàs allò amb la tovallola pel terra.
2: Claro, te frustres. I és el que dèiem, que la rutina t'ha d'ajudar, no t'ha de perjudicar el teu dia a dia, perquè llavors se converteix en la teva enemiga i el que volem és que sigui amiga, perquè a més són molt recomanables les rutines.
1: Sí, però la paraula rutina, jo no vull ser ara... destroyer,
2: digue'm.
1: Però em fa molta ràbia aquesta paraula.
2: Pues venga.
1: Sí, i sobretot a través de l'auge de les xarxes socials i sobretot d'Instagram, hem establert rutines de, amb aquest anglicisme que fan de l'skincare. La rutina de... em faig un alvocat per esmorzar. Mira, prou ja, fota la rutina per l'autocàpiga, noi. Deixa'm aplicar la lògica a la meva vida.
0: No fotre cap rutina.
2: Cafè,
1: cigarro, cagarro.
0: Com l'Esteban, em sembla que era.
2: Ser constants en segons quines coses. Mira, penseu que quan una persona té problemes de salut mental, depressions, ansietats, una de les primeres coses que es veuen afectades són precisament les rutines. Llavors, per tant, ajuda molt. Evidentment, s'ha de ser flexible. No podem estar, no?, el que deia l'Elisenda, si jo me vull menjar un gelat, pues, escolta, tampoc no estaré després...
1: Que és una pressió, la paraula rutina s'ha convertit en una pressió.
0: Mira, ara que parlàvem de les rutines, tu deies, sobretot, la gent que és capaç de tenir una sola alarma o inclús llevar-se abans de l'hora sol ser gent que té una rutina molt marcada perquè ha acostumat el cos a me'n vaig a dormir a les 11, em llevo a les 7. 11, 7, 11, 7. És una manera, intentar establir una rutina, en el bon sentit, no en el mal sentit que deia la Núria, per intentar no necessitar tantes hores de son? M'explico. Les persones que tenim tendència a jo necessito 9 hores de son, podem pal·liar-ho amb rutina? De donar-li una rutina al cos i que a la llarga necessitem menys hores de son? O no?
2: Home, sempre ajudarà. La necessitat de les hores de son, novament, depèn de cada persona. 9 hores potser no fan falta, però bueno, mínimament 7 sí que aniria bé. Al final no és tant el volum, sinó la qualitat. O sigui, és molt millor dormir 7 i dormir bé, sense molts despertars i tot això, que no estar 10 hores al llit i despertar-me cada 2 hores. Vull dir, al final descansaràs molt més amb la qualitat.
0: Quan recomanes posar-nos al llit? Quan tinguem son? Quan ens comencem a sentir cansats, va, abans de tot això, a posar-nos a llegir, fer alguna rutina... Em va creure, Núria? Rutina prèvia perquè ens arribi la son.
2: La higiene del son, la higiene. Diem, no? Sí, és molt important. Pues sopa... Sí, dintre de les possibilitats de cada un, al final, cadascú sap la logística de casa seva i hem de saber les cartes del joc. Però en la mesura del possible, intentar no fer activitat de nit, per exemple, esportiva, intentar sopar 3 hores abans d'anar a dormir, intentar estar en pantalles, no? Pues sempre ajudarà molt més un llibre que no està amb el mòbil, perquè a més, depèn de si estàs mirant vídeos que van generant dopamina al cervell i tot això, pues bueno, sempre te desvetllarà més tot el que sigui higiene del son. Inclús, jo moltes vegades recomano fer una petita... L'estiu, i amb aquest estiu no, ha sigut molt dur, però una petita infusió, ja l'estàs dient al cervell que i al cos, no?, que se vagi preparant per anar a dormir. Tot això sempre ajudarà.
0: Nena, tot el que diuen pels nens,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: si baixis les llums, tota la història, fer-ho també amb nosaltres,
2: claro,
0: no? Perquè, clar, si tu tens una llum de quiròfan, que hi ha gent que té unes llums blanques a casa, dius, com t'has de dormir, no?
1: Llegir un conte, no?
0: Sí. Un conte adult. I escolta'm, Rosana, les primeres setmanes, quan tornem a la rutina, tornem a posar el cos en solfa, ens sentim extremadament cansats. Perquè això passa. No sé si t'ha passat a tu, Núria, de dir, però jo com ho portava això, com he estat un any fent aquestes coses?
1: És més, jo no entenc aquesta gent que té ganes de tornar a la rutina. Perquè penso, quin problema tens a casa? No? A veure, jo després de 30 dies amb 2 nens, clar que hi ha moments de tensió, però, escolta, jo estic encantadíssima de fer vacances. Vull dir, aquesta gent que... Ai, és que jo no puc més amb els nens, home, o no puc més amb la parella. Doncs demana el divorci, no?
0: Això és un altre tema que hauríem d'obrir.
1: Sí, però vull dir, aquestes ganes de rutina, home, no ho sé, doncs jo em sento una privilegiada fent vacances.
0: Però la doctora et deia, gent que necessita per la seva salut mental tenir algunes estructures fixes, perquè si no es desbarata la cosa, no?
2: Claro, claro. Lo que digues del cansament és totalment normal. Pensa que venim d'una temporada de les vacances que no estem ni tan pendents de l'horari ni de les obligacions, no? És, bueno, pues tot com més lliure. Al final necessitem un procés d'adaptació a les noves rutines. No a les noves, a les que manteníem, però això ja tenim un horari, ja tenim una obligació.
0: Per tant,
2: ja
0: és normal si les primeres setmanes d'adaptació estem esgotats, de dir, ulo, com ho feia això abans?
2: És molt habitual. Jo prefereixo utilitzar habitual que normal, perquè això...
0: D'acord.
2: El que dèiem abans, si això, si durant el temps, no?, van passant els dies, les setmanes, i això no no remeteix, sinó al contrari, va pujant, interfereix molt a la meva vida, llavors jo sí que diria, potser t'aniria bé mirar-ho, no?, i anar amb una experta a veure què passa. Ara, si amb el temps tot se va adaptant, cap problema.
0: Temps al temps, això que diuen. Això. Val, 677-38-77-19, ens queden 2 minuts per comentar tots aquests allaus de missatges que des d'aquí ja us agraeixo moltíssim, que sempre participeu a la solució, i fem mans i mànigues per llegir-vos el màxim nombre possible.
3: La Mila ho resumeix tot el que dèieu de les rutines i els hàbits amb allò de... És millor tenir bons hàbits que avorrides rutines. Això és el que ens diu la Mila.
0: Per cert,
3: l'Enric diu que es desperta amb una sola alarma, però el més interessant del que ens explica és que ell també matina igual durant les vacances. És a dir,
0: és
3: encara
0: altra.
3: Que estigui de vacances, manté l'horari que té en la temporada regular.
0: Perquè és el que deia la Rosana, deu tenir el cos ultra acostumat.
3: Sí.
2: Que de tant en quant te permeteix, és un privilegi, tampoc no passa res. Ara, si normalment t'aixeques a les 8 i a les vacances comences a aixecar-te cada dia a les 12, bueno, pues al final sabràs que te costarà molt més acostumar-te.
0: Què em passa? Sí.
2: Costarà molt més acostumar-te, només això.
3: La Carol fa horari d'adolescents.
0: Oh, i tant.
3: Passa. Legió de persones que es desperten sense alarma, eh?
0: Jo flipo,
3: el Marc, el Raül, la Pilar, el Gerard, la Montse no tenen alarma, i el Joel fa una pregunta. He sentit moltes cançons i moltes sintonies. Jo us he de dir que tinc to d'alarma, però només la vibració. Algú
0: Ula.
3: Més?
0: Em
3: flipa que es pugui despertar amb la vibració.
0: Només amb la vibració?
3: Sí, així es desperta.
2: Home, hi ha vibracions fortes, però...
1: A mi m'agradaria despertar-me amb el cant d'un gall. Ara, no, és veritat. Ara
3: natural, natural.
1: Molts pixapins se'n van a un poble i demanen que el gall el retirin del poble. Doncs a mi m'agradaria tenir un gall al costat del meu carrer a Badalona.
0: 5 del matí, nena?
1: Sí.
0: I no fas nus, eh? Vull dir, no es fa 5 i 5 i 5 i 5 i 10, no?
1: El gall, després 4 pardals i jo sóc feliç.
2: Segur que ho trobaries amb alguna aplicació de mòbil.
0: Segur, et trucaré. El gall. Núria Casas, moltes gràcies, estimada. Fins dijous que ve. Ferran Domènech, ens tornem a sentir demà.
3: Salut, fins demà.
0: Ai, ha estat un plaer parlar amb la Rosana Sánchez, psicòloga sanitària, terapeuta familiar i membre de la secció de Psicologia Clínica del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Gràcies, Rosana.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ja ho sabeu, paciència i una sola alarma, si possible. Si no, rellotges intel·ligents. Nosaltres tornem demà amb la solució, amb la Sílvia Rosés, professora de l'Autònoma, i parlarem de la història d'estar morè. Fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una, la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Es manté la vaga per al dia de l'inici del curs escolar. El sindicat USTEC, majoritari al sector, i la CGT han decidit mantenir l'aturada del dimarts que ve després del fracàs de la reunió d'ahir amb la consellera d'Educació. Esther Niubó els ha demanat una treva perquè la protesta no afecti els alumnes en una data tan significativa. Però la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ho rebutja i fa una crida a secundar la protesta. Sentim-les totes dues.
2: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies.
3: Aquesta vaga és un fet. Convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
1: Els sindicats USTEC i CGT retreuen a la consellera que no hagi aprofitat l'estiu per avançar en les negociacions i que els hagi tratat a correcuita a 4 dies de l'inici del curs. Repassem ara altres informacions en format més breu. Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que ja hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut, però, cap partit tret del PSOE. Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca Seat. La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. El grup alemany no preveu electrificar cap model de Seat, tot i que des del comitè d'empresa asseguren que en la reunió d'ahir no es va parlar de la possibilitat de suprimir la històrica marca i mantenir l'aposta per Cupra. Salvador Illa s'ha reunit a Kiev amb Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat ha traslladat al líder ucraïnès el compromís de Catalunya per seguir cooperant amb Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també des de Kiev, ha anunciat un acord de col·laboració entre les dues capitals. El director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, serà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges per presentar la seva versió de King Kong. També hi assistiran l'actor Danny DeVito i el director Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de la seva pel·lícula Tesis. La meitat dels europeus tenen un sou que només els dona per comprar-se un pis d'una sola habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena conclou que si bé el problema de l'habitatge és greu, també ho són els salaris de la població. A falta de dades oficials de tot arreu, la recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països. Ha calculat els metres quadrats que es poden comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. I la conclusió és aquesta, que la meitat dels europeus, amb prou feines, pot comprar un pis petit o un estudi. Els responsables de l'estudi assenyalen que, a banda de la pujada del preu dels habitatges, hi ha un gruix important de la població europea que està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un problema que s'està subestimant. Esports. Paula Badosa ha plantat cara, però ha quedat eliminada en la segona ronda de l'Open dels Estats Units de tennis. L'empordanesa ha perdut contra la nord-americana i cap de sèrie número 4 del torneig, Coco Gauff, en 2 sets, 6-4 i 7-6. Gabriel Jesús ha fet aquest dijous el primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi. Tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. El defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, l'han absolt en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor després d'un acord amb les víctimes. En un comunicat, Asensio es mostra satisfet i, d'altra banda, ha aprofitat per demanar perdó per la sanció per conduir begut que li han imposat aquest estiu. Enric Mas referma el seu lideratge a la Vuelta a Espanya. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové Jakob Omersel, però el ciclista balear ha arribat a la meta 27 segons abans que el segon a la classificació general, Primoz Roglic. Ara li treu 1 minut i 45 segons.
0: Fins aquí les notícies.

0: Escolta, que m'acabo d'assabentar d'aquesta meravella que farem dissabte a Catalunya Ràdio.
1: Jo també, i m'encanta.
0: A vegades fem meravelles que ja sabíem, i aquesta m'ha sorprès, que tindrem un canal ocasional amb transmissions del Puyal. Històriques.
2: És que... Jo ja estic anul·lant tot el que tenia previst per dissabte, perquè això és que no m'ho puc perdre. Ho vull viure en directe, rigorós directe, asseguda al sofà mirant a l'infinit.
0: Tu ets molt jove, Juliana. Tu, Roger, Puyal el tens molt controlat, lògicament.
1: Jo he crescut amb en Puyal.
0: Però tu, Juliana, Puyal, que per nosaltres és un mite de la comunicació a Catalunya...
2: Per mi també.
0: L'havies arribat a gaudir?
2: No,
1: Gaudí. No, perquè no t'agrada el futbol.
0: El coneixes, clar.
2: Gaudí no, però jo sí que en sentia parlar a casa meva. A més, a casa meva s'escoltava molt la ràdio. La meva mare és molt oient de ràdio.
0: Però i futbolers a casa? No tant.
2: Lo suficient. Bé, tampoc Puyal... et diria que no.
0: Això encara passa ara, però el Puyal també tenia una cosa, que hi havia molta gent que el futbol tampoc no els interessava, però posaven el Puyal doncs, perquè tenia... Sí. Vaja, això amb el TDT jo crec que encara passa, perquè també és una transmissió que traspassa.
2: I a casa meva el que sí que passava és que, tot i no ser especialment fans del futbol, abans que mirar la tele s'escoltava la ràdio quan havíem de consumir futbol. Això sí que ho recordo molt.
0: I tant, i tant. Bé, això encara passa, eh? I de fet,
2: I tant,
0: ara tenim,
2: tenim
0: els canals. A mi el que em fa molta ràbia era DAZN, que no pots... No dona l'opció d'àudio.
1: Movistar sí, que et deixa ficar a Catalunya Ràdio.
0: Estic fins al minut 8...
1: Quadrant.
0: Merda, ara estic una passada
1: totalment
0: endarrere.
1: D'acord.
2: Teniu uns problemes.
0: Problemes del segle XXI.
1: Oh, m'encanten aquests problemes.
0: I la Marta...
2: La Marta té problemes del segle XXI de conciliació.
1: De conciliar, clar, sí. Està conciliant avui.
0: Però no ve el que no surti.
2: No,
1: sí, tenim una altra cosa.
0: Ah,
1: que és una filla, bàsicament.
2: Bé, sí, al final a la Marta li ha sortit una filla i no podrà venir.
0: Avui ha descobert que té una filla que no podrà venir. Bé, doncs...
2: Enyorarem moltíssim. Sempre, per mi ja em fa més mantra el programa.
0: Perdona, l'altre dia vam anar a una reunió amb el Roger d'audiències.
1: Sí.
0: I ens van passar els 10 àudios més escoltats de l'últim trimestre de la tarda i del que no surti.
1: Ah, i la Marta està dalt de tot, no?
0: I dos o tres
1: sí.
0: dels àudios del que no surti no eren de famosos de per aquí... No, eren la Marta no sé què, trobem a faltar la Marta, no sé què de la Marta.
2: Sí. No, i saps qui fa molt èxit també en tots els nostres titulars, molt abans que una Batguia o una Rosalia? En Marc Andreu.
0: És que el Marc Andreu també...
2: Els episodis on en Marc Andreu surt el titular...
0: Té unes trames...
1: Un dels més escoltats és, crec, en Marc Andreu perd els papers a mig programa.
2: Sí.
1: Dels més escoltats de la temporada anterior, que és com un... Bueno, a la gent li agrada que ens discutim en antena, que hi hagi mal ambient.
0: Tot i que aquest any crec que heu començat encara bastant progressivament.
2: Mira, Francesc, jo vaig tenir un somni, quan estava de vacances encara, que quedaven uns 15 dies per tornar a la rutina. Vaig somiar que el Teatre de Figueres, que per cert és el proper dia 19 de setembre i encara queden entrades a Figueres, serà l'espectacle del que no surti, vaig somiar que arribaven a aquest espectacle i el Marc Andreu no havia fet res de la seva feina.
0: Això és un somni o això és una cosa que és plausible?
2: Això era un somni, però és plausible també.
3: Clar, no és veritat, Juliana Canet.
2: Estic explicant una cosa, puc?
0: Sí, pots.
2: Vale. El somni era que jo m'emprenyava de valent perquè jo, en Roger i la Marta, havíem fet la nostra tasca escrivint el nostre guió i en Marc Andreu, que és el director de l'espectacle, no havia ni editat els vídeos, no havia sincronitzat cap àudio, no hi havia cap so preparat, cap recurs gràfic... Teníem una discussió a crits als camerinos. Va ser un somni extremadament realista i jo, quan vaig obrir els ulls, vaig dir... Com ho enyoro. Quines ganes de tornar a la feina.
0: Doncs ja ha començat la temporada, ja tornem a ser tots aquí, ja ens podem enfadar en antena i fora d'antena, també.
2: Marc Andreu, dintre de totes les poques possibilitats que tindries de despistar-te, moltes vegades el teatre s'ha anat a l'últim segon.
3: De fet, no sé si tu tens entrada ja, Francesc.
0: Figueres?
3: Sí.
0: No puc venir.
1: Quina és la web, Marc Andreu?
2: Què tens que és més important que això, nen?
1: Figueresescena.cat.
2: El 19 de setembre.
0: Crec que tinc un dinar d'aniversari.
3: L'anules.
1: Perfecte, perquè és a les 7 del vespre.
0: El mateix?
3: El mateix, crec.
0: És el mateix, sí.
2: Germans, algú poder de la ràdio, sospito.
0: D'una altra ràdio. Comença el que ha de sortir.
2: Qui fa any?
4: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: Mig minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Nino.
0: I una abraçada molt forta a la Marta Montaner, que està conciliant, i li enviem un petó molt gran des d'aquí.
1: I l'enyorem, però com no, però no es pot enyorar a algú. O sigui
0: ha marxat fa mitja hora i ja estem
1: enyorats de mala manera. I sabem que el programa serà una merda i ja podeu treure Catalunya Ràdio i posar RAC1 perquè això no valdrà pas la pena.
0: No, vols dir que fins a aquest punt? Home, ens podem donar una oportunitat, també.
1: La Marta té una filla. Ah, mira.
0: Bueno, mira coses que passen a la vida.
1: Em destrossa.
0: Que tingui una filla.
1: Em poso per gelós. Jo sempre he tingut molts problemes de gelos amb la filla de la Marta.
0: Perquè voldries tenir-la tu, la seva filla o una filla?
1: Voldria tenir la seva filla. Voldria ser la seva filla. Voldria tenir la Marta de mare.
0: Sí que tindrà...
1: Voldria tot.
0: És un petit problema de protagonisme en general, però aquí en concret. Vols ser la protagonista de tot?
1: No, perquè no té res a veure amb ser la protagonista. Vull que la Marta em faci els mateixos regals que li fa la Nina.
2: Ai.
0: Doncs és impossible, això, Juli. Marc Andreu, molt bona tarda.
2: Bona tarda. Juliana. És que tenim un problema.
1: Bueno, Juliana i Roger.
2: Sí, també és veritat.
0: Quin problema tenim?
1: Parlem un problema de conciliació familiar.
2: Exacte. Una cosa amb la Nina que tenim pendent.
0: Jaume Miranda, molt bona tarda.
3: Bona tarda. Necessitat de saber què està passant. No estic entrant res.
0: No, a mi m'ha semblat que havia d'omplir l'estudi de gent per intentar omplir el buit de la Marta, però veig que és impossible, tot i que sou unes persones meravelloses.
3: No m'ho vull repetir, però quota homosexual, clarament. Voldria saber qui és na Marta avui, en Marc Andreu o jo?
1: Ningú, amor. No, és impossible. Aquest és el problema. Ningú és la Marta.
2: Mai.
3: Això fa ràbia. Estic a punt de plorar, inclús jo.
0: I tu ets especial, també, a la teva manera, Jaume.
3: Sí.
1: A la teva manera també. És com una mica... És fins i tot despectiu.
2: Us deixem sols.
3: És com quan dus una camiseta espantosa i te diuen es molt tu.
1: Sí.
2: Et passa molt.
0: A veure, anem al WhatsApp del programa. És el 677-27-1058. Aviso que segueix cuejant un tema que fa un parell de dies que arrosseguem, que és el teu tema, Marc Andreu, de que no has estat admès a la Gran Cita 2, al format de 3CAT.
1: Et refereixes al bullying que se li ha fet des de 3CAT?
0: No és un bullying, sinó com una censura, com unes normes, en principi, que si ets treballador de 3CAT, no pots participar en alguns concursos de la casa.
2: I avui em
0: trobo
2: el senyor 3CAT aquí a la ràdio i
0: ja
2: l'he vist. Ah, que no ho sabies?
1: Quin senyor 3CAT de tots?
2: Un dels senyors 3CAT.
0: El senyor 3CAT.
2: El sexy.
1: El que ell i jo ens agradem una mica.
2: Sí, aquest. I em diu, ah, que no ho sabies? No.
0: Vale.
2: Si no hagués fet tot això.
0: Doncs bé, no sé si tu t'esperaves que els oients es volquessin com a manifestar-se davant de 3CAT per demanar la teva reincorporació a la Gran Cita 2, però lluny d'això, hi ha oients que no sé si entenen la decisió de 3CAT, però que no veien amb bons ulls que tu et presentessis a la Gran Cita 2.
4: Oli, estic escoltant el programa d'ahir i estic escoltant la part del Marc Andreu i cites, etc. I estic pensant que potser la part aquesta de que no sigui un treballador de 3CAT no té res a veure amb les campanyes i que sigui un treballador, etc. Sinó és més aviat per al tema de que sigui popular i no saber si la persona que t'està elegint estigui amb tu pel fet que ets una persona famoseta del món, coneguda, o que sigui realment perquè no, vol estar amb tu de forma sincera. Llavors, realment, potser Marc Andreu no és la millor forma de conèixer el teu amor verdader, perquè potser només voldria estar amb tu perquè ets conegudeta en el mitjà. Llavors, busca un altre lloc. Una abraçada! Que friqui això d'enviar un àudio a la ràdio.
0: No, home, no, sí, m'ha encantat aquest àudio.
2: El cardio que estava fent, a més, mare
0: jo
2: meva.
0: No sé què estava fent, però vull dir que... Bueno, que sí, jo ho entenc, que és una persona famosa, no?
3: Jo no sabia que estava assegut de vora a Kylie Minogue, de cop.
1: Jo em trauré avui els pits i li demanaré a Marc Andreu que em faci un autògraf al Mugró, clar.
0: No, hi hauria aquest rol de poder, no? De ser una persona coneguda.
2: Què dius?
1: Però, perdó.
0: La gent quedaria impactada i diria, doncs, mira, en Marc Andreu perquè és...
3: Na Marta avui no ha vengut perquè està abrumada amb sa fama de Marc Andreu.
0: Però ja, va, quina...
1: És que també et dic una cosa, si aquest àudio, que jo agraeixo molt que l'avion ens l'hagi enviat, però si realment en Marc fos tan famós que tingués dificultats a l'hora de poder establir una relació romàntica, tindria aquestes dificultats en el programa i a la vida real. No?
2: 100%, i no està passant això, precisament.
1: Ah, no? I què està passant, Marc Andreu? No sabem res de la teva vida personal últimament.
2: Veure,
1: quan
2: doncs...
1: fa que no tens una cita?
2: Una cita?
3: No les necessites, o bueno, per saber igual sense cita.
0: Què és una cita? Què és una cita?
1: Home.
0: Perquè obrir una aplicació a les 6 del matí i que et toquin la porta de casa...
1: Això es diu fer un grinderàs.
0: No, que no parlo per tu, parlo en general per posar exemples.
1: Això és fer un grinderàs.
0: Sí.
3: Que en cap cas sabem si en Marc Andreu ho fa.
0: No, no,
3: és una sospita.
0: Ni ganes de
1: saber-ho. Se li veu a la cara i no passa absolutament res.
2: Jo he reivindicat molt el morreig, perquè hi havia poc morrets, com va dir la Juliana, i he dit, aquest estiu intento...
1: Saps què m'ha passat a mi avui?
2: Ai, avui?
1: Avui mateix, Marc Andreu, perquè a mi m'agrada portar notícies fresques. Avui he anat a fer-me la depilació làser a la zona de la ingle, ja. a la meva esteticient de confiança, que jo l'adoro amb tota la meva ànima.
2: Com es diu ella?
1: Ella es diu Jenny. Doncs, i resulta que la Jenny ha descobert que em dedico als mitjans. Després de molts anys treballant amb totes les meves germanes, la meva mare, hi ha una gran vinculació familiar amb aquesta esteticient. I m'ha començat a fer preguntes i m'ha dit que ha estat veient a Instagram, en l'Instagram del que no surti, molta preocupació, expressada principalment per mi, amb el tema del morreig. Que és veritat que estic una mica, des d'allà fa uns anys, repetitiva amb aquest tema.
0: És que diria que els últims dos anys, però...
1: Però és que és un tema que realment crec que queda molta tasca encara per fer, no? I que poca gent representa. I m'ha dit, tens tota la raó.
0: Doncs mira,
1: estic 100% al teu equip. I també m'ha donat un punt molt, molt interessant, que jo crec que és molt important reivindicar, que és que el poc morreig que hi ha, perquè el morreig està en extinció, es reserva per les escenes de llit. I des d'aquí tornem a aprofitar que el morreig no té per què ser sexual necessàriament, sinó que pot ser una carícia més, sense que després hagi de convertir-se en...
0: No cal és a dir, sí, que s'acabi en una escena sexual. Que pot ser un morreig que quedi allà i prou.
1: Moltes parelles s'ho reserven ja com a activació, que també està genial, però un morreig amb la teva parella, jo li deia a la gent, t'has d'imaginar, jo oberta totalment de cames,
0: no,
1: sense calcetes, ella veient-me
0: tot el cony. Però ja ho hem entès.
1: Ella treballant en el seu.
0: Bueno, clar, és una experta en això.
1: I jo dient-li, és que realment s'ha de reivindicar, ja no el morreig en general, sinó el morreig de semàfor. El morreig que vas amb la mà agafada i un semàfor vermell és positiu perquè vol dir que et pots girar, et pots mirar els ulls...
0: Està un minut i mig sense respirar.
1: Exacte.
3: Uf, avui n'he vist un d'aquests, eh? Hi havia una parella...
1: Has vist un d'aquests?
3: Sí,
1: si
3: jo no.
1: Última hora.
3: No, n'he vist un que ell anava amb una maleta i ha deixat sa maleta de rodetes per poder-se morrejar. I jo anava amb unes pastanagues a sa mà, deprimida total. He estat a punt de violentar-los amb ses meves pastanagues. Estic molt frustrat. Aquesta conversa és molt desagradable per sa gent que no s'amorreja amb ningú.
0: Edat, més o menys, dels morrejadors de...
3: Hi ha una edat perfecta, uns 25. Encara que 70 també me semblen igual de perfecte.
1: No, són més emocionants. Crec que va ser amb en Roger que una vegada a l'estació de Sants vam veure un morreig.
0: D'una parella d'uns 40 llargs 50.
1: Més 50.
0: A les 5:40 del matí.
1: Una hora que no és hora de morreig.
3: És quan en Marc Andreu surt de casa per tenir cites.
0: I es va repetir l'escena que tu expliques, que és les maletes al terra.
3: Uf, ni todo.
0: I ells morrejant com si Sants estigués a punt de desfondrar-se amb ells a dintre.
1: No, situació apocalíptica. Com si fos l'últim dia de la teva vida. Jo, com avui no faci un morreig així, me'n puc anar a dormir també malament.
2: Hi ha possibilitats que avui passi?
1: Bueno, jo ho lluitaré totalment, i si he de fer un grindaràs, Marc Andreu, com si treballes, jo no tinc cap problema.
0: Això no ve sol, això tu treballes o... Escolteu-me, mira, amb el vostre permís, ara ens traslladarem un moment a la Costa Brava, concretament a Platja d'Aro, perquè us haig d'explicar una història que va passar aquest estiu, que m'havia descuidat d'explicar-la als meus companys de la ràdio, i crec que he fallat també a l'audiència.
1: Cosa que ja et va passar l'any passat, perquè l'any passat, no sé si recordes, que et vas trobar pel carrer la Rosalia i la Pili, i fins com al cop de...
0: Gairebé les atropello,
1: sense voler. Van passar com 5 dies de programa normal, i de sobte vas dir, ostres, que em vaig trobar... I també et va passar exactament el mateix.
0: Totalment, sí.
1: Que et vas oblidar d'un esdeveniment importantíssim del teu estiu i completament vinculat amb el que no surti.
0: Absolutament.
1: Demano més professionalitat.
0: No,
3: has de fer més complès, estima de sa memòria.
0: Totalment. Faré més mordocos perquè estic perdent molt últimament. M'ho noto. Escolteu-me, viatjarem fins a la Costa Brava, concretament a Platja d'Aro, el dia que em vaig trobar cara a cara amb la tenista Paula Badosa.
1: Què?
3: És molt fort.
1: Home, un dels amors de la vida d'en Roger, per qui no ho tingui present, ella és un dels seus grans amors platònics.
3: Clar, sí, no sé qui és igual, però és que en Roger parles molt d'ella.
1: És el seu Ferran Torres.
0: Que la segueixo, sí, l'admiro molt com a esportista i també m'agrada molt. Bé, situem-nos en aquest petit viatge en el temps. És dimarts, 28 de juliol. Un al càrrec del Clínic, un locutor de RAC 105 i un servidor passem uns dies a Platja d'Aro i ens allotgem a l'hotel Silken, de 4 estrelles, just al costat del Lefties.
1: No us esteu de res, imagino que també veuen el Lefties a fer compra. Que allò devia ser un crim contra la bellesa i contra la moda, el que es devia comprar allà, aquell dia.
2: Anaven a buscar altres coses, al Lefties.
1: En Roger se li ha notat molt, i no és broma, que aquest estiu li ha faltat poca presència femenina. Sort de la teva mare i la teva germana. Perquè jo t'he notat que has estat massa amb l'alcàrrec del Clínic i, sobretot, el que imagino que ha estat més perjudicial, el locutor de RAC 105.
0: Ha estat un estiu relacionant-me amb dos senyors de 40 anys, no? I llavors, doncs, bueno, el món se't fa una mica més petit que quan et relaciones també amb noies. És el que passa. Bé, només d'arribar a l'hotel, al recepcionista se li escapa el riure, i és normal perquè les pintes que portem són molt delicades, que són xancletes amb mitjons. Hem quedat per dinar amb en Jair i la Neus, però com que encara falta molta estona, jo aprofito per sortir de l'hotel i anar fins a la farmàcia a comprar crema del sol. Em poso les xancletes i surto al carrer. Em sento platòric. És estiu, estic amb els amics i tinc totes les vacances per davant.
1: Totes les vacances, per Jesús, per ser justos, són 2 dies, no?
0: 10 dies, concretament.
2: Perdona, però mireu el videopodcast perquè hi ha imatges del Roger fent-se fotos al mirall.
0: Clar, per la ràdio no es veu, però a Spotify...
1: Jo hauria preferit no veure aquestes imatges. Tot
3: això ho és buscant morreig, desesperadament.
0: Jo he anat documentant això amb material de l'estiu. Em sento platòric, és estiu, estic amb els meus amics, tinc totes les vacances per davant i la vida és meravellosa. Certament. Fins que deixa de ser-ho.
1: Quin canvi més dràstic.
0: Em trobo cara a cara amb Paula Badosa a la cua de la farmàcia. M'adono que ella és altíssima i cada cop que la miro jo em faig més petit. Ens ben mirem, jo crec que m'ha reconegut. A mi em ressonen totes les barbaritats que hem dit d'ella aquí al programa, tant les bones com les dolentes. Ens tornem a mirar. Hi ha moltíssima tensió, la noto. Em sento minúscul. La Mumu és un gegant al meu costat. Jo no puc suportar més i marxo. Marxo sense comprar res. Ella ho veu i veu com marxem tots dos. Jo i la meva humiliació, de nou, al mig del carrer de Platja d'Aro, caminant sense rumb.
1: Amb les xancletes amb mitjons.
0: Exacte, i pensant en tot el que podria haver-li dit i no li he dit, que no sabia què dir-li.
1: Nen.
0: Hola, Paula, primer de tot.
1: Bé. Sé que sóc molt famós i m'has reconegut.
0: No, parlem...
1: Ja hi compto.
0: No, li vaig estar a punt de dir, Paula, parlem molt de tu, no sé si t'ha arribat. I llavors ella potser m'hauria dit, si m'ha arribat o m'hauria dit, a on? I llavors jo li hauria explicat, doncs mira, treballem a Catalunya Ràdio i parlem de famosos i a vegades parlem de tu. Però jo vaig tenir la sensació que ella estava com enfadada i potser és només que era molt d'hora al matí i no tenia ganes de parlar.
3: Potser la miraves fixament com un possible segrestador, simplement.
1: No, també ella ha passat uns dies delicats, no? Té aquesta lesió que no li acaba d'ajudar.
0: Sí, ara li comença a anar bé, però clar, al mig de l'estiu venia d'estar tocadeta. Llavors, clar, jo em vaig preguntar què hi feia la Paula Badosa a Platja d'Aro el 28 de juliol, fins que de seguida em vaig il·luminar i vaig arribar a la conclusió que la resposta només podia ser una. Carme Flow.
1: De veritat, en sèrio. És que no pot ser-hi tres temes.
0: Silenci.
1: Aquí tothom cada dia es treballa un guió superdenou.
0: Espera't.
1: I tu tens tres papers i els vas
0: portant.
3: Home, és que la resta se li ha oblidat, però és que a mi cada dia...
0: Espereu-vos. Carme Flow és la botiga de roba de la mare de la Paula Badosa, que es diu Mireia, i que ella era model i fotògrafa abans d'obrir la botiga de roba.
1: La Mireia, la mare de la Paula.
0: Sí. Una botiga que es troba a Begú, de la qual hem parlat milions de vegades. Avui tornarem una miqueta. I que nosaltres fins i tot vam visitar per Setmana Santa.
5: Som a Begú i estem anant a visitar, per Turisme Pop, la botiga de la mare de la Paula Badosa, que el Roger li encanta, Carme Flow.
6: Es vegi el Carme Flow.
7: Tu, em pillo alguna
8: cosa,
7: eh?
8: Cara, no, la botiga.
1: I anava mudadeta de veu, no?
0: Per Setmana Santa vam fer una escapadeta a Begú i vam fer una visita pop a la botiga de Carme Flow.
1: Aquí no tenia molta ressaca i en Marc també.
3: Home, tu és una veu de Joaquín Sabina important, si veritat.
1: Ja saps que sóc treballadora en tots els sentits.
3: Clar.
0: Bé, jo estava pensant en Carme Flow i em va venir al cap... que no sé si ho havíem explicat aquí al programa, potser sí, perquè no ho recordo, i és que el pare de la Paula Badosa també tenia una botiga de roba, una botiga amb el mateix nom, Carme Flow, però que més tard va passar-se a dir només Flow. Una botiga que, segons les meves informacions, hauria de ser a Platja d'Aro, i llavors sí que m'encaixava tot, perquè la Paula segurament havia anat a veure el seu pare. Així que vaig buscar a Google Maps l'adreça exacta de la botiga del pare.
1: Ordre d'allunyament, ja!
0: I, efectivament, era just al costat de la farmàcia, on feia poca estona jo m'havia trobat amb la Paula. Per tant, tot encaixava. Ara bé, segons Google Maps, Carme Flow Platja d'Aro està tancat permanentment.
1: Ja no ens queda res!
0: Una informació que a mi em va deixar absolutament destrossat.
1: Normal, Nino.
0: M'hi vaig apropar per si havia estat un error de Google Maps, que un error de programació i que en realitat no estigués tancat permanentment. I efectivament, Carme Flow Platja d'Aro està tancat, no existeix, no en queda rastre, ni el toldo del Flow ni res.
1: Que no m'estranya, també et diré, perquè et recordo que venien la roba a 200 euros als tops. Vull dir que poder no passar res, però també treballava en un mercat d'alta gamma, que pel que sigui el turista i el local de Platja d'Aro decideix no consumir.
3: Sap greu perquè en Roger hagués anat bé comprar-se unes noves xancles més elegants a Carme Flow i ara...
0: I és un estil, almenys, begut molt, molt eivissenc tot, eh? Vull dir que...
3: Begut eivissa, agafades de setmana, no?
0: Bueno, sí, s'assemblen molt.
1: El que s'ha dit sempre, bojo.
0: El bojo, totalment, bojo. Bé, al seu lloc han obert un bar. Us dic l'adreça per si voleu anar, doncs, no sé, mostrar els vostres respectes o el vostre condol. Això és a l'Avinguda de S'Agaró 93. Ara hi ha un bar, però allà durant anys i panys hi va haver el Carme Flow del pare de la Paula Badosa. Una pèrdua pop importantíssima,
3: sí,
0: per aquest país i que també m'ha generat moltes preguntes. En Josep Badosa potser s'ha arruïnat.
1: Ai, Déu no ho vull.
0: El negoci ha deixat de funcionar. Potser ha decidit dedicar-se més a administrar els negocis de la Paula Badosa. No ho sé, això.
3: Podria ser.
0: Més dubtes. No sé si el local era seu i ara estan cobrant lloguer del bar que s'ha obert. O si fins i tot el pare és el propietari del bar. Totes aquestes preguntes, jo estic parlant amb gent local de Platja d'Aro, i es podran respondre en els propers dies, que m'ha d'acabar d'arribar aquesta informació. Fins aquí la història.
3: Sí, has vengut aquí sense feina feta.
1: No, anècdota personal.
0: He explicat com vaig conèixer Paula Badosa i com vaig ser un covard una vegada més i que vaig marxar abans de saludar-la per por doncs, que m'ho diés.
1: Tu deus, no, si no deus haver fet mai un primer petó. Fer tu el gest.
3: Llençar-se. Ho han fet elles.
0: No, si no el recordo, deu ser que no l'he fet mai.
1: Ets poc de llançar-te.
0: No, jo sempre... És a dir, és un moment tan delicat que ho haig de verbalitzar, de dir, potser ara sí que ens farem un petó aquí, no? I llavors es produeix el petó.
1: Amb aquest plural, en comptes de dir, et puc fer un petó? Que això sí que és sexy quan t'ho fan.
0: No, ja, això no.
3: A mi m'ha agradat aquesta frase d'en Roger. Vull dir, si a mi me la dius, mos besam.
1: Ja, però és perquè és en Roger, jo igual, però clar.
3: Clar.
0: 2:02:15. A veure, Jaume, ahir ens va quedar pendent un tema, que és parlar de la forta polèmica que tenim ara mateix muntada a la Met Gala, justament amb l'elecció de la seva imminent temàtica.
3: Sí, ja sabeu que la Met Gala és aquest esdeveniment benèfic que se celebra cada primer dilluns de maig, un sopar elitista per recaptar diners de cara a l'exposició de moda anual del Museu Met de Nova York, i on els convidats són sempre els famosos Met Selectes, tots vestits com a de pinyata infantil, per tal de celebrar una mica com sa moda, com un espai de diversió i transgressió artística. I de bé, a principis d'agost se va plantejar sa temàtica del 2027, sa següent Met Gala, tant de l'exposició com de sa pròpia Met Gala en si, que sempre van relacionades. I com ja ha passat alguna vegada, estaria centrada en una única figura del sector, que és en John Galliano. Que, Roger, crec que no saps qui és, perquè
0: doncs
3: en el guió m'has posat
0: no
3: John Gallinau.
0: Bueno, perquè escrivia ràpid, però tens raó que no sé qui és aquest noi.
3: Mira, jo te'l presento. En John Galliano és un dissenyador britànic i una figura clau de sa moda dels 90 i 2000, sobretot. Ha estat el cap creatiu de Givenchy, Christian Dior, Maison Margiela o sa seva pròpia marca. I sa seva obra és imprescindible per entendre sa història de sa moda, per sa empoderament femení, sa inspiració en els marges o sa teatralitat extravagant que desprèn. Però més enllà d'això, com molts genis, també tenen sa seva taca negra.
1: Ah, ja comencem. Ja comencem.
3: No sé si us recordeu o ho sabíeu, però en 2011, en Galliano va protagonitzar una discussió verbal amb uns clients d'un bar de París. I en Galliano va culminar sa baralla amb uns insults antisemites i racistes.
1: Que quedin amb la Goico que podés fer enemics.
3: Bé, m'ha fet molta gràcia, perdoneu.
1: Jo ho agraeixo molt. A mi res em pot donar més benzina que un Jaume rient-me un acudit. És car de veure, no és com el Marc Andreu, que li dic bona tarda i ja s'està partint la caixa, saps?
3: Jo sóc selectiu, amb sa rialla, he de dir. Sí. Bé, aquest conflicte va saltar sa premsa i sa cosa s'ha fet tan grossa que en Galliano va haver de confessar que tenia greus problemes amb l'alcohol i ses drogues i va prometre fer tractament per recuperar-se. Ell va demanar perdó per aquests insults racistes, la justícia francesa el va condemnar per un delicte d'odi i sa casa Christian Dior el va expulsar com a director creatiu de manera fulminant. He de dir que al cap de 3 anys, 2014, sa moda li va brindar una segona oportunitat com a director creatiu de Margiela amb un perfil molt més baix, ell almenys a nivell públic. I ara, 15 anys després d'aquell injustificable fet, el Museu Metropolità ha volgut fer un homenatge en el seu recorregut. Però molta gent no li ha volgut perdonar aquella conducta racista del 2011 i ses crítiques contra en Galliano. I el monogràfic de Samet han estat tan ferotges que el dissenyador ha hagut de fer un comunicat com a resposta. Vaig a llegir-vos-el, si vos pareix bé. Després de molta reflexió amb sa gent involucrada, he decidit amb gran tristesa que s'exposició és millor que no se celebri per ara. Continuo assumint plenament sa responsabilitat pel mal causat en ses meves paraules del passat, en especial a sa comunitat jueva i asiàtica. I encara sent profund penediment. No vull que es debat entorn de mi posicioni Smet en una dicotomia complicada i reconec i respecto que una exposició entorn a sa meva feina pot ser dolorosa per a algunes persones. També m'agradaria expressar sa meva profunda gratitud a tothom que m'ha guiat i recolzat en aquests 15 anys de sobrietat i recuperació. I profundament agraït en el Museu Metropolità d'Art.
0: Doncs ho ha agafat prou bé, no?
1: No, escolta'm una cosa.
3: A veure,
1: tu t'ho estàs prenent com si ell a casa seva amb un cigarro vist quatre tuits i hagués dit comunicat. I aquí no passa res, però el senyor Met ha agafat el telèfon i ha dit perdona, tenim un incendi muntat que al·lucines. Agafa ja el dispositiu. No ha parlat ni amb ell, amb l'equip de comunicació, clar.
3: Li han apuntat amb una pistola.
1: Exacte. Publica. Pitja el botó de publicar. I ell ho ha publicat, nen, així funciona el món. O no ho saps?
3: Sí, perquè, de fet, hem de dir que varis donants...
0: Jo és que només tinc experiència amb un comunicat.
2: No.
0: Vull dir que no...
3: El vols recordar?
1: I...
3: S'ha de dir fins a què context.
0: No, no.
1: Aquest és el problema. Canvia bé de tema. No podem parlar d'una cosa més agradable?
0: A veure, comunicat fet...
3: Comunicat fet, però he de dir que, un poc en la línia de lo que diu una Juliana, diversos donants d'Smet ja havien amenaçat de retirar les seves ajudes econòmiques si no se suspenia la mostra en homenatge a en John Galliano, i així fa sospitar que l'han obligat a retirar-se voluntàriament. Aquí se podria obrir un gran debat sobre...
0: Fins quan, no?
3: Si la gent té segones oportunitats o no.
0: Correcte.
3: Jo he dit que aquest senyor va demanar perdó, se'l va jutjar, se'l va inclús eliminar del mercat textil durant una temporada. Jo crec que després de 15 anys ja començar-lo a perseguir una altra vegada m'apareix una mica injust.
0: Sí, a partir de quan, no?, quedes com perdonat.
3: És que inclús va estar tancat amb un rabí per deixar de dir barbaritats antisemites. Wow. Aquest és el nivell.
1: Clar, a mi més que una qüestió temporal de quants anys han de passar perquè algú obtingui un perdó...
3: Bueno, és l'exercici de reparació,
1: exacte,
3: no?
1: Exacte, és l'exercici que tu facis d'acceptació de l'error, d'acceptació de dir, ostres, doncs poder sí que tinc actituds racistes i ho he d'assumir, ho he de treballar, no? Perquè tots en el fons en tenim seguríssim. Llavors, està bé que ho treballés, i jo el que veig és això, sobretot una voluntat per part seva en treballar-se tot això, no? No veig un perdó superficial i ja està, com ha pogut passar amb altra gent que s'ha disculpat, o inclús gent que no s'ha disculpat i que ha dit la registrada del segle i que ha decidit reiterar una altra vegada el discurs en comptes de demanar disculpes, com algunes perfectes d'aquest programa.
0: Bé, passen 8 minuts de... Sí, totalment.
3: Totalment. És que mos callem...
1: És que quan no dieu res, penso veritat, que he dit una barbaritat.
3: No hi ha res a afegir.
0: Ja
2: llavors no hi ha tema per la meta aquest any, encara.
3: Ara mateix no hi ha tema.
2: Podem proposar.
1: Marc Andreu, suposo que seràs tu, perquè sent el nivell famós, de famós que ets...
3: Ets tan famós.
1: Aviam com en Roger ho interpreta. L'estilista de la Júlia Puig, a veure quin look li fan al Roger.
3: Ostres, en Roger Carandell, com a tema de Samet Gala, seria fort. Com te vestiries de negre?
1: I en Roger vestit per Júlia Puig?
0: Jo no entendria ni l'anunciat. Hi ha anys que és molt difícil l'anunciat, eh?
2: Sí, sí.
0: De com s'ha d'anar.
2: Primavera, no?
0: Bueno, sí, obres l'armari que et poses.
1: Però és que bé, no obres cap armari.
0: Bueno, has de trucar algú perquè t'ho faci.
3: Tu agafaries una bugambília de Vic i te la fotries per escapa.
0: No, jo entraria al Pinterest i buscaria idees i m'aniria al Mango, al Zara i veure què trobo.
3: Perfecte. Seria tot molt complicat estèticament.
0: Bé, passen 9 minuts a 2:15. Per fi parlarem una mica de tele amb Marc Andreu i les juristes del programa.
2: Parlarem de 3CAT, que és el que més ens agrada parlar. Bueno, la setmana que ve comença la nova temporada de TV3 i 3CAT. Aquesta setmana hem començat a la ràdio. Mm-hmm. La setmana que ve reincorpora tota la tele.
1: Per què comencen més tard?
2: No ho sé, jo no,
0: sé, però històricament sempre ha començat la tele més tard, no?
2: Sí.
1: Per què?
2: La setmana... No, l'any passat va ser d'una mica
0: no,
2: de la mà,
0: jo sé per què comencem quan comencem a la ràdio.
1: Per què?
0: Perquè vam començar el dia 30.
1: Sempre comencem la primera setmana de setembre, nosaltres.
0: Comencem el dia abans que comencin les enquestes d'audiència dels EGMs. Que ja saps que és aquesta gent que surten al carrer a fer preguntes de la gent quina ràdio escolta.
2: O et truquen,
0: i comencen
2: també
0: el dia 1 de setembre. I la pregunta és, quina ràdio vas escoltar ahir? De manera que totes les ràdios ens afanyem que els oients ja puguin respondre als programes de la nova graella.
1: Ah, lloves, si us truquen, no us confongueu.
0: No dieu que
1: ni
0: és un podcast,
1: ni Ostrell, ni Basté, ni merdes. Nosaltres. Escolto el que no surti d'aquí i penseu que com més informació digueu, millor, perquè més com que tot això és una pantomima i és tot mentida, només que truquin una lloba i donguis un munt de dades sobre nosaltres, en suma, bueno, això ens suma 150.000 oients,
0: nen. És veritat que ja van donant punts, si dius noms, sí, noms d'aquí presenta,
1: ah,
0: si dius de l'hora i tot. Per tant,
1: és
0: sí,
1: una cutrada, però majúscula, un nivell espectacular.
3: Sí, és com molt analògic, no?
1: Molt.
0: És com molt antic. I, bueno,
1: no,
0: clar,
1: sense allà... el com, és molt antic.
3: Mira que aquestes audiències de tele ja se comptabilitzen de forma molt antiquada, però la de Serrano...
1: Sí, digue-ho, digue-ho tal qual.
0: Però són reals, les de tele.
1: Les audiències de tele...
0: Hi ha un aparell que
1: mesura... 600, hi ha 600 audímetres a tot Catalunya. 600. No 600.000, 600.
3: És que sí, aquests 600 televisors poden determinar que un programa se canceli.
1: A tu et sembla que 600 televisions poden representar estadísticament tots els milions d'habitants d'aquest país?
0: Uli, jo tinc la sensació que no.
1: Jo però... no crec en l'estadística. Soc negacionista, vale, conspiranoica. Per, sí, digue-m'ho, m'és igual.
0: Que la gent que es dedica a l'estadística et dirà doncs, que amb 600 segurament n'hi ha prou.
1: Que s'atreveixin a venir-me a defensar aquí.
3: Més tenint en compte que el consum digital que ara hi ha tant de tele com de ràdio, és que està desfassadíssim, vamos, d'una forma...
1: No,
3: que
1: llavors, és una vergonya.
0: Agafes les audiències que et diu la Gemma i les contrastes amb les escoltes digitals que tens a Spotify...
1: I et quedes glaçat.
0: I no quadra per enlloc. Llavors, ja, bueno, llavors...
1: Això és com el paraigua.
0: Aviam.
3: A veure.
1: És al·lucinant, no, allò del paraigua? No us flipa?
0: L'aparell per quan plou.
1: És a dir, l'ésser humà va dir, ostres, quina merda, que de tant en tant cau aigua del cel. I clar, és cert que és una mica un embolic perquè et mulles, és
0: bueno,
1: pràctic...
0: Sí,
1: i vam dir, mira, fem una cosa. Agafem una tela impermeable i l'enganxem amb un pal.
0: Bona.
1: És l'opció més fàcil, és la primera opció en la que devien pensar.
0: Però que és bona.
1: I el nivell de desenvolupament que hi ha hagut al voltant d'aquest aparell és molt menor.
3: Sí.
1: Hi ha algun que s'obre automàticament, hi ha algun detall, però sí, segueix sent una puta merda que fa una mica de vent i se te'n va. Que segueixes mullant-te la motxilla. Els pauets. Que jo al·lucino que ens haguem conformat amb això i que seguim endavant amb aquesta merda d'invent i que no hi hagi ningú estudiant-ho. Doncs això igual amb els audímetres. Mira, ja ho hem fet. 600 audímetres aquí repartits en unes cases de Catalunya i ja ho tenim arreglat. Però pot algun investigador estudiar això? Que jo puc trucar una noia que viu a Austràlia i mentrestant no puc saber quants oients reals té Catalunya Ràdio? Poder estic boja, no sé.
0: No, crec que molta gent estaria d'acord amb tu més enllà de l'estadística, que jo crec que sí que funciona.
2: Clar.
0: Però a mi m'agradaria que fos real. Que ara poguéssim saber quanta gent està escoltant aquest programa.
2: En digital pots fer-ho.
0: Clar, però bueno, que hi ha gent amb el cotxe, hi ha gent que escolta la ràdio. Bé, en tot cas, aquí dimarts, hem arrencat la tele i 3CAT arrenquen la setmana
2: que ve. I dimarts 8 fan la presentació oficial amb moltes de les cares dels programes que hi haurà, però ja estem començant a descobrir algunes novetats.
1: Com s'emetrà la presentació oficial?
2: Juliana, no us... crec que és més per premsa i tot això ara
1: mateix. Quina premsa?
2: No, la premsa, que li interessi explicar quina és la nova temporada.
0: Estàs demanant la presentació?
1: Bueno, tinc que vindre a regular i al nacional.
2: Bueno, doncs sí,
0: bueno, Catalunya Ràdio també anirà, no?
2: Està bé, no?
0: Bueno, perquè som nosaltres.
2: Sí, de fet, estarem fent un directe des d'allà, també, vull dir.
1: A mi em sembla estrany, està perfecte, cada any m'ho sembla.
2: Però està bé, però
1: una feina de presentació. Li preguntaré al senyor 3CAT quan el vegi el dia 8, li preguntaré.
3: Vale. Has de fer moltes preguntes.
1: Home, però moltes.
0: Mare meva. Però si tothom fa presentacions, llavors, qui va, qui no, no ho sé.
1: Però és una mica ridícul fer una presentació, a part com si hi hagués molts canvis, que crec que no...
2: No, hi ha poques,
1: no. Davant de dos mitjans, o no?
2: Clar. Mira, una de les novetats que ja s'ha avançat...
1: No, sí.
0: És... No, però t'ho expliques a tu mateix, no?
1: Que ja estarà bé i que jo faré... O sigui, que jo em sembla perfecte i la Laura Escanes atendrà els companys de l'Ara encantada i serà genial, però...
2: I de com saps que la Laura Escanes vindrà a presentar alguna cosa?
1: M'ho imagino, no?
0: Bueno, si és presentadora serà allà, no?
1: La Dulceida ho és i no hi serà.
0: Ah, sisplau, a veure, sí, anem a pams.
3: Marc Andreu serà famós per la secció No em
0: farà. Silenci.
2: Una de les novetats.
0: Aviam.
2: Que poques ja... Doncs una de les novetats és que Carles Tamayo estrenarà un format que es diu Increïble però fals. Aquest format serà pel canal d'Eva.
8: i de fet ja podem veure unes primeres imatges al canal de YouTube. Veurem quin és el tipus de documental, perquè sempre ho
0: són investigacions,
8: aquí, investigacions. El proper dimarts sabrem més coses. Una altra de les novetats anunciades és el fitxatge de Raïsa Esteve a 3CAT.
0: Ella és cuinera.
8: Ella és cuinera, pastissera i assessora gastronòmica i també una de les perfectes del programa perquè hem parlat de la seva història d'amor amb l'Arnau París.
1: Són superimportants per mi.
8: Doncs ahir anunciaven a l'informatiu que la Rais substituirà l'Arnau París per seguir oferint aquest secció que és pim-pam dins del programa de cuines.
1: Que queda a casa, eh?
8: Que ofereix, sí, que ofereix com receptes de cuina ràpides de fer per qui no vol cuinar i dedicar-hi molt de temps. I li hem preguntat com ha viscut aquesta gran notícia.
9: Escolta, com esteu? Bueno, abans de res, moltes gràcies, sou els millors, sempre. I dir-vos que em fa molta il·lusió, moltíssima il·lusió, estic supercontenta. Perquè, clar, em va pillar en un moment vital al·lucinant, he parit dos bessons, no? I allò que diuen, que els nens venen amb un passot al braç, doncs així he estat, en el meu cas. I el pa és espectacular, clar, jo portava molts anys cuinant. Però allò bastant tancada, és a dir, jo sempre cuino en alta gastronomia, les millors cuines del món, del que tu vulguis, però són quatre parets molt petites, i de sobte trenco això i em fico per totes les cases de Catalunya a través de la pantalla, doncs és una cosa que a mi em fa superil·lusió, la veritat. De fet, amb els meus amics ja tinc una festa programada on farem la primera recepta que farem per la tele, o sigui, espectacular. Estic molt contenta.
1: Convida'ns!
0: Ho farà fantàstic, ho farà molt bé, segur,
8: a
0: segur.
8: A tot això,
0: segur.
8: Recordar pels fans de cuines que continuaran veient el Mar Ribas, la Gesemí Caramés i l'Arnau París, però també s'afegirà aquesta cuinera. I un altre petit detall és que ahir va passar una cosa important que no veu comentar el programa. I és que va ser l'aniversari de la Raïsa Esteve.
1: Carles! Nois, en sèrio, m'estic pillant heavy del Carles. Vull dir que si pot deixar de venir, podem canviar de...
0: Té parella, no sé si ho sabies.
1: I com diria la meva germana de 20 anys, bueno, i lo malo?
0: No, lo malo és que...

0: la gent s'avorreix. Hi ha parelles que tu ja les veus que s'odien en el fons, en secret, i n'hi ha més d'aquestes que no pas com en Raigi i l'Arnau. Per això en Raigi i l'Arnau ens emocionen, perquè és excepcional.
1: Se xapes que t'apegues amb la gent i se teva depiladora es quedia.
0: Home, perquè
1: de
0: mitja, mitja hora amb les cames obertes, algú hem de comentar.
2: És que seria molt violent, no? No dir res.
0: No, clar, jo també moltes vegades no he dit res. Clar. Alguna vegada, si no tens ganes de xerrar...
2: No, ja... Vaig poc a aquests llocs.
0: Sí, tu no... no... Tu com vas? Tu t'apiles?
2: Juliana, va.
0: Què secret? Sí,
2: no, però vull acabar de parlar de joc de cartes. Després t'ho explico si t'apilo o no.
0: Jo, a mi m'interessa també... Us ho arregleu, que no sé ben bé què sigui. O saps allò que ho deveu tallar amb les tisores de tallar-vos les ungles?
2: Per no entrar en carta. Escolta'm.
3: No m'explicaràs si has anat mai.
0: Ho deus dur com la barba. Així arreglaré.
2: Com la de Marc Andreu.
0: No, com la teva. Home, no, com la teva.
3: O com...
0: Els tios en general aneu així.
2: Està generalitzant molt, li deu haver de tot.
0: Bé, per això dic, ja he dit en general, la qual cosa implica que sí, estic generalitzant.
2: No, vull donar aquesta imatge. Me la sento molt íntima, sí.
0: Doncs ja està. Doncs...
2: I ho hauria de mirar.
0: Doncs cap problema, demano
2: disculpa. Ho hauria de mirar ara mateix.
1: Què dius? Per quina deixadesa, no?
2: Tothom sap exacte...
0: No miro exactament,
2: a veure...
0: I no vas sempre una mica igual? No tens una marca personal?
1: Una firma.
0: Jo tinc una firma. A mi m'enfonsaria saber que ara puc estar amb un tio amb qui vaig estar uns anys i que no em reconegués en aquest sentit, m'entens?
2: Tu t'agradaria que sense veure't la cara... Només...
0: Home, clar, perdoneu, que m'agradaria.
2: Que ara clar, que m'agradaria. Ara hi ha canalla, però... Baixant...
0: Clar que m'agradaria.
2: Ja digués la Juliana.
0: Clar que m'agradaria. Mm.
2: I tu series capaç... Víctor Navarro, molt bona tarda. Perdona.
4: Bona tarda.
0: Tu com vas, Víctor?
4: Seguim-ho.
0: Tu series capaç... Víctor, feia tant que no ens veia.
4: És veritat, molt, moltíssim.
1: La primera pregunta que li fas és aquesta.
2: Farem una cosa, Marc Andreu. Demà acabarem de parlar del tema aquest, perquè en Víctor demà no pot venir.
0: Minuto,
2: tenim coses a comentar.
3: Arreglat.
0: Però què vol dir arreglat? Arreglat no vol dir res. Arreglat sembla que hi hagi una cosa espatllada.
3: Un entremig entre la meva barba i el meu cap.
2: Posem-hi números.
0: Com la barba d'en Roger. Què la portes, el 2 o el 3?
2: Sí, entre 2 i 4.
3: 1 i 2.
0: Jo crec que això és molt la tendència general masculina. En el món heterosexual, almenys de la vintena a la trentena llarga, jo diria que és això.
2: Tu creus que segons la dècada hi ha com un tallat diferent?
0: Home, jo imagino
2: una estètica
0: que...
2: diferent.
0: Jo crec que hi ha una qüestió de modes generacionals que poder et persegueixen, com les àvies que tota la vida ja s'han vestit d'àvies, no perquè es vesteixin d'àvies quan hi arriben,
2: ja
0: sinó perquè els
2: joves.
0: Ja anaven
2: a
0: així.
2: A mi això m'impressiona, sí.
0: Igual que les millennials ara, que ja doncs, tenen 40 anys, segueixen anant amb pitillos...
1: Home, tu mires les pel·lícules dels anys 70 des d'Estape...
0: I vesteixen com les àvies d'ara.
1: No, i aquelles parts interiors estan treballades d'una altra forma, com s'actua ara sa moda.
0: Jo crec que hi ha una qüestió de moda pura i dura i després també una qüestió de voluntat i de... És diferent als 20 anys, que poder tens un tipus de vida, un tipus d'interaccions, que quan poder tens 50 i un criu de no sé quina edat que t'està donant pel cul tot el dia, que vols sortir amb els amics a fumar i tu ja estàs farta i no tens temps d'anar a depèn d'on fer depèn de què i poder vas allà. Que... Jo què sé. Jo vaig al gimnàs i veig tot de senyores de totes les edats i tothom va diferent.
2: Doncs és bonic, això,
0: no?
2: Que tothom vagi com vulgui. No, molt bé, fins aquí aquest especial de depilació.
0: Una vegada jo estava totalment despullada.
3: No acabat.
0: En un hamam.
2: No, quan brota així se l'ha de deixar fer, perquè a més parla molt bé i...
0: No,
2: és molt interessant.
0: Això és anècdota personal, però estava totalment...
1: La resta
0: era tot informació. Fins ara estàvem a la Cati, Catalunya Informació, i ara sí. Ara et dono una anècdota. Era a Granada, en un hamam, totalment despullada.
2: Com de massatges i que et freguen,
0: sí.
2: No?
0: Val. I jo vaig anar allà, em vaig fer un massatge, vaig fer el meu petit moment de sauna, tal, i després, quan ja era al vestuari, totalment despullada, arreglant-me els cabells, posant-me crema hidratant, a Granada se m'acosta una dona que m'havia reconegut. No sóc tan famosa com en Marc Andreu, però
2: de tant en tant
0: hi ha una historieta d'aquestes. Sí. I vam tenir una conversa molt estranya, on ella sí que anava amb el Bernús, i jo anava... Bueno, que també va veure doncs, el meu disseny, m'entens? Tot... I jo, clar,
2: el teu acabat.
0: Tampoc em vaig tapar, perquè també era com molt violent, no? Que de sobte, en el moment en què interactuàvem, jo m'hagués tapat. Llavors vam estar xerrant, jo totalment nua, dient-li, sí, sóc jo, sí, tal...
2: És que hi ha un petit problema, no?
1: I ara faràs veure que estaves incòmode.
0: No estava incòmode, però aquesta persona ja va veure ben bé com...
1: La teva firma.
0: Ho va veure tot.
2: Hi ha un problema als gimnasos d'aquest país, o almenys els pocs que jo he anat, que hi ha gent que et ve a parlar totalment despullada a l'altra persona.
1: A mi això m'incomoda moltíssim.
2: I a mi m'incomoda, si em veu...

0: company del gimnàs i tal, i se'n fica a petar la xerrada mentre s'està aixugant el cap amb la tovallola i va totalment despullat.
1: Jo crec que la
0: nuesa... Jo crec que hi ha un tema com... No diria d'educació, però de saber llegir l'altre si està incòmode o no.
1: És veritat que el gimnàs podés un moment en aquesta conversa no... Bé, no hauria d'existir tant, però també és veritat que és molt curiós com la nuesa pot tenir una connotació o una altra depenent de l'espai on estiguis, perquè després tu vas a una platja nudista i el més natural és tenir una conversa
0: clar,
1: i estàs
0: sí.
1: exactament igual, no? I no estàs tan violenta com quan estàs... A mi, si algú em diu alguna cosa en una platja nudista, no m'importa. Però, en canvi, allà, com a la sauna, va ser com ai, saps?
2: Víctor Navarro, molt ben tornat.
3: Què tal, com esteu?
0: Nova temporada, la tercera, no?
3: La tercera,
1: bé,
3: la tercera.
0: Molt bé, escolta'm, com ha anat l'estiu?
3: Bé. Sí. Treballat, de tot. Descansat una mica, de tot. Sí,
1: descansat, sí. No, Víctor, no ens menteixis.
0: Vale, has estat fent mercat, has estat de massurrer tot l'estiu.
3: No tant.
1: Has lligat molt o què?
3: No.
4: I morreig?
3: No, he treballat molt,
0: Sí, com no s'hagi morrejat amb en Romero de Picantes.
3: He treballat molt.
0: Molt bé, Víctor, i que no cal explicar totes aquestes coses. Ens anem fins a París. Perquè els que sí que han morrejat i fort, m'imagino, han estat Lamine Yamal i Inés García, que han fet... Què ha estat, una escapadeta, això que han fet a París?
3: Escapada de 24 hores, perquè ella ha penjat un post dient 24 hores a París, i això era que dimarts i dimecres tenien festa, tenien festa a Lamine Yamal, que el Hansi Flick els havia donat 2 dies lliures. Ell va anar a Madrid a una gala, l'acompanyava Inés, i d'allà, amb un avió privat, van anar a París. I llavors han estat, han fet una nit a un hotel, també els acompanyava, que sempre va un de seguretat que sempre acompanya Lamine Yamal, que de fet al seu post li ha pixelat la cara, que m'ha semblat una mica estrany, perquè realment a la gala a Madrid tothom li va veure, o sigui, sobretot a les imatges, l'home amb la... es veu la cara de l'home de... de l'home de seguretat que l'acompanya sempre i
0: reia. L'home que paga el club, entenc.
3: No, l'agència, diguem, l'empresa de...
0: Representants d'en Lamine.
3: D'en Lamine, sí. Entra dins de tot el pack de la quantitat de gent allà, que unes 15 persones allà.
0: Has vist les imatges del vídeo que ha penjat la Inés fa poca estona?
3: Sí, està...
0: Estan els dos en un sofà fent
3: sí,
0: petons.
3: Que això és una botiga, no? És que han penjat una foto com de... O sigui, jo crec que han anat a diverses botigues. Hi havia una de Chanel. Jo crec que això també... Bueno, és que no
4: I qui els hi fa aquestes fotos i vídeos? El segurata, també?
3: Jo entenc que el segurata...
1: Els cosins, no? El Lamine va tot el dia amb els cosins, els amics.
3: Sí, però aquí crec que no els ha portat, perquè ells haguessin penjat alguna cosa 100%. 100%. I no han penjat res. Llavors, o el de segurata o algú, però...
1: A mi m'encanta la idea que el segurata, a part de vigilar que ningú no li foti mal en el pobre Lamine, hagi d'estar fent de creador de contingut.
0: Apa, que tu no li demanaries si en tinc...
3: Li demanaries sempre.
0: No? No li diries, va...
3: Fes-me una foto...
0: Sí que li diries,
1: Jo clar que li demanaria, però jo el que esperaria d'un segurata professional i seriós és que em digués, no, Juliana, he d'estar pendent de que no et mati ningú.
3: Però també t'agradaria.
1: Però que
0: no em perdonaria mai que et matessin mentre et facis la foto.
3: Clar, però a la torre... o sigui, allà tot París, és bueno, és que és tot París, et faria fotografies i tu encantada. No passaria res. No, el problema, l'únic que he vist ha sigut quan estaven en bicicleta. Anaven en bicicleta la Inés i el Lamine.
0: I que algú els ha gravat, també.
3: I que algú els ha gravat, però anaven... I una zona més on hi havia diverses parelles. O sigui, he vist a diverses parelles allà en els vídeos i això m'agrada.
1: No valorem que potser tinguin un content creator? Que ells ho dirien així en anglès.
4: Quina cita, doncs.
1: Bé, igual que tenen una persona de seguretat i estic segura que tenen algú que és
0: un equip de comunicació,
1: tenen algú que els hi fa fotos.
3: Tenen.
0: Són molts creadors, no?
3: I hi ha un noi i una noia. Una noia que és fotògrafa i el noi que abans treballava amb Ibai, que amb Ibai Villanos, i que ara està amb la Lamine Yamal i s'encarrega de fer vídeo. Que jo...
1: Víctor, doncs ho estàvem comentant i tu dient-me que ho feia.
3: Sí, però és que jo crec que cap d'aquests dos ha anat a París. Jo crec que el de París ha sigut escapada romàntica, crec, sense tota aquesta gent. Només ha sigut el de seguretat. Però és veritat que a molts viatges van i és un exèrcit de gent la que va. Van a ells dos, va el Moja, el Soja, Inés, Lamine, seguretat, llavors va molta gent. Aquí jo crec que no. Mira, la imatge aquesta, això m'encanta.
1: Quant pagaries per fer un sopar amb el Lamine Yamal?
3: Res, no. Paga, no, vull dir...
1: No et faria cap il·lusió? Amb el
3: sí, xerrar una estona sí, però ja està.
1: Ah, val.
3: Vull dir, tampoc pagaria aquí, saps? Tampoc és allò de... No, voldria... No, normal.
0: I a Madrid què hi han fet? Perquè he vist que han estat a les gales d'uns... Bueno, la gala d'uns premis i...
3: Sí. La gala AFI, que
0: és... Com la parella oficial, tots dos, junts.
3: La parella oficial, junts. Que, a més, la Inés explicava un dia abans que venia una maquilladora perquè, bueno, entenem que per tota aquesta gala... els dos, per cert, jo crec que darrere de tot aquest estilisme i tot el que hi ha al pos i tal, està la germana
1: Bé, no és que
0: Rosalia.
1: Ho creguis, és que la...
0: La
1: és
0: a dir, Pili, la germana de la Rosalia.
1: No, fins ara, la Pili, la germana de la Rosalia, aquest estiu, després de les setmanes de Mundial, va explicar que tot l'estilisme d'aquells dies que havia dut en la Minya Mal li havia fet ella. I és veritat, Víctor, que hi ha bastants números que segueixin treballant plegats. Sí. I que no només vesteixen la Min, sinó que inclús pugui arribar a vestir la Inés.
3: Sí, sí. Puig, és que tenen Inés Segura, que és la dona que també va anar al Mundial, que també és estilista. Està l'Anna Sotillo, que també és estilista i molt coneguda. I també la germana de la Pili, la germana de Rosalia, que jo no sé si la germana de Rosalia, la Pili, és com una mena d'assessora i la resta s'ocupen d'altres coses, no ho sé.
0: S'ha fet curt, això, Víctor?
3: Sí, sí.
0: Perquè
3: s'hauria d'haver...
0: No, tenim molta...
1: I a més jo t'enyoro.
0: I volem veure més sovint aquí.
5: Bé, fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
0: Molt bé.
6: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
7: Va, que ja tenim el Canalies i el Tot Costa preparats, eh? Cadascú a la seva franja horària.
0: Ah, bueno, clar, ara és una presentació quàntica, aquesta. Sí.
7: Costa, Gelmà, com esteu?
8: Bé, vosaltres?
7: Doncs mira, de dijous una mica. Home, 4 dies d'inici de temporada es noten, eh? La Juliana ja comença a fer fallida una mica.
1: Què fallida? Però de què parles? No, estic al principi de la vida, en general.
0: I al principi de la cita que tindràs ara.
1: Quina il·lusió, sempre.
0: Una cita, Sònia.
7: Com d'aquí? Avui
1: em saltaré el Tot Costa, però el recuperaré, evidentment, només a posterior en podcast.
8: D'acord.
7: Sí, el Costa dirà una frase molt potent.
9: Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.

fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quim pal, quim pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quim pal, quim pal. Penso en soc una gateta que està a gustar, casa tranquil·leta, miau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Volkswagen aprova una nova retallada de la plantilla i deixa en l'aire el futur de la marca Seat. Els plans aprovats pel Consell de Supervisió del grup preveuen la supressió de 50.000 llocs de treball a tot el món d'aquí al 2030. S'afegeixen als 50.000 acomiadaments que ja es van pactar l'any 2024. Tot i que la continuïtat de la planta de Martorell no està en qüestió, el president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, no descarta que alguns d'aquests acomiadaments afectin la plantilla catalana. Declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: Els plans de Volkswagen no contemplen l'electrificació de cap model de Seat i que només es fabriquin models elèctrics de Cupra. Això ha coincidit amb la publicació de diversos mitjans alemanys que la marca podria desaparèixer l'any 2029. Tot i això, Matías Carnero assegura que en la reunió d'ahir no es va parlar d'aquesta possibilitat i des de Seat asseguren que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca. Repassem ara altres informacions en format més breu. La Comunitat de Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera, on s'ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra Republicana. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Isabel Díaz Ayuso i Hisenda l'acusa de gambarrisme institucional. Si la proposta s'acaba aprovant, Catalunya ingressarà 4.700 milions d'euros més l'any que ve. Pedro Sánchez manté que no hi ha proves que el Marroc estigués al darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta. El president espanyol anuncia que farà públics tots els informes policials sobre la crisi i adverteix que si es demostra la implicació de Rabat, actuarà en conseqüència. Sánchez no ha convençut ni l'oposició ni els seus socis parlamentaris que han multiplicat les crítiques contra ell. Javier Milei torna a posar la sobirania de les Illes Malvines al centre del debat internacional i endureix la pressió contra el Regne Unit. El president argentí vol sancionar les empreses que extreguin petroli a l'arxipèlag i anuncia també una nova base naval al sud del país. I una gala al Liceu ha servit per estrenar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena avui, reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies.

0: Els Mossos han trobat restes humanes a l'interior d'una casa de Santa Bàrbara, al Montsià, on buscaven un nadó desaparegut. Dimecres la Policia Nacional va detenir els pares a València, després que l'avi de la família denunciés la desaparició de la criatura d'un any i mig. Ahir els van traslladar a l'habitatge de Santa Bàrbara, on es va fer una inspecció que va durar hores fins que es van trobar les restes. A la casa, els agents també hi van trobar una trentena de gossos en males condicions i alguns animals morts. Els dos detinguts han passat a disposició del jutjat d'Amposta, que ha decretat el secret de les actuacions. La investigació continua oberta per determinar què va passar amb la criatura. Esports. Paula Badosa ha plantat cara, però ha quedat eliminada aquesta matinada en la segona ronda de l'Open dels Estats Units de tenis. L'empordanesa ha perdut contra la nord-americana i cap de sèrie número 4 del torneig, Coco Gauff, en dos sets, 6-4 i 7-6. Gabriel Jesús ha fet aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi va participar Gavi. Tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'Assemblea de Socis Blaugranes es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic. S'hi presentaran uns ingressos rècords superiors als 1.000 milions d'euros. I el defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, l'han absolt en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor després d'un acord amb les víctimes. En un comunicat, Asensio es mostra satisfet i, d'altra banda, ha aprofitat per demanar perdó per una sanció per conduir begut que li van imposar aquest estiu.
1: Fins aquí les notícies.
2: Catalunya, només diré una cosa. Divendres.

0: Bon dia, matiners. Avui és divendres, 4 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que des d'avui i fins diumenge s'intensificarà més la calor. Divendres tindrem, és a dir, avui, un dia assolellat amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Una dona calorosa, Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Polinyà el sol sortirà a les 7:20 del matí i aquí el dia durarà exactament 3 hores.
0: 3 hores. 3 hores, eh? Ja està. Pensava que, dic, no sé si m'ho està deixant penjat o està reblant d'aquesta manera. I ella a vegades és una mica gèlida. Lara García, molt bon dia.
2: Molt bon dia, jo no soc gèlida.
0: Està freda com el gel.
2: No és veritat. Mira, gràcies, Marta, gràcies.
0: Ah, vinga.
2: A més, l'heu d'estar contents que avui us porto una cita de Beyoncé, que diu: hem d'ensenyar als nostres fills les regles de la igualtat i el respecte, perquè a mesura que creixin, la igualtat de gènere es converteixi en una manera natural de viure.
0: Bones paraules, sens dubte, de Beyoncé. Maiol Roger, també, molt bon dia, bon divendres.
3: Molt bon dia.
0: Què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio?
3: Doncs mira, parlarem amb Sor Lucía Caram, que la tindrem, que està a Ucraïna i està demà president ella, i a part de ser protagonista l'altre dia a Manresa, protagonista involuntària. També tindrem la consellera Sílvia Paneque per parlar d'habitatge i parlarem de la pel·li Cronos, que avui s'estrena sobre el 17 d'agost. Sí. I atenció a la traca final del cap de setmana del matí de Catalunya Ràdio. Després te'n dono més detalls.
0: Oh, per favor, que m'ho deixes, això. Gràcies, Maiol. Fins ara. I per acabar la setmana, home, una novetat musical que us encantarà i que sona per primera vegada a la ràdio.

0: hora de navegar i posar rumb cap a una nova col·laboració que es convertirà, sens dubte, en un dels èxits del final de l'estiu. A veure si sabeu de qui us estem parlant. Segurament els heu reconegut. Avui es presenta Amb qui estaràs, la nova cançó de Ginestar amb Nil Moliner. Però quina meravella! La Júlia Serra Solses ens ha enviat aquesta nota de veu explicant-nos més detalls d'aquesta cançó.
1: Bon dia, matiners. Som Ginestar i estem molt contentes perquè acabem de publicar una cançó en col·laboració amb el nostre estimat Nil Moliner. Una cançó que es diu Amb qui estaràs i que tracta sobre una ruptura. Agafa la metàfora del trencament d'acord com si es portés a la realitat. I esperem que gaudiu moltíssim aquesta cançó, que tingueu un bon inici de curs.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament 5 del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, avui anem al Paraguai amb una notícia que estic convençut que t'agradarà.
0: Ah, que bé que m'ho vens, ja m'encanta.
3: Mira, anem a l'aeroport d'Asunción.
0: Val.
3: I han detingut dues ciutadanes de Malàisia que intentaven pujar a un avió, atenció, amb 45 ous enganxats al cos.
0: Però un moment, ous normals?
3: Que t'explico.
0: Ah, val. Que, clar, sembla gran,
3: gestionant
0: sembla, val, notícia, que sembla gran prix, així, de moment. Saps què vull dir?
3: Et puc avançar que no volíem fer una truita al capdamunt de la
0: vila. Ni ous remenats,
3: Se sospita que els ous són de guacamai.
0: Ah.
3: Que és una espècie de lloro de colors vistosos que té molt de mercat, es veu a Bangkok.
0: Els de guacamai no és aquest de Rio? Aquests blaus? No són els... Ara no ho sé. Ara aquí
4: el vaig a buscar ara mateix.
0: Busco guacamai.
3: En tot cas, he buscat preus, eh?
0: Val.
3: Què costa a Bangkok un guacamai? Un lloro d'aquest tipus?
0: Sí.
3: I resulta que, home, feien negoci, perquè està entre els 750 euros i els 2.500. Però...
0: Oh, Déu-n'hi-do.
3: Hi ha espècies d'aquest tipus de,
0: sí,
3: de lloro que poden arribar a superar els 10.000 euros.
0: Quina bestiesa!
3: Hem de dir que
4: portaven
3: 45 ous, eh? O sigui, imagina't, comencem
0: tot un negoci,
3: aquestes xifres per ous. A més, no t'ho perdis, perquè les detingudes portaven fins i tot estris camuflats,
0: sí,
3: per intentar fer una incubadora. Un cop posessin...
0: Ah, que bones elles, perquè eren com la mare dels guacamayos,
3: exacte,
0: no?
3: Estem parlant d'un vol una mica llarg i havien d'incubar els ous mentre estiguessin en ple vol. Ara els ous estan requisats, mesurats i traslladats amb un centre perquè els acabin d'incubar i quan sàpiguen si realment és un guacamai, doncs en funció de si és un guacamai o és una altra espècie, doncs
0: decidirà, bon, repartint, no?
3: Decidirà una mica quina és la pena d'aquestes dues detingudes.
0: Mai el Roger envia, deixa'm que acabi d'aquesta manera, diu, al senyor dels ous li van preguntar per a què són, diu, Paraguai.
3: Molt bé.
0: Bon cap de setmana, Àlex. Avui el món serà un lloc una mica millor per les expectatives que genera un possible tractament contra l'Alzheimer. Andreu Merino.
5: Estem parlant de la teràpia TED-101, pensada per evitar la neurodegeneració. L'assaig clínic amb humans començarà a principis de l'any que ve i té per objectiu no només frenar la malaltia, sinó recuperar capacitats que els malalts hagin perdut des del diagnòstic. Les proves es començaran a fer a Austràlia, mentre que la companyia responsable del projecte continua treballant per poder estendre-les a Europa, incloent l'estat espanyol, que de fet és on s'ha dissenyat i desenvolupat la teràpia. Com sempre, en aquests casos, encara és d'hora per llançar campanes al vol, però evidentment la notícia suposa un gran avenç i dona esperança a malalts i familiars.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La companyia de teatre Campi, qui pugui, debutarà a Corea del Sud.
4: Sí, de fet, jo crec que ens estan escoltant ara mateix i estan agafant l'avió per anar cap allà. La companyia de Castellxera ja ho té tot a punt per portar la seva obra Matres, premiada amb 3 premis Max a l'altra punta del món. I si us pregunteu com han adaptat aquesta obra per portar-la precisament a Corea, doncs atents al que ens ha explicat la seva directora, la Cristina García.
6: L'adaptació ha suposat mesos de treball, sobretot per buscar l'essència de la història, perquè originalment és una peça de teatre de text, així que hem hagut de reduir totes les escenes més textuals i de diàleg i convertir-les en acció. Per altra banda, hem treballat amb el teatre que ens programa, que ha contractat l'espectacle, per buscar un actor local coreà que és qui ha enregistrat totes les veus en off, que són els monòlegs que habitualment es fan a l'espectacle. Així que combinarà veus en coreà, la nostra interpretació també en català i subtítols en anglès i coreà.
0: John Eun Achim Yeo. Bon dia en coreà.
4: Epa! Pues mira, que s'ho vagin aprenent. Ens estarà escoltant, jo diria, pel que se m'ha comunicat.
0: Moltes gràcies a la companyia Campi Qui Pugui per passar pels matiners i que vagi molt bé. I, una vegada més, Jo Eun Achim Yeo. Destituïs per un anunci que mostra violència masclista. Ot Serra.
7: Una dona està a punt de tocar un pal de golf acabat d'estrenar, driver, se'n diu, i el seu propietari, un home, ràpidament s'hi atansa i l'empenya a terra.
8: Do not touch my new driver.
7: No toquis el meu nou driver, l'amenaça. Doncs bé, a la direcció de l'empresa de material de golf Good li va semblar una bona idea aquest anunci per publicitar el nou producte. No ho va ser. La polèmica que va suscitar aquest spot li ha fet perdre patrocinis al circuit professional de golf i ha acabat costant el càrrec del conseller delegat, el president i el vicepresident de màrqueting de la companyia.
0: Doncs una molt bona decisió i sobretot una molt bona notícia. Pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia a tots els que us aneu despertant, com sempre, amb els matiners. 24 anys després del seu llançament, la CDG de l'SketchUp ha ressuscitat.
4: La CRG s'ha fet viral a TikTok perquè un personatge de la sèrie The Hawk el té de to de trucada. Així doncs, el tema s'ha donat a conèixer als Estats Units. Fins i tot, la cantant Zara Larsson ha fet un TikTok amb la cançó comentant que li sembla un tema molt divertit. Home. I explicant el que aquí ja sabíem, que és que la CRG és un homenatge al primer rap de la història, el rap Rapper's Delight de Sugar Hill Gang.
0: Jo Eun Achim Yeo.
4: Escolta, et contractaran, eh?
0: Vinga, va, per favor, seguim.
2: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: D'aquí uns moments, per ser els matiners de Catalunya Ràdio, un particular homenatge a una dona que avui fa anys. Però abans, tal dia com avui naixia Beyoncé. Marta.
4: Avui fa 45 anys. El seu número preferit és el 4, perquè fa anys avui, 4 de setembre. També el seu marit, que els fa el 4 de desembre, i la seva mare, que els fa el 4 de gener. Es veu també, que es va casar el dia 4 d'abril del 2008 i com Rosalía sembla que no li va anar gaire bé quan es va presentar a un talent show, quan Rosalía, per exemple, recordem, es va presentar al Tu sí que vales, ella, Beyoncé, es va presentar al concurs que es diu Star Search quan tenia 12 anys i no va acabar emportar-se cap premi. I la fama, però, li va acabar venint anys després.
0: Molt bé, doncs avui felicitem a Beyoncé per aquest aniversari, per aquesta fantàstica carrera i per tots els èxits aconseguits. I precisament arriba el moment de fer un repàs a la tele. I després la felicitarem. Avui és el seu aniversari, però ara els matiners repassarem algun dels seus grans moments. Us estem parlant de l'actriu Yolanda Ramos, que ens ha regalat grans moments a la tele. Lara.
4: Sí, com per exemple el del seu personatge de Paquita Salas, Noemí Argüelles, es va convertir en un dels personatges més estimats d'aquesta sèrie creada pels Javis.
9: Equipo de investigación o equipo de la mierda. Glorita Serna, si eres lista, el Tinder da dinero. Me cago en Dios. La muerte es la muerte, no es moco de pavo. La misma tribu, el mismo entierro, el mismo difunto. Un 2 de febrero, sin cámara, unas caras hasta aquí de largas. Llorando. Porque la muerte duele. Hablemos fuerte, por favor. Estamos todos a ver qué. Me cago en Dios y en mi puta madre. Un coño biselado. Le han biselado el coño, pero se ve la lengua que es un coño, como una catedral. Yo me quiero morir, ¿eh? Nos ha llamado esta nena que está haciendo la muy bien, que está apretando mucho, Rosenda. Muy flamenca, muy, y no hemos podido. Consideramos que el trabajo que estamos haciendo se merece el 50%.
10: Sí.
9: Es más honesto cobrar lo que uno se merece, sino al final acaba robando.
0: Bé, de fet, també més enllà de la seva carrera com a actriu, Yolanda Ramos ha fet moltes més coses, Marta.
4: Per exemple, sí, l'hem vist de concursant en programes com Masterchef.
11: Yo recuerdo una imitación tuya sobre Ana Obregón maravillosa.
12: ¡Sexy!
9: Hace muchos años y era muy joven.
13: Que es gracioso, pero perdona, ha sido una serie que hacía 7 millones de audiencia todos los lunes en Televisión Española.
10: O sea que...
13: Ya está enfadada.
10: Yo tocaba viernes mercadillo, plaza del mercado. 6 bragas, 25 pesetas entonces.
14: ¿Te comprabas bragas en el mercadillo?
10: Pero así, ¿eh? Del brazo de la gitana. Y te lo envolvían en papel de periódico.
15: ¿La braga?
10: La braga.
14: ¿Y después te la ponías?
10: Hombre, no se lavaba, hombre.
16: ¿Has seguido cocinando después de tu paso
10: cocinar?
16: Por MasterChef? ¿Que vas a cocinar con uno de ellos?
10: No. ¿Va en serio? ¡Ostras, qué alegría, chicos! Si pudieras, ¿a quién elegirías? Ay, es que son todos tan buenos. Es que no tengo ni idea, todos.
0: I Yolanda Ramos, que també ha actuat, com hem vist en moltes ocasions, també ha cuinat i per acabar-ho de dubar... fortíssim. També ha cantat. O, si més no, ho ha intentat.
4: L'actriu va participar a Tu cara me suena i ens va regalar moments com el que sentirem ara cantant Soy un gnomo.

0: sea que cometas una barbaridad. Tengo 7 veces más fuerza que tú y siempre estoy de buen humor.
1: Quina meravella, per favor.
2: És que ho fa tot.
1: I espero
2: és
1: que els oients hagin... És que mira, mira.
0: Y aquí en el bosque soy feliz.
1: Si podeu recuperar el moment, Yolanda Ramos, el tocarà més suena. Fent de David el Nomo, la vida serà una mica més feliç. Us ho puc ben assegurar. 9 minuts, 6:15 del matí. Doncs vinga, moltes felicitats i un petonàs enorme a l'enorme Yolanda Ramos. Obrim la revista del Cor dels Matiners. Ui, avui, per cert, amb declaracions d'Ivana Rodríguez. Qui és Ivana Rodríguez? Es poden estar preguntant molts oients. Doncs la germaníssima de... Soy Georgina.
2: Gio.
1: Gio.
2: Ha sigut una de les convidades del nou programa de Cristina Pardo, que s'ha estrenat al capdavant de la Més Antena 3 i que, per cert, ho ha fet sent líder d'audiència. Li ha preguntat si és normal que la gent pensi que té el que té per ser germana de qui és, i ha dit això.
3: Sí, eso pasa constantemente. Pero bueno, yo tengo mi camino, que me he ido esforzando desde chiquitita, estudiando día a día, siendo súper responsable, trabajando. Yo empecé a trabajar en moda en Madrid mientras estudiaba en la universidad. O sea, yo en mi día libre iba a la universidad. Entonces, quiero decir, todo el esfuerzo que yo tengo detrás. Primero, empecé a estudiar en la carrera a la vez que trabajaba. Todo eso no me viene por ser hermana Georgina, me viene por mi sacrificio y quién soy.
1: A ver, y ahora para dar raó.
2: Però a veure, que hagis estudiat i treballat, com tu, molta gent no fa que siguis famosa.
1: Però és que et dic una
2: cosa. I visquis del cuento.
1: No sé si em cau pitjor la germana que Georgina.
2: A mi sí. És que la Gio em cau bé.
1: És que
2: jo seria amiga de la Gio.
1: Jo també, perquè ella té un puntet guai, però la germaníssima...
2: Se n'aprofite.
1: I va estar...
2: Maestros de la costura o algun d'aquests, no?
1: El Bake Off, el de postres.
2: Ah, sí? Aquesta no la tenia controlada.
1: I és que no és natural, aquesta noia. És que...
2: Que no té res.
1: M'estic mossegant la llengüeta aquest matí, t'ho dic, perquè se'm cau fatal.
2: Pues venga. No ho havíem notat. Vinga.
1: No, que no, carinyos. L'actriu Abril Zamora demana alerta, boicotejar Harry Potter.
2: Sí, ara que s'ha anunciat que s'obrirà un parc temàtic dedicat a Harry Potter, l'actriu i activista trans Abril Zamora ha lamentat a les xarxes que la gent continuï recolzant aquesta saga sabent que la seva autora, J.K. Rowling, és una persona obertament transfoba.
4: Sí, el dinero que gana J.K. Rowling por Harry Potter lo destinará a organizaciones terribles que fomentaran el abuso infantil, que fueran racistas, que fueran nazis... La gente no compartiría este tipo de contenido, pero como es simplemente transfobo, parece que no es algo tan importante y da pena descubrir esto. Me alucina que la gente no se posicione con esto, ¿no?
1: Doncs és cert que després de les declaracions de J.K. Rowling al col·lectiu, m'estranya la poca conseqüència i la repercussió que ha tingut,
2: poquíssima.
1: Perquè jo
2: estic
1: crec que
2: d'acord.
1: Es va fer molt poc soroll, eh? Una mica d'hipocresia, perquè com que ens encanta Harry Potter, no toquem a l'autora.
2: Sí, sí,
1: però
2: una mica protegida.
1: Té tota la raó, Abril Zamora, la veritat. Ai, amb aquesta musiqueta, que estem com perquè us encengueu un encens a casa vostra mentre feu el cafè del dia.
2: No, que es marejaran.
1: No, escolta'm, jo ho faig al matí, eh?
2: Ah, sí?
1: Faig el meu ritual.
2: Oh, ets una mica bruixa, tu.
1: Jo, John, Elm, Achim, Eiel. Moment de connectar-nos amb els astres i saber què ens explica la gent de l'astrocat.cat. Cristina Borreguero, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui, divendres 4 de setembre, encarem un cap de setmana amb la Lluna transitant pel signe de Cranc. Una energia que ens demana tornar a casa, simbòlica i literalment, compartir temps amb la família i escoltar més les nostres emocions. No cal omplir l'agenda de plans. Potser el que necessitem és descansar, cuinar alguna cosa bona o gaudir de la gent que estimem. Aquest cap de setmana, cuideu-vos i deixeu-vos cuidar. Feliç divendres!
1: Escolta, Marta, com fa el cargol quan el tires de la cassola? I què faria un cranc?
2: Ostres!
1: És que l'has fet ara així.
2: No, però que així cop enrere.
1: Anem cap endavant en comptes de cap enrere, per favor. Aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
2: Evidentment, felicíssim. Què ha sigut, això?
1: És igual, un moment random dels que tenim. Perfecte. Aquí els matiners. Clar que sí, home. Mica.
2: Doncs a veure, felicitem la sempre estupenda, positiva, divertida i totes les coses que tinguin a veure amb la felicitat, perquè avui fa anys l'actriu Yolanda Ramos, que arriba als 58.
1: Molt bé.
2: També l'estimadíssim actor Ivan Massaguer, que sempre que fa papers de tio dolent fa bastanta por,
1: és però ell és un tros de pa. Peli, sí. Però ell és molt bo, però quan li toca el Massaguer fer de dolent...
2: Oh, perquè és bon actor.
1: Aguanta't, eh?
2: Sí, sí. Fa por, fa por. Et cagues. Sí, però ell és un tros de pa, eh? S'ha de dir que és un tros de pa. Sí, home, i avui, a més a més, fa números rodons, en fa 50. Ostres, tu, la vida, com passa, eh? Et felicitem.
1: Sí, jo també he pensat avui, dic, hòstia, 50, el Massaguer.
2: Déu-n'hi-do. I com no podia ser, ara li hem dit bé, tu. Déu-n'hi-do,
1: pobra, que si ens està escoltant, ja em pot preguntar.
2: No, però Déu-n'hi-do, quina vida. Clar.
1: Quina vida més viscuda.
2: Que bé, quants anys a la motxilla.
1: I tant.
2: I com no podia ser d'una altra manera, també felicitem la mega estrella de la música, la Beyoncé, que avui en fa 45. Que bons que són els de la collita del 81.
1: Com és el teu escrit, jo?
2: Sí, això. Que ets del 81?
1: No, si fas pels del 81, ara... el meu germà gran.
2: Feliç aniversari i amunt els cors, que no hi ha millor dia de la setmana per celebrar un aniversari.
1: Benvinguts a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
6: Bon dia, matiners.
7: Mariona Ribas, actriu.
6: Us deixo una cançó per començar el dia que a mi m'encanta perquè és optimista, té ritmillo, és guai, és fàcil de cantar, de lletra és molt xula i que és ideal per posar el cotxe, especialment els dilluns, que ens ajudi a començar amb molta, molta energia. És la cançó Nothing Like a Sunny Day de Mac McAnally. Espero que us agradi, que tingueu un molt bon dia i amunt.
7: Els més matiners.

0: Són 6:15, bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 4 de setembre. Bon dia de nou, Àlex Bosch.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. La Comunitat de Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera.
1: S'hi ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra Republicana. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Isabel Díaz Ayuso i Hisenda l'acusa de gambarrisme institucional. Si la proposta s'acaba aprovant, Catalunya ingressarà 4.700 milions d'euros més l'any que ve.
0: Pedro Sánchez manté que no hi ha proves que el Marroc estigués darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
1: El president espanyol anuncia que farà públics tots els informes policials sobre la crisi i adverteix que si es demostra la implicació de Rabat, actuarà en conseqüència.
2: Esas pruebas sólidas, actuaríamos en conseqüència. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
1: Sánchez no ha convençut ni l'oposició ni els seus socis parlamentaris, que han multiplicat les crítiques contra ell. Sentim el popular Alberto Núñez Feijó, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: Mohamed VI es un asesino.
5: I ustedes, unos pusilánimes.
6: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat.
0: Javier, no fa. Javier Milei torna a posar la sobirania de les Illes Maldives al centre del debat internacional i endureix la pressió contra el Regne Unit.
1: El president argentí, volíem dir, vol sancionar les empreses que es treguin petroli a l'arxipèlag i anuncia també una nova base naval al sud del país.
7: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
0: Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca Seat.
1: La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. Matías Carnero, del comitè d'empresa de Seat.
8: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener. Aquí todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: El grup alemany no preveu electrificar cap model de Seat, tot i que des del comitè d'empresa asseguren que en la reunió d'ahir no es va parlar de la possibilitat de suprimir la històrica marca.
0: Un dels dos menors detinguts pel crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil.
1: El noi de 15 anys té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís un cambrer fa 2 mesos també a Manresa. Els dos detinguts s'han ingressat en règim tancat i els Mossos mantenen oberta la investigació sense descartar noves detencions.
0: La grip repunta a Catalunya en ple estiu.
1: Els casos s'han duplicat i la setmana passada se'n van detectar 2.400. L'augment s'atribueix sobretot a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud, on, recordem, és hivern. Salut, però, assegura que no és un pic com els de l'hivern ni que el virus sigui més virulent, tot i que sí que pot tenir símptomes poc comuns. Jacobo Mendioroz, del Servei de Vigilància Epidemiològica.
9: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: I avui s'estrena als cinemes la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.
1: La cinta, coproduïda per 3CAT, es va presentar ahir en una gala al Liceu de Barcelona i reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies.
0: Bon cap de setmana, Àlex.
1: Igualment.
0: Que vagi bé. Vinga, va, 6:04, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
11: Molt bon dia.
0: Avui amb la solitud de Pedro Sánchez en totes les portades.
10: Sí, això és el que destaquen tots els diaris menys El País, que hi continua passant de puntetes. Titulen, de fet, que Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi. La resta, però, veureu que van per un altre camí.
11: La Vanguardia, Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc. Titular, gairebé pastat a l'ara. Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés.
10: A Madrid, la premsa conservadora aprofita per sucar i pa. La Razón, Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. El Mundo titula que Sánchez ja només pot exculpar el Marroc de moment i l'ABC sentencia que Sánchez va contra la policia i el CNI per salvar.
0: Barça.
11: Destaquem també tres fotos també de solitud. A l'Ara, Sánchez sol a l'escó, amb mala cara. A l'ABC, una cadira buida, mentre la ministra Robles i el ministre Marlaska i a la Razón, doble foto encarada. Sánchez capcot, tocant-se els ulls, i Feijó amb una mà alçada semblant que li diu adeu.
10: Això en un dia canalies en el qual també veiem a les portades el president Illa amb Zelensky i llegim que els professors mantenen la vaga de dimarts.
0: 6:15, 5 minuts. Avui els articles d'opinió, la crisi de Ceuta, torna a centrar totes les mirades.
11: L'editorial de La Vanguardia exposa que el ple del Congrés no va aportar gaire llum sobre els fets i va evidenciar la solitud de l'executiu espanyol.
10: També remarca que l'executiu ha de gestionar millor aquesta crisi, però també ha de ser molt clar sobre la participació o no del Marroc i, en funció d'això, prendre mesures.
11: L'Ara diu que el Marroc és el gran problema de la política espanyola.
10: I afegeix que Sánchez està atrapat pel xantatge marroquí i practica una política d'apaivagament amb uns resultats més que dubtosos.
11: El periódico lamenta que el president no va respondre a les qüestions que ell mateix es va fixar i que motivaven la seva compareixença.
10: El diari exposa que, per tant, Sánchez no va calmar la crisi i va confirmar l'aïllament del president i del seu partit mentre Ceuta continua sumida en el caos.
11: Per al Mundo hi ha pocs dubtes que l'arribada de migrants va ser un atac híbrid destinat a desestabilitzar Espanya.
10: I assegura que el president va ser incapaç de restaurar la desconfiança que genera la seva incomprensible defensa del Marroc.
11: L'editorial del País és el més tebi, sens dubte, i evita criticar Sánchez. Simplement diu que el govern espanyol ara hauria de redefinir les relacions amb el Marroc.
10: També diu que si el que va passar va ser un atac híbrid, és essencial que cap protagonista polític sigui còmplice de la situació.
0: I a aquestes hores del matí, bon divendres, Sílvia Solanes.
12: Bon divendres, què tal?
0: Repassem, com sempre, la premsa digital. Vaja, acabo de llegir els titulars. Expectadíssim amb l'últim que ens llegiràs. Anem a pams, per això. Qui no ha calculat bé?
12: Doncs un noi que ha trencat un pilar de l'Alhambra fent parkour. Els danys estan valorats en gairebé 12.000 euros. La zona afectada es troba tocada al Palau de Carles V. El parkour, com tots sabeu, consisteix en salvar obstacles que es troben al camí amb salts, tombarelles i altres moviments. El patronat de l'Alhambra i el Generalife han presentat una denúncia a la policia. Ho llegim al diari Sur.
0: Si aneu al Delta de l'Ebre, hi trobareu uns nous senyals de precaució.
12: Sí, és el senyal de trànsit de precaució, el triangle, el clàssic, però dins hi ha un dibuix on s'hi veu un ànec i els seus pollets. És molt bonic.
0: Que bé.
12: Concretament està en el camí d'accés a les Salines de la Trinitat. La idea és protegir les aus que nidifiquen a la punta de la Banya, que és un dels espais de més valor ecològic de la zona. Pretenen reduir així la velocitat dels cotxes i evitar atropellaments dels pollets i exemplars d'espècies protegides durant el període de cria. Ho veiem a l'Ebre Digital.
0: M'agrada molt aquesta proposta. No tot tanca, mira.
12: Sí, és molt bona notícia. Un jove forner ha salvat una fleca del Poble Nou a Barcelona. Veiem a BTV que diu: érem nosaltres o una gran cadena. Es tracta del forn Gil, que preveu obrir la nova botiga, on hi va haver la fleca cruixent amb més producte salat ara i cafè d'especialitat per emportar.
0: I alerta! Ho estàvem comentant. Si sou de tastar nous gustos de gelats, pareu l'orella.
12: Perquè la gelateria queda una mica lluny, eh?
0: Sí.
12: La central heladera de Can Vados, això és a Galícia, elabora desenes de sabors, entre els quals hi ha gelats amb alcohol.
0: A veure.
12: A veure,
0: Marta,
12: per exemple...
0: Diana, ja se li han aixecat les orelles a Marta Diana.
12: Home, estan bé.
13: A veure.
0: Sí, mira, mira.
12: Gelat de vinegre Godello.
0: Compro.
12: Gelat de licor de cafè.
0: Compro.
12: Gelat d'Estrella Galícia.
0: M'encanta. Compro.
12: Gelat d'Alvarinho.
0: Me l'emporto per despertar-me. No cal tampoc.
12: Per despertar-te no, perquè uns 10 litres de gelats contenen uns 5 litres de vi, aproximadament, per tant serien 6 grams d'alcohol.
0: Home, Déu-n'hi-do, un geladet que seria com un xarrupet després de dinar.
12: Exacte, no? Sí. Aquest estiu ha estat parada obligada perquè ha passat per la zona i està triomfant tant que es plantegen obrir altres botigues.
0: Doncs vinga, brindem amb gelats.
12: Vinga.
0: Bon cap de setmana, Sílvia.
12: Bon cap de setmana.
0: Caloret, caloret, el calor... Faller, no, però la calorada que està fent aquesta nit s'ha tornat a notar,
10: calor, Marc. Calor, sí, senyor, sí, i això és la que vindrà. Avui matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal, però mínimes ja tropicals al litoral, també al prelitoral i puntualment tòrrides. A la tarda, atenció, es formarà alguna nuvolada inofensiva, però la calor s'intensificarà, com deia el Canalies Més. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i l'Ebre, una calor intensa que durarà fins diumenge.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, arribem amb 5 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya, que ens encanta dir-ho, però les coses són així. Aquest so que esteu escoltant és Marta Diana, que està nerviosa tocant el micro perquè arriben alguns apunts culturals, i comencem avui amb Aitana. M'encanta aquesta cançó que ha fet Aitana amb Alaska. La, No l'havia escoltat i de cop em va saltar un dia a l'Spotify i dic, però què és aquesta meravella?
12: Escolta'm, és que estic entre aquesta i Superestrella, crec que m'agrada més aquesta.
0: A mi també. I et dic que m'encanta que una megaestrella com Alaska de cop i volta agafi la mà a una artista molt més jove, una altra megaestrella com és Aitana.
12: Sí, sí, sí.
0: M'encanta la xica perfecta.
12: Sí,
0: i la lletra de la cançó reivindicativa amb una gran veritat. Avui al Palau Sant Jordi.
12: Avui al Palau Sant Jordi, també demà, també dilluns i dimarts 7 i 8, això sí, amb tot esgotadíssim, un concert que fa a les 9 del vespre. Però si voleu anar i voleu més música, avui, per exemple, també arrenca el Festival de Rumba Barcelona.
13: Teixits. Venia el meu pare.
0: El mestre Paret.
13: Sobre la plana de Vic. I la gent...
0: Ai, com sempre, que trobem a faltar el mestre del ventilador.
12: Doncs, si voleu recordar-lo una mica, avui comença aquest festival, que serà un homenatge a grans noms com Peret, també Gato Pérez o Ramonet. Això és un festival que es fa a Plaça Catalunya a Barcelona, no? Que potser normalment estem acostumats a que hi hagi molts turistes,
0: sí,
12: i que allò sigui el focus, i potser llavors ja no hi anem tant, però, per tant, tenir una oportunitat i una possibilitat d'anar al Festival de Rumba, que s'ha allargat fins diumenge.
0: Avui també tenim altres propostes culturals, Marta.
12: Sí, avui arrenca la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà, això està a l'Alt Urgell, per tant també estan de celebració, perquè fa 30 anys aquest cap de setmana, i hem d'acabar parlant d'una festa major. La

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Si ella estigués a l'institut o a la facultat i haguéssim de marcar falta d'assistència, ja hagués suspès el curs. Dada Maria sense Lara García. Sí, sí, ara arriba. Sí, clar, fent saltironets com si fos la Heidi.
1: Un carinyo. Petit Bambi.
0: Hola, Bambi. Què tal? Tranquil·leta, si
1: hola.
0: Anem... Hola. Tot bé, carinyo?
1: Sí, sí.
0: Un massatget
1: sí.
0: Per el divendres.
1: Ui, m'he fet cardio, eh?
0: Si és que és cada dia el mateix, eh? La Maria puntual com un clau aquí.
1: És que tinc molta feina.
0: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços? Maria, què tal?
2: Bé,
0: veu una mica millor. Molt millor.
2: Jo segueixo sense sentir-me, eh?
0: Però està molt bé. Ara ja cada vegada et veig reconeixent més.
2: Contenta.
0: No sé qui és. Però avui anem millor. Celebro que això sigui així. Maiolies, alerta, que torna el tàndem Maiolies. El veig caminant amb aquesta esquena poderosa que té.

0: Cha-chan! La fem nosaltres, la, ara que puc,
1: va,
0: la cantem.
1: Va, un, dos, tres.
0: Cha-chan! D'acord.
1: Que tonteria que portem. Val, bé, pregunta sobre llacs. Quants llacs...
0: Quants llacs, entre grans i petits, de totes les mides, hi ha al Canadà?
2: Oh! Lara, tu has estat al Canadà, guapa.
0: Molts, molts, nois,
1: n'hi ha molts. Jo diria 300.
3: Més.
1: 1.000. 1.242,
2: n'hi ha molts,
1: direm,
2: tota
1: 1.242.
0: Entre grans i petits, eh?
1: 1.242. Tots, eh? Ah, potser ens hem quedat curts, eh?
2: Jo 3.500. Mira, 4.200, 18.
0: Què, això? 3.124,
1: canviem.
3: És que segur que n'hi ha més, eh? Que
1: de ja, nosaltres ja, canviem, eh? Nosaltres petits. Canviem.
0: D'acord, 3.124. Majolies.
2: 5.000, 5.000.
1: A veure, no podem estar aquí com si això fos...
2: Si tu has canviat, escolta, si tu canvies, podem canviar.
1: Ah, a veure, és que sou radiosetes,
0: Lara García, 5.000.
2: 5.000.
1: És que...
2: Jo em mantinc avui, nois.
1: I els oients, perquè mai pensem en els oients.
2: Que truquis.
1: Haureu afinat a la dada Maria d'avui? Ha arribat el moment de desvelar-ho. Maria, qui s'emporta el trofeu, que no sé quin és, de la dada Maria, avui...
0: Lara García!
2: Molt bé!
0: T'emporta de tres aquesta setmana, eh?
1: Però has fet un triplet, Lara. Arriba sempre tard i sempre guanyes.
2: Estic fresca, noi.
1: És ben bé que la sort t'acompanya, tot canviarà en aquesta vida. Per què? A veure, explica'm.
0: Ha guanyat Lara García, però s'ha quedat molt lluny, eh?
1: Molt lluny, eh?
0: Molt lluny.
1: N'hi ha molts, sí, ha més.
0: Entre grans i petits de totes les mides, n'hi ha 2 milions.
2: Oh!
1: Què?
2: Escolta, jo tampoc li donaria el premi a la Lara. Renuncio, eh? Renuncio, eh? No, renuncio.
1: Que
2: bona, és que clar.
1: No, és que avui no guanya ningú.
2: Home!
0: Vinga, no la donem ningú. Per deserta?
2: No,
1: sí? Sí, sí,
2: tampoc,
1: deserta.
2: Eh?
1: Home, deserta amb, dos, amb els milions.
0: Passarem al bar,
1: no?
0: Si et sembla, i dilluns ho resolem.
1: Vinga. Digue'm, digue'm.
0: A veure, penseu que és el país amb més llacs del món, d'acord? I deia entre grans i petits, perquè n'hi ha 31.000, amb una superfície superior als 3 quilòmetres quadrats. Llavors, en algunes estimacions diuen 31.000, però si els comptes tots són 2 milions. I 500, que són encara més grans, de més de 100 quilòmetres quadrats. De fet, el llac Ontario té 19.000 quilòmetres quadrats. És el més petit.
1: Quina bestiesa.
0: I escolta, és el més petit dels anomenats 5 grans llacs, que són els que estan entre els Estats Units i el Canadà.
1: Gràcies, Maria. Bon cap de setmana. Que vagi bé. Ai, avui la dada ha quedat deserta.
2: No, clar, si haguessin dit 5.000, haguessin dit que... Sí, però
1: no tens feina, no tens feina. Adéu.
2: Adéu.
1: Neus Ayuso, alerta, protagonitzava la secció Entrenadora Personal. El feia al matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas. Era llicenciada, és, de fet, vaja, llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. I alerta, perquè sí, a la ràdio també s'explicava com, per exemple, fer abdominals.
4: Entrenadora Personal.
5: Quan falten 6 minuts perquè siguin les 8 del matí, està aquí la nostra entrenadora per posar-nos en forma. Què tal, Neus? Bon dia.
6: Bon dia.
5: Bé, si prou difícil és començar els dilluns, a sobre avui fent abdominals, no?
6: Sí, els exercicis abdominals són un pèl avorrits, però amb un treball de 10 o 15 minuts, 3 dies a la setmana, ja tindreu guanys importants.
5: Com fer-los?
6: Estirats al terra amb una superfície semidura. Parlo del típic encongiment. Les cames amb genolls flexionats o en cames aixecades en angle recte recolzades sobre el sofà, una cadira o un banc, afavorint que la zona lumbar s'enganxi al terra i no s'arquegi. El cap ha d'estar relaxat per no forçar la musculatura del coll. Per això la mirada la mantindrem endavant i amunt, quedant la barbeta separada del cos. Les mans no les col·locarem darrere del clatell, sinó creuades al davant del pit. Aixequeu el tronc, separant les escàpules del terra. No aixequeu-lo més de 30 graus, si no treballarem una altra musculatura. Expulseu l'aire al realitzar la fase concèntrica, és a dir, quan tenim el màxim esforç. Expulseu tot l'aire.
1: A partir de les 6 del matí arriba el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia, rapidet, que tenim molta feina, que avui hi ha sorpreses. Atenció a l'antena de Catalunya Ràdio. Tindrem a Sor Lucía Caram, que avui es reuneix amb el president Illa a Ucraïna. I recordem que Illa va estar amb Volodymyr Zelensky. Tindrem també a la portaveu del govern, Sílvia Paneque, per parlar d'habitatge. Avui, que és divendres, parlarem de Cronos, de la pel·lícula sobre el 17 d'agost, que s'estrena avui. I bé, el cap de setmana tindrem recomanacions del cap de setmana i dilema renovat amb Àngel Llàcer, de Hisenda Pineda i Judit Mascó. Atenció a això, perquè hi haurà sorpreses, com et deia, no només a l'antena, sinó també al dilema.
1: A partir de les 6 amb Ricard Ostrell i nosaltres preparats per escoltar-vos al 93207474.
8: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem La Solució.
10: On anàvem a buscar La Solució és quin paper té la mentalitat.

0: divertida i té un paper social important.
1: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
2: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
1: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
3: I si fas la ventana, en donarien alguna cosa?
2: No.
1: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
4: Codi civil del calçot.
5: Sí?
4: Menys de 12 és que no t'agraden els calçots.
1: La solució. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carol.
6: La solució. Passa-ho.
7: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça... Quan
8: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
1: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
8: Puyal 50, una edició especial dels Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
9: Messi, encara Messi...
1: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
10: Compte!
1: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
8: Commemorem 50 anys de futbol en català.
1: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
11: Eloi Cordomí, bon dia. Avui anem una mica atropellats als matiners. Quin dia ens espera, meteorològicament parlant? Vinga, estimat?
12: Un dia molt càlid, avui amb temperatures que ja arribaran als 40 graus en punts del Segrià i de la Vall de l'Ebre i més de 35 a moltes comarques a l'interior. Hi ha 4 núvols al sud, la resta farà sol i al cap de setmana molta calor, potser amb alguns núvols prims i pols en suspensió.
11: Està refredat?
12: Una miqueta.
11: Ah, és que no, tens una veu tapada que dic que li passa.
12: Ah, doncs sí, mira, m'ho has pillat.
11: T'envio un suc de taronja no carregat de vitamina. Reparar. No, fill, que saps que aquí tinc l'orella ben fineta. Que vagi bé el cap de setmana, Eloi, una abraçada.
12: Fins ara, adéu-siau.
11: Adéu.
1: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
11: Vinga, va, recta final pràcticament dels matiners de Catalunya Ràdio. Avui, que és divendres, que acabem la setmana, tenim ganes de parlar amb alguns oients, Lara, que ens truquen al 93207474.
13: Doncs sí, avui ens truca en Pere, des de Girona.
11: Pere, bon dia.
14: Hola, bon dia.
11: Què tal, com estàs, Pere? Com va el divendres?
14: El divendres va perfecte.
11: Molt bé, perquè m'han dit, Pere, que tu ets pagès.
14: Sí, sóc pagès, tinc aquí un hort aquí a Girona, sóc l'últim hortalà de Girona, professional...
11: Caramba!
14: Soc equiparable a l'Ince Ibérico i a les salamandres del Pirineu.
13: Estàs en perill d'extinció, eh?
11: Exactament.
14: No estem en perill d'extinció, estem tècnicament extingits.
11: Clar, és l'últim de la seva espècie, perquè entenc... Pere, no sé si tens descendència, família, inclús amics o companys que en algun moment hagin volgut seguir la teva professió, la teva passió.
14: No, jo, des que faig de pagès, només hi ha baixes.
13: Oh.
14: Baixes per edat, baixes perquè la gent no se guanya la vida, hi ha baixes. Però d'altes, poquíssimes.
11: Entenc que...
14: Bueno, ara hi ha un programa, no sé si és de la Generalitat o d'Europa, que volen repoblar-nos.
11: Sí, perquè s'estan acabant. És cert que la professió de pagès s'està acabant.
14: Volen fer com un programa, que jo, per exemple, seria el mentor d'una persona que volgués agafar el meu negoci.
11: Molt bé.
14: Ei, ojo, que li pagarien el sou i tot, eh?
11: Clar. Clar,
14: imagina si està cardat el tema. I després agafaria el meu negoci. Jo plegaria i agafaria allà el negoci.
13: A tu et faria il·lusió fer de mentor o què, Pere?
14: Realment, no.
11: No.
14: No, perquè això veig... És que això és molt complicat.
13: Bueno, però s'ha de fer pel futur.
14: El futur ara és anar al Mercadona...
11: Clar.
14: Comprar una amanida i menjar-se-la allà.
11: Clar. Pere, tu quants anys tens ara mateix?
14: Jo 65, estic al borde de l'abismo.
11: Va. Quan et jubilaràs, Pere, més o menys? Amb quina edat?
14: No ho sé, perquè jo treballo amb el meu germà i al meu germà li queden un any i mig abans de jubilar-se. Poder esperaré que ell se jubili, serà més o menys així. Però no ho sé exactament, perquè jo de ganes de jubilar-me no en tinc.
11: És el que t'anava a preguntar. Dic, tu jubilat et vols jubilar, això per començar?
14: No em vull jubilar perquè ara no tinc competència. El no tenir competència és de bon aprofitar aquests un parell o tres d'anys, saps el que vull dir?
11: Home, que fas peles, no entenc, fas peles.
14: Amb el que jo faig de calés comparat amb els 1.000 euros que m'adonaran de jubilació.
11: Clar, clar, clar, clar.
14: Clar, no hi ha color.
13: No, clar.
11: Entenc, de totes maneres, Pere, que és una professió, moltes vegades, n'hem parlat aquí al programa, molt sacrificada, amb moltes hores. A quina hora et lleves tu cada dia?
14: Jo m'aixeco a 3:45.
11: Clar, i a quina hora te'n vas a dormir?
14: Normalment ja no me'n vaig a dormir, ja me quedo dormit al sofà i després la meva dona al cap d'un rato me diu, Pere, poder que te'n vagis al llit. No, però no, no per fer-me un favor, sinó per tenir tot el sofà per ella, que esclar. No. Jo, però jo ho entenc, com que ja m'he despertat, ja aprofito i me'n vaig a dormir.
11: I de dilluns a diumenge, Pere, la feina o no?
14: No, nosaltres treballem de... Jo sóc l'únic... Jo venc aquí al Mercat del Lleó,
11: sí,
14: en el centre de Girona, i el dilluns sóc l'únic que vinc. El dilluns, el dimarts hi ha més gent, i dimecres i dijous som un parell de parades. Això és com a la boqueria. Jo me'n recordo que abans anàvem a la boqueria i a fora hi havia un parell o tres de pagesos fa 25 o 30 anys i ara em sembla que no n'hi ha cap. O sigui que...
11: Clar.
14: Ara, és el que dèiem.
11: Sí, sí, el que estàvem dient al principi de la trucada. Sí. Pere, de totes maneres, creus que abans de la teva jubilació o la jubilació del teu germà aconseguireu que algú proper, algú conegut, finalment pugui agafar el relleu o no? Què et diu a tu el nas de pagès?
14: No, no. Saps què passa? Que nosaltres, els pagesos, sempre ens han considerat de segona divisió. O sigui, és una professió molt sacrificada, que has de posar molts de calés per treure'n poc.
11: Clar.
14: I la gent, si no ho han mamat de petits...
11: És complicat.
14: És molt difícil, és molt difícil, és molt complicat.
11: Escolta'm, de totes maneres...
14: No hi ha vocacions.
11: Exacte. Deixa'm que et digui que fem una crida des dels matiners de Catalunya Ràdio, perquè, escolta, mai se sap en quin moment ens pot estar escoltant algú que diu, calla tu, que agafo el relleu del negoci, de la passió d'en Pere, a veure si ho aconseguim. Pere, t'agraeixo molt que hagis passat aquest matí pels matiners de Catalunya Ràdio. Reivindiquem des del programa La Pagesia i aquesta feina feta amb passió, sacrifici i moltes hores de feina. I quan vulguis, tornem a parlar. A veure si al llarg d'aquest any encara trobarem un relleu, Pere.
14: Molt rebé, moltes gràcies.
11: Que vagi molt bé, una abraçada.
14: Vinga, igualment.
13: Adéu. Adéu, Pere.

0: mica amb una d'aquelles cançons que ens recorda, si més no, a l'estiu amb Live Your Life. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Eh que sí, una cançó d'aquelles optimistes,
1: tu? M'agrada, m'agrada, m'agrada. Fa de divendres.
0: Sí, tu estàs aquí ara fent un cafetonet a casa, sí, com molts dels oients que estan desperts.
1: Sí.
0: I inevitablement la cintureta et va de la dreta cap a l'esquerra,
1: sí,
0: tu.
1: Sí, sí.
0: Com estàs? Tot bé?
1: Estic molt bé, sí.
0: Veus?
1: Sí.
0: Ja se't veu a la veu, que avui estàs animat.
1: Doncs la veu pateixo perquè...
0: Per què?
1: No, perquè dormi poc i llavors la... s'ha de vocalitzar.
0: Tant. Però bé, un te, una mica de... una pastilleta, alguna,
1: sí,
0: cosa.
1: Una mica d'aigua, sí.
0: Sí, sí, que t'esperen unes quantes hores de ràdio en directe, eh?
1: Sí, però molt ben acompanyat. Per
0: això
1: tant,
0: sempre. Això
1: parlem
0: sempre.
1: Parlem del Puyal, avui.
0: Molt bé.
1: Ja
0: doncs,
1: farà 50 anys.
0: N'estarem ben atents. Bon cap de setmana,
1: Puyal,
0: Ricard.
1: No, les transmissions de futbol en català.
0: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana, matiners. Fins dilluns.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Vinga, va, que ja és divendres i continua pujant el termòmetre. Avui ja tenim avisos per calor a la meitat del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui arribarem als 40 graus al Segrià i a la Vall de l'Ebre, però també se superaran els 35 o 36 a gairebé tot l'interior. El cap de setmana continuarà fent la mateixa calor, però arribaran alguns núvols prims i força calitja.
0: I avui parlarem també de política, de Madrid també un dia més, perquè el PSOE continua sent l'únic partit que no culpa el Marroc d'estar darrere de l'entrada massiva d'immigrants. Pedro Sánchez fa, això sí, un petit gir i diu ara que si en troba proves actuarà en conseqüència. Dani Sánchez, bon dia.
2: Bon dia. Sánchez s'ha quedat sol defensant que no hi ha proves sòlides que apunten al Marroc. Diu que cal ser prudents per evitar un xoc diplomàtic, però per primer cop avisa Rabat i reconeix que alguns gendarmes sí que van tolerar el pas de persones cap a la frontera.
0: I avui també tornarem a sentir Feijó en l'acte del Partit Popular d'inici de curs polític. Un dels interrogants del dia també és veure si algun baró popular seguirà Isabel Díaz Ayuso. En la plantada, el Consell de Política Fiscal i Financera que ha d'aprovar aquest nou sistema de finançament pactat entre el PSOE i Esquerra Republicana. Alba Barbosa, bon dia.
3: Bon dia. Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada i les autonomies del PP hi votaran en contra perquè consideren que s'ha pactat de manera bilateral. Previsiblement, però, s'aprovarà perquè el govern espanyol, Catalunya i les Canàries, que hi votaran a favor, sumaran majoria. Això permetrà a l'executiu espanyol portar el nou model al Congrés.
0: En temps d'àgora parlarem amb la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque. Li preguntarem, entre d'altres, quines opcions reals hi ha en aquest nou finançament que s'acabi aprovant. Parlarem d'Isabel Díaz Ayuso, però també d'habitatge i també de la fotografia del dia. Zelensky rebent el primer president regional d'Europa, en aquest cas el president de Catalunya. I al matí de Catalunya Ràdio també us avancem avui que aquest estiu s'han més que doblat els casos de grip a Catalunya. Només la setmana passada se'n van detectar 2.400 casos, quan l'habitual és un miler. Txell Garriga, bon dia.
4: Tot i això, les soques que estan circulant no són més virulentes i tampoc es tracta d'un pic com els de l'hivern. Això, doncs, no modificarà el calendari de la campanya de vacunació per la grip, que començarà el 5 d'octubre per als grups de risc, i la resta de població es podrà començar a vacunar a partir del 26.
0: I avui també serà un dia on parlarem d'una efemèride. Demà farà just 50 anys d'això.
5: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
0: És la primera transmissió de futbol en català amb Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona, una efemèride que Catalunya Ràdio recordarem amb molt especial emoció al suplement demà i també al canal exclusiu amb l'emissió dels partits més emblemàtics de Joaquim Maria Puyal a Catalunya Ràdio. Perquè 50 anys no són poca cosa, i perquè també som el llegat d'un dels mestres més importants que ha tingut la ràdio en català, el mestre Puyal.
6: Centre de Torre, remata Piqué, se li escapa el porter, recupera Piqué, remata Piqué, i gol, ha marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Ja veus que expliquen un partit, ja veus que quan les tornes a sentir et tornen a un lloc, a una tarda de diumenge, aquella habitació, al cotxe, amb els pares, a la ràdio, a la cuina, o aquell transistor que sonava mentre la vida passava. I de cop...
7: Un rupi atrapat, un rupi atrapat! Un rupi t'estimo! Un rupi t'estimo! Un rupi t'estimo!
0: Recordes on eres, amb qui eres i quants anys tenies.
8: Pizzi! Pizzi! Pizzi! Che, qué bueno que viniste! Qué bueno que llegaste, Pizzi! Pizzi! Qué bueno que llegaste!
0: Durant molt de temps, la veu de Joaquim Maria Puyal no va ser només una veu de la ràdio. Era una veu de casa. La veu que ens explicava els partits mentre fèiem els deures, mentre dinàvem amb la família, mentre tornàvem d'un cap de setmana.
9: Més cap a la dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Són 50 anys posant paraules a l'emoció, 50 anys fent-nos saltar del sofà per cridar, per patir i per celebrar.
10: Increïble, quina jugada! Dintre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per Don Andrés, pica Don Andrés i gol! Ha marcat Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés!
0: Perquè hi ha partits que potser hem oblidat, però no hem oblidat com els vam viure.
11: Agafa la Gaúcho, pica amb el pedret i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
12: Ha marcat el Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho, Gaúcho,
10: el Bernabéu que aplaudeix. I el Bernabéu que es posa d'empeu i aplaudeix. És el que em faltava veure. Ara ja em puc morir.
0: I és que no recordem només els gols, recordem on érem, amb qui estàvem, qui teníem al costat. Recordem la veu de l'avi, del pare, aquell cotxe, aquell diumenge que avui ja no tornarà. I potser per això és el que fa gran la ràdio, que una veu que parla per tothom acaba parlant a cadascú de nosaltres. Avui al matí en parlarem, aprofitarem també aquesta efemèride per enviar una abraçada gran a un mestre del qual ens sentim orgullosos d'haver compartit també una part de la història de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya i del qual sovint, fins i tot en els temps actuals, convé recordar què deia.
12: La clau, en canvi, és estimar i defensar allò que és nostre. I això és absolutament compatible amb l'evolució històricament associada als grups humans. Jo invoco el respecte per les cultures i pels costums de tothom, i també la solidaritat amb els altres pobles o grups culturals, i particularment, en el cas nostre, amb els drets dels immigrants que passen la gran pena, d'haver hagut d'abandonar la seva terra, en molts casos la seva família, els fills, i venir a buscar un lloc on guanyar-se la vida. Escoltar els seus arguments és treballar pel nostre futur. Si ells ho volen, els nostres discursos han d'incorporar els seus interessos. Defensar allò que és nostre és defensar-los a ells.
0: Doncs amén. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
13: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí entrevistarem a Sor Lucía Caram, que avui es reunirà, per cert, amb el president Illa a Ucraïna, l'endemà que Illa es veiés també amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Serà a 9:15, amb l'anàlisi de Marc Bataller, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal. Abans ens actualitzem amb Francesc Soler, bon dia.
14: Bon dia.
0: Silvia Solanes, bon dia.
15: Bon dia.
0: Avui Hisenda reuneix les comunitats del Consell de Política Fiscal i Financera i el govern d'Ayuso ja ha anunciat que no hi anirà. Insta també la resta de comunitats del Partit Popular a fer el mateix per evitar que hi hagi quòrum.
14: De moment, però, no ha tingut èxit i la resta hores d'ara hi assistiran. És una reunió on Hisenda té previst presentar la proposta del nou model de finançament pactada amb Esquerra Republicana.
3: Les autonomies votaran avui el nou pla que veuen amb bons ulls només el govern espanyol, Catalunya i les Canàries. Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada perquè considera que és una proposta pactada bilateralment, una decisió de la presidenta de la Comunitat de Madrid que Hisenda ha titllat d'irresponsable i de gamberrisme institucional. També les autonomies del PP la rebutgen. Amb l'aprovació previsible d'avui, el model farà el salt al Congrés. Aquest pla suposaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve. Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant.
16: Davant d'un Congrés que Esquerra i Dreta apunta rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves.
0: Madrid, Dani Santeaja.
17: Esta vegada Sánchez sí que ha reconegut que alguns policies marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera, però s'ha mantingut prudent. Sense proves que apunten, el govern de Rabat no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa al Marroc que actuarà si es demostra la seva implicació.
18: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
17: El president espanyol també ha respost a les crítiques, defensa l'actuació humanitària, ha dit, de la policia espanyola, i sosté que cap agència va alertar d'una arribada tan massiva de persones. Per esvair dubtes, anuncia la publicació de tots els informes la setmana que ve. Des de Madrid, Dani Sainz-Deja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Unes explicacions les de Sánchez, que només han convençut el seu partit. La resta l'han censurat.
14: El president espanyol s'ha quedat sol i ha hagut de fer front a una pluja de crítiques que li han caigut des de tot l'arc parlamentari. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
19: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
20: Mohamed VI es un asesino y ustedes unos pusilánimes.
21: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
14: Els socis de Sumar tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable i Vox l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí.
0: I tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries.
16: Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que havia sortit de Gàmbia i que feia 26 dies que navegava. Salvament Marítim ha rescatat 45 supervivents. Aquest naufragi constata que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè la vigilància del Frontex fa que les embarcacions hagin de sortir de més lluny, ho explica Elena Maleno, de l'ONG Caminando Fronteras.
1: Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea Conakry, desde Guinea Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
16: I a les Balears, a les últimes hores, han arribat 10 magrebins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
0: Ara són les 6:10 i avui també us expliquem que Salvador Illa s'ha reunit amb Vladimir Zelensky, a qui trasllada el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna.
14: El president de la Generalitat li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
15: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna. I també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
14: En la comitiva catalana, reduïda per qüestions de seguretat a causa de la intensificació dels atacs russos, també hi era l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, així com el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch. I és que la visita s'ha fet després d'una escalada dels atacs russos. Durant 8 dies consecutius, Rússia ha aprofitat la debilitat dels sistemes defensius ucraïnesos per intensificar els seus bombardejos amb drons i míssils. Aquesta mateixa nit hi ha hagut una aparent treva, però només ahir els atacs russos van deixar una vintena de ferits en diversos edificis residencials del país.
0: I revés del Tribunal Europeu dels Drets Humans de la Justícia Espanyola i el jutge Manuel Marchena creu que va vulnerar el dret de reunió de 4 manifestants l'any 2011, quan van encerclar el Parlament per protestar contra les retallades d'Artur Mas.
16: Marchena va condemnar els activistes a presó argumentant que havien contribuït a crear un clima intimidatori, però ara els jutges europeus qüestionen aquesta doctrina.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
22: El tribunal diu que la violència ambiental descrita per Marchena no justifica els 3 anys de presó que van rebre els activistes, bàsicament perquè a ulls dels jutges europeus els manifestants no van cometre cap acte violent, més enllà d'escridassar els polítics o seguir-los mentre caminaven a peu. Aquest criteri més indulgent podria aplicar-se a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart quan el mateix Tribunal Europeu revisi la sentència del procés, segons ha dit Eduard Càliz, un advocat dels manifestants del Parlament.
23: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derribada en posteriors sentències per fets molt semblants i efectivament el cas del Jordi té un paral·lelisme bastant important.
22: Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president del Parlament, Josep Rull, espera que les sancions per discursos d'odi s'aprovin abans de Nadal.
14: Tots els grups de la cambra, excepte PP, Vox i Aliança Catalana, van registrar abans de l'estiu una proposta per assegurar que tirar l'odi des de l'hemicicle tingui conseqüències. En la reunió de la mesa del Parlament ahir a l'Espluga de Francolí, Rull va defensar llibertat d'expressió i respecte.
24: Hem de ser capaços de mantenir la cohesió. Si hi ha algú que pretén una societat polaritzada, d'assenyalament d'odi. I, per tant, amb això hem de ser extraordinàriament curosos i el Parlament de Catalunya ha de ser un espai on la gent es respecti.
14: Aquesta reforma del reglament que està en tràmit es va originar després que el Parlament amonestés la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el diputat de Vox, Joan Garriga. Orriols havia acusat la diputada d'Esquerra, Najat Drouet, de normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic.
0: I després de les queixes d'usuaris pels canvis en l'accés de l'aplicació de La Meva Salut, la Generalitat es compromet a facilitar la feina a la gent gran i als familiars que els gestionen l'aplicació.
16: La directora de Ciutadania, Innovació i Usuaris del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, defensa que accedir a La Meva Salut serà més fàcil que abans i reitera que des d'ara fins al gener el departament s'encarregarà d'informar degudament del funcionament del nou sistema.
25: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat. Per què? Ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etcètera, etcètera, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
16: A partir del gener, els usuaris ja no accediran a La Meva Salut amb la seva contrasenya, sinó a través de l'IDCAT mòbil.
0: I es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Només la setmana passada se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual seria al voltant d'un miler.
14: Tot i això, les soques que estan circulant no són més virulentes i no es tracta d'un pic com els de l'hivern.
0: Txell Garriga.
2: L'increment s'explicaria per casos importats de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. Alerten que aquesta grip podria presentar símptomes poc comuns, ho explica Jacobo Mendiorot, del Servei de Vigilància Epidemiològica.
4: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa.
2: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de més risc i la resta de població es podrà vacunar a partir del 26. I, d'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor.
4: Quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
2: Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I es dupliquen, atenció, els casos de grip a Catalunya. Aquest estiu, només la setmana passada, se'n van detectar uns 2.400, com dèiem, quan l'habitual seria al voltant d'aquest miler. És una dada important que avui també destacarem al Matí de Catalunya Ràdio. I poc més de la meitat dels municipis catalans tenen pla municipal per incendis en vigència. Segons us avança el Matí de Catalunya Ràdio, l'últim any Catalunya ha sumat una trentena de municipis més i ara arriba a 426 pobles i ciutats. És un 51,2% del total.
16: I això sí, un 42% més de municipis, 316 en total, que el tenen pendent de revisió. Des de Protecció Civil, el subdirector Sergio Delgado posa en valor que cada cop més municipis se sumin a la llista.
5: Fem una valoració positiva del treball que fan els municipis, perquè cada vegada es presenten més plans i cada vegada aquests municipis estan més preparats per afrontar tant risc d'incendi forestals com altres riscos.
16: Hi ha casos destacats. Badalona, per exemple, el necessita des de fa més de 20 anys. I Lleida és la ciutat més gran que no té pla fins ara. La capital del Segrià no en tenia obligació i ara hi estan treballant.
0: I sobre el que va passar a Manresa, l'assassinat de Manresa d'aquesta setmana, el conseller de Drets Socials s'ha referit per primer cop al crim de Manresa amb dos menors implicats. Raúl Moreno ha qualificat de molt greu els fets, tot i que ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors.
14: Des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, però, Alicia Fernández considera, en canvi, que el sistema ha fallat. Sentim-los a tots dos.
6: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
25: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
14: Els Mossos continuen buscant els altres dos o tres menors que també van participar en la baralla que va acabar amb l'apunyalament mortal.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
16: Molt bon dia.
0: La primera.

Així sona Amb qui estaràs, el nou tema de Ginestar, col·laboració amb Nil Moliner. Ginestar encara està fent gira del seu cinquè disc i l'acabaran el 7 de novembre a la sala Rasmatàs amb totes les entrades venudes. Totes les penes.

0: Seguim amb més novetats. Aquest és Guillem Gisbert, que publica avui nou tema. Es diu Entretén-me, i amb aquest tema anuncia el seu segon disc en solitari. Un disc que encara no té nom, però sí que té data de llançament. Serà el 13 de novembre. Gisbert ja va treure un primer disc ell sol, després de la pausa que encara dura amb Manel.
1: I la tercera.

0: I avui Aitana actua al Palau Sant Jordi a les 9 del vespre. Ho farà també demà dissabte i repetirà concerts dilluns i dimarts de la setmana vinent. Des de fa temps, però, que totes les entrades estan esgotades.
1: I pel que fa als esports, Bernat?
2: El Barça que fixa l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre, el dia del Barça a Sevilla, en què s'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. El Betis rep avui el Madrid a les 9 amb un Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador, Raúl Asencio, i el futbol en català que compleix demà 50 anys i durant tot el dia emetrem les transmissions més significatives de Joaquim Maria Puyol a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui que és divendres, 4 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Emma, amb 3 quilos 14 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i la Sofia a les 12 de la nit a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia, benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, atenció, perquè no sé si a Eloi Cordomia podem començar a parlar d'onada de calor o no, però avui s'arribarà als 40 graus...
4: Sí, avui tindrem 40 graus al Segrià i 40 graus també a la Vall de l'Ebre. Llavors, tècnicament, això sí que estaríem als llindars d'onada de calor. Faltaria que repetís això durant 3 dies seguits. Per tant, ho veurem al final de l'episodi. Però vaja, és un episodi de calor, clarament. Fixa't que les temperatures...
1: 4 de setembre, tindrem... 40 graus, eh?
4: Sí, sí, sí. Sí.
1: Tot normal, sí, això. Sí.
4: I fixa't, potser la dada a mi em sorprèn més, la següent que et diré, és la massa d'aire que tindrem aquest cap de setmana serà entre 9 i gairebé 10 graus per sobre del que és habitual en aquesta època de l'any. La massa d'aire, no vol dir que tot arreu les temperatures siguin 10 graus per sobre del normal, però tota la massa d'aire que ens arriba en altura té aquestes característiques. Per tant, avui dia de calor extrema, més de 35-36 a gairebé tot l'interior, aquests 40 graus que comentàvem, amb sol, amb 4 núvols matinals ara mateix a les Terres de l'Ebre, i el cap de setmana continuarà fent la mateixa calor, el que passa que arribaran potser alguns núvols prims i més calitja. I això podria atenuar una mica l'acció del sol i potser no tindrem aquestes temperatures tan extremes, però vaja, si no arribem als 40 ens quedarem als 39, vull dir que es mantindrà igual.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A les 9 obrirem l'àgora connectant amb Ucraïna. Comentarem la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i parlarem amb Sor Lucía Caram, que acaba d'arribar al país en el marc de la seva tasca solidària.
6: A 9:45, entrevista la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
5: I a les 10, tots els detalls de Cronos, la pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017. En parlarem amb el seu protagonista, Enric Auqué, i el director, Fernando González Molina. També amb Patricia Plaja, que el 2017 era directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra.
6: I a les 11 estrenem els dilemes d'aquesta temporada amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, mentides i amistats i com saber gestionar situacions incòmodes.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:22. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos també tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Activem el satèl·lit i des de Buenos Aires saludem Joan Biosca, bon dia.
7: Hola, què tal, bon dia.
1: A Londres saludem el Quim Olivares, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia.
9: Bon dia.
1: I a Madrid, Pau Arujats, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
1: Atenció que amb aquesta proposta. Enterrar humans i els seus animals de companyia en una mateixa tomba és el que planteja una iniciativa parlamentària regional a l'Argentina per permetre el descans etern a les persones i, per exemple, també els seus gats o gossos. Joan.
7: Sí, Ricard, ho plantegen a la província argentina de Córdoba. Això és a uns 600 quilòmetres d'aquí de la ciutat de Buenos Aires, la capital del país, pensant en els estrets vincles familiars que hi ha avui en dia entre humans i animals de companyia. Es tracta de la inhumació conjunta i ja es treballa en un reglament sanitari que habiliti aquests enterraments aquí a l'Argentina. El país sud-americà s'ubica en el 9è lloc mundial en població total de gossos, amb uns 10 milions d'exemplars. Ja hi ha països al món on aquesta iniciativa, aquesta opció és viable, com per exemple Itàlia, els Estats Units, el Japó, França i el Brasil.
1: Això a l'Argentina, curiosa també la proposta que ens arriba des d'Anglaterra i Gal·les. Les bugaderies i els magatzems d'algunes presons es convertiran, Quim, en cel·les per mirar de reduir l'amuntegament dels presoners?
8: Sí, aquesta és la intenció del govern, que diu que així es farà lloc per uns 400 presoners. Aquí els centres penitenciaris estan al 97% de la seva capacitat. Per això, el govern britànic també preveu alliberar amb restriccions de llibertat determinats presoners, excloent-hi els condemnats per violació, assassinat o abusos a menors, entre d'altres. També vol crear 14.000 noves places d'aquí al 2030, però de moment, i com a mesura d'urgència, allotjarà població reclusa on fins ara es rentava roba. El ministre del Ram assegura que trobaran alternatives per fer la bugada.
1: I a la Xina parlem de cinema, i és que està triomfant la pel·lícula Benvinguts al restaurant del Drac. El títol, per quan aviat s'estreni fora, ens pot ajudar també millor a fer-nos una idea del guió. Hi havia una vegada a l'Orient Mitjà, Francesc.
9: Més concretament en un difús Iraq i una ciutat fictícia sota la invasió nord-americana el 2003. El xef xinès Xu Fu regenta un restaurant popular. Sota els durs bombardejos el converteix en un orfenat, però el seu soci iraquià resulta ser un terrorista, cosa que el situa involuntàriament en el centre de la guerra. Benvinguts al restaurant del Drac és una metàfora de la política exterior xinesa i la imatge que vol projectar. Posició pacifista, ja sigui a l'Iraq o ara Trump contra l'Iran, però punt flac, ser oficialment neutral en algunes guerres també implica, per exemple, a Ucraïna, no contribuir a aturar Putin si li compres petroli.
1: I acabem també a Madrid, on Telefònica s'ha venut l'emblemàtica seu de la Gran Via, per 200 milions d'euros, Paula.
10: Sí, el comprador és l'empresari murcià Tomàs Olivo, sisena fortuna d'Espanya i propietari de centres comercials a Catalunya, Andalusia o el Carib. L'edifici, construït el 1929, es considera el primer gratacel modern d'Europa i a dins hi treballaven centenars de telefonistes com ella.
11: Tampoco eran conversaciones importantes, pero decían, oye, que por aquí está hablando Sofi, por la reina.
10: Fa anys que havia deixat de ser la seu de Telefònica, ara acull la fundació i exposicions i és un edifici catalogat que a partir d'ara està en mans del rei dels centres comercials.
1: Així tenim el món. Falten 5 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. I d'avui en 8 es compliran 25 anys. 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre, i ara que parlem tant de si els serveis secrets espanyols coneixen l'entrada massiva de Ceuta, avui mirarem què sabien la CIA i l'FBI. Frederic Vincent, bon dia.
12: Bon dia. Hi havia diversos informes previs sobre el risc d'atemptats. La Comissió d'Investigació dels Atemptats de l'11 de setembre diu en les seves conclusions que hi va haver fracassos d'imaginació, de política i de gestió de la informació que es tenia en aquell moment. Sovint s'ha dit que es tenia un dibuix amb tots els punts, però que ningú no va dibuixar la línia que unia, que connectava els punts. És el cas dels precedents que hi havia d'atemptats a les mateixes Torres Bessones.
13: NBC Nightly News.
14: Good evening. You're looking at the world's second tallest buildings in the heart of New York City's financial district, the scene of a massive underground explosion that ripped through the World Trade Center.
12: Al-Qaeda ja va atemptar contra el World Trade Center de Nova York l'any 93 amb una furgoneta bomba. L'any 98, Al-Qaeda va deixar més de 200 morts en atacs a les ambaixades dels Estats Units de Kenya i Tanzània, i el 2000 va atacar un vaixell militar nord-americà al Iemen. A més, feia molts anys que Osama Bin Laden amenaçava explícitament els Estats Units. Eren aquells missatges gravats molt particularment des de l'Afganistan o des del Pakistan. El 6 d'agost de 2001, un mes abans dels atemptats, George Bush rep un informe diari de Seguretat Nacional. Aquell informe es titulava Bin Laden està decidit a atacar els Estats Units. L'informe diu explícitament que s'han detectat indicis de possibles segrestos d'avions. A la Comissió d'Investigació de l'11S, la consellera de Seguretat Nacional de George Bush, Condoleezza Rice...
15: Do you swear or affirm to tell the truth? The whole truth and nothing but the truth.
16: I do.
15: Dr. Rice.
16: Thank you very much.
12: Condoleezza Rice va dir que la informació, aquesta que dèiem d'aquest informe, no era prou precisa. Aquest informe, insistim, és del 6 d'agost, un mes abans dels atacs. El 16 d'agost es detenia Zakarias Moussaoui després que el professor que li donava classes de pilot d'avió el veia sospitós. A l'11 de setembre recordem que van intervenir 19 terroristes, doncs Zakarias Moussaoui havia de ser el 20è, però el van detenir. La Comissió d'Investigació admet que no se'l va investigar ni interrogar. De fet, els agents en el seu moment van demanar permís per inspeccionar-li l'ordinador, però el permís se'ls hi va
17: A good FBI agent is a good FBI agent. And if you assign an agent...
12: I aquest segurament és el cas més clar. Aquí sentim es diu John O'Neill. És un dels grans experts antiterroristes de l'FBI. Va investigar tots els atemptats que dèiem abans i va passar anys avisant del risc que suposava Al-Qaeda. Tip que no li fessin cas, plega de l'FBI el 22 d'agost del 2001. L'endemà, 23 d'agost del 2001, quan faltaven dues setmanes pels atemptats, comença una nova feina que és cap de seguretat del World Trade Center. Ell és a la Torre Sud quan veu impactar el primer avió, va morir en aquell atemptat, les seves despulles es van trobar 10 dies després.

0: I arribarem al punt de 6:45 del matí amb els esports amb Robert Prat. El Barça ja té data per l'assemblea de socis.
1: Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça del partit de Lliga, assemblea telemàtica s'aprovarà l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs.

0: Un Betis que també rep el Madrid enmig dels escàndols de Raúl Asensio.
1: A partir de les 9 aquest Betis Madrid, Raúl Asensio acapara tot el protagonisme a les últimes hores pels dos judicis amb un José Mourinho que ha estat molt crític amb el seu jugador.
0: I el futbol català està d'enhorabona, compleix 50 anys.
2: Pizzi, che que bueno que viniste.
1: Demà fa 50 anys del Barça a Les Palmes, que va transmetre a Puyal per commemorar aquesta efemèride tot el dia de demà, des de les 8 fins a les 12 de la nit, a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Emetrem algunes de les transmissions més destacades.
0: Ara són 7:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a les 7:20 i a Sant Agustí de Lluçanès.
3: I es pondrà a les 8:20 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
4: A Vic 18 graus, Amposta 23 i a Batea 21.
0: I atenció, perquè podem arribar avui entre els 35 i 40 graus a l'interior. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, i més de 33 en alguns punts de la costa. Amb un dia que serà assolellat, hi ha 4 núvols matinals a l'extrem sud de Catalunya. El cap de setmana es manté la mateixa calor, però arribarà més càlids i alguns núvols primets.
0: I com va el transport públic a aquesta hora, primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
6: De moment, matí sense incidents importants al transport públic. Veiem, això sí, alguns retards, com per exemple el de l'AVE, que ha sortit de Sants cap a Madrid i que para a Lleida, que va 6 minuts tard, i també 7 minuts de retard en el tren que està anant de Manresa cap a Lleida Pirineus.
0: Tot això avui que és divendres 4 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Isabel Díaz Ayuso.
3: Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera, on s'ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Díaz Ayuso.
0: Pedro Sánchez.
7: El president espanyol manté que no hi ha proves que el Marroc estigués darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta, però adverteix que si es demostra la implicació de Rabat actuarà amb contundència.
0: Salvador Illa.
3: S'ha reunit amb Volodymyr Zelensky, a qui ha traslladat el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna. El president de la Generalitat li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
0: La grip?
7: Sí, encara que faci calor, aquest estiu s'han duplicat els casos de la malaltia a Catalunya. Només la setmana passada se'n van detectar 2.400, quan el més habitual seria tenir-ne un miler. Aquest augment de la grip s'atribueix a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud, on és hivern.
0: Puyal.
3: Demà farà exactament 50 anys que Joaquim Maria Puyal va narrar un Barça a Les Palmes en català i marca l'inici de 50 anys de futbol en català. Primer Ràdio Barcelona i després a Catalunya Ràdio. Demà, de les 8 del matí a les 12 de la nit, l'antena digital d'aquesta casa emetrà algunes de les transmissions més destacades, com el Wembley 92 o el Barça-Getafe del 2007, que recordareu per l'encara Messi de Puyal.
0: Com feia?
3: Encara Messi.
0: I què més ens deixa la matinada? Brussel·les, Frederic.
8: L'oposició de diversos alts càrrecs als intents de Brussel·les de reduir la dependència dels gegants tecnològics nord-americans, ho explica avui el Financial Times, avisa que aquests alts càrrecs avisen que si s'acaba fent això, Europa tindria sistemes inferiors, més riscos cibernètics i problemes de coordinació amb els aliats de l'OTAN.
0: I amb què se'n va dormir Estats Units?
8: Doncs amb diverses novetats amb intel·ligència artificial, ahir que van caure diversos dels models i la tarda. OpenAI ha llançat aquest dijous el seu últim model i assegura que és el més intel·ligent del món i que supera els models fins ara que tenia Anthropic. La gran multinacional de xips per la intel·ligència artificial, Nvidia, ha comprat Hugging Face. És la plataforma oberta considerada clau en la distribució de models. La prova és que Nvidia n'ha pagat 13.000 milions de dòlars.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
8: Doncs amb la notícia que una exposició d'art a Corea del Sud permetrà als artistes taiwanesos participar-hi sota la denominació Pavelló de Taiwan. Malgrat les protestes de la Xina, la notícia suposa un triomf simbòlic, però molt poc habitual, perquè la pressió de Pequín habitualment impedeix iniciatives així.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Centrades en la solitud de Pedro Sánchez.
9: I això és el que destaquen tots els diaris, menys El País, que hi continua passant de puntetes, i El Periódico, el primer titula, de fet, que Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi, i El Periódico, que Sánchez eleva el to davant Rabat i demanarà a la Unió Europea endurir la frontera. La resta, però, veureu que van per un altre camí. La Vanguardia, Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc, titular gairebé passat a l'ara, Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés. A Madrid, la premsa conservadora aprofita per sucar-hi pa. La Razón, Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. El Mundo titula que Sánchez ja només pot exculpar el Marroc de moment, i l'ABC sentencia que Sánchez va contra la policia i el CNI per salvar-se. Destaquem també tres fotos de solitud. A l'ara, Sánchez sol a l'escó amb mala cara, a l'ABC una cadira buida entre la ministra Robles i el ministre Marlaska, i a la Razón doble foto encarada, Sánchez Capcot tocant-se els ulls i Feijó amb la mà alçada, semblant que li diu adéu. Això en un dia en el qual també veiem a les portades el president Illa amb Zelensky i llegim que els professors mantenen la vaga de dimarts.
0: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Ara Garcia?
10: Dos mesos després de l'incendi que es va iniciar a la Bisbal d'Empordà i que va cremar unes 200.000 hectàrees de les Gavarres, la Generalitat ha imposat una multa de 300.000 euros a l'empresa on treballava l'operari que va provocar el foc. Ho llegim al diari de Girona. La companyia ha estat expedientada per permetre tasques de risc durant el Pla Alfa 3. El Segre explica que l'Audiència de Lleida ha condemnat una promotora a pagar el cost de les obres necessàries per reparar l'aïllament acústic d'un bloc de pisos de Naut Aran, a la Vall d'Aran. Els veïns han acreditat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels residents dels pisos del costat. I a Tarragona, la policia ha interceptat al port una moto d'aigua vinculada al narcotràfic entre Sud-amèrica i Europa. L'embarcació figurava a un nom d'un tercer de la Capitania Marítima, però pertanyia en realitat a un membre d'una organització dedicada al tràfic de cocaïna.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
1: El Barça, que fixa l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre, és el dia del Barça a Sevilla, s'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs, i el Betis, que rep avui el Madrid a les 9, amb un José Mourinho molt crític amb els escàndols del seu jugador Raúl Asensio.
0: Ara són les 6:35, de seguida us ampliem també què està passant amb la redacció del Matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però aquests dies, que també és notícia, la davallada dels influencers, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Diuen els experts en xarxes que el fenomen dels influencers va a la baixa. Fins ara, els creadors de contingut havien gaudit de bona premsa, especialment al nostre país, perquè tothom considerava que tenir presència a les xarxes en català era quelcom positiu. Però amb la militància lingüística no n'hi ha prou, i fins i tot els catalans semblen patir una certa fatiga de seguir gent que es dedica a fer denunci perpetu de si mateix. Al capdavall, la famosa caiguda dels influencers s'explica per una cosa molt senzilla. Les nostres vides, per molt que les envellim, al final sempre acaben sent poc interessants i rutinàries. Això també passa a Instagram, on la majoria de penya compartim les mateixes mandangues, els mateixos restaurants i els mateixos peus amb butllofes amb el Mediterrani de fons. Si la cosa serveix per tornar a prestigiar la normalitat i fins i tot l'avorriment, benvinguda sigui la caiguda.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: 6:45 del matí.
13: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya es desperta pendent del que passi avui al Consell de Política Fiscal i Financera, que ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic. El govern d'Isabel Díaz Ayuso ja ha escalfat la trobada dient que no hi anirà.
7: L'executiu de Díaz Ayuso està en contra de la reforma pactada pel govern espanyol amb Esquerra i ha fet una crida a la resta de comunitats a fer el mateix, a no anar-hi. La intenció d'Ayuso era fer descarrilar el projecte per falta de quòrum, però cap altre govern autonòmic hi ha renunciat a hores d'ara. El ministeri ha qualificat l'intent de boicot d'irresponsable i de gambarrisme institucional. Tot i l'absència de Madrid, la proposta s'aprovarà encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les autonomies que donen suport, que són Catalunya i les Canàries. El nou model podrà passar després, haurà de passar, de fet, després pel Consell de Ministres i el Congrés. Si s'aprova, representarà per Catalunya ingressos de 4.700 milions més l'any que ve.
3: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant.
7: Malgrat que continua esculpant el Marroc de l'entrada massiva, per primer cop el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. En una compareixença i el Congrés va tancar files amb l'actuació de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
14: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
7: Pedro Sánchez es va quedar sol, però sentim el popular Alberto Núñez Feijó, Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueras de Junts.
15: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
16: Mohamed VI es un asesino.
17: Y ustedes, unos pusilánimes.
18: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
7: Els socis de Sumar tampoc li van fer costat a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable.
3: Respecte del crim de Manresa, el conseller de Drets Socials s'hi ha referit per primer cop.
7: Raül Moreno ha qualificat de molt greus els fets, tot i que ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treballadors Socials de Catalunya, Alicia Fernández considera que el sistema ha fallat. Sentim-los tots dos.
19: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
20: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
3: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Poc més de la meitat dels municipis catalans tenen pla municipal per incendis en vigència.
7: L'últim any Catalunya ha sumat una trentena de municipis més i ara arriba a 426 pobles i ciutats. Això és un 51% del total. Això sí, hi ha un 42% més de municipis que el tenen pendent de revisió. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
21: Fem una valoració positiva del treball que fan els municipis perquè cada vegada es presenten més plans i cada vegada aquests municipis estan més preparats per afrontar tant risc d'incendi forestals com altres riscos.
7: Hi ha casos com la Badalona que el necessita des de fa més de 20 anys.
3: I els casos de grip a Catalunya s'han pràcticament duplicat aquest estiu.
7: Sí, l'habitual és detectar-ne poc més d'un miler a la setmana. En aquesta època, només la setmana passada, se'n van detectar 2.400. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern, ni tampoc és més virulenta. Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
22: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
7: L'increment sobtat s'atribueix sobretot a casos importants de persones que han viatjat de l'hemisferi sud, on està tenint una incidència alta. No està previst que això modifiqui, però, el calendari de vacunació, que començarà el 5 d'octubre.
3: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí, el president de l'Argentina, Javier Milei, torna a posar sobre la taula la disputa sobre la sobirania de les Illes Malvines, que actualment pertanyen al Regne Unit.
7: Milei anuncia mesures per evitar que Londres es quedi el seu petroli.
3: Buenos Aires, Joan Biosca.
23: Javier Milei se sent recolzat pels Estats Units després que el president Donald Trump hagi posat en dubte la neutralitat històrica nord-americana sobre la sobirania britànica de les Malvines, un conflicte que ja va provocar, recordem-ho, una guerra el 1982 entre argentins que la van perdre i britànics. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que hi facin perforacions petrolieres en considerar, ha dit Milei, que les illes i el seu espai marítim són territori nacional argentí.
24: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
23: També el cap d'estat argentí ha anunciat més presència militar a la ciutat d'Ushuaia, a 700 quilòmetres de les conegudes també com a Illes Falklands. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I el govern de la ultradretana Giorgia Meloni es converteix avui en el que ha durat més de la història d'Itàlia.
7: En un país caracteritzat per la inestabilitat política, la primera ministra bat el rècord de 1.412 dies consecutius al poder, que fins ara tenia Silvio Berlusconi. Meloni governa Itàlia des de finals del 2022, amb pragmatisme, centrada en mà dura contra la migració i la delinqüència. Els últims mesos, però, ha tingut discrepàncies amb Trump i ha vist com apareixia amb força un nou partit d'extrema dreta a les portes d'unes noves eleccions l'any que ve.
3: Cultura, avui arriba als cinemes la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.
25: La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies. Ahir es va estrenar en una gran gala al Liceu.
3: Barcelona, Montse Pujol.
26: El director González Molina va voler ressaltar que han volgut fer un treball fugint del sensacionalisme amb la intenció de fer un acte reparador amb rigor i respecte. L'actriu Mònica López es posa la pell d'una mosso d'esquadra de Ripoll que coneixia els autors i que diu que va ser clau per preparar el seu paper.
27: Perquè ella ho havia viscut en primera persona. I vam tenir primer una xerrada llarguíssima, després una altra, ara encara ens escrivim per WhatsApp. Per mi la Núria, que a més continua a Ripoll lluitant per la integració real, és per mi una persona imprescindible en una societat.
26: La pel·lícula compta amb un repartiment coral encapçalat, entre d'altres, per Enrique Uquedi, Ana Gómez i Pablo Derqui. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui, a partir de les 10, al Matí de Catalunya Ràdio, tindrem Fernando González Molina, director de Cronos, i l'actor Enrique Uqué. També parlarem amb Patricia Plaja, que era la directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra aquell 17 d'agost. I've come into possession of a map. An uncharted island. A place that we
1: stop to exist.
3: I es van coneixent noms, Marta, del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Avui, Peter Jackson.
25: I és el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que assistirà en una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i els efectes especials, guanyador, per cert, de 7 Oscars. També hi assistirà l'actor nord-americà Danny DeVito i el director espanyol Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30 aniversari de la seva primera pel·lícula, Tesis.
3: Anem a Venècia.
2: Jean and Joan Holbrook. How did you meet Mr. Mulroney for the first time?
4: In church.
5: No, this is not in church.
4: So

0: trio els actors i poso música. Es tracta de ser inventiu. Intento fer pel·lícules diferents.
1: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo.
3: Una nova manera d'acostar-se a l'obra de Leonardo da Vinci a partir de la figura de la dona.
2: Girona, Maria Rovira.
4: La mostra vol superar les formes tradicionals de visita als museus i fer l'art més comprensible i vivencial. S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar els detalls de les obres i també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu per poder-les tocar. Rafael Gálvez, comissari de la mostra.
5: Anem a descobrir quin personatge, qui és la dona que n'hi ha darrere de la majoria o esquadres més importants d'ell. I una exposició on el primer eslògan, el primer que n'hi ha que dir és que està prohibit no tocar, n'hi ha que tocar-ho tot.
4: L'exposició aporta una mirada renovada de l'univers de Leonardo da Vinci a partir de la seva particular manera de pintar la dona en quadres com Madonna Lita, la Gioconda, la Dama de l'Ermini o la Bella Ferronier. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Passa un minut de 3:15 del matí. Avui comença la part més forta de l'episodi de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, déu-n'hi-do ja del que veníem, perquè ahir vam batre rècords de temperatura per un mes de setembre amb 27 estacions del Meteocat. Avui segurament s'ampliarà aquesta llista d'estacions que tindran rècord, i és que avui s'arribarà als 40 graus en punts del Segrià i també de la Vall de l'Ebre, i més de 35 graus a gairebé tot l'interior. Amb un dia de sol, sí que hi haurà alguns nuvolets al sud de Catalunya, sobretot ara durant el matí, però aniran marxant, i el cap de setmana es manté la calor, dissabte, diumenge, amb una mica de núvols prims, potser una mica de calitja, amb previsió que a partir de dimecres que ve sí que baixi en picat la temperatura.
2: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
7: Doncs matí sense incidències importants al transport públic. Veiem, això sí, alguns retards, com per exemple el de l'R15 en el tren que està anant de Reus cap a Barcelona, que va amb una demora de 7 minuts. També 7 minuts de retard en el tren que està anant de Manresa cap a Lleida Pirineus. I l'AVE, que ha sortit de Sants cap a Madrid i que para a Lleida, va 6 minuts tard.
8: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge de David Cuesta. És treballador de l'empresa Ubisoft a Barcelona i membre de la secció sindical de la CGT. El sindicat ha convocat una vaga indefinida de 6 dies al mes. El motiu és la decisió de l'empresa d'obligar els treballadors a anar cada dia a l'oficina a partir del gener, després que des del 2024 gaudissin de 2 jornades de teletreball a la setmana. El sindicat retreu a l'empresa no haver negociat i manté la convocatòria de vaga pels dies 16, 17 i 18 de setembre.
10: L'empresa el 2024 ens va anunciar que en comptes dels 2 dies setmanals que hi anàvem fins en aquell moment, hi hauríem d'anar 3, i ens van reiterar moltes vegades que no ens farien anar 5. Arrel d'això, doncs, molta gent ha marxat a viure fora o no viu a Barcelona o, bàsicament, no pot conciliar amb la vida personal.
8: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Després de 3 jornades consecutives de descensos, les borses europees agafen una mica d'aire i l'IBEX 35 va créixer més d'un 1% i avui tornarà a obrir des dels 20.000 punts. El clima de tensió a l'Orient Mitjà, però, continua incentivant les pujades del petroli amb el barril de Brent en $96. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics, la borsa de Hong Kong creix un 2% i la de Tòquio un 1%. I acabem repassant com han anat a dormir a Wall Street a l'espera que avui surtin de d'ocupació dels Estats Units, el Dow Jones i el Nasdaq han pujat tots dos més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
2: El Matí de Catalunya Ràdio. 10 minuts i a les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem avui a Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
12: Què tal, bon dia.
2: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
13: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: I Girona, Núria Paraire, bon dia.
15: Bon dia.
2: A Barcelona, Marc, pendents de Collserola.
12: Sí, on s'han detectat 5 nous casos de pesta porcina africana després de 2 setmanes sense positius, tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el

0: El Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. Des del primer positiu s'han detectat, doncs, 384 positius. N'estarem pendents en aquest divendres. Calorós, marcat a les comarques de Barcelona també pel concert d'Aitana. La de Sant Climent de Llobregat actua a les 9 al Palau Sant Jordi, a menys de 20 minuts de casa.
1: Ja que parlem de cultura, més cultura, ara a l'Alt Urgell, la Fira del Llibre del Pirineu, a Organyà celebra 30 anys aquest cap de setmana, Pere Joan Álvarez.
2: Entre les novetats d'aquesta edició hi haurà més espais per la música i la cultura i una ampliació dels horaris. Aquest any, la jornada sobre la salut del català surt per primer cop al carrer. Aquest any, dedicada a la llengua cantada. En total, hi haurà les parades de 35 editorials i llibreries i 55 presentacions de llibres. I parlant, per cert, del Pirineu i del cap de setmana, recordem que els veïns de Castellciutat a la Seu d'Urgell tallaran diumenge la carretera nacional 260 per reclamar un pas de vianants que comuniqui les dues parts del poble, dividit per una via per on cada dia passen uns 15.000 vehicles.
1: Passem ara per Tarragona i Girona. Avui al Baix Ebre està programada una sessió important del macrojudici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea, Ricard.
3: Doncs sí, aquest matí a l'Audiència de Tarragona està prevista la presentació dels informes finals i les conclusions de les parts presents en el judici. Un dels punts d'atenció serà saber si la Fiscalia rebaixa o no la pena de 14 anys de presó i 1,6 milions d'euros pel principal acusat, l'exgerent Daniel Ferrer. Penseu que la fallida de la cooperativa fa 14 anys va deixar atrapats 4 milions i mig d'euros de més de 400 socis.
1: I a les comarques gironines hem sabut que hi haurà més modificacions en la recollida de residus, Núria.
4: Si així és, el govern municipal treballa en una modificació del contracte de recollida de residus per incloure millores. Des que l'any 2024 es va implantar el nou sistema de contenidors intel·ligents amb targeta i horaris per cada fracció, hi ha hagut crítiques de veïns, canvis que s'han hagut d'aplicar, i ara l'alcalde Lluxalelles en fa una bona valoració de com funciona i contempla una modificació més estructural. Ho ha de negociar amb altres partits. Recordem que l'estiu Junts va sortir de l'equip de govern i ja no tenen majoria.
1: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
6: El Barça, que fixa l'assemblea de socis dissabte 19 de setembre, és el dia del Barça-Sevilla, s'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. El Betis rep avui el Madrid a les 9, amb un José Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador, Raúl Asensio. I el futbol en català, que compleix demà 50 anys, durant tot el dia emetrem les transmissions més significatives de Joaquim Maria Puyal a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
1: Ara, el comentari esportiu amb Laia Tudel.
7: Aquests dies ens freguem els ulls i les orelles quan escoltem Mourinho a les rodes de premsa, perquè el trobem molt lluny del primer Mourinho que va entrenar al Madrid i que li agradava ser provocador i maleducat en públic. Era una època on l'afició del Madrid i també periodistes constantment mostraven una animadversió extrema cap al Barça, cap a Guardiola i cap a Leo Messi. I en aquest context Mourinho es va convertir en el líder visible d'aquest odi cap a tot el que era blaugrana. De moment, ara, Mourinho el veiem més tranquil, també més vell, i d'aquí un temps sabrem si també és un Mourinho penedit de la seva versió de fa 16 anys o, en canvi, el que tenim ara és un Mourinho amb pell de xai.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: Torna al Catalunya Nit.
9: Tornem, però amb un horari nou.
8: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
9: Un informatiu en profunditat.
8: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
9: De 9 del vespre a 11 de la nit.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
11: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Coixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat.
11: El MACBA presenta El gest de filmar. Una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat. A Catalunya Ràdio.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells, avui sobre les agressions que van patir alguns periodistes durant les manifestacions de suport a Ceuta.
12: Vaig a posar més sèria per denunciar els atacs, els insults i les agressions que periodistes, entre d'altres cadenes de Televisió Espanyola i de La Sexta, van patir en les manifestacions en suposada solidaritat amb Ceuta. Feia por veure els ulls injectats en sang dels que arrencaven micros i usaven banderes com armes. Els partits suposadament demòcrates, impulsors de les manifestacions, se ho haurien de fer mirar seriosament.
1: I a la recomanació del dia, aquesta temporada, cada divendres, us recomanem un llibre de cara al cap de setmana. Avui la Carlota Freixanet ens proposa la novel·la Les lents blaves, de Daphne du Maurier.
13: Una dona a punt de quedar-se cega decideix sotmetre's a una operació per intentar recuperar la vista. Què és el que veurà quan es desperti? Doncs la infermera li diu que serà la primera de donar-li el primer ensurt. Que sigui un ensurt o no és una cosa que haureu de descobrir en aquest petit plaer meravellós i absolutament inquietant de Daphne du Maurier, que es diu Les lents blaves. Us el llegireu probablement en un parell d'hores i és un llibre que segur, segur, segur que us farà somriure i que segur que us remourà una mica per dins.
1: I ahir què deien els altres, Jovany?
14: Ahir els altres vibraven amb l'informe policial que suggeria que les autoritats marroquines estaven darrere l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Juan Ramon Lucas, de Ràdio Nacional d'Espanya, obria el programa
15: així. Nada como un pato. Y graza como un pato. Probablemente sea un pato. Pero, ¿y si no lo pone en ningún sitio? Muy buenos días.
14: Jiménez Los Santos tenia molt clar quin ha de ser el futur de Ceuta.
16: De concepto. Ceuta y Melilla tienen que ser dos plazas militares. Donde vivan militares con sus familias. Pero ciudades abiertas no.
14: I a la COPE, Carlos Herrera deia que havia arribat el moment de fer fora el govern de Pedro Sánchez, el que passa que no ho deia amb aquestes paraules exactament.
17: Con este sujeto es echarlo al basurero. De forma democrática, evidentemente. Pero echarlo...
14: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Jovany.
5: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
7: A les 9 obrirem l'àgora connectant amb Ucraïna, comentarem la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i parlarem amb Sor Lucía Caram, que acaba d'arribar al país en el marc de la seva tasca solidària.
18: A 9:45, entrevista la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
7: I a les 10, tots els detalls de Cronos, la pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017. En parlarem amb el seu protagonista, Enric Auqué, i el director, Fernando González Molina. També amb Patricia Plaja, que el 2017 era directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra.
18: I a les 11, estrenem els dilemes d'aquesta temporada amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, mentides i amistats i com saber gestionar situacions incòmodes.
7: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
19: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
20: Eh? Ei, mama, què tal?
21: Ja heu tornat a començar el programa normal?
20: Què vols dir normal?
21: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
20: Ah,
21: que
20: no.
21: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
20: Mama...
21: De quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
20: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
21: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
20: Ah, sí? En Joel Díaz està...
21: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
20: Ah, no?
21: Massa
20: alt. Què vols dir, que és massa alt?
19: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
22: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
23: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Vonda Shepard i la cançó Searching My Soul, i mentre ella va buscant la seva ànima tal dia com avui, però de l'any 1998, Larry Page i Sergey Brin van fundar oficialment el cercador Google en un garatge a Califòrnia. A diferència d'altres cercadors de l'època, com Yahoo o AltaVista, Google ordenava els resultats segons la qualitat i la quantitat d'enllaços de cada pàgina.
0: Això el Sergey, Això el Sergey.
1: Sergey. Sí, I, per tant, molta més precisió. Google va començar... Google va començar a funcionar oficialment el 27 de setembre del 98, data que l'empresa que van fundar Page i Sergey celebra el seu aniversari.
0: És per molts anys.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix us podem anunciar, atenció, que dilluns al matí de Catalunya Ràdio farem entrevista institucional al president de la Generalitat, Salvador Illa. Començarem a partir de 8:45 a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta amb TV3 i també amb els diferents canals del 3CAT. Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarà així el president després del seu viatge oficial a Ucraïna i a l'inici de la setmana de la Diada Nacional, però també abans que comenci el curs escolar, en un dia en què els docents faran vaga i en el moment en què bona part del debat gira al voltant d'aquesta gestió de la immigració, molt especialment arran de la crisi de Ceuta.
1: La humanidad es imprescindible. Y en esta situación, que aparte de una crisis migratoria, una crisis social, también es una crisis humanitaria. Y como ONG humanitaria tenemos, en todo caso, que es nuestra labor, que es entregar comida un plato de comida caliente, se la seguiremos dando ese plato de comida caliente al mayor número de personas posible, mientras que haya fuerza y haya medio.
0: Així ho deia a les últimes hores la portaveu de l'ONG, Luna Blanca, Halima Ahmed. Alguns moviments socials alerten que aquest mateix cap de setmana es poden quedar sense menjar per donar als milers de persones que segueixen a la ciutat de Ceuta. És una cara de la situació a Ceuta, l'altra és aquesta picabaralla constant, aquest soroll polític per aquesta gestió.
2: Claro, ¿qué es lo que habrían ordenado? ¿Habrían ordenado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que se encontraban en el Tarajal disparar a la población civil? ¿Habría preferido ese gobierno del Partido Popular con Vox matar a cientos, quizá miles de jóvenes, muchos de ellos menores,
0: para evitar... Això deia Pedro Sánchez, que avui reprèn la seva agenda en un acte amb el Consell de la Joventut.
3: La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna.
0: I aquest era un dels retrets del cap de l'oposició que avui dona el tret de sortida també al curs polític en un acte a Andalusia. Tot plegat l'endemà que el president espanyol es quedés sol al Congrés defensant que ara per ara no hi ha proves que apuntin al Marroc per l'entrada massiva a Ceuta. Madrid, Dani Sanceaja.
4: Esta vegada Sánchez sí que ha reconegut que alguns policies marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera, però s'ha mantingut prudent. Sense proves que apunten, el govern de Rabat no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa al Marroc que actuarà si es demostra la seva implicació.
2: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
4: El president espanyol també ha respost a les crítiques, defensa l'actuació humanitària, ha dit, de la policia espanyola, i sosté que cap agència va alertar d'una arribada tan massiva de persones. Per esvair dubtes, anuncia la publicació de tots els informes la setmana que ve. Des de Madrid, Dani Sanceaja, per el matí de Catalunya Ràdio.
0: I com dèiem, les explicacions de Pedro Sánchez només han convençut el seu partit. La resta l'han censurat. Frederic Vincent, bon dia.
5: Hola, sobretot perquè no es creuen que el Marroc no en sabe res.
3: La operació salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
5: A banda de Feijó o de Vox, els socis també anaven en aquesta línia, incloent Sumar, i també hi anaven Gabriel Rufián, Esquerra, Míriam Nogueres, Junts.
6: Mohamed VI es un asesino y ustedes unos pusilánimes.
7: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat.
5: La ministra de Defensa, Margarita Robles, es va desmarcar del grup socialista quan no es va aixecar ni va aplaudir l'anunci de Pedro Sánchez sobre la publicació dels informes relacionats amb la crisi.
0: I tot això mentre, com dèiem, tot just començar, els serveis d'ajuda a les persones que segueixen a Ceuta es va acabant i també mentre hem de lamentar una altra tragèdia en una ruta migratòria, en aquest cas a les Canàries.
5: Més de 80 persones han mort en el naufragi d'una embarcació que havia sortit de Gàmbia. Salvament Marítim ha rescatat 45 supervivents. Aquest naufragi constata que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè la vigilància fa que les embarcacions hagin de sortir de més lluny. Elena Maleno, de l'ONG Caminant de Fronteres.
8: Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea Conakry, desde Guinea Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
5: I a les Balears a les últimes hores han arribat 10 magribins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 a l'Àgora del Matí amb Marc Bataller, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és divendres 4 de setembre de 2026. El dia es desperta amb 25 graus a la Ràpita, 26 a Barcelona, 20 a Berga i 14 graus a Sort. I avui es preveu que comenci la part més forta de l'episodi de calor, amb temperatures màximes d'entre 35 i 40 graus a gairebé tot l'interior. El cap de setmana continuarà fent sol i la mateixa calor, però sí que podrien arribar alguns núvols prims i més calitja.
11: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem sense incidències destacades i, en general, circulació fluida.
0: Ara són les 7 i 6. I repassem aquesta hora el que cal saber també d'aquest divendres 4 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Nou pas.
11: Després d'ajornar-se la reunió del juliol, avui finalment sí que es reuneix el Consell de Política Fiscal i Financera per donar llum verda al nou model de finançament pactat pel PSOE amb Esquerra. És l'òrgan que reuneix el Ministeri amb les comunitats.
13: Madrid ja ha dit que no hi anirà i Ayuso insta la resta de comunitats del PP a fer el mateix, però per ara ningú l'ha secundada. Un cop s'aprovi, avui la proposta anirà al Consell de Ministres i després al Congrés. A hores d'ara, la proposta no té prou suports per acabar-se aplicant.
14: Les autonomies votaran avui el nou pla que veuen amb bons ulls només el govern espanyol, Catalunya i les Canàries. Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada perquè considera que és una proposta pactada bilateralment, una decisió de la presidenta de la Comunitat de Madrid que Hisenda ha titllat d'irresponsable i de gamberrisme institucional. També les autonomies del PP la rebutgen. Amb l'aprovació previsible d'avui, el model farà el salt al Congrés. Aquest pla suposaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve. Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En temps d'àgora parlarem del sistema de finançament, també de la crisi de l'habitatge, amb la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paniker. I també parlarem amb Sor Lucía Caram de la visita que el president Salvador Illa continua avui a Ucraïna, amb Zelensky.
15: Salvador Illa s'ha trobat amb el president ucraïnès, a qui ha traslladat el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna.
16: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
17: En la comitiva catalana, reduïda per qüestions de seguretat, també hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch. Aquesta nit hi ha hagut una aparent treva després de 8 dies d'atacs consecutius en què Moscou ha aprofitat la debilitat dels sistemes defensius de Kiev.
0: I notícia que us avança Catalunya Ràdio. Es dupliquen.
11: Els casos de grip a Catalunya aquest estiu, només la setmana passada, se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual són un miler. Tot i això, les soques que circulen no són especialment virulentes.
0: Ens ho amplia Txell Garriga.
18: L'increment s'explicaria per casos importats de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. Alerten que aquesta grip podria presentar símptomes poc comuns, ho explica Jacobo Mendiorot, del Servei de Vigilància Epidemiològica.
19: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa.
18: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de més risc i la resta de població es podrà vacunar a partir del 26. I, d'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor.
19: Quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldrem analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
11: Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Amb ronyó de porc.
13: L'any passat, un pacient de 66 anys va rebre un trasplantament de ronyó de porc a l'Hospital de Massachusetts. Va viure així durant 9 mesos, sense haver de sotmetre's a la diàlisi que havia necessitat fins aleshores. A principis d'aquest any va rebre un ronyó d'un donant humà que li permet viure amb certa normalitat.
15: Segons explica la revista mèdica de Lancet, aquest cas suposa el rècord de duració d'un trasplantament d'aquest tipus i suposa un gran pas endavant en la possibilitat de fer servir òrgans animals en persones.
0: I una altra notícia que avui us avança aquest programa relacionada amb els incendis. A poc a poc.
17: En l'últim any, només una trentena de municipis catalans han aprovat o han actualitzat el pla que estableix com han d'actuar en cas de perill per un incendi. De fet, poc més de la meitat de municipis catalans, 426, el tenen vigent. Des de Protecció Civil, això sí, el subdirector Sergio Delgado posa en valor que cada cop hi ha més municipis que se sumen a la llista.
20: Fem una valoració positiva del treball que fan els municipis, perquè cada vegada es presenten més plans i cada vegada aquests municipis estan més preparats per afrontar tant risc d'incendis forestals com altres riscos.
11: Hi ha casos destacats. Badalona, per exemple, el necessita des de fa més de 20 anys i Lleida és la capital més gran que no té pla. Fins ara no hi tenia l'obligació i ara hi estan treballant.
0: Retallada dràstica.
13: Volkswagen acomiadarà 50.000 empleats a tot el món abans del 2030. El comitè d'empresa de Seat no descarta que alguns siguin a Catalunya. De fet, alguns mitjans apunten que el grup alemany estaria estudiant si directament fa desaparèixer la marca automobilística espanyola.
12: Són declaracions del president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, al Catalunya Nit.
21: Y todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
12: Al final de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup Volkswagen Europa.
21: No s'ha acordat ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar.
12: Carner ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans alemanys, es voldria fer desaparèixer abans de 3 anys. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui és divendres, però ja comencem a mirar cap a la setmana vinent. La setmana vinent comença el curs escolar, però es manté.
15: Els sindicats d'educació, USTEC i CGT, no aixequen la convocatòria de vaga per dimarts que ve, primer dia de curs, després que la trobada d'ahir amb la consellera que ve sense cap fruit.
0: Per tant, es manté la vaga. Maria Costa.
22: La consellera Esther Niubó demanava una treva, però la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi les millores sobre un calendari.
23: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies.
24: Aquesta vaga és un fet. Convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi a aquesta vaga perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
22: Els sindicats retreuen al govern que no s'hagi negociat durant l'estiu i que es vulgui enllestir ara a correcuita. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també parlarem de Cronos.
17: Avui arriba als cinemes la pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. Ahir es va estrenar en una gran gala al Liceu.
25: El director González Molina va voler ressaltar que han volgut fer un treball fugint del sensacionalisme amb la intenció de fer un acte reparador amb rigor i respecte. L'actriu Mònica López es posa la pell d'una mosso d'esquadra de Ripoll que coneixia els autors i que diu que va ser clau per preparar el seu paper.
26: Perquè ella ho havia viscut en primera persona. I vam tenir primer una xerrada llarguíssima, després una altra, ara encara ens escrivim per WhatsApp. Per mi la Núria, que a més continua a Ripoll lluitant per la integració real, és per mi una persona imprescindible en una societat.
25: La pel·lícula compta amb un repartiment coral encapçalat, entre d'altres, per Enrique Uqueri, Ana Gómez i Pablo Derqui. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui, a partir de les 10, en parlarem àmpliament amb un dels seus protagonistes, Enrique Uqueri, i també amb Fernando González Molina, director de Cronos, i també parlarem amb Patricia Plaja, que va ser la directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra aquell 17 d'agost i que té un paper molt important en el que va passar, però també ho explica la pel·lícula d'una manera molt, molt interessant. Defensa el sistema.
22: El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, s'ha referit per primer cop al crim de Manresa amb dos menors detinguts. Moreno tanca files amb el funcionament del sistema de protecció de menors. En canvi, Alicia Fernández, del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, considera que ha fallat.
27: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
28: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
0: I avui, Aitana al Palau Sant Jordi.
13: Del vespre, també actuarà demà dissabte i repetirà concerts dilluns i dimarts de la setmana que ve. Des de fa temps, però que totes les entrades estan esgotades.
0: I també tenim nova música. Amb què estaràs aquesta nit? Qui
15: dorm amb tu al nostre llit? De Ginestar, en col·laboració amb Nil Moliner. Ginestar continua fent gira del seu cinquè disc i l'acabaran el 7 de novembre amb un concert a la sala Rasmatàs.
0: I ara esport, Robert Prat, futbol en català.
29: Demà es compleixen 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Des de les 8 del matí fins a la mitjanit emetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio les transmissions més emblemàtiques de Joaquim Maria Puyal. Avui Betis-Madrid a les 9 i l'assemblea de socis del Barça serà el dia del Barça-Sevilla, el 19 de setembre.
0: Un minut serà un quart de 8 del matí. Repassem què en destaquen els diaris. Anem al quiosc.
30: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix molta xafogor aquí, 24 graus de temperatura, i a la majoria de portades coincideixen amb el titular que Pedro Sánchez es queda més sol defensant la gestió de la crisi amb Ceuta. Això és el que destaquen tant La Vanguardia com l'Ara, El Mundo, l'ABC o La Razón, que titula, per exemple, que Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. Les fotografies també van bastant en sintonia. A l'Ara hi veiem Sánchez a la tribuna del Congrés durant la seva compareixença ahir, i a La Razón, doble foto encarada. Veiem veiem Sánchez amb cara llarga, preocupat, tocant-se els ulls, i Feijó amb la mà alçada saludant com si li estigués dient adeu. L'ABC, però, és la que té la fotografia que més parla per ella mateixa. No hi apareix Sánchez i veiem tres cadires, la del mig buida, i a una banda la ministra Robles i a l'altra Marlaska. L'excepció la trobem al País, que no entra al fang i titula «Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi», mentre que el periòdico diu que Sánchez eleva el to davant Rabat. Això en un dia en el qual també veiem a les portades el president Illa amb Zelensky, i llegim que els professors mantenen la vaga de dimarts vinent, quan ha de començar el curs.
1: 45.712.
2: Em toca?
1: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
3: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
4: Citroën.
3: Condicions a citroen.es.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 19 graus a Castellterçol, 21 a Corbera de Llobregat i 24 a Santa Coloma de Gramenet. Carretera Clàudia Serra.
6: Circulació fluida en general, tret d'un tram habitual amb una mica més d'intensitat a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat.
15: Detectat 5 nous casos de pesta porcina africana a Collserola després de dues setmanes sense positius.
7: Tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis.
13: Des del primer positiu detectat s'han analitzat prop de 12.000 senglars i s'han trobat 384 positius de pesta porcina africana.
15: Més notícies. El port de Barcelona ja té dues de les grues més altes del món.
7: Són a la terminal Best i podran operar vaixells amb més de 24.000 contenidors.
15: Joan Garcia.
8: A la presentació, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha remarcat la importància que els ports, com el de Barcelona, estiguin preparats per atendre el gigantisme creixent al transport marítim.
9: Un puerto que no puede atender el buque más grande no pierde un buque, pierde una ruta. Y con la ruta pierde carga de exportadores, de importadores, que están a cientos de kilómetros de aquí.
8: Les noves grues de 55 metres són 8 metres més altes que les actuals i s'han posat a la banda més allunyada de la pista principal d'aterratge de l'aeroport per no interferir les operacions. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I dos apunts d'accidents a les comarques de Barcelona.
7: Doncs l'home de 58 anys, la primera és que ha mort un conductor d'un camió que ha volcat a la ronda litoral. És un home de 58 anys que ha mort a l'acte i és la 12a víctima mortal d'accident de trànsit a Barcelona aquest 2026.
15: I l'altre, a Osona, s'ha encès un autobús a l'Eja, Vila, Lleons, a Sant Joan de Vilatorrada.
13: Tant el conductor com els passatgers han pogut sortir sense prendre mal.
7: Ni passatgers ni conductor han pres mal, doncs tres dotacions dels bombers ja han treballat per apagar aquest incendi.
15: I cultura. Avui comença la Festa Major de Sabadell.
10: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions...
15: Fins dilluns trobareu un bon grapat de concerts i propostes emergents. Per exemple, avui, The Alan Parsons Project, també l'Ala Love You, i a la plaça de Sant Roc, a quarts d'11, concert de Roger Pedrós. També avui arrenca el Festival de Rumba a Barcelona.
14: Teixits.
15: Es fa a la plaça de Catalunya des d'avui i fins diumenge. I un últim apunt, aquest de teatre, amb Emma Vilassau, Jordi Buixaderas, entre altres noms, de la nova temporada del Poliorama. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
31: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
32: El 6 de març del 1986.
31: I el número de la sort, el...
32: L'11.
31: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
33: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
34: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
35: T'ha anat bé de gust la rutina?
34: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
35: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: És un quart i mig de vuit i avui és 4 de setembre del 2026, un dia que sona així.
5: Els sons del matí.
14: Sánchez s'ha quedat sol defensant que no hi ha proves sòlides que apunten el Marroc, però per primer cop avisa Rabat.
16: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
17: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
18: Mohamed VI es un asesino. Y ustedes, unos pusilánimes.
19: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
20: Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada i les autonomies del PP hi votaran en contra perquè consideren que s'ha pactat de manera bilateral.
21: En aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
22: Aquí hem fallat com a sistema, no Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Boicot.
15: Interdicció de tota relació comercial o social amb algú, amb alguna entitat, etc., amb el propòsit de coaccionar-lo o punir-lo. És el que ha intentat Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, pretenia que les comunitats plantessin avui Hisenda a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, però els governs autonòmics li han vingut a dir que chao pescao.
0: Risc.
15: És la possibilitat que ocorri un perill o una situació desfavorable. Encara que la vida de vegades no ens queda altre remei que assumir-ne per aconseguir els nostres objectius, convé minimitzar-lo. Això passa, per exemple, perquè els municipis tinguin plans d'actuació pel risc d'incendi i poc més de la meitat en tenen, segons us avança avui aquest programa.
0: SEAT.
15: La Societat Espanyola d'Automòbils de Turisme va obrir la primera factoria el 1953 a la zona franca de Barcelona, d'on van sortir models tan icònics de la SEAT com el 600 o el 127, lligats tecnològicament a la italiana Fiat. El lligam amb Volkswagen va salvar SEAT de la fallida, però potser acabarà suprimint la marca per centrar-se en Cupra a partir del 2009. Renovar-se o morir?
0: Posem-hi ara tres xifres amb Lara García. 2.000.
6: Barcelona preveu tancar el 2026 amb prop de 2.000 noves dates de desnonaments. Després d'anys de descens de desnonaments per les moratòries estatals lligades a la Covid, sembla que ara els casos aniran a l'alça. El 2025 ja van créixer un 3%.
0: 2028.
6: La Generalitat prorroga el servei de banca mòbil als municipis sense oficina fins al 2028. CaixaBank i Caixa d'Enginyers s'encarregaran d'aquesta cobertura en més de 450 municipis catalans. La xarxa estarà formada per un total de 13 oficines mòbils equipades amb caixers automàtics.
0: 7.
6: Són les tones de llúpol mediterrani que es preveu collir a Prades, al Baix Camp. La collita d'aquest llúpol per fer cervesa comença avui. Els camps de Prades tenen unes condicions d'altitud, pluviometria i temperatura molt similars a les grans regions productores del centre d'Europa.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge veig una pissarra d'una escola, dues alumnes i una mestra, escrivint-hi amb guixos. Totes tres porten vel.
13: És la imatge que ha triat La Vanguardia per explicar que l'extrema dreta francesa vol un referèndum per prohibir el vel a l'espai públic. 8 mesos abans de les eleccions presidencials reobre així el debat, i és que explica el tema identitari és més còmode per l'extrema dreta que no pas parlar del seu programa econòmic.
0: A la segona imatge veig una zona boscosa, completament cremada, amb uns arbres de fons i Barcelona just darrere.
13: És la zona de Collserola que es va cremar la setmana passada. La foto la veiem al periòdico i és notícia perquè el Parc Natural es planteja tallar arbres i matolls, dit d'una altra manera, reduir l'espessor en punts de la serra per evitar que un nou foc arribi a endinsar-se a la zona més boscosa del massís.
0: I la tercera fotografia ens arriba des de Jerusalem. És la d'un cartell d'un artista palestí amb totes les dates dels concerts de la seva propera gira i un enorme segell a dalt, a la dreta on hi diu posposada per motius d'avisats. Jordi Brascó, què hi veus?
23: I veig el cantant Saint Levant, un fenomen de masses ara mateix en el món àrab i també a nivell internacional, com demostra aquesta gira que havia de fer. 3 concerts a Nova York, 3 a Los Angeles... Bé, tots posposats perquè Estats Units li ha fet saber que necessita realitzar comprovacions extra que es podrien allargar mesos sobre el seu passat i present. Saint Levant, que advoca sense embuts per una Palestina lliure, ha dit que li agradaria poder explicar més coses sobre el tema, però que de moment no pot.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I avui a la cara ve del temps us expliquem els resultats sorprenents d'un exercici d'adaptació al canvi climàtic que han fet el Penedès. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, ahir vaig estar parlant amb un viticultor de tota la vida, Gelida, que a més de fer la seva feina, s'ha dedicat a apuntar meticulosament totes les inclemències meteorològiques i de la vinya dels últims anys. M'explicava que avui, 4 de setembre, avui, acabaran la barema. I em deia que fa 20 anys aquestes mateixes vinyes les collien durant la segona setmana d'octubre. I el mateix ha passat amb l'inici de la barema, que va ser el 3 d'agost, un mes abans que antigament. I ara ve la part sorprenent. Tenint en compte la calorada insuportable que ha estat fent tot l'agost, van decidir que en lloc de treballar durant el dia, començarien a baremar a les 3 de la matinada i acabarien abans de les 11 del matí. I amb això han aconseguit més comoditat pels treballadors, més qualitat del raïm, pel fet que aquest raïm ha entrat a celler a 20 o 25 graus en lloc de 35 o 40, i un estalvi energètic important per no haver-lo de refrigerar tant. Fixeu-vos que aquesta és la clau de l'èxit per adaptar-se al canvi climàtic. Trobar fórmules que ens permetin mantenir la productivitat, però al mateix temps viure millor i contaminar menys.
0: Gràcies, Eloi.
1: Fins ara.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: escala una agulla com qui puja a l'Everest. I la resposta era: enfila. Enfilar una agulla és passar-hi el fil per l'ull, però enfilar-se és sinònim d'escalar. Una agulla és un cim i a l'Everest s'hi puja en fila, fent molta cua. Divendres, Enigmàrius tendres, el d'avui, molt saborós. Aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari. De 6 lletres. Aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari. 6 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Els fans de la música heavy metal suporten millor el dolor gràcies als concerts i als festivals en directe. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia. La clau de l'estudi està en el fet d'escoltar música en directe, així que si ets fan del heavy metal però no vas mai a un concert i la notícia, el teu llindar del dolor és exactament el mateix que el meu, per exemple. Ara bé, si t'agrada aquesta música i acostumes a anar a concerts en viu, l'estudi diu que suportaràs millor el dolor. Aquesta és la conclusió d'una investigació que ha posat a prova la resistència al dolor que causa suportar, per exemple, posar un braç en aigua gelada. L'estudi va fer proves a quasi 200 persones, 122 de les quals eren fans de la música heavy metal. Tots els participants van mostrar dolor, però els aficionats al heavy metal van exhibir una capacitat més gran per suportar-lo perquè, segons diu l'estudi, van saber acceptar les sensacions desagradables i centrar-se en els factors positius de l'experiència.
0: I això és real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
9: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26%. I 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
4: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que els fans de la música heavy metal suporten millor el dolor gràcies als concerts i als festivals en directe és una notícia real. L'estudi l'han fet neurocientífics d'un institut alemany. Els participants hi van participar després d'haver anat a un festival de música. De fet, l'estudi es va fer el 2023 i els resultats s'han fet públics ara.
0: Gràcies, Marc.
4: Adéu, bon dia.
0: Hi ha un minut d'arribar al punt de 8:15. Sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent.
10: Avui serà un bon dia perquè algú arribarà de vacances, de lluny, d'Austràlia o de Cadis, és igual, però exhaust. I a l'obrir la porta de casa, de cop, s'adonarà que és més gran del que la recordava. Que el color groc periquito del passadís va ser realment encertat, vibrant i esperançador. Fins i tot, qui ho havia de dir, agrairà la dolça remor de les veus dels veïns, que sembla que ara sí firmaran el divorci. I per fi arribarà l'esperadíssim sofà, però just abans del salt la veurà. Marró, velós i cruixent, la reina de les paneroles. Però pensarà que sempre s'agraeix una mica de companyia, sobretot si per fi és a casa. Ja se m'han...

0: Ara són 8:15. Avui és divendres 4 de setembre. Ens despertem amb 26 graus al Raval de Barcelona, 21 a Camarasa i 18 a Olot. El dia en què entrevistarem la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque. Què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que a 11:15, el ministre d'Hisenda Arcadi i Espanya ha convocat els consellers d'Economia de les comunitats al Consell de Política Fiscal i Financera per abordar la proposta de nou sistema de finançament.
3: És el que van pactar a principis d'any el PSOE i Esquerra, que només compta amb el suport de Catalunya i les Canàries. Madrid ja ha dit que no pensa anar-hi.
2: Alberto Núñez Feijóo protagonitza aquest migdia l'acte d'inici de curs polític del PP, l'endemà del cara a cara amb Sánchez al Congrés sobre Ceuta. El president espanyol és l'únic que no acusa el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva.
3: Però ara obre la porta a prendre accions contra Rabat si s'acaba demostrant el contrari.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
2: Enmig del debat migratori, 80 persones han mort en un naufragi d'un caiuco a les Canàries. L'embarcació havia sortit de Gàmbia. S'han pogut rescatar 45 supervivents.
3: Al matí de Catalunya Ràdio us avancem avui que aquest estiu s'han doblat els casos de grip a Catalunya. Només la setmana passada se'n van detectar 2.400.
2: I preocupació entre els treballadors de Volkswagen, que acomiadarà 50.000 empleats a tot el món abans del 2030.
3: La retallada pot afectar les plantes de Seat a Catalunya. De fet, alguns mitjans apunten que directament podria el grup alemany suprimir la marca espanyola.
5: En esports, el Barça fixa l'assemblea de socis el 17 a 19 de setembre, el dia del Barça a Sevilla. S'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. El Betis rep avui el Madrid a les 9, amb un José Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador, Raúl Asensio, mentre que el futbol en català compleix demà 50 anys. Durant tot el dia emetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio les transmissions més significatives de Joaquim Maria Puyol.
0: I pel que fa al temps, a partir d'avui tindrem 3 dies de temperatures extremes. Saloi.
6: Bon dia. Sí, amb màximes de 35 a 40 graus a gairebé tot l'interior, fins a 33 a la costa. Aquest matí tenim alguns núvols baixos matinals. Demà i diumenge farà sol, però hi haurà alguns núvols primets i més calitja.
0: I mobilitat també a aquesta hora, sense incidències destacades, però amb retards habituals. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, per exemple, a l'R14 ja veiem retards de fins a mitja hora. A l'R16, els trens que estan venint des de Tortosa van amb endarreriments de 10 minuts, també retards de 10 minuts. A aquesta hora, en els trens de l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. I si teníeu previst anar, Ricard, a la Festa Major de Sabadell aquest cap de setmana, sí, sapigueu que la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat oferirà servei durant tota la nit, avui, demà, diumenge i dilluns.
0: Una informació que no hauríem d'haver explicat, perquè ara Sabadell serà una munió de gent. Gràcies, Maria. I pel que fa a les carreteres, de moment, matí tranquil. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Sí, sense incidències ni retencions destacades, sí que hi ha densitat en vies habituals. Entrada a Barcelona, la C58 cap al Nus de la Trinitat i en trams de la Ronda de l'Alt i la Litoral en sentit Llobregat, però, com dèiem, sense provocar aturades destacades.
0: I ho rebatem també amb les portades, Marc Jurado. Bon dia. Centrades, bon dia, en la solitud de Pedro Sánchez.
9: I això és el que destaquen tots els diaris, menys El País, que hi continua passant de puntetes, i El Periódico, el primer titular de fet que Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi. La Vanguardia, però Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc, titular que també ha passat a l'Ara. Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés, i a Madrid la premsa conservadora aprofita per sucar i pa. La raó, Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. El Mundo titula que Sánchez ja només pot exculpar el Marroc de moment, i l'ABC sentencia que Sánchez va contra la policia i el CNI per salvar-se. Les fotos, per cert, a la majoria de diaris també aboquen la solitud de Sánchez.
0: Avui a la Gorda del Matí de Catalunya Ràdio, a les 9 del matí, tindrem Marc Bataller, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal. Ara són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades de la premsa. Pol Foradada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui pràcticament tot sobre el debat al Congrés sobre Ceuta.
10: El periòdico lamenta que Sánchez no respongués les qüestions que ell mateix havia fixat i que motivaven aquesta compareixença. No va calmar, diu, la crisi, va confirmar l'aïllament del president i del seu partit mentre Ceuta continua assumida en el caos. Per al Mundo hi ha pocs dubtes que l'arribada de migrants va ser un atac híbrid destinat a desestabilitzar Espanya, i diu que Sánchez va ser incapaç de restaurar la confiança que genera la seva incomprensible defensa del Marroc. Editorial de La Vanguardia, que exposa que el ple del Congrés no va portar gaire llum sobre els fets i va evidenciar la solitud de l'executiu espanyol. L'Ara, que també conclou que el Marroc és el gran problema de la política espanyola, i afegeix que Sánchez està atrapat pel xantatge marroquí, mentre que l'editorial del País és probablement el més tebi. Evita criticar el president del govern espanyol i simplement diu que el govern espanyol hauria ara de redefinir les seves relacions amb el Marroc.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista i escriptora Llucia Ramis.
1: L'Ajuntament de Tarroja de Segarra ha impulsat una ordenança contra les pudors al seu terme municipal, on hi ha projectades dues plantes de biogàs per tractar 335.000 tones de residus l'any, segons publica el Segre. Aquesta localitat, de 170 habitants, és pionera a la província en posar límits a l'anomenada contaminació odorífera. El reglament que tramita Tarroja estableix instruments de control per les activitats econòmiques que s'implantin, així com sancions per als infractors. El text obliga a justificar com compliran els valors límit previstos i el consistori els pot requerir un pla de gestió d'olors. A més de les sancions econòmiques, la regulació contempla la suspensió de l'activitat entre 6 mesos i 2 anys.
11: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
12: Les dades s'han convertit en un recurs clau per entendre el mercat i prendre més bones decisions empresarials. En un entorn professional cada vegada més digital, creix la demanda de perfils capaços d'analitzar informació, detectar tendències i transformar grans volums de dades en coneixement útil per a les organitzacions. Aquesta és la base de la intel·ligència de negocis, una disciplina que combina tecnologia, anàlisi i estratègia per donar resposta als reptes actuals de l'empresa.
11: T'apassionen l'anàlisi de dades i el desenvolupament empresarial? La Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix el nou grau en intel·ligència de negocis, Business Intelligence, que et forma en l'anàlisi, els sistemes i les estratègies i que també pots cursar com a doble grau amb direcció d'empreses. Canvia el teu present, crea el teu futur.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Cira Solanes. Qui no ha calculat bé?
2: Un noi que ha trencat un pilar de l'Alhambra fent parkour. Els danys estan valorats en gairebé 12.000 euros. La zona afectada es troba a tocar del Palau de Carles V. El parkour consisteix a anar salvant obstacles que es troben al camí amb salts, tombarelles i altres moviments. El patronat de l'Alhambra i el Generalife han presentat una denúncia a la policia, ho explica el diari Sur.
0: I si aneu al Delta de l'Ebre hi trobareu uns nous senyals de precaució.
3: És el senyal de trànsit de precaució, el triangle, però dins hi ha un dibuix on es veu un ànec i els seus pollets. Concretament són el camí d'accés a les Salines de la Trinitat. La idea és protegir les aus que nidifiquen a la punta de la Banya, un dels espais de més valor ecològic. Pretén reduir la velocitat dels vehicles i evitar l'atropellament de polls i exemplars d'espècies protegides durant el període de cria. Ho veiem a l'Ebre Digital.
0: No tot tanca.
2: Un jove forner ha salvat una fleca del Poble Nou a Barcelona. Llegim al web de BTV que diu, érem nosaltres o una gran cadena. Es tracta del forn Gil, que preveu obrir la nova botiga on hi va haver la fleca cruixent amb més producte salat i cafè d'especialitat per emportar.
0: I s'ha acabat fer safareig.
3: Perquè la justícia obliga una promotora a aïllar acústicament un bloc de pisos de Tredosa, a Naut Aran, on els veïns se senten parlar a través de les parets. L'Audiència de Lleida considera que les deficiències als habitatges afecten la privacitat dels seus residents, ho recull el Segre.
0: D'Osona, al Kirguizistan. Per què?
2: Per participar en els Jocs Nòmades, un mundial de jocs ancestrals d'Àfrica i Àsia Central. Qui ha anat a participar-hi, Jordi Soler, un veí de Sant Miquel de Balanyà, recull la seva història al 9-9.
0: I si sou de tastar nous gustos de gelats, pareu l'orella.
3: Perquè la gelateria La Central Heladera de Cambados a Galícia elabora desenes de gustos, entre els quals s'han posat de moda gelats amb alcohol, com el gelat de vinegre Godello, de licor de cafè, d'Estrella Galícia o del Barinyo. Uns 10 litres de gelat contenen 5 litres de vi, aproximadament 6 graus d'alcohol. Aquest estiu ha estat parada obligatòria perquè ha passat per la zona, tenen tant d'èxit que ja es plantegen obrir altres botigues, ho recull la Voz de Galícia.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
14: Molta cosa avui sobre intel·ligència artificial. The Economy recull i, de fet, aplaudeix que la gran multinacional de xips, Nvidia, sigui qui estigui conduint el boom de la intel·ligència artificial. Nvidia, tot just ahir, va comprar la plataforma oberta Hugging Face per 13.000 milions de dòlars. Té gràcia perquè Hugging Face va ser el sistema que va hackejar un model d'intel·ligència artificial OpenAI aquest estiu sense que l'encarregués ningú. És allò que es va resumir dient que per primera vegada la intel·ligència artificial sortia del laboratori. Doncs bé, ara sabem que aquell cas va ser bastant més greu del que es va dir. Ho explica el New York Times, que diu que va ser la punta de l'iceberg perquè el ciberatac no va ser puntual, va durar 3 mesos i que va ser una organització bastant més gran. Mentrestant, la premsa del Marroc continua carregant contra l'informe policial que parlava, com a mínim, de passivitat de la policia marroquina en l'entrada massiva a Ceuta. Diaris com L360, El Yayoum 24 o Yabiladi parlen de relat manipulat i inventat. I diaris de tot el món recorden en portada l'activista feminista Gloria Steinem, morta ahir als 92 anys. El Guardian la recorda
0: recorda com la més gran i com a pionera, mentre que el Washington Post diu que si només es vol llegir un dels textos de Steinem, recomanen el reportatge que va fer quan es va infiltrar a Playboy fent-se passar per una conillera.
8: I en plan econòmica, Cinco Días pronostica que les energètiques dispararan el seu benefici aquest any gràcies als preus rècord en gas i petroli. Assegura que la suma de beneficis d'Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol i Moef apunta a més del doble que el 2023. I un dels noms més repetits avui a la premsa, Salmó, és Volkswagen. L'economista diu que l'empresa té un excés de capacitat de 500.000 cotxes i deixa a l'aire el futur de 4 plantes d'Alemanya. Expansión lamenta que el pla de reajustament de la companyia no especifica si les retallades afectaran a Seat. I sobre això, l'ON Economia destaca que la revista alemanya Wirtschaft Woche ha filtrat un document de Volkswagen que preveu la desaparició de Seat abans del 2030.
0: I què destaca, en aquest cas, la premsa esportiva, Robert Prat?
5: Doncs que el futbol en català compleix demà 50 anys. Soc català.

0: Aquesta efemèride la commemorarem demà a Catalunya Ràdio, aquests 50 anys de futbol en català.
1: Pizzi, Pizzi, Pizzi, che, qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, son macanudo, Pizzi, Pizzi, Pizzi.
0: El primer partit en català va ser el Barça-Les Palmes, que va transmetre Joaquim Maria Puyal.

0: Per commemorar aquesta festa de les transmissions en català durant tot el dia de demà, des de les 8 fins a les 12 de la nit, l'antena digital de Catalunya Ràdio emetrà algunes de les transmissions més destacades d'aquestes 5 dècades. El diari Ara destaca que el Barça s'ha gastat 1.163 milions en el Camp Nou i que no n'hi ha prou. L'esport, que el Barça blinda Hamza Abdelkarim, 150 milions de clàusula, i La Vanguardia diu que José Mourinho sentencia Asensio, és expeditiu amb els seus accessos.
1: No toque, por favor! No toque, por favor!
2: Una vegada més, la incompetència d'alguns professionals ens està impedint aquí poder establir la connexió que en tenim prevista. Por favor, no toquen el cajetín, estamos transmitiendo en directo.
3: Quanta raó tenia, i encara toquem el cajetín i alguna cosa més. I acabem el repàs a la premsa amb altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
3: Atenció a la història de l'Imparcial, el restaurant espanyol de Buenos Aires, on està prohibit parlar de política i de religió.
5: En aquest local estan terminantment prohibides les discussions de política, religió i les polèmiques de taula a taula. Aquest és el missatge que presideix la barra d'aquest restaurant de la capital argentina. El seu propietari, Jorge Dutra, explica 20 minutos que el va batejar amb aquest nom perquè eren habituals les discussions entre persones. Per això va pensar que l'única norma per poder-hi entrar fos aquesta.
3: Amor etern, però sota l'aigua. Una parella es va casar en una església inundada a les Filipines.
6: Ho recull la CNN, que explica que ni les fortes pluges del monsó van impedir que una parella decidís casar-se a l'església de Sant Joan Baptista, malgrat que el temple estigués absolutament inundat amb tanta aigua que arribava fins la cintura. De fet, la núvia va haver d'escurçar-se el vestit per poder caminar fins l'altar. Amics i familiars també van acceptar mullar-se fins a escoltar: sí, ho vull. Esperem que el matrimoni no faci aigües.
3: Oh. I benvingut, Mr. USS Lincoln. 5.000 marines desembarquen a la ciutat del pecat de Tailàndia.
5: Sí, la ciutat de Pattaya és considerada la meca mundial del turisme sexual. Aquesta setmana hi han arribat 5.000 marines, la majoria dels quals de 20 anys, que portaven 286 dies a alta mar. Això són 9 mesos i mig a alta mar.
3: Ui, ui.
5: Llegim a La Vanguardia que la ciutat els han rebut amb els braços oberts i cartells de benvinguda en els seus punts més concorreguts, perquè l'oferta d'oci es veu que és variadeta. Dit això, les autoritats locals recorden que Pattaya és una ciutat decent i que la prostitució és il·legal a Tailàndia.
3: I Canalies, qui fa anys avui?
6: Avui felicitem l'actriu Yolanda Ramos, arriba als 58 anys, també celebra el seu aniversari l'actor Ivan Massaguer. En fa 50 i acabem amb la megaestrella de la música Beyoncé, en fa 45.
3: I el santoral?
6: Sant Moisès, Santa Rosalia, Tratrà, Sant Bonifaci, i avui també és el dia de la Mare de Déu de la Consolació. Doncs mira, ja saps què toca.
3: Què vols dir?
6: Consolar-se. Hi ha moltes maneres.
3: Aquest és el repàs a la premsa d'avui i alguna cosa més. Ens queda el repàs d'ahir. Anem al quiosc vintage amb Albert Tom.
7: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
8: 4 de setembre de 1976, el número 16 de la revista Interviu s'ha esgotat a tots els quioscos. Tothom parla del mateix. Marisol, l'actriu que el franquisme va voler convertir en la nena prodigi del cinema i de la música, apareix despullada a la

0: Tornada a la llar sigui la glòria amb el 50% de descompte en totes les porcions de formatge nacionals. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 4 de setembre.
1: Xato! L'estiu s'acaba.
2: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella,
4: només hi ha un vol.
3: Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
5: 205 cavalls i només 4,3 litres?
6: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Ara són les 7:46. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera.
9: On s'ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Díaz Ayuso.
8: Pedro Sánchez es queda sol defensant que no hi ha proves que el Marroc estigués darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
10: Però adverteix que si es demostra la implicació de Rabat actuarà en conseqüència.
11: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
8: I Salvador Illa s'ha reunit amb Vladimir Zelensky, a qui ha traslladat el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna.
9: El president de la Generalitat li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
8: Us avança també el matí de Catalunya Ràdio. Aquest estiu s'han duplicat els casos de grip a Catalunya.
10: Només la setmana passada se'n van detectar 2.400, quan el més habitual és tenir-ne un miler a aquestes altures. Aquest augment de la grip s'atribueix a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud, a Jacobo Méndez Oroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
12: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa.
8: I detecten 5 nous casos de pesta porcina africana a Collserola després de 2 setmanes sense positius.
9: Tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural a 19 municipis.
8: Avui també parlarem de Cronos, una pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, que avui arriba als cinemes.
10: La cinta, coproduïda per 3CAT, es va presentar ahir al Liceu de Barcelona, reconstrueix les 124 hores que van permetre desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies.
8: I també és notícia Joaquim Maria Puyol. Demà farà exactament 50 anys que va narrar un Barça a les Palmes en català i va marcar l'inici de 50 anys de futbol en català.
9: Demà a les 8 del matí i fins a les 12 de la nit l'antena digital d'aquesta casa emetrà algunes de les transmissions més destacades com el Wembley 92 o el Barça Getafe del 2007 que recordareu per l'encara Messi del Puyol.
8: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions ara mateix. Comencem per Tarragona. Clara Chavarría, bon dia.
13: Hola, bon dia.
8: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Què tal, bon dia.
8: Des de Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
15: Molt bon dia.
8: I a Girona, Laia Claret, bon dia.
16: Hola, bon dia.
8: Arrenquem amb Tarragona, Clara, perquè processen 2 agents dels Mossos que van abatre el vigilant de Securitas l'any 2021, que va disparar 4 persones a la ciutat de Tarragona.
13: Sí, el magistrat diu que hi ha indicis que els policies van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. L'acusació celebra la decisió del jutge, però creu que s'hauria d'incloure més agents. Per la seva banda, el lletrat, que representa els Mossos, apunta que el jutge no ha concretat quina hauria estat una acció proporcionada de les policies. I d'altra banda, Prades, al Baix Camp, comença la collita del llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. La cervesera catalana Adam va posar en marxa el projecte amb la col·laboració de la cooperativa agrícola i l'Ajuntament, i ara involucra unes 25 persones.
8: I a les comarques de Barcelona, Marc, pendents avui de Collserola.
14: Sí, ja han detectat 5 nous casos de pesta porcina africana després de 2 setmanes sense positius, tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. I pel que fa a la cultura, diversos apunts. Avui, que és divendres, el primer comença la Festa Major de Sabadell, el segon arrenca el Festival de Rumba a la plaça de Catalunya de Barcelona i el tercer, aquesta nit, hi ha concert d'Aitana al Palau Sant Jordi.
8: I com que és divendres, més cultura, perquè a les comarques de Girona i Lleida... El...

0: Urgell, per exemple, cita amb la literatura i arrenca la Fira del Llibre del Pirineu, que celebra 30 anys, Estela.
1: Sí, i ho fa organyant el seu millor moment. En aquests 30 anys ha anat creixent i s'ha convertit en una gran festa de la llengua i la literatura. Aquesta tarda ja hi podrem trobar les primeres parades. En total n'hi haurà 35 d'editorials i llibreries. I aquest any s'estrena un nou escenari amb la música en directe, per exemple, de Judith Nederman. La jornada sobre la salut del català es dedicarà a la llengua cantada i l'acte més popular serà un cop més la carrerada de llibres amb centenars de persones que llegeixen alhora a la carretera C14. Tot això ho estem dient en un inici de setembre que ens pot tornar a portar registres extraordinaris de temperatura. Veurem si avui a Lleida arribem als 40 graus. La màxima fins ara en un mes de setembre és de 38,1 al 1987.
0: Al·lucinant, això, eh? 40 graus.
1: Veurem.
0: 4 de setembre, ho seguirem.
1: No s'acaba mai, això.
0: Sí, sí, no, ja. I per acabar, a Girona, la Casa de Cultura acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo, amb recursos adaptats també per acostar l'art del Renaixement a tot tipus de públic, també amb dificultats visuals, Laia.
2: Sí, es vol fer més comprensible, més vivencial. S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar tots els detalls de l'obra, és a dir, que siguin més grosses del normal, com ara la Gioconda, també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu perquè la gent les pugui tocar. També destaquem aquí a Girona que el govern municipal treballa per modificar el contracte de recollida de residus, força polèmica aquí. Des que el 2024 es va implementar el nou sistema de contenidors intel·ligents i horaris de cada fracció, hi ha hagut crítiques de veïns, canvis, s'ha hagut d'adaptar, aplicar. Ara l'alcalde en fa una bona valoració de moment, però sí que contempla una modificació més estructural de cara a la tardor.
0: Així estan les coses a Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu un bon dia.
3: Bon dia.
0: I bon cap de setmana.
4: Igualment.
5: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
0: I si ha de sortir ara de casa, sapiguem quin temps farà i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, com dèiem, sembla que avui i el cap de setmana tindrem temperatures de rècord. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, ahir ja vam tenir rècords en 27 estacions del Meteocat, que tenen més de 20 anys de dades. Ahir es va arribar també a 37 graus a Lleida, 38 a Tremp, 39 a Riba-roja d'Ebre, i avui segurament s'assoliran els 40 graus al Segrià i també a la Vall de l'Ebre, i més de 35 graus a moltes, de fet, a pràcticament tot l'interior. Hi ha 4 núvols baixos al sud del país. El cap de setmana es mantindrà més o menys assolellat, potser amb alguns núvols prims i calitja, i sobretot aquestes temperatures tan altes que, això sí, començaran a baixar a partir del dia 9, a partir de dimecres. Sembla que baixaran en picat.
0: I pel que fa al trànsit, sense incidències destacades. Clàudia Serra.
7: Sí, de moment un matí tranquil. Sí que tenim punts amb intensitat en vies habituals, com l'AP7 a Barberà en sentit sud, la C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, també la C58 a Ripollet en sentit Sabadell i l'A2 a Cornellà cap a Barcelona, en trams de la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot en sentit Llobregat, però, com dèiem, sense provocar aturades destacades.
8: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
9: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
10: Avui hem rebut el missatge de David Cuesta. És treballador de l'empresa Ubisoft a Barcelona i membre de la secció sindical de la CGT. El sindicat ha convocat una vaga indefinida de 6 dies al mes. El motiu és la decisió de l'empresa d'obligar els treballadors a anar cada dia a l'oficina a partir del gener, després que des del 2024 gaudissin de 2 jornades de teletreball a la setmana. El sindicat retreu a l'empresa no haver negociat i manté la convocatòria de vaga pels dies 16, 17 i 18 de setembre.
11: L'empresa el 2024 ens va anunciar que en comptes dels 2 dies setmanals que hi anàvem fins en aquell moment, hi hauríem d'anar 3, i ens van reiterar moltes vegades que no ens farien anar 5. Arrel d'això, doncs, molta gent ha marxat a viure fora o no viu a Barcelona.
9: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto a vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Notes de veu breus al 636 36 0609. I com cada matí a aquesta hora repassem el preu de les coses amb Lara Garcia. Avui analitzarem què costa que un serraller ens obri la porta de casa si ens deixem les claus a dins.
7: En ciutats grans com Terrassa o Sabadell els preus ronden els 55-65 euros sense comptar el desplaçament. És el cas de la serralleria Crespo de Terrassa.
3: Cobrem entre 55 i 75 més IVA. Quan em truquen de fora jo sempre recomano que busquin algú d'allà. El temps que gastes la benzina i els recomano que busquin algú de la seva zona.
7: Quan som en zones rurals o de muntanya, normalment es dispara el preu perquè hi ha menys serrallers i normalment doncs s'han de desplaçar més lluny. Per exemple, a la Cerdanya, el Manyà de Puigcerdà cobra 75 euros més IVA i desplaçament, cosa que normalment s'enfila per damunt dels 110 euros. I si és a partir de les 10 del vespre, encara és més car.
4: Nosaltres fins a les 10 de la nit cobrem sobre uns 100-120 euros, tot el que és fora d'horari, i a partir de les 10 de la nit cobrem 150 euros més IVA, més el desplaçament.
7: A Lleida hem trobat la serralleria catalana, que cobra uns 60 euros en horari comercial i 80 fora d'horari, però en aquest preu ja inclouen el desplaçament i, de fet, són molt crítics amb els serrallers que no inclouen el desplaçament dins del preu.
12: Hi ha molt abús amb això. Aquests que cobren aquestes quantitats no són serrallers, són lladres directament, no? Però si nosaltres, en un horari comercial, habitualment, això ràpid, pim-pam, 50 més IVA.
0: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui divendres, què costen les festes majors del nostre poble? Ot Serra, bon dia.
13: Bon dia. L'estiu és sinònim de festa major. Fins fa uns dies s'ha celebrat la de Granollers, que tenia un pressupost de 486.000 euros. Serien uns 7 euros i mig per habitant. A Vidreres va començar ahir la festa major i s'allargarà fins dilluns. En aquest cas, el pressupost preveu una despesa de 232.000 euros, 26 euros per veí. I en un municipi petit com Tornabous, a l'Urgell, de 800 habitants, la despesa prevista en festes populars són 22.400 euros, uns 28 euros per habitant.
14: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulten les condicions.
0: I per arribar al punt de les 8 del matí, què diuen les xarxes? Quin és el vídeo més viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
15: Bon dia, Ricard. Tu saps que aquesta marca de roba Desigual, sí, amb aquests estampats i aquests, sí, colors? Doncs sí, mira, ha aixecat polseguera xarxes després de publicar una campanya publicitària on hi veiem unes models estrangeres més expats que un tematge que es passegen per la ciutat fent befa del trànsit, del gran volum de coloms o dels carteristes, per exemple. És una campanya feta en anglès, esclar. Escoltem-la.
16: Everybody wants your back.
17: The real ones know café con hielo. The quietest place for a walk.
16: Amor, hasta la mitja, deixa'm passar.
17: Locals love to share their culture with you. But yeah, it's definitely la ciutat en més estil.
15: Bé, és una campanya que ha generat una allau de crítiques. Com diu un usuari d'Instagram, aquest pas no compraran roba de Desigual ni les professores d'anglès. Des del matí de Catalunya Ràdio, animem el col·lectiu de professores d'anglès a que després de descartar Desigual no vagin totes de cop a la tienda de l'Olin, que aquesta gent reben els palets de bruses cada dimarts i encara es quedaran sense gènere. O sigui que calma en aquest tema.
0: Ens escoltem a les 11 amb el dilema, amb Judit Mascollens al Llàcer. Fins ara, Elisenda.
15: Fins ara.

0: Avui arriba als cinemes Cronos. I no és només una estrena de divendres, és un exercici de memòria col·lectiva que ens arrossega a aquelles 124 hores que van sacsejar Catalunya després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. Ens arrossega la incertesa de Cambrils, a la por, a l'angoixa i aquella sensació d'estar captius durant unes hores que no acabaven mai. Han hagut de passar 9 anys. 9 perquè el cinema s'atreveixi a mirar de cara aquell episodi tan dolorós. I potser, quan algú vegi Cronos, pensarà que fins i tot és massa aviat. Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb Enric Auqué, un dels protagonistes, també amb el director de la pel·lícula, Fernando González Molina, i amb la que va ser en aquell moment directora de comunicació dels Mossos, Patrícia Plaja. Parlarem d'uns fets que van passar en una Catalunya que ja vivia profundament tensionada. Érem, recordeu, a les portes del clímax del procés. L'atemptat va ser un xoc tectònic, un atac terrorista perpetrat per joves radicalitzats que havien crescut als nostres carrers. Cronos captura de ple aquell ambient ofegador, amb alguna llicència per la ficció i posant el focus també en la resposta dels Mossos d'Esquadra que es converteix en el motor d'aquesta història. El relat posa llum a una complexitat d'aquells dies. Els encerts, però també els errors. I els errors eren en el terreny polític, però també policial. Els atemptats del 17 d'agost van ser un cop duríssim per l'ànima del país. Van estar 124 hores terrorífiques. I com passa sovint, després d'una tragèdia, la commoció també va obrir la porta a l'oportunisme. A aprofitar-se d'aquell dolor. A aprofitar-se de la por, de la ràbia. Amb una fórmula que és senzilla, que és dividir el món entre ells i nosaltres. Entre els d'aquí i els que són o semblen de fora. I aquest discurs ha arrelat en una part de la societat catalana. Ho atribuïm al procés, però potser hauríem d'enfocar més cap aquí. És difícil, per exemple, separar l'ascens d'Aliança Catalana d'aquella ferida oberta pels atemptats de la Rambla. Un partit nascut precisament a Ripoll. És el municipi on vivien i havien crescut alguns dels membres de la cèl·lula terrorista. I liderat, recordem, per l'alcaldessa del municipi, Silvia Orriols. Un espai polític que ha sabut convertir aquell trauma en un element central del seu discurs. Però hi ha una dada que aquest relat sovint oblida. La immensa majoria de les víctimes del terrorisme, en tot el món, són persones musulmanes. I qui utilitza l'odi o el racisme com a arma política oblida una cosa tan senzilla com essencial, que és que els crims els cometen els individus, no pas els col·lectius. Ho dèiem aquesta mateixa setmana arran de l'assassinat de Manresa. I Cronos també ens ajuda a entendre-ho. La pel·lícula Cronos ens ajuda a entendre que, de vegades, només la ficció és capaç d'explicar-nos del tot una realitat. Per això és necessari que l'art i la cultura recuperin un capítol com el del 17 d'agost. Per molt dolorós que sigui, per incòmode que resulti, la cultura també serveix per fer memòria, per fer teràpia, per evitar que el relat quedi en mans del que el que busquen és dividir. I en el cas de Cronos serveix també per fer una pel·lícula trepidant, una pel·lícula que probablement us deixarà mal cos. Però que, insistim, cal veure, perquè recordar no ens fa més febles. Ens ajuda a entendre i, sobretot, ens ajuda a no oblidar.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 4. I repassem ara quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui. Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: El Consell de Política Fiscal i Financera aprovarà avui el nou sistema de finançament amb el qual, si es tirés endavant, Catalunya ingressaria 4.700 milions més l'any que ve, malgrat que Isabel Díaz Ayuso promou el boicot de la reunió, tot a punt de que Madrid serà l'únic absent.
0: La segona.
2: Pedro Sánchez diu ara que si apareixen proves que rere l'entrada massiva de migrants a Ceuta hi va haver el Marroc, prendrà mesures, tot i que continua defensant que per ara no n'hi ha.
0: La tercera.
2: A Ucraïna, Salvador Illa transmet a Volodymyr Zelensky el suport incondicional de Catalunya al país en guerra. Dilluns que ve, la setmana de la Diada, el matí de Catalunya Ràdio farà una entrevista institucional al president de la Generalitat a partir de 8:45 en emissió conjunta amb TV3.
0: La quarta.
2: Que encara que sembli mentida, la grip repunta a Catalunya en ple estiu. Els casos s'han duplicat i la setmana passada se'n van detectar 2.400. L'augment s'atribueix a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud, on és hivern.
0: I la cinquena?
2: S'allunya Catalunya la possibilitat d'aixecament de les restriccions vigents d'accés al medi natural després de l'aparició de 5 positius de pesta porcina africana després de 2 setmanes sense nous casos. Tots els senglars infectats s'han localitzat dins la delimitada com a zona d'alt risc.
0: I què destaquem als esports, Robert Prat?
3: Que el Barça fixa l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre. És el dia del Barça-Sevilla. S'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. El Betis rep avui el Madrid a les 9. José Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador, Raúl Asensio. I el futbol en català compleix demà 50 anys. Durant tot el dia matrem les transmissions a l'antena digital de Catalunya Ràdio, les transmissions més significatives de Joaquim Maria Puyol.
0: Pel que fa al temps, atenció, perquè arriba un episodi de temperatura alta, de calor, i podem arribar fins als 40 graus avui mateix. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, a partir d'avui tindrem 5 dies amb temperatures de 35 a 40 graus a l'interior. Poden arribar els 33 a la costa amb sol, alguns núvols baixos matinals avui a les comarques de Tarragona, i un cap de setmana segurament amb més núvols prims i pols en suspensió.
0: Això en ple 4 de setembre, Eloi, eh?
4: Sí, senyor. 4 de setembre tindrem aquesta massa d'aire uns 9, gairebé 10 graus per sobre del que és habitual.
0: I pel que fa al trànsit, matí sense incidències destacades a les carreteres. Clàudia Serra.
5: Sí, matí tranquil. Sí que tenim punts amb densitat en vies habituals d'entrada cap a la capital catalana i a la ronda, sobretot en sentit Llobregat, però sense llargues cues.
0: Avui a l'Àgora ens acompanyaran Marc Bataller, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal, el dia en què us podem anunciar que dilluns, al matí de Catalunya Ràdio, farem entrevista institucional al president de la Generalitat, Salvador Illa. Començarem a partir de 9:15 per Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per TV3 i els canals del 3CAT. I al matí de Catalunya Ràdio entrevistarà així el president després d'aquest viatge oficial a Ucraïna, on s'ha reunit, per cert, amb Volodymyr Zelensky, i també en una setmana en què és la Diada Nacional de Catalunya i el dia abans que comenci aquest curs escolar amb els docents en vaga i en un inici també d'un curs polític on bona part d'aquest debat està girant al voltant de la gestió de la immigració i molt especialment arran de la crisi a Ceuta.
1: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio i també per TV3 i 3CAT. Catalunya
0: Ràdio. Són les 8:07.
6: Doncs ja s'acaba l'estiu.
7: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
6: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
7: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
6: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Repassem ara els bàsics, els temes bàsics del dia. I comencem parlant de la crisi de Ceuta, que es continua movent en dos grans plans. És important recordar el primer de tots, que és la situació dels milers de persones que continuen malvivint a les ciutats.
3: Cualquier cosa bueno y quedar en España para trabajar lo mejor. Eso es lo que quiero. Para hacer la futuro estudiante y ayudar a mi familia también para trabajar.
2: Així ho explicava un d'ells mentre Pedro Sánchez assegurava que en dues setmanes la majoria dels migrants sortiran dels carrers de Ceuta, un pas previ a identificar-los i expulsar-los. Avui el diari El País cita diverses entitats socials que diuen que el menjar amb el qual ajuden aquestes persones es podria acabar demà.
4: La humanidad es imprescindible. Y en esta situación, que aparte de una crisis migratoria, una crisis social, también es una crisis humanitaria. Y como ONG humanitaria tenemos, en todo caso, que es nuestra labor, que es entregar comida un plato de comida caliente, se la seguiremos dando ese plato de comida caliente al mayor número de personas posible, mientras que haya fuerza y haya medio.
2: Això ho diu la portaveu de l'ONG Luna Blanca, Halima Ahmed. És una cara de la situació de Ceuta, aquesta. L'altra és aquesta picabaralla política per la gestió. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia.
2: Una compareixença ahir de Pedro Sánchez al Congrés que vam seguir en directe, que deixa diversos interrogants. Un és que encara no ens ha explicat què o qui hi ha darrere de l'entrada massiva a Ceuta. I l'altra és fins on pot arribar aquesta soledat de Pedro Sánchez, que és l'únic que no veu connivència del Marroc en aquest cas.
5: Sí, Sánchez continua deixant al marge el Marroc, diu que no començarà un conflicte diplomàtic amb Rabat sense proves. La Moncloa no sap encara qui va organitzar l'operació, ho reconeix, parla de fenomen polièdric, complex, demana temps, tot i que per primer cop reconeix passivitat de la policia marroquina a la frontera i promet mà dura si es demostra la participació del Marroc. Feijó, però, creu que menteix per interès personal.
6: Durante 10 horas centrales del día 30 de julio, la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera.
7: Ah, muy bien. Y usted se queda de brazos cruzados. ¿Por qué tiene miedo a Marruecos?
6: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos con total contundencia.
5: Sánchez no va convèncer ningú. El Congrés Esquerra i Dreta veu la mà del Marroc i diu que el president, per incompetència o per connivència, ha de plegar.
2: I per cert que avui molts diaris també destaquen un altre episodi del ple d'ahir, que caldrà també veure quin recorregut té. En algun moment, la ministra Margarita Robles va evitar aplaudir Pedro Sánchez.
5: Sí, és foto de portada, eh? Molts diaris, una Robles asseguda en un moment que tots els ministres aplaudeixen dempeus, però és que tampoc va aplaudir, i això és significatiu, l'anunci de que la setmana que ve el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes del CNI sobre els fets de Ceuta. Pedro Sánchez vol demostrar així que no té res a amagar i que cap informe, segons sosté, va avisar de la magnitud del que havia de venir.
6: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario. Y que ninguno, por cierto, previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo.
5: Robles, d'aquí depèn el CNI, va insistir fa uns dies que sí, que els agents del CNI havien avisat. La resta del govern la va desmentir, una situació llavors i una foto ara que són munició per a la dreta.
2: I encara més crítiques a Pedro Sánchez per aquesta crisi de Ceuta. Donald Trump i Javier Milei. Frederic Vincent, bon dia.
8: Bon dia. En una entrevista al president dels Estats Units en un mitjà anglès, a CB News, ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'ha vist mai i vaticina, diu, que Espanya va cap a la ruïna.
9: What's happening there is very sad to watch.
10: El que està passant allà és molt trist de veure i, per sort, altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
9: Bum-rushing your country. I've never seen anything like it.
8: I Javier Milei també ha fet retrets, en aquest cas des de Xile, en un fòrum que impulsa Vox i altres partits ultraconservadors.
11: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismo, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos.
8: I una altra crítica, en aquest cas, des d'Oviedo. L'arcabisbe de la ciutat ha fet una crida a través de les xarxes a la Reconquesta. En una piulada explicava que les mobilitzacions en suport a Ceuta es van fer a Covadonga i llavors afegeix: allò és un lloc de reconquesta que recorda que hem de recuperar el que val la pena davant de la pretensió marroquina i la inanició d'una governança fallida.
2: I el Marroc. El Marroc afirma haver obert una investigació també sobre l'entrada massiva.
8: Sí, com a mínim així ho ha traslladat el govern espanyol i coincidint, per cert, amb el nomenament de nous responsables de seguretat en algunes ciutats del país. De moment, els que carreguen contra l'informe policial espanyol que parlava de passivitat de la policia del Marroc és la premsa del país. Diaris com L360, Aliayum 24 o Yavi Ladi continuen parlant d'un relat manipulat i inventat que, segons diuen, és molt clar que tenen finalitats partidistes.
2: En parlarem també avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Però abans, comentari de la periodista del País, Milagros Pérez Oliva.
12: Pedro Sánchez es va quedar sol ahir al Congrés dels Diputats. Tothom considera que Marroc està al darrere de l'arribada sobtada de més de 70.000 immigrants a Ceuta i que el govern ha estat massa tou amb un règim que és molt poc fiable. Abascal i Feijó segueixen apujant el llistó del tremendisme per convertir l'incident en una oportunitat d'afirmació patriòtica. Però hi ha molta diferència entre estar al govern i estar a l'oposició. I no se sap què fa més por. L'oportunisme d'una monarquia autoritària disposada a treure profit de la seva condició de guàrdia de la frontera o la xerrameca temerària dels qui no els importaria liar-la per treure'n profit electoral.
2: I encara una cosa més, una altra tragèdia en una ruta migratòria, en aquest cas a les Canàries.
8: Més de 80 persones han mort en el naufragi d'una embarcació que havia sortit de Gàmbia. Hi ha 45 supervivents. És un naufragi que constata que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa, bàsicament perquè la vigilància a les fronteres fa que les embarcacions hagin de sortir de més lluny.
13: Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea Conakry, desde Guinea Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
8: És el que explicava Elena Maleno de l'ONG Caminando Fronteras.
2: Aquest és un dels temes del dia. I l'altre tema del dia és que avui el Ministeri d'Hisenda reuneix les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera. És una reunió on el govern espanyol té previst presentar la proposta de nou model de finançament i el govern de la Comunitat de Madrid ja ha dit que no hi pensa anar. Insta també a altres autonomies del Partit Popular a fer el mateix. De moment, però, no consta que cap altre executiu faci el mateix. Madrid, Tania Tàpia.
5: Sí, per tant, la reunió que es va posposar el juliol a la petició del PP es podrà fer per Hisenda. De fet, que hi hagi quòrum suficient, que n'hi haurà, era una de les preocupacions. I és que el govern d'Ayuso, tret de sorpresa, s'ha quedat sola, cridant al boicot. La Moncloa té assegurada l'aprovació del model a la reunió d'avui perquè en té prou amb el vot d'un territori. Té Catalunya, també Canàries, però una altra cosa ben diferent serà quan el nou model, pactat entre el PSOE i Esquerra, arribi al Congrés dels Diputats, on no té els vots suficients. Abans encara, l'haurà d'aprovar el Consell de Ministres. Serà llavors quan coneixerem tots els detalls d'una llei que de moment sabem que, segons el govern espanyol, aportaria 21.000 milions més a les comunitats l'any vinent.
2: Recordem que aquest model de finançament és el que va pactar el Partit Socialista amb Esquerra Republicana. Sílvia Solanes, bon dia.
14: Bon dia. Va ser un dels acords a canvi del suport a la investidura de Salvador Illa. Es va firmar l'agost del 2024. La idea central era substituir el sistema de finançament autonòmic actual per un model singular per Catalunya, amb més capacitat per gestionar, recaptar, liquidar i inspeccionar impostos. També es plantejava una relació entre la Generalitat i l'Estat per negociar, però el govern espanyol va dir que altres comunitats també se'n podrien beneficiar.
2: I val la pena també que recordem de què parlem quan parlem de model de finançament, Freddy.
8: Sí, és el moll de l'os d'aquesta història, és d'on surten els diners pels serveis públics. Hi ha una part que els paga directament l'Estat, com la Seguretat Social, hi ha una altra part que l'Estat inverteix a cada territori a partir dels pressupostos generals de l'Estat, és el cas de Rodalies, per exemple, en teoria, i després hi ha altres polítiques, com la sanitat o l'educació, que depenen de les autonomies. Això com es paga? Doncs nosaltres, quan paguem impostos, una part molt important els ingressa a l'Estat. D'aquests, uns es queden a Madrid i uns altres es reparteixen entre comunitats autònomes. Quan parlem del model de finançament, parlem dels criteris d'aquest repartiment. Bàsicament, són criteris que fan que algunes comunitats en rebin més de diners i d'altres menys. Catalunya històricament n'ha rebut menys i això és el que es vol corregir.
2: En temps d'àgora parlarem del sistema de finançament, també de la crisi de l'habitatge, amb la consellera de Territori, portaveu del govern, Sílvia Paneque. També ho abordarem amb el catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas. De moment, primer comentari del periodista i consultor en comunicació, Àlex Font.
15: Sabem que el finançament autonòmic que avui s'ha d'aprovar està molt lluny del que havia pactat Esquerra Republicana. Sabem també que és una millora, però que no servirà ni de lluny per cobrir les necessitats econòmiques que té la Generalitat de Catalunya. I tot i saber-ho, ens hem de sentir dir que això és un privilegi, que trenquem la unitat entre els espanyols i no sé quantes coses més. I a sobre ho diu la presidenta d'una comunitat, la de Madrid, hiperdopada fins a les tranques de diners públics. Desenganyem-nos, la realitat ja no importa. Aquí es tracta de fer carrera política, encara que sigui al preu d'insultar la nostra intel·ligència.
2: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
16: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
2: Fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Clàudia Serra. Eloi.
17: Temps de calor extrema, en molts casos una calor mai registrada en un mes de setembre, que avui ens deixarà màximes de 35 a 40 graus a l'interior, i no només avui, sinó també els pròxims 5 dies. Avui amb sol, alguns núvols baixos a les comarques de Tarragona. Demà, i sobretot de cara a diumenge, sembla que podrien arribar un tel de núvols prims, potser més pols en suspensió. La bona notícia és que preveiem una caiguda brusca de la temperatura a partir de dimecres.
18: A les carreteres, en general, circulació fluida. Sí que es manté encara lentitud en vies habituals. Entrada a Barcelona, destaquem la C58 a Montcada i la 2 a Cornellà. I també un tram de la Ronda de Dalt a l'alçada de l'Hospitalet en sentit Llobregat. Precaució per una possible incidència just en aquest punt.
19: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i
20: Esclat. Catalunya Ràdio.
21: Bé, ja som a casa.
22: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
21: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
22: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
21: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
23: La vaixella del mic per deixar el plat ben net en 5 segons. A la venda als punts habituals.
24: Comprant alt, dimenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
25: Que l'any serien 1, 2, 3...
24: Més de 2.400 euros.
25: Ja m'has descomptat!
24: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi Ponés. Aldi.
25: Que poc que costa comprar bé.
26: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
27: Sánchez s'ha quedat sol defensant que no hi ha proves sòlides que apunten el Marroc per primer cop a visa Rabat.
6: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
7: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
28: Mohamed VI es un asesino. Y ustedes, unos pusilánimes.
29: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
30: Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada i les autonomies del PP hi votaran en contra.
31: Aquí hem fallat com a sistema. No ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquests són els sons del dia d'avui, 4 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Forada, Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado, Marta Viana i Robert Prat. Bon dia.
32: Bon dia.
2: I comencem per un aniversari.
33: Tocarà Soscos, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca Soscos, farà Vaquero, pica Koeman, gol!
2: Avui i demà serà dia de recordar moments mítics com aquest, el gol de Koeman a la final de Wembley del 92, si és que el futbol en català compleix 50 anys.
8: Demà fa 50 anys d'aquest Barça a Les Palmes que va transmetre a Joaquim Maria Puyol 50 anys de futbol en català per commemorar aquesta efemèride tot el dia de demà, des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit, a l'antena digital de Catalunya Ràdio, emetrem algunes de les transmissions més destacades d'aquestes 5 dècades. Aquesta Champions de Wembley 92, la final de París del 2006, aquell Barça-Getafe del 2007 amb l'històric gol de Messi, encara Messi, encara Messi, el gol d'Iniesta Don Andrés a Stamford Bridge, maig del 2009, o el 5-0 al Madrid al Camp Nou, el 2010 seran algunes d'aquestes transmissions.
2: I notícia que us ha avançat Catalunya Ràdio. Aquest estiu s'han duplicat els casos de grip a Catalunya. Txell Garriga.
34: L'increment s'explicaria per casos importats de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. Alerten que aquesta grip podria presentar símptomes poc comuns, ho explica Jacobo Mendiorot, del Servei de Vigilància Epidemiològica.
35: No necessàriament provoca el típic quadre catarral, sinó que a vegades donen quadres més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa.
34: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de més risc i la resta de població es podrà vacunar a partir del 26. I, d'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència
1: mèdica aquest estiu per la calor.
35: Quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
1: Txell Garrigó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I a l'altra cara de la moneda, Catalunya ha registrat aquest estiu el triple de morts atribuïbles a la calor que l'any passat.
3: Són 1.835 morts entre el juny i l'agost, segons l'Institut de Salut Carlos III. Es tracta del rècord des que el Centre de Recerca recull dades el 2015. Com deies, aquest estiu pràcticament triplica l'anterior màxim, que va ser l'any passat, amb 669 persones.
2: I dues coses més relacionades també amb la salut. Un home ha viscut 9 mesos amb un ronyó de porc.
3: Si aquests 9 mesos no va haver de fer diàlisi, segons la revista mèdica de Lancet, aquest cas suposa el rècord de durada d'un trasplantament d'aquest tipus. A principis d'aquest any va rebre un ronyó d'un humà.
2: I la segona notícia. Després de les queixes d'usuaris pels canvis en l'accés a l'aplicació de La Meva Salut, la Generalitat es compromet a facilitar la feina dels familiars que gestionin l'aplicació de la gent gran.
4: A partir de gener, els usuaris ja no accediran a La Meva Salut amb la contrasenya, sinó a través d'IDCAT mòbil. Alguns ciutadans consideren que això aprofundirà la bretxa digital de la gent gran.
5: Jo crec que és un entrebanc, perquè has d'estar alerta de lo que et diuen, després estar alerta de l'SMS, d'introduir el codi i, a veure, la gent gran no tenim els reflexos com un de jove.
9: Tenim molt complicat d'entendre-ho. Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
4: La directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, defensa que accedir a La Meva Salut serà més fàcil que abans i reitera que des d'ara fins al gener el departament s'encarregarà d'informar degudament el funcionament del nou sistema.
10: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat, perquè ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etc, etc, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
4: La Generalitat avisa tots els usuaris que s'hagin de fer l'IDCAT mòbil, que en cap cas, la web del govern demana cap dada relacionada amb el compte bancari.
2: I una altra notícia també que avui us avança aquest programa. Poc més de la meitat dels municipis catalans tenen pla municipal per incendis en vigència.
11: Segons us avança el Matí de Catalunya Ràdio, l'últim any Catalunya ja ha sumat una trentena de municipis més i ara arriba a 426 pobles i ciutats, un 51,2% del total. Hi ha, això sí, un 42% més de municipis, 316, que el tenen pendent de revisió.
12: Fem una valoració positiva del treball que fan els municipis, perquè cada vegada es presenten més plans i cada vegada aquests municipis estan més preparats per afrontar tant risc d'incendis forestals com altres riscos.
11: Era Sergio Delgado, de Protecció Civil. Hi ha casos destacats. Badalona, per exemple, el necessita des de fa més de 20 anys. I Lleida és la capital més gran que no té pla. Fins ara la capital del Segrià no hi tenia l'obligació i ara hi estan treballant.
2: És justament avui, amb la temporada d'incendis forestals ja al final, el govern presenta la nova campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions. Això a les portes d'un cap de setmana de temperatura rècord, com dèiem, que té efectes importants també a l'agricultura. Avui es podria arribar als 40 graus i això passa quan avui, en alguns punts, s'acaba la verema. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia. Sí, de fet, ahir parlava un viticultor de tota la vida, Gelida, que a més de fer la seva feina, s'ha dedicat a apuntar meticulosament les inclemències meteorològiques i de la vinya dels últims anys, i ens explicava que avui, 4 de setembre, acabaran la verema. I ens deia que fa 20 anys aquestes mateixes vinyes les collien durant la segona setmana d'octubre. El mateix ha passat amb l'inici de la verema, que va ser el 3 d'agost, un mes abans que antigament. I és curiós perquè, tenint en compte la calorada extrema que ha fet tot l'agost i encara ara al setembre, van decidir que començarien a veremar a les 3 de la matinada en lloc de fer-ho durant el dia. I això, amb això han aconseguit més comoditat pels treballadors, més qualitat del raïm, pel fet que el raïm entrava al celler menys calent, i un estalvi energètic important per no haver-lo de refrigerar tant. Fixeu-vos que és una mesura exemplar per adaptar-se al canvi climàtic, una forma que permet mantenir la productivitat, però al mateix temps millorar la qualitat de vida i contaminar menys.
2: Són les 8:28. I avui es reuneix el Consell de Supervisió de Volkswagen, que abordarà els plans d'estalvi de la companyia. Implicaran retallar, atenció, 50.000 llocs de treball. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Rafael de Ribot.
14: Són declaracions del president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, al Catalunya Nit.
15: Sí, todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
14: Al final de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup Volkswagen Europa.
15: No s'ha acordado ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar.
14: Carner ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans alemanys, es voldria fer desaparèixer abans de 3 anys. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui sentirem què en diu la UGT. El secretari general del PP, Álvarez, serà en una assemblea de delegats a Ripoll. I parlant de sindicats, la USTEC i CGT mantenen la vaga de docents el primer dia de curs. Maria Costa.
6: La consellera Esther Niubó demanava una treva, però la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, insisteix que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi les millores sobre un calendari.
7: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies.
16: Aquesta vaga és un fet. Convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi a aquesta vaga perquè aquesta proposta de negociació vull ser realitat.
6: Els sindicats retreuen al govern que no s'hagi negociat durant l'estiu i que es vulgui enllestir ara a correcuita. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I els Mossos han trobat restes humanes a l'interior d'una casa on buscaven un nen desaparegut.
11: A Santa Bàrbara, al Montsià, dimecres, la Policia Nacional va detenir els pares a València després que l'avi de la família denunciés la desaparició de la criatura d'un any i mig. Ahir els van traslladar a l'habitatge de Santa Bàrbara, on es va fer una inspecció que va durar hores fins que es van trobar les restes a la casa. Els agents també hi han trobat una trentena de gossos en males condicions i alguns animals morts.
2: I a Manresa es continua investigant l'assassinat d'un home a mans de la suposadament de dos menors.
11: Els Mossos continuen buscant els altres dos o tres menors que també van participar en la baralla que va acabar amb l'apunyalament mortal. Des del Col·legi Oficial de Treball Social alerten també que el sistema ha fallat.
17: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
31: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
11: És Alicia Fernández, membre de la Junta del Col·legi, en declaracions a 3Cat Info. El govern defensa l'actual sistema de protecció de menors.
2: I el president del Parlament, Josep Rull, espera que les sancions per discursos d'odi s'aprovin abans de Nadal.
18: Tots els grups de la cambra, excepte el PP, Vox i Aliança Catalana, van registrar abans de l'estiu una proposta per assegurar que atiar l'odi des de l'hemicicle tingui conseqüències. En la reunió de la mesa, celebrada ahir a l'Espluga de Francolí, Rull va defensar tant la llibertat d'expressió com també el respecte.
19: Hem de ser capaços de mantenir la cohesió. Si hi ha algú que pretén una societat polaritzada d'assenyalament d'odi. I, per tant, amb això hem de ser extraordinàriament curosos i el Parlament de Catalunya ha de ser un espai on la gent es respecti.
18: Aquesta reforma del reglament, que està en tràmit, es va originar després que la cambra amonestés la líder de l'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el diputat de Vox, Joan Garriga. Orriols havia acusat la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, de normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic.
2: I parlant d'extrema dreta, diumenge hi ha eleccions que poden portar Alternativa per Alemanya un govern per primer cop des de la Segona Guerra Mundial.
18: Les eleccions són a l'estat de Saxònia-Anhalt i l'extrema dreta encapçala els sondejos per 20 punts de diferència. Entre les seves propostes hi ha enviar escoles segregades als alumnes discapacitats o fills refugiats, o també que el programa escolar recordi menys l'Holocaust i més aquells episodis considerats més gloriosos per a Alemanya.
2: I a Itàlia, el govern de la també ultradretana Giorgia Meloni es converteix avui en el que ha durat més de la història d'Itàlia.
20: En un país caracteritzat per la inestabilitat política, la primera ministra bat el rècord de 1.412 dies consecutius al poder, que fins ara tenia Silvio Berlusconi. Meloni governa Itàlia des de finals del 2022.
2: I encara en aquest capítol, Javier Milei torna a posar sobre la taula la disputa sobre la sobirania de les Illes Malvines. Actualment pertanyen, recordem, al Regne Unit. Buenos Aires, Joan Biosca.
21: Javier Milei se sent recolzat pels Estats Units després que el president Donald Trump hagi posat en dubte la neutralitat històrica nord-americana sobre la sobirania britànica de les Malvines, un conflicte que ja va provocar, recordem-ho, una guerra el 1982 entre argentins que la van perdre i britànics. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que hi facin perforacions petrolieres en considerar, ha dit Milei, que les illes i el seu espai marítim són territori nacional argentí.
22: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta.
0: Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
21: També el cap d'estat argentí ha anunciat més presència militar a la ciutat d'Ushuaia, a 700 quilòmetres de les conegudes també com a Illes Falklands. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: 8:33, ho dèiem abans, Salvador Illa reuneix amb Volodymyr Zelensky, a qui trasllada el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna. És el primer president regional d'Europa que reuneix amb Zelensky i fins ara només ho havien fet caps d'estat.
20: El president de la Generalitat li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
1: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
20: En la comitiva catalana reduïda per qüestions de seguretat a causa de la intensificació dels atacs russos, també era l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, així com el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch.
2: I és que la visita s'ha fet també després d'una escalada dels atacs russos.
20: Sí, durant 8 dies consecutius, Rússia ha aprofitat la debilitat dels sistemes defensius ucraïnesos per intensificar els seus bombardejos amb drons i míssils. Aquesta nit hi ha hagut una aparent treva, però només ahir els atacs russos van deixar una vintena de ferits en diversos edificis residencials del país.
2: I avui, Aitana torna a casa.

0: Aquesta nit ja concertarà al Palau Sant Jordi de Barcelona, on també actuarà demà dissabte i repetirà concerts dilluns i dimarts de la setmana que ve. Per aquests concerts ja no queden entrades, tampoc n'hi ha pels quatre concerts que després Aitana farà a Madrid. A l'octubre la cantant començarà a gira mundial i aterrarà a Amèrica amb concerts a Xile, Argentina, Mèxic i els Estats Units.
1: Just avui que arriba als cinemes Cronos.
0: La pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. Ahir es va estrenar en una gran gala que es va fer al Gran Teatre del Liceu.
2: El director González Molina va voler ressaltar que han volgut fer un treball fugint del sensacionalisme amb la intenció de fer un acte reparador amb rigor i respecte. L'actriu Mònica López es posa la pell d'una mosso d'esquadra de Ripoll que coneixia els autors i que diu que va ser clau per preparar el seu paper.
3: Perquè ella ho havia viscut en primera persona. I vam tenir primer una xerrada llarguíssima, després una altra, ara encara ens escrivim per WhatsApp. Per mi la Núria, que a més continua a Ripoll lluitant per la integració real, és per mi una persona imprescindible en una societat.
2: La pel·lícula compta amb un repartiment coral encapçalat, entre d'altres, per Enrique Uquedi, Ana Gómez i Pablo Derqui. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: En parlarem avui amb protagonistes d'aquesta pel·lícula i també amb Patrícia Plaja, que era directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra aquell 17 d'agost a partir de les 10 del matí. I a Venècia s'hi ha presentat Bucking Faster.
4: Jean and Joan Holbrook. How did you meet Mr. Mulroney?
0: És l'última pel·lícula del director alemany Werner Herzog, on les germanes Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt famoses a l'Anglaterra dels anys 80.
1: I avui, que és divendres, és dia de nova música.
5: Amb què estaràs aquesta nit? Qui dorm amb tu al nostre llit? Amb què estaràs?
0: Aquests són Ginestà, en col·laboració amb Nil Moliner, amb el tema Amb qui estarà Ginestà. Per cert, continua fent gira del seu cinquè disc i l'acabaran el 7 de novembre amb un concert a la sala Rasmatàs.
1: I també ha tret música nova Guillem Gisbert.
6: Vol de mandrejar, entra en acció, emergeix enmig del tedi de la pol·lució.
0: Que torna amb un nou tema que es diu Entretem-me, amb què anuncia el seu segon disc en solitari. Un disc que encara no té nom, però sí data de llançament. Serà el 13 de novembre.

0: I amb la música de Guillem Gisbert arribem al punt de les 8:38. Pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, hi ha un accident.
1: Sí, tenim dues noves incidències a aquesta hora. La primera afecta la C25, l'eix transversal, que està tallat a l'alçada de Gurb en sentit Lleida per l'incendi d'un vehicle. L'altra afecta la B23 a Molins de Rei en sentit Barcelona. Hi ha dos carrils tallats per un accident que provoca retencions en aquests moments.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 4 de setembre, que ens deixa tres preguntes.
2: Primera.
0: Quan la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anuncia que no acudirà a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, i a més anima a les restes de comunitats autònomes governades pel Partit Popular a fer el mateix, està dient chao pescao a Sánchez o a Feijó?
2: Segona.
0: Després de setmanes de tensió creixent a Ceuta, de crítiques incendiàries i filtracions també interessades que donaven benzina als ultras, el president Sánchez va comparèixer al Congrés, on havia de fer-ho. Però això ha aturat les crítiques?
2: Tercera.
0: I de la mateixa manera que és encomiable i positiu que el president del Parlament, Josep Rull, promogui les sancions als discursos d'odi que han esdevingut massa comuns i indefensables a la cambra catalana, com és que hem d'esperar fins a final d'any?
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: M'expliques un conte, papa?
5: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
6: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: De seguida obrirem l'Àgora del Matí, avui amb Marc Bataller, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal. Però abans els esports, i els esports avui tenen un nom i el sap tothom. No és Barça, és Joaquim Maria Puyol.
7: Pizzi, Pizzi, Pizzi! Che, qué bueno que viniste! Qué bueno que llegaste, Pizzi! Pizzi, qué bueno que llegaste!
0: Per què el futbol en català compleix 50 anys, Robert?
8: Demà fa 50 anys del Barça a Les Palmes que va transmetre Joaquim Maria Puyol, 50 anys de futbol en català. Per commemorar aquesta efemèride, tot el dia de demà, des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit, l'antena digital de Catalunya Ràdio emetrà algunes de les transmissions més destacades d'aquestes 5 dècades. La primera Champions de Wembley 92, la final de París del 2006, aquell Barça-Getafe del 2007 amb l'històric gol de Messi, el gol d'Iniesta al Stamford Bridge al maig del 2009 o el 5-0 del Madrid al Camp Nou el 2010 seran algunes d'aquestes transmissions.
0: I el Barça ja té data per l'assemblea de socis.
8: Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça, del Barça-Sevilla de Lliga, una assemblea que serà telemàtica, que agruparà tant la general, l'ordinària com l'extraordinària. S'hi tractarà l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs, punt important, i la ratificació dels nous membres de la Junta. Gavi i Gabriel Jesús ja s'entrenen amb normalitat amb l'equip blaugrana, estaran a disposició de Flick pel València-Barça de diumenge.
0: I el Betis rep el Madrid enmig dels escàndols de Raúl Asensio.
8: A les 9 aquest Betis-Madrid, Raúl Asensio ha estat protagonista a les últimes hores per a dos judicis i José Mourinho molt contundent amb el jugador.
9: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
8: Jugat a primera, Real Societat 0, Celta 0. Aquest migdia a les 12, sorteig de la Champions femenina. El Barça coneixerà els seus rivals a la fase de la Lliga. I comença el Mundial Femení de Bàsquet a 6:45. Debut a Espanya contra l'anfitriona, Alemanya.
10: A la França ocupada, una noia jueva fuig dels nazis.
11: Sara, sé com sortir d'aquí.
10: Només per ser amable, el Julien és molt valent.
12: Perquè quan l'amabilitat et pot costar la vida, és com un miracle.
13: Visca la humanitat.
10: Ales Blanques és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Ricard Ostrell.
14: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el periodista Marc Bataller, el corresponsal internacional del País, Claudi Pérez, la periodista de Crític, Laura Aznar, i l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
14: La Laura té les galtes d'entrar a aquest estudi i dir que té molta son.
0: Com son?
14: I ens perdó, ho diu a la gent ja, que ens llevem
1: no
14: a les 4 del matí.
0: Laura, si quan fa que treballes ja? Una setmana llarga, no?
15: No, totalment. El que passa que m'està costant dormir últimament, saps
0: ja.
15: Allò?
0: Que és que aquesta calor, això és horrorós.
15: És bastant terrible. Llavors me'n vaig a dormir relativament d'hora, però em costa molt adormir-me.
0: Què és d'hora?
15: No, o sigui, intento dormir-me relativament d'hora, però...
0: Però què és? Què vol dir? Què vol dir?
15: No sé, tipus les... Ai, no ho sé, depèn del dia, però jo crec que rotllo com les 12 o així.
0: Les 12 és d'hora?
15: Sí, perquè normalment em desperto com cap a les 7 o por ahí, i
0: el que m'ha passat... A les 12 al Pol ja li falten dues hores per llevar-se.
15: No, clar, per això, que des d'una perspectiva com de greuge comparatiu, em sap molt de greu haver fet aquest comentari, però no, que em va costar molt ahir dormir-me, llavors he dormit molt poc. Era com que tampoc no tenia més màgia que això, que he comentat.
0: Hem de saludar el Claudi Pérez, que s'incorpora també a l'Àgora aquesta temporada. Claudi, com estàs? Bon dia.
16: Molt bé, estic amb els nervis del debut.
0: Ja veus que això no té massa secret, eh? Ho has fet tota la vida, eh? Tampoc som tan diferents.
16: Tampoc no tant. Jo sóc més un periodista d'escriure que de parlar per la ràdio, però m'agrada molt el repte.
0: Ets aquells periodistes que no es posa gens moreno a l'estiu?
16: No, jo em poso molt moreno a l'estiu i a l'hivern perquè intento jugar molt al tenis. Mira,
0: el Cuminal sí que deu fer bona cara, no? Ara baixaré a veure't.
15: I tant, la fa, el moreno.
17: Ricard, no només és festa major a Sabadell.
0: Ai, ja hi som.
17: I t'he de dir que a l'hora que jo sortia de casa per venir aquí, alguns arribaven. O sigui, aquest és el concepte, de moment.
0: Ja. Doncs benvinguts. Hola, Marc, com estàs?
18: Bon dia.
0: Benvinguts a l'Àgora. Avui fa 50 anys d'aquest moment.
19: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit.
0: Demà farà 50 anys d'aquest moment. És la primera transmissió de futbol en català, un Barça a les Palmes, a Ràdio Barcelona. Va ser la primera de moltes. I 50 anys després, encara el llegat de Joaquim Maria Puyal és ben present a la ràdio. Ho recordeu vosaltres? Recordeu algun moment molt essencial de ràdio, Jordi? Que hagis escoltat el Puyal, que t'emocioni, que recordis els teus... No sé, els teus avis o...
17: Home, i tant.
0: Persones importants, sí.
17: I tant. Jo de fet, el meu moment d'en Puyal, i a més a més ho recordo perquè jo tinc els dos pares ja morts, i va ser un moment d'aquells, de la primera lliga de l'any 80, de l'Urruti d'Estimo,

0: és una fantasia. Obriré telèfon, si algú no hi vol trucar i dir també la seva, o té un record especial d'aquests 50 anys de transmissions de futbol en català, 93201-7474. 93201-7474. Claudi, tens algun moment, tu, especial?
1: Jo és que sóc del Nàstic, o sigui, bueno, ho tinc malament, però me'n recordo del 3-0 al Göteborg, també de fa molts anys, I recordo escoltar el Puyol amb aquell català que tenia, no? Ja et dic que no sentia l'emoció que sentia ell, perquè jo sóc del Nàstic a tope, però sí que he estat amb el transistor escoltant-lo moltes vegades.
0: Laura?
2: Sí, ara m'ho estava preguntant per estar segura, imagina't, perquè tampoc no sóc jo una persona com massa com que li agradi molt el futbol. Mm-hmm. Però ara preguntava, dic, el Puyol és el de més i més i més i més i més, sí. Perquè aquest moment sí que el recordo molt. A casa meva, el meu company, els meus amics, els meus pares són molt futbolers, jo sóc 0 unitats de futbolera, però tot i així recordo com l'emoció en la gent del meu voltant, i això és com molt xulo com de rememorar.
0: Era aquest moment.
3: Assistència de Xavi, més cabreta per Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.

0: Increïble.
1: És increïble, sí, sí. Marc.
2: Sí, jo recordo molt el Pizzi Sos Macadudo. Sí, jo aquell dia era al camp. Era aquell partit del 5-4 contra l'Atlético Madrid de Copa. Per tant, no el vaig sentir en directe. No hi havia xarxes com ara, que just quan acaba el partit ja et fan tot el resum per YouTube. Però és cert que l'endemà, quan escoltava la ràdio, doncs van repetir aquest tall, Pizzi Sos Macanudo, i és un d'aquells moments que, com deies tu, que t'aboca a alguns llocs, doncs a mi m'aboca aquell dia al Camp Nou.
3: Pizzi, Pizzi, Pizzi, che, qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, Sos Macanudo, Pizzi, Pizzi, Pizzi, Pizzi viejo, Pizzi, Sos Macanudo, Pizzi, 37 de la segona, el camp s'ensorra, el camp s'ensorra, 37 de la segona, el porter ha salvat com ha pogut.
1: És que són 50 anys posant paraula a l'emoció, no? I també cuidant la llengua, que era una cosa, un element importantíssim per entendre les transmissions de futbol d'en Puyal i d'ara d'en Torquemada i també d'en Bernat Soler. Ricard Torquemada, bon dia.
4: Bon dia.
1: T'has emocionat o què?
4: Home, em fa molta il·lusió aquest cap de setmana. Una miqueta sí, eh?
1: Clar.
4: Mira que els he sentit, eh? Però...
1: Bueno, els has sentit, els has viscut. És que, clar, tu portes molts anys, també. Ets una columna vertebral, també, d'aquests 50 anys, eh?
4: Sí, tots aquests, però l'encara Messi sí, clar, ja hi era, però sí. La resta els he sentit com a nen i després com a jove, perquè, clar...
1: Sí. I el cajetín, el mític tall que posem del cajetín de...
4: Mira, no
1: hi era, és aquest,
4: no
1: és aquest.
5: No toque, por favor! No toque, por favor! Una vegada més! La incompetència d'alguns professionals ens està impedint aquí poder establir la connexió que en tenim prevista. Por favor, no toquen el cajetín, estamos transmitiendo en directo.
1: Això no ho vas viure, eh, Ricard? No, en vas viure d'altres, potser.
4: Sí, sí, exacte. No hi havia cajetins després, ja. Van desaparèixer.
1: Però no el posava perquè Puyal també ha sigut molt exigent, molt rigorós, molt meticulós durant molts anys, no?
4: Sí, sí, i sempre ens ha marcat una manera de viure l'ofici i jo diria que a mi una manera de viure la vida també, eh? Vull dir que ha estat un guia per mi que més enllà del que és la ràdio i les transmissions m'ha marcat molt el camí en moltes coses i encara em passa que penso què faria el Quim aquí o què pensaria el Quim aquí o com respondria a aquest repte, no? Clar, és una cosa que clar, no el truco cada dia per preguntar-li, perquè a més...
1: Sí, això anava a dir, això és important, perquè molta gent a vegades em pregunta per què el Quim no és mort, eh? Vull dir, el Quim Maria Puyal és ben viu, eh? Vull dir, perquè és aquell, no li agraden els homenatges i no vol participar, diguéssim, dels homenatges, però que és una persona que està en un estat de salut magnífic i que, a més, doncs, està disfrutant també i gaudint de la vida, que això és molt important. Però ho dic per deixar-ho clar, perquè també molta gent, quan parlem d'ell, com que parlem en passat, doncs que quedi clar.
4: Sí. No, perquè una cosa és la seva obra i l'altra cosa és la seva persona.
1: Exacte.
4: No? I ell ha sabut separar-ho molt bé i és una persona de conviccions i va tenir clar que quan s'acabava l'etapa professional arribava la personal i sempre respecta molt les decisions que pren. La veritat és que és un cap de setmana molt especial.

0: especial i em fa molta il·lusió perquè és una manera també de retrobar-nos amb tota la família, entre cometes, del futbol en català i de la gent que va començar, de la gent que va transitar, de la gent que va ser referència, la dona periodista a peu de camp que no existia i que el Quim va impulsar, i el que ha marcat a tantes generacions, de moltes maneres, ara ho deies, l'ús del català, que és una cosa que tenim present i que continuem lluitant, tot i que no tenim, diríem, les eines del Quim, ni la transversalitat del Quim per arribar a tota l'audiència, des de gent jove a gent gran. També era una altra època i com dèieu ara, la ràdio servia com a vehicle i ara tens, ja no t'explico si la ràdio, la tele, les xarxes socials, les plataformes, però vaja, la veritat és que ens fa molta il·lusió poder continuar defensant el llegat, sí.
1: Anem a escoltar un oient que ens ha trucat, per exemple, el Jordi de Sant Quirze del Vallès. Jordi, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Tu diràs, Jordi.
2: Jo recordo molt especialment l'any 1979, la famosa recopa que vam guanyar a Basilea, el partit previ que va ser la semifinal al Camp del Debrem, que en Quim va batejar el Peyo Artola com a Sant Artola Gloriós.
1: Sí, sí. No, això dels malnoms també és magnífic, perquè el Quim tenia una capacitat, i això, sí. I això és veritat que Ricard s'ha seguit fent, ho feu vosaltres també ara, eh? Amb el Caipirinha i companyia, no? Però,
0: sí, sí, ja vaig ser el Pàmies l'altre dia.
1: Sí, però és un llegat també del Quim, no?
0: Sí, home, i tant, sí, sí, va tenir molta capacitat per deixar noms per l'univers, el Simonet. Vull dir, és un altre... Sí. El de l'Alan Simonsen també és un altre nom que ha quedat per sempre. Ara la gent, gairebé Simonsen, no sap qui és, però al Simonet li queda clar. I sí, sí, Sant Artola Gloriós de la famosa recopa de Basilea en va ser un altre. Bé, allò sí que s'improvisa, vull dir, perquè tu no saps que Artola farà el partit que faria i, per tant, no estàs esperant que Artola destaqui per batejar-lo. El Quim era molt, molt àgil mentalment i molt capaç de descriure en paraules una imatge, no? O un símbol, o una metàfora en aquest sentit. I com dius, n'hi ha molts. També de ser capaç de que arribés al Barça un jugador que es deia Roberto, per Espanya, que havia nascut a Batxí i que li va...
1: Roberto?
0: Va poder, i, no, el va convertir en Robert.
1: Robert.
0: I ha estat sempre Robert, ja. I aquest és un altre exercici que ningú no havia parlat amb en Robert i preguntar-li com li deien al poble quan va sortir del poble, no? Ningú hauria estat capaç de transgredir el Roberto, que estava tan, diríem, absolutament assumit, perquè era un internacional espanyol i semblava que aquells noms, quan ja tens una carrera feta, és molt difícil de modificar. I ara Robert va tornar com a secretari tècnic fa uns anys i era Robert. I era el Robert perquè el Quim un dia el va convertir en això.
1: Jordi de Sant Quirze del Vallès, gràcies per trucar. Que vagi bé. I bona festa major,
2: a vosaltres,
1: també.
2: Que teniu
1: festa
2: major. Que tingueu bon dia. Adéu. A Sant Quirze tenim festa major.
1: Per això, per això.
2: Gràcies.
1: Vinga, gaudir-ho. Jordi Cominal.
3: Potser és una cosa que hem de dir més als de fora que no pas exemples periodístics com el Ricard Torquemada, no? Però jo crec que val la pena subratllar també no només la vessant futbolística, sinó dues coses que van significar aquesta primera retransmissió del Barça en català, no? Ara diem fa 50 anys. Fa 50 anys vol dir que feia un any que es havia mort Franco, per tant, que no s'explicava futbol en català des de la Guerra Civil Espanyola. Això què fa? Això fa que les retransmissions en català del futbol siguin un element importantíssim d'integració al país i una manera d'aprendre la llengua catalana. Jo crec que això va ser molt important, no? Allò que dèiem de l'escomesa de l'adversari, un maldestre, un destraler, el cec de la central... És a dir, tot aquest llenguatge que deu perquè molta gent pogués aprendre el català escoltant les retransmissions de futbol en la nostra llengua. Això, per un cantó, jo crec que s'ha de sorrar.
1: I per l'altre és l'escola... També l'hi ha acompanyat, Jordi, no? Recordem que quan va néixer el diari Avui, no? Per exemple, uns mesos abans, amb aquesta voluntat també de ja començar a normalitzar, doncs, espais de comunicació en català, i més tard vindria TV3, que va ser també un model que recollia el que va ser l'Avui.
3: Absolutament, però l'Avui implica anar al quiosc i comprar un diari i voler estar informat.
1: Sí, sí, sí.
3: Escoltar el futbol era una cosa molt més assequible per gent potser amb no tanta inquietud per informar-se, val? Jo crec que aquest és l'element més important, que és el futbol, no? El que significa sociològicament fer-lo tan ben fet. I per l'altre, jo crec que també s'ha de subratllar, i aquí em referia al Ricard, que és l'escola de periodistes que obre el Joaquim Maria Puyol. Val? O sigui, ara des del Buet, a l'Isabel, a la Pilar Calvo, comença a venir una colla de noms...
1: Embasses.
3: No? I tant. I acabes, no?, amb el Ricard, tot el que estan fent ara ells, no? I ja no només en Ràdio Barcelona, en Catalunya Ràdio, sinó en altres emissores. Però l'origen és aquest, no? I jo crec que això també ho hem de commemorar, perquè realment és una cosa que ha sortit molt bé. I n'hem d'estar orgullosos.
1: Torquemada, una abraçada i a celebrar-ho aquest cap de setmana.
0: Gràcies a tothom per molts anys.
1: Ara de seguida parlarem d'altres temes del dia, parlarem de Ceuta i també parlarem avui d'habitatge a l'Àgora del Matí. Però abans, com tenim les carreteres, Clàudia Serra?
4: Doncs mira, ja s'ha reobert la B23 a Molins de Rei en sentit sud cap a Barcelona. Recordem que s'ha hagut de tallar durant uns minuts degut a un accident. Ara es manté un carril tallat i lentitud durant uns 3 quilòmetres. I a la C25, l'est transversal, a l'alçada de Gurb, hi ha retencions en sentit Lleida per l'incendi d'un vehicle que també ha obligat a tallar la via. Ara ja s'ha reobert, però es manté un carril tallat.
1: I de què més estarem pendents aquest matí? Redacció, Sílvia Solanes.
5: Doncs del Consell de Política Fiscal i Financera, que arrenca d'aquí una hora i mitja amb el Comtat de Madrid i es fa amb el boicot del govern de Díaz Ayuso. Anem cap a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
6: Bon dia, sí, un boicot que cap altre territori del PP ha secundat, per tant, hi haurà quòrum suficient per fer la reunió i el model s'aprovarà perquè a Hisenda només li cal un vot i té el de Catalunya i també el de Canàries. Un nou model pactat entre Esquerra i el PSOE, però que té un llarg recorregut per davant. Consell de Ministres i la prova de foc al Congrés, on no té els suports garantits per aprovar-se.
5: I avui tindrem també un ull posat a Ripoll, on la UGT amb la seva plana major i fa una assemblea amb el lema "Qui guanya quan l'odi avança?". Sílvia Oriols es pregunta si és una manifestació contra el seu govern. Girona, Núria Peraire, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs es tracta d'una campanya que ja van presentar aquest sindicat al juny, que l'han portat a diferents ciutats. Ara arriba a Ripoll, però és veritat que amb una significació especial, perquè hi haurà el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, i també el secretari general de Catalunya, Camil Ros. És una campanya contra, diuen, els discursos racistes, per parlar de les conseqüències dels discursos d'odi i per construir, diuen, una societat més justa.
5: I d'aquí poca estona, el govern espanyol ha convocat els pescadors per preparar les negociacions amb la Unió Europea de cara a les quotes de pesca, redacció Marc Jurado.
8: Unes quotes, és a dir, el màxim que es pot pescar, que es tractaran al Consell de Ministres de Pesca Europeus, que hi haurà al desembre. El principal punt que hi haurà avui damunt la taula, però, és el pressupost europeu pel sector dels pròxims anys i la revisió de la política pesquera comunitària amb el focus al Mediterrani.
5: I acabem a Organyà, a l'Urgell, on d'aquí una hora arrenca la Fira del Llibre del Pirineu, que aquest any celebra 30 anys. Lleida, Estela Bosoms.
9: Sí, i ho fa amb la jornada professional, que en aquesta edició es dedica a la música en català. El recinte de les parades s'obre aquesta tarda. En total n'hi haurà 35 d'editorials i llibreries i aquest any s'estrena un nou escenari amb música en directe. També és una cita amb els autors i autores, que presentaran una cinquantena d'obres. El concert de coent de diumenge abans de dinar farà Judit Nederman.
1: Ho seguirem durant tot el dia des de la redacció dels serveis informatius i del matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Sílvia Solanes.
5: Fins ara, bon dia.
10: La lletra petita.
1: I cada dia també a aquesta hora analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
11: Bon dia, Ricard.
1: El gasoil ha pujat 35 cèntims en dos mesos, però atenció, perquè el preu del petroli gairebé no s'ha mogut.
11: Exacte. El preu final del gasoil no és una sola cosa. La lletra petita ens diu que són quatre: petroli, refinatge, distribució i impostos. Si el primer no es mou, qualsevol dels altres tres pot fer pujar el que paguem. Per això, comparar el sortidor amb el barril de Brent porta gairebé sempre a conclusions equivocades. No estem vivint només una crisi de petroli, estem vivint una crisi de transformació i de subministrament. Fem-ho fàcil. Imaginem que el blat val el mateix de sempre, però han tancat la meitat dels forns de la ciutat. El pa puja igual. No falta blat, falta qui el converteixi en pa. Doncs aquí el blat és el Brent, el pa és el gasoil i els forns són les refineries. I qui ho paga, per cert, els de sempre.
10: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Ahir dijous, escala una agulla com qui puja a l'Everest era en fila, que és com hi pugen ara, en fila, fent molta cua. Divendres, molt saborós el d'avui. Aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari de 6 lletres. Aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari 6 lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
13: pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
15: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
10: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Amb Marc Bataller, amb Claudi Pérez, amb Laura Aznar i amb Jordi Cominal, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. De seguida començarem parlant d'aquest Consell de Política Fiscal i Financera i de la ressaca també de la compareixença de Pedro Sánchez ahir al Congrés. Però abans, una altra de les notícies de les últimes hores és la visita del president Salvador Illa a Ucraïna, que ahir, per cert, es va reunir amb Volodymyr Zelensky. Maiol Roger, bon dia.
1: Bon dia.
0: I què en sabem? Com va anar?
1: Doncs mira, el que ens han explicat del contingut de la trobada és que a la reunió el president Illa li va traslladar el compromís de Catalunya amb el poble d'Ucraïna. També van parlar dels acords que, per exemple, havia signat Illa anteriorment amb les regions de Zaporíjia, Dnipropetrovsk-Kivovsk, que ho diré bé, i Lviv, en l'àmbit sanitari. I també el que va fer Volodymyr Zelensky és agrair aquest suport. També sabem que el primer que li va dir Zelensky quan va entrar Illa és que estava molt agraït a Pedro Sánchez per tot el que havia fet, i el president li va respondre que just aquell matí havia parlat amb Pedro Sánchez abans de la compareixença per Ceuta, i li va donar una abraçada de record també de Josep Borrell, que recordem era cap de la diplomàcia europea. La reunió va ser cordial, finalment va acabar amb una invitació a Catalunya que Zelensky va agrair, però va dir que es farà quan tingui temps, quan segurament s'acabi la guerra. Per ser una reunió, òbviament, amb molta seguretat, no es podien entrar telèfons, per tant una reunió pròpia de temps de guerra.
0: Els detalls també d'aquesta conversa entre el president i Rus i el president català dilluns en una entrevista especial que farem, una entrevista institucional per Catalunya Ràdio i també per TV3 a partir de 9:15. I abans volem anar cap a Ucraïna per saludar a aquesta hora Sor Lucía Caram. Sor Lucía, què tal? Bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé.
0: On et trobes?
2: Tenim alarmes, però bé. Bé, jo em trobo molt bé. Una mica cansada del viatge d'ahir, que vam entrar en cotxe des de la frontera. Però, bueno, bé, amb l'expectativa de la trobada d'avui amb el president i tota l'acció social que hem estat fent durant aquest any, que la coneixerà ell en primera persona, i, bueno, pues, intentant treballar per la pau el més que puguem, al quilòmetre zero i a la distància.
0: Ara et preguntaré per Ucraïna i pel que estàs veient i pel que et trobes, però abans deixa'm també preguntar-te per una de les imatges de la setmana. En aquesta concentració de dol per homicidi que va haver-hi a Manresa, es va desplegar, Sor Lucía, una pancarta que segur que has vist amb la teva fotografia, on deia: us heu carregat la nostra Manresa, foteu el camp. Com et vas sentar això?
2: Bueno, jo immediatament després d'aquesta manifestació, a la que no vaig anar perquè sabia que darrere d'això hi havia alguns grups polítics que l'estaven instrumentalitzant en
0: Aliança.
2: Un moment de dolor, Aliança Catalana, sense dubte, pues, molta gent de les que estaven allà em diuen que es van sentir molt incòmodos i que van marxar. Jo la veritat que a mi no em fa ni vergonya ni por que posin la meva foto, em sembla que són uns descerebrats que primer que en aquest moment estan exercint una mena de violència, estan tirant gasolina al foc en un moment de crispació social i estan intentant treure rèdit polític d'una desgràcia que s'està vivint a Manresa. No crec que ni l'alcalde ni jo siguem els culpables de lo que ha passat, ni que sigui el moment d'utilitzar les nostres fotografies. De què se m'acusa? Exactament de lo mateix que està passant ara en Ceuta. Les entitats socials que estan donant de menjar als immigrants estan sent boicotejades, les estan fent pintades, les estan agredint. Aquí la gent s'ha confós. Hem d'entendre la situació que estan vivint a Ceuta i la gent de por. Entenc perfectament la situació que està vivint la nostra gent, però precisament en el meu barri, on van passar aquests fets ara i fa unes setmanes també alguns altres, la gent, amb un respecte absolut i intentant buscar una solució, donar de menjar al que està en una situació d'exclusió social és una obligació d'humanitat. No donar de menjar a la gent pot generar precisament més violència. No m'avergoniré mai de tenir un banc d'aliment, de donar oportunitat de formació, de treballar per la inserció social de persones que són d'aquí i que són de fora. Nosaltres mirem persones. En aquest moment el que s'ha fet és no només criminalitzar a tots els immigrants, sinó criminalitzar a tots els que treballem amb els més pobres, siguin d'aquí o siguin de fora, no? Per tant, ja fa una temporada que la gent d'Aliança Catalana i alguns altres grups també estan utilitzant la immigració, i quan vaig pel carrer la gent m'ho retreu i em diuen: estàs puntant tota la porqueria aquí. Primer, la gent no són porqueria, segon, jo no porto a ningú, simplement ajudem, i el que fem som exigents quan ajudem, acompanyem, donem opció de formacions i intentem que la gent torni a treballar i fer un acompanyament. Estem educant, tenim programes d'educació, i això no m'ha de fer sentir vergonya, sinó m'ha de fer sentir molta pena per aquells que estan fent política d'una situació que estem vivint, i el que em preocupa més és que això s'està retroalimentant, això està creixent molt, i que aquesta gent acabi amb aquests sentiments i amb aquesta forma d'actuar que acaben governant, perquè aquesta gent està creixent cada vegada més força. El que estan fent és tirar gasolina al foc. Hi ha un foc que és imparable i no sé com l'apagarem.
0: De fet, el Papa Lleó XIV, per exemple, en la seva encíclica també parlava, no?, en aquests termes de deshumanització, del risc que corre la societat actual de que caiem en l'error de deshumanitzar col·lectius sencers, persones que formen part, diguéssim, d'un col·lectiu en el qual, doncs, cadascú com és, no?, i hi ha les diferències com en tot arreu.
2: Sí, sense dubte. Jo crec que estem... Mira, ja quan Pasqual Maragall va donar el Premi Internacional de Catalunya a Casal d'Àliga, ja en aquell moment ja el deia... El que ens està passant és que hem deshumanitzat la humanitat. I el gran repte que tenim és humanitzar-nos de nou, no? Han passat molts anys i tot el tema de la violència que s'està exercint, els joves que porten armes blanques, la crispació que s'està generant, ens està obnubilant el pensament i ens fa treure de nosaltres una agressivitat en el que tots els immigrants són dolents, tots els moros són assassins, perquè aquest és el discurs que tenen. Ahir em enviava un missatge una noia que va estar en un programa nostre des que era molt petita i que ara està estudiant, i em deia, tinc por de sortir al carrer. I Manresa és una ciutat molt maca, no tenim... tenim un problema i el que hem de fer és, entre tots, intentar solucionar-lo.
0: Un problema de civisme, no?
2: Civisme, i després no podem confondre fermesa, compromís, treball per reinserció amb l'odi, no? Jo crec que el que no es pot permetre en aquest moment és que facin política amb una ferida oberta. I tenim una ferida oberta perquè ens ha fet mal. Això ha sigut a davant del convent, aquest assassinat. Ho tenim molt a prop. Una de les monges va sentir el crit a la matinada. És com que, dius, és una situació de molt dolor, de molta preocupació, i és el moment en què hauríem d'estar tots junts. I aquests violents que estan acusant a la immigració de tots, jo crec que la violència que estan fent i el discurs que estan tenint és un discurs terrorista. És un discurs terrorista, li diuen totes les lletres. Estan alimentant l'odi i estan crucificant persones i no és just el que estan fent. Perquè a més ho fan sense cap tipus de pudor. I ara han tirat la pedra i han amagat la mà. O sigui, la gent estava enfadada per com han intentat polititzar un moment de silenci que s'estava fent davant d'una tragèdia. Aquesta mateixa gent són els que van... tenim una persona del Banc d'Aliments que va venir plorant i em va dir... havien fet un vídeo amb una caixa d'aliments que sortia que la gent lo tirava al carrer. I aquesta persona va venir plorant i diu, escolta, m'han pagat 50 euros... per deixar la caixa per filmar-la. Vinga a demanar-nos disculpa. Un usuari. La gent tira el menjar, no, a lo millor algú oriensi, però que han utilitzat i que paguen per dir aquestes coses és gent que està fonamentada en la mentida. I el problema és que aquesta gent està creixent i davant d'un episodi com el que hem viscut, la gent es creix. No crec que sigui la majoria de la gent de Manresa. La manifestació que es va fer davant del convent, el lloc on van ser el fet, la gent estava molt dolguda, havia molta tristesa, però no havia aquesta politització d'aquests descerebrats que estan alimentats per la Sílvia Orriols i per altres partits que també que tenen por de que Aliança els tregui vots i s'estan també radicalitzant.
0: No, és interessant escoltar-te en detall del que acabes de dir, Sor Lucía, perquè vius en primera persona i perquè al final tu estàs fent una tasca humanitària, l'únic que vols és ajudar a les persones. No entres ja en el que hi ha darrere, en el politiqueig i en tot això quan bruta. No? Deixa'm preguntar també per Ucraïna, perquè ara mateix a Ucraïna la guerra continua sent el pa de cada dia i a més arriba el fred. No sé si aquest és un dels temes més importants ara entre la gent, perquè mentre continua el conflicte ja arriba el fred.
2: És el tema més greu que tenim en aquest moment. Dos, en aquest moment... Rússia està atacant dia i nit, està atacant molt supermercat i grans superfícies on hi ha aliments perquè volen un Kiev buit. I després estan atacant la infraestructura. L'any passat van tenir 20 graus sota zero. Kiev va ser un infern, però les zones del Donbass van ser també un infern. El gran problema que tenen en aquest moment és aquest com preparar-se per l'hivern. Nosaltres hem centrat en aquest tema, com aconseguirem ecoflows i generadors, una mica per pal·liar la situació, perquè dins sota zero és molt difícil de suportar, no? Parlen del general frío, que és el que els fa tan mal, però és que Putin ha dit que aquest hivern els matarà de fred. I ho diu amb tota la, amb tota, també com deia abans, sense cap tipus de pudor. Parece que la violència i aquest extrem poden dir les bestieses més grans i com si no passés res, no? I després una altra cosa que penso que és molt important, per mi és molt important la presència del president de la Generalitat i que es doni visibilitat a això, perquè ahir el conseller, al sortir, el conseller Duc ho deia, no ens oblidem que Ucraïna està defensant les nostres fronteres. Tenim una guerra a les portes d'Europa i ens estan rebentant les fronteres d'Europa. Les estan rebentant per Ceuta amb interessos. No tinc cap mena de dubte que darrere de tot això està Marroc i està els Estats Units i està Rússia. I ens estan rebentant la frontera d'Europa també per Ucraïna. I el fred que estan passant ells, penso que l'haurien de sentir com nostre, perquè estem sota una amenaça. I escoltar el relat d'ells, m'alegra que el president demà vingui per entrevistar-se amb els ferits, amb les persones que han patit el fred, que han patit els atacs, i que pugui escoltar-los i que després pugui explicar-los, perquè Catalunya ha sigut la que des del primer moment ha estat al costat d'Ucraïna en aquest conflicte. Acollim sense parar ferits i malalts oncològics i preguntant-nos en aquest moment què podem fer, no? Jo l'he explicat clarament que la gran prioritat en aquest moment és protegir a la població civil del fred que ve, però també, clar, sona malament que una monja ho digui, no? Ucraïna necessita armes per defensar el seu cel, no d'atac, per derribar els drons. Aquí, ahir, tot el dia van estar amb alarma. En aquest moment estem amb alarmes. I no hi ha manera de derribar els drons. Per tant, estan atacats pels drons, per les bombes i també pel fred que vindrà i que en aquest moment ja els fa que estiguin realment preocupats. Els nens han començat les classes en els búnkers i això genera una tristesa tremenda.
0: És la imatge d'Ucraïna, de Kiev, ara mateix, amb Sor Lucía Caram. Sor Lucía, una abraçada i gràcies per acompanyar-nos i per la feina que fas. No defalleixis.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Que vagi bé. Claudi Pérez, com ho veus, tot plegat?
3: Bueno, és curiós, és molt interessant el paral·lel que fa amb Ceuta, no? Perquè està Ceuta de rabiosa actualitat a Madrid, no? Jo crec que aquí, la foto de l'illa és la foto d'una certa normalització institucional, no? Fa uns anys hauria sigut difícil veure un president de la Generalitat fer-se aquesta foto, però em sembla més important saber com està l'estat de la guerra. La guerra porta un any pràcticament estancada. Rússia avança, però molt tímidament, i és molt possible que es prepari una ofensiva a la tardor, no només en fred. Jo crec que aquí Putin està perdent suport entre els russos, haurà de portar molts joves a morir, l'economia russa està molt, molt esgotada, però és una economia de guerra i molt, molt potent, i doncs Ucraïna està intentant assegurar les defenses aèries contra aquests drons, però a la vegada doncs, atacant doncs, infraestructures crítiques també, ports, energia, magatzems logístics. Aquí jo crec que hi ha com a dos escenaris. Un d'atac a la tardor, que jo el donaria quasi per fet. Aquí hi haurà molts morts a les dues bandes i és curiós, però potser això obre les portes a una negociació a l'any 2027. I després l'altre escenari és més europeu, no? Jo crec que també hi ha una escalada en aquests moments d'atacs híbrids de Rússia a Alemanya, a Romania, a Eslovènia, als països bàltics, a les fronteres de Finlàndia i de Suècia. Aquí, sobretot, l'acte de Leipzig, no?, va ser bastant, bastant increïble, no?, en un país de l'OTAN, amb una potència de l'OTAN. Porten un dron amb 600 grams d'explosiu, que al final no va fer explosió, però que és un acte terrorista d'un estat al cor de l'OTAN, no? Aquí hem de demanar una miqueta de fredor als aliats, no?, perquè el Putin clarament no la té.
0: Marc.
4: És cert que aquesta és una guerra que comença el 2022 i en alguns moments fins i tot ens havíem oblidat que hi havia la guerra. fins i tot els mateixos mitjans de comunicació. Aquest estiu sí que se n'ha tornat a parlar, perquè hi ha hagut un rebrot amb una ofensiva molt forta de Rússia cap a Odessa i Kiev, i també dels atacs d'Ucraïna a la costa russa, i en tornem a parlar. I ara, doncs, arran de tot aquest esclat que hi ha hagut diplomàtic entre Alemanya i Rússia, torna a estar en el front dels mitjans de comunicació. Respecte al que deia Sor Lucía Caram, si em permets també fer un apunt sobre Manresa, que ella parlava d'un discurs terrorista, referit directament a Aliança Catalana i tot el que estava passant. Ahir mateix, la Sílvia Orriols, quan al començament havia dit que els presumptes assassins eren immigrants, menes, etc., recollia cable, quan veia que no era així, i explicava, no eren immigrants acabats d'arribar en pastera, llegeixo literalment, a l'espera de ser civilitzats, referits a la pastera, sinó alumnes sotmesos a les directrius de la Conselleria d'Ensenyament. Si realment això no és un delicte d'odi, jo ja no sé què és un delicte d'odi, perquè a vegades fem servir les xarxes i les declaracions mateixes dels polítics molt d'una manera molt banal. I, per tant, el que està fent aquesta senyora és atiar el foc. I tenim aquí un delicte en el qual diu que si realment fas aquesta situació et poden perseguir penalment. I crec que seria hora que ja tots plegats i la mateixa justícia ens hi poséssim.
0: Jordi.
5: Com que comencem la temporada, jo crec que és una temporada en la que no podrem anar allò a mirar de guardar la roba. Deixem començar amb bastantes incorreccions polítiques, però crec que hem de començar a parlar a la gent cruament. La primera, el crim de Manresa és fastigós. I si realment els menors detinguts són culpables, jo crec que han de pagar d'una manera exemplar. La violència juvenil a Catalunya s'està desmarxant i hi ha moments en què la justícia ha de ser exemplar, sempre i quan els presumptes autors es demostrin culpables. Per tant, abans d'analitzar altres parts de la pel·lícula, jo crec que el problema aquí és d'ordre. És a dir, feia un mes que un dels presumptes assaltants o agressors o assassins havia sortit d'un centre de menors perquè havia participat en un robatori amb violència, intent d'homicidi, no sé què. Per mi aquest és el problema. És a dir, un nano menor d'edat que fa un mes estava tancat perquè ja havia fet una cosa així, què fa menor d'edat pels carrers de Manresa a la matinada? Per mi aquest és el problema. És un problema d'ordre, no d'origen, és d'ordre. És a dir, siguis d'on siguis, això aquí a Catalunya no es pot fer. Per tant, han d'haver-hi mesures del govern, de la policia, de la justícia, del que sigui, perquè aquestes situacions no es produeixin. Parlava la Sor Lucía de no deshumanitzar, i jo estic totalment d'acord. Crec que tampoc hem de deshumanitzar a la gent que en aquests moments veu Aliança Catalana com una opció política. És a dir, també ens equivocarem. Si tot el procés és sou d'extrema dreta, fora, tal, crec que no fem l'exercici, i aquí és quan parlo de correccions polítiques, d'anar a combatre els arguments.
0: Perquè hi ha gent que es pugui plantejar votar aquest tipus
5: absolutament, de problema, perquè hi ha gent que li diuen, escolta, a la matinada uns menors han matat un tio. Clar, la gent s'espanta. I la gent que vol mà dura...
0: Quan fa temps que hi ha tensió social a Manresa i que hi ha gent que té por... Tot això és evident.
5: Per tant, si la resposta que fem en els mitjans i la majoria de partits polítics és amb Aliança ni parlar-ne, Aliança feixistes, prou, doncs ells segueixen creixent. Jo crec que el que hem de fer és el pas a combatre alguns arguments. I ara vaig aquí. Val? I una mica amb el que deia abans el Marc. No? La primera reacció és dir, vale, com que és marroquí, expulsió. Molt bé.
4: Deportació.
5: Deportació.
4: Va parlar el portaveu de Junts.
5: S'ha de dir una cosa. La llei diu que si un estranger, no un immigrant, un estranger, comet un delicte, la llei empara que sigui deportat. Molt bé, per tant, s'agafa el manual. Escolta, si ha vingut una persona que no és nacional espanyola i fa un delicte, la llei contempla que en alguns casos es pugui expulsar.
4: Sí, Jordi, vale. Però això acabo saps perfectament si ho és o no ho és. No en un primer moment, quan no tens tota la informació.
5: Vale. Vaig aquí.
4: D'acord.
5: És a dir, que és el moll de l'os, que jo m'agradaria poder-ho explicar, perquè crec que aquí anem a fer un pas que és important. Es defineix que, com que és marroquí, es dona per fet que no és nascut a Catalunya. I, per tant, la primera reacció és ètnica. És, com que no ets blanquet, et farem fora. Quin ha sigut el problema? Que és un marroquí 100% espanyol, català, nascut aquí. Val? I aquí és a mi el que jo crec que hem de poder fer el repte intel·lectual de barallar-nos. És a dir, el catalanisme amb què s'ha fundat després de la dictadura? Amb un pòsit que tots hem compartit, que és... Que l'havia dit Jordi Pujol, però l'havia dit Candel, l'havia dit l'Abat Escarrer, és català qui viu i treballa a Catalunya i en vol ser. Val? Ara anem a canviar això? És a dir, a partir d'ara, el catalanisme que sempre havia sigut integrador, passa a ser etnicista? Posem que alguna gent compra aquesta tesi. Molt bé. En una situació de conflicte entre els catalans d'aquí i els nouvinguts, a qui li interessa el conflicte? Qui perdria més en una situació de conflicte permanent en aquest cas? És a dir, la gent que creu que es podrà fer fora tothom, que es podrà enfrontar tothom, què s'imagina que passarà el primer dia que li diguem a una gent que està vinguent aquí que no els volem? I què és més, que encara que s'esforcin i que treballin i que eduquin els fills i que intentin parlar en català, no podran ser mai catalans. Quin futur s'esperen si això ho fem? D'aquí 10 anys, com es viu a Catalunya?
0: És que primer s'ha de poder fer, i això no es pot fer si no... Si
5: a més, és que no es pot
0: fer. Les eines per fer-ho.
5: És que, a més a més...
0: T'hauries de presentar unes eleccions al Congrés dels Diputats i guanyar-la per majoria absoluta. I això, d'entrada.
5: I canviar les lleis i aplicar-ho. I llavors hi ha l'altra cosa. Llavors hi ha l'altra cosa i empalmo una mica amb el de l'actualitat. Que tot i tenir les lleis, tot i tenir la policia, tot i tenir els jutges, ja s'està veient com Espanya gestiona una frontera. És a dir, que això no... Que això, és a dir, els problemes s'han d'afrontar. I aquí estem. Jo, la meva tesi és que Aliança creix a partir de dues frustracions molt importants que crec que no se li han de treure valor perquè la gent les pateix. Una és el procés d'independència, hi ha gent que s'ha enganyada. I dos, i avui en parlaràs i em sembla molt correcte el que enfocava la pel·li, que és els atemptats del 17 d'agost, que són gent de Ripoll. I en allà, i en aquí, és a dir, quan es fa l'homenatge, es comença a dir, bueno, aquests pobres nanos són víctimes del sistema. I la gent de Ripoll s'emprenya. Perquè diu, escolta, ara serà culpa nostra aquest atemptat, no fotem. I agafant aquestes dues coses, es crea una política del ressentiment que és vigent a tot el món. El trumpisme viu del ressentiment, que és dir, tio, a mi m'havien dit que el somni americà, si era de classe mitjana de Texas, estaria tota la vida treballant a la fàbrica de cotxes i aquí no faltaria res. Què carai passa aquí, no? És un ressentiment. A Europa, a una part de l'extrema dreta, viu d'un altre tipus de ressentiment. I a Catalunya neix d'aquestes dues frustracions. El procés i els atemptats de Ripoll, d'alguna manera, no? Per tant, intentem combatre-ho i explicar coses concretes, però també poguent entendre que la gent té aquest ressentiment. Per tant, no etiquetem a tothom segons com, perquè no estem fent la feina que és combatre els arguments, que és que poden identificar bé el problema, però les solucions que planteja també són més frustració perquè no es poden portar a terme.
0: Laura.
6: Estic d'acord amb aquests dos factors que plantejava el Jordi. Jo hi afegiria que estem immersos en una onada reaccionària a escala global, amb molts diners injectats al darrere per dretanitzar l'opinió pública, i que moltes vegades, fins i tot des dels mitjans de comunicació, s'han absorbit alguns dels marcs de l'extrema dreta en comptes d'anar a eliminar-los o a desarticular-los. No? Jo crec que això, crec que els mitjans també tenim una certa responsabilitat, i fins i tot a l'hora de qualificar el que jo penso que està passant a dia d'avui, i Manresa i Ceuta són un exemple absolut d'això, de violència. És a dir, moltes vegades, jo aquests dies ho pensava, no? Estem, en certa forma, naturalitzant escalades bèsties de violència quan no hem tingut, fins i tot des de la perspectiva mediàtica, que jo de veritat, que és el meu sector, i penso moltes vegades que s'hagués pogut fer diferent, no? Crec que des dels mitjans de comunicació, per exemple, expressions combatives en manifestacions, penso en les manifestacions post-sentència del procés, penso en les vagues generals, no hem tingut, en termes generals, cap problema a l'hora de qualificar aquestes expressions de violència. Ens ha costat molt expressar o titllar de violència algunes de les formes que pren l'extrema dreta. I jo penso que estic espantada amb el que passa amb Ceuta, estic espantada amb el que passa a Manresa, perquè crec, parlant del cas de Sor Lucía Caram, no? Assenyalar directament a una persona dins la tònica de l'assenyalament a un col·lectiu determinat és violència política. S'ha de parlar de violència política, s'ha de parlar de com aquesta eina, la violència, és utilitzada per alguns partits i algunes formacions per atiar odi contra un col·lectiu determinat. I crec que hem d'assenyalar-ho això i no naturalitzar-ho. I em fa la sensació que no estem desarticulant-ho, perquè tampoc no estem qualificant-ho com a tal. Llavors jo crec que... Jo estic profundament horroritzada amb el que està passant a Ceuta, a Manresa, amb les imatges d'algunes protestes, d'algunes... És que no ho vull qualificar de manifestacions, que s'han vist en diferents capitals de l'estat espanyol, on hi ha mostres desacomplexades de feixisme, i es naturalitza que això és un element social més. Llavors, jo crec que aquesta naturalització, aquesta acceptació tàcita que hem fet de que això pugui passar, ens porta a una crisi social molt important.
0: I que ho veurem també en altres països. Per exemple, a França, Claudi, és l'any vinent, no?, que té eleccions, que Macron canviarà.
3: Sí. Un cicle electoral per davant bastant increïble. Ara, aquest cap de setmana, tenim algun land d'Alemanya, sí, d'Europa, sí, sí, de l'Est, en el que l'extrema dreta està en el 40%. Aquell senyor amb bigotet de l'any, dels anys 30 del segle passat va guanyar unes eleccions amb el 33% i va començar tot el cicle del feixisme amb això, no? Comença en Alemanya, després en tenim a Suècia i a Finlàndia, on també l'extrema dreta està molt forta, però els plats forts arriben l'any que ve, que són Polònia, amb l'extrema dreta molt forta, Itàlia, amb una neo feixista al Palau Quirí, Espanya, on l'extrema dreta està al 20%, si sumem Aliança Catalana, aquesta cosa de l'Albice i Vox estan més a prop del 25% que del 20%, però encara lluny del llistó que està en altres països, i després el platíssim fort, que és França, no? amb la Le Pen, o no la Le Pen, ja veurem si és la Le Pen o el Bardella, amb moltes possibilitats, amb totes les possibilitats de passar la segona volta, i ja veurem de si arribar a la presidència de la República. Això canviaria completament la cara de la Unió Europea, no? Si amb una Itàlia, amb una França i amb alguns Länder d'Alemanya governats per l'extrema dreta, doncs el club canviaria de cara claríssimament.
0: Aquesta hora podem saludar també des de Girona la portaveu del govern, també consellera de Territori i Habitatge, que avui ens acompanya, Sílvia Paneque. Consellera, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
7: Hola, molt bon dia.
0: Quina preocupació té el govern amb el que està passant aquestes últimes hores? Ho hem vist a Ceuta, a Manresa, amb aquests discursos d'odi que estan també creixent a les xarxes.
7: Sí, us estava escoltant i coincidia amb bona part de les reflexions que fèieu. És evident que estem vivint, no només a Catalunya, a Espanya, en el nostre entorn europeu i mundial, aquesta pulsió, no?, de minar els fonaments, els pilars fonamentals que han ajudat a construir els sistemes democràtics actuals, de cohesió, de benestar, i per tant és una preocupació com no pot ser d'altra manera, i per part del govern el que hem de fer és combatre i actuar des del govern amb aquests valors de cohesió i aquests valors de preservació d'allò que som i que, per altra banda, sustenta i dona garantia als drets i deures, però els drets i les llibertats de tots nosaltres.
0: Hi ha un element que és important també, que és confiar en el sistema, i per tant vol dir que el sistema doni resultats. El que veiem també a vegades és que hi ha molts serveis, algunes carpetes que l'ocupen directament, en el cas de Rodalies, per exemple, en el cas de l'habitatge, que ara en parlarem, que fa que encara tensioni més la societat, no?, i que vegi com una frustració o fins i tot un emprenyament global de que això no funciona. Quin missatge li trasllada?
7: Sí, efectivament, la resposta per part del govern a diferents reptes que tenim a Catalunya, com pot ser el de la mobilitat, com vostè apuntava, com pot ser també el de l'habitatge, com pot ser l'enfortiment dels serveis públics, ha de ser, efectivament, posar-los en l'agenda, i el govern clarament ha situat alguns d'aquests aspectes que diem com a prioritaris i estructurants de les polítiques que estem desenvolupant, fonamentalment habitatge, mobilitat i enfortir els serveis públics, parlem d'educació i de salut, i explicar també quin és el camí i les polítiques que marca el govern per resoldre. I explicar també que hi ha algunes d'aquestes situacions, doncs, que no s'han creat en dos dies i que, per tant, hem traçat un camí, i aquest camí implica un desplegament de recursos. En alguns àmbits, recursos econòmics mai vistos fins ara, pot ser el cas de l'habitatge, i fins i tot comparativament amb la resta de comunitats autònomes i el nostre entorn europeu, i que això requereix d'un temps per revertir la situació. Jo confio molt sincerament quan a la ciutadania se li explica aquest és el problema, aquest és el repte que tenim, això és coincident amb una àmplia majoria de la ciutadania de Catalunya, aquest és el camí que hem traçat, aquest és el calendari, i comencem a tenir resultats concrets i ho anem explicant, jo crec que es crea aquest vincle, aquesta confiança amb les institucions i amb què tots plegats doncs ho podem resoldre com a país. Mm.
0: Deixem que li posi un exemple que de fet coneixerà, perquè vam parlar-ne fa uns mesos. El mes de febrer va ser que en aquest programa vam conèixer el testimoni esfereïdor de la Núria i el José Antonio.
8: I des de fa un any ens trobem amb les maletes fora de casa. Vivim 8 mesos amb una alternativa familiar. Ens acullen durant 8 mesos, aquests 8 mesos s'acaben i ara residim permanentment al cotxe, vull dir, dia i nit en aquestes circumstàncies.
0: No sé si recordarà, consellera, un matrimoni de Sabadell que va ser desnonat, que es va veure abocat a viure en un cotxe, i els serveis socials de Sabadell van oferir-los una estada temporal en un hostal, en què l'Ajuntament en pagava una part. Vostè, de fet, recordo que va parlar amb ells directament el dia de l'entrevista, els recomanava això.
7: Que acceptessin aquest recurs que, malgrat que temporal, els permetrà dignificar la seva situació i els permetrà doncs també entrar en un circuit que trigarà molt més temps del que voldríem tots, però en un circuit per l'assignació d'un habitatge definitiu. Per tant, jo m'he trobat diferents casos com aquests i sempre recomano que acceptin aquest recurs temporal.
0: Ens costa, consellera, que aquest cas vostè se'l va agafar com una cosa també personal, no? Que la va tocar i que n'ha fet un seguiment.
7: Sí, certament em va frapar l'actitud, no? del matrimoni, de com en una situació tan dramàtica com la seva expressaven amb molt... No, educació potser no seria la paraula, perquè és... Però traslladaven la situació no des de la clama i en una situació tan desesperada, i efectivament em va frapar i he volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal, s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament em va frapar i he volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal, s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament em va frapar i he volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal, s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament em va frapar i he volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal.

s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament en Buffer Bay ha volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar, doncs, aquest recurs temporal.

s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament en Buffer Bay ha volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal, s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament en Buffer Bay ha volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal.

s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament en Buffer Bay ha volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal, s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament en Buffer Bay ha volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal, s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament en Buffer Bay ha volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal.

s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament en Buffer Bay ha volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar aquest recurs temporal.

s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament en Buffer Bay ha volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal, s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament en Buffer Bay ha volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal, s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament en Buffer Bay ha volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament

s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament en Buffer Bay ha volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal, s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament en Buffer Bay ha volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal, s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament en Buffer Bay ha volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal, s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament en Buffer Bay ha volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal, s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament en Buffer Bay ha volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal.

s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament en Buffer Bay ha volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal, s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament en Buffer Bay ha volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal, s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal, s'ha pogut fer, no? I en una situació tan desesperada, i efectivament en Buffer Bay ha volgut fer el seguiment d'aquest cas particular. Ells efectivament varen acceptar doncs aquest recurs temporal.

0: també alguns ajuntaments de l'àrea metropolitana a vegades expliquen que hi ha solars d'incassols que estan aturats des de fa temps i que ja no s'està fent res, i que segurament aquest seria un bon lloc per situar-se. I després també d'aquestes solucions polièdriques que deia la Laura, no crec que només ens haguem de basar en construir nou pisos, sinó també rehabilitem centres històrics. És cert que hi ha hagut amb l'acord Esquerra-PSC de pressupostos una partida, però fem-ho, ciutats, per exemple, Figueres, Valls, Manresa. Rehabilitar centres històrics, agafant-me amb el tema del que està passant a Manresa, també vol dir cohesió social, també vol dir enfortir el teixit. I, per tant, va més enllà d'una simple construcció. I, fins i tot, molta gent marxa d'aquests centres històrics perquè els pisos estan degradats i, per tant, es perd tot allò, el cor d'una vila. I si em permets també un apunt de Rodalies, em sap molt de greu, però per mi la senyora Paneque va perdre tota la seva credibilitat amb la crisi de Rodalies del mes de febrer, en el qual recordem que la compareixença anava dient la setmana vinent tot funcionarà. Després no funcionava. La setmana vinent...
1: Comunicativament va ser un despropòsit, allò, sí, sí.
0: Recorda que fins i tot va haver-hi un dia que va dir els trens funcionaran, però ja hi havia hagut anunciada la vaga...
1: Perquè també hi havia un paper de Renfe,
0: sí, sí, sí, evidentment. Aquí. Però tu aquell dia, si sabies que hi havia una vaga darrere, no pots dir que l'endemà funcionant com a mesura de pressió.
1: Evident.
0: Per tant, quan ella em parla de Rodalies i que tot funcionarà bé o s'intentarà, la veritat és que em costa de creure.
1: Jordi.
2: Jo crec que el resum de la intervenció de la portaveu del govern és la veu amable de la gestió dels pedaços. Diré una cosa a favor, i llavors em posaré bastant d'acord amb la Laura en tema d'habitatge, cosa
0: no
2: que, mare de Déu, eh? A favor, no tracten el sector ni els propietaris com a hostils. Jo crec que això el govern ho fa bé. Perquè tu no pots intentar arreglar el mercat de l'habitatge posant-te de cul amb tothom que té habitatges i els vol activar o la gent que els ha de construir. Per tant, en aquest sentit, a nivell d'actitud, crec que està bé. Però l'altre, quan dic que coincidia... és perquè és un pedaç. Es falten pisos, doncs fem-ne. Dius, val, quin model de país tenim?
3: Fem-ne o adquirim-ne per tanteig de cada, que sigui, sí.
0: O posem verticalment, no? Que també
2: exacte.
0: Va dir en el seu moment.
2: Quin model de país tenim? És a dir, aquests 50.000, què seran? 4 blocs a determinades zones de no sé quantes, d'això, on no hi ha serveis, no hi ha transport públic, no hi ha no sé què? Doncs això serà un problema. Per tant, podran dir que han fet més habitatge? Podran dir-ho. Mm. Però en quin sentit?
3: És que no és una cosa quantitativa,
2: exactament,
3: sinó qualitativa.
2: És el que passa amb les habitacions dels universitaris que n'heu comentat. La resposta, per mi, la resposta d'un conseller ha de ser no pateixis que els trens funcionaran. I amb una hora de tren, tu estàs a un diàmetre d'on hi ha universitats, tranquil·lament. Per tant, les habitacions dels universitaris no són un... Sí que hi haurà algú de Lleida que ha d'estudiar alguna especificitat a Barcelona i s'haurà de moure, d'acord. Però un percentatge molt elevat d'on viuen els estudiants fins a la seva universitat de referència s'hauria de resoldre amb transport públic. Per tant, aquí no hi posem pisos, perquè aquí és una... Però com que no pot ensenyar res de bo de gestió ni amb Rodalies ni amb Renfe, i ella, al principi de tot, quan ha dit que estava d'acord amb el que dèiem de Manresa i del sistema i que s'ha de complir tot plegat, ella avui li has preguntat una cosa que a Girona és un secret a veus, que es passa els dies fent campanya a Girona, no? Llavors, que comença dient el sistema no pot mentir i ha de funcionar, dius, és que ens estàs fent un discurs de país quan, pel que sigui, sembla que d'aquí 2 mesos et dedicaràs només a ser la cap de llista dels socialistes a Girona perquè no tenen ningú més. Crec que és honesta quan diu m'agradaria ser consellera, perquè jo crec que li agradaria continuar sent...
0: No.
2: Ella crec que li agradaria continuar sent membre
1: del
2: govern.
1: Potser no és una decisió presa, no sé.
2: Però crec que li diran, escolta, has d'anar a ser cap de llista al PSC.
0: Tothom dona per fet que serà cap
2: de llista. No tenim ningú més.
1: Jo l'he preguntat perquè hi ha moltes veus que diuen això.
2: Crec que no ha mentit perquè ha dit m'agradaria.
1: Sí, sí.
2: M'agradaria. Ha dit el que li agradaria. Però jo crec que quan et projecto una agenda de 10 anys vista, algú que, pel que diu tothom, d'aquí 2 mesos està intentant liderar un projecte municipal a Girona, doncs aquí també és quan la gent s'emprenya una mica.
1: Sí. Clàudia.
4: Bueno, seguint aquest fil, jo crec que la feina en política a vegades és això, no? Jo vaig conèixer el Salvador Illa quan era ministre de Sanitat i sempre li preguntava quan marxes a Catalunya i sempre em deia que mai, i després doncs, va acabar marxant, no? Jo crec que a vegades la feina en política és canviar una administració per una altra, sí. I les coses van així. Sobre vivenda diria que al final la democràcia és moltes coses, però és bàsicament eficàcia. I les democràcies occidentals, i aquí hi encabeixo la catalana i l'espanyola, estan fallant estrepitosament en termes d'eficàcia, sobretot en una d'aquestes grandíssimes lesions socioeconòmiques d'aquest primer quart de segle, que és la vivenda. No? Aquí jo crec que hi ha 3 raons fonamentals. Una és l'absència de pisos de protecció oficial. Això a Catalunya s'ha d'aixecar a governs de Convergència i a governs del Partit dels Socialistes. 2 és el fiasco de les polítiques aplicades. Ara hi ha una llei de vivenda que pot tindre algunes coses bones que només està aplicant Catalunya

0: Navarra, segons crec, i tres són els efectes secundaris de la gran crisi, no? Que d'alguna manera encara és amb nosaltres. Aquí a Espanya i a Catalunya es va esborrar del mapa el sector de la construcció i es van aixecar moltes barreres regulatòries i aquesta crisi doncs encara deixa moltes cicatrius, no? La principal per mi és que l'espanyol mig, el català mig, paga un 25% dels seus ingressos en hipoteques o en lloguers, no? I això és una mitjana, no? I això és un... hi ha alguna gent que ho considera pobresa immobiliària, no? Quan has dedicat tants i tants recursos en això. Però crec que les solucions que hi comencen a ser, però van molt a poc, són molt de llarg termini, perquè són polítiques que necessiten molts anys, no? Per construir una vivenda no fan falta 2 anys, en falta normalment més.
1: Sí, però és que estem en un moment molt, molt tens socialment i, per tant, necessitem amb urgència que hi hagi
0: una solució.
1: I això ho tensa, sí. Ho tensa moltíssim. Són les 10 i 6.
2: Necessitem reforços a les Rambles amb Boqueria. Necessitem...
3: Hem passat a les Rambles, 5 ambulàncies.
4: Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
3: Què collons està passant?
5: Comptar 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisin. Busquem...
1: I ara volem parlar d'una pel·lícula que era molt esperada i que arriba avui als cinemes. Ens toca molt de prop perquè parla d'uns fets que van passar fa només 9 anys i que van causar 16 morts i més de 300 víctimes i que ens ha marcat per sempre. És Cronos, dirigida per Fernando González Molina, que ens acompanya. Fernando, què tal? Bon dia.
6: Buenos días, bon dia.
1: I gràcies per acompanyar-nos també amb un repartiment estel·lar, hem de dir, encapçalat per Enric Auqué. Què tal, Enric?
7: Hola, bon dia.
1: Avui, o...
7: Sí, bueno, sí. Però està bé, és el que tocava.
1: També surt la Diana Gómez, la Mònica López, el Pablo Derqui, el Xavi Sáez, la Mima Riera, el David Bert, el Jordi Martín, el David Bagés, el David Selves i molts altres actors que anireu descobrint quan veieu una pel·lícula sobre un atemptat que va canviar absolutament Catalunya. Fernando, t'ha costat fer aquesta pel·lícula ara? És a dir, quan has començat a parlar amb la gent, has trobat que encara hi havia ferides obertes?
6: Yo creo que sí, había heridas abiertas, no sé si abiertas o al menos cerradas en falso, ¿no? Yo creo que habían pasado 9 años de esto. El tiempo suficiente, yo creo que para abordar una película, ya hace 2 años que Nacho Carretero y Arturo Lezcano, los periodistas en los que se basa, cuya investigación se basa el guión de la peli, ya estrenaron un documental sobre ello y había hablado de... O sea, ya estaba en la ficción ahí, pero creíamos que era el momento, ¿no? Yo creo que también hace estas 9 años, que pueden parecer pocos, yo creo que hacen que la relación emocional del espectador con la película sea más directa, ¿no? Porque al final no está hablando de algo que pasó hace 30 o 40 años, sino es una cosa que pasó hace no tanto tiempo y tu recuerdo es vivo y eso hace que cuando te sientes en la peli te apele directamente, ¿no? Pero es verdad que la sensibilidad era delicada y hemos intentado siempre mantener un equilibrio entre contar la verdad, contar lo que pasó, según lo que nos... esta investigación de la que te hablo, pero también intentar ser elegantes y respetuosos, ¿no?, con las víctimas, por ejemplo.
1: La película... trepidant, angoixant també, no? Perquè, clar, ho hem viscut tots des del nostre lloc, però, clar, aquí ho veiem des de dins del cos de policia, amb un Enric Auqué que fa com de coordinador, no, Enric? Fas de tot l'operatiu, sí. Que és una figura que no existia en aquell moment exacte, no?
8: Crec que li hem posat un nom com de el cap de resposta ràpida, una cosa així, és una cosa que no existeix, però sí que hi havia una persona que s'ocupava d'arribar a Plaça Catalunya i muntar un centre de comandament, un hospital de campanya, posar com ordre al caos que es va muntar i que era com, bueno, el responsable, no? El de paller de tot això.
6: Sí, o sea... En realidad, para que es una ficción, no es un documental, y a veces tenemos que agrupar. En realidad, en el personaje de Enric, en Jaume, se agrupan, por un lado, el personaje de Jordi Rodón, que es la persona real que estaba al cargo de esta zona cero en esos días, y también algunas responsabilidades que tienen que ver con la investigación, que en realidad nunca pertenecerían a la persona que coordina la zona cero, pero por cuestiones dramáticas hemos agrupado en su personaje, ¿no?
1: Y una cosa, Fernando, que cuando miro la película intentaba descifrar, y algunos nombres que son reales, que aparecen... tal com es diuen, diguéssim, a la realitat, no? D'altres que no. Això, quin és el criteri que has aplicat?
6: Con los nombres, quiénes son reales y quiénes sí. No. En realidad, todos los personajes de la película, muchos de los personajes de la película principales están basados en personas reales, como el de Enric, que está basado en Jordi Rodón, como el de Diana, que está basado en Patricia Plancha, pero realmente el único nombre que queda en la película con su nombre es Trapero, en realidad, por una cuestión de dimensión pública, ¿no? O sea, era para nosotros la persona que realmente era más conocida también fuera de Cataluña y que podíamos como que colocar, digamos, con su nombre verdadero. El resto también, el hecho de cambiar los nombres nos daba cierta libertad para alterar a los personajes, unificar en algunos personajes varias personas, como en el caso de Mónica también, ¿no? El personaje de Mónica López, que se llama Ana, en realidad responde a los testimonios de varias personas con las que hablamos en Ripoll, Mossos, pero también asistentes sociales.
1: Uh-huh. Enric, què ha significat per tu reviure tot allò que vam viure en aquest país fa 9 anys?
8: Uf. Clar, jo el dia de l'atemptat no vaig estar a Barcelona i no vaig estar-hi des de l'atemptat més després no vaig arribar, és a dir, que em vaig saltar tota una part d'una Barcelona molt estressada i després ho vaig viure, evidentment, amb molta tensió des de Girona, veient per la tele, parlant amb persones i també d'alguna manera, potser gràcies a això, també m'he pogut apropar a la pel·lícula des d'un lloc amb menys por, potser, no? O amb una responsabilitat, evidentment, gran, però sense un trauma personal molt gran, o si, crec que sí, m'hagués tocat de prop, perquè quan he anat parlant amb persones que sí que hi van ser, sí que te'n dones compte que hi ha gent molt ferida, i que encara ho estan, i que hi havia, era un material molt, molt sensible, no? I que t'hi havies d'apropar amb respecte i que totes les persones amb voluntat de servei públic que van estar aquell dia, aquells 4 dies posant el cos i el seu saber fer allà dins, sí que realment te'n dones compte que són dels dies més importants de la seva vida a nivell professional i que parles amb ells i a tots i cada un d'ells amb els que jo he parlat se'ls han saltat les llàgrimes que això, que és un material sensible. I en quant a mi, doncs, he anat descobrint coses. Fent la pel·lícula, sobretot, he tingut un moment molt, molt especial per mi, que va ser un moment que em va atracar una emoció molt gran, que va ser que hi ha un moment que el meu personatge de nit baixa a la Rambla. I clar, són aquestes situacions que com a actor són estranyíssimes, que és que et munten la Rambla per tu, no? I te la...
1: No, és que aquí és altre tema, perquè clar, tot, ho heu parat tot Barcelona per fer aquesta pel·lícula, no?
8: Clar.
1: Digues, Enric.
8: No, res, que t'atretzen la Rambla, la pica...
1: Per tu.
8: No, per tu, perquè tu puguis explicar aquell moment, no? I de sobte tens els quioscos, tenies sí. cossos al terra i un silenci sepulcral a la nit i de sobte et diuen acció i tu comences a baixar. I a mi la primera vegada que vaig rodar aquella escena el cor se'm va encongir, vaig sentir una emoció que li vaig tenir que dir al Fernando quan vam acabar l'escena, li vaig dir tu l'hem de tornar a rodar perquè jo estava aquí que era més, estava llunyíssim de ser el personatge aquest.
1: Hi ha molts, molts temes que apareixen i que ara hi entrarem. Per exemple, Ripoll és un tema en si, no? També la relació i la crisi institucional que hi havia aleshores, 2017, agost del 2017, la Generalitat amb Carles Puigdemont al capdavant, Rajoy al capdavant del govern espanyol, amb tota la tensió del procés per allà flotant, no? Amb un rei que va venir també aquí en una concentració que va haver-hi per homenatjar les víctimes, però després també hi ha una part que crec que és molt interessant de la pel·lícula, que és la part comunicativa, no? Un paper, que és el paper de la Patricia Plaja en el seu moment, cap de comunicació dels Mossos, que retrateu d'una forma molt, molt, molt bona, però també molt evident, és a dir, que voleu que la comunicació sigui un element també central del que explicava la pel·lícula.
6: Totalmente. Investigando para construir la peli, porque en realidad antes de empezar a prepararla no teníamos diseñado cuál era el argumento o cuáles iban a ser los focos del relato, ¿no? Se fue investigando y conociendo a las personas reales implicadas como llegamos a la trama de la película, ¿no? Entonces, nosotros en realidad nos acercamos a Patricia Blaya para que nos hable de lo que sabía de esos días, porque ella había estado muy cerca de los gabinetes de crisis, de la sala oscura, y entonces, intentando que nos contaran qué había pasado esos días, nos dimos cuenta, bueno, Nacho y Arturo investigando se dieron cuenta de que en realidad el personaje debía ser ella, porque a través de ella podíamos contar toda esa tensión política sin poner el foco en los personajes más evidentes y que me daban más miedo de retratar, ¿no? Los que tenían más dimensión pública, pero que sin embargo irte un poco a la sombra, ¿no? Y ver a Patricia y cómo se gestiona esta comunicación a la opinión pública nos podía dar el peso específico de la tensión política sin poner el foco en los políticos precisamente, ¿no? Yo creo que es de las cosas más interesantes de la peli para mí porque yo no lo conocía o no tenía el detalle de eso y realmente fue de las primeras crisis brutales que se vivieron aquí que fue retratada casi minuto a minuto de las redes sociales, ¿no?
1: I aquí en parlem molt, i el Marc també que ha sigut director de comunicació en una època complicada que és la Covid, també amb la Generalitat, no Marc? La comunicació és importantíssim. En una crisi social o d'una emergència com aquesta, i comunicar és molt important. Sempre ho parlem, i en aquell cas, Patricia Plaja va ser implacable.
9: Sí, sí, en aquell cas la feina de la Patricia va ser excel·lent. Jo en aquell moment també estava al govern, estava al Departament de Salut, per tant també vam estar gestionant aquest tema d'atemptats des d'un altre vessant, des de la vessant dels ferits, i la veritat és que els Mossos d'Esquadra portaven molt de temps preparant uns plans de comunicació perfectament exercits. Es havien anat a veure com havien funcionat altres països on hi havien hagut atemptats anteriorment, i ho tenien tot preparat per si passava alguna cosa. És a dir, ningú podia preveure que hi hagués aquesta crisi, però precisament una de les maneres de poder abordar una bona crisi és tenir-ho preparat, i si algun dia passa, passa, i si no passa, doncs ho tens allà. Mm-hmm. I aquesta és una de les claus de la comunicació.
1: Ho tens preparat, però després també...
9: La
1: gestió és la que és. I això, aquesta tensió es viu, també.
9: Una cosa és tenir el document escrit i l'altra és poder-lo portar a la pràctica dia a dia.
1: Patrícia Plaja, bon dia.
10: Molt bon dia.
1: I gràcies per acompanyar-nos.
10: A vosaltres.
1: Has vist la pel·lícula?
10: L'he vista, sí. Sí, sí. Vaig estar ahir a l'estrena.
1: I t'has sentit identificada amb el que vas viure?
10: Bueno, ha sigut de recordar-ho tot de nou de manera molt concentrada, no? Allò que t'ho passen com amb un timelapse per davant, i sí que hi ha coses que, evidentment, és tornar al lloc on va passar tot, i després, evidentment, hi ha altres punts que són llicències dramàtiques o llicències de ficció que fan que la pel·lícula tingui un ritme que la vida real no és així.
1: Per exemple, hi ha un moment que traten una mena de tensió comunicativa, no? A veure qui comunica el que va passant, no? I que el teu personatge decideix publicar els tuits per ella mateixa, desafiant una mica la directriu que hi havia aleshores. Això va passar, Patrícia?
10: No, jo no parlaria de desafiament. Evidentment, no entraré al detall de les escenes de la pel·lícula, això sí, això no. El que sí que hi havia, que es recull a la pel·lícula, i és així com va ser en el fet del 17 d'agost, era una voluntat molt clara de ser molt àgils, però també ser molt rigorosos i extremadament transparents, no? Que la gent tingués tota la informació que es podia donar perquè entengués què era el que estava passant. L'Enric parlava de la seva figura, la figura del Jaume, no? Del policia que té l'encàrrec de la resposta ràpida, de posar ordre al caos. Doncs nosaltres, des del gabinet de comunicació, teníem la intenció i la voluntat de posar ordre a la informació, d'ordenar tot el que anés passant o el que havia passat per servir-ho de la millor manera al conjunt de la societat.
1: Però, per exemple, quan l'avisen que diuen que van a per Trapero, això va anar així?
10: A la pel·lícula. Jo crec que la gent miri la pel·lícula i el que va passant aquells dies... Està passat.
1: Val. No, però en fi, que hi ha detalls d'aquella pel·lícula que també generen molts interrogants que algun dia s'hauran d'aclarir, perquè per entendre també com vam arribar on vam arribar, no? De fet...
10: Bueno, i certament és una pel·lícula i per tant té una limitació temporal i per tant escull un punt de vista determinat, que en aquest cas és el punt de vista operatiu dels Mossos i els serveis d'emergència i demés, però que és el que va passar el 17 d'agost, evidentment s'ha d'entendre en el context en el que ens trobàvem, també polític i del que havia de venir després i de més. Això a la pel·lícula s'intueix d'alguna manera, però clar, és el que dèiem, té una limitació temporal i per tant no pot entrar-hi més.
1: Patrícia Plaja, una abraçada i gràcies per acompanyar-nos.
10: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: Clar, és una pel·lícula que arriba en un moment, que també ho comentàvem a l'Àgora, Enric, que és un moment en què doncs, veiem que hi ha un context de creixement de l'extrema dreta, de discursos d'odi, i arriba també, com deia abans, amb un interrogant, que és ben bé com ha quedat Ripoll després de tot allò, no? S'intueix a la pel·lícula que hi ha un dolor social, no? Molt, molt gran, una ferida molt gran, però que allà segurament algunes forces polítiques se n'aprofiten per construir el que acaben construint. Com creus que pot ser útil aquesta pel·lícula pel que està passant?
8: Pues no sé, jo crec que és una pel·lícula que té una voluntat molt ferma de fer memòria, dels fets, a les víctimes i també d'agrair la feina dels serveis públics i de les persones que van estar allà, però també crec que intenta d'alguna manera posar l'ull o que tots puguem fer una mica de reflexió de quina societat queda després d'un acte tan traumàtic o d'un fet tan traumàtic com aquest i de quina manera cada un de nosaltres podem aportar en la convivència, en refer en la concòrdia, en civilitzar-nos tots una miqueta més i ser molt crítics, penso, o d'alguna manera... No? Es veu com el dolor que genera això a tot arreu, no? Tant a la comunitat musulmana, a les víctimes i a la societat en si, no? I crec que, no sé, que si aporta alguna cosa en el sentit de tots ficar-nos en contra d'aquests discursos d'odi tan bèsties, no? I de deshumanització de persones, de col·lectius i comunitats senceres, que el que fan és generar, pues, això, deshumanització i odi, més distància entre els uns i els altres, perquè això potser és molt, molt fort de dir, però jo crec que els odis són odis. I l'odi que un partit que surt literalment d'aquest atemptat, que és un partit nacionalista català, islamofòbic, i que surt
1: d'Aliança
8: Catalana, aquest odi que generen cap a comunitats és semblant, d'alguna manera, a l'odi que l'imant de Ripoll podia fer servir per menjar el cap a uns nois que van acabar tentant. Em refereixo que d'aquest odi, com és aquella expressió, de esos no sé què, esos lodos, pues que nos aplicamos al tanto i que anem amb cuidado. Que anem amb cuidado i que ens estimem tots una miqueta més.
1: Laura.
11: Sí, clar, a veure, no he vist la pel·lícula, però segur que serà xulíssima, tinc moltes ganes de veure-la.
1: És fantàstica, sí, sí.
11: A mi la cosa és, a mi també em preocupava o em generava com dubtes, i estic segura que està tractat amb molta responsabilitat, però em generava dubtes a nivell de context, no? Tenim un moment ara mateix, com ara plantejava el Ricard, on hi ha una força d'extrema dreta que a més veu molt o neix molt del que va passar en aquell moment, amb aquells atemptats, que evidentment hi ha molts factors, o sigui, és multifactorial el que explica el seu ascens, però a mi em preocupava, no? O tenia aquesta inquietud de no sé fins a quin punt l'extrema dreta pot instrumentalitzar aquesta pel·lícula amb els seus propis interessos, i segur que no, que està superben jugat a nivell de responsabilitat, però vull dir que jo era una de les inquietuds que tenia, i a més, en relació amb el cas dels atemptats, és que, ho dèieu al principi, no? Jo crec que hi ha moltes incomoditats o molt malestar al voltant d'això, bàsicament perquè, ho dèieu al principi, encara hi ha una ferida oberta i crec que hi ha hagut una aproximació política molt erràtica en relació amb el que va passar en aquell moment, fet que dona molta munició a que molta gent desconfiï del relat oficial que s'ha fet, no? I que digui o consideri, i que es despertin també teories conspiranoiques, perquè consideri que se'ns ha ocultat part d'aquesta informació. Jo crec, o sigui, em mola molt com el fet de que us hagueu atrevit a fer-ho, perquè segurament és un cas molt difícil, no? Però hi havia certes coses que a mi em preocupaven de les reaccions que hi puguin haver-hi.
6: Claro, o sea, te pediría que vieras la peli lo primero,
11: claro,
6: que, a la hora de valorarlo, pero te entiendo perfectamente, entiendo tu preocupación. Lo que pasa que creo que la gran derrota como creador, igual que la gran derrota como informador, es que es como si tú no pudieras informar de lo que pasa en Ceuta porque van a instrumentalizar tu relato. O sea, tú tienes libertad para contar lo que sucede, y desde el cine también tenemos que contar las historias. La historia está contada de la manera más honesta posible y basada en los 2 años de investigación de 2 periodistas altamente cualificados para hacerlo, con el fin de dar un relato veraz, porque yo creo que si vas con la verdad, la historia funciona sola. ¿Instrumentalizar el relato? Pues probablemente lo instrumentalicen como instrumentalizan casi todo. Yo no estoy tan cercano a Alianza Catalana porque yo no vivo en Barcelona ni en Cataluña, yo vivo en Madrid, pero bueno, conozco a la extrema derecha, la vivo cada día y entiendo perfectamente lo que dices, pero no se pueden apropiar del relato. Ni la censura, ni la falta de libertad, ni no contar las cosas y no contarlas de manera honesta es la respuesta, porque entonces estamos muertos como narradores. O sea, no podemos acercarnos a contar los atentados de Barcelona porque alguien dirá, no, es que fíjate, eran 8 chicos árabes. Bueno, hay 3 millones de personas que profesan el Islam. Si esas 3 millones de personas fueran terroristas, estaríamos en una guerra permanente. Entonces, quiero decirte, esa es la idea, pero entiendo tu preocupación. En la película sí que se cuenta el fracaso de una aparente convivencia o de una integración que quizás no lo era tanto, y eso sí que está en la película, quiero decirte, en un momento
1: también,
6: dice
1: Xavi, algunos toques racistas de la policía en algún momento, ¿no?
6: Bueno, y sobre todo, como dice Xavi, en momentos que no se sienten, ¿qué ha pasado aquí? Eran unos chavales de Ripoll, dice, pues que no se sienten ni de aquí ni de allí, ¿sabes? No encuentran su sitio, y dice, pues son carne de caño para el primer cabrón hijo de puta que viene y les coma la cabeza. Pues probablemente algo de esto sucedería, pero también la película pone el foco, cuando la veas, en la madre y en la familia de estos tipos, musulmanes también, a los que tratan como, no sé cómo decirte, con una deshumanización brutal en la película, el personaje de Mónica López, que no es capaz de decirle, tu hijo ha muerto, llévatelo para limpiar su cuerpo, quiero decirte. Ahí la película claramente está con la madre, no está con ella. Entonces, es complejo. Yo creo que es una película muy compleja y muy sensible. Entiendo tu preocupación, la mía también, pero creo que las películas están para eso, ¿no? Para generar un diálogo.
8: Y después también que estamos los que la hemos hecho, que también... Ay, perdón, ¿sí? Estoy parlant hasta allá.
6: Perdón.
8: Que dic que también estemos que la hem fet com per... Com a mi, si hi ha alguna persona amb una intenció d'apropiar-se a la pel·lícula en aquest sentit, em tindrà davant, i jo sempre diré la voluntat de la pel·lícula era una altra, i no sé, intentaré que estar aquí per dir-ho.
1: No, i que sovint, que per molt dolorós que sigui, no? Per molt incòmode que pugui ser, la cultura serveix per fer memòria, no? I al final, i per fer teràpia, i per evitar que el relat quedi en mans doncs, de qui només vol dividir. I jo crec que la pel·lícula en aquest sentit és impecable.
8: I és un bon moment, crec, per haver-la fet. Em refereixo que aquí sí. Fem molt allò de esteu segurs que era el moment de fer-la, només han passat 9 anys. Jo crec que a diferents llocs d'Europa passen coses igual de fortes i fan una pel·lícula al cap d'un any sense cap tipus de complexa. Crec que al final és una pel·lícula que explica amb una voluntat de distreure la gent i fer memòria, no? I que llença un altre cop un debat sobre la taula que és conversa i és parlar i està bé, no?
1: És Cronos, la pel·lícula que podeu veure avui als cinemes, de Fernando González Molina, director, i també on hi surt Enric Auqué, actor en aquesta pel·lícula. Gràcies i enhorabona, de veritat, per la pel·lícula.
6: Moltes gràcies.
1: Una pausa i acabem l'Àgora.
12: El Club Capbravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
13: Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és, en realitat, un pot de xampú? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, al verd, el paper i el cartró, al blau, i l'orgànica, al marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
14: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
15: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
16: Esto promete, Manu.
17: Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tancarem l'Àgora avui amb Marc Batallé, amb Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal, però abans que han dit els altres aquest matí, Gerard Jubany, bon dia.
19: Bon dia. Avui a Parco Ceuta podria posar un altre recull de programes matinals d'Esputricant de Pedro Sánchez, però avui obro parèntesi, ja hi tornarem dilluns, no patiu. Tinc coses del món de l'esport. Per començar i per homenatjar els 50 anys de la primera narració en català d'en Puyol d'un partit del Barça, tenim el company del matí de Catalunya Ràdio, Francesc Soler, reproduint la narració del mític gol de Messi a Getafe. Ho fa... no és gaire futbolero, ho fa a la seva manera.
20: O el Barça-Getafe del 2007, que recordareu per l'encara Messi de Puyol.
1: Com feia, com feia?
20: Encara Messi, encara Messi, encara Messi.
21: Que trist.
1: I què més ens deixa la matinada, Brussel·les?
22: Adéu, crac.
19: Després hem tingut aquest apunt informatiu d'en Ricard Ostrell quan s'ha donat que tothom parlava d'en Puyol en passat.
1: El Quim no és mort, eh? Vull dir, el Quim Maria Puyol és ben viu, eh? Però ho dic per deixar-ho clar, sí. Perquè també molta gent quan parlem d'ell, com que parlem en passat, doncs que quedi clar.
21: Està bé.
1: És un matís important.
19: No, és important, s'ha de dir, s'ha de dir. A la COPE aquest matí m'he tornat a trobar amb el senyor andalús que fa els esports al programa de l'Herrera, que ha informat així del proper partit de tenis de Carlos Alcaraz.
23: Y en tenis, en el US Open, hoy Carlitos Alcaraz juega su tercera ronda ante el chino Wu, que da miedo el nombre, Wu, pero bueno, pero es jugando, no, da miedo, ¿para qué vamos a...?
24: Pero es chino, lo que da miedo es que es chino.
25: ¡Hala!
1: Vinga, l'altre.
19: El que da miedo és que és chino.
24: Realment...
19: A les xarxes, un altre de bo, un àudio d'ahir. Diverses persones es troben a la sortida de la ciutat esportiva Joan Gamper esperant que surtin els jugadors del Barça per demanar-los una foto, un autògraf, el que sigui. En un moment donat surt d'allà la nova jugadora del Barça femení, la brasilera Caroline Nicoli, i la gent reunida allà la confon amb Rafinha. Al final de l'àudio la sentim a ella, la jugadora, baixant la finestra del cotxe i dient: no soy Rafinha, soy una mujer.
26: Rafinha?
27: ¿Qué te cuesta pararte 2 minutos con ellos, tío? 2 minutos, tío. Mira cómo está esto de gente.
28: ¡Dale nota! ¡Dale
27: puta bola!
28: ¡Ándale! ¡Dale, hombre!
27: Yo no soy Rafinha. Yo no soy Rafinha. Vicky,
1: eres cariño.
27: Vicky,
1: yo
27: soy Rafinha.
1: Yo soy
27: una mujer.
1: Bueno, hoy en día... Marc Batallé, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal, gràcies per acompanyar-nos.
6: Gràcies. Bon
1: dia. Bon cap de setmana.
8: I bones festes majors.
1: Ara. Igualment. Adéu, Claudi, que vagi bé.
6: Adéu.
1: Feu una pausa i de seguida passegem amb Albert Om. Love, love.
0: love, love. L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, hores i hores de pati. Amb tant per viure que el roba que aguanti el ritme. Prepara'ls per omplir de records el curs amb la nova col·lecció de kits al Corte Inglés per vestir els més petits. Consulta'n condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
2: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
3: Escola rural.
2: Natació. Sabateria.
3: I... ràpid.
2: Us hi apunteu?
4: Cada dilluns, una nova excursió amb en Titó, en Jonsi i la Tat al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
16: Catalunya Ràdio.
21: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
22: Avui l'Enigmàrius feia... Aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari. I la resposta era... Búfala! La búfala és la família del búfal, de llet molt apreciada, a la mozzarella. I si fas cas quan et diuen búfala, apagaràs l'espelma del pastís d'aniversari. 1.333 dels 1.420 participants l'han encertada i, per tant, avui l'Enigmàrius dona 7 punts per a la copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva, Sió Rossell Lázaro, de Santa Eugènia de Ter, a la ciutat de Girona. I avui també ens heu dit bufant alpaca o camell.
21: Ara, 50% de regal en compres superiors a 15 euros en una gran selecció de productes de drogueria. Només fins al 9 de setembre.
25: I a més, un 70% de descompte en la segona unitat amb més de 650 productes de drogueria per la tornada a casa.
21: A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulten les condicions a la botiga web i app.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Albert Tom, bon dia.
29: Què tal, Ricard? Bon dia.
1: Bon divendres.
29: Bon divendres. Deixa'm explicar el que ha passat.
1: Què ha passat?
29: Home, el que ha passat quan has posat un peu al carrer.
1: Ah, no, sí.
29: Clar, t'ho portes tancat des de quina hora a dins
1: de
29: Catalunya Ràdio?
1: Des de quarts de sis, tres quarts de sis.
29: Ah, molt bé, doncs clar, ara dos quarts d'onze, surt, fots un peu al carrer i de cop i volta has vist la calorada.
1: Horrorós,
29: no?
1: Horrorós, fa molta calor.
29: És que, hosti, quina salvatjada ha sigut això, eh?
1: Sí, i espera't, perquè clar, això pot tornar a haver-hi una tronada de calor.
29: Sí, bueno, però...
1: sí, ja està. Sí. Ja estem... De fet, l'estació climàtica ja és la tardor, la d'ara. Ara estem en estació climàtica
29: de
1: tardor.
29: Vale, sí, perfecte. Molt bé, molt bé. Sí, tant. Una tardor, bueno, una tardor fantàstica.
1: Tant
29: no,
1: sí.
29: Però avui ho deies, avui donaves la dada.
1: Sí, però podem arribar fins als 40 graus.
29: No, i que hi ha com 2.200 morts, em sembla que has dit, atribuïbles durant aquest estiu a la calor a Catalunya, quan l'any passat eren 600.
1: Sí.
29: O sigui, hi ha 1.600 persones que s'han mort aquest any que l'any passat, amb les mateixes circumstàncies, no s'haurien mort.
1: Per la calor.
29: Hòstia. No? Vull dir...
1: Sí, és preocupant, és molt preocupant.
29: Però vaja.
1: L'altre dia llegia també a la premsa francesa que hi ha un debat molt interessant entre l'extrema dreta i l'extrema esquerra, per entendre'ns,
29: sí.
1: Entre Mélenchon i el partit de Marine Le Pen, en què discuteixen a veure qui capitalitza més la idea de que cal aires condicionats com una mesura popular, com una mesura d'esquerres, fins i tot, no? Les cases. O sigui, defensar l'aire condicionat no com un luxe, sinó com una necessitat.
29: Bueno, clar, com una necessitat. És que és evident.
1: Però aviat arribaran les piscines, aleshores, també.
29: És
1: com una necessitat.
29: Que és així.
1: Vull dir que sí. Calen espais on puguem refrescar-nos.
29: O sigui, això s'haurà de repensar absolutament tot, diguem, no?
1: Però tu agafa, no sé, una persona de fa 50 anys i li expliques que l'aire condicionat serà una necessitat bàsica.
29: No, clar, totalment. Totalment, era impensable. Però és això. Que, clar, tu agafes les dades de que hi han hagut a Barcelona 59 nits tòrrides a més de 25 graus. O sigui, si tu amb una persona fa 50 anys li dius, escolti, haurà de passar tot l'estiu, perquè 59 nits són dos mesos seguits, tot l'estiu dormint a més de 25 graus, no s'hauria cregut.
1: No.
29: Oh, sí. A Lleida, 20 dies, em sembla, gairebé arriben a 20 dies, per sobre els 40 graus, quan fa 50 anys no en tenien cap.
1: I el que ens explicava el director de la previsió meteorològica del Servei de Meteorologia de Catalunya l'altre dia, al matí, que m'ho va dir fora d'antena, però em va dir, diu, el problema que tenim és que la previsió del que està passant l'havíem calculat per d'aquí 10 anys. I està passant ara.
29: I està passant ara, sí,
1: per
29: sí.
1: Per tant, és una temperatura extrema i amb una ritme i una velocitat que no ens esperàvem.
29: Jo volia parlar d'això, però és que m'ha encantat la teva reacció sortint al carrer i mirant amb sí, la sí. Sara la temperatura a l'exterior dels nostres estudis. Això que es deia, la ràdio, a la ràdio de sempre, que deia temperatura a l'exterior dels nostres estudis, 29
1: graus. 31
29: graus. Mira, 31
1: graus. 31 graus,
29: mira, mentida. Fota-li la xafogó, deuen ser 47.
1: Sí, sí, sí. Bueno. De què volies parlar?
29: Mira, et volia parlar que vaig anar l'altre dia al Cinema Texas, el dimecres, sí. A veure un documental que em va encantar, del Quique Maillo, que serà el documental del Sense Ficció de dimarts que ve a TV3, que explica la història de la Tania Head. La Tania Head, potser algú ja recordarà aquest nom, era una barcelonina que es deia Alicia, no es deia Tania Head, i que es va fer passar per víctima de l'11 de setembre, dels atemptats de l'11 de setembre a les Torres Bessones. O sigui, un cas molt semblant al de l'Enric Marco, diguem, no?
1: La persona que va aprofitar un moment de dolor,
29: sí,
1: per colar-se com a víctima d'una cosa que no havia viscut.
29: Sí, sí, clar. O sigui, què porta una persona que s'està a Barcelona a veure com s'ensorren les Torres Bessones i dir, calla, que jo podria fer-me passar per víctima que estava jo en una d'aquelles torres i a partir d'aquí començar una nova vida. Això em sembla fantàstic. Llavors, clar, tu veus el documental es diu La Supervivent, fixa que no es diu La Impostora ni La Farsant, és un documental amb una mirada bastant empàtica, diguem, cap al que va fer Tania Head, perquè s'ha de dir que no es va embutxacar ni un duro, eh? O sigui, ella va arribar a presidir l'Associació de Víctimes de l'11 de setembre, sense haver estat a Nova York l'11 de setembre, però tothom de l'associació diu, escolta, no, si va aconseguir una repercussió que no havia tingut mai aquesta associació, va aconseguir finançament, es va barallar amb tothom perquè tinguessin bones instal·lacions, etc etc. I fins que va arribar un dia que la van descobrir, diguem. Però fins i tot és que era, feien visites guiades, van començar a fer visites guiades per la zona zero, diguem, i la primera visita guiada a l'alcalde de Nova York, el Giuliani, el governador, la va fer ella. O sigui, ella era la que millor explicava.
1: Clar, i què porta una persona a mentir d'aquesta manera? És a dir, què busques? Reconeixement? Busques notorietat? Busques...
29: És una qüestió d'ego? Que et fotin cas, sortir d'aquesta mediocritat, no? Una mica.
1: Deu ser això.
29: Jo crec que és això. Vull dir que és aquesta cosa de dir aquestes existències mediocres, diguem, no? Que al final tothom ha de buscar alguna cosa per poder destacar d'alguna manera. Mira, ens creuem l'Albert Gimeno.
1: Quan es va descobrir això, per això? Perquè vam trigar anys a descobrir que era...
29: Es va descobrir el 2007, ho va descobrir... En el cas d'Enric Marco va ser un historiador, te'n recordes el Benito Bermejo, que és qui diu, hòstia, això no em lliga el que està explicant aquest tio, no? I aquí va ser el New York Times. El New York Times, el 2007, va dir, escolti, la presidenta de l'Associació de Víctimes de l'11S diu que treballa en una empresa, o que treballava en una empresa aquell dia a la Torre Sud. Aquella empresa no en saben res. Diu que tenia un marit que, a més, va ser víctima dels atemptats, també, que treballava a l'altra torre, a la Torre Nord, i a la família d'aquest marit no en sap res d'aquesta persona. Per tant, aquesta senyora ens està enganyant a tots. Però no va saber situar-la en el mapa al món. I llavors la Vanguardia, la Marta Forn, la periodista, és qui diu, ei, que és de Barcelona, aquesta persona, diguem, no? I llavors, és clar, per mi aquest és el tema. Diguem, què porta una persona, imagina't ara, no?, amb el que ha passat al Nepal o el que ha passat al terratrèmol a Venezuela, que hi ha algú que ens està escoltant aquí i diu, hòstia, potser que me'n vagi cap allà, a veure ja si, no?, si d'alguna manera destaco, si d'alguna manera surto, busco una altra vida o no sé què. I l'altre és, tu això ho pots perdonar o no ho pots perdonar? Diguem.
1: Socialment, vols dir, no?
29: Perquè al final... I personalment, per exemple.
1: Imagina que tu siguis... En el cas d'Enric Marco, no? Per mi aquesta pregunta també és més social, no? Perquè afecta moltíssima gent, no? A moltes famílies, a una memòria col·lectiva, no?
29: Sí.
1: Però clar, Enric Marco et deia, jo ho feia perquè veia que tenia unes capacitats comunicatives i podia ser útil per explicar el que va passar.
29: El mateix cas que la Tania Head, exacte. Diu, ningú explicava amb aquell nivell de detall que explicava ella què va passar quan es va estavellar l'avió, el segon avió, a la Torre Nord, etc., a la Torre Sud... Bueno,
1: aquí han fet mal, no?
29: Clar, aquí han fet mal. Aquest és el tema, diguem, tu pots perdonar o no pots perdonar, perquè penso que és molt greu que estiguis mentint amb una cosa tan delicada com una tragèdia, que et vulguis convertir en aquest heroi sortint de la tragèdia. Però, d'altra banda, a l'associació només li has anat bé, diguem, no? Perquè has aconseguit recursos, ho has explicat millor que ningú, diguem.
1: És una mentida que ha sigut útil per fer un bé a la societat.
29: Exacte. És fer el bé a través del mal, d'alguna manera, no? I això és una mica el que planteja la pel·lícula, diguem, no? Que més enllà del cas concret, que em sembla apassionant i que té totes aquestes connexions amb tants impostors i tantes històries semblants, clar, les tragèdies, a l'11S també hi ha un altre cas, perquè no és l'única que s'ho inventa, eh? Hi ha un humorista americà que fa carrera a partir de dir que va ser víctima de l'11S, i també era mentida. Diu, jo treballava allà, treballava en una empresa, estava en el sector dels negocis, no sé què. Quan et passa una cosa així, tens un atemptat així, veus que t'has de dedicar al que vols fer. I a partir d'ara em dedicaré a la comèdia. I durant uns anys va estar fent comèdia fins que ho va acabar reconeixent. O sigui, aquesta cosa que de la tragèdia, no?, en surt tota aquesta mentida, bueno, crec que és molt interessant i que val la pena que dimarts la gent el vegi.
1: I es diu La Supervivent, perquè al final també ho som tots una mica, no?, de tot allò.
29: Totalment, bueno, de tot allò i de tot, no? Vull dir que, no?, una mica el que fem és intentar sobreviure...
1: Aquesta calor. Va, és que ens hem aturat aquí davant de la Catalunya Ràdio, estic ja...
29: Entra cap a dins, que estàs més bé
1: dimarts,
29: amb l'aire condicionat.
1: Dimarts a TV3.
29: Dimarts, al Sense Ficció, a TV3.
1: Sí. Alberto, moltíssimes gràcies.
29: A tu, bon cap de setmana, Ricard.
1: I festa major, Sabadell. Home!
5: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça... Quan
7: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
9: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
7: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I a més, aquest dissabte, coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
10: Messi, encara Messi...
9: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
10: Compte!
9: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
7: Commemorem 50 anys de futbol en català.
9: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 3 minuts i mig arribarem al punt de 3:15 del matí i els divendres a aquesta hora recomanacions pel cap de setmana amb una taula fantàstica avui amb Llucia Ramis, Artur Ramon, Francesc Soler, Robert Prat, Marta Viana i Armínia Soler. Bon dia a tothom!
11: Bon dia,
1: Armínia. Vostè també farà recomanacions aquest any?
11: Home, i tant.
1: Molt bé.
11: Ho has demanat i així ho faré.
1: Molt bé. Llucia, comencem amb tu, va.
12: Mira, una proposta que forma part de la nostra cultura però que segurament no hem vist mai en directe. Aquest diumenge, al matí, entre les 10:30 i les 12:30, hi ha el 62è concurs internacional de gossos d'atura a Ribes del Freser.
1: Home, això m'encanta.
12: Al camp de futbol municipal.
1: Allò que va, passa a l'esquerra, ja, Coloma.
12: Ho has vist a TV3, segur, qualque vegada.
1: Sí, amb el Gracet ho feia, això.
12: Bueno,
1: sí,
12: els gossos d'atura guiats pels seus pastors han de conduir les ovelles, portar-les a uns tancats, és una mostra de competició i destresa. Bé, els gossos han de portar les ovelles en una exhibició que posa de relleu aquest instint i aquest treball en equip entre el pastor i el gos. Aquest concurs... Es va començar a celebrar a Ribes de Freser l'any 1948. Llavors estava impulsat pel Gremi de Ramaders i l'Ajuntament. Era un homenatge en els pastors, que era gent que vivia aïllada gran part de l'any. I era, celebrava el dia que baixaven les ovelles de la muntanya. Era una reunió de pastors. I l'ànima d'aquest concurs era el veterinari, un veterinari que s'anomia Agustí Franco Franco. I va tenir tant d'èxit que l'any 1955 el certamen es va exportar ja a Oñate, al País Basc, ja com una festa entre pastors sense competitivitat. No? I quan Agustín Franco Franco va morir, que va ser en un accident de moto, es va deixar de fer aquest concurs, però havia calat molt fondo en els participants, entre els quals hi havia els germans Joan i Josep Armengou, que son pare havia estat molt amic de l'Agustí Franco, i llavors aquests germans, amb ajut de l'alcalde de Berga, varen organitzar el seu propi concurs a Castellà de Nuc el 1962. Tot això us he per una entrevista que Jordi Pardinilla ha fet els germans Armengou a l'Arol, que és la revista cultural del Berguedà. Llavors, Ribes de Freser va reprendre el concurs el 1971 i a partir dels anys 80 varen sorgir noves proves com les de Soja, llavors Ciprades i Canillo, Andorra. No? Llavors, l'any 1988 es varen signar els estatuts per constituir la Federació de Concursos de Gossos d'Atura dels Països Catalans i ara té aquesta projecció internacional, no?, amb participants de diverses regions de Catalunya, de França i d'Andorra. No? Llavors, més que un concurs, és una festa que reivindica doncs, la cultura ramadera, la importància del gos d'atura i que manté aquest vincle amb el passat rural. No? Llavors, els darrers anys, el concurs ha anat agafant anomenada, cada vegada hi ha més públic, hi ha cada vegada més participants, i aquest diumenge doncs, hi ha aquesta competició a Ribes de Freser. Però, a més, aquest concurs inclou activitats per tota la família durant tot el cap de setmana. No? I el dissabte hi haurà animació infantil, jocs tradicionals, exhibicions amb oques... No sé què faran aquestes
1: oques. Bueno, que vegi si no barregin els gossos amb les oques, perquè...
12: També hi haurà degustacions de formatge i vins, sí? I el diumenge aquesta competició i, a més, una fira artesanal.
1: Doncs queda recomanat. Concurs internacional de gossos d'atura a Ribes de Freser. Artur, vols començar també amb una exposició, en aquest cas, al Palau Martorell, que acaba aquest cap de setmana.
10: Sí, és una exposició que m'ha agradat molt, el Palau Martorell, d'aquest fotògraf que tots coneixerem, Steve McCurry, per la famosa foto d'aquella nena afgana que ens mira amb uns ulls verds meravellosos, i aquest és un fotògraf, un dels grans fotoperiodistes, nascut a Filadèlfia el 1950, i que el 1979 es va consagrar quan va passar cap a Afganistan, on va fer totes aquestes fotografies, que sempre tenen un rerefons humanitari, i va creuar la frontera de Pakistan disfressat, portant els rodets lligats a la roba, per poder aconseguir totes aquestes imatges que són icòniques, com es veuen a l'exposició, que hi ha unes 150 fotos, que el que m'agrada és que no segueixen un discurs cronològic, és a dir, són de diferents moments i de diferents llocs, però sempre amb vincle entre la part de la humanitària i la part més de la naturalesa. Aquesta nena és molt curiós perquè el seu nom és Sharbat Gula. Al cap de 17 anys la van anar a buscar, la van trobar.
1: Ah, sí?
10: La van trobar. Ja a National Geographic pots veure la foto de la nena amb 17 anys i 17 anys després. Mm. I aquestes dues fotografies doncs, el que expliquen és el pas d'una persona doncs, que va perdre els seus pares amb 7 anys, que va haver de suportar tota la invasió russa d'Afganistan. És a dir, una persona que pràcticament mai ha pogut ser feliç, no? Aquests ulls...
1: Sí, són mítics.
10: És mítica, aquella imatge.
1: Era molt, molt literaris, no? Perquè
10: Totalment. I és la primera vegada que la fotografiaven. No l'havien fotografiat mai, en aquella nena. I no li va agradar la foto.
1: Ah, no?
10: Perquè deia no, el mocador que duia deia que estava trencat. Això no li va agradar gens. I és la foto més coneguda, més icònica, però a part d'aquestes, doncs hi ha moltíssimes. El Palau Martorell està fent una sèrie d'exposicions molt bones, que cal destacar, i aquesta la podem veure doncs, fins diumenge.
1: Doncs queda recomanat. Francesc, vols parlar d'un bar?
11: Sí, el primer bar queer català.

0: Anem-hi. A vegades hi ha gent que diu, és un bar gay, no podré entrar. Home, sí, ningú et demana el carnet, eh? Tant davant.
1: Pots entrar-hi, clar.
0: Sí.
2: Armin, hi anirà vostè?
3: Jo estava pensant... La Núria Feliu era una senyora, no?
1: Sí, home, sí, Arminia,
3: ah.
1: Sí.
3: No, perquè m'ha semblat...
1: No, no.
0: Però és, una icona.
1: Sí, home.
3: És una icona.
0: Gay catalana, i tant.
3: Sí. Bueno,
1: vinga, Francesc, avança, que si no...
3: No hi anirem.
1: És, que, sí. És una mala idea que vostè estigui aquí. No també.
0: Espera, lligat amb això, vull aprofitar per recomanar un assaig que porta, justament per títol, Gay Bar, on l'autor Jeremy Atherton Lynn explora l'evolució dels bars gais durant el darrer segle i mig. Un espai, sovint, que per a molts, entre els quals m'incloc, ha estat un espai fonamental, un espai de refugi, de descoberta i de llibertat.
1: Marta, què més?
4: Jo avui em quedo a Barcelona i vull parlar del Festival Rumba. Va. Perquè no...

0: mes de setembre, encara hi ha molta gent de vacances, però també nosaltres treballant. Per tant, jo convido que hi anem tots. Ho fan, és un festival que es fa a Plaça Catalunya. I també vull dir que no, normalment potser no tenim amb aquesta Plaça Catalunya perquè està plena de turistes, llavors potser també és una manera de tornar amb aquesta plaça mítica de la capital catalana.
1: Recuperar-la.
0: Des d'avui fins diumenge hi ha moltíssima música, també hi ha food trucks on podem menjar de tot, mentre es fan homenatges doncs, a Peret, a Gato Pérez i Ramonet. Avui, per exemple, hi ha un dels moments que serà amb la gran nit de Peret, on el seu net, el Dani Pubill i 10 músics més doncs, faran un concert dedicat al rei de la rumba catalana. Hi haurà col·laboracions especials com Muchachito Bombo Infierno o Maruja Limón. I dissabte, homenatge a Gato Pérez i diumenge a Ramonet.
1: I Armínia, tu què?
2: Bueno, bon dia, com esteu?
1: No cal que presenti l'espai.
2: Benvinguts a aquest espai cultural que presentaré coses de cultura catalana normal, eh? I no vas... Puirs, com es digui, ni rombes.
1: Vostè farà recomanacions d'activitats...
2: Ni retrospectives.
1: Bueno, vagi la recomanació.
2: No sé el que són. Bueno, endavant amb la sintonia.
1: No hi ha sintonia, Armínia.
2: En primer lloc, us vull convidar a tots demà a la Comtal Vila de Ripoll
1: sí.
2: a l'obra de teatre del Toni Albà, Locus Operandi.
1: Això és cert, eh? És la funció demà a la tarda.
2: La funció, exactament, comença a les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre i això ho fan al Teatre Cinema Comtal. El Toni Albà és un artista que coneixeu
1: sí.
2: tots i que ho fa molt bé.
1: Molt bé.
2: L'obra de demà va sobre un músic
1: sí.
2: Que arriba a un concert, però quan és allà es troba que l'orquestra, doncs, que l'havia d'acompanyar no hi és. I, bueno, doncs, a partir d'aquí l'Albà ja fa lo seu, eh? Imita el rei, explica xistes...
1: Sí, molt bé.
2: Bueno.
1: Demà a Ripoll, això, eh?
2: Sí, doncs això, demà a la Comtal Vila de Ripoll. Us hi esperem a tots.
1: Molt bé. Robert, què més?
3: Doncs ha començat ara, fa una estona, a l'Extrem Barcelona, el parc del Fòrum, festival d'esports, bici freestyle, skate, patinet també, entrada gratuïta, això és important pels catalans, no heu de pagar res. Tot el cap de setmana, setmana d'esports extrems, d'acció, es completa també amb shows de música, cultura urbana, a la zona del Fòrum, 3x3 de bàsquet, també hi ha futbol de carrer, el de tota la vida, l'street football, i la Synchro Race. Què és la Synchro Race? Doncs anar al gimnàs solament ja és de boomers, és molt clàssic, de carques, diries, massa convencional. Segur que heu vist pel carrer gent que corre molt musculada, que porta peses a les mans i que surten d'un gimnàs i sí. fan una mena de circuit amb peses. Sí. Això diríem que és el crossfit.
1: A Barcelona passa, això?
2: Oh,
4: sí, és molt.
1: Però com és això? Una gent que fa...
3: Vas pel carrer i veus que hi ha gent que està corrent i porta peses a les mans.
5: Sí. Per I els turmells també, no? De vegades,
3: sí,
5: també.
3: Els turmells també.
1: Ah, molt maco. O sigui, com l'esclavisme d'abans, amb cadenes i pedres, sí. però ara molt bé.
3: Bàsicament, surten del gimnàs...
1: És el meu esclavisme. Això.
4: I pagant.
3: Normalment són gimnasos de planta baixa, que són com antics... funcionen com si fos un garatge.
5: No. Què vol dir això?
3: Bueno, i aquesta modalitat...
1: Sols caps de setmana es deu veure més intensament, no?
3: No. Ara al migdia.
5: Ara ja és vera que hi ha molt de gimnàs que té com, no? com un aparador que la gent està fent gimnàs. I...
1: Sí. Això sí que ho he vist, sí.
5: Fan, no?
1: Bueno, perquè... Ho ensenyen tot, ara.
5: I tu passes sí. per allà i els veus fent.
3: Hi ha molts gimnàs low cost, també.
1: Per això la gent no va al gimnàs, la gent que hauria d'anar-hi més.
5: A mi faria molta vergonya.
1: Perquè fa molta vergonya, clar. Ja,
6: I veus faria. Molta gent que corre sense samarreta, també, eh?
5: Sí, també. Això pas carrer, o...
1: Això és il·legal, eh? No està permès.
5: No.
6: Doncs en veus. Sí, sí.
3: Doncs això que et deia, això és una mena de crossfit que ja ho tenim més o menys assumit. Doncs aquí, en l'extrem, fans el Synchro Race, que és una nova modalitat d'aquest crossfit, que és fer fitness, però en parelles. Eh? Masculí i femení, està enganxat molt fort, combina córrer 1 km i 200 metres, i a partir d'aquí és un circuit dividit en 4 blocs de peces...

0: exercicis de força i tal, i aquí al fòrum ho podreu veure.
1: El Gran Prix, molt bé. Lucía, i aquesta proposta que ens fas és Arribes de Farcer, ara?
2: No, ara és...
1: Ara
2: faig un combo d'Històries dels Fantasmes, de Siri Husbett, i el documental biogràfic Siri Husbett, La dansa del jo, el llibre, el públic, edició 62, i el documental el podeu veure Filmin. Siri Husbett és una de les autores i autors, o sigui, en conjunt, perquè quan se'n diu autora, sembla que només sigui autores, estic parlant en general, és una de les més interessants ara mateix, una escriptora molt bona, que durant molts anys ha estat coneguda com la dona de Paul Auster, no?
1: Yeah.
2: Llavors, de fet, ella, alguna vegada li han fet entrevistes i li han preguntat com és la dona de Paul Auster, no? I ell, en canvi, explicava que ella és la intel·lectual de la família, no? Paul Auster va morir el 30 d'abril de 2024, després d'uns disgustos familiars molt bèsties i d'un càncer. Va morir més pel tractament que no pas per aquest càncer. I en aquest moment feia 43 anys que estava casat amb Siri Husbett, no? Llavors, Històries de Fantasmes són una mena de memòria sobre la seva vida junts, però també és un llibre sobre la pèrdua, no? La pèrdua de... I tot allò que queda després de la pèrdua, no? Per exemple, ella explica que troba a faltar en Paul Auster, el troba a faltar a ell, però sobretot troba a faltar el nosaltres, aquest i que hi ha entre en Paul i na Siri, no? I els fantasmes estan en els textos escrits, tant en els textos d'ell com en els textos d'ella, cartes a Miles, que és el seu net, que va escriure Paul Auster abans de morir, notes que es deixaven l'una a l'altra, llibres, però també la casa i en les presències que hi ha a la casa, no? I a la seva obra, Husbett, sempre uneix literatura i neurociència, perquè ella investiga com interactuen la ment, el cos, les emocions i la identitat, i en aquest llibre fa tot això a través d'una història d'amor i a través d'una història a una família, no? De les dificultats que implica tant estimar com el fet de crear una família, no? Llavors, això és el llibre, i després també hi ha el documental Siri Husbett, La dansa del jo, que és un retrat conduït per ella mateixa. Ella explica els seus orígens a Minnesota, per què va anar a Nova York, com va començar a escriure, la relació amb sa mare i les seves germanes. Llavors, veiem la casa de Brooklyn, de la qual parla tant en el llibre, i és on vivien en Paul Auster i na Siri Husbett.
1: Que és una casa on va anar una vegada Sergi Pàmies, té un conte que ho explica, no?
2: Una vegada
1: que van a sopar allà, a casa seva. Sí.
2: Llavors, tota la major part de la seva obra la van escriure allà, i llavors també hi ha entrevistes a en Paul Auster, ja malalt, ja sap que segurament morirà, també a la filla en comú, a Sophie, i al seu net, en Miles, no? Llavors, en tot això, tant en el llibre com en el documental, la memòria es converteix en text, ni el llibre ni el documental són morbosos, tot i que tracten temes molt íntims, i són preciosos tots dos, no? Llavors, agafes afecte per aquesta família, hi ha reflexions de vida molt, molt valuoses, i et quedes amb aquesta esperança, no?, cap a la humanitat. Doncs el recoman moltíssim, tant el llibre com el documental.
1: Històries de fantasmes i La dansa del jo. És a Filmin. Artur, on ens portes?
3: Doncs mira, vaig veure una exposició just abans de marxar a vacances que em va sorprendre molt d'una persona que veu tenir aquí, d'una artista que és Juana Dolores.
1: Home, sí, a la Virreina, això està,
3: a la Virreina, sí. És una exposició molt petita que hi ha a la Virreina, que es diu Declaració d'amor a Lenin, i que bàsicament es basa en una peça de vídeo, i després hi han com dues instal·lacions. Les instal·lacions estan amb dos miralls. Un es diu Primer autorretrat, en el que recullen, doncs, també des de les cartes als reis, els carnets d'ella de petita, etc, etc, i després la història de la consciència de classe, en el que hi han dos, simulen dos Kalashnikov, i després, doncs, hi ha tots els símbols, diguéssim, del comunisme. Jo tota la part, diguéssim, polèmica, tota la part aquesta de la Juana Dolores m'interessa menys. A mi m'interessa el fenomen per diversos motius. El primer, recordem com comença utilitzant la televisió com a arma subversiva. La famosa entrevista del 324, de Xavier Grasset, una de les entrevistes més tenses, caòtiques i incòmodes de
2: I
3: la
2: divertides.
3: Televisió catalana,
1: sí.
3: I divertides, que es va fer viral, i que gràcies a aquesta entrevista ahir estava Juana Dolores asseguda a l'àgora dels matins.
1: I sí, i hem de posar en valor bijuteria. L'has llegit, els poemes de bijuteria?
2: Sí.
1: A mi m'agraden molt.
2: Sí.
3: No, és que està molt bé, perquè...
2: Clar, o sigui, la història és que ella s'ha fet la figura a través de sobretot d'aquestes polèmiques.
1: Però com ho fan molts. Albert Serra també va...
3: Sí.
1: És un artistàs, no?
3: Sí, passa que hi ha una cosa que a mi m'interessa molt, que és la utilització de la televisió.
2: Sí.
3: És un fenomen que neix als anys 60, amb Dalí, bàsicament, tant amb les seves coses d'espots publicitaris com les seves extravagàncies. Després Andy Warhol ho recull i Juana Dolores ho perfecciona.
2: Exacte.
3: I que és aquesta cosa subversiva. Després tot aquest discurs de consciència de classe, de feminisme, bueno, interessa més o menys, però a mi m'interessa passa la part estètica, que és la que reivindico aquí en aquesta exposició, que és l'última exposició, de més, que va comissariar Valentí Roma abans que deixés la Virreina per ser el nou director del MACBA. Per tant, està fins a l'1 de novembre i m'agrada molt aquesta idea de fer de la cosa disruptiva una mena de resistència tant política, estètica, aquesta idea que podem compartir o no, però de l'amor romàntic, segons ell, és una cosa burgesos, com ho és pràcticament tot, i en canvi, doncs, aquesta idea de la potència de l'amor subversiu, combatiu, aquesta declaració d'amor a Lenin. El vídeo no té pèrdua, és ella amb una caputxa en rosa, amb l'estètica dels comunicats d'ETA, i fent tota una sèrie de declaracions, però darrere tot això hi ha poesia.
1: I al cap de setmana, Roger Escapa, bon dia.
4: Què tal? Bon dia, bona hora, com esteu?
1: Què ens espera a Catalunya Ràdio?
4: Doncs mira, demà tornem i ho fem amb una vella coneguda d'aquesta casa i d'aquest programa, que és Ana Pardo de Vera. La coneixem bé, ha tingut uns últims anys molt agitats, la història de la germana, la investigació, el cas Zapatero, persona que coneix bé. Vau poder entrevistar l'any passat al matí de Catalunya Ràdio, la Isabel Pardo de Vera, i és un blanc de l'extrema dreta, i demà la sentirem per un dia, el retorn de l'Ana Pardo de Vera al suplement. I diumenge tenim una història d'aquestes que ens fan posar la pell, els pèls de punta, perquè un par amb 15 minuts a casa d'una criatura que venia de natges, de cul, i els pares van seguir les instruccions del SEM per telèfon i tot va sortir bé en només 15 minuts. És una història que tenia tots els números...
1: Van anar dictant com havia de ser...
4: Sí, una infermera. Aquelles històries que tenen tots els números per acabar malament, però tenim un final feliç i crec que val la pena també explicar-lo aquí al suplement aquest cap de setmana.
1: Doncs a partir de les 6 del matí dissabte ja s'hi posa l'escapa, Robert, i futbol també?
0: Sí, diumenge a 4:45 de la tarda a València-Barça, a les 9 Espanyol-Sevilla, a segona dissabte Sporting-Girona a 4:45, i no fer un cap de setmana llarg, no planegeu res per dilluns, perquè dilluns juga el Sabadell. Ara. De fet, no farem ni el matí de Catalunya Ràdio.
4: Festa major.
0: Però estem tots concentrats dilluns per aquest Sabadell Còrdoba, dilluns a 8:45.
1: A més, és festa major, com diu el Roger, per tant, també estarem de celebració. Esperem. Bona festa major, Roger.
4: Igualment.
1: Vinga, Llucia Ramis, Artur Ramon, Francesc Soler, Robert Prat, Marta Diana, Armínia, sí, Marci.
2: Adéu.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Bon dia, us informa Joan Bota. El nou model de finançament autonòmic farà avui el primer pas, l'aprovarà el Consell de Política Fiscal i Financera amb els vots del Ministeri d'Hisenda de Catalunya i de les Canàries. Les comunitats del PP són a la reunió i no han seguit la consigna d'Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya. Anem precisament a Madrid. Pau Abrujats, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, exactament, només ha quedat buida la cadira de Madrid. La resta de consellers del Partit Popular han vingut, però votaran en contra del nou model de finançament perquè insisteixen que és injust, insolidari i que beneficia només Catalunya. A l'arribada, la consellera d'Economia, Alicia Romero, els ha recordat que el nou model beneficia totes les comunitats i ha criticat el boicot d'Isabel Díaz Ayuso.
8: Les comunitats del Partit Popular venen al Consell de Política Fiscal i Financera a donar la seva opinió, encara que sigui contrària, però venen i participen. Crec que és el que ens toca per responsabilitat institucional, ser allà on hem de representar els nostres ciutadans i, per tant, em sembla una bona notícia que la majoria avui siguin aquí.
7: El nou model s'aprovarà avui amb els vots del Ministeri de Catalunya i les Canàries. També hi votaran en contra les comunitats socialistes perquè diuen que el model porta el segell d'Esquerra Republicana. A partir d'aquí s'enviarà al Consell de Ministres i després començarà el difícil tràmit al Congrés, on de moment no té suports per aprovar-se. Pau Abrujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
6: Notícies, Natàlia Ramon.
9: Dels 50.000 pisos protegits que ara fa 2 anys va prometre el president Salvador Illa, ja n'hi ha 10.000 d'acabats, amb la clau a punt de lliurar a les famílies. Així ho ha avançat la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, al matí de Catalunya Ràdio, on també ha revelat que hi ha 28.000 pisos més que ja estan projectats i que, per tant, també es podran construir en els propers anys.
10: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests 2 anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies, doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
6: Mentrestant, el president Salvador Illa assegura que farà tot el que estigui a les seves mans per salvar la planta de Seat i evitar que els plans de Volkswagen passin a factura als treballadors de Martorell després de les informacions que publica la premsa alemanya que deixen a l'aire, de moment, el futur de la marca catalana.
11: Volkswagen i Seat és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
6: El president ha parlat des d'aquí, on avui acaba el viatge oficial de dos dies.
9: Òmnium Cultural demanarà 13 anys de presó per als policies processats pel cas de Roger Espanyol, que va perdre un ull durant l'1 d'octubre pels delictes de lesions i tortures. El judici començarà el 16 de setembre a l'Audiència de Barcelona. L'entitat que exerceix l'acusació popular ha assegurat que en el judici acreditaran amb testimonis i proves pericials que el tret de l'escopeter no va ser accidental ni justificat, sinó antireglamentari, i que la responsabilitat última no és de qui va disparar, sinó de tota la cadena de comandament.
6: El municipi de Santa Bàrbara, al Montsià, declara dos dies de dol oficial per la mort del nen de 18 mesos en una casa del poble. En paral·lel, els pares continuen detinguts a l'espera de la decisió que prengui el jutge que porta el cas Tortosa, Jordi Barranca.
12: Bon dia. Avui al vespre, a les 7, es farà un minut de silenci davant de l'Ajuntament. Es fa el vespre un cop s'espera que l'empresa contractada pel mateix consistori per netejar l'immoble hagi acabat ja la feina i, per tant, es pugui reobrir el carrer Major on està situat aquest edifici i escassos metres, de fet, també del mateix Ajuntament. En paral·lel, avui continuen les diligències policials per mirar d'aclarir els fets que van acabar, recordem-ho, amb la mort de la criatura de 18 mesos i d'aquí fa una setmana se'n va denunciar la desaparició. En les properes hores està previst, de fet, que el jutge d'Amposta que porta la investigació prengui una decisió en relació amb els dos principals acusats, que són els pares del nen. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tortosa.
6: Esports, Marcos García.
13: Aquest migdia es fa el sorteig de la lligueta de la Champions femenina de futbol. El Barça, que defensa el títol, coneixerà els seus primers rivals. Seran 3 a casa i 3 a fora. Els 4 primers d'aquesta lligueta accediran directament als quarts de final d'aquesta Champions femenina. El Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga. A les 9, Betis Real Madrid. El Barça jugarà diumenge al camp del València i l'Espanyol rebrà el Sevilla també diumenge. En tenis, Paula Badosa, eliminada la segona ronda del US Open. Badosa ha cedit contra Coco Gauff, la número 4 del món, per 6 a 4 i 7 a 6. En ciclisme, avui 13a etapa de la Vuelta entre el Muñécar i Loja a Granada. Enric Mas segueix de líder de la Vuelta. I en handbol, avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. Barça-Porto i Sporting de Portugal contra Bidasoa.
5: Fins aquí les notícies.
14: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
1: El concurs pendent a Catalunya Ràdio.
15: Hola, Miquel.
1: Què tal, com esteu?
15: Com estàs tu?
1: Pastagança, no? Feu ara el...
15: No, és el Pastagança.
1: El Pastagança.
15: Un grandíssim programa que sempre serveix com a referència i font d'inspiració.
1: Copieu tot el que ja s'ha fet.
15: No, ens inspirem en... No copiem.
1: Que bé, qui truca avui? El...
15: En Jules, em sembla que m'han dit.
1: En Jules. No tenim Mateus, no tenim... Enrics, no tenim...
15: Jordis.
1: Jordis. Tenim Jules. Molt bé, nanos.
16: Bona, bona.
1: Aquest és el país que tenim.
15: És un nom molt maco, Jules. Quin problema tens amb Jules?
1: Jules Bern, com estàs?
16: Molt bé, aquí estem.
1: Què tens? 15 anys, Jules.
16: 15 anys, no. Una mica més,
1: Quants anys tens, Jules? 27.
16: 27.
1: I no treballes, no?
16: Ara mateix no.
1: Veus?
16: Estic buscant.
1: El país dels socialistes. Molt bé. Molt bé, Jules. Què explica, Jules?
16: Doncs res, aquí... Passant l'estona.
1: Aquí passant l'estona. No estàs buscant feina, no, Jules?
16: Home, sí que em busco.
15: Home, tu n'hi pots donar, Miquel.
1: I què busques, Jules? Què busques?
16: Realment qualsevol cosa. He fet
1: videojocs, treballa al 3CAT.
16: He estat en botigues, en cuines, en netejant, de tot.
1: En botigues, molt bé. Botigues de què?
16: Botigues de llegums,
1: de llegums,
16: de regals, de...
1: El Jules dels llegums. Endavant.
15: Escolta, si no et fa res, Miquel,
1: endavant.
15: Farem un concurs i tal. Doncs, Jules, avui tu comences a concursar perquè en Sergi, que és el concursant que teníem des de dilluns, ahir es va arriscar un tot o res amb la pregunta que li van fer, la va fallar i, per tant, va perdre els 150 euros que tenia acumulats.
1: Sí, per tant,
15: tu avui comences de zero.
1: Comences de zero per 50 euros, d'acord?
16: Som-hi, perfecte.
1: Avui a la pregunta va de...
15: Ossos rentadors. Saps quin animal és un os rentador, Jules?
16: Crec que sí.
15: Quin?
16: És com un mamífer.
15: És com un mamífer, és una resposta molt àmplia i ambigua, Jules.
16: Té una cua llarga...
15: Sí, bueno, el que en castellà es diu mapache, Així que vam abans. Doncs l'os rentador és un mamífer d'aspecte simpàtic, originari del nord d'Amèrica. És molt característic el seu pelatge de tons blancs, negres i grisos, rematat amb el seu cèlebre antifaç negre a la zona dels ulls que el fan semblar el lladre d'una pel·lícula antiga. Doncs una de les principals qualitats d'aquest animal és que té una gran adaptabilitat al medi. I això fa que diversos punts del planeta sigui qualificat d'espècie invasora. Sense anar més lluny, se n'han localitzat a Catalunya. I a les illes, a la Serra de Tramuntana, de Mallorca, ja n'hi ha milers i representen un seriós problema ambiental, motiu pel qual les autoritats competents en capturen i sacrifiquen centenars cada any. Deixa'm dir que els alemanys també són milers a Mallorca i suposen un problema ambiental encara més greu que els ossos rentadors, però pel motiu que sigui, ni se'ls captura ni molt menys se'ls sacrifica. I ara t'he de fer una pregunta, Jules.
1: Atenció, que val 50 euros, la resposta.
16: A veure.
15: Quin equip de futbol de la Lliga Espanyola té com a mascota un os rentador? Et dono quatre opcions.
1: A veure.
15: Opció A, el Getafe. Opció B, l'Alavés. Opció C, l'Atlètic de Madrid. Opció D, el Madrid, precisament per l'aspecte de lladre que dèiem que té l'os rentador.
16: La C,
1: l'Atlètic de Madrid. Molt bé. Resposta correcta!
15: Molt bé, Jules!
1: Tens 50 euros. Vols jugar per 100?
16: Sí,
1: t'esperem dilluns. Si els perds, els perds els tots, Que vagi bé. Fins dilluns.
16: Adéu,
15: Jules.
16: Adéu.
1: Ara de seguida entrem al dilema.
17: Love. L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Caminades fins al col·legi, carreres al pati... Els nàutics de pell kits al Corte Inglés per 49,99 euros són perfectes per la tornada. I fins al 6 de setembre, 10% de regal per pròximes compres fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
18: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
19: Hi haurà cotxes elèctrics?
18: Sí, senyora, i tons a preu de sardina. Ha!
20: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
21: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
22: Ja hi tornem a ser.
23: Onzena temporada del Tot Costa.
24: Por qué? ¿Por qué?
22: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
23: Nova temporada amb els vells clàssics.
24: No sé si són muy simpáticos. No sé.
14: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
24: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: de la nova sintonia. Àngel Llàcer, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Elisenda Pineda, bon dia.
2: Bon dia.
0: Judit Mascó, bon dia.
3: I bona hora.
0: És a quin ritme, no? Avui amb un públic fantàstic que ens acompanya, bueno, de Barcelona.
1: Només hi ha una persona que ens acompanya de públic.
0: És fantàstic, el públic.
1: Hola, persona de públic.
0: Hola, persona del públic. Benvingut.
3: Bon dia.
2: Guapetón, per això.
1: Ens ha tocat guapo.
2: Sí.
1: Bueno, però escolta'm.
3: Veus que bé?
2: Pulit,
3: val
2: pulit.
3: Poca cosa sí. I de qualité.
1: Escolta'm, sí. Pobre noi, però si a sobre que està sol... Li he dit poca cosa, diu poca cosa.
3: No, poca bueno, cosa de quantitat. Que en lloc de tenir això abarrotat de penya...
0: Ens agrada molt que ens vingui a veure la gent. Si algú vol venir-nos a veure, que escrigui al correu del programa, que és...
3: Ara t'escolto.
0: No el sabem, en tot cas. El telèfon és el 636-36-0609.
1: No és 201-7474.
0: Sí,
1: no,
0: però el telèfon mòbil per demanar per venir de públic, 636-36-0609.
1: Escolta, que vinguin. És fàcil. La Pineda i jo tenim uns ventalls i ella va amb una cosa... Home, és mono, però fa menys servei.
3: No, fa el mateix servei, petit.
2: La varilla ha de ser llarga i de fusta, sí. Et reparteix l'aire fresc, aleshores.
3: Mira la varilla que meva.
2: Però clar, en tens poques de varilles aquí.
3: És de qualitat, eh? És artesania local, a més a més.
1: Perdona, i aquesta que et penses...
3: Això és dels xinos.
1: Perdona, o sigui...
2: Això és car, eh?
1: A veure... Jo vaig anar a la senyora... Vaig anar a aquell, com es diu aquell lloc on venen els ventalls del carrer aquell? Santa Anna, deu ser.
3: Sí.
1: Carrer Santa Anna, aquella senyora que té el seu fill, que és Hugo, que és una senyora...
3: El Call, Santa Anna...
1: Que em va renyar... Perquè et veig a la tele que et foteu aquells ventalls que venen de no sé on.
3: Clar.
1: I això, no sé què, llavors em va vendre aquest ventall. Va vendre aquest. No, aquest. I aleshores aquest el vaig perdre. I vaig tornar al cap de res i vaig dir... és que he perdut el ventall. A sobre perds el ventall! Em renyava la senyora. Sí, que vaig dir que li vam fer un reportatge a La Vanguardia, al meu diari de referència, aquest estiu.
3: Sí.
1: I aleshores... va, i llavors li compro un altre i em faràs un descompte. Sí, home!
3: Dos per un.
1: I no
3: en veig tres, a més a més.
1: Perquè vaig anar a un casament i els nuvis van regalar-me...
3: Un bon ventall. És un bon regal.
1: És el mateix.
2: Carai, doncs mira...
1: Són iguals, són de València.
2: Han fet la gosa aquesta gent, Déu-n'hi-do.
0: Ens queden recomanats.
1: Ja està.
0: Bé, canvis a la secció del dilema de Catalunya Ràdio, perquè a partir d'ara no us plantejarem un dilema nosaltres, sinó que el plantejareu vosaltres.
3: Ah!
1: Que ens
3: estem treballant... cadascú de nosaltres, perquè clar, jo penso diferent d'ells.
0: Un dilema que us passi durant la setmana i que voleu compartir amb els oients i que vulgueu plantejar.
2: D'acord.
0: Per exemple, Elisenda, comencem amb tu.
2: Per exemple...
3: Pensa.
2: Això és una cosa... que m'ha passat, però de forma tangencial. Hem fregat el pal una mica. Us heu d'imaginar que vosaltres teniu un amic o una amiga, una persona que coneixeu de fa molt de temps, per tant, li coneixeu les intimitats, gairebé.
1: Sí, amb mi el Ricard.
2: Correcte, aquest nivell d'amistat.
1: Vale.
2: Aleshores, aquesta persona, de cop i volta, no saps per què, quan esteu en públic, amb més gent, en reunió amb altres amics, comença a dir mentides.
1: Això ho fa l'Àngel. Això el Ricard.
2: Ah, sí, però no mentides grosses, allò que... Unes coses que dius, això...
0: Petites,
2: allò... cosetes com, per exemple, treure's 2 anys. I tu quants anys tens? Pam, i dic 45 en lloc de 47. Saps? Aquestes coses tan petites. Per exemple, i tu has treballat...
3: Més que res que dius quina necessitat, no?
2: Clar, són aquelles petites mentides que no tenen cap mena de sentit. Per exemple, i tu on has treballat? Ui, jo vaig estar 2 anys treballant a, jo què sé, a Ràdio Pocorill, per exemple. I això és mentida, i tu ho saps. Però li està dient a una altra persona aquesta mentida, saps? I tu ets molt conscient que aquella persona li està aixecant la camisa a l'altra, però no entens gaire bé quin objectiu
3: té. I és el teu amic o amiga, eh?
2: Sí. I
0: tu saps la veritat i saps que menteix a una altra persona.
2: Clar, i dedueixes que aquest mentir a una altra persona, l'objectiu de fer això és per donar-se notorietat, perquè si no, ja m'explicaràs per què dimonis estàs dient aquestes mentides,
1: eh? Vol ser.
2: Mentint el currículum, amb l'edat, exacte. O dir que, per exemple, això que has explicat ara dels vanos, dels ventalls...
3: Podria ser mentida.
2: Per exemple...
3: Que tenen importància més els teus ventalls que el meu.
2: Exacte.
3: Podria ser això.
2: Sí, donar-se aquesta importància.
3: Jo no sé si això que ens has explicat és veritat.
1: Si no ho saps és perquè...
3: Jo no puc ara anar al carrer del Call o al carrer... No sé què...
2: Santa Rosa. Això, Santa Rosa.
0: El dilema quin és?
2: El dilema és, quan tu detectes aquesta mentida i torneu a quedar-vos a soles amb aquesta persona, tu li dius... Li dius, escolta'm, fulanita, manganita...
0: Per què menteixes?
2: Com és que has dit que tens 45 anys quan tens 47, que ho sap tothom? O com és que has inflat així el currículum quan tothom sap que no has estat treballant tants anys en aquest mitjà, on sigui, o en aquesta botiga, on sigui que hagués de treballar? O, no ho sé, vull dir, però... Sí.
3: Tu què fas?
2: Mira,
3: o sigui,
2: jo callo.
0: L'Àngel xerra.
1: No, home, jo li dic què fas.
2: Sí, tu ho dius.
1: Clar, però llavors et diuen, llavors t'enganyen, llavors diuen, no, però tu pensa que aquesta persona, si jo li dic això, llavors pensarà que no sé què, no sé quantos, tal, perquè no sé... Llavors, al final, tot és com una estratègia de saps? De, com dient, no...
2: Clar, però aleshores tu vols un amic que faci servir aquestes estratègies per donar-se notorietat amb
1: la
2: mentides?
1: La vida t'ensenya que quan un amic fa aquestes merdes,
2: sí,
1: al final...
0: És un merdes.
1: És un merdes.
3: Ah! Val. Val, ara vull parlar jo. Ara vull dir jo una cosa. Em xoca molt, o sigui, m'ha deixat molt parada el teu dilema,
2: sí,
3: estimada,
2: sí.
3: Elisenda Pineda.
1: Ui, perquè si com hem començat,
3: no penso dir, no ho penso dir, no ho penso dir, evidentment, tinc seny, sí, encara que a vegades no ho sembli. Però jo conec una persona així.
2: Que fa això.
3: I, o sigui, aviam.
1: Però la vida t'ha ensenyat que tampoc era tan guai.
0: I
1: amb els
0: anys... Hi hagi tant estratègia. Deu ser una qüestió més d'ego, no? De voler semblar que...
3: Però
1: al final no vols que sigui el teu amic.
3: Ara, igual, penso igual. Si al final... Jo, mira, primer de tot, què vaig fer jo? Mai deia res.
2: Clar.
3: I al principi, al revés, ho passes com vergonya... ho dissimules, o sigui, com si allò anés amb mi, que penses, hosti, el que està dient o no, el que està dient una mentida no sóc jo,
2: clar,
3: però són petites coses que dius, no tenen importància, Judit. Però després vas pensar, pues igual, tot això, clar, també ho diu de mi.
2: Exacte.
1: Ara.
2: O sí que la tenen, perquè la mentida, per bé que és una mentida petita...
3: I a més que una persona
2: petita...
3: que faci això no està bé del tot, tu, que vols que et digui. Vull dir, jo no em cal tenir-la com a amiga, perquè no m'acabo de fiar.
0: No estigui, pot ser que no estigui ben educat, fins i tot, des de petit, que,
3: clar, però
0: que
3: viu
0: la mentida...
3: Una realitat en paral·lel? O sigui, quina necessitat hi ha? O sigui,
2: sí.
3: I a més, al revés, a vegades fins i tot ho encobria una mica. Te recordes quan
2: sí,
3: no sé què...
2: Sí, i tu valides aquella mentida.
3: No recordo res d'això que està dient.
2: Exacte.
3: O no era així. Ja.
2: Exacte, però jo, si no ho he dit, ha sigut perquè també, en el fons, penso que si ho dic, potser aquella persona, de cop i volta, ostres, al sentir-se acorralada, perquè li estic dient, escolta'm, prou ja de fer servir aquestes mentides...
3: Sap greu. A mi em sap
2: greu. Clar, genera un conflicte, aleshores,
0: saps
2: amb aquella persona, al dir-ho.
0: Que aquests dubtes el teniu més les dones que els homes.
2: Per què?
3: Sí? Bueno, l'Àngel...
0: Potser que teniu més cura de l'altra persona, eh? Però jo crec que no ens plantegem si això ha trencat... No, li dius i ja està.
2: És clar, però jo crec que hi hauria un conflicte.
1: Però al final un dia obres els ulls, et poses les ulleres de la realitat...
3: Sí, tardes anys, eh?
1: Clar.
3: Pots tardar molt temps. Però al final,
1: tenim un
3: no saps per què, no saps ni com... Això s'acaba. I s'acaba que
0: però
3: sap greu, però és que clar, és el
0: no
3: cúmul...
0: Mor sol. Jo crec que és una cosa que, no, que hi ha una decepció, no?
3: Totalment d'acord. Mor sol. Quan dic s'acaba,
2: sí,
3: mor sol.
0: Fernanda, dius, ara t'ho quedat amb aquella persona que em podrà dir que ha anat a l'EB quan ha anat a la mola.
1: I al final s'acaba sempre.
2: Quan sé que allò s'ha acabat i torno a sentir... Que, saps? O perquè la tinc a prop, perquè sento aquesta persona que parla amb una altra persona o perquè m'he assabentat que ha dit tal,
0: ja
2: i torna a ser una mentida, penso. Ja.
3: Però molesta,
2: la sang.
3: Et posa nerviós, ostres, això,
2: clar.
3: Tenir una amistat així no és tenir una amistat.
2: Oh, no,
0: segon
2: clar.
0: Dilema, sí. Àngel.
1: Al meu segon dilema surt una cosa que m'ha fet el meu germà, que ho va fer de broma, però jo després em proposo un dilema a partir d'aquí. Jo una vegada, nosaltres vivíem al carrer Manuel Girona amb Benet Mateu.
0: Quin pis?
3: A prop de la plaça Artós. No
0: és rellevant, el carrer?
1: Home, doncs...
3: A la porta de Gaudí.
2: No és un mal barri,
3: sí.
2: No és un mal barri.
3: No,
2: no, posa'm mitja mal, doncs.
3: Aquest nen és de bona família.
2: Sí, la toquen a casa.
1: A veure, si he de venir...
0: No, és que no era rellevant el lloc on passava.
1: Sí, perquè té l'escola de Coco Comín. Perquè la protagonista de la Coco Comín és la protagonista de l'anècdota que us explicaré ara.
3: Explica'ns qui és la Coco Comín. Potser algú no ho sap. Jo ho sé, eh?
1: No sé cap important.
2: Ho sap tothom.
3: Com que expliques fins i tot on vius.
2: Ho sap tothom qui és la
1: Coco Comín.
2: Ballarina, coreògrafa.
3: Sí.
0: Ah, jo penso...
2: Què penseu?
1: La Coco Comín.
0: Saps que era uns...
2: Unes titelles?
1: Com uns ninos, com els de l'Aldi.
2: Ah, sí?
1: Aldi.
2: El Coco i la Comín.
1: Coco i la Comín.
3: Epi Blas.
1: Soc Aldi.
3: Epi Blas.
1: Coco vale.
0: Un Muppet. No és un Muppet, eh?
3: No, és una professional meravellosa.
0: Sí, sí, tant, una coreògrafa.
1: Aleshores, la Coco Comín, de cop i volta, jo estava amb el meu germà i vam sortir i tal, i jo, a casa meva, que tenim piscina.
2: Sí, jo tinc un bidet a casa meva, saps què?
1: Jo aquest any he vingut amb tot. Jo aquest any he vingut amb
0: entre
1: tot.
0: Entre la Kardashian, que és la Judit Mascó, i ara...
2: Sí.
1: Jo ja estic far, ja, m'entens?
2: A veure,
1: aquí tothom sap que la que té els
3: quartos... Quan medeix la teva piscina?
2: Atentem les piscines que podeu agafar infecció.
3: Una bassa de merda. No em diguis que és una piscina.
1: No, és una piscina. Aleshores...
3: Va, seguim.
0: Bueno, anècdota, vinga.
1: Llavors, jo vaig sortir amb un moc de la piscina, un moc fort.
2: Són coses que passen molt quan et toca molt l'aigua.
1: Un moc blanc.
3: Neteja.
1: I aleshores jo vaig estar, no sé què, llavors vam pujar a Benet Mateu, perquè anàvem a la farmàcia, i ens vam trobar a la Coco Comín. Llavors, jo vaig estar parlant, ah, i Àngel, jo era petit, eh? I llavors dic, ah, no sé què, pues mira quina gràcia, no sé què. I jo parlant amb la Coco Comín, i clar, la Coco Comín mirava i no em deia res, i el meu germà estava darrere la Coco Comín pixant-se de riure. I jo pensava, però per què riu? Per què riu? Llavors jo, quan ja he parlat amb la Coco Comín i ens acomiadem, el meu germà em diu, tens un... Diu, mira't amb aquest... Perquè no, els mòbils no tenien càmera. Diu, mira't en aquest aparador. Miro l'aparador i em veig tot el moc blanc.
3: Hòstia, nen, devia ser gran, eh? I perquè te'l vegis a través del reflexe de l'aparador.
1: I el meu germà m'havia deixat tota l'estona parlant amb aquella senyora, sí, que era una senyora que per, jo era un nen i per mi era com algú, saps què vull dir? Parlant amb aquell moc allà penjant.
3: I quin és el dilema?
1: El dilema és, si vosaltres veieu, perquè això és una broma que m'ha fet molt germà, però si vosaltres veieu que algú que coneixeu, perquè no hi teniu gaire confiança, no és una mica allò, una mica amic.
3: D'acord.
1: I ara sortiu, ve una senyora que s'enfada, no? Jo què sé, i llavors li, veus que té, el, jo què sé,
3: sí, sí,
1: el
3: no.
1: Salvaslip que li,
3: que,
1: se,
3: que li surt.
1: Que li surt. O que
3: li té, penja per allà.
1: O que has anat a dinar, que ha anat a dinar i arriba...
0: L'obleda.
3: Sí, l'enciam,
1: l'enciam. Vosaltres què feu, o sigui, saps?
0: Li dieu o no li dieu?
3: Ui, a mi això...
2: Ostres,
3: mi...
2: és que és, el tema és la confiança, aquí. Ii,
1: però no és,
2: la confiança.
1: No, però no és a mi... És la, o sigui,
3: no,
1: com
3: quan
1: mi,
3: hi ha confiança...
1: La Sílvia Còpolo, per exemple. Tu veus la...
2: Jo la Sílvia li diria perquè ella va tocar diposada sempre i ho agrairia.
0: La Còpolo mai li diria amb una bleda a la dent, ja t'ho dic.
2: No, perquè
0: va
2: sempre...
0: Va ser impecable.
1: Però tu imagina't que aquell dia la Sílvia Còpolo... No,
3: vale. S'ha menjat unes espinacs a la catalana,
1: tu. I et
3: diu,
1: escolta'm, no, és que vaig aquí, no sé què, no sé què. I vaig fer una cosa, tu no la pares i li dius, Sílvia, una cosa.
2: Sí, jo li diria a la Sílvia, tens... sí.
0: Sí, jo també li diria a la Sílvia, diria, Sílvia, perdó, que tens aquí una mica de bleda.
1: Bueno, ja tu sí, perquè la coneixes més.
3: Hosti, nen,
2: una mica
3: no.
2: De bleda.
3: Jo, Sílvia, mira, ara que et veig, les que la veiem a través del vidre...
0: Sí, Sílvia, que tens una mica de bleda, no ha quedat massa
3: bé. Vidre, no. Però jo, a mi em sabria greu, perquè la conec,
1: sí.
3: I l'aprecio, sí, i penso que li faria passar massa vergonya, perquè tampoc és la meva amiga, llavors una cosa és diferent a la meva germana, la meva mare.
1: Ella va ràpida, eh? O sigui, ella passa per el davant teu i diu...
0: Tu l'has d'aturar.
1: Dius, escolta'm, que tinc una reunió amb el director de la ràdio.
2: Ah, no, llavors...
1: I tu li veus allà.
3: No, l'agafaran igual amb la bleda o sense la bleda. O sigui que no... Jo no li diria. Jo no li diria a la Sílvia Còpolo. Per exemple...
1: Hi ha una persona que coneixeu, però... un col·laborador que treballeu, com el Ricard, per exemple. Imagineu que fos el Ricard, i el Ricard veus que té sarro.
3: Jo puc dir una cosa?
1: Veus que té sarro.
3: Bueno,
2: no, però això, no, però això joder, passa és que és la regla aquella dels 5 segons o dels 3 segons.
0: O que li put l'alè.
1: O que li put l'alè.
3: No, clar, va, clar. Un moment, no, és que sou molt bèsties.
0: Això ho dius o no ho dius?
3: Perquè
0: li
3: put l'alè, no pot, pot haver una enfermetat, eh? Perquè
2: clar,
3: hi ha gent que té problemes greus.
0: Que fa pudor de suat.
3: Ah, va.
2: No.
0: Un,
3: que... Però jo no m'atreveixo a dir. Jo, inclús a vosaltres, perquè us estimo, mireu que us estic fins i tot que estic dient.
0: Carinyo, ja,
3: eh?
0: Si tu no ho diries.
3: Us he anat agafant carinyo amb els anys.
0: Tu no ho diries.
3: Hosti, tu ara avui arribes amb olor suat, que és una cosa que em molesta bastant, se'm queda gravat aquí. És a dir, no dic res. Si la setmana que ve, l'altra, m'arribes amb suat, potser sí que encara que sigui fent una cunyeta, un dia t'ho dic.
2: Jo li diria a en Ricard.
3: Però un dia no t'ho dic, perquè potser jo què sé, d'on vens i què t'ha passat.
2: Amb en Ricard
1: de l'Àngel. Precisament és allà quan ho has de dir, que has de dir... Què fots aquesta pudor avui? Jo, és el que jo faig.
3: A mi m'ha passat una cosa que jo conec
1: si
3: una persona
1: sarro...
3: que li passa una cosa que és per mi és el pitjor del món. Ara a veure si penseu...
1: Que se li posa les boqueres.
3: De... Boqueres? Boqueres? No puc!
1: Les boqueres!
2: No, i es munta clares aquí, és horrorós,
3: nena,
2: això, eh?
3: Nena, ja...
2: Pots una...
0: Tots estem, sí, tots estem així.
1: I el filet!
2: I el filet!
3: Prefereixo l'enciam, la compresa, el moc... La boquera, no puc.
0: Hi havia un que feia molta pudor i estava en un taxi i vaig agafar un desodorant, me vaig posar jo i li vaig donar amablement.
2: Ah, això està molt bé, perquè aquella cosa que dius, mira, no és directe...
0: No, un company.
2: És fi, és fi.
0: Una manera menys directa de dir-ho i ja està.
1: És que això és allò que quan tu tens un caramel i et donen un caramel...
3: Però la boquera no pots fer res. És massa fastigós.
2: Clar, la
3: boquera. No puc suportar. Llavors, perdó, no puc parlar amb algú que té boqueres, perquè els ulls no miren els ulls.
2: Clar, clar, clar.
3: Se me'n van a on no han d'anar. I m'agafa arcades.
2: Sí, eh? T'agafa amb el cos.
3: Arcades.
2: Li vomitaries a la cara.
0: Em surt saliva, també.
3: Llavors,
2: ah, sí, parlo amb l'altre.
3: Deixo de parlar, dissimuladament, deixo de parlar amb aquest... Això m'ha passat recent, molt recentment.
2: Ai,
3: i per això ho puc explicar així.
0: Clar.
3: I em sap greu, perquè aquella persona és meravellosa, molt
0: però
3: maca.
0: No li dius, no li
3: i
0: dius.
3: I ve la seva dona al costat. Dic, cony, per què no li dius? Que
1: clar,
3: no ho veus?
1: No
3: deu
1: dius.
3: Estar acostumada.
1: Però
2: li acostuma a
1: perquè són bruts.
2: Aquesta...
1: Però jo crec que la gent... Sí. Hi ha gent bruta. I la gent bruta, jo tinc una teoria.
2: Això és estómac brut,
1: no, és el bressol brut.
2: El què?
1: És el síndrome del bressol brut.
2: I de què? Bueno, que a casa no t'ho han ensenyat.
1: Els seus pares els tenien en un bressol brut.
2: Ah, sí?
1: I perquè hi ha gent bruta que dius, és impossible que tu no vegis que ets brut.
2: Ah, sí?
1: Aleshores, jo crec que ells es reconeixen en el seu cau perquè els seus pares el tenien en un bressol brut.
0: Això és l'opinió d'Àngel Llàcer. Anem al tercer
1: dilema. És el síndrome del bressol brut.
0: Judit Mascó.
3: No, jo... Jo... He pensat una cosa que l'he anat pensant darrerament i se m'ha convertit en un dilema d'aquests per sospesar pros i contres i m'agradaria moltíssim que m'ajudéssiu. Que ningú s'ho prengui com a algo personal. No és personal.
2: D'acord.
3: És un exemple. Però diríem que està inspiradet en algú proper. Val? Llavors, molta atenció. Tenim diversos elements. En tenim un, que és molt important. Tenim un director d'un programa diari de 6 hores en directe. Que li funciona molt bé, que fa anys que tira. Estimat o no estimat, més o menys, això és molt relatiu, però li funciona molt bé, que té 3 col·laboradors que són uns cracs.
2: Són bons, eh?
3: Són tan bons que té por que l'eclipsin el programa.
2: Què dius ara?
3: Mireu que us dic, És simplement col·laboració, però pensa, que no hi hagi algú que els estigui escoltant i pensi... les coses no són per sempre.
2: D'acord.
3: Llavors, vosaltres què penseu? Tu també m'ho podies contestar, perquè tu també estàs
0: sí,
3: en una
0: tessitura
3: semblareta, però vull dir, tu, vosaltres penseu que això...
0: si mantens l'espai o te'l carregues, no? És el dilema?
3: Ah, sí. Si tu els mantens perquè t'ensalcen, no?
1: Et fan millor, plus,
3: et fan millor.
0: Sempre has de tenir gent millor que tu al voltant.
1: Això t'ho vaig ensenyar jo,
3: Molta seguretat.
0: La Cobla també ho feia sempre, o el Cunís, la filosofia Cunís de tota la vida.
2: Perquè aquest presentador no pot tenir aquella por del que, si tu dius la síndrome de bressol brut, jo dic la síndrome del caure per les escales, que sempre n'hi ha una al darrere que t'empeny. I et fa sempre, hi havia una pel·lícula meravellosa d'aquella noia que feia allò, els Salvados por la Campana.
1: Andy McDowell.
2: No, els Salvados por la Campana.
3: Una... que bé li queda la cana, Andy McDowell.
2: Està molt bé, Està molt bé l'Andy McDowell,
1: Sí?
2: Sí.
1: Escolta, la Shirley MacLaine...
2: Sí, és difunta, és difunta.
1: És difunta,
2: sí, home, i tant, ja fa de dies que és... Ah, no?
1: Doncs no.
3: Un moment,
1: acaba d'aparèixer.
2: Què dius ara?
1: Ara t'ensenyo jo un vídeo de la Shirley MacLaine.
2: Però era morta, Shirley MacLaine. No, però Shirley MacLaine la van fotre escales avall, no ho sabem.
1: No, mira la Shirley MacLaine. Mira-la.
2: Bueno, jo diria que és morta i ningú li ha dit, perquè pobreta, no està gaire bé la Shirley MacLaine.
1: Home, però parla,
2: Bueno, però té molts anys aquesta senyora, no? Tots els anys del món.
0: 92 anys.
2: Veus, fixa't. No. No.
1: No me la matis,
2: No, i ara, no, però tornant a això, vull dir, sempre
0: hi ha la cosa. Però és
2: que hi ha
0: gent que té molta inseguretat, no?, en aquest ofici, que a vegades això li
3: costa. Però això també depèn de quin moment de la vida estàs. Pots pensar d'una manera o d'una altra.
2: Sí.
3: Pots agafar altres paral·lelismes. Jo, a vegades, si m'ajunten amb altres models companyes, si jo l'admiro molt perquè és una tia meravellosa, que sé que és fantàstica, que és més alta que jo, més estupenda que jo, més d'allò que jo... I és la meva amiga, molt bé, però...
0: És impossible.
3: Potser si et posen una més callo al costat, penses, sortiré jo més lluïda.
2: Clar, per comparativa...
1: Però és que tu ets més mala.
3: Aquest exemple és agradat.
1: Sí, perquè tu ets més mala. Més mala, com
2: dient... La Judit sempre està de l'escala, empenyent.
3: No és veritat. La veritat és que al costat de gent potent... Però això ho estic dient ara, que porto molts anys.
0: Clar, però és que m'he assegurat, quan ets més jove...
3: Encara que pateixi, perquè vas de bòlit i tens por de no donar el callo i tal... A mi em suma, perquè, hòstia, és que motiva, és que estimula.
2: N'aprens, també.
3: Et diverteixes, estàs allà a tope.
2: Creixes.
0: O sigui, tots hem treballat amb gent que ha boicotejat a una altra perquè no li faci ombra.
3: Per això que us dic ha passat,
0: Això existeix.
1: Sí, clar.
2: I més en aquest món en el que ens movem, que l'ego és un ingredient que té un pes específic. Vull dir que
0: necessites, perquè si no, no estaríem aquí.
2: No estaríem aquí,
0: però clar, mal gestionat, doncs...
1: Sí, però de totes maneres, jo crec que com més ajudes els que tens al teu voltant, com més els fas brillar, millor estàs. És que millor... És que no sé, això és la vida.
3: És una cosa, a més, que et torna.
1: Sí, clar.
3: Imagina perquè un col·laborador crac no saps mai si acabarà dirigint aquest programa que tens tanta por, però és que potser et fitxa tu i potser acabeu fent un bon tàndem.
1: A l'allò acabes desfilant tu, Ricard.
3: Per exemple.
0: No, segur.
1: Igual acabes desfilant, cuida't. Igual una col·laboradora crac et contracta i acabes
0: sempre
1: desfilant.
0: Dit,
3: és que els
0: que
3: canons de bellesa canvien,
0: Judit,
3: nois?
1: Ensenyo la teva foto perquè jo presumeixo de mi, que llavors jo vaig als llocs i ensenyo la teva foto, no? I dic,
2: a quins
1: mira,
2: llocs?
1: Pues ara, aquest estiu he anat a Guanajuato.
2: I a Guanajuato ja saben quina cara fa
3: el de la piscina de zona alta de Benet i Jo.
1: Això t'ho dic perquè... Sí, és igual, aquí tothom sap qui té els quartos, que ets tu. Aleshores...
3: Jo.
1: Home, això
3: jo
1: està
3: no
1: claríssim.
3: Jo no he dit mai res.
1: Bueno, no dius mai res perquè ets catalana, és aquelles catalanes...
3: Catalaníssima.
1: Mira, jo tinc una cosa que és, quan siguis ric, fes-te el pobre, i quan siguis pobre, fes-te el ric.
3: Això s'ha dit sempre, eh?
1: Tota la vida. Jo estic en la segona posició. Aleshores, jo ensenyo la foto al Ricard sempre. Sí. Dic, pues mira, este és un amigo mío.
3: Fas el ric. Ensenyant la foto al Ricard et fas el ric.
1: Per què?
0: Perquè dius que és pobre.
3: Perquè és un presentador d'un programa...
1: No, home, no,
3: però... Et fas el ric, et fas el xulo...
1: Jo faig a Mèxic. Estimo, sí, a Mèxic.
2: Però per què ensenyes la fotografia d'en Ricard?
0: Jo tampoc ho acabo d'entendre.
3: Per ensenyar què? Per explicar què?
1: Bueno, perquè jo explico coses de la meva vida. Llavors
0: posar rostre a la història.
1: Exacte.
0: Per humanitzar, per humanitzar.
2: D'acord, d'acord.
1: I llavors, tothom, homes, dones, alpaques, tothom diu... Però que guapo és el Ricard.
2: Quina foto ensenyes d'en Ricard?
3: Alpaques no estan al Perú?
2: Sí, no, perquè per ser una fotografia de cop i volta una foto.
0: Igual no sóc jo el de la foto, igual és una altra foto, eh?
1: No, li
3: tu
1: ensenyo
3: tu estàs
1: fotos...
3: guapo, tio, tu estàs guapo que t'estàs.
1: Ah, amigo.
3: El cabell, la barbeta, hi ha algo, eh?
2: També la camisa, nena, que vull posar la camisa perquè venia la camisa.
3: La camisa remengada sempre.
0: Cada dia camisa, ara.
3: Camisa de fil, que és fresqueta, remengada, molt millor que les mànigues curtes.
2: I tant, sí, home.
1: Això és una samarreta, eh?
3: Sí, també és veritat que és samarreta.
2: Sí, però la camisa de màniga curta no, eh?
1: Camisa de màniga curta no.
2: Això no, és fresqueta,
0: però... Ja està
1: aquí, ja arriba l'hora.
0: Gràcies, bon cap de setmana.
3: Adéu, estigues.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Som 3CAT.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som
4: 3CAT.
6: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Dalí.
7: Ambientazo, mano.
6: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiteado sobre la línea.
7: Qué barbaridad.
6: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
7: Buena venta.
6: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
7: Ven a por más.
6: ¡Venta! Ocasión Plus.
8: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
9: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
8: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
10: Doncs continua aquest escorcoll, com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
11: Els transportistes no volen sentir a parlar d'aquesta...
10: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
9: Catalunya Migdia.
4: Cada dia a les dues.
8: I a partir de les tres...
4: L'espai de reflexió a la tertúlia.
12: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
10: Si has comès una falta, has de pagar-la.
9: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
13: Guillem Gisbert, entretenent

Tothom dempeus. Guillem Gisbert ha tornat. I ha tornat, diu, desacomplexadament, per divertir-se, però també per fer-nos reflexionar amb aquest entretenme. Una oda irònica sobre la superficialitat de les relacions actuals, on a vegades sembla que prevalgui més l'entreteniment que consolidar els vincles.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Recta final del matí de Catalunya Ràdio d'aquest divendres, i com que és divendres, i divendres doncs fa bastendres, s'acaba també la setmana, aprofitarem per buscar l'espina de l'actualitat. Amb Sílvia Coppola, bon dia, Sílvia.
3: Hola, bon dia, bon dia.
2: I Oriol Ferrés, bon
4: dia. Hola, bon dia.
2: Com esteu, bé?
3: Esplèndids.
2: Ja ho veig, però ara, sí. Això vol dir que l'estiu ha anat bé.
3: Ha anat
2: és un estiu que molta gent ha descansat.
3: Sí, millor que les expectatives. Jo me'n vaig anar cap al nord. Tira cap on fa fresca, cap al nord d'Europa.
2: Feia fred?
3: Sí, te'n vas a Escòcia i és tardor, clar, sí.
2: Si vas a Escòcia no falla. Sí. No, però hi havia llocs com Brussel·les que va haver-hi també alguns pics de calor importants.
3: I Anglaterra també.
4: Cada vegada més cap al nord, per
3: cap
4: intentar
3: nord.
4: Trobar temperatures que siguin una mica raonables.
3: Sí.
4: Perquè Déu-n'hi-do la calor que ha arribat a fer.
2: Mm-hmm. Avui, per exemple, s'espera que s'arribin als 40 graus en algun punt de l'interior.
4: Mm-hmm.
2: 4 de setembre del 2026. 40 graus. En fi, quina és la paraula de la setmana, Sílvia?
3: A veure, més que una paraula, aquí amb l'Oriol hem pensat en una expressió.
4: Sí.
3: I l'expressió és farmejar aura.
5: És interessant veure el que fa la gent, perquè no t'espera res del que hi fan.
6: Ets un vale del Fortnite.
7: Michael Jackson, també.
8: Com jugar, diguem.
9: Gravem per les nostres amigues o per pujar-lo a les xarxes.
10: Mon fill, que té 15 anys, volia veure aquesta xurrada, amb perdó, i jo pues, estic aquí a la retaguardia vigilant-lo.
2: I què vol dir això de farmejar aura?
3: A veure, és una paraula que utilitzen en argot els més joves per referir-se al carisma, la presència, el fet de semblar molt cool, molt, molt atractiu. I farmejar, que diem en català, és un terme que ve dels videojocs i vol dir repetir accions per acumular punts, recursos o experiències. Per tant, implica acumular simbòlicament prestigi o reconeixement social. Ha passat de les xarxes als carrers, amb centenars de joves que ara els sentíem reunint-se a l'aire lliure, en places, en parcs, i fan batalles a veure qui acumula més punts, no? Qui, diríem, té més presència i més autenticitat. No és només fer-se el guai, sinó una nova manera en què els joves transformen el carisma i la reputació social en una mena de competició inspirada en els videojocs.
2: És un, per això, un concepte prou recent, no? És a dir, quan va aparèixer això?
3: Prou recent perquè no som adolescents.
2: Ja.
3: Perquè si dius fa molt, principis del 2024, sí, sí. Saps? I de mica en mica doncs ha anat pujant. Mira, i el 2025 el terme es va popularitzar encara més gràcies al vídeo viral d'un nen indonesi, Ryan Arkandika, que ballava la proa d'una embarcació tradicional amb una actitud molt tranquil·la i serena. I molts usuaris van dir que allò era un exemple perfecte d'aura farming, farmejar aura. Aquí el veiem.
11: Ryan Arkandika shot to internet fame as the aura farming boy after a video of him dancing on a boat during a race went viral. That race is Indonesia's annual Pacu Jalur, or long boat racing event, which took place again this month in Riau province.
12: The annual Pacu Jalur event, or boat racing event here in Riau province, is different because the viral aura farming boat kit Dika and American Rapper Melly Mike are here.
2: El que em fascina dels adolescents d'ara és, i ara em quedaré una mica boomer, però que és que...
3: Boomer tu encara no,
2: No, per això, no. Però que troben paraules a conceptes que són difícils d'explicar, no? Com el 6-7, que són conceptes que te'ls han d'explicar molt perquè els entenguis, no?
3: Perquè són com molt ràpids i van a l'essència de l'expressió pam. Diria directament,
2: No, però això és una nova manera d'entendre'ns, no, Oriol? Ho has passat sempre.
4: Sí, sí. Bueno, és que aquí està el tema, no? És a dir, tu els hi preguntes als adolescents, per exemple, què vol dir això de farmejar aura, no? I riuen. A mi m'ha passat, no? Riuen i ja s'entenen entre ells. I a vegades no sempre contesten.
2: Un codi
4: propi,
2: no? I si
4: contesten, tampoc els acabes d'entendre. És perquè és això que dius tu. És com una mena de codi propi, però alhora també té aquest element de... Van molt al gra, és molt ràpid. És a dir, la idea aquesta del prestigi, de la reputació, de ser especial, el carisma... Ells agafen una paraula que ve dels videojocs, farmejar, i després agafen aquesta paraula que tots, d'alguna manera, sabem què vol dir, que és aura. Per tant, agafen una cosa tecnològica, una cosa així una mica mística, i apa, ja tenen l'expressió, farmejaure.
2: I va més enllà, això, Sílvia.
3: Sí, va més enllà, eh? Perquè a banda de fer, diríem, onades, eh? Dic, jo diríem, va a les places, doncs també té com un concepte més intel·lectual. I altres formes serien mantenir una bona postura, esquena recta, espatlles relaxades, parlar amb calma i seguretat, no justificar-te excessivament, complir el que promets, escoltar més del que parles, cuidar l'aspecte personal, res de coses verdes a les dents que us he sentit, tenir aficions i objectius propis, mantenir la serenitat sota pressió, ser amable però sense buscar l'aprovació constantment. En el llenguatge d'internet, alguns exemples d'aura més sens serien ajudar algú discretament, fer una presentació brillant, entrar a una sala amb confiança, mantenir l'humor davant d'una situació complicada. En canvi, aura menys sent seria queixar-se constantment, interrompre els altres, intentant aparentar més del que és. O sigui que l'aura ve de la combinació de confiança, autenticitat i competència.
4: Aura menys sent, eh? Fixa't en això. És a dir, sempre puntuant aquestes coses, eh?
3: Ve dels videojocs.
4: Exacte,
3: aquí puntues.
4: Farmejar, acumular, no? Acumular sí. Punts de prestigi. És interessant, i això també, això, veure-ho des del punt de vista de la psicologia, com has fet tu, Sílvia. Però també en podem dir coses, des de la filosofia. Què en penseu?
2: Sí, digues.
4: A veure, agafo la segona part de l'expressió, aura.
2: Aura.
4: A veure, qualsevol que hagi llegit filosofia, amb aura, ha de pensar segur en un autor. Quin diries que és aquest, Ricard?
2: Sílvia?
3: Jo...
4: Ja us ho dic jo. Walter Benjamin.
3: Va.
4: I té un llibre fenomenal.
3: Anem cap amunt, no li hem d'esgarrar aquí.
4: Bueno, un alemany d'origen jueu que va morir, efectivament, a Portbou, perseguit pels nazis. Doncs aquest autor té un llibre que es diu L'obra d'art a l'època de la seva reproductibilitat tècnica.
2: El títol no va ser gaire literari, eh?
4: Pensa que reproductibilitat és una paraula que costa de dir, eh? Les paraules profundes i transcendents costen de dir.
3: Sí.
4: Però el tema és aquest, perquè per Benjamin, l'aura té a veure amb les obres d'art. És aquesta presència que té una obra d'art quan és original, autèntica i única, que fa que tingui aquesta, que generi aquesta experiència com una aura de distància i de respecte, no? Per exemple, tu agafes les Menines de Velázquez o la Gioconda de Leonardo da Vinci i allò veus que és singular, és irrepetible, és l'obra autèntica i original.
2: Que això passa amb persones, també. Hi ha persones que tenen una aura especial.
3: Entren aquí i ocupen l'espai amb seguretat. Sí, sí.
4: Que persones o obres que fan que, de cop i volta, tinguin una presència molt especial.
3: Magnetisme.
4: Un magnetisme. Però el tema és aquest, no? Justament, farmejar aura té a veure amb el fet que si les obres d'art en el començament eren originals, després Benjamin ens explica que es poden reproduir, per exemple, mitjançant fotografies, i això fa que siguin més accessibles a tothom, però perden aquella aura de l'original, no? Tu, o tu pots sentir per Spotify la novena sinfonia de Beethoven, però és diferent que sentir-la diguéssim en directe, que té una aura especial. Per tant, per Benjamin, la reproductibilitat tècnica té a veure amb això que també veiem ara, les reproduccions, les visualitzacions, les còpies, les imatges de les coses, que fa que es perdi aura. I el que em sembla paradoxal és que ara el jove han fet que les coses tinguin aura justament a través de la tecnologia, que és el que estava explicant la Sílvia.
2: Que és aquest valor extra, no? De quan rentem una experiència, també, no? No és el mateix veure un partit de futbol per la televisió que anar a l'estadi.
3: Sí, en realitat, diríem, ara aquí citaríem noms, doncs algun sociòleg com en Goffman deia que les persones actuem com si fóssim actors en un escenari social, no? I intentant controlar la impressió que causem en els altres. Per tant, seria una manera explícita de gestió de la impressió, perquè de fet tots necessitem reconeixement, no? Una necessitat de pertinença, acceptació, com deia, de reconeixement social, i l'aura funciona com una representació simbòlica, que això, que ho deies tu, Ricard, ara en començar, no és gaire diferent de voler ser popular a l'institut, tenir prestigi amb els amics, no? El que canvia és el llenguatge, eh? I a més, perquè es gamifiquen les relacions socials i això és el que hi ha de nou en els videojocs.
2: És un joc, vols dir.
3: És un joc.
4: I a més, abans, quan explicaves les característiques d'aquesta mena d'aura especial, que és allò d'ajudar una mica, ser generós, ser especial però que no es noti, buscar el reconeixement, és superexigent, eh?
3: Clar.
4: És a dir, gamificat, puntuat, i a més, generant una miqueta d'ansietat i d'estrès per poder arribar en aquests models tan exigents, no? Una mica, Sílvia?
3: Aquesta seria la part negativa. És a dir, al final, tot està en les dosis. A la que això, diríem, està afectant realment qui tu ets, perquè no ets, sinó et valoren els altres.
4: Exactament.
3: I perds el concepte realment de la, del teu eix identitari.
4: Estàs perdut buscant, sí, el reconeixement, i t'has perdut, sí, en l'altre.
3: T'has perdut.
4: Has perdut el teu centre de gravetat.
3: Has perdut l'eix.
4: Exactament.
2: Sí. I deixes de ser tu al final, no? Que és la singularitat, el que ens defineix.
3: Perquè només busques, només ets en tant que els altres et valoren. En aquesta feina que tenim, en recordo que fa uns anys pensava això, no? Diríem que ens dediquem a fer feines davant dels altres, i un dia vaig arribar a conceptualitzar: no he de necessitar la pantalla per saber qui sóc, o no he de necessitar el micro per saber qui sóc, perquè si no te'n vas i et perds en els altres, en la recerca de l'aprovació dels altres.
4: Però fixa't en això també, Sílvia, perquè en l'esquema que deia abans de Benjamin hi ha una experiència que és original i autèntica i després es copiava mitjançant la tècnica. En canvi, ara, quan fermegen aura els joves, ja té el seu origen i el seu destí en les xarxes socials, a TikTok, a Instagram, a X. Ja veiem aquesta cosa que està pensada per aparèixer a les pantalles. És a dir, que la tècnica, d'alguna manera, ha fet una cosa increïble, que és que ha marcat la regles de les experiències i ha imposat les seves pròpies regles. La tècnica ha acabat fabricant les experiències. Fins i tot és capaç la tècnica, la tecnologia, de fabricar aura. Per tant, d'alguna manera ens hem ficat a dintre la pantalla. I per això és tan important, com deies tu, recordar de tant en tant que més enllà de la pantalla hi ha la persona.
2: Però fixeu-vos, estem parlant d'adolescents.
3: Sí,
2: això és molt important.
3: Estem parlant d'una generació.
2: La gent que està construint la seva identitat.
3: Sí, i clar, els adolescents són els més vulnerables. Sempre són els més vulnerables. No? Per això diríem que és molt important que es pugui fer a dosis, perquè té elements positius, no? Que és aquest de va, doncs vull fer coses millor, estic en el grup, com abans doncs estava amb el grup de música, amb el grup de muntanya, en fi, del que vulguis, no? Però diríem s'ha d'anar una mica en compte que això no et faci perdre el nord, sempre és una qüestió de dosis.
2: Sí, sí, si busquem la puntuació constant per ser perfectes o tenir aquesta aura...
3: I que necessitem aquesta mena de moneda social que ens valori, eh? És a dir, s'ha passat, diríem, a les xarxes i al grup, i com un joc, la reputació.
4: Com un joc, perquè a vegades és una paròdia, eh? Quan fan aquests duels de farmejar aura, que comencen a fer el 6-7 i aquestes coses, comencen a fer
2: com
4: una
2: batalla de galls, no?
4: Batalla de galls. Sí. Però és com una paròdia, també. Per tant, d'alguna manera, per salvar una mica els adolescents també i els joves, a vegades això ho agafen amb una certa ironia, amb una certa idea paròdica, que pot ser que sigui més simpàtic i no tan dur.
3: Abans ens mesuraven per les notes, l'èxit laboral. Ara mirem que es mesuren els likes, els seguidors, les visualitzacions i fins i tot aquest carisma, eh? Per tant, sí, però...
4: Sí, però, sempre
3: sí,
4: això.
3: Però. Sí, però.
2: Doncs avui us poso molts likes perquè farmegeu molta aura. Gràcies, Sílvia Còpolo, Daniel Ferrés.
3: Gràcies.
2: Bona setmana.
4: Moltes gràcies.
3: Bona setmana.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
8: Hi haurà cotxes elèctrics?
7: Sí, senyora, i tot.

0: tornada a casa a Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: I els divendres acabarem, com sempre, amb la llista musical de Lluís Gavaldà. Lluís, bon dia!
3: Què passa, Riqui, tio?
2: Què, com anen les vacances?
3: Quant de temps? Bueno, bé, anat... A veure, treballant una mica, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí, mentre tu feies el drop-u a Ciutadella, fotent-te la farda caldereta,
2: sí.
3: N'hi ha que no m'han parat de pencar, que hem d'aixecar el país.
2: Tu passes pipa allà dalt l'escenari, allà remenant el culet que fas allà, aquells balls, aquelles coses que fas. Sí. Sembla que tinguis 15 anys, eh?
3: Sí, igual. Sobretot l'endemà, que sembla un fristro de la pradera.
2: Va, què ens
3: no
2: portes?
3: No puedo.
2: Què ens portes per començar la temporada?
3: Doncs, per ser el primer dia, trobo que hauríem de fer... el que fa tothom. A veure, que m'explico. Fotre'ns la xapa parlant de les ciutats que hem visitat aquest estiu. Uh-huh. Encara que hagi estat una experiència semblant entrar a una torradora, que aquí del que es tracta és de fotre molta enveja, i molta rabieta als companys de feina, i si cal, doncs, cremem tot el carusè a base de volar a low cost, ja sigui a Rotterdam, a Liverpool o a Roma. La qüestió és tombar.

0: És molt xula, aquesta cançó. Qui són?
1: Són els Beautiful South. Tu te'n recordes dels Caus Martins?
2: No,
0: sí,
2: perquè...
0: Bueno, sí,
1: no diguis però... mentides, perquè no te'n recordes els Caus Martins, tio.
0: No, sí que me'n recordo, però és que no...
1: Tu ets més d'acid house.
0: No.
1: Sí, home, tu t'anava més al house progressive, anar a les discoteques a la nit... Ei, home, però que no passa res. Tots hem tingut un passat, eh?
0: Sí, no, al final...
1: Bueno, és això, que és el cantant dels Caus Martins que va muntar aquest grup, i aquí diuen una cosa molt bonica, que diuen que vagis on vagis, si viatges sense la persona que estimes, no ets enlloc.
0: Ja és ben veritat, això.
1: I jo afegiria una altra cosa, que d'un temps cap aquí, vagis on vagis a l'estiu, sol, el que es diu sol, no estaràs.
0: Com vols dir?
1: Doncs que encara que no portis ningú, al teu costat, aferrada com una paparra, tindràs una companya inevitable. Saps quina? Lunada de calor, home.

0: Vull dir que vagis on vagis per això aquest estiu, si has anat al nord també hi ha hagut calorada, eh? Vull dir que això no
1: sí,
0: canvia.
1: Nen, o sigui, les coses com siguin, no queda res fresquet. Jo et diria que més que farmejar aura, el que han fet és fermentar l'aura.
0: Sí.
1: Saps què vull dir?
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha zones del nostre cos, almenys jo parlo per mi, que han patit una, segons quins dies, hi havia un camembert... Bueno, vols que t'ho expliqui?
0: No cal, detall no cal.
1: Amb detalls? No.
0: Aquella... Però a Londres què tal? A Londres ha plogut aquest estiu? Ha fet...
1: Home, a Londres ha estat fantàstic. A Londres hem estat, ara... Saps que t'ho dic de broma, però és la veritat, eh? Ha estat 60 dies sense ploure, Ricard. Ha sigut l'apocalipsi.

0: Ricard, que hauries de veure com estan els parcs.
1: Com estan els parcs?
0: Els parcs, els parcs foten una angúnia, secs, grocs, plens de palla. Pensa que els esquirolets van en cantimplora, pobrets.
1: Sí. Bé, si a Londres fa massa calor, sempre pots anar a París.
0: Això sí.

0: Aquest és el John Cale, que diu que plou bajolès a París, saps? Els Champs-Élysées. El que passa és que el que no diu és que està parlant de l'estiu del 1919.
1: Sí, perquè l'estiu del 26 no...
0: El 26 ha arribat a tal punt, Ricard, que s'han banyat al Sena.
1: Ja, ja. Ha fet molta calor per fotre's allà dins, amb aquella marronó que fot. Crec que una vegada un es va infectar i tot, va tenir problemes de salut.
0: Però com vols que no agafin la triquinàusia i el tifus, home? Jo abans de banyar-me al Sena... Què sé jo? Diu, compro una garrafa de Perrier de 8 litres i me la tiro pel damunt, marcant magronets.
1: Doncs llavors, si no podem anar a Londres ni a París, què hem de fer, Gavaldà? On has anat
0: tu? Doncs hem d'anar on s'ha d'anar, ni Londres ni París, s'ha d'anar a Reus.

0: Ah, molt bé que s'està a Reus.
1: Home, clar, París, Londres, hi havia d'aparèixer Reus, no?
0: Com, sí. Tu vas a Reus a l'agost, nen, amb aquella briseta que et despentina els quatre pèls que et queden.
1: Sí. Aquell vermut, aquell vermut, sí.
0: Oh, un prim, tio, un menja blanc, allà a la plaça, el prim. Sí. Amb aquell escalfor. Saps l'escalfor aquell de la plaça del Mercadal?
1: Sí.
0: Que pugen les rajoles allí cap amunt i els coloms te roben les olives rellenes. Hi trobes o no?
1: Sí, m'hi trobo. Més amb aquells comerços que té emblemàtics, Reus, que és magnífic.
0: Però home, sí.
1: M'està agafant fogats. De fet, avui fa molta calor també a Catalunya. Arribarem al punt de 40 graus en alguns punts de l'interior. Per tant,
0: sí.
1: Veig que no em donaràs cap solució per
0: sí,
1: suportar...
0: Sí, home, jo et dono una solució, que passa que és dràstica, eh?
1: A veure.
0: El que hem de fer a partir d'ara és reeducar-nos climàticament. Jo ens faria tornar a tots a l'escola.
1: A l'escola? Què feia a l'escola?
0: A l'escola estudiant una nova assignatura. La calor.

0: quella de calor. Sí,
1: fa falta valor, té tota la raó, l'Ocerón.
0: Hace falta mucho valor. Però com m'agrada aquesta
1: cançó. Crec que hem de prendre, haurem de prendre.
0: Va, balla una mica, balla, balla una mica, va. La lletra perdo molt,
1: eh? Està, tinc el Francesc Garriga aquí. Hola, Garriga, com estàs? Em volia fer ballar, m'estava activant.
0: És de Ràdio Futura, el Garriga,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, que ho és.
2: M'està agradant molt aquest espai avui, eh?
1: Oh, clar. Avui, no, només avui.
2: No,
0: a veure si em lloques tu, que jo ja...
1: Ara, que he de pagar la hipoteca.
2: No, home,
0: no. L'Ostrell no acabo d'arribar a final de mes.
2: I és un horari més còmode a la tarda.
0: Home, que esteu, jo sempre he sigut de tardes.
2: És més còmode, home, no t'has de llevar...
1: M'estàs fent el llit, Lluís?
2: No t'has de llevar d'hora per preparar-ho.
1: M'estàs fent el llit a la cara? A la cara, eh? A la cara, després de tants anys.
0: A la cara. Va, vinga, però acabo amb una proposta engrescadora.
1: Va.
0: El que hem de fer per evitar la calor és emigrar a Groenlàndia, que es veu que allà t'has de posar la rebequeta quan cau el sol.

0: Doncs a mi m'agrada abans que el Donald Trump hi faci un xalet de luxe.
1: Afanyem-nos.
0: Xapa Groenlàndia, escolta'm.
2: Sí. Si no ens encantem, que ens queden quatre afaitats.
0: Això és veritat, això és veritat. Gavaldà, una abraçada, bon cap de setmana.
2: Molts petonets, Garriga, ja parlarem dels temes econòmics.
1: Ara,
2: eh?
1: Ara et truco quan acabi.
0: Avui a la tarda, què, Francesc Garriga, a partir de les 4?
1: Mira, avui que estem de celebració amb els 50 anys del futbol en català, heu parlat del Puyol fa un parell d'hores, descobrirem el secret de l'homenatge ocult en l'últim gol que va cantar el Puyol a Catalunya Ràdio. L'últim gol amaga un secret, un homenatge, i avui el descobrirem a la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Uau.
1: Si l'escoltem
0: bé... explicat,
1: S'ha explicat, però no gaire públicament. I ens visitarà el Josep Maria Déu, que ha fet un llibre, el mètode Puyol.
0: Factor
1: Puyol, on explica el mètode de les transmissions del Puyol. Doncs descobrirem què amaga aquell gol de Coutinho, Barça-Reial Societat, maig de 2018. Hi ha un homenatge. Escoltarem molts gols de Puyol, parlarem amb la Marta Carreras.
0: Que bé, sí, tant.
1: Amb el Bernat Soler. I després avui estrenem secció. A les 5 comença el cap de setmana. No comença demà amb l'escapa, comença avui a les 5 de la tarda amb la Pineda i l'Òscar Nin. Arrenquem el cap de setmana, per tant, avui això ja una festa. No l'has començat una mica ara amb el Gavaldà,
0: sí, però...
1: i ja empalmem a la tarda.
0: És que els divendres a Catalunya Ràdio són festius. Sí. Ja es nota. Ja està aquí, ja està aquí. Garriga, gràcies.
1: Vinga, una abraçada.
0: Després a les 4. I nosaltres marxem, tornarem dilluns a les 6 amb l'entrevista institucional al president de la Generalitat, Salvador Illa. Fins dilluns.
3: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 8:45, al matí de Catalunya Ràdio, i també per TV3 i 3Cat. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
5: Bon dia, us informa Joan Bota. La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa demana polítiques de seguretat més clares per una convivència més bona a la ciutat i un seguiment més estricte dels reincidents. L'entitat ho ha dit a aquesta emissora arran de l'apunyalament mortal de dimarts que ha trasbalsat tot el Bages. A aquesta hora, precisament, es fan els funerals per la víctima. Anem a Manresa, Nati Dell.
6: Bon dia. La federació demanarà hora a l'Ajuntament per parlar des de la calma sobre com fer més segura la ciutat. El seu president és Jaume Canudes.
7: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers. Hem de ser tots a una i apretar perquè aquesta inseguretat no hi sigui.
6: Tenint en compte que un dels menors implicats en el crim va estar intern a un centre de justícia juvenil, que no es demana.
7: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent i que en valen fetes.
6: Nati Adell, Catalunya Ràdio, Manresa.
5: Més notícies, Natàlia Ramon.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 33 anys suposadament relacionada amb la mort d'un nadó a Sant Adrià de Besòs. Seria la mare de la criatura, que va ser localitzada morta dimecres dins una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i investigat les circumstàncies de la mort.
5: La Policia Nacional ha desarticulat una organització dedicada a l'explotació sexual de dones llatinoamericanes a través de prostíbuls a Granollers, al Vallès Oriental. La xarxa il·legal captava les víctimes, majoritàriament colombianes, amb falses ofertes de treball. Al sector de l'hostaleria els pagaven el trasllat a Espanya i després les despeses es convertien en la coartada per reclamar-los un deute que havien de pagar amb serveis sexuals als diferents locals que l'organització controlava. L'operatiu policial ha permès l'alliberament de dues de les víctimes i la detenció de 14 persones, una de les quals està en presó provisional.
8: El jutge processa dos agents del grup especial d'intervenció dels Mossos que van abatre el vigilant de Seguritas que l'any 2021 va disparar a quatre persones que van quedar ferides a Tarragona. El magistrat diu que hi ha indicis que els policies van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Hola, bon dia. Els dos agents formaven part de l'equip que va batre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a tres excompanys de la feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. fugida. La resolució judicial constata que un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un que va ferir el vigilant a la cama dreta. El magistrat diu que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada, desproporcionada i amb una finalitat que va poder anar més enllà que la de neutralitzar-lo. L'advocat de l'acusació, Gerard Amigó, celebra la decisió del jutge, però diu a 3Cat Info que s'haurien d'incloure més agents.
10: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat, però bueno, evidentment la fase d'instruccions per depurar responsabilitats. I en principi, nosaltres quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
9: El lletrat que representa els Mossos, José Antonio Vitos, diu que el jutge no ha concretat quina hauria estat, segons ell, una acció proporcionada del GEI. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
5: Esports, Marcos García.
11: El Barça sabrà aquest migdia quins són els seus primers rivals a la Champions femenina de futbol. L'equip blaugrana que defensa títol jugarà a la Lligueta 3 partits a casa i 3 a fora. Els 4 primers classificats d'aquesta fase accediran directament als quarts de final. El Real Madrid obre avui la quarta jornada a la Lliga de Primera Divisió. A les 9, Betis, Madrid. El Barça jugarà diumenge al Camp del València i l'Espanyol rebrà el Sevilla també diumenge. En tenis, Paula Badosa eliminada a la segona ronda del US Open. Badosa ha perdut contra Coco Gauff, que és la número 4 del món, i ho ha fet en 2-7, 6-4 i 7-6. En ciclisme, avui es disputa la 13a etapa de la Vuelta, sortida al Muñécar, arribada a Loja, a Granada. Enric Mas, el mallorquí, segueix de líder d'aquesta Vuelta. I en handbol, avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica. Es juga a Vigo, la primera Barça-Porto, la segona Sporting de Portugal, Vidasoa.
4: Fins aquí les notícies.
12: Love, love, love.
13: L'amor és el més important en la tornada al col·legi. Matinades amb abraçades, retrobaments... Preparats? Fins al 6 de setembre, 10% de regal per compres en llibres de text, uniformes, papereria, calçat infantil i motxilles. Bescanvia'l fins a l'11 d'octubre en tot el que necessitis. Consulta en condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
14: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
15: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
14: Tota la informació a manresaturisme.cat.
16: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el val escolar i ja és teva. Només a Bacus.
17: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
18: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
19: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
20: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
22: Hi haurà cotxes elèctrics?
21: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
23: Vine a Expocasió Blanes, fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
24: Bé, ja som a casa.
25: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
24: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
25: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
24: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
26: Ara, 50% de regal en compres superiors a 15 euros en una gran selecció de productes de drogueria. Només fins al 9 de setembre.
27: I a més, un 70% de descompte en la segona unitat amb més de 650 productes de drogueria per la tornada a casa.
26: A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
28: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
29: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
28: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
29: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
28: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
30: Rere que deia la I, però...
31: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
32: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
0: i pujo al metro de nit.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
31: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
5: Déu vos guard!
6: I visca el Batlle!

0: La Renaixença. La brúixola té un origen incert, no se sap exactament qui la va inventar, tot i que semblaria que van ser els xinesos.
1: Collons de xinesos.
2: No, collons de xinesos no, Fel. Ho han inventat pràcticament tot, els xinesos.
0: Ah, sí?
2: Passa que és el de sempre, que al món occidental ens pensem que som el malic del món.
0: Sí.
2: I no ho som. Els xinesos ho han inventat tot, pràcticament.
0: De fet, per exemple, jo què sé...
3: Perdona.
0: El telèfon, per exemple, no? El telèfon, qui el va inventar? Aquí sempre ens han dit que va ser Graham Bell, que era escocès.
2: Segur que van ser els xinesos, també. Segur que hi havia un xinès fa 150 anys que ja tenia telèfon mòbil. Mira què et dic.
0: Mòbil, eh? Directament, eh?
2: Sí, era un xinès de la dinastia Ling Ling.
4: Hòstia!
2: Ho pilleu o no?
0: Sí.
2: És ring-ring, però fent una broma una mica racista.
0: Sí. Les primeres brúixoles, evidentment, no eren com les que coneixem ara, era una cosa molt més rudimentària. Agafaven un tros de magnetita. Coneixeu
2: la típica magnetita que tens un moment a casa?
0: Exacte. Sí. L'enganxaven sobre una fusteta i la fusteta la posaven sobre un recipient d'aigua. Llavors, així...
5: Aigüeta, havies de dir.
0: Aigüeta. Magnetita...
5: Fusteta.
0: Aigüeta. D'acord. Doncs a sobre un recipientet d'aigüeta.
5: Sí.
0: I així, llavors, es podia moure, sobre l'aigua flotava, i llavors, al llarg de la història, diferents inventors ho van anar millorant. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
6: Avui ens visita un boig conegut, un astre intercomarcal que orbita entre el rock elitista i la música moderadament moderna. Ha tocat la guitarra i cantat en bandes com The Dumpers, Cool de Mandril, Los Rápidos, Los Burros i una de força més desconeguda, El Último de la Fila. Ja fa dècades que també puja als escenaris amb el seu nom de pila, sota la llum dels focus, i compagina virtuosos solos de guitarra amb lletres quotidianament surrealistes.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Quimi Portet! Molt bé! Sempre m'ha semblat que ets una persona prudent, ho veiem en les teves respostes, també. No sé si és una cosa... Creus que consideres una persona prudent, Quimi?
7: Per algunes coses, sí. Per alguna... Home, a la tele soc prudent, esclar.
0: S'ha de vigilar.
7: Soc prudent perquè la dius molt grossa, estàs 4 mesos que ho treuen tot el dia.
0: Bueno, a més, ara hi ha la moda aquesta de fragmentar un trosset, i ara si aquí dius una bestiesa, això ho fragmentarem.
7: Efectivament, penjarem. Suposo que és el que esteu esperant.
0: Estem esperant que diguis una bestiesa.
7: Aviam, quina bestiesa voleu que digui?
0: I acabem,
7: acabem abans i després fem una entrevista normal, segur.
0: Quin és el procés creatiu? A mi m'agrada molt intentar-me imaginar el Quimi Portet com deu treballar. Ets a casa teu, hi ha una habitació concreta, primer fas la música, després la lletra... Com ho fas, això que fas?
7: A veure, primer faig la música, sí.
0: Sempre?
7: Quasi sempre. Algun cop he fet una lletra abans de la música, però generalment faig la música.
0: Sí.
7: Faig la música, després hi canto a sobre en vikingo.
0: Sí?
7: I tinc molt temps aquella cançó funcionant en el meu ordinador, així, cantada. Coses al·lucinants. Coses que jo penso, hòstia.
0: Home, pots deixar una així, en vikingo.
2: Això t'anava a dir.
0: Publica'n una així.
2: És un disco només en vikingo.
7: N'hi ha una, en vikingo. Un disco meu que es diu Matem els dimarts i els divendres.
0: Però té lletra, té lletra.
7: No, diu...
0: Un trosset.
2: No,
7: tota la cançó. És una cançó que es diu Remotes Revifalles. I és tot en vikingo, perquè m'agradava tant que vaig pensar, què cony he de dir?
2: Clar.
0: Tu un dia em vas ensenyar una carpeta a l'ordinador que em va fer molta il·lusió, que és la carpeta on el Quimi guarda totes les músiques que no publica.
7: Exacte.
0: Una carpeta, si no recordo malament, es diu Cinema.
7: Exacte. Sí.
2: Bueno, per despistar.
7: Sí, n'hi ha una que es diu Cinema i n'hi ha una altra que es diu Pot. A la Pot hi han cançons susceptibles d'encolomar-li amb algú.
0: D'acord.
7: I al Cinema, en algú, músic.
2: Ja.
7: Això és més difícil.
0: Sí.
7: Llavors n'hi ha una que es diu Cinema, que és pels del cinema. Aquests tots els està bé. De veritat, ho dic de veritat.
0: Músiques de fons.
7: És que una cosa... Aviam, el cinema m'agrada molt, però si tu tens unes imatges que estan bé, qualsevol música hi queda bé a sobre.
0: Clar.
7: O sigui, tu tens, per exemple, un tio que està amb una espasa samurai clavant cops al capó d'un 600.
0: Sí.
2: Ostres.
7: Una cosa normal i corrent, que pot passar qualsevol pel·lícula. I pots posar Can Gregorià i queda genial.
0: Sí.
7: I poses uns sintetitzadors... també queda molt bé.
0: Digues, Joel,
2: mira,
0: que estrenem el marcador.
2: Què ha fet ara? Què vol dir això?
0: Deixa'm presentar un artilugi. En Joel, com que coneixem que té una mica de, inquietuds, i li agrada molt parlar...
2: Sí, que xerro.
0: Llavors limitat de les preguntes.
2: Això està bé. Una censura...
0: És una censura...
2: ben trobada.
0: Exacte, sí. Exacte. Llavors podràs fer tres preguntes per programa, Joel. Sí. Aquí tinc el marcador. Vas a gastar la teva primera pregunta,
2: sí,
0: que ho sàpigues.
2: Sí, és que ara que parlàvem de les lletres del Quimi, sí, tu, Quimi, ets un poeta que destaca pel teu ús sempre adequat de la metàfora. Mm-hmm. En saps tant de metàfores que el teu disc inconmensurable Viatge a Montserrat hi ha la cançó Excursionista, dedicada a un excursionista que t'agrada molt. Mm-hmm. És una cançó preciosa que en un moment donat diu tu xarrupes de la meva cantimplora, no, de ma cantimplora i de la teva jo. Mm-hmm. Voldria saber si això és una metàfora.
7: No me'n recordo. Aviam, jo... Gràcies, Joel. És una cançó que m'agrada. Vull dir, és meva, però m'agrada. M'agrada
2: molt. A mi també.
7: És una cançó... Aviam, tots hem sigut joves. Vosaltres encara ho sou. Mm-hmm. Sou bueno, tendres i inexperts. Encara ho sou. Però jo també vaig ser jove. Hi ha moments en què sents una gran... un gran impuls reproductiu.
2: Sí. Sempre parlant de cantimplores.
7: Exacte.
2: Tot,
7: sí. I l'excursionisme és una cosa que... bastant sensual, no? Sobretot sí, si les excursionistes... o els excursionistes, jo, cada un que triï el bestiar que més li agradi.
2: Sobretot si vas darrere, tu.
7: Efectivament. Aquí volia anar a parar. Anar darrere una excursionista reforçada, quan ets tendre, jove, ple de salut, reforçada, pujant al Puigmal, doncs a mi m'inspira.
0: Escolta, al llarg de la teva carrera has tocat davant de més de 100.000 persones i també ho has fet davant de 4 o 5 persones.
7: Sí,
0: no sé quin dels dos públics impressiona més.
7: Tots impressionen molt, sí, eh? O sigui, tocar, el que impressiona és la música, i que és abstracta i que és una forma de compartir sentiments tan espectacular. Òbviament, quan toques a un lloc on hi ha 40 o 50.000 persones, fan molt soroll,
0: sí,
7: i pressiona físicament.
0: Però és més impersonal, potser, no? És una massa.
7: Sí,
0: no?
7: Però bueno, els 4 o 5 també es converteixen en una massa quan yeah, estàs tocant, perquè tu estàs a la teva puta bola. O sigui, no estàs... Això de tocar per un... Això només ho feien els juglars, tocar per l'estimada i tot això. Mm. Quan toques, t'estàs expressant pel... o intentes expressar-te pel proisme, no? Mm-hmm. Si només n'han vingut 5, doncs són aquells 5.
0: Sí.
7: Si n'han vingut 50.000, són 50.000. Però tu cantes les teves mancances afectives, passi el que passi. Vingui qui vingui.
0: La gent, no sé, ja ho deuen saber, suposo, que tu ets el compositor de la música de la sèrie Plats Bruts.
7: Mm-hmm.
0: Quan recordes quan vas compondre allò? I quant temps vas trigar a fer-ho?
7: Doncs sí, si me'n recordo perfectament. Estava acabant un disc meu, no sé quin era, un d'ells, i em va trucar l'Andreu Buenafuente, que estava al Terrat, eren, sí, els que estaven preparant això de Plats Bruts. Quimi, per què no ens fas una música per una sèrie que estem fent?
0: Sí.
7: I vas dir, no he fet mai una música per una sèrie. Ja. Tinc una carpeta que es diu Cinema.
0: No surt de la carpeta aquella?
7: No. Encara no havia començat aquesta operació, perquè encara era tendre i inexpert.
0: Hi havia il·lusió.
7: No sabia,
0: hi havia il·lusió.
7: Encara hi havia una certa il·lusió. I... lo que sí que hi havia era una cançó del meu disco que, hòstia, no em sortia la lletra ni em sortia la melodia de veu i tot això, i era genial, perquè unes guitarres brutals i tot això. Vaig dir, hòstia, vaig a provar, aviam si puc reestructurar això.
0: Sí.
7: I vaig reestructurar això, i això és la música de Plats Bruts.

0: Vaig al bosc i sóc buscar, i a les viles sóc vilà, però sóc sempre perillós. Tinc una bèstia dintre meu, i jo la deixo anar a passeig, acaballant cotxe o a peu, tot el Pirineu, mirant de fer mal.
1: No anem a disseccionar l'objecte d'avui, Joel.
2: Vale.
1: Anem a disseccionar-ho, vull dir que anem a veure quina utilitat té en diferents casos.
2: Vinga.
3: Utilitat en una illa deserta.
2: D'acord, imaginem-nos que som nàufrags i arribem a una illa deserta. Sí. Què és el primer que fem?
1: Home.
2: No sé, jo el primer que em faria seria una casa.
1: Sí.
2: Per no viure a la intempèrie. Sí. I què és important a l'hora de fer-te una casa, Mercè?
4: Ojo.
2: Digue-m'ho tu. Exacte, exacte, l'orientació.
3: Ah.
2: I quina orientació?
3: Sí?
2: I quina orientació?
3: La nord.
2: Exacte, la nord. Per què? Perquè volem sol de matins.
3: Ah, clar.
2: I per això necessitem la brúixola.
1: Ah, sí?
2: Si no, de què? Com ho pots saber?
1: Però llavors per què volem una cabana amb orientació nord a una illa deserta?
2: Perquè després te la podràs vendre més cara.
3: Ah, amigo. Ah,
2: és que és l'ABC del món del totxo, això. Imagina't que arriba un altre nàufrag.
1: Sí.
2: Arriba, per exemple, jo estic a l'illa deserta.
4: Sí.
2: I arriben dos nàufrags, encara que sigui.
1: En Xuri i en Fel.
2: En Xuri i en Fel, arriben.
4: Per què? Hem d'anar junts sempre?
1: Sempre.
2: Sí. Bueno, escolta, sou vosaltres que aneu junts a tot
3: arreu. Quina creu, eh?
5: No, jo tirava nedant i va dir, vinc.
2: Vale, i venen els dos, amb el vostre espectacle que tingueu en aquell moment.
5: No, a una illa deserta venim a veure.
2: Vale, però necessiteu una casa,
5: vale.
2: No? Doncs jo us la vendria i amb els beneficis me'n faria una més gran.
3: Utilitat com a joguina sexual.
2: Aviam, jo li veig utilitat a la brúixola com a joguina sexual quan et ve de gust fer una mica de sexe halal.
3: Mami.
2: Sabeu, no?
3: Clar.
1: Què és el sexe halal?
2: Bàsicament és posar l'altra persona mirant a la Meca, paio.
1: Ja.
2: Si t'ha tocat follar amb algú d'Aliança Catalana, doncs a Montserrat.
1: Ja.
2: O a Waterloo, si és de Junts.
1: Sí.
2: Però bueno, la idea és que et pot servir per orientar-te a l'hora de posar l'altra persona.
4: La Bel Matutes folla?
1: No ho sé, no sé.
2: Mirant a Madrid.
3: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: Aviam, aquí sí que res.
1: Va.
2: A no ser...
1: Què?
2: A no ser que sigui una brúixola que porta, per exemple, una katana incorporada.
1: Ah.
2: O una metralleta.
1: Sí.
2: En aquest cas tindria bastanta utilitat com una arma de conflicte.
1: Sí.
2: Ara, una brúixola pelada, en principi, jo no recomano anar a la guerra amb una brúixola i prou.
3: Utilitat metafòrica.
2: Aviam, hi ha l'expressió perdre la brúixola.
1: Sí.
2: Si es fa servir metafòricament. Per exemple, si dius, hòstia, anava d'excursió per la muntanya i he caigut per un barranc i he perdut la brúixola.
1: Sí.
2: Aquí no hi ha metàfora.
1: No.
2: En canvi, si per exemple dius... Ui, el Joan. Saps el Joan? Sí, home, el que era un tio normal, el pare de la Jana i el Kilian,
1: sí.
2: El que treballava a la Nissan.
1: Sí.
2: Doncs ara es veu que s'ha deixat la dona, s'ha apuntat a CrossFit, s'ha comprat una Harley, s'ha fet DJ i s'ha enganxat a la cocaïna amb 50 anys. És ben bé que ha perdut la brúixola.
1: Sí, senyor.
2: Aquí estem parlant d'un bon ús de la brúixola
1: metafòricament.
2: Metafòricament.
1: Sí.
2: Vol dir al final que estàs desorientat,
1: caio. Sí. Hi ha un segon significat, has dit, eh?
2: Sí, també es fa servir molt el de brúixola moral. Per exemple, el papa va venir a Espanya, no? I
1: sí.
2: El Pedro Sánchez va dir que el papa era una brúixola moral contra la injustícia.
1: Sí, senyor.
2: Això metafòricament té dos significats. El primer és que de la mateixa manera que tu, per saber el nord, mires la brúixola,
1: sí.
2: Doncs per saber si una cosa injusta, Pedro Sánchez mira el papa.
1: Ah.
2: I llavors hi ha el segon significat,
1: sí.
2: Que és que si el president d'Espanya d'un partit socialista necessita el papa com a brúixola moral, és que segurament ha perdut la brúixola, també metafòricament, i aquí ja tindríem una doble metàfora amb folre i manilles.
3: Molt bé!
1: La radiografia la devem a un físic alemany de finals del segle XIX.
5: Collons d'alemanys.
1: Sí, noi. El senyor Wilhelm Conrad Röntgen.
2: Sí que ho és d'alemany, sí.
1: Sí. Pel nom no enganya, eh?
2: No.
1: No dius pas és de Valladolid, aquest senyor.
2: No.
1: És un paio que us ha de caure bé. Ho dic perquè el tio no va aconseguir acabar el batxillerat perquè el van expulsar de l'institut quan va dibuixar una caricatura bastant ofensiva d'un dels seus professors. A mi aquests detallets m'agraden.
2: Sí.
1: Perquè tu ara vas a fer-te una radiografia i penses, això ho va inventar un gamberro.
3: Sí.
1: Inventa els ràtgics i la radiografia.
5: Per què es diuen ràtgics?
2: Doncs una molt bona pregunta, Fel.
1: És una cosa ben...
5: Dies qui penso, eh?
1: És tonto, eh? És tonto, però us agradarà. No.
5: Ah.
1: El motiu.
5: Endavant.
1: El Wilhelm inventa uns rajos, no? Els descobreix.
5: Sí.
1: I en aquell moment no tenen nom.
5: Ja.
1: Llavors ell provisionalment els hi posa X.
5: Ah,
1: no? Quan no saps com es diu una cosa.
2: Com els analfabets quan signen.
1: Exacte.
3: Incògnita, no?
1: Sí, senyor. Poses una X allà i llavors els seus col·legues científics, quan la cosa avança, van començar-los a dir raigs Röntgen, honor seu, el seu cognom de Wilhelm Röntgen, però ell era un tio molt humil i no ho va voler. Va dir, jo no vull que portin el meu nom, deixem X, que és el que havia posat, i per això es diuen...
4: Ben parit, aquest Enric.
2: Cau bé.
4: No, ja no en queden de gent així.
1: No en queden. No en queden. Mira, no em vull fotre a explicar tècnicament com funciona la radiografia, perquè ens hi farem mal.
2: I perquè no ho saps.
1: No ho sé exactament, però perquè ens entenguem més o menys. Perquè més o menys, així, o sigui... És, si ho he entès jo bé, primer.
4: Ara, com va?
1: Els raigs X travessen ossos, òrgans i teixit muscular, però els travessen de maneres diferents. Llavors, si tu poses una placa fotogràfica darrere, veus dibuixat amb diferents intensitats de grisos els teus òrgans, l'interior del cos. Això va ser una revolució, la medicina. Penseu que fins al 1895, o sigui, l'única manera de veure el cos per dintre era obrir-lo amb un bisturí. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
6: Sàvia per conèixer. Una noia de 23 anys que ha decidit no ballar ni reggaeton ni trap, sinó sardanes. Fa sardana esportiva i va per tot el país competint amb la seva colla per convertir-se en els millors de Catalunya i, per tant, del món sencer. Una dansa catalana que alguns associen al passat i a la gent gran, però que són el jovent qui l'ha de seguir tirant endavant. I això és el que fa justament la nostra convidada.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença... Nadia Cordón.
7: Bravo. Bravo, Nadia.
1: Tu, Nadia, tens 23 anys i fas sardana esportiva des dels 3 anys.
8: Sí.
1: És molt poc, això, no?
5: I tant.
8: Bueno, de fet, podria dir que vaig començar abans, però o sigui, perquè des que vaig néixer, bàsicament, que estic ficada al món. Però en una colla des dels 3 anys, sí.
1: Entenc que els pares eren sardanistes.
8: Més que sardanista, o sigui, la meva àvia sí que era sardanista, la meva germana també, que és més gran que jo, i els meus pares tenien un grup de música tradicional, que tocaven danses, que llavors també ballàvem amb l'Esbart.
1: Ai, mira que seríeu ben amigues amb la Laia Gluck.
4: Perdona, Peyu,
9: però... Com es deia el grup?
4: M'hi haig de posar.
8: Els Tapasacs.
4: M'hi haig de posar.
1: Posa-t'hi, Xuri.
4: M'hi haig de posar, perquè digues quina colla ets i d'on ets, sisplau.
8: O sigui, ara ballo a la Mare Nostrum, a Barcelona, però...
4: M'acaso amb Dena, però digues-la de veritat, home.
8: Però vaig començar a Torroella Montgrí a l'associació.
4: Ah, va, ara! Un fort aplaudiment!
2: Vinga, va.
1: La gent, quan parlem de sardanes, ens quedem sempre amb la imatge aquesta de gent gran ballant sardanes per la Festa Major, però heu de saber que hi ha competicions de sardanes. Home. Com funciona això? Tu hi competeixes? Com va això?
8: Sí, o sigui, hi ha diferents tipus de competició. Des dels més petits, que, bueno... ballen...
1: Com poden.
8: Com poden. Llavors vas avançant, hi ha diferents categories, i llavors hi ha el que és el Campionat de Catalunya, que és com el més important, i llavors hi ha els territorials, el de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Uh-huh. I llavors les colles de tot Catalunya, si volen, es poden també presentar al Campionat de Catalunya, que es competeix per tot el país.
1: Entenc que no hi ha un mundial d'això.
8: Seria el Campionat de Catalunya, si ho posi d'alguna manera.
4: Ja n'hi ha prou.
5: Sí que guanyessin un...
1: Ah, si ets campió de Catalunya, al mateix moment et converteixes en campió del món.
8: Sí, sí.
4: Ja t'ho podria donar. Hi ha gent de Catalunya Nord, eh?
1: Sí.
2: Ah, bueno. Això també és Catalunya.
1: És Catalunya.
2: Així no es diria Catalunya Nord.
1: I tu ets campiona del món o no?
8: Sí.
1: Sí, eh?
8: Sí.
1: Mira, és campiona del món.
4: Bravo! Hosti, quin honor.
1: Has creat un compte de TikTok, que una mica és el que t'ha donat a conèixer, no?, per donar visibilitat a la sardana.
8: La sardana de competició és un esport que requereix moltes hores d'assaig, gran esforç físic i tècnic i un gran treball en equip.
1: Quina...
8: A més, hi ha una comunitat i família...
1: Quina resposta has tingut d'això? Com ho has viscut?
8: Doncs molt bona, la veritat.
1: Mm-hmm.
8: Sí, o sigui, em vaig trobar bastanta sorpresa de que moltíssima gent estava interessada en aquest tema i que realment no... com que no ho coneixia, però no és que no hi hagi interès per conèixer, sinó que no hi ha com les eines necessàries per portar la sardana com a tota la societat. Mm-hmm. Llavors, sí que és veritat que... O sigui, no vull com posar en comparació res, però hi ha com altres cultures catalanes que se li dona com molt més bombo.
1: Ai, que està parlant dels castellers. Ai,
8: jo no ho he volgut dir així, però sí que és veritat que hi ha com poder una falta de... com compromís per part de tothom, eh? Per
1: mira, els
8: com...
1: mitjans de comunicació, exacte, vinga, retransmetem als castellers, no?
2: Ara.
1: Podria retransmetre un campionat de sardana esportiva.
2: No, perdona, hi havia aquell programa que feia l'AMP de Montes,
1: sí,
2: i la Mari Pau, que el feia de Bojos pel
1: Pista de Ball.
2: Que feien allà...
4: Ah, sí, xa-xa-xas, i boleros. Quina vergonya.
2: I la sardana, què?
1: Ara.
4: No es pot dir mai televisió catalana sense un espai dedicat a la sardana.
2: President!
1: Com funciona el campionat? Escolta, aneu a trobades, hi ha un jurat que us puntua...
8: Sí, Abans hi havia una altra modalitat, però ara es fa com si fos com una Champions, més o menys. Ja com si fos un partit entre colla i colla, o sigui, es ballen totes les colles a la vegada, però competeixen una contra una. Llavors, d'aquest
1: eliminatòria.
8: Sí, d'aquest enfrontament guanya un. Llavors, hi ha 4 o 5 concursos a la primera fase, que seria com l'eliminatòria, llavors les dues colles amb més punts passen a enfrontar-se per la primera posició. Llavors hi ha 2 concursos finals on es fa el mateix, colla contra colla, i la que guanya pues, s'emporta el títol.
1: A quins espais es sol fer això? Places a majors, places, eh? Sí.
8: Si fa bon temps a la plaça, i si no, pues, busca algun pavelló o així.
1: Com diu la cançó del Quimi Portet, si plou, sí, ho farem al pavelló. No? Quin és... Joel, vols fer una pregunta?
2: Sí, he trobat que era el moment, Peyu.
1: Endavant.
2: Nàdia, digue. La gent s'apunta a cursos de ball per lligar. Això és un fet. Mm. Tu vas a una classe de salsa, de bachata, de l'indie hop, i està ple de divorciats, això és així. És un lloc on hi ha més divorciats de Barcelona, almenys. I si ets un divorciat, doncs, de més de 60, 70 anys, ja tens una mica de titani a dins del cos, llavors t'apuntes a country.
1: Molt bé.
2: Llavors, la meva pregunta és, a la sardana també s'hi apunta gent amb el legítim objectiu de conèixer algú amb qui practicar el coit?
8: Ja. Vull pensar que no, però sí que seré gent que ha lligat al món sardanista.
1: Gent que ha lligat.
8: No es descarta, això.
2: No, però no vulguis pensar que no, jo ho promocionaria. Sí, home, en comptes d'anar a veure, cap ullo allà que... ballar amb batxata, si ets de Mollet, home, aquesta fots ballar
8: amb batxata. Sí, però la batxata és un ball d'un a un. La sardana és més grupal, no sé.
2: A la sardana li falta, sí, li falta el rostre.
5: Meneito.
8: Depèn de qui.
5: Meneito.
1: No podem deixar escapar l'ocasió de que facis una crida al jovent català ara, que aprenguin a ballar sardanes.
2: Sense cridar, per això.
1: Sense cridar. Fes un missatge a tots els nanos que ens escolten.
8: Bueno, més que res, que moltes vegades ens pensem que no hi ha opcions per aprendre a ballar sardanes, però de segur que si busqueu, a mitja hora de casa com a molt, tenim una colla que encantats de la vida us ensenyaran a ballar i que es fa molta colla, es fa molt de grup, al final acaba sent un grup d'amics, vas per tot Catalunya ballant i al final és molt guai. No sé.
2: I folles. No, digue-ho. Això és un
4: refon.
2: Sí, no,
8: folles. Sí? Ja, t'ho diu ell. A la meva colla hi ha dues parelles que s'han conegut a la colla.
2: I follen. O no, pensa que no follen. Va, que follen.
5: En Xuri, quan ell ballava, els de la teva colla follaven tots.
6: Bé, avui sona el rei del rock. Sí, el cantant de Mississippi, Elvis Aaron Presley, amb aquest Jailhouse Rock, el rock de la presó, que va enregistrar l'any 1957. És considerat una de les figures més influents de la música popular del darrer segle perquè va revolucionar la cultura juvenil i la indústria musical de masses a mitjan segle XX.
1: Sí.
6: L'Elvis era la veu que va cantar i va popularitzar el rock de la presó, però la peça en realitat era obra del lletrista Jerry Leiber i del compositor Mike Stoller, tot plegat per incloure-la a una pel·lícula que portava justament el mateix nom de la peça, Jailhouse Rock. Al maig de l'any 1957, quan l'Elvis rodava el número de ball on apareixia la cançó en qüestió dins de la pel·lícula...
2: Sí, senyor.
6: Va tenir un petit incident.
9: Ai, és que se li va desprendre una corona de porcellana que portava una dent.
1: Ai.
9: I el problema és que, en comptes d'anar cap enfora, va anar cap endins.
6: L'endemà de la gravació, l'Elvis va començar a notar un fort dolor al pit i una radiografia va donar la resposta d'aquell dolor.
1: Hòstia.
9: I és que tenia la corona de porcellana incrustada en un bronqui del pulmó dret.
1: Això ha de quedar mal, eh? Això ha de fer mal, això.
2: Ja t'ho diràs.
6: Gràcies a aquella radiografia doncs li van poder extreure la corona de porcellana dels pulmons amb una broncoscòpia.
9: Però l'Elvis, agraït per la ràpida resolució d'aquest imprevist, un cop fora de l'hospital, va enviar una nota al personal mèdic.
6: Era un tio que tenia sensibilitat, per aquestes coses. Era una nota breu, però feta amb molt enginy, que deia així: "When I went in, I was all shook up, but I left loving you."
9: Oh.
6: Quan vaig venir, estava tot commocionat o sacsejat, però vaig marxar estimant-vos.
2: Que maco, l'Elvis, tu.
6: Sí, la gràcia d'aquesta nota és que, de fet, contenia dues referències a cançons de l'Elvis. All shook up, per una banda. I'm all shook up.
5: Les pistes que he cremat jo amb això. Va.
6: Doncs aquesta, per una banda, i finalment el Loving You, que de fet és dels mateixos autors que el rock de la presó.
1: Mira.
6: És una peça de l'any 1957 i que mostrava la versió més romàntica i seductora de Fel Feixedes i també d'Elvis Presley. Una vessant que acabaria esdevenint també una de les seves grans marques personals. Música, mestre.
1: Aquesta era
5: el cortijo, el laser show.
2: Que tenia
5: les lentes.
1: Aquí és quan ja havies d'haver fet la feina prèvia.
10: Jo aquí sempre m'anava al bar.
6: Anava a plorar després.
1: Ben bonica, aquesta.
10: Home, i tant. Oh.
3: Utilitat en una illa deserta.
1: Vinga, sorprèn-nos.
2: Saps l'altre dia que hi va haver un eclipsi de sol?
1: Sí.
2: Fa quatre dies que hi va haver un eclipsi de sol.
1: 12 d'agost era.
2: No, l'eclipsi, l'eclipsi. Imagina't que t'agafa una illa deserta.
1: No.
2: Jo no ho voldria perdre, Peyu.
1: Clar.
2: No vas sobrat d'espectacles a una illa deserta.
1: No, és molt
2: doncs
1: avorrit.
2: Si tens una radiografia, pam, pots mirar l'eclipsi.
1: Ja va. Està.
2: Fins aquí, és pel que serveix.
1: Fins aquí la utilitat de la radiografia en una illa deserta.
2: No, tan ràpido, Cabrero. Digue'm, Mercè.
11: Que diuen que no, eh?
1: Que no,
11: que no ho fem servir, que no. Que no.
2: Això, tenir saps qui ho diu? Els fabricants de les ulleres de...
11: Jo no ho provaria per si un cas.
2: A la càrcel vas a venir a robar. A veure, si tenim una radiografia, per exemple, del crani,
1: sí,
2: vale, i un parell de fèmurs, què podem fer?
1: No ho sé.
12: Una bandera pirata.
2: Si venen els pirates a matar-nos, la podem fer servir per dir, ei, som dels vostres.
12: Ostres!
2: No em mateu!
3: Utilitat com a joguina sexual.
2: Això està claríssim. Pot servir per complaure traumatòlegs amb parafílies molt concretes. Per exemple, pot ser que et digui el traumatòleg, eh? Jo és que si no em toquen el tercer metatarsià del peu, jo no arribo a l'orgasme. Per exemple, perquè són així els traumatòlegs. Llavors tu, hòstia, no tinc ni puta idea on està el tercer metatarsià, no?
12: Ja.
2: Tu saps, per exemple?
12: Ni no.
2: Ni puta idea.
12: No.
2: Aquí és on entraria la radiografia, perquè t'ho indiqui exactament.
12: Mm.
1: El tallagespa és un invent que a mi em genera admiració i rebuig a parts iguals.
12: Coi, per què rebuig, paio?
1: Bueno, perquè...
12: Home, és molt ben parit, un tallagespa.
1: Completament d'acord, però els que es foten a tallar la gespa el diumenge a les 8 del matí, eh? Hòstia, no pots tallar l'herba una altra hora, beneit?
10: Bueno, és quan la gent fa festa, paio, cada setmana.
1: Sí, sí, sí, doncs que com a mínim que es posin samarreta.
11: Quina samarreta? Què vols dir, la samarreta?
1: Bueno, que hi ha un tipus d'home que el que li agrada no és tallar la gespa, el que li agrada és treure la samarreta i que la gent miri com està la gespa. El tallagespa és un invent del segle XIX. Fins llavors s'havien de fer servir eines com la falç, la dalla, no? Però el 1830 tot això canvia gràcies a un tio molt ben parit, Edwin Brett Budding.
12: Ei.
1: Un màquina, aquest home, eh?
12: Un màquina.
1: Ja en vam parlar la primera temporada perquè aquest tio és el mateix que va inventar la clau anglesa. És gros, això, eh?
12: Hòstia,
10: és veritat.
1: Inventes el tallagespa i la clau anglesa, eh? Cuidado,
11: sí, sí, eh? Són diferents, eh?
2: Jo crec que tenia altes capacitats, aquest tio, eh?
1: Mira,
2: però de veritat, altes capacitats, eh? No com els nens ara, que els pares tots ràpid diuen, no, em sembla que el nen té altes capacitats.
1: No, el que passa que, passa que vostè és idiota i per contrast ho sembla. L'Edwin va anar a buscar la pasta bàsicament perquè ell va crear tallagespes encarats als grans jardins de les famílies aristòcrates, de les universitats.
10: Quin puta, no era tu.
2: Digue-li darrere.
1: I el tipus de tallagespa que va inventar ell no és el que estem acostumats a veure nosaltres. El primer tallagespa de la història és d'aquells que semblen una mica... Sabeu com un carretó de portar caixes de cervesa?
2: Sí, perfectament.
1: Sí. Saps? El que surt el del Homer Simpson,
2: sí,
1: que a les famílies americanes sempre surt.
11: Sí.
2: Aquella roda, aquests són els bons.
1: Ah, sí.
2: Els manuals, que t'hi deixes els ronyons.
1: Sí, senyor.
2: Els de motor són pels dèbils, pels covards, pels fluixos.
11: Que talles molta gespa, tu.
2: La que puc.
1: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
6: Boig conegut. Un actoràs de presència i veu imponent que només pot interpretar protagonistes. S'ha posat a la pell de personatges de Shakespeare, de Manelic de Terra Baixa, del comte Arnau i fins i tot de Jacint Verdaguer. Alguns també el coneixeran per les seves aparicions a Mirall Trencat o el Com si fos ahir. Sigui com sigui, no hi ha personatge que interpreti que no deixi a tots els espectadors embadalits.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Ernest Villegas!
2: Bravo!
1: Ernest, escolta, tu recordes quan ens vam conèixer, tu i jo, no?
13: Hòstia, fa un rato, no?
1: Aviam si te'n recordes, del moment concret.
13: No, tu el tens molt més present.
1: Sí, perquè em vaig impressionar molt.
13: Recorda-me'l, sisplau.
2: No se'n recorda.
1: No se'n recorda.
2: No se'n recorda.
13: Recorda-me'l.
1: La primera vegada que vam coincidir, jo et vaig conèixer amb una obra que fèiem sobre Jacint Verdaguer. Tu,
13: hòstia!
1: Un dels dos feia d'Escolanet i l'altre de Jacint Verdaguer.
12: No digueu qui.
1: Això sí que recordaràs qui feia.
13: Hòstia, Verdaguer, eh? Com va perseguint en el temps, això.
1: Sí.
13: És veritat, això ho vam fer a l'Institut del Teatre,
1: sí,
13: a Vic, sí, dirigit per la Montse Albàs.
1: Sí. Meritíssimos, es deia.
13: És que ho sap tot.
1: Ho sé, tu.
12: Meritíssimos.
13: Sí, sí. Hosti, no me'n recordo.
1: Jo feia d'Escolanet i tu feies de Verdaguer.
2: Ah, va ser bastant més important per tu, Peyu, que per ell.
1: Sí, sembla que sí, eh?
2: Que sí que ho sap.
1: Perquè jo va ser la primera cosa que vaig fer de teatre que vaig cobrar. Em sembla que em van donar 60 euros.
13: Però jo em sembla que també, eh?
1: Ah, sí, mira.
13: Sí.
2: Ah, guaita.
13: Sí, sí, em sembla que també.
12: Si els colonets 60 euros, a Verdaguer, quan...
1: Home, almenys 120, tu.
12: 120, el doble o...
13: No ho recordo, això.
11: Com que veu cobrar un taller de l'Institut del Teatre?
13: No, no és un taller, hòstia, també en tens el que vols.
11: Ai, sí.
2: Ei, ei, ei, passa.
11: Sempre ho he fet.
13: Sí, això són confiances, perdó, perdó.
12: Què és aquesta violència?
1: Ens coneixeu, ens coneixeu.
13: Ens coneixem, sí, ens hem vist alguna vegada, sí.
1: Clar, tots dos heu sortit el Com si fos ahir.
11: Sí. Antes.
13: Sí. Antes, també.
11: Sí. Ja, ja ens però, insultàvem.
1: No, abans del Com si fos ahir ja us coneixíeu.
11: Sí.
1: On heu treballat junts?
12: A Verdaguer.
13: Vam fer un espectacle, el Testimo si he begut, junts.
11: Testimo si he begut.
13: Mira. Que ella és una supercantanta i jo cantava alguna cosa també per allà amb unes patimentes molt fortes, sí, perquè ella ho fa molt bé.
1: Clar, clar.
2: Ja us heu fet petons a la boca, ja us n'hem fet.
13: Sí. Ens n'hem fet, sí. Sí. I a més ens agradava bastant.
1: Et queden dues preguntes per fer.
13: Ja que hi som.
1: Hosti, sempre aquest marcador...
11: T'equivoques.
1: Ja m'hi acostumaré.
11: Has d'anar al revés.
1: Ara te'n queden...
2: Però per què sóc l'únic que té les preguntes limitades?
1: Perquè, ets el
12: que... perquè parles massa.
2: Exacte. Això no era una pregunta de l'entrevista, eh?
1: Sí, sí que ho era, sí que ho era.
2: No, aquesta, Ernest, aquesta última.
1: Escolta, has interpretat grans figures de la cultura catalana. Jacint Verdaguer, no?
13: Sí.
1: Manelic de Terra Baixa, el Comte Arnau... Hi ha algú sí. que et queda algú per fer que et faci especial il·lusió? Un Jordi sí. Pujol... Un...
13: Això seria molt... Això seria molt bé.
1: Mira!
13: No, no, això... No me l'han deixat fer mai. No, no, no ho sé, no ho sé. És heavy, eh? Que jo hi penso i dius, hòstia, el del Manelic em va agradar moltíssim. Sí. Poder dir aquella de He mort el llop.
12: He mort el
1: llop. Clar,
13: clar. Que havia, havia de sortir a matar el Francesc Orella. Això era molt fort, eh? Sí, perquè estava molt emprenyat el Cesc.
1: Sempre fas papers ben parits, però, eh?
13: Aquest era guai. No? I el Verdaguer també.
1: Has fet mai de... d'arbre o de pedra, una cosa...
13: No.
1: Tot quan començàvem, que sempre feies de fúria número 3. La...
13: No, però és allò, Peyu, tu has començat superbé a l'entrevista dient que, hòstia, ens vam conèixer, que jo feia de Verdaguer i tu feies d'Escolanet. Has de descartar papers per no... Llavors has de projectar-lo. No, no. Perdó.
1: Però des de que vas començar vull dir que has estat de sort en aquest sentit, no?
13: Molta. Una és aquesta, que tant de... Algú, per exemple, el Lluís Maria Güell, superdirector i gran amic, quan em va plantejar el Verdaguer, hòstia... Això m'impressiona moltíssim, clar, sobretot, clar. Perquè dius, com l'agafo, aquest home, si no tens temps ni de llegir-te tota la seva literatura, no tens temps... És que era impossible llegir-ho tot i t'acabes cenyint a un guió que podia haver sigut una sèrie perfectament. Jo crec que aquí es va desaprofitar l'oportunitat per explicar aquesta figura en tres capítols. Jo em veia de Verdaguer mitjà. Déu nostre senyor Lluís Soler podia haver sigut perfectament el Verdaguer gran.
1: Home, Verdaguer, donaria per fer la telenovela de la tarda, que cada tarda fos de Verdaguer.
13: Seria molt bèstia. Sí. És que aquest senyor la valia molt part, era alpinista...
1: Bueno, i que sempre parlem de Shakespeare i dels internacionals,
13: sí,
1: però
13: exacte,
1: és equiparable.
13: Sí, el Güell ho va dir molt clarament, va dir, hòstia... no hi ha prous diners o no se'n n'hi aboquen prous com per explicar la història de la vida d'aquesta figura que, que és inabastable, eh?
1: Et deu agradar més el teatre en general que la ficció televisiva o el cinema, no?
12: No ho diguis. No.
13: És diferent, però, hòstia, el teatre, ja. No? Els que en fem, els que n'hem fet, el teatre, allò, cada dia allà, sortir i venga i comença, no?
1: Perquè quan has dit els que n'hem fet en passat, has assenyalat en Xuri i en Fel, com si ja no en fessin, diguéssim. Has dit els que n'hem
13: fet. No, els que n'hem fet, jo també estic dient que ja no en faig.
1: Ah,
13: però sí, els que en fem...
5: ens veu tan grans que ja no està jubilat.
11: Home, és que quan hi ha una edat...
13: Realment no pots dir res.
1: Aquest programa s'ha de vigilar.
13: Sí, hòstia, fileu molt prim. La pregunta era que... No, teatre posa molt catxondo sortir allà en directe i posa que xondo fer una cosa que t'impliqui, almenys a mi, que m'impliqui emocionalment fort.
1: Bueno, és que sempre t'impliques molt emocionalment.
13: Jo m'implico, sí, sóc un implicat. Sóc un implicat.
1: Vull dir que fas personatges intensos, també.
13: Sí.
1: No et desgasta, això, també, una mica emocionalment? Tenim molt associat al drama. Sí, t'agradaria fer comèdia, també, una mica.
13: M'agradaria molt. Però és veritat que el país és petitet, que hi ha com uns estigmes, no? Hòstia, aquell, si l'has de trucar, truca el perquè cardà a Manelic, aquell mata llops i fa coses o diu coses de versos. I en canvi, però és molt difícil fer comèdia. Jo trobo que és dificilíssim. L'altra és una connectada al drama, no sé, jo... Anava a dir, em connecto amb mi mateix, sí, però més senzill implicar-me en una cosa que emocionalment... Sé que la puc reconèixer més ràpid, i en canvi la comèdia... Hòstia, fer riure la penya, em sembla...
1: És difícil, és difícil.
13: Molt difícil,
1: sí. És difícil. T'impliques molt en tot, perquè tu, per exemple, ets de Sant Miquel de Balanyà,
13: sí.
1: I ara estàs molt implicat amb el teatre del poble, també.
13: Home,
1: intentant sí, programar
13: coses. És xulo recuperar... És que amb la sensació de tornar una coseta al lloc... al lloc on vas néixer, on vas començar a fer pastorets, on amb 14 anys ens van donar la clau.
1: És un teatre molt petitó.
13: Molt petitet, i caben 90 persones.
1: Mira.
13: Però és xulo, ha passat gent important per allà. I és divertit que s'entengui. Ara em passen altres... És a dir, és xulo fer la programació. Fem aquest l'escena 6, que són 6-7 coses, d'un poble de 1.300 habitants.
1: Molt bé.
13: Passa gent a fer coses molt boniques, s'ha generat una dinàmica... Ara jo tinc un altre problema, que hi ha penya que m'envia mails i em diu tu, tio, no m'has respost al mèdic, hòstia, sóc actor, no programador, tio. I dic ja...
1: Calma, calma.
13: Sí, clar.
1: Qui canta, Arnau?
6: Aquesta és la cantant estatunidenca Tammy Wynette. Aquesta era una peça del 1968 anomenada Divorce.
1: Mira.
6: Divorci.
12: Ah, mira.
6: Divorci.
1: Divorci.
12: Divorci.
5: Divorci.
6: I atenció, perquè amb el títol sembla que la cançó va anticipar algun moment de la seva vida. Yeah. La Tammy va estar casada durant uns quants anys amb un altre cantant de country, en George Jones.
1: Mira.
9: El bon perla del Jones va destacar tant per la seva veu com per les addiccions a l'alcohol i a totes les drogues.
1: És que els del country semblen els més sants
12: sí,
1: i...
12: Cuidado
1: els del country.
5: Aquell puto ball, alguna cosa se m'ha
1: sí,
5: allà. Allà has d'anar molt drogat.
1: Si no vas drogat, és impossible que t'ho passis bé.
6: Doncs bé, el seu marit va destacar tant per aquestes addiccions que quan vivien junts, la Tammy amagava les claus dels cotxes perquè el seu marit no pogués anar-se'n als bars a les nits.
9: Escandalós.
6: Sí, en una ocasió, però, la Tammy es va despertar a mitjanit i en George no era a casa.
1: Ai, en George.
6: Desesperada, va agafar el cotxe i se'n va anar al bar més proper que tenien, que era a 16 quilòmetres de distància.
13: A 16 quilòmetres?
11: Sí. Les distàncies són molt llargues.
9: I atenció, perquè quan va arribar davant del bar, s'hi va trobar el seu tallagespa amb seient, que això és fort, aparcat allà a la porta. En Jones a dins, i quan ella va entrar, va dir el següent.
14: Veieu, nois! Ja us havia dit que la meva dona vindria a buscar-me.
6: Oh. I arran de tots aquells anys de decepcions matrimonials, poc després del divorci, va coescriure, amb els autors amb els quals treballava habitualment, una cançó que aglutinava els sentiments que l'envoltaven en aquella nova etapa.
9: Till I Can Make It On My Own, fins que me'n pugui sortir sola, es va publicar l'any 1976 i va arribar a ser número 1 a les llistes de country als Estats Units.
1: Hi ha unes llistes de country,
9: Toma,
5: evidentment.
9: Toma.
6: Doncs aquesta peça en qüestió és molt explícita. Parla d'una dona que després d'una separació intenta refer la seva vida i aprendre a tirar endavant tota sola, malgrat que encara estima profundament l'altra persona. Tot plegat, servit en una balada country que incorpora un gran desplegament instrumental on fins i tot hi sentirem orquestra de corda amorosint la circumstància tràgica que ens explica. Música, mestre.
9: Quina veu més bonic.
1: Sí.
5: Aquesta sona titànica,
13: eh?
12: Sí. Oh. A veure, un tallagespa té motor, no?
1: Sí. I,
12: doncs, si tens la sort que el tallagespa, a més de motor, té gasolina i funciona, està salvat, en el cas que vulguis marxar de l'illa deserta, perquè et fas una barca, fots uns troncs, agafes el motor, el poses a darrere, la pròpia hèlice helicoidal la fas servir d'hèlice de la pròpia barca, i ja te'n pots anar a buscar una illa on hi hagi gespa.
15: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
12: Hòstia, és que realment el tallagespa és una cosa que només serveix per tallagespa, pràcticament.
1: Sí.
12: A no ser que el teu enemic faci com a mínim, doncs això, o màxim, 5 centímetres.
1: Mira.
12: Jo li veig poca utilitat, si no, així de bones a primeres.
1: Una batalla contra David el Nomo.
11: Exacte.
5: Home, li passes per sobre.
11: Els noms de jardí.
1: I escapses el barret.
12: Els teus enemics són margarides.
1: Sí.
12: Llavors, sí.
1: Utilitat metafòrica, Joel, va, per anar tancant el tema.
12: Aviam, no sé si per exemple, hòstia, Peyu, m'han crescut molt els pèls de la zona de l'escrot i el Pirineu i avui tinc una cita amb una noia que m'agrada. Em deixes el tallagespa?
1: Llavors seria com la màquina d'afaitar.
12: Clar,
1: vale.
12: La gent li diu tallagespa.
1: Ah, sí?
12: Però en aquell moment, si tu no pillessis la metàfora, em donaries el tallagespa gros. Hòstia,
1: la rumba. Jo tinc la rumba. Però no tinguis por, de la rumba aquesta, que
12: més,
1: no fa
12: clar,
1: mal.
12: I tant que... No, ets tu que has de tenir por.
1: No... El pinzell no té un inventor concret. Les pintures d'Altamira, per exemple, aquells toros que tenen... Bueno, allò té 10.000 anys. Allò ja es va pintar amb alguna mena de pinzell. Va pintar molt malament, al meu entendre.
12: Home, molt malament, molt malament. No fotis paio. Home, paio, que allò té molt valor, eh?
13: Molt valor.
12: A veure, home, i tant que sí.
13: Molt valor.
12: Escolta'm, que Picasso ja va dir que la pintura, a partir d'allò, va anar menys, ja, eh?
1: Jo trobo que estan molt mal fets.
10: Home, paio, era la prehistòria, collons, què vols?
1: Bueno, què passa? Bueno. Escolta, quan jo vaig néixer, també estava la prehistòria de la pintura, eh?
13: És veritat.
1: Tu neixes fa 10.000 anys o neixes avui i pots aprendre a pintar igual, eh?
13: Igual.
1: Et diria més, ells tenien molt més temps lliure per dedicar-se a pintar bé.
10: Home, això tens raó.
1: Ah, passa que eren uns ganduls i uns deixats, només has de veure com anaven vestits. Arregla't una mica, afaita't, nano, saps què vull dir?
13: Sí.
1: No, no has de cardar res més que matar un cérvol de la setmana, no tens collons ni d'afaitar-te, gandul.
13: Burro.
1: Hòstia. Els historiadors solen situar l'origen del pinzell a la Xina.
10: Collons de xinesos, eh? Sí. Qui els va parir, eh? Sí. Ara m'hi avui en dia em dius, tu t'has d'anar a comprar un pinzell, saps què vull dir? I jo vaig amb un xinus.
13: No, Fel, que no pots dir xinus.
10: Que no puc dir xinus.
13: Has de dir xinesos.
10: Per què?
13: Abans ho has dit bé.
10: Bueno.
13: O has de dir, o pots dir orientals, que així no te la jugues.
10: I xinus no
13: quedes
10: puc
13: bé amb tothom.
10: Per què no puc dir xinus?
13: Que s'ha de dir xinesos.
10: Ah, xinesos.
1: Al segle III abans de Crist, els xinesos van desenvolupar una sèrie de pinzells destinats a la cal·ligrafia, que en aquell moment era un art. Ara les lletres xines se les han apropiat als quillos per tatuar-se-les al coll, però abans era un art molt apreciat, eh?
13: Sí,
1: era...
13: sí, sí.
12: No. Xines es pot dir?
13: No, tampoc, però és el peio, és el jefe. No.
12: Ah, va.
1: Lletres xineses, perdó.
12: Sí, sí, sí, sí.
1: Però com que són lletres, tampoc falta estar en el respecte.
13: Clar.
1: No parles de persones.
13: No et vindrà el lobby de les lletres xineses.
1: Exacte. Bé, el moment en què es perfeccionen els pinzells a Europa és, evidentment, durant el Renaixement. Els pintors necessitaven eines millors, que, bueno, al segle XV estem parlant, això, segle XV, segle XVI,
13: sí.
1: 200 anys.
12: 200 anys.
1: El Renaixement són 200 anys, eh? Leonardo da Vinci, Michelangelo...
13: Totes les tortugues ninja.
1: Tot el que van pintar aquelles tortugues en 200 anys... I els altres, els de la prehistòria, 4 milions d'anys rascant-se els ous i et fan els búfals aquells d'Altamira, eh? Arnau Tordera, boig conegut.

0: El meu pare, per família, el meu pare va començar a esquilar, de fet va ser el primer de Catalunya de portar la tècnica Bowen a esquilar...
1: La tècnica Bowen?
0: És la tècnica aquesta que... És a dir, que ara tot el món s'esquila així. La tècnica més moderna, poder té 70 anys, però bueno. Que el meu pare la va portar aquí, va ser el primer de portar-la.
1: D'on te la va treure el teu pare?
0: De França.
1: De França.
0: A França van sempre una mica més.
1: Sempre per davant amb tot.
2: Veure, amb tot.
3: Amb tot.
2: Unes coses sí, però altres no.
3: Amb tot no, eh?
1: En què aniríem per davant? Dels
3: en higiene, per exemple. Sense anar més lluny.
4: Però ells van inventar el bidet.
3: Sí, però sí, el bidet.
1: Però és que el facin servir, no? Andreu, no, seguim una mica la història. Quina és aquesta tècnica, la tècnica Bowen? Perquè els que no hi entenem, què feu?
0: És una sèrie de passos, i aquests passos et permeten fer... És a dir, sense lligar l'ovella, això primer de tot.
1: D'acord.
0: És una tècnica... Tu esquiles una ovella en un minut i mig.
1: Hòstia.
0: Depèn de l'ovella, depèn de tot. I tu segueixes uns passos, que aquests passos et permeten doncs, fer la passada que toca i fer el mínim de passades, perquè després hi ha tot el tema de la competició, no? També, al final... Però...
1: Quina pressa hi ha, esquilar una ovella?
0: No,
1: en el dia a dia...
0: No, cap ni una.
2: Si has d'anar al cine...
1: Sí, no, però vull dir... Per què s'ha de córrer per esquilar
3: una
1: ovella?
3: Home, perquè així guanyes més diners, no?
1: Ah, sí? O vas per ovella?
0: Exacte.
1: Com es paga, això? Per ovella o per hores?
0: Per ovella, per ovella.
1: Per ovella?
0: Sí.
1: Llavors no cal córrer.
4: Bueno, tu ja...
3: O en un dia, si en tens fetes 200, dius, carai, tu...
1: Clar. Sí. És una feina dura, entenc.
0: És una feina dura. Primers anys més... Després, ara, és com aquell... Jo, si ara poso t'esquilar, és com aquell cordar-se la sabata, saps? O conduir.
2: Yeah.
0: Vull dir, quan pares és quan et fa una mica mal tot.
2: Home, però tu se't deu fort.
1: Sí.
2: Home,
1: sí.
2: Forma.
1: Bueno, ara mateix l'estem veient esquilar una ovella. Això és la tècnica Owen, que diu?
0: Owen, sí.
1: Owen.
0: Uh-huh. És del 1952, feta per un pastor neozelandès.
1: Mira.
0: Això és Itàlia, això, de fet.
1: Això és Itàlia, això és Itàlia, eh? Itàlia, sí. Vas a esquilar a Itàlia.
0: Al nord d'Itàlia... He fet dues campanyes, vaig fer la tardor passada i aquesta primavera. Ara d'aquí poc marxaré. Ara es torna a esquilar, al setembre.
1: Clar, voltes pel món, perquè la gent que no ho sàpiga, clar, les ovelles no s'esquilen sempre. Hi ha un moment de l'any que s'esquilen.
0: Correcte, sí. Però és que cada pis és diferent, eh? No sé quin bosc que comenci.
1: No sé, pel nostre. Comença pel nostre.
0: Pel nostre seria aquí l'esquilada a partir de Sant Jordi fins Sant Joan.
1: Sí.
0: Són aquests dos mesos. Després hi ha gent que ho fa una mica més aviat, una mica més tard. Però
1: es fa un cop l'any.
0: Un cop l'any. Si la llana valgués alguna cosa, es faria dos cops, perquè...
3: Ah, no val res, la llana?
0: No, res de res.
1: Perquè ens situem en el teu dia a dia, un any natural teu, on comença, on acaba, per quins països passes?
0: El seu seria fer. Novembre, mig desembre, Austràlia. Jo no ho he fet. Austràlia no ho he fet.
1: No
2: hi vaig.
0: Desembre sí. Ai, desembre, perdó. Nova Zelanda seria desembre fins mig març. Després arribar aquí, anar a Itàlia fins final d'abril, començar aquí. I després, aquest any, perquè he ajuntat la feina d'aquí el mes de maig i el juny he anat a Sardenya.
1: Uh-huh.
0: És ovella de llet, hi ha 3 milions d'ovelles a Sardenya.
1: Sí. Collons!
0: Una illa que hi ha un milió de persones, 3 milions d'ovelles.
1: Déu-n'hi-do.
0: I després, el juliol, fer 4 coses que queden per aquí i fes una mica de vacances. I al setembre hi ha Nord Itàlia una altra vegada. Que
1: I et guanyes la vida fent això tot l'any?
0: Sí. Aquest any sí. Després ja veurem l'any que ve.
2: Vas amb ajudant? O...
0: A veure, aquí s'esquila amb agafadors.
2: Sí.
0: Però a Nova Zelanda te les agafes tu, al Nord Itàlia treballem amb una màniga, que l'ovella es van passant, tenim una porta, i tu te l'agafes tu.
2: Ah. Mm.
0: A mi personalment m'agrada més, sembla més difícil, però m'agrada més agafar-me-la jo, perquè... Si te la porten, estàs tot el rato amb l'esquena avall, saps? Yeah. En canvi, si te l'agafes tu o la tombes tu, ja t'estires un moment, encara que siguin 10 segons,
1: sí.
0: Ja t'estires l'esquena.
2: Va ser molt mal parida, aquesta feina, Peyu.
0: No, és dur.
4: I ho has de fer de la manera que es fa al país? No pots fer de la manera que et vagi bé tu, si al final ets tu que estàs
0: fent la feina? Bueno, per això vull començar a provar-ho d'una altra forma aquí. L'any que ve miraré de fer fora els agafadors, perquè també costa trobar gent, que et vulgui portar les ovelles, però...
2: Sí.
0: Treballar de com es fa tot el món, saps?
1: Jo mateix, el seu pare
3: jo no t'ho faria.
1: El seu pare va portar la tècnica Bowen aquí i ara el que hauríem de fer és que els francesos copiïn la tècnica Andreu Castellà. Com és una màquina? Que en tens una aquí? Ens pots ensenyar la màquina d'esquilar? Agafa.
0: Ensenyaré només.
1: Sí, tu mateix. Estava per allà sota terra, l'he deixada aquí, goita.
2: Home, sota terra, tampoc.
1: Bueno, a sota el sofà,
0: per muntada.
1: A terra.
0: Això és, diguem, la tisora, o el puny, és la tisora.
3: Sí.
0: Que funciona com una màquina d'afaitar-se.
1: Sí.
0: O tallar cabells, i el pinta i la cuchilla. I res, això va connectat, no sé si se'n veu, això va connectat amb el cardant, no?
1: Sí.
0: toma de força, diguem,
3: sí.
0: I amb el motor elèctric, i el motor és el que fa connectat al corrent, i després això el que fa girar.
3: Ja m'ha estat rato amb en Peyu mirant com anava. Sí. Va, vam cardant.

0: Ai, no hi hem pensat.
1: Clar. Ens l'estàvem mirant amb en Xuriguer, que com funciona aquesta màquina.
0: Són curts, a vegades.
1: Quin rècord tens, per exemple, en un dia, en una hora?
2: L'hora, normalment, és que depèn molt de l'ovella, però entre 25 i 45 l'hora. Depèn de l'ovella, depèn de la mida.
1: I el dia que n'has esquilat més?
2: 300.
1: 300, eh?
2: Un dia i prou.
1: 300, tenim la prova, ens ha enviat la foto un amic seu. Aquí se'l veu amb l'ovella número 300.
2: Sí, sí, això no, això el meu amic em va dir, això no és sang, això és betadina, eh?
0: És delicada la pregunta, eh? Aviam, disparo, eh?
3: Abans de fer-la ja sé per on va.
0: Aviam, no! Perquè que el Rosé a vegades fa el carinyo. Has sentit alguna vegada alguna cosa especial? Especial? No et dic marrano, et dic especial. Allò de hi ha una ovella que te la mires diferent, que dius, bueno, amb aquesta tinc un feeling, tinc una
1: connexió.
4: No pot ser això.
1: A veure...
2: Jo no, però a vegades ho penso, perquè a vegades penso. I dic, jo al final, si esquilo 15-20.000 ovelles l'any, per mi una ovella és com una ovella més, saps?
0: Yeah.
2: Però per l'ovella, poder s'esquila... És una vegada a l'any, saps?
0: Per tu,
2: és important, però jo a vegades penso... Hòstia, doncs...
1: Alguna poder sí que s'ha enamorat de tu.
2: Això poder sí.
1: Al revés.

0: Anar despotricant dels francesos.
1: No val gaire la pena, la cançó.
0: Ah, no? No t'agrada, la cançó?
1: Liat jo, però... Els francesos, a veure, musicalment, tenen grans noms dins el món del sinfonisme.
0: Sí. Mustaquí.
1: Sinfonisme no seria l'exemple de...
0: És l'únic francès que conec.
2: Home, aquell que era tan lleig.
0: Sí, home,
2: el Brel.
0: Brel.
1: Bé, doncs mira, anem per un artista similar. En aquest cas és el francès Maxime Le Forestier.
3: Ah, de la cançó aquella, El Pinzell.
1: Quina?
4: Quina, com fa?
3: Le Pinzell de l'amour.
5: Le Pinzell de l'amour.
1: No em sona res.
2: Le Pinzell de l'amour, eh?
5: Le Pinzell de l'amour. Wow.
1: Bé, el que sentim és l'èxit d'en Maxime Le Forestier, el seu gran èxit, de fet, San Francisco.
0: Mira.
1: Publicat el 1972 i que el va convertir en un dels grans noms de la chanson francesa dels anys 70. Va escriure aquesta peça arran d'un viatge a San Francisco, a Califòrnia.
0: Mm-hmm.
1: Durant unes quantes setmanes va estar convivint en una comuna hippie que hi havia allà.
0: Mira que maco.
1: El text de la cançó rememora justament allò, les persones que hi vivien i, sobretot, la casa blava que els acollia.
4: La peça es va convertir ràpidament en un dels grans èxits de l'estiu del 1972, ja que aquella història humana, senzilla, sobre una casa blava, una comunitat de joves, tot molt hippie, doncs bé, connectava amb l'esperit de tota una generació. Sí.
1: Durant els anys posteriors a la publicació de la cançó San Francisco, diversos admiradors de Le Forestier viatjaven fins a San Francisco per trobar la casa blava de la qual parlava.
0: Mm-hmm.
1: Però la localització es va anar difuminant i amb els anys la van acabar pintant de color verd.
0: Ah, sí? La casa verda, llavors.
5: Per no emprenyar, eh?
3: Per no anar emprenyar.
1: Clar, llavors,
4: això va fer que fos encara més difícil trobar-la.
5: Clar.
4: Llavors la llegenda i el misteri sobre aquella casa blava van anar creixent i creixent i creixent i la gent no la trobava.
1: No va ser fins al 2010 que la casa va ser localitzada altra vegada. O sigui, aquesta gent, els francesos, van perdre una casa. L'any següent, el consolat de França va intervenir perquè la casa recuperés el seu color blau original.
0: Mira.
1: Bé, escolteu una altra peça d'aquell exitós disc de debut que va vendre més d'un milió de còpies. La peça d'aquest títol, que en català és Com un arbre,
0: ara.
1: És una cançó crítica amb la urbanització salvatge i una reivindicació de la natura i la llibertat. Música, mestre.
0: Com
1: un
0: arbre.
1: Com
0: un
1: arbre. Igual. Com un arbre. Exactament.
0: Igual. Ho has fet igual.
6: Entre béton et bitume, pour pousser, je me débat.
7: Utilitat com a joguina sexual.
0: Aviam si podem evitar parlar de ficar-nos coses per forats.
2: Què vols que fem amb un pinzell, si no? A veure...
0: No sé, pessigolles, no?
2: Ah, sí, home, ara resulta que les pessigolles són sexuals.
0: No ho sé, no ho sé.
2: Doncs mira, si les pessigolles són sexuals, jo vaig perdre la virginitat als 6 mesos. Amb els meus pares. I després amb la meva àvia, les meves tietes, clar, totes anaven passant.
0: S'ha entès.
5: D'aquí ve tot el mal, ara.
0: Imaginem, no són sexuals, les pessigolles. Què podem fer amb un pinzell?
2: Ficar-nos el pel cul, Paio.
7: Utilitat metafòrica.
2: Bueno, hi ha una frase que és anar fet un pinzell.
0: Sí, senyor.
2: És la gran metàfora que hi ha en pinzell. Se li acostuma a dir a la gent que va molt elegant i molt mudada. Per exemple, avui, Peyu, no vas fet un pinzell.
0: Per què?
2: Exemple.
4: Què vols dir?
2: No,
4: però,
0: és un exemple.
2: És un exemple de com utilitzar la frase anar fet un pinzell.
0: Es pot utilitzar en afirmatiu, també.
2: Sí, però jo he decidit que insultar-te una mica. Què
0: avui,
2: et sembla?
0: Avui vas fet un pinzell.
2: Sí que hi vas, realment.
0: Vaig bé, eh? Aquí
2: no,
0: és de, o sigui, dels pocs llocs on apareixo públicament que apareixo dignament vestit.
2: Passa
0: a la
2: que tu, per semblar un pinzell, necessites una cosa bàsica dels pinzells.
0: Que són els pèls.
2: Sí. Sí, sí.
0: Gràcies.
5: Ara sí que és insult.
0: Sí, ara sí.
2: Ara sí, ara ho ha sigut. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. El nou model de finançament autonòmic farà avui el primer pas amb l'aprovació del Consell de Política Fiscal i Financera amb els vots del Ministeri d'Hisenda de Catalunya i també de les Canàries. El govern espanyol confia que el Congrés l'acabarà validant abans que s'acabi aquest any, tot i que a dia d'avui no té els suports necessaris. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
2: Bon dia, la reunió encara continua i són tots els consellers del PP que no han seguit la crida al boicot del govern d'Ayuso avui, però hi votaran en contra. També ho faran Astúries i Castella-La Manxa en mans del Partit Socialista. Però el nou model s'aprovarà, tot i que encara té un llarg recorregut. Primer el Consell de Ministres, després, com deies, la prova de foc al Congrés. Tant la Moncloa com la Generalitat confien que això passi abans que acabi l'any. Alicia Romero, consellera.
3: Podem seguir aquest camí que ja es va fer l'any 2009. Nosaltres creiem que en aquests 3-4 mesos es pot aprovar aquest nou model de finançament i, per tant, treballarem perquè sigui així.
2: I per aprovar-lo serà clau. Junts, Romero demana que no bloquegin ni fons del Ministeri i reconeixen que es guarden alguna carta per seduir-los durant la tramitació parlamentària. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Encara sobre aquest tema, des de Junts per Catalunya insisteixen a rebutjar aquest nou model de finançament. Defensen el Concert Econòmic per Catalunya. Sentim el diputat al Congrés, Josep Maria Cruzet.
4: Quan la proposta d'avui del Consell de Política Fiscal arribi al Congrés dels Diputats, des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat, plantejant la tramitació del Concert Econòmic de Catalunya, plantejant que els diners dels catalans quedin a Catalunya. I esperem que els partits polítics catalans, els diputats d'Esquerra, dels Comuns i dels Socialistes, hi donin suport per tal de poder obtenir, llavors sí, un sistema de finançament que garanteixi les necessitats presents i futures de Catalunya.
1: Més notícies amb Joan Bota.
5: Aquesta tardor les temperatures continuaran per sobre de la mitjana i hi haurà força pluja, una combinació que dispara les alertes per perill d'inundacions. Protecció Civil recorda la importància de l'autoprotecció amb una campanya que té per lema la frase «Tot pot canviar de cop». Barcelona, Montse Poblet.
6: Bon dia. La campanya l'han fet amb imatges reals d'inundacions dels últims anys a Catalunya amb l'objectiu de conscienciar del que pot passar quan plou intensament, com segurament passarà aquesta tardor, sobretot al setembre i a l'octubre. Tot pot canviar en pocs segons i una carretera, un garatge o un pis que semblaven segurs deixar de ser-ho. Núria Parlon, consellera d'Interior, adverteix.
7: Podem estar davant d'una tardor en la qual ens podem trobar en situacions previstes, les quals doncs, treballem amb marge de maniobra, però que també hi ha situacions sobrevingudes, fruit d'aquesta intensitat en els fenòmens meteorològics que requereixen doncs, que ens protegim i que no prenguem decisions amb la confiança de surto un moment, no passa res.
6: Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Prades, al Baix Camp, comença la collita del llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. Els seus camps tenen unes condicions d'altitud, de pluviometria i de temperatura molt similars a les de les grans regions productores que hi ha al centre d'Europa. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Hola, bon dia. Prades s'ha convertit en un referent del cultiu del llúpol al país. Va començar l'any 2014 quan van descobrir l'existència del llúpol silvestre a la zona. L'any 2019 en van collir 3.000 quilos. Enguany preveuen igualar o fins i tot superar les 7 tones de l'any passat. Tota la producció l'utilitza DAM. La cervesera catalana va posar en marxa el projecte amb la col·laboració de la Cooperativa Agrícola i l'Ajuntament. L'enginyer agrònom responsable del projecte, Kevin Tejedera, diu que tenen marge de creixement.
9: Aquests dos últims anys la producció és molt similar perquè també les condicions climàtiques també han sigut bastant similars en quant a pressió atmosfèrica, en quant a climatologia, temperatures altes, manca de pluges, però la nostra idea és que això ha de continuar a créixer, el cultiu té possibilitats de continuar creixent i fent més producció de la que estem fent ara.
8: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
5: El govern de l'ultradretana Giorgia Meloni a Itàlia es converteix avui en el que ha durat més de la història d'aquell país, en un país caracteritzat per la inestabilitat política. La primera ministra supera els 1.412 dies consecutius de Silvio Berlusconi. Meloni governa Itàlia des de finals del 2022 amb pragmatisme, centrada en la mà dura contra la immigració i la delinqüència. Els últims mesos, però, ha tingut discrepàncies amb Trump i ha vist com apareixia amb força un nou partit d'extrema dreta. Meloni ha atribuït el rècord de dies al poder a la coalició de dretes amb la qual governa i fa aquesta tarda un míting a Bari que obre la precampanya per les eleccions de l'any que ve.
1: La Casa de Cultura a Girona acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo, una nova manera d'acostar-se a l'obra de Leonardo da Vinci a partir de la figura de la dona. La mostra vol superar les formes tradicionals de visita als museus i fer l'art més comprensible i més vivencial. Girona, Maria Rovira.
10: Bon dia. A través d'una selecció d'imatges i recursos adaptats es vol fer el contingut accessible a tot tipus de públic, fins i tot amb dificultats visuals. Rafael Gálvez, comissari de la mostra.
11: Anem a descobrir qui és la dona que n'hi ha darrere de la majoria o esquadres més importants d'ell. I una exposició on el primer eslògan, el primer que n'hi ha que dir és que està prohibit no tocar, n'hi ha que tocar-ho tot.
10: S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar els detalls d'obres com la Dama de l'Ermini o la Gioconda i també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu per poder-les tocar. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
1: Els esports amb Bou del Serra.
12: El Barça s'enfrontarà a Arsenal, París Futbol Club i Servet de Suïssa a casa i a Bayern de Múnich, Roma i Kiu de Dinamarca a domicili a la fase Lliga de la Champions femenina de futbol. Després del sorteig que s'ha fet fa uns minuts a Nyon, Suïssa, els quatre primers classificats d'aquesta fase Lliga accediran directament als quarts de final. El Madrid obre avui la quarta jornada de Lliga a les 9 Betis-Real Madrid. El Barça jugarà diumenge al camp del València i l'Espanyol rebrà el Sevilla també diumenge. Mentrestant, Julián Álvarez ha entrat a la convocatòria de l'Atlètic de Madrid per jugar demà al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. A segona, el Girona marxa avui cap a Gijón, on demà té partit de Lliga. Justin és baixa per lesió i són novetats a la convocatòria Carles Pérez, Mateu Morell i Mauro Furtado. El Sabadell no juga fins dilluns a casa davant el Córdoba. En tennis, Paula Badosa queda eliminada a la segona ronda de l'Obert dels Estats Units. La catalana ha perdut aquesta matinada amb la nord-americana Coco Gauff, la número 4 del món en dos sets. En ciclisme, avui, 13a etapa de la Vuelta entre el Muñécar i Loja, a Granada. Enric Mas segueix de líder. I en handbol, avui es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. Barça, Porto i Sporting de Portugal, Bidasoa.
0: Fins aquí les notícies.
13: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
14: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
13: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
15: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
13: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
16: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe passava sempre a Catalunya Ràdio, la veritat.
13: Torna al suplement. Com sempre, a Catalunya Ràdio.
17: Com que em veig, se'n riu.
13: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
18: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%. Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Ai, avui no tinc la sensació de divendres i és divendres. Ja fa una setmana que hem tornat segona temporada de la solució.
1: Què seria per tu sensació de divendres?
0: Sensació de divendres seria com que em fes una mica mandra la vida. Però no me'n fa
1: cap. Home, però si arriba el cap de setmana...
0: No, mandra la vida laboral, em refereixo.
1: Ah, d'acord.
0: Allò no, que ja tens mai. El cap de setmana pensant en el vermut del dissabte. Saps? Això és més aviat divendres. Passa que m'ho passo molt bé la solució.
1: Sí.
0: He de dir que el vermut el fem amb els oients.
1: I passa ràpid, a més.
0: Però molt ràpid, sempre massa
1: diu,
0: ràpid.
1: Molta gent diu, no, ja està una hora parlant d'aquest tema.
0: Massa ràpid.
1: No ho semblarà.
0: Mira, perquè la solució el que fem és trobar la solució en els temes en profunditat, que ja prou epidèrmica és la nostra comunicació diària en general. Nosaltres, en profunditat, el moll de l'os. Mireu, el control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, a la peixera Nil Via, la Viena Gaza i la Lívia Discipio. I avui us portem una solució que barreja història i estètica i salut. Mireu, per què ens agrada posar-nos morenos? D'on baixa això? Quins perills té per la nostra salut? Sobretot, perspectiva històrica. Com ha canviat al llarg de la història el cànon de bellesa de la pell? Per què antigament es considerava més atractiva la pell blanca? Què és ara l'atractiu? Blanca o morena? I qui i quan va decidir que estar moreno era sinònim de saludable? Quan vam començar a prendre el sol per posar-nos morenos? Per què associem el bronzejat amb la bellesa i la salut? Una pell bronzejada és una pell saludable? Quina relació hi ha entre el sol i el càncer de pell? Doncs mireu, la solució, alguna d'aquestes preguntes la té la Sílvia Rosés. Molt bon dia, Sílvia.
2: Què tal, com anem?
0: Vam acabar temporada amb tu i quasi comencem temporada amb tu, eh?
2: Total, vam acabar amb Turbopàquet.
0: Amb Turbopàquet,
2: sí, si ho recordeu.
0: Cert. Avui la Sílvia ha entrat a l'estudi i li ha dit al Fran, sí. Què, Turbopàquet o no? Jo pensava, què diu ara? Clar, perquè parlàvem dels banyadors d'aquests que marquen paquet.
2: Exacte.
0: Els francesos, que els agrada molt el turbopàquet.
1: Sí, teníem oients, que feien el turbopàquet. Sí, sí.
0: Tu l'has fet o no?
1: Jo no l'he fet, sí. Jo no l'he fet perquè no he anat massa a la platja, però mai serà un bon moment.
0: Si heu fet servir el consell de la Sílvia i heu fet turbopàquet, el 677-38-77-19, feu-nos-ho saber. La Sílvia Rosés, per si no veu sentir el programa de la temporada passada, s'incorpora també com a solucionaire habitual, és professora de l'Autònoma, és especialista en història de la moda i col·laboradora de la solució. Amb ella, avui analitzarem la part històrica, de seguida també saludarem la part mèdica, eh? Però Sílvia, ara entrem en matèria. Abans, però, aquest estiu, una de les tendències és que no importa que es marquin les ratlles del biquini. Jo ho he detectat entre el jovent, que ja s'emmarca la ratlla del biquini, ja s'emmarca la ratlla del biquini, això és precisament per demostrar que la gent està morena.
2: Clar, és que, de fet, allò que dèiem, per què ens volem posar morenes? Doncs perquè el primer que diem és per estar guapes, però de cop quan comencen a aparèixer comportaments d'aquest tipus que es noti que estic moreno, que tal, aquí vol dir que la cosa és molt més profunda i que hi ha més coses en joc. Coses, qüestions de classe social, per exemple, qüestions de gènere, qüestions de raça... És a dir, aquí el tema del moreno i de la pell, que en aquest cas Paul Valéry deia, la pell és allò més profund que tenim. Quina cosa més contradictòria, perquè la pell és com una superfície. Clar, però s'hi amaguen tantes coses que val la pena que avui aprofundim.
0: És allò més profund, és allò més profund que tenim.
2: Sí.
0: Em sembla extraordinari.
2: Sí.
0: Per totes les connotacions que té la nostra pell. Eh?
2: Exacte.
0: Fa anys, jo recordo, que se't marqués la ratlla del biquini era com un pecat, no? Que la gent anava als centres aquests de bronzejat, no direm nom, que es posaven absolutament nus. És a dir, també hi ha una evolució en com és el moreno.
2: Però no ho sé, jo de petita me'n recordo, d'adolescent, jo portava sempre el rellotge i no me'l traia mai.
0: Perquè se't marqués,
2: al final de l'estiu veia els... Saps què em vull dir?
0: L'evolució.
2: La fita, allò, el grau que havia aconseguit. Vull dir que, no ho sé, jo aquell moment també ho vivia així amb el tema marca, no? Per demostrar tot el que has aconseguit.
0: Epa, també interessant.
2: Si entre els dermatòlegs s'estaran posant les mans al cap. Però
0: de seguida parlarem amb una dermatòloga. De seguida saludarem a la Júlia Mercadé Salvans, que ella és dermatòloga de l'Hospital Germans Trias de Badalona, i li preguntarem tots els dubtes que tingueu. Per tant, si teniu dubtes o voleu participar, avui línies obertes, com sempre, Fran.
1: Doncs sí, el 93207474, que és el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19, a banda de dir-nos si heu fet turbopàquet aquest estiu. Engeguem la nostra secció preferida, que és Catalunya Dividida. Avui us demanem si busqueu el sol a totes hores a l'estiu o no us moveu de l'ombra, és a dir, sou team sol o team ombra. 93207474 o WhatsApp al 677-38-77-19. He de dir que han fet una enquesta a la comunitat de la solució, al nostre club.
0: Si voleu entrar-hi, ja ho sabeu, eh? Al 677-38-77-19.
1: Sí, 677-38-77-19, aquella emoticona del ditet de...
0: Vull formar part del Club de la Solució.
1: I de seguida us enviarem l'enllaç. Hem fet una enquesta i jo no sé si podeu verificar les dades, a veure què us semblen, però l'11% dels oients de la Solució
0: són
1: de sol.
0: No, només?
1: I el 89% d'ombra.
0: Què m'estàs dient?
1: O menteixen molt, o realment som un exemple.
0: Jo pensava que la gent era molt de sol i jo pensava que era estranya. Ara estem tornant al team ombra, eh?
2: Jo sóc team ombra, total. Jo no faig fotosíntesi, ja.
0: No. Però n'havies fet, eh?
2: M'havia torrat, però ara no sóc fotosíntesi. Vull dir que les torres estan canviant.
1: Estan canviant, estan canviant.
2: No sé si tant,
1: els
2: no sé si tant.
1: Mira, el David ens escriu també, diu, a mi no m'agrada prendre el sol.
0: Jo crec que va una mica per franges d'edat, eh? També, perquè crec que el jovent torna a estar, que es marquin les ratlles del sol, els que som ja una mica més granadets, dels 30 cap amunt, ja comencem a dir ui, hem sentit molt allò de que el sol és perillosíssim, ja en parlarem ara amb la dermatòloga i estem invertint la torna. Ara anem a la perspectiva històrica també i el que connota tot plegat. Així d'entrada, Sílvia, per què volem estar morenos?
2: El que deia abans és que la primera pregunta, allò ras i curt, és per estar boniques. El que passa que te n'adones que la cosa no és tan senzilla. O què significa estar bonic? Perquè estar bonic està travessat també per molts interessos al darrere. Però a més també, clar, fa relativament poc que estar morena significa estar guapa. Per tant, te n'adones que és una qüestió que ha anat canviant culturalment, no? Per tant, anem a veure, perquè, de fet, és segle XX. Poder fa uns 100 anys cap endavant que és bonic posar-se moreno. Abans era totalment diferent. Abans les dones boniques eren les de la pell blanca. Mm. Per què això passava? Doncs perquè, home, si tu eres classe popular, vosaltres, sí? M'explico, no? Vosaltres, no, jo privilegiat. Si vosaltres éreu poble, val, us passàveu el dia al camp, en aquest cas. Segant, recollint, doncs això acabaves moreno total. Jo, com a estament privilegiat, com a petit burgesa, no, jo com a noblesa estava en el meu palau, veient la vida passar, per tant...
0: No et tocava el sol.
2: Si jo estava blanca, demostrava socialment que no tenia necessitat de fer un treball productiu. És així, així de simple. Per tant, el to de pell era un marcador claríssim, especialment en les ciutats occidentals, durant segles i segles, de fet, mil·lennis.
0: El marcador de pell, inclús la gent intentava preservar aquesta blancor o emblanquir-se la pell. Com aconseguien la blancor?
2: Clar, primer, amb la moda. Si aneu, per exemple, a museus, al Museu del Disseny de Barcelona, per exemple, al DAP, o mireu llibres històrics, veureu que mànigues curtes no n'hi ha.
0: La gent... Són tot mànigues llargues.
2: Són tot mànigues llargues. Per tant, ja els vestits era la barrera important. Mm-hmm. No només pel tema de la blancor, sinó pel tema dels contagis. Hi havia una... No en tenien encara ben bé com es contagiava la gent, que això podem fer un programa.
0: Vine, farem un de contagis. Amb un metge.
2: La netedat i tot aquest tipus de cosa, la brutícia i tal. Aleshores, tenien una voluntat d'estar tancar el cos, és a dir, de fer-lo estanc.
0: Com menys contacte amb l'exterior tingui, menys possibilitats, segons el pensar d'aquella època, tindré de contagiar-me de X, no?
2: D'aquí a no netejar-lo, també. Però d'aquí també la roba també és com una mena de carcassa que fa que tapa no només les malalties, sinó en aquest cas també el sol. Però altres coses, per exemple, com els parasols. Mm-hmm. Sí, si haureu vist pel·lícules, i que tant. Van amb el típic parasol de seda, de paper, clar, això que un aiguat, un patac, que diuen a TV3, un patac, i allò se te manorris.
0: A segons quines societats encara en porten, de paraigua?
2: Sí, és
0: la
2: que
0: japonesa,
2: estan
0: per exemple.
2: Estan tornant. Jo a Barcelona
0: en comences a veure,
2: més.
0: Eh que sí? En comences a veure, i no és per menys, eh?
2: Exacte.
0: Amb la temàtica ja.
2: Clar, en aquest cas atures els rajos del sol, però també si tu tens una mà inutilitzada pel parasol, significa que també ets d'una classe privilegiada.
0: Perquè t'ho pots permetre.
2: Exacte.
0: Perquè no vas carregada.
2: A veure, tu i jo, que la vida ens atropella, imagina't que a sobre hagis de portar un parasol tot el dia.
0: Ah, tu i jo portaríem el casquet volador, saps allò, enganxat al cap, perquè per poder agafar les bosses de la compra, canalla, el portàtil...
1: Doncs digues, perdona, l'Elisabet potser és de classe benestant, perquè ens escriu i diu, ja fa anys que passo per l'ombra, i fins i tot des de fa un parell d'anys tinc un paraigües pel sol i el faig servir a l'estiu quan no trobo una vorera...
2: Molt bé, Elisabet. Sol.
0: Ben fet, Elisabet, ben fet, eh? Salvatjades s'han fet. Seguim amb això, sí. Ara m'estaves dient el parasol, eh?
2: Després
0: però hi ha més elements.
2: El barret. Sí, el barret ara mateix no l'utilitzem mai, però si tirem enrere, els barrets eren imprescindibles. A més, si tenien una ala suficientment gran, doncs també protegien les espatlles, el coll o el clatell, o el que sigui. A més, si posaven vels, bueno, és que ja no penetrava, m'entens, ni un tsunami.
0: Jo segueixo portant barret, eh? L'he recuperat a partir dels 30.
2: És que és molt guai.
0: Barret.
2: És molt
0: barret.
2: Guai.
0: Mira, com la Regina Rodríguez Sirvent, una de les grans autores de casa nostra, la més venuda a aquest Sant Jordi, de fet, sempre porta barret.
2: És que és molt guai el barret. El problema és que, com que jo tinc aquesta mena de caracolillo sobaquero, si em poso barret...
0: Està parlant dels seus cabells,
2: exacte,
0: eh?
2: Exacte. Si em poso barret, aleshores sembla com un caniche que va de sortir del mar. Per tant, les que teniu el cabell així,
0: sense esperit...
2: Exacte. Apa, no.
0: Home, nena, això no té esperit.
2: Sí, però vull dir que nosaltres hem de vigilar també perquè l'aerodinàmia...
0: També és veritat, també és veritat.
2: Després hi ha l'arquitectura. Si mireu també l'arquitectura del passat, doncs porxos, patos interiors... L'arquitectura també estava pensada per protegir del sol.
0: L'haurem de recuperar.
2: Sí, i després, bueno, clar, un porxe d'aquests o un pati interior, a mi que me'l facin. I després, pólvores. És molt interessant.
0: Mira, ara anirem a les pólvores. Deixa'm un momentet rebre la trucada, perquè ens ha trucat espontàniament al 93-201-7474, si podeu dir la vostra. Si teniu alguna pregunta en concret per la història de la Moranó, que avui ens està resolent la Sílvia Rosés. Ja ho sabeu, 93-201-7474, o per recordar, en aquest cas, salvatjades que hem fet amb la nostra pell, com és el cas d'en Jaume d'Igualada. Jaume, bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
0: A veure, què em vols recordar? Perquè crec que aquesta l'hem fet unes quantes.
3: Fica, aquella època que ens ficàvem l'oli de L'Oreal, sobretot amb molta pastanaga, que ajuda a captar rajos solars. Epa, a veure, que m'emporto un pelirino per aquí. I la veritat és que ara jo sóc de posarem foscor a la llum.
0: Epa, posarem foscor a la llum. És a dir, tu havies sigut d'aquells que es posava olis, pastanaga, aquelles cremes per reforçar la moranó, oi, Jaume?
3: I ara em veig així la meva panxa, és blanc nuclear.
0: I què t'ha fet canviar de parer? És a dir, les recomanacions de tots els dermatòlegs?
3: No, la calor.
0: La calor. O sigui, és un tema de temperatura, en el teu cas, eh?
3: Sí,
0: doncs,
3: sí.
0: Jaume, t'apuntem a l'equip d'Ombra. Gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonic.
3: A vosaltres.
0: Fins ara. Adéu, adéu. Home, aquella època, eh? Els 90, que la gent es posava oli, es posaven com ungüents de pastanaga per reforçar la moranó.
2: Però tinc un dubte, si això tenyia... O et feia sortir més a la moranó?
0: No ho sé. Li preguntem a la dermatòloga.
1: Sí. Bona, perquè la Mila ens envia una fotografia d'un bronzejador que feia servir ella als anys 80, crema de zanahòria de aquesta. Margaret Astor. Diu que era com una mena de gelatina que es posava a la pell. I diu també un pot metàl·lic de color vermell, crema de la vaca, que era un greix blanc. Que
0: no.
1: També
0: però això et devia rostir
1: la
0: pell, no?
1: Com a la graella.
2: Però jo recordo ma mare que es posava l'oli aquest de pastanaga, que semblava com el Ben-Hur allà a les... remant, totes olioses.
0: És que ara m'està dient l'Albert, diu que hi havia una que posava protector zero.
1: No!
0: De dir. Però això està molt bé perquè és publicitat no enganyosa. Sí, de dir, jo no et poso cap protector aquí. Sí, sí. Protector zero, oli de no sé què.
1: Zero expectatives.
0: Mare meva, mare meva. De seguida parlarem amb la nostra dermatòloga i que ens vagi aclarint tot això. Ara deies que, a més, en diferents moments de la història s'han utilitzat pólvores i preparacions cosmètiques per donar al rostre un aspecte encara més pàl·lid. Una qüestió de classe.
2: Classe social, és el que dèiem abans. Encara intentar demostrar doncs, això, que tu no et cal sortir de casa, no et cal treballar. La reina Elisabet I d'Anglaterra es veu que va passar la verola i li va quedar com la cara marcada. I a partir d'aquí va començar a posar-se com una mena de xapapote a la cara, que es veu que era bastant impressionant de prop. I era per encara emblanquinar-se, dissimular una mica les marques,
0: sí.
2: I encara emblanquinar-se més la pell, que estava feta amb vinagre, plom, blanc... O sigui,
0: plom?
2: Tota cosa... Sí, plom.
0: No és gaire bona idea, no?
2: No, no és
0: la cara.
2: No, no. Vull dir que el que aconsegueix per un gató...
0: Wow.
2: Per l'altre. I, de fet, bueno, és que se li va perjudicar la salut. De fet, al segle XIX es posava no només plom blanc, sinó arsènic, també.
0: Com?
2: Sí.
0: Però si arsènic, hi ha una pel·li que es diu Arsénico por compasión.
2: Pues mira.
0: És un verí, l'arsènic.
2: Sí, però en aquell moment no tenien tota la informació i hi havia moltes intoxicacions i morts per tot això, perquè es anaven posant arsènic per un tubo. Clar, perquè l'ideal de bellesa romàntica del segle XIX era aquella dona com malaltissa, vull dir que era un top blanc verdós. Saps què et vull dir?
0: I tant, perfecte.
2: Com la dona de les camèlies.
0: Clar, recordes, t'anem a dir quadres, i és com la languidesa aquella, oi? Com tristor inclús a la cara, ulleres, no? Sota els ulls,
2: de
0: també.
2: De fet, Emily Bronte va dir, si no vaig errada, que bonic és l'estètica quan pateixes tuberculosi. Clar, aleshores hi ha tot això. Aleshores, clar, es posaven això, doncs, elements d'arsènic i de tal, i també bevien vinagre, perquè també els traies la gana, i aleshores, clar, tu et fots un lingotasso de
0: home, no tens ganes de viure, tampoc, no?
2: Clar, però ens té aquesta mena de decaïment, però això té molt a veure amb el gènere, eh? Té molt a veure
0: amb el
2: masclisme.
0: No,
2: és un moment en el qual volen que la dona renunciï als drets aconseguits amb les revolucions liberals, per tant, el que hem d'aconseguir és que la dona s'aparti d'això, construir aquesta idea de dona feble, de dona tonta, de dona que la tanquem a casa. Per tant, has de construir aquesta idea que ella no és capaç. No? Bueno, de fet, és una història d'aquells qui tenen privilegi de poder evitar el sol. És això, no? Però bé, en fi. Després també el tema del blanc no només té a veure amb la classe o amb el gènere, sinó
0: amb la raça.
2: amb la raça. Clar, quan comencem la colonització, aquí s'estableix una jerarquia de qui té la pell més blanca o qui té la pell més fosca, no? Uh-huh. I en funció de lo blanca que tu la tens, tu pots aconseguir doncs, un estatus millor que el qui no la té.
0: Digues, em resulta molt interessant, perquè la blancor es va associar simbòlicament amb la civilització, amb la superioritat,
2: exacte,
0: no?
2: Amb lo civilitzat, amb lo no animal, no? Mm.
0: Bueno, és que no animal, és que és tan fort.
2: Bueno, és que és molt fort, clar. Però és que tu has de justificar que tu arribis a un lloc, comencis a matar mansalva, comencis a saquejar, tu has de justificar. Si aquelles persones no consideres que no són ni persones, que no tenen qualitat ni d'éssers humans, aleshores tires i arrasses, no? Vull dir que la colonització va anar acompanyada de la construcció del que és el concepte de raça, que ara mateix està desestimat totalment.
0: Em deies que en moltes societats colonials, especialment a l'Amèrica hispànica, la proximitat real o percebuda de la blanca europea podria comportar com aquest major estatus de privilegis. Eh?
2: Sí, i hem de dir que ara mateix això no s'ha eliminat. Això seguim encara...
0: Malauradament.
2: Seguim amb idees coloristes d'aquest tipus. Per exemple, hi ha el que es diu la prova de la bossa de paper.
0: Com?
2: Sí, que en certes zones, en certes societats, especialment doncs, americana i tal, si tu tens la cara més fosca que el que seria una bossa de paper...
0: Les bosses de paper, sabeu? Ara imagineu-vos una peli yanqui, aquestes bosses de paper que van al supermercat, que és com el color... com cartró, no?
2: Sí, de cartró. Exacte, sí. Aleshores, és un marcador, no. Perquè si tu tens la cara més, la pell més fosca que la bossa de cartró, aleshores pots patir doncs, problemes de discriminació social.
0: Mare meva, la prova de la bossa de cartró o de paper marró. Déu-n'hi-do. Ara, si et sembla, farem una espècie de fact-checking. Preguntarem si Coco Chanel és la responsable del canvi de cultural i social associat al broncejat. Abans, però, el 677-38-77-19. Què ens diuen, Fran?
1: Home, doncs mira, estan absolutament dividits els nostres oients ara mateix entre els que són de posar-se morenos o d'anar per l'ombra. D'entrada, el Marc diu, jo sóc Team Sol, però sobretot sóc Team Turbo Packet.
0: Això, epa, per començar, epa, el tinc convençut.
1: Però sóc Turbo Packet perquè nedo en aigües obertes i no em va bé nedar en bermudes. Per tant, amb aigües obertes.
0: Però escolta'm, com es diu aquest oient?
1: El Marc, per hobby.
0: Marc Turbo Packet, posa't un color que es vegi sota l'aigua si passa alguna cosa, eh? No te'n malfotis blau.
1: Bueno, i després si ha fet alguna ruta d'aquestes obertes que ens vulgui explicar.
0: Mare
1: també,
0: meva.
1: Una edat, aquest
2: bueno, blau, i si es posa porpra i una medusa s'enamora del Turbo Packet.
0: Bueno,
2: per tant, el que recomanes, eh?
1: Mira, he de dir que l'enquesta realment reflecteix el que són els nostres oients, perquè majoritàriament també en el WhatsApp ara mateix en directe són d'ombra, el Cristian, el Jordi, l'ombra, la Carme, l'Anna, vol ser blanca nuclear. Epa. L'Andrés diu, com deia la meva àvia, el millor del sol és l'ombra. I li vaig fent cas des de que la conec. Atenció a la que diu la Sara. No m'agrada gens el sol, però m'agrada molt estar morena. De fet, clar, estic supermorena i ho aconsegueixo estant dins de la piscina molta estona. Que això, crec que els dermatòlegs també diran que encara que estiguis a l'aigua, el sol et toca igual.
0: Però potser els rajos ultraviolats és com els vidres del cotxe.
1: Doncs mira,
0: no?
1: que
0: et protegeixen.
1: Que ho atenua,
0: no ho sé. Mira,
1: pregunta-li. A la tovallola, sempre a l'ombra. I mira, acabo amb la Txell, que és de l'equip de l'ombra, també, i fins i tot em prenc pastilles de protecció solar.
0: Com? A veure, sí que he apuntat moltes coses, eh? A veure, aigua de la piscina, pastilles de protecció...
1: I ens envia una fotografia, eh?
0: Què dius?
2: No ho havia vist mai, això.
1: Tant, mira,
0: comencem per aquí. Escolta'm, saludem a la Júlia. Júlia Mercader, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia a tothom.
0: La Júlia Mercader és dermatòloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Escolta, tenim moltes preguntes. Júlia, t'havíem de trucar una mica més tard, però clar, és que estan sorgint moltes coses. A veure, així d'entrada, fem una bateria de preguntes que ens estan fent els oients. Podeu aprofitar que tenim la Júlia punxada per fer les preguntes que vulgueu respecte al sol. L'aigua de la piscina ens protegeix contra el sol, sí o no?
4: No. Igual que quan anem a esquiar, la gent es crema quan esquia, perquè la radiació rebot contra la neu, diem que la radiació en l'aigua pot penetrar i per això, de fet, ens posem morenos. Si no, tampoc ens posaríem morenos a sota l'aigua.
0: Ah, clar, amiga. Per tant, aquesta oient està en el cert, eh? És a dir, es posa morena gràcies a l'aigua de la piscina, però ens hem de posar crema igualment si tenim previst estar dins de la piscina, doncs.
4: Exacte, o crema, o bé, ara també s'està començant a posar de moda camisetes d'aquestes de fotoprotecció i així, que en l'aigua, de fet, és el que protegeix més, perquè la crema, al final, per molt que sigui waterproof, acaba marxant si estem molta estona.
0: Samarretes de fotoprotecció, això al final s'acabarà posant de moda, Sílvia? i acabarem veient models o grans firmes fent samarretes de fotoprotecció, eh?
4: Segurament que sí, segurament que sí.
0: Tu com ho veus?
2: Jo ho veig bé, no ho veig pas malament. Tu ja estàs apuntant pel teu fill, eh?
0: Sí.
2: Ja només li falta, et falta això, eh?
0: És que, saps què passa, Júlia? Que ara la Sílvia em diu això perquè fora d'antena he dit, jo sóc d'aquestes mares que li poso gorreta, aquelles com que sí, protegeixen el clatell.
2: De l'Orens Aràbia.
0: Exacte. Protecció 50. Li poso també aquestes samarretes de fotoprotecció. El tinc sempre sota a l'ombra. Potser estem exagerant o amb criatures hem de ser especialment beligerants contra el sol?
4: A veure, en realitat jo crec que tots ens hem de protegir. Està clar que sí que és veritat que quan exercim el rol de tutors i així, ens concentrem molt i molt amb els petits i a vegades també ens n'oblidem de nosaltres, eh?
0: Que això també és
4: una cosa que hi hem de parar atenció. Els nens quan són molt i molt petits, quan són bebès nadons, l'ideal seria que no estiguessin massa exposats al sol. Val? Llavors, a tot això de les camisetes de màniga llarga, el gorrito, les ulleres de sol, sí que és veritat que es recomanen, però també, de fet, fa poc vaig llegir un informe d'un oftalmòloga que deia que fins a certa edat, fins als 2 anys, millor no posar ulleres de sol als nens. Llavors, home, doncs potser el que hem de fer és vigilar no exposar-lo excessivament, no? Però, bueno, hem d'estar una mica a sobre perquè les cremades solars a edats molt infantils sí que poden augmentar molt el risc de càncer, i això sí que ho sabem.
0: Júlia, ara una oient ens deia, fins i tot jo prenc pastilles de protecció solar. Sí. Què són aquestes pastilles? Com funcionen? I si realment funcionen o són tan eficaces com posar una barrera física, que seria les samarretes de fotoprotecció o les cremes?
4: Mira, la fotoprotecció solar és un complement. Jo sempre això ho deixo super, super clar a la consulta, perquè qui es prengui la fotoprotecció solar i llavors no passi res més, no cal que se la prengui.
0: És complement, d'acord.
4: Exacte, és un complement. Què fa la fotoprotecció oral? La fotoprotecció oral realment actua quan ja hem absorbit la radiació ultravioleta i evita que faci danys. Val? Llavors, és un pas una mica després de lo que seria un fotoprotector com una crema o com una camiseta o com anar per la sombra.
0: Però va com a nivell celular, Júlia.
4: Sí, és com prendre antioxidants. Són antioxidants que lluiten contra els radicals, que se'n diuen, que és com el dany que fa el sol, que aquelles coses que queden sueltes a les cèl·lules que són nocives, el que aconseguim és neutralitzar-les perquè no causin dany a l'ADN i, per tant, no facin mutacions i, per tant, no facin tumors.
0: Amiga, és a dir, perquè no facin el mal major, però sempre complementaris aquests sistemes de barrera clàssics, eh?
4: Mare
0: meva. Júlia, escolta'm una cosa, preguntes més que han sortit, eh? Un oient ens explicava, ara no recordo el nom, Jaume, ens deia que ell recordava que la gent s'untava en oli i en una espècie de crema de pastanaga. Aquestes cremes tenyien o afavorien que la nostra pell es cremés al sol i, per tant, ens posàvem morens?
4: A veure, el tema d'aquest de les cremes de pastanaga, de fet, tots els olis aquests de coco, olis essencials, el que teòricament promouen és que les pastanagues, per exemple, porten betacarotens, i els betacarotens et fan quedar com d'un moreno molt ataronjat, a més, que això ho feia abans també la gent, que es bevia i es menjava moltes pastanagues per agafar més moreno, no? Llavors, el que són els olis, si no porten fotoprotector i no porten les bases per fotoprotegir-te, et faran el mateix mal. I, bueno, el tema de que si quedes més moreno o no amb l'oli de pastanaga, sí que és veritat que els betacarotens potencien aquesta capacitat de quedar-te morena ataronjat.
0: També ens ha sorgit una altra pregunta. Aquesta gent que va i es posen el morè instantani, no?, que et ruixen amb una substància, allò és una tinció? O allò és una espècie de, no ho sé, substància que fa que la nostra pell reaccioni?
4: No, no, és com un tint.
0: Ah?
4: Jo almenys els que conec, eh? Jo almenys els que conec són com unes, bueno, com unes cremes que es fiquen, a més s'ha de saber-ne molt bé, perquè si t'ho fiques malament llavors queda una mica rarot, que no queda del tot homogeni.
0: Ens ha passat.
4: Que tinguis allà regalins per una banda i per l'altra de colors més foscos.
0: Clar.
4: Però sí que és veritat que si els fiques bé i amb mimo, fan uns morenos molt macos, que fa que la gent, doncs, et vegi morena i la gent que es veu millor morena estigui contenta, evitant, doncs, el risc d'exposar-se al sol de manera molt continuada, no?
0: Per tant, no és una agressió per la pell.
4: No, si hem de triar estar morenos a l'hora de prendre el sol a les 12 del migdia a la platja sense fotoprotecció o fer això, segurament és molt més segur fer un, utilitzar un autobronzejador.
0: Epa, eh? Ojo aquí, eh? Primer titular que ens ha deixat la Júlia Mercader, dermatòloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Tenies una pregunta, Sílvia, per ella.
2: Júlia, sí, perdona. No sé si has vist Mort a Venècia, al final de Mort a Venècia, que l'home li va relliscant tot el tim per la cara. Això, si sues, passa el mateix o no? O si de cop plou...
4: El tema està en que, teòricament, aquests que es fiquen d'una manera que s'han de deixar com actuar. Igual que quan et fas un tinyal al cap o un bany de color, per dir-ho així, es deixen actuar i llavors es retiren. I llavors la idea és que quan es retiren deixen anar ja el tint i aquest tint queda permanent durant uns dies a la pell.
0: Ah,
4: llavors, teòricament, quan et mulles, quan et banyes, quan t'esquitxes o així, no hauria de passar.
0: Com quan et tenyeixes els cabells, que de vegades les dues primeres rentades deixen anar una mica, però després ja no,
4: Vindria
0: a ser això, no? O quan tenyeixes una peça de roba, que dius, la primera rentada fes-la sola, però després ja no. Mira, ara intentarem buscar algun centre d'estètica, això és un atracament per al nostre departament de producció, perquè ens assegurin com funciona aquesta tècnica. Fem una cosa, Júlia, fem una pausa, recuperem la Júlia amb millor so, perquè tenim moltes més preguntes per tu, Júlia, i també seguirem parlant amb la Sílvia Rosés, perquè ho hem deixat amb aquest fact-checking. De seguida sabrem si és Coco Chanel la responsable o no del canvi cultural i social cap al bronzejat. Ara tornem.
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
6: Chato! L'estiu s'acaba.
7: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, esclar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
9: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
12: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
13: Ara qui viu com solíem viure?
11: Perquè tot un món s'acaba.
13: La casa, el servei.
12: Quants en veus fora, doncs?
13: Uns quants.
12: Ai, senyor.
11: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Catalunya Ràdio.
15: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio i també per TV3 i 3CAT.
16: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
17: Esto promete, Manu.
16: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
17: Buena compra, Manu.
16: A ver, puede. Va. ¡El palo! ¡24 horas!
17: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
16: Venga. Ocasión,
14: Bruce. Catalunya Ràdio.
18: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
19: Ei, mama, què tal?
20: Ja heu tornat a començar el programa normal?
19: Què vols dir normal?
20: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
19: Ah,
20: perquè
19: no.
20: S'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
19: Mama,
20: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
19: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
20: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
19: Ah, sí? En Joel Díaz està...
20: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
19: Ah, no?
20: Massa alt.
19: Què vols dir que és massa alt?
15: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
21: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
22: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
21: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
22: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen 8 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem amb en Fran Domènech, com sempre, amb la Sílvia Rosés, parlant de la moda d'estar moreno. D'on ve això? I també hem sumat a la conversa la Júlia Mercader Salvans. Ella és dermatòloga de l'Hospital Germans Trias de Badalona, perquè ens han sorgit molts dubtes i moltes preguntes entre els nostres oients. Insisteixo, al 677-38-77-19. Preguntes, comentaris sobre moreno. I si heu fet servir aquest sistema de tinció, és a dir, que et ruixen amb un esprai i estàs moreno, que ja ens ha dit la Júlia, que és molt més saludable que no exposar la pell al sol, feu-nos saber, i també volem saber si perd una mica la cosa o no. Vull dir, si portes una samarreta blanca, què? Però tu imagina't que et cases, et fots una ruixada d'aquestes, i després sues una mica al casament, queda una mica lleig, no? Els xurratons allà.
2: O si t'ho fan malament i deixen el gotelé allà.
0: El gotelé, m'encanta.
1: Escolta'm, la Gemma diu que sempre havia anat a serveis de solàrium, sobretot a l'època dels 90, havia anat a un munt de la ciutat de
0: aquells que et
1: donaven
0: les ulleretes.
1: I quan tenia un casament, sobretot, és quan els feia servir. Diu, ara, diu, els meus 50 i escaig, passo de tot això, em poso 50 de protecció, aquest és un tema també que molts
0: anirem
1: i ens pregunten,
0: Júlia, sí,
1: què vol dir 50-30.
0: Ara hi anirem.
1: I a la platja, sempre sota l'umbrella.
0: Mira, veus? Però també t'he de dir que ha pujat molt. L'altre dia llegia un article que entre les dones, especialment, evidentment, totes les pressions estètiques ens atreveixen especialment, des dels 16 fins als 35 anys, tenorèxia. Addicció està extremadament morena. Tenorèxia. Ja hi tornem a ser. A tot això, el canvi cultural del bronzejat. Jo, abans de la publicitat, he dit, fem un fact-checking. És Coco Chanel la responsable del canvi de cultura i social cap al bronzejat? Sí o
2: a veure,
0: no?
2: Això és una cosa que s'ha repetit i a veure, no ho arreglarem aquí, seguirà repetint. Però, a veure, si, no, només posem-hi el sentit comú. Si estem parlant d'una moda, que és la d'anar blanc, atrevessada per tantes coses, que fa mil·lennis que ens acompanya, tu creus que una sola persona pot revertir tot això?
0: Jo crec que no.
2: Vale, pues ja està.
0: Per molt que sí, Coco Chanel o la Beyoncé. Eh?
2: El que hem d'atendre és què estava passant en aquell moment, que coincideixi que ella abraça aquesta moda. Sí, sí, tot el que vulgueu, però hem de mirar què passa. I què passa en aquest moment? Doncs que és el moment de la industrialització.
0: Quin any estem parlant?
2: Bueno, posa...
0: Principis.
2: Finals del 19, principis del 20. Pensa que estem a l'època de la de segona revolució industrial. És un moment en el qual... realment, el ciutadano de a pie, el pobre, el que està és treballant a les fàbriques, en el qual hi gasta 18 hores tancat en una fàbrica. Aleshores, ja no és aquell pagès que està a fora tant de temps, sinó que el que està és tancat en una fàbrica. Aleshores, en aquell moment comença també el tema del temps lliure, el tema de les activitats, de l'esport, un esport molt relatiu.
0: Epa, ja estem veient el gir.
2: Clar, exacte. Qui pot no treballar en una fàbrica 18 hores?
0: La gent privilegiada.
2: Qui pot anar a caminar a la vora del mar, m'entens, amb una d'allò, o sigui, amb l'amiga de torn? Doncs la gent privilegiada. I aquí és quan s'inverteix.
0: Per tant, és la industrialització que passen la matèria prima, les persones de matèria prima passem a estar dins.
2: És el canvi d'hàbits. També té a veure amb... Bé, el que deia, el canvi d'hàbits. També hi ha l'emergència de la burgesia, que té uns hàbits diferents de la gent dels nobles del palau. Clar, és que el segle XIX és una ebullició de 50.000 coses. I això és el que condiciona que també el tema del moreno canviï. Per tant, per favor, Coco Chanel no inventa.
0: No és ella, és una... No. Són moltes causes, com Pedro Sánchez explicant la crisi a Ceuta, no?
2: Són moltes causes, però altra vegada tornem a que es subjau temes de classe, temes de raça, temes de gènere. Per tant, sempre això està condicionant.
0: Què passa amb la roba de bany en aquell moment? Estem parlant del segle XX, inicis del segle XX.
2: Lògicament, que si cada cop es posa més de moda demostrar aquella morenor de la pell, altra vegada per demostrar que tu no estàs tancat en una fàbrica, aleshores cada cop la roba de bany es fa més mínima i és l'inici d'anar reduint que comencem, que ara de dalt a baix tots tabats, que ho vam parlar a l'anterior programa, a que cada cop la cosa és més mínima.
0: T'anava a dir, arriba el bronzejat com a prova de gaudi social.
2: Clar.
0: A les vacances, la consolidació del concepte de vacances també hi té a veure aquí.
2: Clar, perquè ara podia no tant, però arribes de... Encara, jo crec, arribes de vacances, com ara que hem arribat de vacances, i la gent et diu, ostres, tu has passat bé les vacances perquè estàs molt blanc. Hi ha gent que et diu aquest tipus de coses. Ostres, que estàs molt blanca, no?
0: No has fet vacances, nena, que t'has quedat a l'oficina.
2: Exacte. Aleshores, el estar blanc passa a ser com un símbol de que poder no has gaudit suficient, que poder no has pogut marxar fora a les Maldives, que potser no saps divertir-te, que potser no tens vida social. A partir dels 80 comencem també a girar en torre tot això, saps? De que no és només anar de vacances, sinó que t'has d'emportar aquesta mena de souvenir epidèrmic, que és tornar de vacances amb aquesta mostra mostra.
0: A part dels imants i aquestes històries, també tornes també amb la mostra de ei, la meva pell està marcada per aquestes vacances.
2: Però és una cosa que es comentava, ara ja no tant, però es comentava. Com és que estàs tan blanc?
0: Bueno. De seguida tornem a connectar amb la nostra dermatòloga, la Júlia Mercader, que ja la tenim per aquí. Abans, però, mira, hem parlat amb una clínica. Els hi volem demanar això del bronzejat instantani. Parlem amb Franz, o la Franz, de la clínica Artan Studios. Molt bon dia.
3: Sí, hola, bon dia.
0: Hola, Chica, Franz. Com estàs?
3: Bien, gracias.
0: Franz, gràcies per atendre'ns i respondre a aquesta pregunta que ens hem formulat sobre la marxa a la solució. Estàvem parlant d'aquesta espècie de líquid, aquesta ruixada, aquest autobronzejat instantani. Com funciona això, Franz?
3: Mira, el bronceado instantáneo realmente funciona con las proteínas de la piel, ¿vale?
0: Epa.
3: Es un tratamiento, sí, es un tratamiento cosmético, de hecho es uno de los más seguros que existen actualmente, al igual que los productos autobronceadores, y al entrar en contacto con las proteínas de tu piel se genera una coloración inmediata, ¿vale?
0: Ah, per tant, una cosa és tenyir amb el típic, que et foten un mangarasso amb tinció, i aquest que estàs parlant, que és el més nou, és una reacció química amb les proteïnes de la nostra pell.
3: Exactamente.
0: Amiga.
3: Sí. Gracias a un componente, un ingrediente que se llama dihidroxiacetona, que se le conoce en la industria cosmética como DHA.
0: Ajá.
3: Sí, se conoce como un agente autobronceador desde hace muchísimos años que lo utilizan en la industria cosmética y en el bronceado, en aerosol, se aplica directamente con aerografía, con un líquido, ¿vale? Y se deja, realmente deja una coloración instantánea al momento. No tienes que esperar. O sea, se nota el segundo, pero hay que esperar un tiempo prudencial entre 4 y 8 horas para que se termine de desarrollar.
0: D'acord. I, Franz, l'altra pregunta que feia la Sílvia, això destanyeix? O com que és una reacció de la nostra pell, en principi queda allà fixat i no destanyeix?
3: No. Cuando se aplica directamente con el aerógrafo, dependerá mucho también de cada piel, ¿vale? Y de la porosidad. Puede transferir color las primeras horas, pero ya una vez te has duchado, este color ya no tiene por qué transferir a la ropa o dejar manchas.
0: Sí
3: que es verdad que la persona, antes de hacer el tratamiento, tiene que cumplir con unos pasos muy sencillos, como días previos hidratar, hacer una exfoliación...
0: Perquè agafi bé, diguéssim, allò que us agafi amb tàbula rasa, que no tinguem allà una pell morta per allà sobre, sí, que estigui seca.
3: Una piel seca, exactamente. La piel juega un factor muy importante para este tipo de resultados con este bronceado.
0: Clar, és que si no fas això, tu imagina't, et presentes allà amb la pell superseca com aquells que et maquillen i no t'has posat crema hidratant i el maquillatge fa... i et quedes sense maquillatge, no? D'acord.
3: Sí.
0: Ho hem entès.
3: Igualmente, en el mundo del bronceado hay distintas fórmulas, ¿vale? Por ejemplo, no es la típica loción que únicamente aporta color, sino también en la industria del bronceado pues ya hay un poco más de glicerina, urea, se hacen unos preparados como muy particulares según la piel de la persona.
0: Sembla interessantíssim. Doncs escolta'm, Franz, t'agraeixo moltíssim que hagis respost a aquest atracament de la clínica Artan Studio. A quina localitat us podem trobar, Franz?
3: Mira, estamos en Carrer de la Avenir 70, estamos aquí en la zona de Turo Park. Somos un estudio especializado únicamente en bronceados, no hacemos
0: Epa.
3: Otra cosa.
0: Avenir número 70, a la ciutat de Barcelona.
3: 70.
0: Doncs escolta'm, Franz, t'agraeixo moltíssim que hagis atès la nostra trucada. Ens has tret de dubtes. Gràcies i una abraçada molt forta.
3: Moltes gràcies.
0: Adéu, adéu. Ha estat part de la solució, la Franz?
2: Clar, és que, de fet, el que deia la Franz, el DHA es va descobrir allò per error en una investigació mèdica. En el
0: com la penicilina, nena.
2: Exacte, que tocant això, aquesta substància, van veure que es quedaven com morenos.
0: Oh.
2: I a partir d'aquí, als anys 50 del segle XX, a partir d'aquí van començar a crear aquests cosmètics. El que passa que el boom el va fer a partir dels 2000 amb els autobronsejadors i tot això.
0: Flipant. Deixem a preguntar-li a la nostra dermatòloga si això té efectes secundaris per la salut. Júlia Mercader Salvans, de nou aquí amb nosaltres. Bon dia de nou.
4: Bon dia de nou.
0: Júlia, ja has vist, que ens ha quedat allò a l'espineta de saber, això és una tinció o és una reacció química? En aquest cas, la Franz ens parlava d'aquesta reacció química, de despertar aquest DHA, que ara ens comentava la Sílvia, que va ser descobert cap als anys 50 del segle XX. Això té efectes nocius per la nostra pell?
4: A veure, jo sincerament, els autobronzejadors que coneixia, sobretot, són aquests que un s'autoaplica, que són aquests que us dic tipus tint. Si, escoltant-te-li com funciona i veient una mica cap on va el tema, estic quasi segura que això, com tota la vida, et pot fer una dermatitis al·lèrgica de contacte. Més enllà d'això, hauríem de veure a veure quins efectes té a llarg termini el fet d'anar-nos exposant en aquest tipus de substàncies. Però el que segur pot fer és que facis doncs, una reacció al·lèrgica en aquest tipus de productes, que és molt i molt freqüent que productes d'utilitat cosmètica, que van des de perfums fins a conservants, hi hagi gent que tingui aquesta sensibilitat especial i faci eczemes, irritacions i reaccions.
0: Mira, pot ser perfectament, Júlia, perquè quan vas a fer un tractament, primer et diuen, bueno, dona'm una part del cos que no es vegi per exposar-la. T'ho testen, t'esperes unes hores i si funciona, aleshores t'ho fan a la resta del cos. Júlia, de seguida segueixo parlant amb tu. Abans, però, amb la Sílvia, seguim. Sílvia, ho havíem deixat amb que no tots els broncejats són iguals. Hi ha uns matisos aquí.
2: Clar, és que te n'adones com el broncejat amaga molta simbologia, no? Mm-hmm. No és, per exemple, no és el mateix un moreno paleta, com dèiem, si quan jo era petita, el moreno paleta, que el moreno de la platja, és que no és el mateix. Mm. I aquí és quan te n'adones que tot és molt més complex i que tot té a veure amb coses molt més profundes. Mm. El moreno paleta no mola, sí? Però, en canvi, el moreno d'esquí...
0: El de les ulleres,
2: sí que mola, exacte. Jo, amb la meva etapa absurda, adolescent, vaig arribar a prendre el sol amb les ulleres d'esquí.
0: Sí, tu anaves al terrat de casa teva amb les ulleres d'esquí.
2: No, anava a esquiar, com que m'importava un pepino esquiar, em quedava allà a peu pla...
0: Fent la xocolateta.
2: Clar, però això es va posar de moda, la Kim Kardashian ho va posar de moda.
0: Ah, sí?
2: Sí, clar. Perquè el 2013 o por ahí. Uh-huh. Bueno, per què? Perquè és un tipus de moreno que demostra que tu pots anar a Sant Maurís, m'entens, a esquiar.
0: Mm. Al final demostra que tens peles.
2: Al final demostra que tot plegat és molt més complex.
0: Uau. A més, ens hem inventat molts sistemes per estar morenos sense trepitjar la platja.
2: Clar, és que als anys 80 arriba ja la cultura del fake, sí? Mm. I aleshores ja és... ja no m'interessa posar-me morena, sinó que... O sigui, el que m'interessa... M'interessa posar

0: Prenu natural?
1: Home, jo no sé si aquell color taronja, Pantone, no sé què. No el veig als éssers humans.
0: Mira, Júlia, ara que tenim aquí, sí. El color de Donald Trump és impossible que sigui autèntic, no?
2: Home, jo crec que sí. És impossible.
0: És impossible.
3: Us he de dir que ara que parleu d'invents, gadgets, etcètera, etcètera, la Manuela ens explica que amb les seves amigues fa molts anys anaven a prendre el sol, diu, i passaven, això ho ha escrit ella, 8 hores perquè volien estar molt morenes. Passaven 8 hores a la platja. Uah. Ens posàvem, atenció, allò com a la graella, volta i volta, pel davant i pel darrere, perquè ens toqués el sol al davant i al darrere. Però vam trobar la solució, atenció, Epa. La Manuela i les seves amigues, perquè vam descobrir unes estoretes daurades que fèiem servir com a tovallola. Llavors, el sol reflectia a l'estoreta la llum,
0: per tant,
3: i no calia que es posessin d'esquena perquè ja els hi torrava.
0: Et torraves per davant i per darrere,
3: i
0: no?
3: I no s'havien de girar, tu.
0: Mare!
3: Totalment bronzejades.
0: Bueno, però t'havies de moure, perquè si no, a molta gent, quan li començava a caure el cul a la gent, li quedaven les ratlles de sota el cul.
4: Dos trianglets.
0: Clar, perquè tu estàs tombat, no? I el cul està replegadet. I hi havia molta gent que feia allò com la granoteta per prendre el sol, perquè li arribés a tot arreu el sol. En fi, podeu dir la vostra, el 677-38-77-19 o el 93-201-7474. De seguida seguim parlant amb la Júlia Mercader sobre problemes que ens pot ocasionar el sol, quins factors de fotoprotecció hem de fer servir, quins mètodes són millors per aplicar-los. Sílvia, però, la pregunta que ens fem tots. Estan tornant a canviar les tornes i ara la pell clara torna a ser de classe alta?
1: Bueno, jo crec que això li podríem preguntar també a la dermatòloga de confiança que tenim, que segur que ens pot dir més que jo, no? A mi em dóna la sensació que sí. A veure, el que passa que el leitmotiv d'aquest programa és com ostentar classe social, poder o el que sigui, en aquest cas a través de la pell. Quan tocava blanc, blanc, quan tocava moreno, moreno, i ara arriba un moment que dius, ostres, realment la morenor ha deixat de ser un símbol d'estatus, perquè escolta, te'n vas aquí a la rotonda, saps què et vull dir, de glòries, i ja està, et torres en allà, que no és recomanable, però bueno, ho podries arribar a fer. Per tant, deixa de ser una frontera de classe. Em dóna la sensació que amb tota també la informació a nivell mèdic, que crec que penetra de manera desigual a nivell social, i em dóna la sensació, que si ho pot confirmar la dermatòloga, que hi ha certes classes socials, en aquest cas més elevades o culturalment més formades, que potser penetra abans aquestes alertes que en les que no. No sé si això passa, però en tot cas sí que és un distintiu de classe que deixa de funcionar. I també no és només la preocupació per la salut, sinó també és la preocupació pel fotoenvelliment. Tampoc no ens enganyem.
0: Exactament. Júlia, heu notat un canvi en els últims anys que provingui bé de la preocupació pel fotoenvelliment o bé per la formació de les classes potser més altes a nivell cultural que facin que estiguin com més alerta amb el tema del sol?
2: Jo crec que sí, teniu moltíssima raó en dir que potser les classes socials més elevades tenen un accés desigual al sistema sanitari, ja que potser utilitzen més mútues, consultes privades. Llavors, el fet de poder accedir a aquest tipus de salut també fa que a la vegada puguin treballar més el concepte de fotoprevenció i sobretot també, que s'ha volat super de moda ara, el fotoenvelliment. Jo, a part de classes socials, una cosa que veig molt, molt distintiva a la consulta, sobretot, és la diferència entre a partir dels 40-45 anys, diem que hi ha com una barrera de noies molt joves que prenen molt el sol perquè es veuen molt guapes, morenes i amb un perfil molt semblant a xarxes socials d'aquesta bellesa del moreno. En canvi, llavors hi ha l'altre perfil de persones que a poc a poc comencem a tenir taques del pas del temps, de que ens comença a sortir la nostra primera rugueta, la nostra primera queratosi, l'antigen solar, que ja comencen a estar més preocupades per això, i llavors agafem com una actitud de protegir-nos molt més perquè intentem frenar una mica la cascada d'aquest fotoenvelliment que ja ens hem estat exposant durant molts i molts anys.
0: Júlia, ara has parlat de dos conceptes, queratosi i antigen solar. Què són?
2: Mira, l'antigen solar i la queratosi seborreica són dos lesions que són benignes, que surten associades tant al pas del temps com a l'exposició del sol. Llavors, hi ha una part que és genètica i en aquí podem jugar-hi poc, no? Però sí que és veritat que quan més ens exposem al sol, més lesions d'aquest tipus, que són aquestes típiques taquetes marrons, que quan diuen m'han sortit taques a les mans de iaia, són aquestes taquetes marrons a les mans, que sí, és veritat que associem molt a una edat avançada, no?
1: I les blanques també, Júlia.
2: Sí, és veritat.
1: Les taques blanques també.
2: Les blanques, jo sempre a consulta els dic als pacients quan em diuen que per què surten, els resumeixo dient

0: us ha acabat el tòner de la tinta.
1: Ah, amiga.
0: Ara ja heu gastat tot el moreno que podíeu fer i en aquí ja no tenim tòner. Llavors, aquestes taquetes blanques són zones de pell que ja no podem pigmentar.
1: Uau. És que ara li estic veient una mini taqueta, a la Sílvia.
2: No, en tinc moltes.
1: Oh, amiga, per tant, se'ns acaba la tinta, ja no podem tenyir-la. Mare meva. Júlia, moltes més preguntes, perquè dedicarem aquests 5 minuts que ens queden a resoldre dubtes. El sol sempre hi és, fins i tot quan el dia està ennuvolat. Per tant, hauríem de portar fotoprotecció sempre?
0: A veure, això és una batalla que ha creat com molt de ressò. Jo sóc una persona que sempre intento dir que hem d'utilitzar el sentit comú. Si tu surts de casa 10 minuts per anar fins la feina caminant i entres a dins a l'estudi i no tens cap patologia de base que necessitis protegir-te de més perquè vols tractar-te les taquetes, perquè tens un lupus i t'has de protegir o així, en aquest moment potser no cal que anem tot el dia amb el fotoprotector a sobre. Però sí que és veritat que quan, per exemple, tenim el concepte de no, jo no m'exposo, però passejo el gos tot el dia, 2 hores per la platja, home, doncs aquí sí estem exposats i aquí sí ens hem de protegir. No? Uh-huh. Llavors, hem d'utilitzar el sentit comú, s'ha de protegir les persones quan estan exposades. 10 minutets sense crema al sol, això està clar que jo crec que no ens canviarà massa, però si ens de per passar-nos, millor passar-nos de protegir-nos que no d'equivocar-nos i no protegir-nos quan ho hauríem d'haver fet.
1: Júlia, esprai o crema? Perquè abans l'hem tingut aquest dubte, a la publicitat. Hem dit, què és millor, aplicar-ho amb esprai? Jo amb el meu fill, per exemple, ho faig amb esprai perquè amb un nen petit que es mou tota l'estona, penso, bueno, li fot un esprayasso i almenys queda cobert. Però què és més còmode o què és més eficaç?
0: Jo ja et dic, jo aniré contestant com contesto amb els meus pacients. El que et posis. El que t'agradi suficient com per fer servir.
1: D'acord.
0: La crema sí que és veritat que dona una sensació de més cobertura perquè controles més on te l'has ficada. Uh-huh. L'esprai a vegades no saps ben bé, i sobretot aquests transparents, no saps si aquesta banda hi ha arribat, no hi ha arribat, però clar, si tu em dius, mira, jo la crema és que no la suporto i no puc estar amb la crema perquè és enganxosa i m'agrada aquest esprai que és transparent, que no deixa marques, fantàstic, doncs fiquem l'esprai.
1: També et volia preguntar, clar, radioservei, aclarim-ho perquè ens ho han formulat, ens ho han demanat a través del WhatsApp. El factor de protecció marca els minuts que podem estar exposats al sol amb aquella crema o què marca?
0: No, mira, el factor de protecció solar és una cosa que a tothom ens porta de bojos. El que significa aquest FPS és quan jo, Júlia Mercader, m'exposo al sol, tardo 5 minuts en posar-me vermella. Doncs un fotoprotector 50, quan jo me l'aplico, el que farà és que tardi 50 vegades més del temps que jo tardo en ficar-me vermella.
1: Per tant, és un fotoprotector en relació a la teva reacció.
0: Ah, exacte. Llavors hi ha gent que amb un fotoprotector 50 es pot protegir molt i molt bé, i hi ha gent que tot i protegir-se molt, com que tenen aquesta dosis eritematosa mínima, que es diu aquesta manera de ficar-se vermell, molt petita, doncs tot i així se'ns cremen.
1: Amiga, per tant és un factor que no és universal. Heu de tenir en compte quan triga la vostra pell a posar-se vermella i el factor us multiplica per el número de factor els minuts que trigaríeu. Jo crec que això queda claríssim. Pel que fa a cabines de prendre sol, entenc que totalment no recomanables?
0: No recomanables totalment, totalment. O sigui, és una manera d'exposar-se a una radiació molt més alta a tot arreu, a més, perquè normalment entres només amb una calceta molt petita o amb un tanga molt petit, llavors fas una exposició molt agressiva i que augmenta tant el risc de càncer de pell com, a més, ara això ho estàs fent per veure't bé i veure't broncejat, doncs tot això d'aquí uns anys, quan es converteixin en taques, en laxitud, en pèrdua de col·làgen, i et veuràs que no acaba compensant aquesta exposició.
1: Ai, senyor, doncs avui hem parlat dels perills del broncejat, els perills de prendre el sol i fer-ho sense protecció, i hem fet una anàlisi, un recorregut per la història d'estar moreno, no? La història de la moda. L'hem repassada amb la Sílvia Rosés, professora de la Universitat Autònoma i especialitzada en això, història de la moda. Sílvia, ens sentim aviat, estimada.
2: I tant, per suposat.
1: Ben tornada. I també n'hem parlat amb la Júlia Mercader, dermatòloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. Júlia, claríssima explicació. Moltíssimes gràcies per ser part de la solució. Una abraçada, Júlia.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, adéu. Fran Domènech, tornem dilluns,
3: Que tinguis bon cap de setmana.
1: Igualment. I dilluns, alerta, doble, David Balaguer i Helena Puigguitart. Oh, no. Parlarem del plaer de no fer res.
3: Ostres.
4: Només Catalunya i les Canàries accepten el nou model de finançament pactat pel govern espanyol i Esquerra. Bon dia, són les dues.
5: Catalunya migdia.
2: amb Òscar Fernández.
4: Pas endavant, necessari, però no pas suficient, del nou model de finançament, que aquest migdia rebrà l'aval, per la mínima, això sí, del Consell de Política Fiscal i Financera, Joan Bota.
3: El PP no ha seguit el boicot impulsat per Isabel Díaz Ayuso i, per tant, la reunió s'ha pogut fer amb els populars que votaran en contra d'aquest nou finançament, que passarà ara al Consell de Ministres i al Congrés. El calendari i les majories parlamentàries faran, però, molt complicat que el que s'aprova avui s'arribi a implementar.
4: Madrid, Paula Brujats.
5: Sí, la recta final de la legislatura i la falta de suports al Congrés juga en contra del nou finançament que avui farà un pas clau a punt de votar-se el text a la reunió entre el Ministeri d'Hisenda i les comunitats. Catalunya defensa que el model és bo per a totes les autonomies davant les crítiques del PP, però també dels governs socialistes que critiquen que és una cessió a Catalunya. Sentim la consellera Alícia Romero i els consellers del PP d'Andalusia i Galícia.
6: Les comunitats del Partit Popular venen al Consell de Política Fiscal i Financera a donar la seva opinió, encara que sigui contrària, però venen i participen.
7: És una tomadura de pelo a los españoles y una traición a las comunidades autónomas.
8: Tienen las manos atadas para negociar cualquier variación.
4: Mentrestant, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que la Generalitat ja ha incorporat al mercat de pisos protegits 10.000 dels 50.000 habitatges que va prometre el govern fa dos anys.
3: La xifra inclou tant pisos nous com, sobretot, recomprats o parcialment finançats a joves. El percentatge d'habitatge públic, però, encara no arriba al 2%. I en aquest context, Paneque admet.
9: Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
4: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya continua ajornant l'amnistia a Lluís Salvador i a Josep Maria Jové.
3: Els dos exalts càrrecs del Departament d'Economia, quan es van fer els preparatius pel referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, van reclamar que se'ls apliqués l'amnistia després que Europa avalés la llei a principis de juliol. L'alt Tribunal Català, però, ho ha desestimat.
4: Aquest migdia, d'altra banda, s'ha fet el funeral per l'home apunyalat la matinada de dimarts a Manresa, al Bages.
3: I la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa demana polítiques de seguretat més clares per una bona convivència a la ciutat i un seguiment més estricte dels delinqüents reincidents.
4: Manresa, Nàtia Dell.
10: Bon dia. Sí, ha estat una cerimònia de comiat molt emotiva i amb moltíssima gent. De fet, molts amics i veïns han hagut de seguir l'enterrament des de fora del tanatori perquè no s'hi cabia dins. Entre els assistents, a banda de l'alcalde, el president de la Federació d'Associacions de Veïns, que vol reunir-se amb l'Ajuntament per trobar la manera de millorar la seguretat de la ciutat, no només a nivell policial, també a nivell social. Els Mossos continuen, mentrestant, buscant altres implicats a la baralla de finals del correfoc, que és on va començar tot.
4: I al Catalunya Migdia d'avui també passarem pel Regne Unit i per l'Argentina. Això després que el govern argentí de Javier Milei hagi rescatat la disputa entre aquests dos països per la sobirania de les illes Malvines. Buenos Aires, Joan Biosca.
11: Sí, ja no és només si les Malvines són argentines o britàniques. El petroli que hi ha a les illes aportaria 9.000 milions de dòlars. El govern de les conegudes també com a Falklands, sota sobirania britànica, la Casa Rosada promet sancions penals i econòmiques contra els qui hi extreguin petroli en considerar que és territori argentí.
4: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
4: El Barça ja sap quins seran els seus rivals a la Champions femenina.
12: I entre els equips rivals destaquen l'Arsenal, que el Barça rebrà a casa, i la visita al camp del Bayern de Munic. Repassarem la resta també d'equips rivals al Barça al Catalunya Migdia. A la Lliga masculina avui es juga a les 9 al Betis-Madrid. Julián Álvarez ha entrat a la convocatòria de l'Atlètic de Madrid per jugar aquest cap de setmana amb l'Atlètic Club. I també celebrarem els 50 anys de la primera transmissió en català, recordant algunes de les narracions més especials de Joaquim Maria Puyol.
4: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Doncs amb dos accidents a la P7 amb camions implicats que provoquen retencions de 8 quilòmetres entre Parets i la Roca del Vallès en direcció a Girona perquè hi ha un sol carril obert, provoca cues també a la Ronda de Granollers, 4 quilòmetres més de cua entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció a Tarragona, també aturants en sentit contrari entre Bellaterra i Barberà, i destaquem a més la Ronda a Dalt amb retencions de Pedralbes a Horta en tots dos sentits.
4: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: Som a les portes d'un cap de setmana que molts podrien pensar que seria de tardor, però Eloi Cordomí, bon dia.
15: Bon dia.
4: Serà més aviat d'estiu a estiu.
2: totalment d'estiu, de ple estiu, i a més amb temperatures pròpies d'un episodi d'una onada de calor, i és que tindrem màximes que s'acostaran als 40 graus, si no els superen, fins i tot en alguns llocs de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Ara mateix ja arribem als 38 al Dover, 37 a Vallirana, 37 a Cardona, 37 també a Sant Cugat del Vallès, amb una tarda assolellada. Demà potser arriben alguns núvols prims poc importants, les temperatures tant demà com diumenge es mantindran igual d'altes que avui, també les nocturnes es mantindran molt altes, en molts casos a la costa per sobre dels 25. De cara a diumenge, aquests núvols prims podrien fer-se una mica més abundants i es torna a deixar el cel una mica més tapat a l'oest del país.
4: Gràcies, Eloi, bon dia.
2: Fins ara.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Les 2:06. El nou model de finançament autonòmic, pactat entre els socialistes i Esquerra Republicana, fa avui el primer pas, amb l'aprovació a la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, ho fa per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. El govern de Pedro Sánchez confia que el Congrés dels Diputats l'acabarà avalant els pròxims mesos, tot i que el calendari juga en contra i encara no té els suports necessaris per tal que pugui entrar en vigor. Anem a Madrid, Paula Brujans, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Sí, el temps i la falta de suports juguen en contra del nou finançament. Avui avança, però la prova de foc serà quan arribi al Congrés i per això encara no hi ha data. La consellera d'Economia, Alicia Romero, creu que es pot fer abans que acabi l'any i confia podem tenir seguir temps abans que acabi la legislatura.
6: 2009, nosaltres creiem que en aquests 3-4 mesos es pot aprovar aquest nou model de finançament i, per tant, treballarem perquè sigui així.
5: Catalunya, el Ministeri d'Hisenda i les Canàries s'han quedat sols a la reunió, que de fet encara està en marxa a aquesta hora. Són els únics que votaran a favor del nou model. El Partit Popular hi està en contra i critica que és una sessió Catalunya. Tot i això, avui només ha quedat buida en aquesta reunió la cadira de la Comunitat de Madrid i la resta d'autonomies governades pels populars s'han desmarcat del boicot que ha impulsat Isabel Díaz Ayuso. Han vingut a la reunió per lleialtat institucional, han dit, i alguns consellers no descarten adoptar el model si s'acaba aprovant. Sentim el de les Balears i també el del País Valencià.
15: Nosaltres el que anem a fer és anar passa a passa. Nosaltres creiem que havíem de venir aquí, donar sa cara.
16: No, eso es una decisión de la Comunidad de Madrid, pero que realmente no tiene ninguna utilidad. Pero bueno, el resto de comunidades estamos aquí.
5: Hi ha versions diferents, però, perquè l'ala més dura del Partit Popular amenaça de portar el model als tribunals. Diuen que és injust, insolidari. I a aquesta crítica del Partit Popular s'hi sumen també les comunitats del PSOE, Astúries i Castella-Lleó, també, i Castella-La Manxa, perdó, també hi estan en contra perquè creuen que és una sessió Catalunya perquè s'ha negociat amb Esquerra Republicana.
17: Criticamos cómo fueron las formas, pactado con un territorio exclusivamente y no en el marco de la multilateralidad.
18: Y sinceramente lo que me avergüenza es que un modelo regresivo surja del Partido Socialista.
5: Però el Ministeri d'Hisenda defensa que el model és bo per tothom, reparteix 21.000 milions extres a les comunitats, 4.700 per a Catalunya. En definitiva, són més recursos per pagar la sanitat, l'educació o els serveis socials. El següent pas, després d'avui, és que el Consell de Ministres aprovi el nou model, després s'enviarà al Congrés i el govern espanyol es guarda cartes, poder-hi fer petits retocs per seduir Junts per Catalunya, ja que són claus perquè aquesta llei s'aprovi.
4: Bé, doncs, tot i aquests intents de seduir-los, des de Junts per Catalunya es manté el rebuig al nou finançament. Reivindiquen el Concert Econòmic per Catalunya, igual que els bascos. D'entrada, no bloquejaran, de la mà del PP i de Vox, que es pugui debatre al Congrés dels Diputats aquest nou finançament, però hi presentaran una esmena a la totalitat defensant el concert econòmic. Sentim el diputat de Junts, Josep Maria Cruzet.
19: Quan la proposta d'avui del Consell de Política Fiscal arribi al Congrés dels Diputats, des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat, plantejant la tramitació del Concert Econòmic de Catalunya, plantejant que els diners dels catalans quedin a Catalunya. I esperem que els partits polítics catalans, els diputats d'Esquerra, dels Comuns i dels Socialistes, hi donin suport per tal de poder obtenir, llavors sí, un sistema de finançament que garanteixi les necessitats presents i futures de Catalunya.
4: Mentrestant, passant 10 minuts de les dues, la Generalitat ha incorporat 10.000 pisos protegits al mercat en aquests últims 2 anys, segons que ha avançat la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, avui al matí de Catalunya Ràdio. Una part són de nova construcció, però la gran majoria els ha obtingut a través de la fórmula del tanteig i retracte, és a dir, comprant-los a un particular. I aquí també han comptat els que han comprat uns 2.000 joves amb l'ajuda d'emancipació que va posar en marxa el govern. El percentatge d'habitatge públic a Catalunya, però, encara no arriba ni tan sols al 2%, la Ortega.
20: Són 10.000 pisos més dels 50.000, 10.000, volem dir, dels 50.000, que fa 2 anys ara sí va prometre el president Salvador Illa en ple debat de política general i que entren ara al mercat sota la fórmula de la protecció oficial, que bàsicament vol dir amb un preu que la gent pot pagar.
9: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests 2 anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
20: Som molt lluny encara de la mitjana europea, que té un 9% del seu parc d'habitatge públic. La consellera ha precisat que la llista d'espera per les famílies que necessiten un pis de la mesa d'emergència ronda ara el mig any. Una situació en què es troba moltíssima gent, com per exemple la Núria, que ve d'estar mesos malvivint en un cotxe amb el seu marit després que els desnonessin.
21: El miedo que tenemos es que ya llevamos un año y medio sin un hogar. Porque sí, es verdad que estamos mejor, mucho mejor, pero no el calor de un hogar con mi hijo. Entonces tenemos miedo a que esos 6 meses pasen y tenga otras navidades por en medio.
20: Diu que ara estan millor perquè viuen en una pensió pagant 400 euros al mes.
4: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita ara com ara amnistiar Josep Maria Jové i Lluís Salvador, els dos alts càrrecs de la Conselleria d'Economia encarregats de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre, Albert Prat.
22: L'alt tribunal català ha tombat la petició dels dos acusats per malversació que havien tornat a demanar que se'ls apliqués l'amnistia un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es va pronunciar aquest estiu a favor de la llei. Ara bé, els magistrats catalans consideren que la sentència de Luxemburg no resol tots els seus dubtes i per això mantenen en suspens l'amnistia Jové i Salvador fins que la justícia europea no els torni la resposta. Per cert, el mateix Tribunal Català, avui també, ha donat per bo l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. És l'indult que demanava el mateix jutge que la va condemnar i que va aprovar el govern espanyol, de manera que no haurà d'entrar a presó per prevaricació.
4: Després de conèixer el pla de reestructuració del grup Volkswagen, avui SEAT ha garantit el futur de la planta de Martorell. No amaguen que la marca SEAT podria desaparèixer d'aquí a 3 anys, però asseguren que la fàbrica no es tancarà, perquè estan fabricant allà altres models que són rendibles i adaptats a la transició cap a l'electrificació que busca la Comissió Europea, Sara Riera.
23: Els models de SEAT, l'Ibiza, el León i l'Arona són de combustió, gasolina i dièsel, i per tant, a la llarga, estan condicionats per aquesta regulació sobre el diòxid de carboni. Ara mateix tenen la producció garantida fins al 2030. A partir d'aleshores, Martorell es podria centrar, per tant, en tots els cotxes elèctrics i els híbrids que ja estan fent de les altres marques del grup, com per exemple Cupra. Avui, des d'Ucraïna, el president Salvador Illa, que hi és de viatge oficial, ha afirmat que l'important és que hi hagi producció industrial a la SEAT de Martorell i, per tant, que ningú perdi la seva feina.
24: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i les zones de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
23: De fet, Matías Carnero, president del comitè d'empresa de SEAT, ha explicat a aquesta emissora que si Martorell aconsegueix una nova línia de producció de cotxes elèctrics encara podrien tenir més feina cara. En tot cas, els plans de reestructuració mai són aliens a ningú.
25: Todas podemos tener una parte de afectación.
23: El pla de Volkswagen preveu acomiadar 100.000 treballadors a tot Europa i tancar 4 plantes a Alemanya.
4: D'aquí un minut serà 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
26: Catalunya migdia.
27: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
0: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
1: Aquí el tens.
0: Ja?
3: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
7: Catalunya migdia.
4: És un quart de tres. El president de l'Argentina, Javier Milei, ressuscita la disputa per la sobirania de les Illes Malvines i apuja la tensió amb el Regne Unit. Milei ha amenaçat de sancionar les empreses petrolieres britàniques que operen a la zona i ha anunciat la creació d'una nova base naval a prop d'aquest territori d'ultramar. La decisió arriba dies després que Donald Trump afirmés que està revisant la seva postura respecte precisament a la sobirania de les Malvines. Buenos Aires, Joan Biosca.
8: Hola, bon dia. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que facin perforacions petrolieres a les Illes Malvines en considerar que són territori argentí. I és que sota les aigües de les també conegudes com a Falklands es calcula que hi ha 9.000 milions de dòlars de beneficis que la Casa Rosada no es vol perdre. És el conegut com a projecte Sea Lion, liderat per empreses d'Israel i dels Estats Units. També que Donald Trump, el president nord-americà, hagi anunciat que medita la neutralitat nord-americana en la disputa entre Buenos Aires i Londres per les Malvines, que ja va causar una guerra el 1982 que van perdre els argentins, ha empoderat ara el president Javier Milei.
10: Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir.
8: Per marcar presència a la zona de l'Atlàntic Sud, el president argentí ha promès una base militar a la ciutat d'Ushuaia, ja que diu que el país ara està fort econòmicament per afrontar aquesta despesa gràcies a ell.
10: Tomar estas medidas en defensa de nuestra soberanía solo es posible gracias a haber rescatado a la Argentina del pozo en el que nos encontrábamos. Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta.
8: L'any 2013, els habitants de les Malvines van decidir en referèndum viure sota sobirania britànica.
4: I mentrestant, el Regne Unit, que és qui de fet controla de facto les Malvines, ha respost a les paraules del president argentí assegurant que el seu compromís amb les illes és absolut i insisteix que aquest territori és britànic perquè així ho volen els seus ciutadans. L'any 1982, les Malvines van ser l'escenari d'una guerra entre l'Argentina i el Regne Unit que va deixar 649 argentins i 255 britànics morts. Londres, Quim Olivares.
11: Hola, bon dia. En el referèndum del 2013, el 99,8% dels 3.600 habitants de les illes Falkland, com s'anomena aquí les Malvines, van votar a favor de continuar sent britànics. Downing Street ha tornat avui a defensar-ne la sobirania. Sentim la ministra Lucy Powell en declaracions a l'emissora BBC4.
12: The Falkland Islands is a British Overseas Territory.
28: Les illes Falkland són un territori britànic d'ultramar i així continuarà mentre aquest sigui el desig dels seus habitants. No crec que sigui especialment útil posar-se d'alguna manera al mateix nivell que el president argentí ara, quan crec que aviat afronta unes eleccions.
11: Davant de l'amenaça de sancions argentines contra les empreses que explotin els jaciments de petroli de les illes, el govern britànic assegura que el dret a l'autodeterminació dels habitants de les illes inclou el dret a explotar els seus recursos naturals. A les Malvines, situades a uns 600 quilòmetres de la costa argentina i a uns 12.300 de la britànica, hi ha un projecte d'explotació petroliera encapçalat per una empresa britànica i una d'israeliana. Es preveu que el 2028 estigui en marxa i tripliqui el producte interior brut de les illes, que ara depenen de la pesca del calamar.
4: Més coses. Giorgia Meloni bat avui un rècord. El seu govern compleix 1.413 dies al poder. Es converteix així en el que més ha durat a la història des de la fundació de la República Italiana. En un país acostumat a les turbulències, la primera ministra ha aconseguit mantenir l'estabilitat, tot i que darrerament ha vist com apareixia un nou partit d'extrema dreta a les portes de les eleccions que s'han de fer l'any que ve, Jordi Baró.
29: Meloni celebra avui amb un míting a Bari, al sud d'Itàlia, haver-se mantingut gairebé 4 anys en el poder. Supera així el rècord que fins ara tenia Silvio Berlusconi. Serà un acte del seu seu partit Germans d'Itàlia, que li serveix per començar a escalfar motors per les eleccions de l'any que ve, encara sense data. Meloni ha governat sense sobresalts des de 2022, centrada en la mà dura policial i contra la migració, però ara se li obre la incògnita de quin paper tindrà un nou partit d'extrema dreta, que pot fragmentar i afegir inestabilitat. Futur Nacional el lidera un exgeneral de l'exèrcit, Roberto Manacci, antic membre de la Lliga de Matteo Salvini. Héctor Sánchez Margalef és investigador del think tank SIDOP.
1: Tant a la dreta de Salvini com a la dreta de Meloni hi ha cert espai perquè s'han mogut una mica cap, almenys de retòrica, s'han mogut una mica cap al centre i, per tant, hi ha un espai per ocupar.
29: El nou partit ultra, antiimmigració i defensor dels valors tradicionals italians, se situa com a quarta força en intenció de vot.
4: Doncs una de les mesures que va aprovar Giorgia Meloni era la de crear centres de deportació d'immigrants fora de les fronteres italianes. En principi va ser molt criticada, però després, des de la Unió Europea, diversos països estaven estudiant aquesta idea com a possible. Bé, doncs avui tenim novetats sobre això. Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve. El govern socialdemòcrata del país nòrdic es reuneix avui a Copenhaguen amb els altres socis europeus impulsors d'aquesta mesura.
29: Dinamarca, Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia formen l'anomenat grup dels 5 que volen ser els primers entre els 27 a establir centres on enviar migrants en països tercers. Els ministres de l'Interior s'han reunit a Copenhaguen sense desvetllar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. La iniciativa, que Dinamarca vol tenir operativa l'any que ve, replica el model d'Itàlia a Albània, on Meloni té dues instal·lacions d'aquest tipus que estan obertes però que funcionen a molt baix rendiment pels nombrosos entrebancs judicials. La Unió Europea té aprovades des del juny noves normes per accelerar les deportacions i permetre als estats membres que creïn centres de detenció en territori no comunitari. Tant les ONGs com el Consell d'Europa han advertit dels riscos de violació dels drets humans que aquesta mesura té per als migrants.
4: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Han rescatat amb vida dues persones 9 dies després de la gran riuada que va arrasar al nord del Nepal i del Tibet. Els han tret d'un túnel d'una instal·lació hidràulica on les autoritats han donat per acabades les tasques de recerca de supervivents. Això no afecta les feines de rescat en altres instal·lacions similars, on es calcula que en el moment del desastre hi van quedar atrapats centenars de treballadors. El balanç oficial de la tragèdia situa la xifra de víctimes mortals per sobre de les 1.300 persones i els desapareguts encara superen els 5.000. I d'altra banda, portant aquest risc cap aquí, cap a casa nostra, Protecció Civil alerta que la tardor es presenta complicada pel que fa al risc d'inundacions, precisament. Des del Meteocat avisen que les temperatures es mantindran altes i que es preveuen pluges destacables, una combinació que pot generar danes i altres fenòmens meteorològics extrems. Protecció Civil impulsa una campanya que recorda la importància d'estar preparats davant d'aiguats sobtats i anuncia que també farà servir els missatges És Alert per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Barcelona, Montse Poblet.
2: Bon dia. Aquesta tardor els termòmetres continuaran per sobre del que seria normal i les pluges també una combinació que pot derivar en aiguats i inundacions i que requereix molta preparació. Protecció Civil ja no només contempla enviar És Alert per avisar que s'acosten pluges intenses i cal prendre mesures. També estudia fer servir aquesta eina per advertir dels perills que hi pot haver un cop ha deixat de ploure però els carrers o els soterranis continuen inundats. Tot i això, Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, avisa que no ens refiem només de les alertes. Davant uns fenòmens cada cop més imprevisibles i intensos, cal prudència i sentit comú.
6: És possible que alguna vegada no tinguem temps d'enviar aquesta alerta. Per tant, la gent que no esperi sempre a rebre una alerta, perquè hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és, si plou, no m'haig de posar en risc. No tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera. És el moment d'anar-me'n a l'exterior.
2: De fet, la campanya d'aquest any per prevenir el risc d'inundacions posa l'accent en la rapidesa en què la pluja ho pot canviar tot en qüestió de segons.
7: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
13: Segur que no n'hi ha per tant.
14: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables.
2: Cal seguir les instruccions via És Alert o mitjans de comunicació i també autoprotegir-se. Per això és important preparar-se abans, tenir a punt el kit d'emergències amb documentació, menjar, farmaciola, roba de recanvi i, quan parlem d'inundacions, fins i tot amb un bastó que permeti comprovar si ens enfonsarem quan tornem a sortir al carrer.
4: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Obrim la pàgina negra, que vull fer especialment farcida. El municipi de Santa Bàrbara, al Montsià, està de dol fins diumenge per la mort del nen de 18 mesos de qui la setmana passada es va denunciar la desaparició. Avui es farà un minut de silenci mentre el jutge ha de prendre una decisió en relació amb els pares que continuen detinguts. Tortosa, Jordi Barranca.
5: Avui i demà s'han decretat com a dies de dol oficial en un municipi que està colpit per la notícia. De fet, aquest vespre, a les 7 concretament, s'ha convocat un minut de silenci davant de l'Ajuntament en record de la criatura localitzada i sense vida. El cas comença, recordem-ho, fa una setmana quan l'avi paterna en denuncia la desaparició. El cap de setmana passat els Mossos d'Esquadra entren en aquesta casa de Santa Bàrbara, situada, de fet, al vell mig del poble, i es troben amb una trentena de gossos, alguns malnodrits, uns animals dels quals, per cert, s'ha fet càrrec una protectora comarcal, i d'altres directament morts. Els pares continuen a hores d'ara detinguts i mentrestant segueixen les diligències policials. El jutge que porta el cas ahir els va interrogar i es preveu que en les pròximes hores prengui una decisió. La investigació continua oberta i la causa es manté secreta.
4: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han detingut la mare d'un altre nadó, en aquest cas el que es va trobar mort aquesta setmana a Sant Adrià de Besòs, Marriera.
23: El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. La detinguda té 33 anys. La Divisió d'Investigació dels Mossos ja s'ha fet càrrec d'aquest cas i investiga les circumstàncies de la mort de la criatura.
4: Comiat emotiu i multitudinari aquest migdia de l'home de 45 anys apunyalat mortalment a Manresa la matinada de dimarts. A les 12 s'han fet els funerals per la víctima d'un crim que ha trasbalsat la ciutat. Mentrestant, la Federació d'Associacions de Veïns demana polítiques de seguretat més clares per una bona convivència i un seguiment més estricte dels reincidents. Manresa, Nàtia Dell.
9: Mentre la ciutat continua de dol plorant la mort a ganivetades del Carles Vilajosana, molt conegut a la comarca, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa ha explicat aquesta missió que vol reunir-se amb l'Ajuntament per analitzar des de la calma la manera de millorar la seguretat a la ciutat. El seu president és Jaume Canudes.
13: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
9: Tenint en compte que els menors implicats en el crim eren coneguts per la policia, Canudes afegeix.
13: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
9: L'últim adeu del Carles ha estat multitudinari amb parlaments de la família. La germana ha dit que aniran a per totes i l'escalf d'amics i coneguts. Durant la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa. Era aficionat a totes dues festes. La mort del Carles va ser precisament a l'acabar el Correfoc d'aquesta última festa major.
4: I el jutge processa dos agents dels Mossos d'Esquadra que van abatre el conegut com el pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els policies van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La conselleria, però, presentarà proves exculpatòries. Tarragona, Ricard Boigas.
15: Els dos agents formaven part de l'equip que va batre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a tres excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. La resolució judicial constata que un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i un altre, un, que va ferir el vigilant a la cama dreta. El magistrat diu que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada, desproporcionada i amb una finalitat que va poder anar molt més enllà que la de neutralitzar-lo. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit avui que presentaran matisos importants a la visió del jutge.
16: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
15: D'altra banda, l'advocat de l'acusació, Gerard Amigó, celebra la decisió del jutge, però diu a 3Cat Info que s'haurien d'incloure més agents.
17: Creiem que hi ha algunes altres persones que s'han d'haver imputat, però, bueno, evidentment, la fase d'instrucció és per depurar responsabilitats. I, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
15: Els dos Mossos processats estan citats a declarar el 16 de setembre.
4: I encara una cosa més de successos, perquè 19 persones han resultat afectades aquesta nit per una intoxicació per monòxid de carboni al port de Barcelona. L'incident ha passat a l'interior de l'Ocean Euphorcine, un vaixell cisterna d'uns 180 metres d'eslora procedent d'Algèria i que estava fent una descàrrega d'olis vegetals al moll de l'energia, Quim Codines.
0: Els bombers han rebut l'avís poc abans de mitjanit i han activat 9 dotacions. El sistema d'emergències mèdiques també ha mobilitzat una dotzena d'ambulàncies per atendre els afectats. Entre les persones intoxicades, dos homes han hagut de ser traslladats a l'hospital. Un en estat crític a l'Hospital Clínic i l'altre han estat greu a l'Hospital Moisès Broggi, on també han estat ateses altres persones amb símptomes de menor gravetat. Quatre afectats més han patit una intoxicació menys greu i quatre han estat donat d'alta al mateix lloc dels fets i les 9 persones restants han resultat il·leses. L'incident no ha afectat l'activitat habitual del port i ara per ara la Guàrdia Civil i la Capitania Marítima investiguen les causes de la intoxicació.
4: D'aquí a 30 segons seran 2:45 de la tarda. Des de Lleida, l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, ens arriba un avenç que ha de permetre predir millor quins pacients de Covid tenen més risc de morir. La clau és l'estudi d'una molècula present a la sang. Lleida, Pere Joan Álvarez.
18: S'han publicat dues investigacions que representen un pas endavant per la medicina de precisió en malalties respiratòries. Un dels treballs publicat a la revista Science ha analitzat mostres i dades clíniques de 763 pacients de més de 65 anys hospitalitzats per Covid. La investigació d'una molècula podria ajudar a predir el risc de mort al cap de 90 dies en un tipus de pacients per Covid. Sentim Manel Pérez, investigador de l'IRB Lleida.
19: Aquesta molècula aportaria una informació complementària a les variables clíniques i això ens permetria millorar la predicció dels pacients i, en aquest cas, de la mortalitat dels pacients.
18: Pérez afegeix que les analítiques de sang aporten molta informació per predir i informar de les diferents patologies dels pacients. Els projectes s'han desenvolupat amb la col·laboració de professionals dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida i investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Salamanca.
4: I una cosa més abans de la publicitat, perquè Prades, al Baix Camp, comença la collita de llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. Els seus camps tenen unes condicions d'altitud, de pluviometria i de temperatura molt similars a les de les grans regions productores del centre d'Europa. Tarragona, Ricard Buigas.
15: Prades s'ha convertit en un referent del cultiu del llúpol al país. L'any 2019 en van collir 3.000 quilos. Enguany preveuen igualar o fins i tot superar les 7 tones de l'any passat. Tota la producció l'utilitza DAM. La cervesera catalana va posar en marxa el projecte en col·laboració amb la cooperativa agrícola i l'Ajuntament de Prades. L'enginyer agrònom responsable del projecte, Kevin Tejedera, diu que tenen marge de creixement.
20: Aquests dos últims anys la producció és molt similar perquè també les condicions climàtiques també han sigut bastant similars, però la nostra idea és que això ha de continuar a créixer, el cultiu té possibilitats de continuar creixent i fent més producció de la que estem fent ara.
15: El cultiu del llúpol ocupa 7 hectàrees, ha contribuït a diversificar l'activitat agrícola a Prades i generar noves oportunitats. Ara involucra unes 25 persones en les diferents fases del procés.
4: Passant 2 minuts a 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
21: Catalunya migdia.
22: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
24: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
22: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
24: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
22: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
25: Por la mañana café, por la tarde.
4: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
25: Café, pas, més cafeteros.
24: La tarda de Catalunya Ràdio.
4: Amb les veus habituals.
26: Bona tarda. A mi em fa molt feliç, això.
27: A un boomer li poses això i surt disparat.
30: És que està com un llum.
26: No sé què faran.
4: Però més i millor.
24: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
4: Com sempre, la millor hora del dia.
24: Catalunya migdia.
4: Passant 3 minuts de 2:45 i comencem, és divendres, amb estrenes de cinema.
31: Necessitem reforços a les Rambles en Boqueria.
32: Hem de passar-ho a les Rambles, 5 ambulàncies.
33: Aquí.
4: I això que sentim és la gran novetat que arriba a les sales de cinema, Cronos, la pel·lícula que narra els atemptats del 17 d'agost de l'any 2017 a Catalunya i que s'estrena avui, Marc Garriga.
1: El fet que hagin passat només 9 anys dels fets segurament ha impedit que Cronos pugui anar més enllà dels fets reals. El film es limita a exposar com van reaccionar els Mossos d'Esquadra i això li resta valor perquè no és un documental. Fins i tot es pot qüestionar si, tenint en compte que no aporta res de nou, no estarà alimentant la tensió que es viu en aquests moments a Catalunya amb la comunitat magribina. Per tant, tot i que és innegable que pot agradar per curiositat o per morbo o per entendre millor com s'afronta una crisi d'aquesta magnitud, al final acaba sent un projecte del tot innecessari i molt pobre des del punt de vista cinematogràfic.
4: Aquesta és una altra de les novetats d'avui.
3: Salut, moi c'est Jim.
6: Qu'est-ce qu'il est beau.
3: Tu veux un tuto taille mannequin?
4: I dius, Marc, que aquesta és la perla?
1: Per mi sí. Es diu Jim Queen, és una pel·lícula d'animació per adults irreverent delirant sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per lluitar contra una pandèmia que amenaça l'homosexualitat. És una sàtira mordaç, intel·ligent, enginyosa de la cultura queer amb una imaginació desbordant. Menys imaginativa però també divertida és Dulce Sabor a Muerte d'Eli Roth, una cinta de terror gore salvatge sobre com els cornets d'un gelater demoníac converteixen els nens en assassins sàdics i implacables. Això sí, els diàlegs voregen sovint el ridícul, igual com a Black Box Vuelo 298, un exemple de cinema de sèrie B, sense gaire imaginació. També s'estrena el thriller rural valencià, Eixam.
4: I ara, més cinema, tot i que no novetat ara a les sales.
8: Los ojos de mi niño, que lo quiero macanaide, que lo quiero macanaide.
4: La directora catalana Carla Simón continua treballant en el seu pròxim projecte, un llargmetratge musical consagrat al flamenc. Aquests dies, però, és a la Mostra de Cinema de Venècia com a presidenta del jurat a la secció paral·lela Jornades dels Autors. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
10: Carla Simón ja tenia experiència com a membre d'un jurat cinematogràfic, però s'estrena a Venècia com a presidenta del que triarà la millor pel·lícula de la desena que es presenten a la Giornate degli Autori, una secció paral·lela fundada fa 23 anys per associacions de directors i guionistes italians.
11: Quasi tots els festivals tenen aquest tipus de seccions paral·leles on hi ha coses que normalment potser doncs, no són tan pel·lícules d'oficial com es diu, que tampoc sé molt bé què vol dir això, però bueno, sí que té com una cosa d'acompanyar autors forts, no?, i amb risc, i també primeres pel·lícules o segones, o gent que igual no està tan en el radar.
10: Carla Simón ens ha explicat que el seu mètode és assistir a les projeccions amb la mínima informació possible sobre les pel·lícules, gaudir del cinema i deixar les valoracions per després dels visionats.
4: Deixem el cinema, anem al teatre. Una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company al Teatre Romea. Aquesta és la perla de la nova programació dels teatres del grup Focus després d'un any de rècord de públic, més de 500.000 d'espectadors. Barcelona, Montse Mas.
12: La coproducció amb The Royal Shakespeare Company, una de les companyies més prestigioses del món, comptarà amb actors catalans i arribarà al Romea la primavera que ve. Així ho ha avançat el president de Focus, Daniel Martínez.
21: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells. El Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea. Volem, d'alguna manera, encetar una nova etapa d'internacionalització.
12: Martínez no amaga l'eufòria després d'un any de xifres rècords, sumant els teatres Romea, Goya, Condal i Villarroel. 534.000 espectadors i més de 14,7 milions d'euros en recaptació. La inversió per al nou curs, en què, per cert, el grup continua celebrant els 40 anys de vida, també serà de rècord, 14 milions i mig d'euros. Seran una seixantena d'espectacles molt variats, amb noms tan destacats com Josep Maria Flotats, Emma Vilarasau, Sílvia Munt, Leonardo Sbaraglia o Juan Mayorga, amb revisions de clàssics com El gran inquisidor, amb Lluís Omar, noves creacions com Bons i dolents, de Joel Joan, i reposicions com Un sogre de lloguer, amb l'incombustible Joan Pera.
4: I ara anem a Girona. Perquè la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo da Vinci, per centrar-se en la figura de la dona, que és protagonista de moltes de les seves obres. És una mostra accessible a tothom amb peces que es poden tocar. Girona, Maria Rovira.
28: A través d'una selecció d'imatges i recursos adaptats es vol fer el contingut accessible a tot tipus de públic, fins i tot amb dificultats visuals. Rafael Gálvez, comissari de la mostra.
29: Anem a descobrir qui és la dona que n'hi ha darrere de la majoria o els quadres més importants d'ell. Això és el que buscaven des del principi. I una exposició on el primer eslògan, el primer que n'hi ha que dir és que està prohibit no tocar, n'hi ha que tocar-ho tot.
28: S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar els detalls d'obres com la Dama de l'Ermini o la Gioconda i també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu per poder-les tocar.
4: I de Girona al Pirineu.
2: Ens volen imposar el silenci per fer...
4: Perquè la Fira del Llibre del Pirineu celebra aquest cap de setmana la 30a edició a Organyà, a l'Alt Urgell, una fira que ha arrencat aquest mateix matí, Joaquim Albalater.
5: Sí, ho ha fet amb la Jornada sobre la Salut del Català, que per primer cop s'ha fet al carrer. És una de les novetats d'aquest any, com també ho és que aquesta tarda ja s'obrin la 30a de parades d'editorials i llibreries. Celestí Vilà és l'alcalde d'Organyà.
6: Hem fet un altre escenari i allà tot el dia hi haurà actuacions de música catalana. També, com a novetat, tenim que aquest any les parades començaven el dissabte al matí i aquest any també començaran el divendres a la tarda.
5: Més enllà de les parades, fins diumenge hi haurà 55 presentacions de llibres i una quarantena d'actes, com els concerts de la Sonsoni, Judit Nederman o Lopau de Pons. L'acte més multitudinari serà la ja tradicional carrerada de llibres demà al migdia, amb centenars de persones llegint a la vegada.
4: I si sou de Barcelona i busqueu un plan per aquest cap de setmana... Si jo...

0: regne.
1: Peret és el protagonista avui del Rumba Tour Festival, que fins diumenge oferirà cultura, gastronomia i molta música amb concerts en directe gratuïts a la plaça Catalunya de Barcelona. El Mà de Boquerón inaugurarà el festival, que a partir de 6:45 de la tarda retrà homenatge al rei de la rumba catalana. Serà un concert especial de 3 hores liderat pel net de Peret, en Dani Pubill. Demà la nit estarà dedicada al Gato Pérez i al trio Rumba 3. La nit de diumenge recordarà Ramonet, una altra figura històrica de la rumba catalana. El festival reivindica la rumba com a patrimoni cultural i té com a objectiu impulsar la seva candidatura com a patrimoni immaterial de la humanitat de la UNESCO.
2: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Avui, a més, amb celebració.
3: Sí, no a ritme de rumba.
1: Però podria.
3: Però podria ser, també, perquè el que farem serà un tastet de la programació especial que s'està preparant a Catalunya Ràdio pels 50 anys de futbol en català.

0: Demà es compleixen 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català.
1: Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça...
0: Això va ser un 5 de setembre de 1975. Joaquim Maria Puyal va explicar... 76-76, Joaquim Maria Puyal va explicar per primer cop un partit de futbol, un partit del Barça en català a Ràdio Barcelona. I per celebrar-ho, demà, des de les 8 del matí i fins a la mitjanit, emetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio les transmissions del Barça més emblemàtiques del Puyal. I recordarem, Marcos García, grans moments.
2: En aquests 50 anys hem viscut, com dius, molts moments emocionants com aquest.
3: Un rugby atrapat, un rugby atrapat! Un rugby t'estimo! Un rugby t'estimo! Un rugby!
2: Accions úniques, de jugadors escollits i que en alguna ocasió donaven un títol.
4: Tocarà Sosco, esperarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció! Koeman, toca Sosco, farà Vaquero, pica Koeman!
2: Però també remuntades màgiques que culminaven amb allò de...
5: Pizzi, Pizzi, Pizzi! Che, qué bueno que viniste! Qué bueno que llegaste, Pizzi! Pizzi, qué bueno que llegaste! Pizzi, Pizzi, son macanudo! Pizzi, Pizzi, Pizzi, Pizzi viejo!
2: I és que en 50 anys hem viscut exhibicions col·lectives.
6: Ha marcat el Gaujo, Gaujo, Gaujo, Gaujo, Gaujo, Gaujo, i el Bernabéu que aplaudeix.
7: Bernabéu.
6: I el Bernabéu que es posa en peu i aplaudeix. És el que em faltava veure. Ara ja em puc morir.
2: Però
6: ara...
2: també accions individuals extraordinàries.
8: Més que planeta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Immens Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
2: I fins i tot gols increïbles al darrer instant.
6: I entre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per Don Andrés, pica per Andrés i gol. Ha marcat Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés, Don Andrés.
2: Preparats tots, demà, la primera Champions de Wembley del 92, la final de París del 2006, aquell Barça-Getafe el 2007, el golaç d'Iniesta a Stamford Bridge al maig del 2009, el 5-0 del Madrid al Camp Nou al 2010, seran algunes de les transmissions que recuperarem demà de forma íntegra a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: D'un-n'hi-do, només amb aquest tastet que ens ha fet el Marcos García, imagineu-vos demà si a més es podeu sentir i escoltar senceres a l'antena digital de Catalunya Ràdio, però les emocions sonores no s'acabaran amb l'antena digital de Catalunya Ràdio perquè també tenim i estrenarem un podcast molt especial que ha fet el Bernat Soler. I així que, Bernat, explica'ns tu mateix què trobarem en aquest podcast que has fet tu.
9: Puyal 50 és el títol d'aquest nou capítol de la sèrie Rècords, els podcasts del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio, que aquesta tarda ja el tindrem publicat, i que és un viatge en el temps, un viatge al 5 de setembre de 1976. He intentat buscar tots els actors que hem pogut trobar, evidentment, perquè fa molt temps que va passar això, que van fer possible que aquella tarda de diumenge al Camp Nou es produís, doncs, aquesta gran fita històrica que va ser la primera transmissió. Hem parlat amb el director de Ràdio Barcelona de l'època, hem parlat amb el gerent del Barça de l'època, Jaume Rossell, el pare de Sant Rossell, per cert, el director de Ràdio Barcelona, també en direm el nom, Manuel García de Terán. Hem parlat amb Jordi Mir, el lingüista que va acompanyar Puyal en aquesta aventura. Hem parlat amb moltíssima gent que ens fa un dibuix de com es va viure l'abans, el durant i el després d'aquella tarda al Camp Nou, que va acabar amb un Barça 4 a Les Palmes 0. Fins i tot el porter del Barça del dia, el Pere Valentí Mora, també ens recordarà com va anar aquell partit. Per tant, si voleu fer un viatge amb nosaltres de 50 anys enrere, ens acompanyeu amb aquest Puyal 50, amb aquests rècords, i sabreu els secrets d'aquella primera transmissió esportiva en català de la història.
0: L'has gaudit, tu, aquest viatge?
9: L'he gaudit moltíssim, la veritat és que sí, i escoltar gent tan sàvia... t'alimenta molt l'ànima.
0: Això, aquesta tarda, ja s'estrenarà el podcast, el podrem
9: trobar?
0: Sí,
9: jo crec que d'aquí una horeta... A les 5 de la tarda, va, a l'hora del partit.
0: Vinga, va, ara dic l'hora. A les 5 de la tarda
9: podeu trobar ja aquests rècords que s'està acabant de perfilar.
0: Molt bé, doncs a la plataforma Catalunya Ràdio, a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, trobareu aquest podcast per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. deixem ara les emocions sonores. Parlem d'altres emocions, una competició que esperem que també ens portin emocions, com és la Champions femenina. El Barça ja sap els seus rivals que tindrà aquest any a la fase Lliga de la competició, amb dos plats forts, Arsenal i Bayern de Múnich. David Gallofré.
7: Sí, perquè les blaugranes s'enfrontaran a l'Arsenal amb el retorn de Mariona Caldante i Iona Batlle, el Johan Cruyff, el Paris FC i el Servet de Suïssa a casa, mentre que visitaran el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès en aquesta primera fase de Lliga. Els quatre primers classificats accediran directament als quarts de final. L'ordre dels partits i els seus horaris els sabrem demà.
0: Doncs a banda del sorteig de la Champions aquest cap de setmana, duel català a la Lliga Femenina i també partit del Barça al camp del Sevilla.
7: Les blaugranes juguen demà a 8:45 del vespre al camp del Sevilla. Pere Romeu encara no podrà comptar amb Gemma Font ni tampoc amb Aitana Bonmatí. La migcampista de Sant Pere de Ribes ja fa part de l'entrenament amb el grup, però encara no està al 100%. En canvi, bones notícies amb Quica Nazaret i Esme Brooks. Les dues futbolistes s'han entrenat amb normalitat i entraran a la convocatòria. I demà també tenim derbi català. A les 12 del migdia en directe per TV3, l'Espanyol rep el Badalona Women a la ciutat esportiva Dani Jarque. Tots dos equips volen sumar la seva primera victòria de la temporada després de perdre el primer partit de Lliga. Marc Ballester, entrenador del Badalona Women, espera la millor versió del seu equip per poder sumar els tres primers punts.
10: Al final és un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers tres punts.
7: L'entrenador del Badalona Women, Sara Montfort, perdoneu, de l'Espanyol, Sara Montfort, espera recuperar les bones sensacions després de la derrota al camp de l'Eibar.
11: Pues amb moltes ganes, no?, de poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc del joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal.
7: I avui, a més, debuta Alexia Putellas amb el London City. Ho farà la Women's Super League contra el Manchester United a les 8 del vespre.
0: Els socis del Barça hauran d'aprovar d'aquí a dues setmanes l'exercici econòmic i l'ampliació de finançament per les obres al Camp Nou. Ramon Salmurri.
12: El 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça, el mes de setembre hi ha un sol partit a casa, en dimecres, i la Junta Directiva del Barça, reunida ahir, va decidir que el 19 de setembre, dissabte, seria el dia de celebrar l'assemblea. Una assemblea en format telemàtic. Hi va haver un intens debat en Junta Directiva, veus que apostaven pel format híbrid, bàsicament argumentant que era un compromís que s'havia adquirit amb els socis, però es va acabar apostant pel format telemàtic sota l'argument que serà una assemblea molt llarga, cosa que és tal qual, perquè, no oblidis, Laia, que s'ajunten dues assemblees en una, l'ordinària i l'extraordinària. Ara hi entrarem, però per mirar d'evitar aquella imatge dels socis compromissaris desfilant per anar a casa a veure el partit, doncs s'ha apostat per aquest format telemàtic. Com et deia, serà molt llarga perquè s'ajunten les dues en una. Bàsicament, els temes de l'assemblea ordinària, que són el tancament de l'exercici econòmic, com dius tu, i fer balanç, i els de l'extraordinària, que aquí hi ha la ratificació dels nous membres de la Junta, que són aquells directius que no van abandonar el club per la campanya electoral i no formaven part de la candidatura de Joan Laporta, és a dir, per exemple, Rafael Juste, que es va quedar com a president, i tots els directius que es van quedar. I dues qüestions més. D'una banda, també ho deies, l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs en 300 milions d'euros i l'acord amb Ohana Real Estate per la construcció d'un bloc de pisos als Emirats Àrabs. Tot això també amb un acord amb Babylon Park per la construcció d'un petit parc d'atraccions a l'Espai Barça al Camp Nou. Tot això, aquesta reducció de dues assemblees i fer-ho en una des del club, defensen que costarà només o que suposarà un estalvi d'un milió d'euros a la economia blaugrana.
0: I després de tancar el mercat de fitxatges, quines operacions té pendents d'ECO?
12: Bàsicament tres renovacions i adequacions contractuals. Una, la de Gerard Martín, amb un contracte desfasat tenint en compte la importància que té el futbolista, un cas més o menys similar al de Xavi Espar, i després l'aparició de Hamza Abdelkarim, un futbolista que ha estat al Mundial, que ha fet una molt bona pretemporada i que té un contracte encara de categoria juvenil amb una clàusula de 15 milions d'euros.

0: más en aprender.
1: Ahir es va jugar un partit de Lliga avançat de la sisena jornada. Reial Societat 0, Celta 0. I a la segona divisió, el Girona jugarà demà al camp de l'Sporting, és un dels líders, i avui hem sentit l'entrenador Quique Álvarez, Eduard Solà.
2: Que ha celebrat que per fi s'ha tancat el mercat i que això ha afegit a la clara victòria de l'altre dia contra les Palmes. A Montilivi, l'ambient al vestidor ha canviat. Diu que veu els jugadors centrats i està content amb la plantilla que li ha quedat.
3: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona, aquesta també ha continuat, jo crec que... I després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip. Però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no? El que vam fer l'altre dia.
2: L'equip marxa aquesta tarda cap a Astúries per jugar demà al camp de l'Sporting, que és un dels co-líders de la categoria. Ho fa amb la baixa de Justin, que s'ha fet una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. Tot i això, encara no té període de recuperació. I ho fa també amb les novetats de Carles Pérez, Mate i Mauro Furtado, que entren per primer cop a la convocatòria.
1: 8 minuts i les 3 de la tarda, petita pausa i sentim Joel Parra.
4: Catalunya migdia.
5: 205 cavalls i només 4,3 litres?
6: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
8: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
7: I amb productes del territori.
8: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: Vinga, va, comencem!
8: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
1: En bàsquet, el Barça està instal·lat a Andorra, que van de preparar la Supercopa. L'Ernest Macià està seguint aquesta concentració de l'equip de Sekulić.
10: Bona tarda, doncs sí, el Barça més renovat de la història arrenca la pretemporada en camp a Andorra. D'aquí a dos dies, primer amistós davant del Morabanc Andorra. La setmana que ve, primera competició oficial, la Lliga Catalana. Escoltarem a Joel Parra, que aquesta tarda passa pel Tot Costa, i també a Agustí Noval, amb un discurs molt realista de cara al que els aficionats del Barça poden esperar aquest any.
11: Bueno, mira, tampoco te quiero poner la expectativa alta. Obviamente el Barça es un club grande y tiene que estar arriba siempre. Pero bueno, es verdad que es una apuesta grande, son 11 jugadores nuevos. Pero bueno, hay que adaptarse cuanto antes. No te quiero decir ni playoff, ni campeón, ni cosa, porque te estaría mintiendo. Sería irreal que te diga una cosa así.
12: Caldrá que tingui paciència, però també sabem on estem. I sabem que aquí, des del primer moment, tens que competir i guanyar. Doncs en aquest sentit, també és una mica la responsabilitat nostra, no?, d'intentar, com he dit abans, no?, ajudar els nous jugadors i a l'estaf a integrar-se el més ràpid possible, perquè sabem on estem i sabem la responsabilitat que tenim.
1: Doncs Joel Parra, aquesta tarda a partir de les 7 al Tot Costa. I el Barça en vol, que afronta el primer títol internacional de la temporada, la Supercopa Ibèrica, que enfrontarà l'equip blaugrana a Vigo contra el Porto, l'Sporting i el Bidasoa.
13: A 3:45, Barça-Porto, per Esport 3, Antonio Carlos Ortega, entrenador del Barça.
14: A mí me gusta más en los últimos años y me gusta en el sentido de que por fin tiene dos laterales derecho, que siempre ha tenido problemas ahí en la derecha. Ha recuperado en la izquierda gente lesionada, que importante, el caso de Oliveira, Vasco Gama, además de tener algunas, son un grandísimo lanzador. Tiene dos pivotes que juegan arriba y abajo. Han fichado a Borges, un viejo conocido de la afición española.
13: La segona semi, Sporting de Portugal, Bidasoa Irún, la final diumenge.
1: Una altra Supercopa, en aquest cas Supercopa d'Espanya de futbol sala al Palau. El Barça hi participa com a campió de Lliga i després d'aixecar la Copa Catalunya vol guanyar un nou títol, Francesc Ripoll.
15: L'equip blaugrana jugarà demà la segona semifinal davant el Jaén i ho farà a casa seva, al Palau. El Barça no guanya aquesta competició des de fa 3 temporades i el primer pas per aconseguir-la és eliminar els andalusos, butxins dels blaugranes, el curs passat a la Copa d'Espanya i també a la Copa del Rei. Javi Rodríguez, el tècnic del Barça, és exigent.
16: Hemos ganado la Copa Catalunya y ya Supercopa, y si podemos, si tenemos la suerte de ganar Supercopa, sea lo

0: siguiente. Al final sabemos la exigencia que tiene este club, nosotros queremos ganar o intentar ganar todos los títulos posibles, luchamos para ello, trabajamos para ello, pero siempre digo lo mismo, ¿no? Lo importante son las sensaciones, y las sensaciones están siendo muy positivas desde que empezamos el año pasado. Ahora con las nuevas incorporaciones creo que hemos dado un salto adelante y bueno, contento.
1: Aquest Barça-Jaén serà demà a un quart de cinc de la tarda. Una hipotètica final es disputaria diumenge davant el guanyador de l'altra semifinal, que la juguen el Pozo de Múrcia i el Palma.
2: En ciclisme, la Vuelta viu avui una jornada ideal per a una escapada i ho fa encara amb la ressaca del que es va viure ahir. Enric Mas va fer un passet més cap a la victòria final. Isaac Vilalta.
3: Doncs en efecte, ahir els va rascar 26 segons a Primo Roglic, Félix Gol i Richard Carapaz, que són els seus perseguidors. Això vol dir que la general Enric Mas és més líder amb 1,45 sobre Roglic, 2,06 sobre Félix Gol. Ara mateix en marxa l'etapa d'avui. Hi ha fuga. 106 quilòmetres per al final, una fuga de 37 corredors, partida en dos grupets ara mateix. I és el català David de la Cruz. Li treuen 4 minuts al gran grup amb Enric Mas i la resta d'homes importants.
2: I en tenis, a l'obert dels Estats Units, avui tornen a jugar la majoria dels favorits, tant al quadre masculí com al femení, i aquesta matinada ha quedat eliminada Paula Badosa. Carles Vila.
4: Ha perdut contra la nord-americana Coco Gauff per 6-4 i 7-6. La catalana va rendir al màxim nivell, però no va poder amb la pressió ambiental dels 20.000 espectadors donant suport a la tenista local.
5: Obviamente creo que he jugado muy buenos partidos. La pena es que solo he jugado dos. La pena es que este partido me hubiese gustado que hubiese sido más adelante. Ahora solo encontrar la constancia, ir compitiendo y pronto espero estar ahí también.
4: Com dèiem, aquesta matinada juguen tots els favorits. Carlos Alcaraz s'enfrontarà al xinès Yibing Wu en tercera ronda. Avui també debutaran les germanes Williams al dobles contra Chan i Join. Al quadre femení, la gran favorita Aina Sabalenka s'enfronta a Kamila Rakimova.
2: I Carles, en trial, Toni Bou pot aconseguir aquest cap de setmana un nou títol mundial a la penúltima prova als Països Baixos. Serà un moment històric perquè serà el seu títol número 40.
4: És una fita mai aconseguida en cap disciplina esportiva, no només en el món del motor. Toni Bou arriba en aquesta penúltima prova amb 97 punts més que el segon classificat, Gabriel Marcelli.
6: Arriba als 40 títols amb 20 anys, aconseguint doncs, 20 anys consecutius guanyant els dos títols, tant l'Indoor com l'Outdoor. Seria algo espectacular, algo que bueno, pues són molts anys. Com a esportista m'ha costat molt pensar d'arribar a aquest número perquè la veritat que ho veia pues, totalment impossible. I ara que estem tan a prop, pues, amb ganes, amb la concentració d'intentar no cometre ningun error, sobretot no fer-me mal.
4: A Toni Bou li caldria acabar aquest cap de setmana més de 80 punts sobre el segon a la general per aconseguir el títol mundial. Recordem que el pilot de Piera ha guanyat totes les proves que ha disputat aquesta temporada.
2: I el Parc del Fòrum acull des d'avui fins diumenge la 18a edició de l'Extreme Barcelona.
7: Skateboard, freestyle, scootering, bàsquet 3x3. Víctor Casanovas, director d'Urban World Series, en parla.
8: En el 2008 les normatives per patinar a la ciutat eren molt restrictives i a dia d'avui ha canviat. Veiem patinadors arreu de tota la ciutat i sobretot s'han fet 6 skateparks a la ciutat de Barcelona que no existien.
7: Els organitzadors de l'Extreme Barcelona esperen superar els 32.000 espectadors de la temporada passada i via televisió més de 5 o 6 milions d'espectadors arreu del món.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa, amb aquesta entrevista amb el jugador del Barça Bàsquet, Joel Parra. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
9: Són les 3.
10: Catalunya migdia.
9: Fa una hora hem començat aquest Catalunya migdia explicant-vos l'horitzó negre que té al davant el nou model de finançament. De seguida connectarem amb Madrid perquè tenim novetats dels últims minuts. S'ha aprovat el nou model de finançament amb els vots a favor només de les Canàries i Catalunya, a banda del govern espanyol, però tot i això, que estigui aprovat, encara cal que s'aprovi al Congrés dels Diputats i aquí ara mateix no hi ha cap majoria que l'avali. També ens hem fixat en el parc d'habitatge públic el dia en què la consellera Sílvia Paneque ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que en 2 anys el govern hi ha incorporat 10.000 pisos països protegits. I hem connectat amb Buenos Aires i amb Londres, ara que el president argentí Javier Milei ha recuperat el conflicte per la sobirania de les Malvines entre el seu país, que la reclama, i el Regne Unit, que no les pensa cedir. Ells els anomenen les Falkland, per cert. Tot això us hem explicat a la primera hora. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
11: Doncs, tal com deies, connectem amb Madrid perquè ha acabat la reunió del govern espanyol amb les comunitats autònomes per aprovar aquest nou model de finançament que ja passa a la taula del Consell de Ministres perquè en pugui començar la tramitació parlamentària. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
12: Bona tarda. S'ha aprovat el nou model, però amb totes les comunitats en contra, excepte Catalunya i les Canàries. El Partit Popular ho ha rebutjat, però també els dos governs autonòmics del PSOE. La consellera d'Economia, Alicia Romero, els acaba de demanar que negociïn a partir d'ara, que és una oportunitat, però el PP s'hi nega en rotund.
13: No podem seguir tenint el país bloquejat. El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
14: Lo único que se está produciendo es un chantaje para pagar favores políticos. Y eso también se denomina corrupción política. Al final es una traición.
12: Era la consellera d'Andalusia, rebuig total, tot i que la seva comunitat és la que surt més beneficiada pel nou finançament que el govern espanyol vol aprovar abans que acabi l'any al Congrés. Abans, però, li caldrà aconseguir el suport de Junts, que per ara s'hi nega.
11: Més notícies dels últims minuts. La defensa de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, ha demanat l'absolució dels delictes de què se l'acusa, que són malversació i tràfic d'influències, pels quals se la jutjarà, recordem-ho, amb jurat popular. Els seus advocats sostenen que en cap moment va actuar amb ànim d'enriquir-se. En canvi, les acusacions demanen per Gómez 13 anys de presó i 6 per la seva assistent, Cristina Álvarez, a qui consideren cooperadora d'aquests suposats delictes. La Fiscalia diu que l'Audiència Nacional és competent per investigar la crisi de Ceuta. El Ministeri Públic apunta que darrere l'entrada massiva de migrants hi pot haver delictes com afavoriment de la immigració irregular, homicidi i lesions per imprudència lleu i organització o grup criminal. I a aquesta hora connectem amb l'equip viari, amb la Mariluz García, perquè tenim problemes a la P7, oi, Mariluz?
15: Sí, cues a la P7 per dos accidents amb camions implicats, 12 quilòmetres entre Santa Perpètua i la Roca direcció Girona, 5 quilòmetres més entre Santa Perpètua i Barberà direcció Tarragona. I destaquem també les rondes de Barcelona complicades en sentit Besòs, igualment per accidents.
9: Passant 3 minuts de les 3.
16: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
9: Des d'ara fins a les 4 amb la Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
17: Bona tarda.
9: El periodista del Confidencial, Marcos Lamelas. Bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
9: I l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger. Bona tarda.
19: Molt bona tarda.
9: Com esteu?
17: Bé, contents de veure la Isabel i el Marcos.
19: Que... Sí, a mi també.
17: Sobretot el Marcos, que ha portat pastetes. No, no.
9: Ara anava a dir-ho, anava a dir-ho. Marcos Lamelas ha inaugurat la temporada de pastetes perquè has portat unes galetes... Em deies que les mateixes que...
18: Les mateixes que el tancament de temporada.
9: Molt bé, o sigui, comencem la temporada com la vam acabar, eh?
18: Bé.
19: Però jo he de dir una cosa, la Isabel ha dit abans d'entrar que era l'Òscar que deia que no es podia fer el programa menjant pastetes, que era pastejar.
9: Jo no he dit res, jo no he dit res. Jo
17: a mi fa
9: no
17: molts
9: prometo.
17: Anys, una vegada em vas broncar perquè estava menjant mentre fèiem el programa i em va dir que això no...
9: S'ha de tenir una tècnica depurada per
17: llavors,
9: poder
17: la,
9: menjar
17: la tècnica depurada l'he detectat en el moment que les pastetes que ha portat amablement el Marcos s'han quedat just al raconet de la taula.
9: Escolta'm, és mentida, perquè he tingut una feinada de por per obrir-les, perquè estaven molt ben tancades i molt ben embolicades. Per tant,
18: escolta'm. I per protegir-les, perquè també, en el passadís si no... hi ha hagut moments de perill.
9: Home, clar, haguéssim volat. Per tant, escolta'm, aquí al mig estan, a disposició de qui vulgui, ara, que això no impedeixi que pugueu tertuliejar. Ja sabeu que sempre, però, el primer tema ens ve des de fora... I aquesta temporada, els divendres, qui ens proposarà el primer tema serà l'Empar Moliner. Bona tarda.
20: Bona tarda.
9: Vella coneguda del programa.
20: Sempre. Diria
9: que la més veterana.
20: Sí, és veritat. No sé quan deu fer.
9: Des de l'inici. No, tu i jo vam començar el mateix dia i sí, aquí estem, escolta'm.
20: Aquí estem, anar fent.
9: I anar sumant anys. tot bé?
20: Estupendament. Si no entrem en detalls, estupendament tot.
9: Així no entrem en detalls.
20: Meravellós.
9: Molt bé, hem estat retrobat amb el Marcos, amb la Isabel, amb tothom.
20: Sempre, sí, sí.
9: Amb les Isabels.
20: Les dues Isabels. Sempre fa il·lusió.
9: Què ens proposes? A veure, has tastat les pastes del Marcos o no?
20: No, perquè jo no sóc una persona dolça, sóc una persona molt avinagrada.
9: Però, per tant, per compensar la dolçor de les pastes, igual et va bé.
20: Sóc una persona freda, seca.
9: Vaja.
20: Bruixa.
9: No, no t'ho creus ni tu. Però bé, escolta'm, quin tema proposes? A veure.
20: Aviam. Imagineu-vos per un moment que milers de joves catalans organitzats aprofiten la nit per travessar la frontera i plantar-se a Andorra. I que no se'n volen anar, no volen tornar a casa de cap manera. I acampen a Ordino i demanen ajuts. Si algú té un altre marc mental, doncs, es pot imaginar que són joves espanyols que passen la frontera i se'n van a França. La sensació que et queda com a país expulsor dels joves, si aquests joves foten el camp, alguns morint-se, és desoladora i esvergonyant. Si ets el rei del Marroc, que no et falta de res, amb quina cara parles amb el d'Espanya, que tampoc li falta de res, per cert, que els súbdits, vull dir, fotin el camp nedant, és penós i ridícul per tu. I dic el rei del Marroc perquè el Marroc figura que pretén ser modern i obert fins al punt, no us ho perdeu, que els gais els tanquen a la presó segons com, però no els pengen d'una grua com altres, eh? No dic, per exemple, què passaria a la República Presidencialista del Senegal, perquè tens la sensació que la República Presidencialista del Senegal els importa potser poc que els súbdits marxin. En fi, les xarxes socials han canviat el món i també han canviat la manera d'immigrar. La foto del nen Aylan Kurdi, que tots recordem en aquella platja amb la samarreteta, amb el vestit de blau i vermell, ens va commoure perquè era un nen que emigrava, era una família en cerca del futur. Els joves de Ceuta no han emigrat en família. Han emigrat de la manera tètricament frívola i precipitada de la joventut, sense pares. Això ho canvia tot. Els immigrants de Ceuta no fan pena. Potser fan por, però pena no en fan en general. Per això el president del govern, Pedro Sánchez, el seu paper, és molt espinós i per això ha demanat al monarca Felip que intervingui. De monarca a monarca, ho veig molt lògic. Però el monarca també no pot començar a fer-se el mec perquè l'altre no se senti humiliat. De moment, com era d'esperar, el Marroc ja reclama la sobirania de Ceuta i Melilla. Melilla és espanyola des de fa 500 anys. La van conquerir els reis catòlics. Ceuta va ser portuguesa i va passar també a ser espanyola. 500 anys no són res o són molt. El Marroc, no oblidem, es va independitzar de França i Espanya l'any 1956, fa 4 dies. Espanya ha deixat de la mà de Déu, diem de la mà de Déu, de la mà de l'A, les colònies. El passat colonial espanyol és vergonyant, és dels més vergonyants, tots ho són, però l'espanyol és molt vergonyant. Europa ve de la Conferència de Berlín. Això va ser l'any 1884, quan les potències europees es van repartir l'Àfrica, això per tu, això per mi, i a Espanya, com el monopoli, doncs li va tocar la franja occidental. L'any 58, el Sàhara era la 53a província espanyola. I d'això fa 4 dies, eh? L'any 75, ja ho sabeu tots, es va produir la Marxa Verda, que va convocar el Marroc, i amb el final de la dictadura es van firmar els acords per la retirada d'Espanya, que es va retirar com es va poder. Allò es va quedar fet un desastre, com ara encara. Si Espanya es posa estupenda, com sol, tot això, que és pólvora pura, sortirà.
9: Doncs és la reflexió de l'Empar Moliner sobre els fets de Ceuta, perquè hem parlat molt, és veritat, de tota la derivada política, de tota la picabaralla entre el PSOE i el Partit Popular, les dificultats del govern espanyol per explicar què és el que va passar, si tenia informació o no, però és veritat que sobre els immigrants, les raons, o sobre el paper del Marroc no n'hem parlat tant. No sé com ho veieu el que deia l'Empar.
17: I és que diu l'Empar que aquests migrants de que han passat a Ceuta no fan pena, però jo hi ha una part que sí que veus que efectivament són migrants per motius econòmics, vull dir que no, que el problema no és d'una vulneració de drets, però sí que hi ha una altra part que sí, i és tota aquesta quantitat de nenes menors d'edat. Que la sensació al final és que el govern tampoc no sap què fer, que feia amb elles, perquè els càlculs que feien, que eren 1.200, 1.300 menors que tenien ara sota, ja sota tutela de les autoritats espanyoles, i moltes d'elles són... són nenes, perquè parlem molt dels menors immigrants en masculí d'origen magrebí que ens hem acostumat a veure, però de les nenes no. I jo crec que és un repte que fins ara ningú no s'havia plantejat, al marge de si hi ha capacitat de l'administració pública o de les comunitats, que en teoria haurien de ser les responsables dels menors o no. O sigui, al marge del debat sobre els recursos, crec que el fenomen de que hi hagi tantes nenes al mateix temps en un moviment migratori de cop i volta a una ciutat com a Ceuta, no ho havíem vist mai.
18: Bueno, amb tot el que ha explicat l'Empar, que és molt interessant, hi ha un factor molt important, que és que Ceuta i Melilla són democràcies i són societats democràtiques. Marroc no ho és. Marroc és un país, com ha explicat l'Empar, ha promogut una invasió que ha costat 141 vides, que sapiguem ara, bàsicament de nens. Llavors, no pots entregar una part del teu país democràtic a un altre que clarament no ho és. És a dir, hi ha un dilema moral molt important, independentment de que hi ha altres problemes.
20: Entregar no s'entregaria en qualsevol cas, fos democràcia, fos el que fos, no s'entregaria en qualsevol cas. El que passa que l'espurna perquè reclamin, aquí la tenim.
18: Sí, poden reclamar, però la situació exacta és aquesta. Una altra cosa és si des del punt de vista militar això és defensable. És a dir, perquè potser hi ha un problema de fons, i és que militarment hi ha un concepte militar que es diu profunditat estratègica, que vol dir que has de tenir espai. Perquè si no tens espai, tu fiques tres tancs i en Ceuta ja... Pa, pa, és a dir, tu no, és que si... La Isabel,
17: no, té raó,
18: s'està rient, però
17: raó,
18: no. És a dir, tu a Ceuta pots fer l'àlamo. Te pots atrinxerar allà i esperar matar el màxim de gent possible fins que a tu també et matin. Però això no és... Això és quan, el que tu fas quan no tens profunditat estratègica. És a dir, tu pots defensar les Canàries, tu pots fer-te un plantejament militar de defensar les Canàries, però defensar Ceuta i Melilla a les dolentes...
20: No, i després, la població actual, clar, han passat 500 anys, la població actual pensa d'una altra manera, segurament.
18: No, és que és molt complicat, això. És que són espanyols.
20: Segurament.
0: Jo crec que les vessants polítiques o estratègiques que també n'hem parlat aquí, no? L'Empar ens ha fet un anàlisi històric, no? Fins a arribar on estem, per poder entendre també les reivindicacions que els diferents territoris poden tenir, no? Però després hi ha la realitat del que ens hem trobat, no? Aquest estiu. I és una realitat que forma part d'una veritat tremendament tràgica. I és que si després d'aquí es demostra o no es demostra que hi havia el beneplàcit del govern de Marroc perquè això passés, la realitat és que aquí hi ha tot un col·lectiu de menors i de nenes i de nens que venen amb una falsa esperança i que els retenim en el nostre territori, i què fem amb ells reputacionalment? És a dir, tenim un problema d'infraestructures, tenim un problema de serveis, tenim un problema de comunitats autònomes, tenim un problema de tot que ens impedeix actuar. I jo crec que aquesta amputació de capacitat d'actuar és el que fa que es desacrediti qualsevol realitat governamental, qualsevol visió de responsabilitat que tu li hauries d'otorgar en el teu govern, en el govern que sigui, no? I doncs, jo també crec que aquí, de manera molt frívola, es fa un anàlisi, jo crec que, per exemple, el govern de Pedro Sánchez ho ha fet malament, no? Però també crec que es fa un anàlisi molt frívol de la perspectiva governamental, és a dir, què hagués passat si aquest govern no hagués sigut de Pedro Sánchez i fos del PP, no? El problema existeix, i el problema és que no tenim resposta. I quan un país que democràtic, que forma part de la Unió Europea, que aquesta és una frontera que també és una frontera europea, quan es troba que no té resposta, és que llavors a mi, quan em diuen no, és que pujarà Vox, pues clar que pujarà Vox si no tenim respostes amb qüestions que a més afecten a Espanya, a menors, que a més jo crec que a mi Por no me'n fan. A mi encara em produeix molta pena veure aquelles persones a la platja que poden, o sigui, que jo m'hi he de traslladar, he de ser jo, he de ser el meu germà, he de ser el meu cosí, he de ser el meu nebot, perquè si no, torna a passar aquelles imatges que veiem de la guerra que no van amb nosaltres, no, és que van amb nosaltres, és a dir, són individus amb famílies, amb sentiments, que estan en una situació que com a país i com a continent hauríem de buscar-hi una solució.
9: Doncs és la situació creada aquest estiu i sobre la qual ens ha volgut fer la mirada l'Empar Moliner. Empar, gràcies.
20: De
9: res. Fins
20: la setmana que ve.
9: És un quart de quatre, fem una pausa i de seguida anem a Madrid. Avui hi ha hagut reunió, totes les comunitats autònomes amb el govern espanyol, el nou sistema de finançament sobre la taula. Només Catalunya i les Canàries hi han votat a favor. Tot i això, el sistema tira endavant, perquè el govern espanyol pot tirar-lo endavant. Ara l'haurà d'aprovar al Congrés dels Diputats. I això ara mateix no sembla fàcil.
16: Catalunya migdia.
1: Xato! L'estiu s'acaba.
21: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: París, la postal perfecta.
23: Ah, oh, és que és tan mono.
22: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
23: Súper!
22: Nous superherois.
23: No se't pot amagar res, eh?
22: Ah! Nous enemics.
23: Què?
22: Noves aventures.
23: Que bé!
22: Mil i una sorpreses.
23: La sorpresa.
22: Supers, esteu preparats pel canvi?
23: Estic segura que podem superar el repte.
22: Prodigiosa. Les aventures de Ladybug i Gat Noir. El 8 de setembre estrena al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
16: Catalunya migdia.
24: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
25: He conegut a Wojtyła.
26: Sí.
25: Wojtyła era un gran actor. Benet XVI, per mi, un gran papa, però, evidentment, era un home forçat a ser papa. I, en canvi, el Francesc, un home d'església, però, com es diu, un rector d'església.
26: Un rector d'església
25: fet papa.
24: Aquest diumenge, Eduard Rubió, excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma.
25: No sóc molt religiós, francament, no sóc quasi gens religiós, però vull dir, tinc molt respecte.
26: Molt respecte.
25: Molt respecte i sempre he tractat tota la cosa molt bé. Igual que tinc molts amics, per exemple, de l'Opus Dei.
24: El divan, el valor de la conversa.
25: Meloni és una persona amb atributs.
26: Uau, quina manera de definir-ho. Amb lideratge, vols dir?
25: Lideratge, sí.
24: Aquest diumenge, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
9: Passant 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som al Catalunya migdia i l'Empar Moliner, que marxava, però encara ens estava explicant les seves aventures intentant treure's el carnet de conduir. Va, anem a coses del dia. Per què s'ha aprovat el nou sistema de finançament autonòmic? Tot i que la majoria de comunitats autònomes hi han votat en contra, les del Partit Popular, però també les socialistes, finalment s'ha aprovat amb els vots del govern espanyol, com us dèiem, de Catalunya i de les Illes Canàries. El boicot de Madrid, amb la negativa a anar fins i tot a la reunió de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, no ha arrossegat la resta de comunitats del Partit Popular, que s'han estimat més participar a la reunió, tot i que votar-hi en contra. Amb el sistema aprovat avui, Catalunya continuarà en règim comú, però s'hi han introduït elements de valoració que permeten que la xifra final doni un bon resultat pels interessos catalans. Són 4.700 milions d'euros extres per l'any 2027 i, per tant, Catalunya es converteix en la segona comunitat que rep una injecció extra més important darrere d'Andalusia, que és la primera. També es complirà l'anomenat principi d'ordinalitat, és a dir, que Catalunya és la tercera a aportar recursos al sistema i també serà la tercera a rebre'n. Tot i això, des de Junts per Catalunya, per exemple, diuen que hi votaran en contra, que presentaran esmena a la totalitat al Congrés dels Diputats perquè continuen demanant el concert econòmic i no pas per continuar formant part del règim comú. Anem a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
27: Què tal? Bona tarda.
9: La Paula, que havia tingut una setmana tranquil·la i que s'havia avorrit i que no havia tingut gairebé res a fer durant els dies previs, avui també ha tingut un focus d'interès, com és el Consejo de Política Fiscal i Financiera.
27: Sempre molt emocionant, perquè us heu d'imaginar que és de les coses més difícils de cobrir, perquè tant a l'entrada com a la sortida sortida se solapen les declaracions de tots els consellers que venen a la reunió. Òbviament tothom hi vol dir la seva, tothom vol fer el seu tall de veu i per tant és gairebé tot un matí de carrusel, només tranquil·litat les dues hores, que tres, que ha durat avui a la reunió.
9: Tancats, no?
27: Sí, sí, perquè ara estem parlant, però qui està parlant també és el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, que està explicant justament com ha anat la reunió, com queda aquest nou model i per tant ja veus que les coses se solapen i bé, intentarem seguir-lo de fons perquè us puguem donar algun detall del que està dient també ara.
9: Sorpresa no n'hi ha hagut, perquè ahir a la tarda sí que hi va haver un moment que va semblar que hi podia haver sorpresa i de les grosses, quan Madrid va anunciar que no hi aniria a la reunió i que demanava a la resta de comunitats del Partit Popular que seguissin el seu exemple i que tampoc no hi anessin. Després, durant la tarda vespre d'ahir, vam saber que les comunitats del PP sí que hi anirien, no farien costat a Isabel Díaz Ayuso en la seva plantada, però després no hi ha hagut sorpreses perquè, com s'esperava, totes hi han votat en contra, fins i tot també les socialistes, i només Catalunya, que de fet és una de les que impulsa el model, i les Canàries hi han votat a favor.
27: Sí, exacte. Finalment, doncs, Ayuso no se n'ha sortit. El que volia fer és boicotejar la reunió i que no hi hagués aquest quòrum mínim perquè es pogués celebrar, però les comunitats del PP avui sí que han desobeït l'ordre, no?, que havia marcat Isabel Díaz Ayuso. De fet, només la seva cadira ha quedat buida, el conseller de la Comunitat de Madrid, i la resta de comunitats han vingut i han votat en contra, com tu dius, només Catalunya i Canàries a favor d'aquest nou model que ara comença un llarg camí parlamentari que ja veurem si s'acaba aprovant. I també a dins de la reunió hi ha hagut bon clima, malgrat les crítiques, malgrat aquest rebuig de les comunitats del PP, però no ens en oblidem tampoc de les dues comunitats socialistes, Astúries i Castella-La Manxa, doncs, que també ho rebutgen, però en privat alguns consellers del PP han reconegut, doncs, que la base d'aquest nou model de finançament és bo. Recordeu que amb números absoluts Andalusia és la comunitat que hi surt més beneficiada, fins i tot per davant de Catalunya, que el País Valencià també millora molt la seva situació actual, és una comunitat històricament, doncs, infrafinançada, i per tant el Partit Popular que ha vingut, ells diuen que han vingut a demostrar el seu rebuig al model, a votar-hi en contra, però a dins han reconegut que la base és bona, i a fora en privat alguns ens deien que si aquest model s'acaba aprovant, doncs no descarten adoptar-lo a les seves comunitats. Què passarà ara, Òscar? Doncs
9: que ja... si s'acaba aprovant, però no és gens fàcil que s'acabi aprovant.
27: No, perquè hi ha molta negociació per davant. Per dir-ho ràpid, ara se'n va al Consell de Ministres, que l'haurà d'aprovar i l'haurà d'enviar al Congrés. Perquè per fer això encara no hi ha data. El Congrés, a més, a part del PP, Junts per Catalunya, també hi està en contra. I, per tant, el govern espanyol i el govern català, doncs, li caldrà seduir Junts, com a mínim, perquè aquest model pugui tirar endavant. Per tant, aquesta falta de suports i també el temps que li queda a la legislatura, ja veurem si Sánchez acaba avançant a la eleccions a la primavera, al febrer o al març. Per tant, doncs, li queda poc temps a aquest model per poder-se aprovar definitivament. Li falten suports i li falta temps. A més, ara, a la sortida, els consellers del PP, però també els consellers socialistes com Castella-La Manxa, ja anticipaven que si la negociació que s'obre al Congrés per intentar seduir Junts creuen que encara els perjudica més i beneficia més Catalunya, doncs que ells seguiran fent soroll perquè això no surti endavant. Podem sentir algunes de les reflexions que feien a la sortida.
2: Sinceramente, a mí también se me ponen los pelos de punta en tanto en cuanto el presidente de la Generalitat tiene previsto incluso modificar el actual sistema para dar satisfacción a Junts.
3: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo de separatismo catalán y eso es lo que ha escenificado aquí. Vamos a actuar en el Parlamento y después, si se convierte en ley, por supuesto que quedan abiertas todas las posibilidades de impugnación.
14: Lo único que se está produciendo es un chantaje para pagar favores políticos. Y eso también se denomina corrupción política. Al final es una traición.
9: Se'ls veu molt contents a tots, amb el sistema.
27: Se'ls veus molt contents perquè insisteixen en que, com que el nou model es va negociar amb Esquerra Republicana, diuen que beneficia Catalunya, que està fet a mida per Catalunya, però abans us comentava algunes de les xifres, sí. Amb números a la mà no és així. De fet, el nou model reparteix 21.000 milions més a totes les comunitats i, per tant, Hisenda, el ministre, ho està fent ara també, insisteix que totes hi sortiran guanyant, que fa molts anys que el model està caducat i, per tant, és hora de sumar-se a reformar-lo. En aquest tràmit parlamentari, també diu Hisenda que hi haurà molt poc marge per canviar el que ja s'ha aprovat avui, el que ja s'ha negociat, però sí que ens diuen que es guarden algunes cartes, alguns petits retocs que podrien servir justament per seduir els de Carles Puigdemont.
9: Bé, doncs aquesta és la situació creada ara mateix. Queda molt camí per davant, queda poc temps perquè a la legislatura no li queda gaire. Per tant, ara mateix sembla difícil que això tiri endavant. Isabels, totes dues, i Marcos, com ho veieu?
17: A veure, avui s'ha escenificat el que s'havia de escenificar per començar aquesta tramitació parlamentària, que efectivament és en aquest moment on està el tema més complex, perquè parlem molt de que s'ha de satisfer a Junts perquè posi els seus 7 vots, però recordem que es necessiten els vots del BNG, que també és crític amb determinades posicions que hi ha sobre finançament, els de Compromís i companyia. Vull dir que és molt complicat que aquest sudoku que ens explica Andreu Mascolell, pues acabi quadrant, si no és a base de crear fons que siguin creats ad hoc per cada comunitat. I tornaríem al pecat que té l'actual model, i és que és un Frankenstein de fons per intentar satisfer les necessitats de totes les comunitats. Ja n'hi han començat, perquè el model aporta aquest fons que ve a ser per les comunitats del Mediterrani, que el justifiquen per les afectacions de canvi climàtic, però que serviria de carta o de comodí per la Comunitat Valenciana o Andalusia, fins i tot si necessitessin de treure més recursos. Ja ho han fet també amb un fons específic per Canàries, que és el que ha fet que Canàries
9: voti
17: a favor. De manera que ara comença aquell ball de rotondes que recordem els vells de la política catalana i espanyola amb la negociació dels pressupostos, que és intentar quadrar tot això. La dificultat més gran és que per aconseguir aquest pacte entre els socialistes i Esquerra Republicana, el pacte inicial que va donar llum amb aquest model que s'ha presentat avui, és que es van fer moltes simulacions fins que els números van quadrar perquè Catalunya no fos la que sortís primera del rànquing, que fos Andalusia, però que tothom sortís guanyant. De manera que a mesura que introdueixes elements que puguin modificar aquesta difícil arquitectura del model, sempre hi haurà algú que surti perdent. I a més estem en un període preelectoral total i absolut que fa encara més difícil que hi hagi un acord en aquest sentit.
18: Bueno, però és que, Isabel, la política és sempre així. El secretari
17: d'Estat... I per això portem 11 anys sense modificar el sistema de finançament.
18: El secretari d'Estat d'Hisenda, el Jesús Gascón, se li va acudir la idea del fons pel canvi climàtic veient una d'aquestes sèries daneses de política que i va dir, això és el que en cal. I aquest va ser un dels punts claus per aconseguir l'acord. Quan es va presentar... I aquest fons permet corregir la tendència del model Castells, que no estava pensat per això, perquè una cosa que no ens adonem...
9: El model Castells és el sistema
17: és
9: que ara...
18: És el model actual.
9: I té Castells, però, perquè va ser el conseller Castells, un dels ideòlegs del
18: el conseller del Antoni Castells va ser l'arquitecte
9: de l'actual model.
17: Aquesta obsessió per dir que és un model pactat per Catalunya, només cal afegir que és igual que tots els models anteriors que ha tingut.
18: Bueno, perquè Catalunya és la que té la força política. La Comunitat Valenciana, a l'anterior legislatura, el Ximo Puig va intentar canviar el model i no va tenir prou força política per fer-ho. És que al final...
17: Vull dir que és un retret que és perpetu, que és crònic.
18: Però que el quid de la qüestió és que quan es va posar en marxa l'actual sistema, no es va posar en marxa un sistema per afavorir a la cornisa cantàbrica i a Galícia, que és el que al final ha donat el sistema. És a dir, el sistema surt del punt A, però tu no acabes mai de veure fins on arriba. Igual que no es va veure, per exemple, que el model anterior no tenia... Era un model que funcionava molt bé en etapes de creixement econòmic, per exemple, que ha permet prorrogar el model sense durant tants anys i que el model estigui caducat i que tot estigui operant, que l'economia està en un cicle alcista encara. I això i el model en un cicle alcista funciona molt bé, però en un cicle de recessió funciona de manera penosa, però això no es va veure fins al 2010. Mm-hmm. És a dir, tot això és així, però és millor canviar el model rectifica
4: una sèrie de coses que no funcionaven bé i bàsicament que les comunitats de l'arc mediterrani estaven perjudicades, independentment de qui les governin, Múrcia també, la comunitat més pepera d'Espanya, o més boxera, Múrcia, és la més perjudicada. No Catalunya, Múrcia és la més perjudicada. Llavors, això ho rectifica i, per tant, és una oportunitat.
9: El que passa que quan us escolto, clar, vosaltres utilitzeu, ja ho entenc, arguments econòmics per defensar o no defensar el model. I els arguments per tombar-lo o no, i aquí Paula ho acaba de dir el ministre, d'Hisenda, dient no, és que el refusen no per raons econòmiques, sinó per raons polítiques. Hi ha una voluntat política, no? Sí,
27: és... Totalment, és que Arcadi Espanya està sent molt dur contra el PP, com era previsible. Els retreu que no presentin cap alternativa de model si no els agrada el que ha posat sobre la taula el govern espanyol. I diu que renuncien fins i tot a defensar els interessos dels seus ciutadans, de les seves comunitats, per una direcció de la direcció del PP, del carrer Gènova, que obeeixen ordres de Feijóo per boicotejar-ho, només perquè la proposta surt del govern de Pedro Sánchez, i no pels interessos dels seus ciutadans, perquè acaba de recordar, com ara dèieu vosaltres, el ministre, que hi ha comunitats, com són sobretot el País Valencià, les Illes Balears, però també Múrcia, doncs que surten molt més beneficiades amb aquest model i que votar en contra va en contra dels seus interessos.
0: Sí, jo precisament volia entrar en aquesta qüestió, no? Perquè al final, si el problema reputacional és de l'origen de l'acord, és a dir, perquè hi ha una equiescència amb Esquerra Republicana o amb Junts en una sèrie de concessions, i això també, com deia l'Isabel, és algo que tradicionalment ha anat passant, no? Aquesta per punt de partida, al final el que sorprèn i el que acabes com a interlocutor i mínim assabentat del que passa en el món de la política i en el món de l'economia i en el món dels pactes és si aquest acord és un mal acord i realment és un acord que no té capacitat d'incidència econòmica en les autonomies, fes una contraproposta. I tu, Clàudia, ens explicaves que fora de la sessió, a micro tancat, representants de comunitats autònomes governades pel PP deien que no era del tot un mal acord, no? I que, per tant, segurament hi haurien matisos a tenir en compte, però que hi havia una qüestió política que primava abans de l'estratègia del benefici ciutadà. I jo trobo que estem una altra vegada, no?, en la simplicitat del que ha de ser la política, no? I també és un bany de realitat. No? Jo no vull ser ingènua i pensar que la política, doncs, precisament és finalment trobar la manera de beneficiar la ciutadania, que és el que tots pensem quan anem a votar, no? I per tant aquesta picabaralla o aquesta formalitat de les diferents comunitats autònomes per defensar un territori que a més ja sortirien beneficiats, però que és allò de que no surti l'altre territori una mica més beneficiat del que jo penso que hauria de sortir. I a mi em sembla una estratègia de nou, barroera, simplista, i que demostra que tenim uns polítics pues, amb molt poc estatus, amb molt poca visió d'home d'estat. I això, que segurament és algo que està des dels últims anys se'ns ha generalitzat molt, i a més tots tenim arguments quan sentim a García Page o quan sentim la senyora Ayuso, tots tenen un públic que compra tots aquests arguments perquè hi ha una part de raó en el seu discurs, i aquesta part de raó demagògica, populista, etc., és la que va calant, no?
5: Aquesta oposició frontal que fa el PP amb aquest model només té una raó de ser pel PP, i no és pas com dius tu, Isabel, que és respondre a les necessitats dels ciutadans, és evitar la trencadissa de les mateixes comunitats del PP, perquè totes elles tenen característiques i necessitats absolutament diferents. O sigui, hi ha comunitats del PP que estarien encantadíssimes a rebre el mateix tracte que accepta Catalunya o que defensa Catalunya, perquè la seva situació geogràfica, econòmica i diferència, diguéssim, entre el que porta i el que rep, respondria totalment amb aquesta aposta que fa Catalunya. Però l'única manera que té el PP de no evidenciar una trencadissa en el seu relat conjunt per tot Espanya i de no generar aquesta batalla entre els mateixos territoris que ells governen, és l'oposició total frontal sense presentar cap mena de proposta. I en això estem des de que...
0: I perquè, bueno, a més, hi ha unes eleccions, tu parlaves també, no? de que hi ha una evidència electoral imminent que fa que aquest bloc sigui un bloc impermeable.
5: Efectivament, i és que ho hem vist, o sigui, deia la Paula que dintre de la reunió alguns consellers reconeixien diuen que la base del model és bona, però és que en els documents preparatoris que han anat enviant les comunitats autònomes sobre com s'havia de calcular la població, o sigui, quins elements més, quins factors més s'havien de tenir en compte a l'hora de fer els càlculs, veus perfectament que no hi ha cap mena d'anexa comú entre totes les comunitats del PP, tampoc entre les del PSOE.
9: Cadascú la tira pel seu interès.
5: Sí. Clar, efectivament, però... i si s'hi posa cadascú a defensar el seu interès, les aliances deixen de tenir sentit en l'eix PP-PSOE o en l'eix esquerra-dreta. I això és el que està preservant el PP, que necessita un missatge unívoc i és el que hi ha.
4: Però jo crec que aquí, Isabel, que és més clau el paper de Pedro Sánchez i d'aquesta legislatura. Per aquesta legislatura, on Pedro Sánchez no ha pogut aprovar cap pressupostos, és una legislatura per Pedro Sánchez políticament buida. No ha aconseguit res excepte l'amnistia pel Carles Puigdemont.
5: Que tampoc.
4: Que, però, diguem-ne, és a dir, per tant, és a dir, si Pedro Sánchez aconsegueix aprovar el finançament autonòmic, com ell pretén a finals de desembre...
5: Home, seria una fita.
4: És, dona contingut a tota la legislatura.
19: Clar, clar, evidentment.
9: Clar, però, dona no sentit, pot, però el PP dona no pot permetre aquesta, això. Però el PP no pot permetre-ho això i menjar aquesta final de legislatura.
4: Tornem-hi. Dona profunditat estratègica a una legislatura que fins ara era com l'Àlamo.
19: Bueno, és que s'aniria a les eleccions amb un coixí de sostenibilitat que ara mateix no té.
4: Clar, és que, és a dir, jo he aguantat per alguna cosa, per això. Ah. Clar, és a dir... I això és, i llavors, el PP, que jo crec que des del punt de vista de comunitats autònomes podem veure alguna comunitat autònoma que ara digui que no vol el sistema esperant que quan governi Núñez Feijó digui que el volen, i si no governa Núñez Feijó també diran que el volen. És a dir, això no estarà més d'un any perdent els calés. És a dir, això, i això perquè l'economia va bé. Si l'economia fos malament no estarien ni un any, s'apuntarien el dia següent. És a dir, no hi ha un... Madrid no surt perjudicada per aquest... És a dir, aquest sistema no ataca Madrid. No ataca Madrid, no surt perjudicada d'aquest sistema. Al contrari. Al contrari, perquè Madrid, amb la població que té, i amb l'índex de població com a principal criteri, és una comunitat que ingressarà més.
19: El que passa és que jo m'he donat compte d'una cosa.
27: Però Madrid tampoc té la necessitat que tenen d'altres comunitats del PP que reformi el model. L'exemple és que avui n'hi han vingut, no? Les altres, per més que critiquen, fa mesos que s'estan reunint també en les reunions bilaterals amb el Ministeri i estan parlant del nou model, per més que el rebutgi, no? Que al final és una mica la sensació que ens trasllada el Ministeri és que el Partit Popular, les comunitats del Partit Popular ja els hi va bé que això s'aprovi al Congrés, per exemple, amb els vots de Junts i d'Esquerra i que ells no s'hagin de mullar, però a la vegada se'n puguin beneficiar després un cop s'aprovi, no? Sobretot per això, perquè ara mateix no poden obrir-se a donar suport a cap proposta del govern espanyol i menys a les portes d'unes eleccions municipals, autonòmiques i generals, no? I tot això forma part de l'estratègia del no a tot del PP, dictada per Alberto Núñez Feijóo cap a Pedro Sánchez. Per això que deia l'Isabel, també, perquè genera tensions dins el mateix Partit Popular entre els seus territoris, i recordeu que això ja va passar amb la condonació del deute del FLA, que Feijóo també va ordenar a les comunitats que no podien negociar-lo, després que algunes van aixecar la mà i van obrir la porta a que els interessava, no?, a negociar-ho i beneficiar-se'n.
4: Clar, Paula, però això seria una crítica intel·ligent que podria fer el PP. Vostè està portant al Congrés una reforma del finançament autonòmic quan ha estat incapaç d'aprovar en el Congrés la quita del FLA, que tècnicament era un tema molt més fàcil. És a dir, es podrien fer des del PP crítiques intel·ligents i raonables al que està passant. És a dir, vagi vostè per parts. És a dir, aprovem la quita del FLA, que a més molt necessària en un entorn de gran pujada de tipus d'interès que ve. Mm-hmm. És a dir, i després fem l'altre. És a dir, això seria tindria sentit, tindria lògica, no seria... És a dir, però la postura de Madrid de no em presento perquè... O, clar, és només política.
9: Bé, de moment aquest pas que era necessari s'ha fet, s'ha aprovat en aquest Consell, ara ha d'anar al govern, el govern espanyol, que l'ha d'aprovar, que aquí no hi haurà sorpreses, i després ve el Congrés dels Diputats, i aquí sí que, de moment, hi ha un no força gros, a més, de molts partits, entre ells, per exemple, Junts per Catalunya, que avui he tornat a insistir, que ells posaran una esmena a la totalitat perquè el seu model és el del el concert econòmic i no pas el de seguir en el règim comú. Per tant, veurem si hi ha marge o no perquè tothom es mogui i que es pugui aprovar. Ara mateix sembla molt poc probable.
27: Òscar, una cosa, han sortit, t'he de dir, totes les comunitats de la reunió amb un regal del ministre. Ah? Saps quin?
9: Aviam.
27: No ha estat que retiri el model, que és el que li demanaven, sinó que els ha regalat a totes les comunitats un llibre. Els hi han preguntat un llibre relacionat amb el model de finançament, amb el sistema autonòmic, etc, etc. No. Arcadi Espanya ha triat un llibre per regalar-li a cada conseller. Per exemple, a Extremadura li ha regalat el de Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios. Uh-huh. I a la consellera catalana, Alicia Romero, li ha regalat Chávez Nogales, Gente del Sur y otros escritos sobre Andalucía. Llavors, Arcadi Espanya, que ha intentat com a mínim guanyar-se els consellers amb un llibre de regal.
5: Tots els llibres, Paula, és que mentre he tingut una estona amb el company, amb el Fernando Valls, que també estava cobrint això, i mentre he tingut una mica mirant els titulars, efectivament, el que ha fet ha sigut un autor d'una comunitat regalar-li amb un conseller d'una altra comunitat. Però el títol del llibre que quedava sobre la taula per la consellera de Madrid, El dolor de los demás, tenia...
27: Mira, no ho sabia.
5: Aquí tenia un missatge.
9: Aquí hi havia una mica de missatge subliminal.
18: Jo crec que hauria estat molt més pràctic regalar-los a tots el mateix llibre i triar El padrino de Mario Puzo. Els faré una oferta que no podran refusar.
9: És la proposta que no li ha arribat al ministre a temps, al Marcos Lamela. Paula, el cap de setmana suposo que tindràs alguna reunió per cobrir, perquè després de Pedro Sánchez al Congrés, ara el Consell, ja has de mantenir el ritme.
27: Demà ja no hi aniré jo, però demà hi ha una trobada molt interessant a Madrid. PP madrileny inicia curs amb Isabel Díaz Ayuso i Alberto Núñez Feijóo junts, enmig de la polèmica, ja ho sabeu, per la compra de l'Àtic per Isabel Díaz Ayuso. Per tant, serà molt un acte molt interessant de seguir demà.
9: S'hauran d'escoltar el que diuen i mirar els gestos, perquè
5: sí,
9: a vegades també...
5: Podríem convocar la terrassa de l'Àtic.
9: Per exemple.
27: Sí, perquè encara no l'han venut.
9: Veus?
27: Estan buscant comprador, però no en troben, sembla.
18: Un altre llibre per la Comunitat de Madrid, Una habitación con vistas.
9: Avui està molt recomanador de llibres al Marcos Lamelas. Paula, gràcies, bona tarda.
27: A vosaltres, adéu.
9: 19 minuts i seran les 4. Una pausa i de seguida anem amb un altre tema que va esclatar ahir i que està ara mateix sobre la taula. El futur de SEAT.
6: Catalunya migdia.
7: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
8: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
10: Aquí el tens.
8: Ja?
11: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: Catalunya migdia.
12: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Dalí.
13: Qué ambientazo, mano.
12: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
13: Qué barbaridad.
12: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
13: Buena venta.
12: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
13: Ven a por más.
12: ¡Venta! Ocasión
15: Plus. Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
28: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
6: Catalunya migdia.
29: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio i també per TV3 i 3CAT.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
29: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
29: Som 3CAT.
9: 16 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya migdia amb la Isabel García Pagán, el Marcos Lamelas i la Isabel Lleuger. Com us dèiem, el grup Volkswagen ha aprovat una important reestructuració que deixa tocat el futur de la marca SEAT i que també inclou retallar 50.000 llocs de treball més a tota Europa i el tancament de 4 fàbriques a Alemanya. L'objectiu, diu el grup Volkswagen, és ser més competitiu, sobretot amb el cotxe elèctric, però també per l'aparició d'un poderós competidor com són els cotxes provinents de la Xina. I és que el grup té 12 marques d'automòbil: Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Bentley, Lamborghini, Porsche, per dir-ne alguns. I ara es planteja també aquesta reestructuració de marques. I aquí és on la marca Seat corre perill, perquè el grup Volkswagen ja ha comunicat que no té intenció d'electrificar els models de Seat. Ara bé, això no vol dir que la planta de Martorell no continuï treballant, perquè es podria convertir en una segona planta de cotxes elèctrics que podrien ser de qualsevol de les marques del grup. Ara, de fet, s'hi fabriquen els Cupra. Saludem el periodista especialitzat en motor, Joan Dalmau. Joan, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
9: A veure, aquesta reestructuració del grup Volkswagen és molt gran, molt dolorosa. Tancar 4 fàbriques a Alemanya, fer fora 50.000 treballadors, no és fàcil. Però què fa Volkswagen? Repartir les males notícies suggerint aquesta desaparició de la marca Seat per acontentar, entre cometes, a Alemanya, de dir no només pringuem els alemanys, sinó també a Catalunya pringuen?
1: Bueno, una mica sí. A veure, són unes mesures molt dures les que es van aprovar ahir, i perquè els sindicats i alguns dels accionistes, perquè entre els accionistes de Volkswagen hi ha, per exemple, l'estat de la Baixa Saxònia, aprovessin això, no s'havien de limitar només a una sèrie de mesures que ataquessin, diguem, la capacitat productiva de la marca alemanya, que és el principal problema que tenen en aquests moments, no? Mm. Aleshores, han col·locat no només això, clar, això de Seat és el més cridaner per nosaltres, però també hi ha, per exemple, una sèrie de desinversions en diferents empreses, entre elles un fabricant de bateria xinès. Hi ha diferents, diguem-ne, fórmules que han buscat, totes conjuntes, és un paquet de mesures, per entendre'ns, de les que les més cridaneres són, evidentment, aquesta possibilitat de tancar 4 fàbriques, perquè en l'acord d'ahir el que es va, diguem, parar va ser l'opció tancament segur, i es treballarà per veure de quina manera es poden reconvertir aquestes 4 fàbriques per mantenir una part dels treballadors que hi ha, i que això és evidentment el més cridaner. I de cara a nosaltres, aquest tancament de la marca Seat, o la finalització de la comercialització de la marca Seat, que, sincerament, és una cosa que ja estava clara.
9: Sí, t'anava a preguntar
1: ja
9: per això, no? Perquè et vaig llegir ahir a través de les xarxes socials que tu deies, home, la marca Seat potser no estava morta, però estava tocada de mort.
1: Pràcticament, és a dir, Seat, la patacada definitiva és l'any 2020, quan es llança el Formentor només sota marca Cupra, un cotxe que estava previst que es llancés com el León amb totes dues marques, les versions, diguem-ne, més assequibles amb marca Seat i les més esportives amb marca Cupra, i es llança directament amb marca Cupra. Això el que fa és deixar clar cap allà on va la companyia. La marca Seat sempre ha tingut, o sempre havia tingut, un problema, encara el té, d'encaix dins del grup. És a dir, no hi havia massa manera d'on col·locar-la, perquè bàsicament el seu lloc natural, que hauria estat per sota de Volkswagen, és un lloc que l'ocupa Skoda, que és una altra marca del grup, que té més presència a l'Europa de l'Est, més presència a més mercats. Seat és una marca molt concentrada a Espanya, i per tant, en aquest sentit, aquesta posició per sota de Volkswagen l'ocupa Skoda tradicionalment. I a Seat era molt difícil trobar-li un encaix dins del grup. Aleshores, el Luca de Meo, que és el CEO més rellevant que ha tingut la companyia els últims anys, el que fa és inventar-se una marca diferent, que és Cupra, una segona marca, i com que és una marca nova, la pot col·locar allà on vol. I aleshores el que fan és col·locar aquesta marca en una posició una mica equidistant entre Volkswagen i Audi. Per tota aquella gent que no vol, entre cometes, un Volkswagen avorrit com el que té tothom, però que tampoc necessita l'estatus o no està disposat a pagar els diners que li exigeix Audi, no? Una marca intermitja col·locada aquí amb bases Volkswagen, però amb aquestes característiques que se li van intentar donar a Seat i no va funcionar, de una marca més jove, una marca més esportiva, una marca alternativa, una marca diferent, una marca molt lligada a aquesta imatge que a nivell internacional és molt potent, de Barcelona com a ciutat creativa, com a ciutat cosmopolita, això ha traslladat aquesta creativitat a l'automòbil, marca més jove, més connectada, pam-pam, no? I aleshores tot això funciona molt bé amb Cupra, i el que es fa és passar, diguem, la marca Seat a la marca Cupra, però col·locant-la en un lloc diferent dins del portfolio de marques del grup, no? Clar, això deixa pràcticament a Seat sense un paper rellevant, i com que la seva posició natural ja està ocupada per Skoda, és evident que arribarà un moment que Seat desapareixerà. I, de fet, hòstia, en els últims anys s'han llançat 6 models nous de Cupra i Seat n'ha perdut 3. Per tant, està claríssim cap allà on va una cosa i cap allà on va l'altra, no?
9: Hem de diferenciar molt, perquè quan algú diu no, escolta, desapareixerà Seat, la gent pot pensar que desapareixerà Martorell. No, la fàbrica de Martorell continuarà, però fent uns altres cotxes que no seran Seat.
1: aquí hi ha dues SEATs. Hi ha la SEAT Empresa, que és la Societat Espanyola d'Automòbils de Turismo, que és una marca, és una empresa que pertany al 100% al grup Volkswagen i que comercialitza les marques SEAT i Cupra. Mm. I llavors hi ha aquesta segona SEAT, que és la marca comercial, i és aquesta la que desapareix. Mm. Perquè s'ha de preocupar la gent que està treballant a SEAT.
9: Això, el futur de Martorell.
1: No més que si no passés això. És a dir, el gran problema que hi ha ara mateix a Europa és un problema de sobreproducció. L'entrada de les marques xineses, que han ocupat ràpidament uns percentatges propers al 10% del mercat europeu, a Espanya superior a aquest 10%, i que a més sembla que no té aturador, perquè hi ha un munt de marques que encara estan pendents de venir i a més totes creixen, per tant, hem de veure fins a on arriba aquest percentatge. Aquest és el principal problema que hi ha a Europa. A Europa, les marques tradicionals, i el grup Volkswagen és la més tradicional de totes, juntament amb Renault i amb Stellantis, i amb les marques de luxe alemanyes, diguem, això és el nucli, el pinyol de les marques europees, es troben, encara tenen una sobrecapacitat de producció, és a dir, tenen més fàbriques de les que necessiten. Volkswagen ha dit que passarà de fabricar 12 milions de cotxes, que és el que feia abans de pandèmia, a fer-ne només 9. Per tant, li sobra una capacitat de producció de 3 milions de cotxes. Són molts cotxes, 3 milions. Aleshores, clar, li sobren fàbriques. La preocupació de la gent de SEAT ha de ser la mateixa preocupació que hi ha a Renault i a Stellantis i a la resta de fàbriques que hi ha a Espanya. És a dir, que aquesta situació de sobreproducció la pugui acabar afectant d'alguna manera. Però, clar, en el moment en què Volkswagen planteja tancar fàbriques, planteja tancar-ne 4 d'Alemanya. Per què? I que una marca alemanya plantegi això, imagina't el que ha hagut de pensar i què ha hagut de buscar perquè això no sigui així. Però el problema que tenen és que els costos laborals i, sobretot, el cost de l'energia a Alemanya és tan bèstia que fabricar cotxes allà ja no és rentable. Aleshores, a Martorell continua sent rentable, sí, perquè

0: venint ja del Marroc. I la Índia, quan parles amb els CEOs de grans companyies, tothom et diu que la Índia és el proper pas quan passi el que ja està començant a passar a la Xina, i és que la producció a la Xina ja no és tan competitiva com abans. És a dir, la classe mitjana xinesa ha crescut, la gent que està treballant a les fàbriques de la Xina ja no es conforma amb les condicions de treball i amb els sous que tenien fa 10 anys, i per tant s'està encarint. I per tant, la propera fase, la propera fàbrica, diguem, del món de l'automòbil pot ser la Índia. La Índia és un mercat per explotar, que serà molt més complicat d'explotar que el xinès, que s'ha desenvolupat molt ràpidament, la Índia anirà molt més a poc, però una cosa és el mercat intern com es desenvolupi, i l'altra és la capacitat que pot tenir el país per acollir un munt de fàbriques que treballaran a molt baix preu i que permetran l'exportació cap a Europa. Aquest, diguem, és un dels, sí, és un dels perills que venen, i de fet la indústria europea s'ha de preocupar de tot això, perquè els costos laborals a Europa són molt cars, i això que està passant amb el grup Volkswagen és només la punta de l'iceberg.
1: És en Joan Dalmau, és periodista especialitzat en motor i que ens ha ajudat a entendre les claus d'aquesta problemàtica. Joan, gràcies i bona tarda.
0: Bona tarda, vagi bé.
1: No sé com ho veieu, és innegable que per molta gent Seat té un valor afegit a nivell de romanticisme, si voleu, però al final, clar, si ara mateix no és competitiva, com a marca, l'altra cosa és que els cotxes que es fan a Martorell sí que ho siguin, amb una altra marca, en Cupra, doncs desapareixerà com han desaparegut altres marques que en el seu moment també eren molt, molt importants, sentimentalment parlant, podríem
2: dir. Jo estava pensant justament en aquesta paraula, el romanticisme, no? És a dir, tots tenim en el nostre imaginari, no? La meva mare, la primera vegada, el primer cotxe va tenir, va ser un 600, després un 132, i per tant, tots tenim en l'imaginari una vinculació emocional amb Seat. Però jo crec que després d'escoltar el que ens han explicat ara, també hi ha un bany de realitat, no? La necessitat del mercat és que siguin competitives les fàbriques que s'estan fent. I si Martorell, d'aquí un temps, no és competitiu amb bateries, és a dir, no és competitiu amb qüestions que altres mercats ho seran, o bé el govern de la Generalitat i el govern espanyol plantegen una proposta on es focalitzi com a Martorell, com un emblema d'innovació, de prestacions, etc., o lamentablement el mercat porta cap on porta.
1: De moment, però, el que ens diuen és que la planta de Martorell sí que és rendible. El que no és rendible és la marca Seat, perquè no ha trobat el seu lloc a nivell de màrqueting.
3: Bueno, la situació és molt complexa. Seat és molt important. Independentment de la sentimentalitat, Seat és el 1% del PIB espanyol.
1: Però això és la fàbrica.
3: No. Això és l'empresa. L'empresa, Seat és el primer exportador d'Espanya i és el 1% del PIB espanyol. Seat és molt important. Seat, a més, és Martorell, però també és Landaven. Mm-hmm. De fet, aquí el problema pràctic que es posa sobre la taula és que ara Seat està venent, a números rodons, 600.000 cotxes, el 62% és Cupra i l'altre 40... No, el 66% és Cupra, el 44% és Seat. És a dir...
1: Espera, si... que sumen 110, 66 i 44 fa 110.
3: Perdona, llavors 56.
1: 56-44, va.
3: 56-44. És a dir, Seat és la meitat. La marca Seat és la meitat. Amb dades d'ANFAC d'aquest mes d'agost, el segon cotxe més venut d'Espanya és el Seat Ibiza, després del Dacia Sandero. Aquesta és la situació. És a dir, el pla, el PowerPoint que han presentat a Wolfsburg ahir, fantàstic, però després aplicar-ho vol dir que o sobre Landaven, que ara està fabricant el Volkswagen Polo, però quan Volkswagen Polo vindran a Landaven quan a Alemanya estan tancant 4 fàbriques? És a dir, ara, per exemple, a Martorell estaven fabricant l'Audi A1. Al mes d'abril el van deixar de fabricar. Hi ha hagut relleu de l'Audi A1? No hi ha hagut relleu. És a dir, per tant, el problema d'aquest ajust és que, malgrat que les plantes espanyoles, com són rendibles i els números de Seat són bons, no afecta al país, però és evident que una Seat que vengui 600.000 cotxes no serà el mateix que una Seat que vengui 300.000 cotxes.
1: Isabel?
4: No, aquí és saber si Cupra creix a costa del que està perdent com a venda Seat. O el mercat és molt més gran i al final és el que està dient avui SEAT és que reconsiderarà la continuïtat de la marca en funció del

0: l'evolució del mercat.
1: Però és veritat, com ens deia el Joan Dalmau, és a dir, en els últims anys Seat no ha llançat cap nou model.
2: No.
1: O sigui, fa anys que no es presenta un nou Seat. En canvi, de Cupra n'hi ha hagut 6 o 7 de models en els últims 3 o 4 anys.
2: El nou Ibiza...
1: que té 7 anys.
2: Té 8. Té 8. El darrer Ibiza nou va ser el 2017. És a dir, ja s'hauria d'haver llançat el nou model i se l'han fet ja dos restyling. Ara anirà cap al tercer, perquè la situació exacta és que com l'Ibiza es continua venent perquè és un bon cotxe, és que no és un cotxe dolent. És a dir, però en economia hi ha una cosa que es diu efecte Osborne, d'una companyia britànica que fabricava uns ordinadors que es deien Osborne i va anunciar que els deixaria de fabricar en 3 anys. I es va deixar de fabricar en 6 mesos perquè les vendes van caure d'una manera tan brutal que ara un dels problemes que té Seat és qui es comprarà un Ibiza
0: amb
2: l'amenaça de que la marca desapareix.
0: La pregunta que es deu estar fent la gent ara és qui s'acaba de comprar un Seat finançat a no sé quant, quan hagi de pagar l'última quota o tal, i dius, bueno, i si la marca ja no existeix, què passa?
2: No, el sistema de recanvis és molt segur,
0: sí,
2: això no és cap problema.
0: Que no qüestiono això, però hi haurà
1: gent... Però sí que molta gent no es comprarà un Seat, si has de triar el cotxe, en compro un altre que no corri perill. 2 minuts i seran les 4, 2 minuts i ens agafarà el relleu a Catalunya Ràdio el Francesc Garriga, al 3 que t'info, els blocs informatius. Garriga, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Tot a punt?
3: Pràcticament.
1: Ai, què vol dir?
3: Doncs que estan arribant els convidats, perquè avui estem d'aniversari.
1: Home,
3: saps,
1: sí.
3: Vaja, avui, demà.
1: Bé, demà. 50 anys de futbol en català.
3: Sí, noi.
1: Es diu aviat, eh?
3: I quants en vas fer tu?
1: De futbol en català, molts.
3: I amb el Puyol?
1: Amb el Puyol, 2.
0: Pensava que preguntaven
1: l'edat. No.
3: Només 2?
1: Amb el Puyol, sí.
3: Ah, pensava que havies estat més anys.
1: No. A la TDP vaig estar 2 anys.
3: Jo 3.
1: Després vaig fer 5 anys d'Espanyol, que també era en català, i també era
3: sí,
1: futbol.
3: Sí, evidentment, és tot el mateix, però els 50 anys que avui comemorarem seran...
1: Qui ens va marcar el camí de totes les transmissions esportives en català va ser el Quim, i ens ho va fer primer a Ràdio Barcelona i després llarga trajectòria a Catalunya Ràdio, i això és el que celebrem demà.
3: Ara anirem descobrint molta gent al voltant d'aquesta efemèride. Només et dic una cosa. Avui descobrirem el secret que s'amaga darrere de l'última narració de l'últim gol del Puyol.
1: Ui.
3: L'últim gol del Puyol, un gol de Coutinho, amaga un homenatge que desconeixíem.
1: Carai.
3: I avui descobrirem quin és aquest homenatge. És molt interessant, eh?
1: Molt bé, doncs escolta, m'ha enganxat a la ràdio per tal de poder-ho descobrir. De seguida, el Francesc Garriga, acomiado la Isabel García Pagán, el Marcos Lamelas i la Isabel Lleuger. Gràcies a tots tres. Fins
0: gràcies,
1: la pròxima.
0: Gràcies.
1: I ara, de seguida, la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3 Catinfo. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de divendres i bon cap de setmana a tothom.

Mestre. Persona que per coneixements, experiència o autoritat exerceix una influència decisiva en un àmbit determinat i esdevé referència pels altres, especialment persona que ha assolit un grau excepcional de domini i reconeixement.

0: Connectem amb l'estudi 1 de Catalunya Ràdio per l'emissió en directe de La Tarda. Endavant, Francesc Garriga.
1: Bona tarda, amics oients de Catalunya Ràdio. Els saludem des de la Diagonal de Barcelona per l'emissió de la 5a edició del programa d'aquesta temporada 2026-2027. Avui no és un programa qualsevol. Avui estem de celebració i d'aniversari. Micròfon autònom de Catalunya Ràdio. Marta Carreras, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Quin és l'11 inicial de la tarda d'avui?
2: A la porteria jugarà Bernat Soler, a la defensa Marta Montaner, Judit Pastor i Gala Castelltort, al mig del camp Guillem Vilà, Toni de la Torre i Anna Callís, i al davant Elisenda Pineda i Òscar Nin.
1: Avui serà un programa d'homenatge, amb sorpreses, amb alguna revelació, perquè fa setmanes que parlem de l'aniversari. A Catalunya Ràdio i a casa nostra, al nostre país. D'aquí poques hores, demà, farà 50 anys exactes d'un dia històric.
3: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
4: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
5: Mira Casi Lurruti al parer, mira Casi de trapés Lurruti, minut 43 de la segona cap la pilota, Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo!
6: Carrasco fa jugada bona, se'n va cap a la punta esquerra, punt entre la ve per lateral, entra allà, se'n va cap endarrere, Carrasco intenta un segon dribbling, podrà centrar, Carrasco intenta un tercer dribbling, li ha sortit, centra, la jugada arriba, Pichi, Pichi la mata amb el cap, gol! Gol! El Pichi n'ha marcat 3!
7: Tocarà Soskov, parada Vaquero i picarà Koeman. Atenció! Koeman, toca Soskov, fa Vaquero, pica Koeman!
8: Guardiola de lluny, salta un munt de jugadors, toca Berardo, ha salvat el porter, rematada i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Pizzi, Pizzi, Pizzi, che, que bueno que viniste, que bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, que bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, son macanudo.
9: 43 i mig de la segona part, penja front de Burpa, Rivaldo i gol!
8: Contrària. Rivaldo ha col·locat una pilota a l'esquerra de la porteria de Canizares.
9: S'ha donat pilota Deco. Deco canvia cap a l'esquerra pel Gaúcho, que intenta una trajectòria individual. Intenta superar velocitat a l'adversari, pot fer-ho. Agafa el Gaúcho, pica amb el podret i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
8: assistència de Xavi, més que preta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, pilota centrada per Alves, no arriba ningú, la rematada, recupera l'interior de l'àrea, top, pilota morta per Messi, dintre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per l'Andrés, pica per l'Andrés, i gol, ha marcat 1-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3, Neymar des de l'exterior, canvia de peu, intenta una penjada suau, i gol, rematada, i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Déu existeix, això és un miracle, i Déu és culer, això és incomprensible, és un somni.
10: Moltes gràcies als companys, als col·laboradors, a la ràdio i sobretot als oients, que són l'inici i el final de tot. Moltes gràcies a tots i molt bon estiu.
1: Normal. normalment, quan a l'estudi es tira un muntatge de 3-4 minuts, la gent xerra, es treu els cascos, estan per altres coses. Aquí ningú s'ha tret els cascos i ens hem anat fent mirades i assenyalant una mica els braços. Marta Montaner, què m'has assenyalat?
2: Pell de gallina absoluta.
1: Judit.
11: Això és ràdio amb majúscules. És fortíssim.
1: Marta Carreras, com estàs?
11: Doncs molt emocionada ara mateix, la veritat.
1: És una jornada especial perquè demà farà 50 anys. 5 de setembre del 76 va néixer una nova manera d'explicar l'esport, d'explicar el futbol, d'explicar el Barça. Una efemèride que ha motivat, per exemple, un episodi del Podcast Records dirigit pel Bernat Soler, que podeu trobar ja a 3Cat. S'ha publicat ja, Bernat Soler?
12: Encara no.
1: Estem a punt, eh?
12: Sí, sí. Jo crec que en menys una hora ja el tindrem penjat.
1: I també un llibre, El factor Puyol, la veu del Barça durant 50 anys. El seu autor és algú que també coneixereu si heu escoltat històricament Catalunya Ràdio. Aquesta és la seva veu.
13: Ha sortit la fletxa. Sánchez, Sánchez, el Tomater. Que és bonic, que és emocionant. El foc Sánchez. A la primera, perfectament, el Tomater. I aquest és aquell moment.
14: Josep Maria, bàsquet de 3, eh?
13: De 3 i de 6.
1: Josep Maria Déu, una veu històrica també de la ràdio a casa nostra, de Catalunya Ràdio, que va narrar, per exemple, com el paveter dels Jocs de Barcelona s'encenia. Josep Maria Déu, també bona tarda.
15: Hola, Francesc.
1: Estem fent un homenatge recordant aquesta efemèride dels 50 anys que demà es complirà. Un llibre, el Quim l'ha llegit, el llibre, ho saps?
15: Doncs mira, fa un parell de dies li vaig donar un exemplar, una còpia. Ell marxava de viatge i suposo que quan torni ja l'haurà llegit.
1: Tindràs feedback, no?
15: Sí, quan torni. Suposo que quan torni.
1: Clar, aquests dies estem parlant molt de la figura de Joaquim Maria Puyol, que va ser qui va narrar els partits del Barça durant tants i tants anys a Catalunya Ràdio, i no l'hem sentit amb ell. Per què no sentim el Puyol? Per què no apareix el Puyol?
15: Jo diria perquè ha estat durant 50 anys a l'antena de la ràdio a Catalunya. I el 2018, quan decideix plegar, ho fa de manera radical. És a dir, s'ha acabat. Ell l'última entrevista la fa aquí, en aquesta casa, al matí, i deixa discursos que fa quan li donen l'honoris causa a Tarragona o a la Universitat de Barcelona, deixa el discurs quan li donen la medalla de la ciutat, el pregó de Barcelona, és a dir, coses que es poden trobar a internet, discursos per mi memorables. Deixa, a més, un llibre que es diu Aignalumba i deixa entrevistes i coses dites. I decideix que ja no dirà res més.
1: Si no el sentirem més, el Puyol, creus?
15: Home, jo el futur no el sé preveure.
1: Però vull dir que no té pinta que perquè ho hem intentat tots de trucar-lo i dir, Quim, vols fer alguna cosa? Mai.
2: Quan tu parles amb Puyol, et diu Puyol està jubilat i el Quim està molt bé. I això ja ho pots anar dient a tothom i que no m'empipin ni em busquin.
1: Perquè el Quim està bé, és a dir, que ell ara diu se'n va de viatge, va amunt i avall, vull dir que sí, sí. Menys escoltar-lo pels mitjans fa una vida completament de persona privada.
15: Li agrada molt viatjar. Fa poc va estar un mes i mig a l'Àfrica, vull dir que fa coses extraordinàries.
12: I un dia, perdona, Francesc, vaig trobar-me, no sé, potser farà un parell d'anys a la carretera de les Aigües. Ell pujava d'un gimnàs on va habitualment, sí. I pujava per un
1: camí. No donis gaires detalls, que no voldrà que es diguin tants detalls concrets.
12: I ens el vam trobar de cara, i aleshores jo, com que ja coneixia aquesta situació, li vaig preguntar, què, com està el Puyol? I em va dir, el geriàtric... I el Quim, què? Tu, Quim, com estàs? Bé, bé, bé. Home, està tan bé que estava... Es va apuntar amb nosaltres a córrer una estoneta per la carretera de les Aigües.
1: Creus, sí, sí. Creus que escoltarà això?
15: No m'estranyaria.
2: Jo és una pregunta... Si vols, saludem-lo des d'aquí. Jo molt aquesta pregunta aquests dies de fins a quin punt ell estarà desconnectant o no d'això, perquè els qui no el coneixeu, que sapigueu que és... Jo sempre li deia això, mitja en broma, però molt en sèrio, que és un hipster. És una persona que per haver ocupat els llocs de poder que ha ocupat i haver tingut a prop gent tan influent, sempre ha volgut mantenir-se un punt allunyat. De fet, hi havia una frase que a mi em va dir dels primers dies que vaig començar a treballar, que va ser estigues suficientment a prop de la font, i aquí podríem dir barra del poder, per poder tenir informació, però suficientment lluny com per poder-la criticar. I jo crec que això defineix molt bé també qui és Puyol.
1: El llibre parles una mica també d'això, d'una figura tan respectada, tan important, i que al final pel que sigui, per qüestions polítiques, potser perquè no es va mullar prou, no va acabar de potser tenir el lloc que li hauria tocat ocupar i fins i tot de dirigir, i que no es va mai a produir, això.
15: A vegades hi ha periodistes molt bons que fan un treball excel·lent i que de cop i volta li donen un càrrec. Perdem un gran periodista i tenim un mal gestor. Això ha passat moltes vegades. Sí, això ha passat moltes vegades. Eh? Sí, algú que escriu molt bé en un diari, per exemple, li diuen, doncs ara el farem cap de la secció. Perdem un periodista que fa cròniques cada dia i tenim un mal gestor. O a la ràdio, el mateix, no? Tenim un...
1: Pot passar.
15: Sí. Jo crec que hem estat tots molt afortunats de tenir el Puyol que hem tingut. Què hauria estat si hagués estat un gestor? Doncs no ho sé. El que sí que sé, i ho explica el llibre, és que diversos polítics de partits diferents li van oferir fins a tres vegades càrrecs de direcció molt importants, de tres partits polítics.
1: Anem enrere. 5 de setembre del 76, el Bernat ha fet aquest podcast que explica una mica com sorgeix el futbol en català. És una mica un retorn a 50 anys enrere.
16: Aquella primera tarda vam sentir com una gran alegria, com un gran orgull.
17: Recordo que allò era una festa. I ell dempeus, més que transmetent, proclamant.
18: Ja vaig veure que era davant d'un fenomen... poc
1: corrent. Clar, tu has esperat a molta gent al voltant d'aquell primer dia.
12: Jo he volgut fer
1: d'aquells primers anys.
12: Sí, jo he volgut fer un viatge en el temps, perquè parlar del llegat de Puyol ho ha fet molta gent, recuperar els seus gols ho estem fent constantment, i donant-li un parell de voltes a aquest encàrrec que em va fer el Xavi Campos sobre el capítol de rècords dedicat als 50 anys de la primera transmissió del Puyol, primera transmissió d'un partit de futbol del Barça en català, vaig pensar... però allò que va... com va ser possible? Aleshores he fet un viatge en el temps, metafòric, evidentment, però gairebé real, perquè penseu que he parlat, per exemple, amb tres persones que tenen més de 90 anys. He parlat amb el director de Ràdio Barcelona de l'època, Manuel García Terán, que hi havia gent que es pensava que no era viu, i vaig poder-hi parlar. És un senyor molt gran, amb una veu, que és un fil de veu, però que té molta memòria. He parlat, per exemple, amb el pare de Sandro Rossell, Jaume Rossell, que era gerent del Barça, que va ser una persona també molt important en la gènesi de tot això. I he parlat també amb el Jordi Mir, que és l'expert en llengua, que va assessorar Puyol durant l'inici, però després durant també moltes dècades en tots els seus projectes.
1: Aquest lingüista, Jordi Mir, va ajudar, va assessorar a Joaquim Maria Puyol a inventar conceptes que existien en altres llengües, però no en el català.
18: El meu pare, als anys 20, anava a futbol al Barça i si em parlava d'un flèquic, doncs em va fer entendre el que volia que en deien un flèquic, i un out, que jo no sabia què volia dir, doncs era un out.
1: Clar, en parles bastant al llibre, no? De la influència i de la importància d'obrir aquest camí, que avui, no? La Marta Montaner, que no, com jo, no vam veure-ho néixer, ara el català, no, Marta? És obvi que hi ha paraules per tot.
19: Completament.
1: Però fa 50 anys no.
19: Jo recordo tant l'Ursai, que deia en Puyol, el recordo moltíssim.
1: Clar, aquestes paraules van haver-se d'anar generant.
15: Sí, sí. Aquest llibre que jo he fet és el fruit de la tesi doctoral que vaig presentar a la universitat. Quan vaig fer la tesi, vaig fer, com diu el Bernat, un viatge, en el meu cas molt llarg en el temps, durant 4 anys, per averiguar com comença tot i com es desenvolupa i com va avançant. I efectivament hi ha un moment clau, al principi, com deia ara el Bernat, que és quan es planteja què fer amb la llengua. Uh-huh. Jo crec que és bastant fàcil d'explicar. En aquell moment, any 76, a Catalunya només s'escolten transmissions en castellà. Hi ha alguna cosa que arriba de fora, influència anglesa, una mica sud-americana, però sobretot en castellà. I en castellà fan servir un llenguatge. I, per exemple, diuen fora de joc. Què hem de dir aquí, es pregunta en Puyol. Fuera de juego? Com ho direm? Direm fora de joc? O direm, com els anglesos, outside? O farem com a la tribuna del camp, que diuen orsai, que és el que deies tu. Orsai és una variant del outside, no? O com farem per dir entrenador? Li direm mister, com fan els anglesos, i corner, direm sacada de cantonada, perquè els...
1: El saque d'esquina, clar, que està saque d'esquina.
15: I com això, amb en Mir, es plantegen buscar solucions a un grapat d'expressions que ara formen part de la terminologia pròpia. No?
1: I tot això acaba convertint-se en un mètode. Podem dir mètode o podem dir model. Els que havíem anat a reunions amb ell, ell parlava sempre del model. I el model s'havia de seguir, a no ser que passessin coses que et fessin provocar una rebel·lió responsable. Hi havia com molts conceptes al voltant d'aquest model, d'aquest mètode. Com explicaries allò fàcil, curt? Aquest mètode com es pot explicar?
15: Jo diria, primer, compromís amb l'audiència. Després diria rigor. I després diria innovació. Innovació vol dir no acceptar allò que és obvi. Un exemple molt ràpid. Si et donen un full amb les alineacions, per què dones per suposat que hi haurà 11 jugadors? Potser hi ha un error i n'hi ha 10 o n'hi ha 12. Revisa-ho.
1: Ho revisaves, Marta, tu, si n'hi havia 10 o 11 o 12?
2: Ho revisàvem tot. Ho revisàvem tot. Absolutament tot. Lletra per lletra, jugador per jugador. I la manera
1: que no en falti cap,
2: que no en falti cap. Ho revisàvem tot.
1: O les pronúncies dels jugadors.
2: Sí, a mi em va dir el Quim que els jugadors del rival havíem de saber exactament i respectant, i això també en parla el Josep Maria Déu en el llibre, la pronúncia genuïna. I, per tant, em vaig fer un fart de trucar. Tenia tots els cònsols de Barcelona i ja eren amics meus, perquè havia trucat el d'Ucraïna, el de tots els països que visitava el Barça, a dir, escolta'm, pronunciem nom per nom. I em deia, però per què vols això? Jo, és molt llarg d'explicar, tu fes-ho.
1: És el mètode.
12: Jo crec que sobre el model és molt important destacar una cosa que també comentava el Josep Maria, que és que quan es planteja l'any 76, ja al fer les transmissions del Barça, renuncia a fer el que segurament molts haurien fet, anem a traduir del castellà, i s'inventa una nova manera d'expressar-se, però no només pel que fa al vocabulari. En castellà, aquella època, i encara a dia d'avui, era habitual que quan es connectava amb un camp, muy buenas tardes, señores y señores, les saludamos desde el estadio, tal, tal. Ell comença la primera transmissió dient, amics, bona tarda, des de l'estadi. És a dir, aquesta mena de col·loquialitat, de ser més informal, de proximitat, que és una altra manera de dirigir-se a l'audiència per ser l'any 76 molt moderna.
1: De fet, la transmissió el que va fer va ser anar introduint elements que avui dia també els donem per descomptats, com per exemple el micròfon autònom que va fer servir la Marta Carreras, però que abans també l'havia fet servir la Pilar Calvo.
20: La iugoslava Mònica Seles ha guanyat la final femenina del torneig de Roland Garros, ha derrotat a la final Arantxa Sánchez Vicario en 2-7, 6-3 i 6-4. De fet, Arantxa...
21: Sí, digue'm. Maria, perdona, Pilar Calvo té Johan Cruyff.
20: Sí, endavant.
21: Endavant, Pilar.
22: Que saluda en aquests moments el nostre... Dic que Johan Cruyff saluda en aquests moments el nostre company Joaquim Maria Pujal. Aquí, per què no, li deixem l'honor de fer-li la primera pregunta. Suposo
1: bé, doncs, la Pilar Calvo, una membre d'aquesta transmissió, al centre de dades, una altra invenció. Tots donem per fet que hi haurà uns senyors allà amb uns ordinadors buscant coses. Doncs això s'ho inventa el Pujal. No sabia que el tall que havia tret el Blai Mercè m'incloia a mi.
10: Francesc Garriga, centre de dades. Digues tu l'última paraula abans, després d'aquest partit.
1: Remuntarem.
10: Remuntarem. I demà a la una què farem?
1: Un punt.
10: Tenim un punt.
1: Ah, mira,
10: remuntarem.
1: Això és del 2011.
2: Feies autopromos
1: del 2011.
2: Aprofitant l'audiència de la gran.
23: I això de la paraula.
1: Una paraula.
23: De la paraula del dia, tu.
1: Sí, ves, vaja. I després la sala d'imatges, aquí amb un nom absolutament marcat a foc, que és el del Sergi Cotillas.
10: Penal a favor de l'Espanyol des de la sala d'imatges. Com es valora aquest penal?
24: Jo crec que s'ha equivocat l'àrbitre. Estic veient la repetició. És Serrano qui simula un penal. No el toquen, pràcticament no el toquen. Després Pochettino, és veritat, intervé a la jugada, però ja és posterior. Diria que l'àrbitre s'ha deixat enganyar.
10: O sigui, penal que no ho és, eh?
24: No ho és, no.
1: El Sergi Cotillas.
2: Buscant sempre el contrapunt amb el Carles Domènech, que això el Quim també sempre ha buscat l'equilibri. Sempre parlava d'una orquestra, o parlava fins i tot un concepte que no té tant glamour, però que nosaltres a les reunions ens l'havia dit molt, que era l'amanida russa. La transmissió era com una amanida russa, o com una orquestra, si voleu. Érem diferents instruments i havíem de sonar diferent. I ell era el director, o una amanida russa, que cada un era un ingredient, i ell era la salsa que els... la maionesa. I buscava, també, tenia un sentit de l'estètica molt, molt, molt afinat. El Sergi Cotillas representava la rauxa, representava l'aficionat més proper, i el Carles Domènech, que es dedicava a contar cadascuna l'analista de les jugades, les passades, que encara ara ho fa. Vull dir que sempre ha tingut molt en compte això. I el que deies, inventant-se sempre noms. Sala d'imatges, després hi va haver el núvol.
1: El BNI, el box de narració per imatge. Fèiem uns iogurts allà gairebé que fèiem les transmissions per donar un sol.
2: Deia el Josep Maria, o sigui, és constantment innovant. Sí, sí. No hi havia límits de res.
15: La TDP, la TDP.
1: Sí, aquestes sigles, que ara són tan comuns, recordo que la gent feia moltes conyes. Què vol dir la TDP? Mm-hmm. I després, fins i tot els bancs es posen sigles, saps?
15: Sí, sí.
1: Hem escoltat molts gols del Puyol, però n'hem escoltat el primer. El tens clar, el primer?
15: El primer que va narrar?
1: El primer gol que va narrar en català. Any 76, Ràdio Barcelona.
0: De l'àrea, Massifa lluita. També Niskens, que ve des de darrere. Aquest home és sensacional. Facultats Nis, que se n'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol!
1: És la narració d'un dels gols del primer partit que narra en català. I tenim també l'últim gol que amaga un secret que jo desconeixia i que he descobert també llegint el llibre del Josep Maria Déu i que m'he quedat paradíssim i que a dalt ho he comentat una mica i ningú tenia constància.
19: No.
1: Primer recordem el gol. Un gol que, a priori, sembla intranscendent. No dona una lliga, no dona un títol, el Barça ja era campió, Barça-Reial Societat, 20 de maig de 2018, marca Coutinho.
3: Zombi al minut 11 de la segona part, cap a l'atac el Barça, juga Coutinho, cantó esquerre, juga d'interior, se'n va cap a la central, pica amb el peu dret, gol del Barcelona! Ha picat Coutinho i en va fer un així fa 3 o 4 partits
1: Coutinho,
3: aquí a l'estadi.
1: Que semblaria un gol esquerra, qualsevol, i que amaga un homenatge que crec que ens l'has d'explicar tu, Josep Maria.
15: Ara estem fent un spoiler del llibre.
1: Em sap greu,
15: no,
1: però vaja,
15: no,
1: que el llibre
15: no,
1: és molt interessant, però no, això em semblava que s'havia d'explicar, perquè sonorament és molt agraït, perquè ara farem l'exercici i ho veurem molt clar.
19: També vol dir que el Garriga ha arribat fins a l'última pàgina.
15: Sí, sí,
1: no, és
15: sí,
1: que
15: sí,
1: vaig començar pel final. No.
15: La veritat és que quan vaig tenir informació del que havia passat aquest dia, vaig pensar, ostres, això és boníssim, ho explico ràpid. En Puyol era seguidor de Miguel Ángel Valdivieso, un locutor històric de Ràdio Nacional i després Ràdio Peninsular. Estic parlant d'un locutor, què sé jo, dels anys 70, dels anys 80. En Miguel Ángel Valdivieso feia de locutor i feia de doblador d'actors. En castellà, si avui veus una pel·lícula de Jerry Lewis, és en Valdivieso. En Woody Allen, en castellà, és en Valdivieso. Un home que tenia una veu molt característica i transmetia els partits de futbol. I sempre, en tots els partits deia, més o menys, saludamos a nuestros queridos oyentes, miembros de la Organització Nacional de Ciegos d'Espanya. Sempre tenia un record pels cecs, per la 11. Jo no ho he dit textual, més o menys. I en Puyol, que això ho escoltava perquè et mirava en Valdivieso, aquest dia, el 2018, quan va fer l'últim partit, va pensar, faré el mateix que feia en Valdivieso. I en Valdivieso sempre cantava els gols de la mateixa manera. Feia gol, gol, gol, gol, gol del Barcelona. Això ho feia en Valdivieso. I en Puyol, l'últim dia, va fer el mateix, gol, gol, gol, igual.
1: Escoltem un fragment de Valdivieso perquè la gent es familiaritzi amb la seva veu.
4: Dominio del Barcelona, buscando desvive la rebalanza. Nesquez va a centrar, centra, sobre Rechaque, para la pelota, tira, y gol, gol, gol! Gol del Barcelona! Gol!
1: Això és Valdivieso, ara hem agafat Puyol contra Valdivieso i veurem que l'homenatge, sense saber-ho, era claríssim.
4: I gol!
1: Ell allarga una mica més l'O. No sabia que seria el seu últim gol.
15: Clar, és que aquest és el
1: perquè misteri. En podia haver fet un altre, el Barça.
15: Clar, és que aquest és el misteri.
19: Quin minut era, això?
1: L'11, el 57.
15: Sí,
1: quedava mitja hora llarga.
15: A mi és això el que em té més fascinat. Com sabia ell que aquest seria l'últim?
1: Doncs l'últim gol va ser un homenatge a qui va ser potser una mica el seu inspirador o aquell a qui ell havia seguit. Clar, els gols del Puyol, els gols del futbol en general, donen molt de joc avui en dia a nivell de xarxes, es fan virals, van amunt i avall, i també musicalment. Perquè tu, Bernat, cantes gols, però no entones una sintonia, no?
12: No, els interpreto des d'un punt de vista musical, perquè ens entenguem.
1: Però hi ha gols del Puyol que s'han fet molt virals i que han estat música amb això de l'Encara Messi, per exemple.
5: Encara Messi.
1: Aquesta és una, però és que hi ha un altre remix d'aquest gol. Judit, això t'ho posa en una matinada?
23: Escolta, tu saps que jo faig de DJ, no?, de tant en tant.
1: Què et sembla?
23: Demà tinc un bolo, em sembla que el punxaré.
1: Posa, posa un encara més, sí.
5: Argentina, sexto título de Copa América. Messi,
1: campeón. Bé, això són gols del Puyal.
23: Aquest gol, Garriga, ha ajudat a transcendir Puyal a més enllà de les nostres generacions. Els meus fills canten aquest gol.
6: Però a nivell internacional, també.
23: També, també, una barbaritat.
1: Bé, doncs nosaltres tenim la versió nostrada.
23: A veure.
1: Navegant per internet, vam descobrir algú que Mubué feia els gols del Puyal.
7: Assistència de Xavi, més capaeta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.
1: No exagero si dic que això ho hem escoltat a la redacció 50 vegades els últims 4 dies. Guillem Vilà, bona tarda, com estàs?
8: Bona tarda, molt content d'estar aquí.
1: Tu ets músic, de professió o d'afició només?
8: No, de professió.
1: Espera, posa'm bé el micròfon.
8: Perdó.
1: Músic de professió, i tens un perfil a les xarxes on et dediques a jugar una mica amb la música.
8: Sí, bé, bueno, fa relativament poc que vaig començar a fer això. El primer el vaig penjar el 30 de juny d'aquest any.
1: Ah, o sigui que molt poc.
8: Recent, sí, sí.
1: I com se't va acudir això? Vas veure algú que ho feia en un altre país i vas dir, això ho hem de fer amb el Puyal, també?
8: No ben bé. Tot bé perquè pel maig vaig tenir una producció amb una orquestra allà a Vilanova i la Geltrú, amb la camarada Eduard Toldrà, que vam tocar una peça de Josep Cercós, que és un compositor que té algunes peces així d'un estil molt atonals, així molt contemporànies, i tenia alguns passatges que eren així com molt complicats de tocar i molt poc intuïtius. I clar, me'l vaig haver d'estudiar molt, i era bastant incòmode de tocar, i vaig penjar un tros assajant un fragment concret, i va semblar que feia gràcia i tal, i dic, ostres, això, molaria fer això, però amb algú que faci gràcia de veritat, que pugui enganxar la gent, no? I per aquella època, més o menys, bueno, era el final de temporada, quan el Barça va guanyar la Lliga i tot això, i escoltant algunes narracions, allò que em vaig fixar, ostres, mira, canvia...
1: Aquí quan... hi ha música, no, també?
8: Sí, exacte, o sigui, no estan a la mateixa tessitura quan estan narrant la jugada, i que allò es va pujant progressivament quan s'acosta el gol, i quan arriba el moment del gol, doncs hi ha el clímax més agut, hi ha algun pinyol de veu que també donen que parlar, segons quins narradors fan pinyols, que de vegades he rebut comentaris, ostres, aquest és un bon tenor, allò, que arriben amunt. I vaig començar a fer provatures i de cop i volta dic, ostres, això funciona molt bé, i per què no estiro d'aquest fil?
1: Bé, doncs aquest fil l'hem volgut estirar i l'hem volgut fins i tot actualitzar. Bernat Soler, tu ens autoritzes a fer servir la teva veu per fer una prova?
9: Home, i tant, sí, sí.
1: Doncs mira, et marcarem un repte. Anem a escoltar el gol de Bernat Soler. No, vaja, ja li agradaria. El gol que va narrar Bernat Soler de Lamine Yamal contra el Madrid l'octubre del 24.
25: Continua Rafinha, té a la dreta Lamine Yamal. Lamine a l'interior de l'àrea, xuta Lamine! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Lamine Yamal al Santiago Bernabéu. Un dia per la història. El nen se'ns fa gran. El nen se'ns fa gran a una velocitat supersònica.
1: Bé, això és el gol. Així ho vam sentir tots. Jo era a Wyoming. Ho dic ara, a l'Aramí. Escoltant-vos. Ets capaç d'agafar aquesta narració de Bernat Soler i posar-li música en directe a la Ràdio Nacional i més esportiva de Catalunya?
8: A veure, no ho he fet mai en directe, es pot provar...
1: Una prova, però... és un entrenament, sí, sí, sí. Això, és un entrenament.
8: Sí, sí, sí, però bueno, m'agraden
1: doncs,
8: els reptes. Vull
1: doncs
8: dir
1: vinga, va, anem a fer aquest repte. El Guillem Vilà, amb el seu oboè, ens tocarà la partitura de Bernat Soler, primer gol de Lamine contra el Madrid al Santiago Bernabéu, octubre de 2024.
25: Continua Rafinha, té a la dreta Lamine Yamal, Lamine a l'interior de l'àrea, xuta Lamine!

0: Bravo!
1: Merci. Rigorós directe, eh? La gent a casa es pensarà que això estava muntat. Ho ha fet en directe, li hem tirat el gol amb el metrònom per agafar el ritme.
2: S'ha de tenir una oïda exquisita per fer això.
1: Com poses les notes al que diu el Bernat? Perquè, clar, t'has fet una partitura aquí.
3: Sí, bueno, és un procés... o sigui, té diverses parts. La primera part, abans de treure qualsevol nota, dissenyo una claqueta. O sigui, vaig escoltant part per part, frase per frase, i dissenyo una claqueta plena de canvis de compàs. No sé si ho podeu veure aquí a la partitura.
4: Sí.
3: 2-4, 3-8, 3-4, amb canvis de tempo i tot això.
1: Que és músic de veritat, aquest noi. Eh?
3: Sí, sí.
1: O sigui, que no és allò que es posa allà a provar a veure com sona, això.
3: Sí, no, intento que les síl·labes tòniques de les paraules importants de la narració caiguin, si no pot ser amb temps fort de compàs, almenys que caiguin amb un temps real de compàs.
1: Són els experts en música, la Arnau mai m'ho va fent que sí amb el cap, ho entenen, els demés, doncs anem dient que sí, ens sembla molt bé. Sí,
3: sí, i després a partir d'aquí, amb uns plugins que té el programa que faig servir per produir música, que és el Logic Pro, o sigui, hi ha un plugin que passa l'àudio de lo que...
1: Sí, t'ajuda a buscar quina tonalitat és cada paraula, sí, o cada més o menys cada so.
3: Sí, o sigui, és un plugin que serveix per afinar les veus, que te les converteix en un MIDI, i si hi ha una nota que està una mica fora de lloc o que està una mica desafinada, es pot editar una mica, i això t'ho passa a MIDI. I del MIDI el pots passar al programa de notació de partitures.
1: I et fa la partitura.
3: No te la fa ben bé, però com a mínim tots els canvis de compàs i tota la parafernàlia de la claqueta que he ficat ja et surt ficada. I després sí que és veritat que hi ha algunes notes, quan hi ha alguna nota així més plana o més lineal, sí que més o menys te la treu, però clar, està ple de melismes, està ple de corbes, que aquí sí
1: ple
3: que
1: de què?
3: És...
1: De melismes? Melismes.
3: És un terme que es feia servir molt amb la música de Can Gregorià quan feia canvis de notes.
4: Estic meravellat, eh?
1: Què et sembla, Bernat?
4: No, mai m'hagués imaginat
1: Mai m'ho hagués imaginat!
4: Un gol podia ser expressat d'aquesta manera. És una cançó que, a més, deu tenir alguna tendència a ser musicat, perquè el grup Saxeni, que és un grup de Lleida, que fan pop-rock, també han utilitzat, en aquest cas, només la frase del Nen se'ns fa gran per una cançó seva. Però, vaja, estic al·lucinant. Molt bé.
1: Doncs,
4: us agraeixo moltíssim.
1: Guillem, jo crec que era una bona manera de posar-hi un punt així musical i diferent, aquest homenatge. Atenció, perquè demà... Ah, digues.
3: No, puc dir una cosa? No, que mentre m'esperava aquí fa una estona, he posat la lletra a la partitura, sí. I li he posat una mica de títol i això, i l'he passat a PDF, no sé si la voleu tenir... O...
1: Home, sí,
3: no, no tinc d'imprimir-la.
1: El Bernat, sí. Perdona, això t'ho penges a casa.
2: Demana diners. Sí. Marca tu, nen.
1: Sí, jo ven-li, no li jo, regalis. Ven-li al Bernat, que pagui 100 euros, home. Com a mínim 100 euros.
4: I tant.
1: Home, li has fet una feinada de por. Guillem, moltes gràcies per venir.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Això...
4: Tens xarxes, o algun lloc on et puguem seguir?
3: Sí, i tant. Arroba Guillem Vilar Serra, a Instagram.
1: Allà el trobarem.
2: I un cop comenceu no podreu parar.
1: Sí, sí, perquè hi ha de tot, eh? Hi ha fins tot el siempre positivo, nunca negativo.
3: Sí, sí.
1: Perdó, siempre negativo, nunca positivo, sí. del Fanjal, vull dir que hi trobareu una mica de tot. Deia, demà, durant tot el dia, canal digital de Catalunya Ràdio, canal ocasional digital de Catalunya Ràdio, tindreu una selecció d'algunes de les millors transmissions més històriques de la TDP.
4: 16 hores.
1: 16 hores de transmissions.
4: Sí, sí, des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit.
1: I això és tan fàcil com anar a l'app i buscar canal ocasional i allà ho trobarem, eh?
4: Doncs sí, sí, el canal digital, no sé quants partits dona, 16 hores, uns 8 partits aproximadament.
1: Jo sortim en alguna, Marta.
2: No, però si no surt el nostre gran moment, que és el de Petro Miralles i Repsol.
1: No, aquell dia crec que no sortirà. No cal recordar-lo aquell dia.
2: Doncs jo el tinc al mòbil i el vaig escoltant de tant en tant. Sí, boníssim.
1: Érem molt simpàtics quan estàvem junts a l'altre. I ara també. Guillem, moltes gràcies. Josep Maria, adéu. La presentació del llibre oficial dilluns, eh?
5: Sí, senyor. Sí, senyor. Dilluns us espero a la Casa del Llibre. Dilluns 7 a les 7. I presentarem...
1: A les 7 o 2:15?
5: No, a les 7.
4: A les 7.
1: Caso amb l'olla, jo que em aniré justet aquell
4: dia. Escolta una cosa, saps quin seria realment un cop d'efecte que aparegués el Puyal?
5: Estic molt content perquè la Marta, que està aquí amb nosaltres, quan li vaig dir, Marta, he fet això i voldria que m'acompanyessis a la presentació, em va dir de seguida que sí. I estic encantat de la vida que sigui la Marta. És que no he pensat en ningú més que en la Marta per fer això. I jo no he treballat mai amb la Marta. Eh que no?
2: No,
5: que
2: bé,
1: doncs us estrenareu.
5: Sí. O sigui, que ara ens n'anem a preparar la presentació.
2: Ei, i un tercer? Quin tercer vindrà?
5: Sí, la tercera veu a la presentació serà en Vaquero.
1: Home, molt bé.
5: Vindrà José Mari Vaquero. Li vam fer molts partits a Vaquero i, per tant, serà l'acompanyant.
1: Tocarà carreres, pararà Vaquero i xutarà...
5: Bona. Déu,
1: eh?
5: Ah, te la compro.
2: Ja tindrem, que ràpid,
1: tindrem la presentació.
5: Molt bo, eh?
1: Josep Maria, gràcies, que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
1: Us voleu quedar una estona més, Bernat i Marta, ja que sou aquí, que sou multiusos?
2: Sí, home, sí.
1: Per cert, diumenge a la TDT també tenim un homenatge a la TDT.
4: Sí, a la TDT. El Barça no juga demà, que seria el dia de l'aniversari, juga diumenge a 4:45 de la tarda al camp del València, Mestalla, però tenim preparada també durant tota la transmissió, de fet, a la prèvia, durant el partit i en el tercer temps, doncs hi haurà moltes referències i molt homenatge a aquesta família tan important per nosaltres, perquè no és només que fes Puyol el que va fer un partit en català, és que gràcies a allò, tota la resta que ens hi hem dedicat, doncs ho hem pogut fer.
1: Gràcies. No sé per dir gràcies.
2: Home.
1: Aquesta música m'ha posat com de dia.
2: Ara em pensava que anaves a fer un speech de...
1: Sí, jo també, però ja tenia els papers plegats. Fem una pausa i atenció, quan tornem, us poso un borbó sobre la taula.
4: Oi.
1: No un bombó, eh? Però no sé si és un bombó. És un bombó, Marta?
2: Per mi no, però clar,
1: ara
2: per tu
1: venim.
2: Sí. Gràcies.
0: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida. I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
7: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Torna a la llar amb tota la carn a la graella amb el 30% de descompte en totes les hamburgueses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 5 i el 6 de setembre.
10: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
11: Esto promete, Manu.
10: No lo creo. Arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
11: Huele a compra, Manu.
10: A ver, huele. Va. ¡Y pa! ¡24 horas!
11: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
10: Venga.
0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
12: Torna l'Enguàrdia i torna amb el dia D, el desembarcament aliat a les platges de Normandia el 6 de juny de 1944, que va suposar l'obertura d'un nou front de guerra a l'Europa occidental. Al llarg d'aquell estiu de 1944, els aliats es van internar en territori francès per anar a expulsar les tropes alemanyes. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, disponible també a la plataforma 3CAT.
0: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.
13: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
14: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
15: No te la pots perdre.
13: Però si és brutal.
16: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
17: Les que et sorprendran. Les que no et pots perdre. I també les que et pots estalviar.
16: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
17: Nova temporada de La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
16: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
0: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Ara anem amb el borbó, però abans tenim una mica de pollastre a la P7 i segur que molta gent ens està escoltant una mica emprenyada. Marius García, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
1: Què, primer divendres ja tenim embolic, eh?
18: Sí, sí, hi ha uns 15 quilòmetres de cua a la P7, sí, sí, des de Santa Perpètua de Mogoda, aquí a prop de l'àrea de Barcelona, i fins la Roca del Vallès, en direcció Girona. Ha passat a la 1 del migdia un camió que anava pel carril esquerre, pel tercer carril, ha topat amb la mitjana i ha quedat encastat. Ja estan treballant per retirar-lo, però encara hi ha tallat aquest carril per la retirada del camió, i clar, hi ha aquests 15 quilòmetres de vehicles completament aturats. Si mires el mapa, es veu completament vermell fosc, allò gairebé negre.
1: Està bé, Sabem si el conductor, com a mínim, ha patit?
18: No en tenim constància. Per tant, això d'entrada seria bona notícia. No, per les imatges que hem vist del Servei Català de Trànsit, no es veia el camió especialment malmès, però sí que havia topat amb la tanca de seguretat de la mitjana. I, a més, això està afectant doncs, també altres vies del voltant. La ronda de Granollers, la comarcal 352, completament aturada a la Roca del Vallès, en tots dos sentits. També en aquesta zona, la comarcal 251, de Cardedeu a la Roca, i també una via alternativa, la C59, doncs també aturada entre Santa Perpètua i Mollet en sentit sud. Per tant, millor agafar altres alternatives, com ara l'autopista del Maresme, si per la gent que vagi cap al nord, cap a Girona, a Costa Brava, sí que es veu més volum de trànsit de l'habitual a l'autopista del Maresme, que està ja complicada entre Montgat i Alella, però és un tram força curt.
1: Doncs paciència, els que esteu atrapats a l'AP7 i poseu la ràdio, escolteu-nos, que gaudireu de la nostra programació habitual.
18: Molt bé.
1: Mariló, gràcies.
18: Fins ara.
1: Perquè hem de saber qui li ha fotut la tarda en l'aire a la Marta Montaner.
2: Ara. Perquè qui m'ha fotut la tarda en l'aire és un programa, Bernat, jo crec que tu el coneixes. Fins i tot crec que l'has mirat algun cop.
4: A veure.
2: Un programa de televisió que està a punt d'estrenar la seva 11a temporada.
1: A veure si la sintonia l'identifiques. Què?
2: Va. No hi ha dubte, Bernat.
1: No és Thalassa.
4: Això és Isla de las Tentaciones.
2: Molt bé!
1: La Marta Carreras té pinta que és fidel seguidora.
2: Sí, jo sóc conscient quan miro merda, però la miro. Exacte.
15: És que és bona merda.
2: Sí, un plaer culpable. Ah, per qui no el conegui, La Isla és un reality que s'emet a Telecinco des del 2020, que té molt èxit d'audiència, especialment entre els joves. I la idea del programa és que diverses parelles viatgen a República Dominicana i a ells els envien a viure a un lloc i a elles a un altre. Per tant, estan separats. I des del format envien un grup de solters i solteres anomenats Tentadores, que tu no riguis que qualsevol dia et veiem allà, que posaran a prova aquesta gent emparellada.
1: De tentador o de
2: tentador? De tentador segur, tu. O sigui, bon increïble. Seria, a part, ho faria molt bé. I a veure, la gràcia és a veure qui cau en la infidelitat. Jo ho reconec que mai he vist La Isla, però no em vaig poder escapar del fenomen que va ser el Montoya, por favor, l'any passat.
19: Por favor, Montoya, por favor. Por favor, Montoya!
20: Cabrón!
19: ¡Montoya! ¡Montoya!
20: ¡No te amo!
19: ¡Montoya, vuelve!
20: Sí, estaba deseando.
2: Això va ser...
1: Això va arribar als Estats Units i tot, eh?
2: Es va fer viralíssim, amb el noi desesperat corrent per la platja, per la infidelitat de la nòvia, trencant-se la camisa en algun punt. Una Sandra Berneda perseguint-lo per la platja, que recordem que ella és la presentadora del programa. Bé, doncs, La Isla arrenca la seva 11a temporada dilluns vinent i a mi m'ha fotut la tarda en l'aire per diversos motius.
1: A veure, per què? Digue'ns un primer motiu.
2: En primer lloc, perquè hi concursa un noi que és més famós del que et podries pensar. És aquesta peça.
21: Yo soy Nacho.
22: Yo soy Nayades.
21: Y vamos 2 años juntos.
1: Quedo igual.
4: Nacho.
2: Nacho. Per la veu no us diu res.
1: No.
15: Algun futbolista?
2: Descobrim quin és el cognom d'en Nacho.
21: Yo soy Nacho de Borbón. Mi parentesco con la familia real viene por parte de mi abuelo. Y bueno, él era primo segundo del rey Juan Carlos.
1: Nacho de Borbón.
21: Yo me dedico al modelaje internacional.
1: Modelaje internacional.
21: Trabajando en Asia. Y luego
2: ¿Pero es familia? Sí.
15: És aquells que es posen el cognom.
2: Seria com un cosí segon llunyà de Felip VI.
15: Això és la decadència de la monarquia.
2: Realment, és Can Pixa i Rellisca. No? És Can Pixa i Rellisca. Tenim un Borbó per una banda a La Isla, però atenció als perles...
1: Sí, podria anar al seu tietavi, no? Aquest sí que hauria donat joc.
2: Perquè seria tentador, no? Perquè...
23: Hola, vengo a tentaros.
15: Sí,
2: seria tentador. Sí. Perquè no sé si té parella ja. Això se sap o no?
1: Desconeixem aquest extrem.
2: Molt bé. Doncs atenció als perles que acompanyaran en Nacho.
1: Perlas que acompañaban al Nacho.
24: Yo tenía una lista de mujeres con las que me había acostado desde la primera vez que perdí la virginidad hasta fecha de hoy. Numéricamente, más de 200.
22: Y ahí fue donde descubrí verdaderamente con cuántas personas me había sido infiel.
15: Coses que
2: estan
15: malament en aquest programa.
2: No, és que aquest, jo no te'n salvo ni una.
4: Aquest programa és molt poc recomanable.
2: Absolutament. Molt poc recomanable, per fer el contrari del que
4: facin ells. Jo no tinc manies en mirar coses i crec que tothom té dret a mirar de tot, però aquest programa és nociu, és tòxic.
2: És un Rubén.
4: És horrorós, Marta.
2: És horrorós, ja ho he dit, és merda.
15: Sí. Heu de tenir en compte que la majoria d'aquesta gent són parelles que ja s'han estat infidels en el passat i que van com a recuperar la confiança en la parella gràcies al format que funciona, sí. Però el cas que sentirem ara d'una parella de concursants nova és de jutjat de guàrdia.
3: Desde que estoy con Isa en 8 años le he puesto a los cuernos unas 15 veces.
5: Cambió tantas veces que es que no sabría decirte. Y yo a él pues se la sigo devolviendo. No me he liado con tantos tíos tantas veces, pero se la he devuelto peor. Porque como
1: que
5: o
1: sigui que aquesta és la dinàmica habitual, eh?
15: Sí. Ai, Déu meu. No, i allà dins el programa també, eh? Es van fent els cuernos mútuament, però cada cop s'enfaden més. O sigui, jo ja ho he fet, però l'altre s'indigna perquè ho he fet, però jo també m'indigno perquè ell ho ha fet, i així van fent.
2: Jo quan li vaig vendre el tema a en Garriga em va dir aquests l'únic que volen és ser famosos. No es creu res de les banyes, si banyes amunt, banyes avall. Aquesta gent vol fer bolos a discoteques i convertir-se en influencers.
1: Ho aconseguiran.
2: Tu mira la parella de la parella d'en Mario Casas, la Melissa Pinto, ve de la isla.
1: Sí. Ah, no ho sabia.
2: I després fan veure que no, però aquesta gent surt d'allà.
6: I tant.
1: Ah, mira, no ho sabia.
2: Mira.
1: Ja m'ha après una cosa avui.
2: I després d'allà va Supervivientes i van fent.
1: Clar. Doncs la isla de les Tentaciones, amb aquestes perles, i més que no devem saber que els que ho mireu ja ho anireu descobrint. Farem una pausa. Quan tornem farem un judici. Mm? Gala Castelltort, companya del Loft, farà de fiscal. Ara vinc.
17: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
7: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
17: Tota la informació a manresaturisme.cat.
0: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
17: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
20: Segur que no n'hi ha per tant.
25: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
26: A la França ocupada, una noia jueva fuig dels nazis.
27: Sara, sé com sortir d'aquí.
26: Només per ser amable, el Julien és molt valent.
27: Perquè quan l'amabilitat et pot costar la vida, és com un miracle.
28: Visca la humanitat.
26: Ales Blanques és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
30: Novetat.

0: És una novetat d'aquesta temporada. El judici que ens farà la Gala Castelltort. Gala, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Avui et passem d'ICAT, et passem a Catalunya
1: Ràdio.
0: Saps què
1: passa? Que crec que sóc al·lèrgica a casa meva i si tinc un dia de festa i el trobo a faltar, vinc cap aquí. En fi.
0: Escolta, què ens faràs els divendres? Que... Perquè ets un judici...
1: Sí, mira, saps què passa? Jo us vaig escoltar el dilluns parlant sobre ser nonxalant, sobre farmejar aura, i vaig pensar, aquesta gent, que són fantàstics, necessiten ajuda immediatament perquè estan passant la fina línia de ser senyoros parlant de coses de joves, i això dels joves no ho podem arribar a suportar, ho passem molt malament.
0: Et va grinyolar, això, eh?
1: Molt, però no passa res, ho heu fet molt bé, eh?
0: Ja, sí, ja m'imagino, per això has vingut.
1: He vingut a servir-vos i ajudar-vos.
0: I com ens ajudaràs? Com ho faràs?
1: Doncs mira, molt fàcil. Us portaré un concepte o una moda de la nostra estimada societat que considero que mereix passar per el meu tribunal. Llavors, jo faré d'acusació i presentaré totes les proves que demostren que allò, aquest concepte, és efectivament indefensable i vosaltres fareu de jurat popular.
0: Molt bé. Esteu preparats per ser de jurat popular? Bernat, Marta...
2: Però seran coses d'aquestes que no s'entenen.
1: Exacte. Us donaré una mica de context.
2: Ahir vaig anar a dinar amb els meus fills i vaig dir... Em pots explicar què vol dir farmejaura? I se'm fot a riure.
0: Els teus fills? T'ho van explicar tu? O tu els vas explicar amb ells?
2: No, ells m'ho van haver d'explicar a mi. No ho entenia.
0: Bé, doncs Bernat Soler...
1: És normal, eh?
0: Bernat Soler, para molta atenció perquè ets jurat, així que... Que comenci el judici.
3: Els fets.
0: Capítol del crim, això, eh?
4: Estic prou desperta, per assumir tot aquest...
5: Ara, nou, molta pressió, de
0: tens molta... A veure, va, els fets. Quins són els fets?
1: Mira, crec que el primer que hem de fer és deixar de dir farmejar aura. Avui seré molt dura, però crec que és el primer que hem de fer perquè farmejar com a tal en català no existeix. Ve de farming, de l'anglès. Per tant, jo ho he batejat com conrear aura.
0: M'agrada molt conrear aura.
1: Conrear és una paraula que s'ha de dir més, trobo.
0: Sí.
1: Llavors, avui us ho explico breu, perquè, com us deia, és un tema que ja heu tractat, però, per si algú no hi era el dilluns, heu de saber que farmejar aura, conrear aura, és fer coses per guanyar punts imaginaris de carisma o autenticitat. Si veieu, és una mica contradictori. Bueno, ara s'ha posat de moda, a més, fer batalles d'aura, que són, bàsicament, una competició per veure qui mola més. Creieu que farmegeu aura, vosaltres?
0: El Bernat farmeja bastant aura i la Marta també.
4: Sí, vosaltres sí. Sí,
0: aquí tothom
1: i
0: té...
1: I tu, Garriga?
0: Jo conreo molt, el que passa que no acaba de créixer.
1: I com
0: vaig,
1: ho fas?
0: Vaig tirant llavors allà i coi, no sorregui, tu. Oh.
1: Quines coses feu per conrear aura?
4: Però aura seria carisma.
1: Sí, autenticitat, carisma, originalitat...
5: Home, el Bernat, quan narra els gols...
1: És bastant aura, això, la veritat.
4: Quan camina pel carrer, també.
0: És que narrar partits de futbol ja d'entrada et dona aura.
1: Sí, no t'ha parat cap nanet com de 17 anys per dir-te quanta aura, bro, o alguna cosa així?
2: No, però és que estic molt en contra de tot això. És a dir, em sembla superficial, em sembla com buit...
0: Que tu ets jurat, no et mullis.
2: Ja m'estic...
0: Tu ets jurat.
2: Sí, sí. Sí,
1: t'estàs mullant abans d'hora.
0: Entrem al judici, ja veiem quins són els fets, doncs anem a donar arguments.
3: L'acusació.
0: A veure, l'acusació amb què s'argumenta? Amb què es basa, fiscal?
1: Principalment crec que és com reviure l'experiència de l'institut, però multiplicat per 3... I no entenc per què ho faries voluntàriament. Ningú t'està obligant a fer una competició per guanyar autenticitat fent el contrari del que s'hauria de fer per guanyar autenticitat, m'explico? Jo vaig sobreviure a l'ESO perquè a mi em van dir t'ho juro, em van agafar les manetes, t'ho juro que s'acaba. I jo vaig dir, llavors m'ho faig, em faig l'ESO, va, te l'aguanto. Però per què hi tornaries voluntàriament un dissabte a les 6 de la tarda... Davant de 400 persones o 200 persones, perquè una classe són 25. 25 nanets, doncs mira, fan pudor i tal, però ho aguantes. Però 400?
0: Clar, clar, i voluntàriament. Aquestes competicions que s'han organitzat de forma espontània, pràcticament.
1: Exacte.

0: no, a mi m'agrada ser humil, no. Tu ets molt prepotent, el que passa és que et sents culpable. No passa res, és així. Acceptem-ho i ja està. I per mi està també al nivell de practicar una conversa amb la nena que t'agrada davant del mirall. Ho fas quan ets petit, veus que és lamentable i deixes de fer-ho i ho frenes, però és que aquí ningú està frenant. És que és molt perillós, s'ha de frenar automàticament. Això de veritat us ho dic, família.
1: Va, i un últim argument en contra d'aquesta moda.
0: Mira, aquest últim és igual o més rellevant que els anteriors, perquè tu abans segur que connecteu molt amb vosaltres, connecteu molt amb el que diré, perquè sou més grans que jo. Podies fer el ridícul i només ho recordaven 5 persones a qui podies dir que és mentida el que estàs dient. El que passa és que ara t'ho graven, et fan un TikTok i arriba a Perú, si t'ho proposes. I te fan un sticker de WhatsApp i la teva cara és viral per sempre més. I això és molt perillós. Crec que hem d'estalviar-nos aquesta petjada digital.
1: És perillós conrear aura, de fet, eh?
0: És perillós i fins i tot et diria que perillós és una paraula massa benevolent. Perquè...
1: Quina paraula faries servir?
0: No ho sé. Perillós, no. A mi em passa una cosa, que és que vaig amb por pel carrer pensant que em trobaré una batalla de farmear, de conrear aura, i el pitjor és que me la miraria. I això és de tenir molt poca aura. I jo estic intentant conrear la meva aura i trobar-me en una seria el pitjor que m'ha passat mai, perquè la miraria i la gravaria i la penjaria a TikTok.
1: Aquests són els arguments que ens dona la fiscal Gala Castelltort. Ja sabem què n'opina. Ara volem saber què diu el jurat.
2: El jurat popular.
1: Vinga, comença la deliberació. Crec que Bernat Soler està bastant...
3: Jo venia una mica, ja diríem, predisposat, en una línia.
1: Venies conreat de casa.
3: Sí, sí, i la veritat és que la fiscal m'ha convençut.
0: Tampoc calia, eh?
3: No, no, però la fiscal ha fet molt bé la seva feina i s'ha de dir que...
1: Per tant, et declares en contra de la conrear aura.
3: Declaro la culpabilitat de conrear aura i la condemno a cadena perpètua.
1: No, home, això ho fa el jurat.
0: El
1: jurat diu...
4: El jurat agafa tots els ratos.
0: En aquesta vida s'ha d'anar amb tot.
3: Proposo una condemna severa amb, fins i tot, assots.
4: Assots.
1: Marta Carreras.
5: En contra de conrear aura, a favor de tenir-la.
1: Molt bé. Jordi Pastor.
6: Molt bona. Mira, m'he esforçat a trobar arguments positius d'això de conrear aura. Un... que sortim de casa, és una bona notícia, que deixin el mòbil, és una bona notícia, que reivindiquin i ressignifiquin els espais públics, és una altra bona notícia.
1: Per tant...
6: Faré el paper, que estic a favor, va.
1: Oh. Epa, 2-1. Marta Montaner.
5: Jo a favor, tia.
0: Va?
5: A favor, perquè el que m'estic rient jo, veient tots els vídeos sí. A X...
0: És veritat que tu passes una bona estona.
5: Jo m'ho passo molt bé dins de la meva misèria personal, per tant, a favor.
1: Per tant, 2-2, atenció perquè desempata... Roger Carandell, que acaba d'entrar a l'estudi i no sap ni de què estem parlant.
7: Jo he entrat al pàrquing que s'estava parlant d'en Puyal. Arribo aquí a l'estudi pensant que parlarem d'en Puyal i ja em trobo una altra història i es veu que desempat.
3: Bastant aura Puyal, eh? Bastant crac de l'aura, eh?
1: El Puyal té molta aura i l'ha tingut sempre. I de conrear aura, a favor o en contra del concepte?
3: Però ell és d'aquest negoci, a ell li interessa que...
5: Pots parar de condicionar.
7: Quines opcions heu donat?
1: Sí o no? A favor de conrear aura o no?
7: Ah, no.
1: En contra?
7: En contra. No m'agrada.
1: Doncs atenció, perquè el jurat ja s'ha mostrat. Fem la sentència.
5: Ens falten conceptes jurídics, clarament.
2: La sentència final.
1: Bé, doncs el tribunal ha rebutjat el veredicte del jurat.
0: No l'abracem, eh?
1: I per 3-2, declarem... Conrear aura, què has dit, Roger?
7: I és veritat que no he sentit les defenses...
1: Però tu què has dit, que sí
7: proves,
1: o que no? Ja m'he perdut.
7: Oh, no, ell no, en contra. Conrear no m'agrada.
1: Doncs per 3-2, la tarda de Catalunya Ràdio estima els arguments de la Fiscalia i condemna farmejar conrear aura. Senyora fiscal Castelltort, moltes gràcies.
0: Home, només faltaria vosaltres per convidar-me.
1: Aura pura, aura pura. Roger Carandell, com estàs?
7: Molt bé, tu sí que tens aura.
1: Sí.
7: Sí,
1: sí. Sí.
7: Bé, estic molt bé. M'agrada molt tot el que heu fet d'en Puyal.
1: Sí?
7: I us volia demanar a vosaltres dos, que coneixeu bé, bueno, i tu també, en Garriga, pot ser que hi hagués una època que en Puyal va intentar com incorporar una cantarella.
5: Ja sé per on vas. No, que... una cantarella, no.
7: Bueno, una manera com
1: més
7: de narrar...
1: Més i més, sí.
4: Més i més.
7: Que no va acabar com de funcionar, llavors va tornar.
1: Sí, això és el Dàlet?
5: Fins i tot aquí el defensaré.
7: Ah, que a mi em sembla molt bé de provar coses.
3: Posaven-les com una mena de fragments musicals després dels gols.
1: Una coral. No, va agafar una coral.
4: Expliquem-ho, la coral, de debò.
1: La Marta se'n recorda d'alguns.
5: Dels muntatges musicals.

0: Mas, com coses, sí.
1: Era no.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Necessito.
0: Puyol, és Puyol, no era així, Puyol, sí, Puyol. El... Just... Em va marcar molt,
2: Valdés,
0: a mi.
2: Valdés, com era, de Valdés?
0: Valdés, Valdés, no era així.
1: Pum, pum. Sí, era així, era
3: no,
1: així.
3: No, però escolta'm una cosa, això que diu el Roger és molt interessant, perquè qui innova, qui busca la innovació, també s'equivoca, ara.
4: Home, clar, no l'encerta sempre, però clar. Si ho veiem com una cosa
1: no
4: bona...
1: No pot sortir sempre bé. Evidentment que no.
0: La vida és pels valents.
1: I és si no ho proves, no sortirà.
3: Que la coral aquesta no va acabar de triomfar.
1: Bé, la coral sí.
3: Sí, la coral sí, pobre
1: coral, que van enganxar allà tota la plantilla.
3: No, i ho van fer molt bé.
1: Sí.
3: Ara ho farien a mi, o no?
5: I com era Iniesta?
1: Algú ho faria
3: a mi. No me'n recordo.
5: D'Andrés, don Andrés...
1: No sé si era don Andrés. El senyor Xavi i Andrés Iniesta... No me'n recordo.
6: Ara podríeu fitxar el noi de l'Oboè.
4: Que t'acompanyés. Vols tota la narració, tot el partit.
1: Vols que li digui al Torque? Vols que li digui al Torque si voleu fitxar un oboè?
5: Però primer explica-li què és un oboè.
1: El Ricard? No, li farem una demostració, segur que li encanta. Avui que tenim el que no ha sortit d'aquí, divendres.
4: Doncs estarem pendents de la prèvia del concert de l'Aitana, que tenim el primer dels concerts.
1: Ja en parlarem a les 5 i tot.
4: I en Marc Andreu allà.
1: Ja hi és?
4: Ja hi és.
1: Em confirmes?
4: Sí, perquè no havia ni arribat i em deia l'hora que podria marxar. Dic, bueno, no sé, primer fem les connexions.
1: Perdona.
4: Llavors
1: anirem
4: a quina hora
1: puc plegar, no?
0: Una cosa, però si anem a veure el concert amb en Marc Andreu.
4: Això no ho he entès, he pensat, dic, ja es quedarà allà. Perquè...
0: Com em deixi plantada. T'ho juro que el pèl·lo.
4: Si vol passar per casa per canviar-se, perquè s'ha comentat pel grup, si s'havia d'anar vestit d'alguna manera en concret.
1: Però si viu a l'altra punta de la ciutat.
0: Que no li dona temps.
4: No, ja.
7: És on és el concert? Al Sant Jordi.
4: Sí. Al Sant Jordi.
0: El primer dels quatre que fa.
1: Marta, busca't un pla B.
0: Vols venir amb mi? Hosti, ets el pla B, nen.
1: Tinc un sopar, però escolta'm, l'anulo ràpid.
6: No t'imagino un concert d'Aitana.
0: A part, tu vas de blau, perfecte.
1: Jo sóc
0: Quarto Azul.
1: Nom xalant, i per tant...
0: Quarto Azul World Tour.
1: A les 6, que no surti d'aquí.
4: A partir de les 6, sí.
1: Pendents del concert d'Aitana. Marta Carreras, gràcies per venir. Et recuperem aviat fent cafès?
3: Sí, estic de permís de maternitat. Estic cuidant el Tom, que va néixer per Sant Joan.
1: Havia vingut d'entrevistada.
3: He vingut d'entrevistada i convidada, i allà que torno a maternar.
1: Bernat Soler, ens veiem aviat.
7: I tant, i molt expectant, perquè d'aquí pocs segons comença el cap de setmana.
1: Sí, senyor! Després del butlletí passaran coses.
8: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
7: Bona tarda, us informa Marc Güell. El govern espanyol pretén que el nou model de finançament autonòmic que va pactar amb Esquerra entri en vigor l'1 de gener i així evitar que decaigui si s'avancen les eleccions. Avui s'ha fet un primer pas amb l'aprovació per la mínima al Consell de Política Fiscal i Financera, però encara necessita que s'aprovi al Congrés dels Diputats, on no té els suports garantits. Madrid, Dani Sainz-Eaja, bona tarda.
9: Bona tarda. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, assegura que hi ha marge per negociar el Congrés, on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic o de cedir l'IRPF. Amb tot, el ministre confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
10: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
9: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar. Durant el tràmit parlamentari planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
7: Més notícies amb la Maria Costa.
11: Un dron rus ha impactat de ple a la seu dels serveis d'intel·ligència d'Ucraïna, al centre històric de Kiev, just davant de la catedral de Santa Sofia. Hi ha almenys 9 persones ferides en el que seria un dels pocs atacs que han tocat òrgans administratius de la capital des de l'inici de la guerra. De fet, l'aparell no tripulat anava dirigit contra l'oficina del cap de l'SBU, els serveis de seguretat ucraïnesos, que s'encarreguen de l'espionatge i contraespionatge. Segons sembla, no seria una de les víctimes. De fet, el president Volodymyr Zelensky ja li ha encarregat una resposta proporcional contra Rússia.
7: Brussel·les ha cancel·lat el viatge d'una comissària europea a Sèrbia com a càstig al govern de Belgrad per l'exaltació que està fent del criminal de guerra Ratko Mladic, mort fa una setmana mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència. Brussel·les, Bruno Fortea, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. El govern comunitari està molest perquè les restes mortals de Mladic hagin arribat avui a Sèrbia amb un avió del govern.
2: govern i hagin estat rebudes amb honors militars. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies. Creu que glorificar la figura de Mladic és incompatible amb els valors europeus. Sèrbia és un país que aspira a entrar a la Unió Europea, però en els últims anys les relacions amb Brussel·les han tingut moments de tensió per l'afinitat del govern de Belgrat amb Rússia. A Ratko Mladic se'l considera un dels responsables de la matança de Srebrenica, on van morir 8.000 homes i adolescents bosnians ara fa dues dècades. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
11: Els bombers de la Generalitat treballen en un incendi de vegetació que s'ha produït al terme municipal de Cervera, la Segarra. L'incendi afecta una zona pròxima a l'àrea urbana, Lleida. Pere Joan Álvarez, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. L'incendi s'ha declarat a les 3 en una zona pròxima al carrer Alzines de la capital de la Segarra. Els bombers prioritzen el flanc esquerre, el més proper a la zona urbana. Les flames s'han atensat a edificacions, però segons l'alcalde Jan Bomés, no hi ha danys materials ni personals.
13: El foc que està al casc urbà ja el tenen, fins ara l'acaben de foc, o sigui, ja estava perimetrat i ara ja està estabilitzat. Ara hi ha un altre foc que estan treballant, que és a baix del camí ral, que és el que encara no està estabilitzat. Això representa que el foc ha arribat a la paret de la casa. Però són focs, és un foc molt baix perquè és de matoll, diguéssim, sec, i ja està bastant net perquè hi ha un camp d'oliveres i tot això. No hi ha hagut cap dany material.
12: En les feines d'extinció intervenen 14 dotacions terrestres i un helicòpter. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
7: És divendres, cop d'ull al trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Continua complicada la P7 amb uns 15 quilòmetres de cua compacta entre Santa Perpètua de Mogoda i la Roca del Vallès en direcció Girona, perquè cap a la una del migdia un camió topat amb la mitjana i encara talla el carril de l'esquerra. Ja estan treballant per retirar-lo. Afecta també les vies locals dels voltants i també provoca cua a la B20, la Pota Nord i l'autopista del Maresme entre Montgat i Alella en direcció Girona, i també hi ha molta intensitat fins a Mataró, igualment en sentit nord. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
7: Ara els esports, Roger Bussà.
15: Avui comença la quarta jornada de Lliga Primera. Les 9 Betis, Madrid, el Barça i l'Espanyol jugaran diumenge. El Barça al camp del València i l'Espanyol a casa contra el Sevilla. A segona, el Girona visitarà demà l'Sporting a 4:15. Els gironins tenen la baixa de Justin. El Barça ha conegut avui els seus rivals a la fase Lliga de la Champions femenina. Jugarà contra l'Arsenal, el París i el Servet Suís a casa, i contra el Bayern, la Roma i el Kiu danès a fora. Demà la UEFA farà públic el calendari. El Barça de bàsquet perd Tosane Uoma durant com a mínim 3 setmanes. L'aler pivot britànic té una subluxació a l'espatlla. El Barça d'handbol juga avui la semifinal de la Supercopa Ibèrica contra el Porto, al partit a 6:15. A la mateixa hora debuta al Mundial la selecció espanyola femenina de bàsquet amb la catalana Mariona Ortiz. Espanya s'enfrontarà a Alemanya. I a aquesta hora, tram final de la 13a etapa de la Vuelta, etapa de mitja muntanya, amb final a Loja. Quan queden 7 quilòmetres per al final, hi ha un grup d'escapats que roda amb 4 minuts de marge respecte a del gran grup en el qual hi ha tots els favorits.
8: Fins aquí les notícies.
16: Com es diu la plaça aquesta d'aquí darrere?
3: Aquí al costat, aquí hi ha quatre lates.
16: La plaça Beethoven. Pues estàvem sí. Aquí
17: no,
16: perquè...
17: No es diu plaça Beethoven.
16: Ja m'entens. Ara sí. Tampoc farem aquí el prim mirat amb el Google Maps, amb el Google Skinheads. Ja estàvem aquí perquè estic molt nerviós perquè és el meu primer dia. I hem anat a fer un cafè aquí. I ha parat.
3: Coneixen-nos millor.
16: Correcte.
18: Perquè encara no us havíeu vist mai en persona, no?
16: L'últim que ens vam veure em va portar tabac a Cambrians. Bueno, total, que sí, sí. Estan fent un cafè aquí i han parat els Mossos. I què ha passat?
3: Sí, sí, han parat els Mossos.
16: De veritat.
3: Fa mitja hora i ens han preguntat, ens han vist cara de persones a cavalls i de persones, de ciutadans de peu, sí, i ens han preguntat, escolta, diu, que heu sentit alguna mena d'alarma, algun crit, alguna cosa?
16: Sí, no, poca colla, és cert, això.
3: I de cop i volta ens hem quedat parats com, aviam, si ens estan preguntant això, és que potser ens estan enredant per alguna cosa. No ha passat res. Pum, i es miren aquí, que hi ha una discoteca aquí al costat, és que ens han dit que aquí hi ha una discoteca, diu, això és el Blue Night? I dic, no. Dic, els hem hagut de dir on estava el Blue Night. Dic, el Blue Night estava...
16: I resulta que el Blue Night, que jo no ho sabia i tal, perquè la Pineda té una cartografia de tots aquests puestos, sí. El Blue Night és un puesto on pues, t'obren la porta, et tracten de tu...
17: Sí, et miren els ulls.
16: Hi ha cigarros sueltos, sí, m'entens,
17: sí,
16: no?
17: Sí.
16: Bueno, hi ha aquelles coses i tal. I, total, ens han agraït
1: la... Hòstia, heu ajudat les forces.
16: La indicació, de... sí, les fosses i cossos de tu...
17: Sí, et miren els ulls.
16: Hi ha cigarros sueltos, sí, m'entens,
17: sí,
16: no?
17: Sí.
16: Bueno, hi ha aquelles coses i tal. I, total, ens han agraït la...

0: Les foses i gossos de tub.
1: Sí, et miren els ulls.
0: Hi ha cigarros sueltos, sí, m'entens, no?
1: Sí.
0: Bueno, hi ha aquelles coses i tal. I total, ens han agraït
2: la... Si heu ajudat les forces.
0: La indicació, de... sí, les foses i gossos de tub.
1: Sí, et miren els ulls.
0: Hi ha cigarros sueltos, sí, m'entens,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Bueno, hi ha aquelles coses i tal. I total, ens han agraït
2: la... Si heu ajudat les forces.
0: La indicació, sí, les foses i gossos de tub.
1: Sí, et miren els ulls.
0: Hi ha cigarros sueltos, m'entens, no?
1: Sí.
0: Aquelles coses i tal. I total, ens han agraït
2: la... Si heu ajudat les forces.
0: La indicació, sí, les forces i gossos de tub.
1: Sí, et miren els ulls.
0: Hi ha cigarros sueltos, m'entens, no?
1: Sí.
0: Bueno, hi ha aquelles coses i tal. I total, ens han agraït la...
2: Si heu ajudat les forces.
0: La indicació, sí, sí.

0: Les foses i gossos de tub.
1: Sí, et miren els ulls.
0: Hi ha cigarros sueltos, sí, m'entens, no?
1: Sí.
0: Bueno, hi ha aquelles coses i tal. I total, ens han agraït
2: la... Si heu ajudat les forces.
0: La indicació, de... sí, les foses i gossos de tub.
1: Sí, et miren els ulls.
0: Hi ha cigarros sueltos, sí, m'entens,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Bueno, hi ha aquelles coses i tal. I total, ens han agraït
2: la... Si heu ajudat les forces.
0: La indicació, sí, les foses i gossos de tub.
1: Sí, et miren els ulls.
0: Hi ha cigarros sueltos, m'entens, no?
1: Sí.
0: Aquelles coses i tal. I total, ens han agraït
2: la... Si heu ajudat les forces.
0: La indicació, sí.

0: Les foses i gossos de tub.
1: Sí, et miren els ulls.
0: Hi ha cigarros sueltos, sí, m'entens, no?
1: Sí.
0: Bueno, hi ha aquelles coses i tal. I total, ens han agraït
2: la... Si heu ajudat les forces.
0: La indicació, de... sí, les foses i gossos de tub.
1: Sí, et miren els ulls.
0: Hi ha cigarros sueltos, sí, m'entens,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Bueno, hi ha aquelles coses i tal. I total, ens han agraït la...
2: Si heu ajudat les forces.
0: La indicació, sí, sí.

0: situació real que els vostres fills podran provar les sensacions d'un maquinista de la Renfe a qui li han robat el coure a l'R11 a l'altura de Picamoixons.
1: El somni de totes les famílies catalanes actualment, sí. Com els 80 a Euskadi, que tenien, somiàvem amb tindre un fill guarda civil, i ara aquí a Catalunya, el 2026, la gent somia en tindre un fill maquinista, sí, sí. Amics? Endavant, sí, sí. Sort i ànims a tots, eh?
0: I tant, sort, endavant. Ànims.
1: Vinga.
0: I per últim, el laberint de palla de Sant Ramon, que és una activitat força original. És un laberint construït amb més de 400 bales de palla amb un enigma que heu de resoldre per poder-ne sortir en menys de 30 minuts. Són 5 euros. I els nens menors de 5 anys no paguen. O sigui que
2: allà sí que els pots perdre, perquè és un laberint.
0: I tant, no, però llavors tu els hi poses una gorra, crema solar, els hi poses una mortadela del Mickey i, sobretot, una cosa d'aquelles, una bala d'aquelles dels barcos per disparar si es perden a les 9 del vespre.
1: Efectivament.
0: Saps?
1: I si tenen gana algun moment de la tarda, nit o el que sigui, doncs 10 pavets a la butxaca i ja, doncs, escolta, un pans i company.
0: És això.
1: És això. Efectivament, amiga.
0: Això és
2: fantàstic. Va, i una última proposta?
0: Doncs mira, poden anar a Olot a les festes d'altura, que la festa major sempre és agraïda perquè tu, com a pare i com a mare, et quedes a la plaça major fotent uns tantos i t'han de treure amb una pota de cabra i aigua calenta. Al cap de 3 dies, que és meravellós, i els nens que campin i facin el que vulguin.
2: Has dit les festes d'altura d'Olot?
0: He dit les festes d'altura d'Olot.
2: Mira, tenim aquí una olotina de pro, amiga del programa, que diguem-ne que ve a ocupar una franja de Barcelona que encara no estava representada,
1: sí,
2: que és l'Upper Diagonal.
1: Home,
2: Anna Callís, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Molt bé, Anna, molt bé.
2: No us coneixíeu, no?
1: No, ens hem conegut abans. Ha vingut dutxada, molt neta, molt bé. Sí, sí.
0: I a més,
1: fa patxoca, eh?
0: Sí, a nosaltres sí. Ens ha
3: contacte, ja.
1: Ara, més senzill, eh? Que és un close contact.
2: L'Anna Callís es dedica a moltes coses.
1: Sí.
2: Entre altres, és comunicadora, influencer, no sé... Com et descrius?
3: Bueno, en aquest espectre, sí, però jo diria... sí, periodista fresca.
1: Ahí està, eh?
0: Està molt bé.
2: Periodista fresca.
3: I fresca, vols dir...
2: Ara. Sí, millor.
1: No amb l'excepció de les iaies de Catalunya que diuen, oi, que aquesta és una fresca, eh? No amb aquesta excepció, eh? Aguantem una miqueta.
2: Sisplau, una mica de moderació. Però ets d'Olot, és a dir, potser la gent t'ubica molt a Barcelona perquè vius a Barcelona, però ets d'Olot, tu.
3: Efectivament, sí. La terra volcànica de la Garrotxa és el meu origen natal, no? I aquest cap de setmana, com molt bé ha dit l'Elisenda, són les festes d'Olot, molt mítiques i conegudes com el Qui no carda a Olot no carda enlloc.
1: Efectivament.
3: En K, no? Perquè ho escrivíem allà amb el més sincer en aquell moment.
0: A mi ara ja em fa mandra això de...
1: De cardar?
0: Sí.
1: Bueno.
0: No. Sí, home.
2: Em baixarà algú, potser, aquí, eh?
0: No, bueno, ja ho sap.
2: Ai, si no ho sap,
1: ja ho sap, eh?
0: Sí.
1: Ja fa dia.
2: Bé, tu, Anna, ens vindràs també a fer algunes recomanacions o explicar-nos una mica, doncs tu, la teva gent... Què fareu aquest cap de setmana?
3: Exacte. O sigui, aquest cap de setmana jo me'n vaig d'un to local, no? Me'n vaig a Olot, me'n vaig a Orígens. A mi m'agrada molt...
2: Local.
3: Sí.
1: Local és Contrades,
2: sí.
1: No? Directament?
2: Sí, correcte.
1: Vale.
3: Exacte.
1: Endavant.
3: Llavors, a mi m'agrada molt buscar estímuls diferents, no?
1: Sí.
3: Llavors, ara ja venia d'un cap de setmana de Soto Grande, final de la Copa d'Or del Handicap de Polo...
1: Jate, tu, eh?
3: I dic, bueno, ara necessito estímuls diferents, no? Jo busco contrastos...
1: Ara.
2: Clar, per això el Polo té una mica de pàtina exclusiva, no?
1: Va.
3: La té, però al final, bueno, tampoc, no? O sigui, depèn de com tu miris.
0: No conec ningú que treballi a la fàbrica del vidre Ducata que es dediqui a jugar a polo els caps de setmana. Van a fer un pàdel, com a molt, no?
3: Bueno,
0: però un
3: sí,
0: polo...
3: són equips, 60 famílies, no?, mundials, però, bueno, al final
1: sí.
3: Els hi agrada, no?, que ara... Ho ensenyis des del punt de vista...
1: Som 60 famílies que juguem a polo, evidentment.
2: Els nins.
1: Els nins de Sant Feliu de Llobregat de tota la vida.
2: Què passa, nins? Bé, escolta, tu que coneixes aquest món, aquesta... Ho exagerarem una mica, l'alta societat. On podem anar a buscar gent de l'alta societat aquest cap de setmana? On els trobarem?
3: Clar, o sigui, ara és un moment, s'ha d'analitzar el momentum, no? És un cap de setmana intens per molts.
1: Sí.
3: Perquè és tornada al col·le a la cantonada.
2: Dimarts, sí, en principi.
3: Llavors la gent... Està o a les festes dels indians de Begur...
1: Sí.
3: O és l'últim cap de setmana de Costa Brava o la Cerdanya abans del Back to Reality.
1: Sí, ja té.
3: Ara aquí ens preguntem, quina reality, no? Perquè aquí podríem obrir un debat filosòfic de què és la realitat per tu.
1: Sí.
3: No? Perquè hi ha gent que viu en un constant...
2: Per tu què és la realitat? Gaudí.
1: Sí.
2: Ets molt gaudidora.
3: Sí, però és veritat que l'agost és un mes on quan un no fa vacances, l'altre no la fa, saps? No et trobes, i ara és un que la gent ja va amb ganes de disparar al setembre. No?
1: Sí,
3: disparar en tots els sentits.
2: Tu t'hi veus a Begur a la festa dels indians, Òscar?
1: Jo, si em permeteu, jo no hi penso fotre un peu a Begur, perquè... Aquest...

0: dies... Molt hater, no?
1: No, no, perdona, aquells dies s'omple de gent com Joan Dausà, ojo que és el meu poble, eh? Hi ha gent que vesteix amb camises i pantalons de llit tot l'any, eh? I demanen pizzas amb anxoves i coses... Sí. No m'hi veureu mai a Begú amb aquest ambient. No, és que... Ai, que somos colonos i tal. M'és igual.
0: Sí.
1: M'és igual. Jo m'esperava de l'Anna, doncs aquesta és una recomanació, perquè anar a Begú, disculpeu, eh? Fa de pobra. Es pot anar en rodalies.
0: Vale, no, no, vale,
1: jo vull,
0: vale.
1: Jo vull que em recomanis anar a la inauguració, que viene Karl Lagerfeld a no sé dónde, que avui fem un sopar de duro.
0: Vienes de la tumba, no?
1: Que avui tenim un evento con Maserati i tal. Anar a Begú, per l'amor de Déu, a la Tagliatella de Begú. Això, que, però què és això? Per l'amor de Déu, joder!
0: No, posaré llistó, ara.
2: Sí, sí, posarem
0: llistó. Jo m'havia adaptat i dic, no, no, tu vols canya, ets
2: un canya. Tu, tira llarg, tu tira llarg.
1: Vamos.
2: Anna Callís, que ve d'una família de pastissers, eh? Ara, i de forners, i de croissants molt bons.
0: És dolça com ella sola. Sí, en efecte.
2: Tu també n'has fet, eh?
0: Jo n'he fet, sí, sí. Jo aquest cap de setmana estaré... No estaré de fiestuki, no? Ni de botellons, allà. Sí. Tot això ja m'ha passat de la turinada. Sí. Estaré... Pues, venent xocolata.
1: Molt bé.
2: Ella està fent
0: mira, venent xocolata.
1: Però amb...
0: Turejant, estaré turejant una mica.
1: Xocolata de pastisseria, no sí. D'aquella amb unes barretes... Sí. No, no, no, jo no. No, jo no.
2: Jo no sé com arribarem al final de l'hora. No tinc ni idea. En tot cas, ara hem de fer una pausa i quan tornem, entren sí. Els serveis jurídics de Catalunya Ràdio perquè...
1: Sí.
2: Llocs on no anar aquest cap de setmana.
1: Oi, ara venim amb l'Ubó, on no es fotre un puto peu durant tot el cap de setmana, amics.
2: Pausa i us ho desrecomanem.
3: Fer testament, sí, sempre és un bon moment, d'acord. Els fills, la família... Però alhora el testament pot servir per col·laborar amb projectes solidaris que són importants? Ho sap molt bé l'Oriol Alsina, que és el director de Comunicació i Captació de Fons de l'IRB Barcelona, l'Institut de Recerca Biomèdica. Anem al notari igualment. Oriol, però com li demanem que una part dels nostres béns vagi a una entitat com la vostra, que es dedica a la recerca, que volem fer el que se'n diu un testament solidari?
4: Doncs és molt senzill. Primer és decidir-ho, i el testament solidari és una fantàstica forma d'ajudar i de seguir impulsant quan nosaltres ens morim allò en el que creiem, i es basa simplement en incloure en el nostre testament una o diverses entitats, en aquest cas l'IRB Barcelona, i només cal anar al notari i dir-li i introduir una frase en la qual es digui que aquella entitat, el que en el nostre cas l'IRB Barcelona, serem o els hereus totals o els hereus parcials o rebrem una petita part, el que es diu un llegat solidari. Només s'ha de dir i el cost és baixíssim, està entre 50 o 80 euros.
3: O llegat solidari a una entitat social. La Mònica Beltrán dirigeix el màrqueting i la comunicació del Banc dels Aliments de Barcelona. Mònica, com es converteix la donació que rebeu a través del testament solidari en aliments per a les persones vulnerables?
5: Doncs mira, quan rebem una aportació econòmica o un bé, que pot ser un pis o un immoble, el que fem és destinar-la directament a la compra d'aliments de cistella bàsica. El que fem des dels bancs d'aliments és transformar aquests recursos en ajuda directa a persones que es troben en situació de pobresa o risc d'exclusió social. I tot això es tradueix en ajuda directa per a més d'un milió de persones a Espanya i prop de 200.000 persones a Catalunya.
3: El dia 13 de setembre se celebra el Dia Internacional del Testament Solidari, un testament normal on decidim destinar una part dels nostres béns a una ONG, una fundació o una altra entitat sense ànim de lucre. Deixa en herència la teva solidaritat. Serà un llegat viu.
6: Descobreix com fer-ho a testamentosolidario.org.
7: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Si anem fent gestos...
1: Sí.
2: Si anem fent gestos, jo no puc avançar. A veure, hem promès a la nostra audiència,
1: sí,
2: la que encara està viva, que els direm un lloc on no anar aquest cap de setmana.
1: On no anar, amigues. Si teniu passat sortir fora de Catalunya amb els crios aquest cap de setmana, alguns ja estareu fugint per la Diagonal, com Sandra Bullock i Keanu Reeves Speed, amigues, però amb els crios cridant histèrics al darrere del cotxe i movent-se més que els preus, us recomanem que queu aquest cap de setmana, sobretot, Francesc,
2: sí?
1: No feu parada al Pub Destellos de Ribadeo, a Lugo, perquè aquesta setmana, ja diguem tot, Francesc, el Pub d'Estellos és un local d'intercanvi liberal, on aquesta setmana es celebren les primeres jornades professionals de llançaria i complements picantons per fer tot allò el que vindria a ser la caidita de Roma, el que hem dit abans, fer congas. Jo sóc molt de fer congas, eh? De Human Centipede. No, heu fet algun cop de Human Centipede?
2: Sí, home,
1: i es parlarà el Toni que la, sobre la pel·lícula de Human Centipede. Amics, i aquestes coses que fem els adults... Que
2: però farem... això és una broma o és veritat?
1: Busqueu a Google.
0: Sí, sí,
1: de Sellos, Ribadeo Lugo, i també veureu una foto meva com a... Bueno,
0: encapçalant la conga.
1: No, encapçalant la conga no. Hi ha una... No és el moment de dir-ho, però igual que hi ha la guia Michelin, ja posem la guia d'aquests puestos, jo la comissiono aquí a Catalunya. Us animo a fora dels crios a visitar el Pub d'Estellos, a Ribadeo, a Lugo. Amics, si... Hem de recuperar, si anem amb els crios pels puestos, on anem el Toni i jo quan anem amb els crios?
2: És que Lugo ens queda lluny, a més a més.
1: No, doncs hem d'anar, el Toni i jo anem pràcticament cada cap de setmana a Catalunya en miniatura, clar, Isla Fantasia...
2: A Quadiver.
1: Què feia mon pare? Sempre ho explico. Anem amb els crios i els ensenyem a conduir al pàrquing del Pricaparat. Amigues, modernitat, sí, digitalització també, però no perdem les costums d'antes. Jo tenia 8 anys i ja tenia el meu propi paquet d'educados que em va comprar mon pare i ja posava el Renault 12 a dues rodes al pàrquing del Pricaprat. No cal anar pels puestos, que ara anem... Ui,
2: moment.
1: Experiència immersiva. A tomar pel
2: puig! No cal cridar.
1: Ah.
2: Déu meu senyor. Això... M'hauran de pagar més per aquesta hora.
0: No. Hauràs de pagar un psicòleg.
2: Sí. Oh, exacte. Bé, Toni de la Torre, no anirem a Catalunya en miniatura, però ens agradarà que ens donis... Si no volem anar en lloc d'aquests que ens recomanen...
8: Que aneu d'anar en lloc. No, ni dels que recomanen ni dels que no recomanen. No sabeu en lloc. Si ens volem cansats.
2: Sí, jo sí.
8: Admeteu, esteu cansats.
2: Necessito sèries pel cap de setmana.
8: El que voleu és sofar.
0: Sí.
8: I ganxitos.
1: Sí.
8: I veure alguna cosa.
1: Sí.
8: I quedar-vos clapats al sofà, si pot ser.
0: Sí, que no porti gas per això, que hem de veure.
1: Jo arribo al cap de setmana i em sondo i tot. Sí. Per no... Endavant, Toni, endavant.
2: A veure, Toni, què ens pots recomanar? Sèries, volem sèries, estem àvids.
8: Mira, us portaré una sèrie que triomfa, dues estrenes de la setmana,
2: vinga,
8: una que ha passat desapercebuda i l'última, per fer el ganxo, una sèrie polèmica.
0: Ah! Epa!
2: Que triomfa. Oh! L'he vista, l'he acabat.
8: Que triomfa a casa del Garriga.
2: Molt.
0: Em va fer una bola.
8: Afegir.
0: Què dius? Molta bola.
2: No, va, no. House of Dragon.
8: La tercera temporada ha estat molt comentada. De fet, és la que ara mateix és la sèrie que està movent més conversa al seu voltant, amb diferència. No arriba al nivell Joc de Trons, perquè, clar, allò va ser un nivell dificilíssim d'assolir, però és veritat que molts draven una mica per mort aquest món, i no, es continua parlant més d'aquesta sèrie que de moltes altres. I a la tercera han tingut l'habilitat, que és una cosa que jo li vaig trobar molt a falta a la segona, de posar personatges amb carisma i malparits.
2: Home!
8: Que això, en una sèrie com Joc de Trons, és necessari.
2: Ormond Hightower fa molta ràbia.
8: Ormond Hightower fa molta ràbia, exacte. Sí. I necessitem aquest personatge...
2: Vaya imbècil!
8: ...interpretat per James Norton, que no és un gran actor, però d'imbècil...
2: Ho fa perfecte.
8: ...d'imbècil ho ha clavat.
2: Per tant, la recomanem, eh?
8: La recomanem, perquè més ha millorat... És veritat, té raó la Pineda, que hi ha moments de la meitat de la temporada que es fa un pèl feixuga, que es fa un pèl repetitiva. És veritat que ja tenen un personatge molt de carisma, com és Aemond, que l'han enviat no sé quants episodis a Harrenhal, fent no sé què, passant, no? Anant en bucle, és veritat, però igualment és molt entretinguda i enganxa moltíssim.
2: Tenim estrenes, dues estrenes, la primera... Bé, només amb això ja la vull veure.
8: Ja has entrat, eh?
2: Sí.
8: Doncs això és la segona temporada, per tant t'hauries de posar al dia. És la segona temporada d'una sèrie que es diu The Gentlemen, que ha arribat
2: The
8: avui
2: Gentleman?
8: A Netflix.
2: No em sona aquesta.
8: És una sèrie creada pel Guy Ritchie, ja sabeu, planos que es mouen molt ràpid, un tio amb ritme, no?
1: Sí.
8: L'Òscar Nin de la direcció.
1: Ja m'agradaria tindre...
2: Ah, és el guapo de White Lotus.
8: És el guapo de White Lotus, l'actor.
0: Havia sigut el marit de la Madonna, aquest noi.
2: No. Jo dic el protagonista.
1: Ah, sí.
8: El Theo James. Doncs va sobre un aristòcrata que el seu pare mor i hereta el ducat i les terres de son pare, unes terres increïbles. Però la cosa té truc, i és que a les terres s'hi amaga una operació de narcotràfic.
0: Regala enverinat.
9: Uai, aquesta cosa.
8: Clar, ho hereta tot.
2: L'hem de veure. Clar. Una altra sèrie. Estrena
8: també. Això és Gone, Filmin. Això és sèrie criminal britànica clàssica que t'has de seure, que són 6 episodis I et promet una cosa, que és un cas d'una desaparició d'una dona.
0: Sí!
8: I t'entrega el que tu vols, que és saber al final si ara el culpable és el marit o no. I el marit, a més, és un, està interpretat per David Morrissey, que és un actor que és capaç de transmetre moltes coses sense dir res.
2: Això és a Filmin, eh?
8: Això és a Filmin.
0: Un gran actor.
2: Anem ràpidament a la que ha passat desapercebuda.

0: Des del principi de la sèrie, ja us ho dic, escena primera, saps que allò acabarà molt malament. Aleshores és veure què és el que passa amb aquella situació entre dos veïns, que en principi és una fricció molt mínima, com perquè acabi tan malament. Mm-hmm. I la sèrie el que fa, bàsicament, és denunciar la impunitat que tenen actualment els discursos homòfobs.
1: Mm-hmm. Sí. Això ha passat desapercebut, Tiptoe, sí. HBO, la podem trobar. I la polèmica la podem guardar o és d'actualitat?
0: Tira-la.
2: Antes de que dé comienzo el banquete...
0: Clar, la polèmica, breument, és Harry Potter, perquè s'ha estrenat el tràiler de la sèrie, coincidint amb la reestrena de la pel·li, de la primera pel·li als cinemes, i hi ha polèmica perquè, doncs, perquè hi ha hagut una actriu que es diu Abril Zamora, actriu trans, que ha fet un vídeo i ha dit que tothom que miri Harry Potter està anant en contra del col·lectiu trans.
3: Ojo.
0: Aleshores, jo li volia traslladar aquesta bola. Li volia traslladar directament a la Pineda, que és una gran fan de Harry Potter, perquè vull saber què farà amb tot això.
4: Jo em penso inocular Harry Potter una altra vegada, si fos la primera vegada.
3: Inocular. Havia entès una altra
1: cosa. Pausa, ara venim.
5: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau, amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
7: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
8: A veure què tenim preparat. Truita de riu.
9: Escola rural.
8: Natació. Sabateria.
9: I ràpid.
8: Us hi apunteu?
10: Cada dilluns, una nova excursió amb en Titó, en Jonsi i la Tat al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
11: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: No sé com arribarem a hora en punt, però ho intentarem. Una nit d'hotel per dues persones a l'hotel Île la Lagune a Saint-Cyprien, a França. Tenim dos oients i el concurs és molt fàcil.
3: Sí.
1: Us direm...
3: Ojo.
1: Dos conceptes i ens hareu de dir què va passar abans.
3: Sí.
1: Què va passar abans, això o això? Semblo musiquito.
4: Sí.
1: D'on està la mosca, aquí o aquí? Anem a saludar els concursants.
3: Som-hi.
1: Tinc l'Albert en línia. Albert, bona tarda.
12: Hola, bona tarda,
1: Sacer. Escolta'm, avui parlem de debuts futbolístics amb tu. Et aniré dient futbolistes i m'has de dir quin dels dos que et dic va debutar abans. Tens un minut i com més n'encertis, doncs més probabilitats tindràs de guanyar. D'acord?
12: Sí. D'acord.
1: Vinga, doncs preparem-nos perquè et començo a dir futbolistes. Qui va debutar abans d'aquests? 3, 2, 1, som-hi. Qui va debutar abans, Bogarde o Rockenbach al Barça?
12: Bogarde.
1: Correcte. Qui va debutar abans, Messi o Iniesta al Barça?
12: Messi.
1: No, va debutar abans Iniesta. Qui va debutar abans, Alexia Putellas o Aitana Bonmatí?
12: Alexia.
1: Correcte. Qui va debutar abans, Raúl Tamudo o Dani Jarque?
12: Raúl.
1: Correcte. Qui va debutar abans, Lamin Yamal o Pau Cubarsí?
12: Ostres, Lamin.
1: Correcte. Qui va debutar abans, Cruyff o Neskens?
12: Cruyff.
1: Correcte. Maradona o Kini?
12: Maradona.
1: No, va ser Kini. Toni o Lardín? El porter Toni o Lardín a l'Espanyol?
12: Lardín a l'Espanyol.
1: És correcte. El Barça, Romario o Laudrup?
12: Laudrup.
1: Correcte. El Barça, Kubala o Samitier?
12: Samitier.
1: Correcte. Rivaldo o Figo?
12: Rivaldo.
1: No, va ser Figo. I s'ha acabat el temps.
3: S'ha acabat, eh?
1: S'ha acabat el temps. A veure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 encerts. Vull la Pineda els compta. 8 encerts, Albert, 8 encerts. No pengis.
12: Ok.
1: I anem a saludar l'altre concursant, que és la Glòria. Glòria, bona tarda.
13: Hola, bona tarda, però és que jo de futbol ni idea, eh?
1: No passa res, Glòria. Doncs no farem futbol amb tu.
3: No, clar.
13: És que ni idea.
1: No, perquè amb tu farem debuts a la música, grups musicals.
13: Molt bé,
4: això
13: molt
4: sí.
13: Bé.
1: I necessitaré una mica d'aigua perquè si no, no acabaré el concurs.
4: Sí, però
1: no
4: t'està enganxant la Geni Moïna.
1: I no tenim aigua, perfecte. Ja, ja. Estàs preparada per dir-me aquí

0: Quin d'aquests grups musicals va debutar abans?
1: Endavant, endavant.
0: Doncs atenció, som-hi. Qui va debutar abans, els Beatles o els Rolling Stones?
1: Beatles.
0: Correcte. Manel o els Amics de les Arts?
1: Els Amics de les Arts.
0: És correcte. Qui va debutar abans, Xarango o Oques Grasses?
1: Xarango.
0: Correcte. Qui va debutar abans, Lluís Llach o Joan Manuel Serrat?
1: El Lluís Llach.
0: No, Serrat.
1: Hòstia.
0: Qui va debutar abans, Madonna o Whitney Houston?
1: Whitney Houston.
0: Madonna. Rosalía o C. Tangana?
1: C. Tangana.
0: Correcte. Extremo Duro o Estopa?
1: Extremo Duro.
0: És correcte. Oasis o Coldplay?
1: Coldplay?
0: No, va ser Oasis. No. Qui va debutar abans, Bad Bunny o Karol G?
1: Karol G.
0: És correcte. Qui va debutar abans, Shakira o Jennifer López?
1: O Jennifer López.
0: Va debutar abans Shakira.
1: En sèrio?
0: Sí.
1: Ostres.
0: Doncs, Glòria, has fet 6 encerts, t'has quedat a 2. Albert.
2: Per aquí estem, Francesc.
0: Has guanyat una nit d'hotel per 2 persones, eh?
2: De conya.
0: El teu cap de setmana comença increïble.
3: I tant, eh?
4: Sí. A més, a Sant Ciprià...
0: L'Albert té què?
1: Si té companyia per anar-hi.
3: Ja m'agrada això, Glòria. Ja m'agrada això. Glòria, afegeix-te el cap de setmana i aneu allà a Sant Germà a fer una miqueta de palanca i a gaudir del cap de setmana. I tant, Glòria, afegeix-te.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
6: Bona tarda, us informa Marc Güell. El govern català ha enviat a Ucraïna gairebé 58 milions d'euros d'ajuda humanitària des del febrer del 2022, quan va començar la invasió russa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que continua de visita oficial a Kiev, s'ha compromès a mantenir la col·laboració amb el país en projectes relacionats amb la salut i la cooperació territorial. Illa ha concretat que seran iniciatives, a més de l'àmbit de la salut, vinculades també amb el món econòmic i científic i de suport a la comunitat ucraïnesa de Catalunya.
7: Hem compromès que seguirem donant aquest suport, aquesta ajuda, en l'àmbit mèdic, en material, en recursos, també en assistència, també tenim cura d'aquelles persones que aquí, malauradament, no poden trobar els recursos que necessiten per recuperar la seva salut.
6: Salvador Illa ha hagut d'interrompre la visita que està fent avui a l'Hospital Militar de la Guàrdia de Frontera de Kiev, una de les institucions on Catalunya envia material mèdic per l'alarma arran dels atacs russos a la capital ucraïnesa, i és que un dron rus ha impactat en el quarter general de la intel·ligència ucraïnesa a Kiev. Hi ha almenys 9 ferits. Zelensky ha ordenat respondre amb contundència contra Moscou. Més notícies amb la Laia Framis.
8: Els bombers han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda al municipi de Cervera, a la Segarra. El foc ha començat cap a les 3 de la tarda en una zona pròxima al carrer Alzines i els bombers han prioritzat les feines al flanc més proper a la zona urbana. L'incendi ha afectat l'exterior d'una granja i també una caseta d'obres. Les flames han provocat alguns focus secundaris que els bombers també han contingut. A la zona s'hi mantenen més d'una desena de mitjans terrestres.
6: Els dos menors de 15 i 16 anys detinguts per matar un home de 45 anys a Manresa la matinada de dimarts estaven sota llibertat vigilada. Segons han confirmat fonts judicials, tots dos tenien vigent una ordre per un cas anterior. Avui a la capital del Bages s'ha fet el funeral per la víctima, una cerimònia multitudinària per un cas que ha generat indignació entre els veïns. La Federació d'Associacions de Veïns ha demanat polítiques de seguretat més clares per a una bona convivència i un seguiment més estricte dels reincidents.
8: El govern ha fixat els serveis mínims per la vaga d'educació de dimarts que ve, primer dia de curs, on hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles d'infantil i de primària i també als instituts de secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En el cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i als centres d'educació especial la meitat del personal.
6: Tarda amb algunes complicacions a les carreteres, sobretot a l'AP7. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Queden uns 11 quilòmetres de cua entre Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova del Vallès en direcció Girona i molta intensitat fins la Roca del Vallès després que han retirat un camió que havia topat amb la mitjana. També hi ha cues a la C-17 de Mollet del Vallès a Parets en direcció Vic i de retruc a la B-20, la Pota Nord i l'autopista del Maresme de Tiana a Alella i de Cabrera de Mar a Argentona en direcció Girona. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.

0: Ha mort l'actor Richard O'Sullivan, una de les estrelles de la televisió dels anys 70. Interpretava el protagonista de la comèdia Un hombre en casa, una sèrie molt atrevida per l'època perquè el seu personatge, Robin Tripp, compartia pis amb dues noies solteres. També va protagonitzar un dels seus spin-offs, El nido de Robin, on ja vivia amb la seva parella de ficció. De la sèrie original també se'n va fer una altra derivada molt famosa, El Roper, en què O'Sullivan ja no va participar. Tenia 82 anys i vivia apartat de la vida pública i del món de la interpretació des dels anys 90. Esport, Joan Fitó.
1: Ha acabat fa pocs minuts la 13a etapa de la Vuelta de mitja muntanya amb final a Loja. Isaac Vilalta, bona tarda.
2: Bona tarda. Victòria de Wout van Aert després d'imposar-se Valentin Paré-Pendre en un cara a cara final entre aquests dos ciclistes que formaven part de la fuga inicial de la jornada molt nombrosa i que mica en mica s'ha anat desmembrant. Els atacs i contraatacs del grupet final ha deixat un Wout van Aert que s'ha jugat la victòria a l'esprint amb Paré-Pendre i, lògicament, el belga era més ràpid i ha guanyat la seva primera etapa en aquesta edició de la Vuelta. A gairebé 3 minuts ha arribat al gran grup. No hi ha canvis a la general. Enric Mas manté el mallot vermell de líder amb 1:45 sobre Roglic, 2:06 sobre Félix Gol. Demà, etapa en final a la Pandera, un port de primera categoria.
1: En futbol, avui comença la quarta jornada de Lliga a primera, a les 9, Betis-Madrid, i el Barça ha sabut també avui quins seran els seus rivals a la fase Lliga de la Champions femenina. Jugarà contra l'Arsenal, el París i el Servet Suís a casa, i contra el Bayern, la Roma i el Kiu danès a fora. Demà la UEFA farà públic el calendari. El Barça de bàsquet, per la seva banda, perd Tosan Iwoma durant com a mínim 3 setmanes. L'alè pivot britànic té una subluxació a l'espatlla. En handbol, el Barça juga des de 5:45 la semifinal de la Supercopa Ibèrica contra el Porto. De moment, a la primera part, Barça 12, Porto 7. I també en joc al Mundial de Bàsquet, el partit de la selecció espanyola femenina, amb la catalana Mariona Ortiz. Espanya s'enfronta a Alemanya tot just a l'inici del segon quart. Espanya 24, Alemanya 13.
3: Fins aquí les notícies.
4: Ja hi tornem a ser.
5: 11a temporada del Tot Costa.
6: Por qué? Por qué?
4: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
5: Nova temporada amb els vells clàssics.
6: No sé si són muy simpáticos. No sé.
7: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Divendres. Ja ho tenim, això, eh? Primera setmana de la temporada. En farem moltes, però la primera sempre té alguna cosa especial. Juliana Canet, com estàs?
2: Molt bé, Francesc.
1: Molt content de veure't.
2: Jo també.
1: Sí?
2: Sí, molt contenta de veure't.
1: Ja, però llavors per això trigues tant a veure'l baixar.
2: Quan a tu t'agrada un tio, o almenys a mi, quan m'agrada un tio, no envio mil missatges, no proposo mil vegades de quedar.
1: Ja,
2: al revés.
1: Jo amb això fallo.
2: Faig veure que ve de marxar abans, que aquell dia no puc. Però que trigo molt a respondre.
1: Però això ho fas expressament, eh?
2: Evidentment, jo respondria al segon i estaria tota l'estona escrivint.
1: O sigui, t'has d'aguantar per dir això és estratègia, que hem de jugar un partit.
2: I amb tu et faig el mateix.
1: No,
2: això no vinc a l'abraçada.
1: Com es diu? Brett Crumbing, això, no?
2: Ja sí.
1: Doncs Brett Crumbing, total. Carandell, com estàs?
3: Molt bé.
1: Acabes bé la setmana?
3: Sí, l'acabo molt bé. Sí.
1: Millor que la vas començar.
3: Vaig començar del puto revés, molt malament. I ara acabo molt bé i molt content.
2: Què et ens necessitaves.
3: Sí, bueno, vull dir que havia de començar la rutina.
1: I
3: va ser com moltes emocions i tal. I com que m'he muntat segurament una cita per demà.
2: Què?
3: A la tarda. Que no m'esperava i que em va sorprendre ahir. De sobte, amb un missatge que em va arribar, doncs...
2: Amb qui?
3: Mira, no...
2: Però la conec?
1: De nom?
3: Home, jo ja t'he passat fitxa tècnica.
2: Ah, sí.
1: Bueno,
2: ja sé qui és,
1: Com els cromos, allà, edat...
3: No, jo vaig passar...
2: Una foto d'Instagram.
3: Captura i una mica de Cairon amb descripció
2: i
3: de...
1: I quina va ser la reacció de la Marta?
2: Fins i tot llinatge familiar.
3: Sí, també, perquè és... Bueno...
2: No diguis més.
3: No, és...
1: De família bona.
2: Sí.
3: No sé si bona o no, però diguéssim...
1: Coneguda.
3: La feina d'un dels dos...
1: Progenitors,
3: doncs és
1: cert... És la filla d'una...
2: Digues quin mitjà, si vols, ja.
1: És la filla d'una periodista important.
3: Perdona.
2: Jo no sé de què esteu parlant i estic intentant trobar la informació per poder-ho dir ara mateix a l'audiència. Demano disculpes a l'audiència de Catalunya Ràdio.
3: És que... Sí, prou.
2: Ah, ho estic trobant.
3: Sí,
2: no, Juli, sisplau.
1: Puc veure? Prometo que no diré res.
2: Sí, t'ensenyo la foto immediatament.
3: Mare de Déu.
1: Farem un...
2: A
1: veure, una cosa...
2: Pel cognom ja ho sabràs. No, però no vas dir pas de qui era filla ni res.
3: No, a veure. Ajudeu-me, eh? Ara no...
1: Oh!
3: Ara no m'ho foteu difícil, això, que...
2: Veus?
3: Tot molt inicial.
1: Carai.
2: Estic rebent whatsapps de gent preguntant-me qui és la cita d'en Roger. Si hem de comentar alguna que no es pot saber i que l'audiència
1: és de mal gust.
2: Sí.
1: Per l'audiència.
2: Jo ho dic perquè estic empatitzant amb l'audiència, perquè jo tampoc tinc ni idea del que esteu parlant.
1: Ara mateix és la portaveu de l'audiència.
2: Exacte.
1: És
2: que, perdona, on la portaràs?
3: Però jo no estic d'acord amb... És a dir, l'important no és el qui, és el què.
2: Però si tu...
3: Que jo seré feliç demà a la tarda.
2: No, perquè, perdona, portem 5 minuts parlant del què. No,
3: vosaltres li doneu importància al qui.
2: Això,
3: ja està.
1: La ubicació es pot explicar?
3: La ubicació l'estic pensant, però...
2: Perdona'm, si t'hi fixes, estem fent les preguntes del periodisme.
1: Sí. Qui, què, quan, on i com?
2: Com?
1: I per què?
2: Per què? Per què? Perquè...
1: Si voleu, ens centrem al
3: tant. No ho sé, ho estic...
2: Qui ha fet el primer pas, ella o tu?
1: No, home, el missatge el vas rebre tu, per
3: tant. El rebo jo, el missatge, sí.
2: I qui proposa tenir una cita?
3: Jo.
2: I què diu el missatge, el primer missatge? Tu i jo, què?
3: No, és un missatge com per una altra història. Que està molt bé.
1: I aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, vas dir, mira...
3: Em va demanar una cosa que amb un sí o amb un no quedava resolta. Bueno, parlant fins a la 1 de la matinada.
2: Mare meva. És oient del programa.
1: Perdona. Pèls de punta, eh?
2: És oient del programa o no?
3: No ho sé. O sigui, sap quin programa és i sap qui som. No sé si és oient cada dia. Això prefereixo que no ho senti.
1: O sigui, esperes ara que estigui escoltant una altra ràdio.
3: Sí.
2: Com t'has ficat tu sol en aquest jardí?
4: Sol, perquè no li he preguntat si farà demà.
2: Has entrat al fang i t'has embrutat fins als genolls.
1: L'he preguntat per la setmana, eh?
3: No, i segurament l'he perdut.
1: I un cap de setmana.
3: Segurament l'he perdut.
2: Tu quan tindràs la propera cita, Francesc? La tens programada ja?
1: No. Crec que m'agafaré un cap de setmana de tranquil·litat.
2: Lliure. Sense cap cita.
1: Exacte. Sí, crec que aquest cap de setmana no.
2: Una mica de salivat també convé, de tant en tant. I que sigui 48 hores.
1: No salivat o no. M'he dit que cap cita. Arriba, que no surti de classe.
5: Xato. L'estiu s'acaba.
6: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros.
5: Iaho!
6: 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
8: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
9: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
10: Ara qui viu com solíem viure?
8: Perquè tot un món s'acaba.
10: La casa, el servei.
9: Quants en veus fora, doncs?
10: Uns quants.
9: Ai, senyor.
8: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: Dos minuts i arribem a un quart de set de la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: Marta Muntaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Com esteu? Què tal? Què tal tot?
2: Espera, fent una mica de recerca d'última hora, però tot controlat.
0: Molt bé. El periodisme, que no es perdi mai.
2: No s'ha de descansar.
1: Justament.
2: I tothom ja ho sap, que el millor que no surti sempre és el de la vida més personal. No només de les nostres, vull dir, també de la teva colla d'amics, aquella notícia de nínxol del teu poble, aquella companya d'institut que es queda embarassada.
0: Et veig contenta avui, Juli.
2: Sí. Jo fa molt que estic contenta, no? Jo estic a la meva lover era, com aquell disc de la Taylor Swift. Ja no tinc cap enemic, a part de la Goico. Estic zen, o sigui, de veritat, zen.
1: És un zen animadet, però animadet que no pares de ventilar.
2: És un zen...
1: És un zen que només se't sent a tu.
2: És un zen d'alegria, de que estic viua, de que
0: estem en festa, estem
2: entremaliades.
1: Sí, però que no pares de xerrar.
0: Exacte, ha perdut la cremallera de la boca.
2: Aviam, és que tampoc és això. Només que avui se m'ha escapat una cosa, perquè ja no se'm pot assenyalar d'aquesta manera.
0: Se li ha escapat una cosa.
2: És que ara sembla que tota l'estona
0: m'estigui
2: de la llengua i no és veritat. Escolta!
0: A una companya de l'equip.
2: Sóc la que més em controla d'aquest programa. Quan, en canvi, mira, tota l'estona se m'estan traient els draps bruts sobre la taula. Perdona. I jo no dic res, ni de la vida d'en Roger, ni de la vida de la Marta.
0: Perdona.
2: I estic aquí, que ho sabeu.
0: Quantes vegades has dit
2: el nom? Que us heu d'imaginar que estic vermella com un tomàquet amb la boca a punt d'explotar l'hora de programa sencera que dura.
0: Però per què no demanes
2: disculpes? Que moro de ganes d'explicar tots els vostres secrets i em controlo.
1: És que només fa ràdio ella avui, vale?
2: I perdona, per què no demanes disculpes?
1: Vaig cap a l'Aitana, jo.
2: Sense ni acusar a la persona de qui he ventilat el secret, fixa't que cuidadosa soc, ja he demanat disculpes, és el primer que he fet, i a més ho torno a fer.
0: Doncs perquè ara
2: crides. Ho accepto.
0: Perquè, o sigui,
2: perquè
0: no,
2: el que no permetré
0: no
2: és que traquis la meva dignitat d'aquesta manera
0: dignitat,
2: i la meva imatge. Perquè una cosa és que se m'hagi escapat això, que ja he demanat disculpes des del primer moment, i l'altra és que diguis que tot aquest temps últimament se m'escapen tantes i tantes coses, perquè no és veritat. Últimament estic guardant molt i molt bé els secrets. Nino,
0: tu sempre has estat, Nina, de cremallera fluixeta, una mica oberta,
2: sí,
0: i no passa
2: res.
0: I amb l'edat, sí que has après a anar callant la boca, però avui se t'ha obert sense voler i has tingut un problema. Doncs ja està, no passa res.
2: Escolta,
0: i has demanat disculpes.
1: Que no passa res, la vida...
2: No és que sigui mala persona, és que ja no n'aguanto ni una. O sigui que vigila. Vale. Clar, ara... Jo venia molt contenta i animada, també em sap greu ara aquest moment d'enfadamenta i la retiro, inclús. La retiro, segueixo contenta i animada, segueixo trapella. Queda un cap de setmana de sol per endavant, encara d'estiu. Fa molta il·lusió. Però sobretot estic contenta i animada perquè les últimes hores hem tingut molt bones notícies pels defensors del Morreig. Perquè després de tantes imatges icòniques, com per exemple quan els paparazzis van captar la imatge de la llengüetada entre els tennistes Paula Badosa i Tsitsipas de ja fa anys, o el petonarro entre Maxi Iglesias i Aitana Sánchez Gijón, o el vídeo de la primavera passada on veiem Abad Gui el durant-ho tot mentre s'embolicava amb la seva parella, Noa, ha tornat a passar! Tenim nova fotografia de Morreig.
0: Aviam, passa-la.
2: I aquesta vegada, amb un nivell de detall, amb un zoom que ens fa veure directament les seves llengües desesperades per trobar-se.
1: És un petó molt difícil, si em deixes opinar, perquè és un petó caminant, un Morreig caminant.
0: Demanen molta coordinació i ells l'han trobat, tinc la sensació.
2: Hi ha una quantitat d'informació a la imatge. És per fotre un monument al paparazzi que ho ha aconseguit. És una fotografia publicada per Demois, que és aquest compte de safareig nord-americà, i els protagonistes, per tant, són internacionals. La model i empresària Emily Ratajkowski i en Roman Gabras, que... En Romà Gabras, que és un director i guionista francès que ja coneixíem, justament, perquè fa un temps va estar sortint amb una perfecta. Perquè sí, en Romà Gabràs va estar durant el 2023 veient-se amb la Dua Lipa, que va ser una relació molt polèmica, a més, que aquí inclús devíem comentar. Per una banda, per la diferència d'edat, perquè es porten 14 anys, ell en té 45, però també perquè ell, és veritat que no és una mena de mosso canònic com alguns esperarien d'una parella de la Dua, no?
0: Però què faràs ara. És que a mi se m'ha posat com la cadira del revés i m'he assegut com amb el pit al raspaller.
2: Bueno, li he demanat cinto sexy molt guarra, encara més porno.
0: No, i la Conxi ha trobat la més guarra que tenim a la ràdio, suposo.
2: Tot i que a mi m'agrada molt la de la noia gemegant, però ja sé que tot molesta i me l'estalvia.
0: Sembla fora de lloc, sí.
2: Bé, doncs aquesta polèmica que comentaves sobre el fet d'ell no ser tan guapo canònicament com alguns esperarien, està tornant a passar ara que surt amb l'Emrata, que és una de les models més precioses i reconegudes del planeta. Però jo us he de dir que si amb la imatge del seu morreig no ho heu entès tot, no crec que ho entengueu mai. Aquests dos es desitgen amb una passió desesperada i aquests petons al mig del carrer ho deixen claríssim, perquè a més, Marta, com deia, se'ls fan caminant. És una imatge deliciosa que jo emmarcaria, però que fotés 5 metres i mig de grossa, la deixaria a l'oficina, i a més, et diré que em fa feliç veure una de les ideals més importants del planeta així de deixar d'anar, cosa que tampoc és notícia, perquè ella sempre ha sigut entremaliada de mena, però sobretot m'agrada perquè crec que ens pot servir d'influència aquest Guillem dut a l'extrem.
0: Mira, estan arribant missatges al 677-2710-58 referent a aquest tema. Diu, quina alegria... No sé ni parlar, no?
1: No, és que no m'estranya.
0: Quina alegria tenir-vos de nou
1: en
0: directe. Tots molt despistats.
1: Aviso.
0: Diu, he vist que la Juliana està treballant en l'importantíssim tema del morreig en públic i necessito que abordi també la qüestió dels límits del morreig. Obro parèntesis, estic molt a favor de posar límits en aquesta pràctica. Diu, ja s'ha parlat altres vegades de com pot arribar a ser d'incòmode compartir espai, una taula, per exemple, amb una parella excessivament melosa, amb algú assegut a la falda de l'altre, etc. Sobretot en trobades socials o en aquells moments delicats en què hi ha una parella i només una o dues persones més. Quin seria, doncs, el límit del morreig? Quan es traspassa la frontera del que és prudent? Què en pensa la Juliana? Moltes gràcies. Salutacions a tot l'equip. El límit és que tu puguis veure la cara del teu interlocutor sense que algú se li posi a sobre la falda i el comenci a morrejar sense avís previ.
1: Qui ho fa, això?
0: Que són coses que a mi m'han passat amb un company meu de RAC 105.
1: És amic teu?
0: Que quan té nòvia, li pugen a la falda mentre estem sopant.
1: El del Matina Codina.
0: Sí.
2: Li pugen a la
0: falda.
2: Bueno,
0: li pugen o se la posa... Bueno, sé. Ella apareix a la falda i... d'esquena a mi i jo perdo la visió.
1: Perds un amic.
0: És que perdo un amic. Ja no és un interlocutor, és un amic.
1: Però planteja't si estàs gelós.
2: De liar-se amb l'Ernest Codina.
1: Sinó de l'atenció que no t'està dedicant a tu.
0: No, em sento incòmode, no sé on mirar, si continuar menjant-me el pollastre... Què has de fer en un cas com aquest?
2: Cridar l'atenció. El morreig en públic...
0: És el límit, aquí, doncs.
2: Quan estàs en parella. I el públic ha de ser públic desconegut. Gent que està passant pel carrer i amb qui no estàs tenint una interacció de persones humanes normals.
1: Jo mai t'he vist morrejant-te.
2: Per exemple, perquè jo, la meva disciplina del morreig té a veure amb... O sigui, jo he d'estar sola amb la persona amb qui... amb la persona en qüestió. Si estic en un sopar, com a molt farem una mica de pauets per sota la taula. Amb altra gent al davant et pots agafar una mica, pots tenir algun moment de carícia, però sempre en un terme com molt discret i carinyós, perquè a mi em generaria molta incomoditat, si gràcies a Déu mai ningú s'ha atrevit, a que algú fes això que fa l'Ernest Codina amb les seves parelles, no? No esteu d'acord?
1: Però només et genera incomoditat perquè coneixes aquestes persones, però si són completament desconeguts t'és igual incomodar-los. Adona tant que és raro,
2: no,
1: també.
2: És clar, que estic interactuant amb ells.
0: Si estàs en una taula compartida.
2: Amb elles, però, tu, el
1: sexe, però tu el sexe al carrer el faries amb gent davant, també.
2: No, home, no, Marta, sexe.
0: Sí,
1: és que ja l'ha fet.
2: No, sexe.
0: Bueno, sexe.
2: Sí. No, a veure, nois, no, per començar, perquè a Barcelona, ho hem explicat moltes vegades,
0: no, hi ha una ordenança
2: que hi hagi gent que et pugui veure. Pots fer-ho al carrer si no et veu ningú.
0: Exacte.
2: No, no, si no, clar, no, jo em tapo, en aquest sentit. Vull dir...
1: Em pensava que no.
2: Que a mi no em molesta, que, al revés, m'agrada la idea de que... No és que m'agradi, és a dir, no em molesta que la gent hi hagi gent pel carrer mentre et fas un morreig, però no, si jo vaig amb la meva germana, un tio amb qui m'estic embolicant en aquella època, i jo mai de la vida em morrejaré davant d'ella.
0: Si estàs amb altra gent, aquí sí que s'aplica el límit del morreig per respecte i educació als altres.
2: Però igual que si estic comprant en un supermercat en el moment en què estem fent la transmissió d'informació amb l'altra persona, encara que sigui desconeguda, tampoc em morrejaré, o davant d'una cambrera que ens està venint a atendre, saps? No?
1: No ho sé.
0: Estic molt a favor. Sí. Totalment, totalment.
1: No m'ho esperava de tu, per això.
2: Però clar, però és que és un límit de mala educació molt fora de lloc, no? Vull dir, si està venint la cambrera, t'està demanant i tu t'estàs morrejant amb el teu acompanyant...
0: Devorarem la boca i tal. Bé, passen a 7 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Atenció, perquè falten menys de 2 hores. Me quedo yo y me quiere alguien más. perquè comenci el primer dels quatre concerts que l'Aitana farà a la ciutat de Barcelona, Marta.
1: Sí, en el marc d'aquest Cuarto Azul World Tour, que d'aquí poc ja voltarà pel món l'Aitana, perquè fins ara només s'ha mogut més o menys a prop, serà a les 9 al Palau Sant Jordi i també passarà demà dissabte, dilluns i dimarts de la setmana que ve, que és la resta de concerts que té a la capital catalana. I us podem dir una cosa. Nosaltres hi anirem. No ha estat gens fàcil, ha estat gairebé una proesa. No hi anirem tots, faltarà algú molt estimat, algú que es troba a faltar de seguida, perquè...
2: Dona un pel cul que flipes, si no...
0: Com que ocupa tot l'espai.
1: És la salsa del nostre programa. Però sí, hi anirem i us farem un reportatge de Detectius del Cor amb en Marc Andreu, que de fet ja corre per allà.
0: Marc Andreu, bona tarda.
3: Bona tarda, Pendons. Doncs sí, sóc aquí a les portes del Palau Sant Jordi.
0: A quina porta estàs? És a dir, a la porta principal, que hi ha l'esplanada aquella just abans d'entrar, no?
3: L'entrada principal, que ja s'estan formant cues, llargues cues. Ara comença a agafar color, tot, perquè fins ara és veritat que només hi havia poca gent que havia arribat a les 10 del matí a fer cua, però ara és quan comença a omplir-se, de veritat.
0: I l'ambient, és a dir... Quin tipus de persones? Gent molt jove? Hi ha famílies?
3: Molta família, gent jove. Jo esperava un ambient molt més festiu. No estan cantant cançons de l'Aitana tota l'estona, però bé, suposo que això ho estan reservant per a les 9 quan comenci el concert.
2: No estàs intentant animar tu el cotarro, Marc Andreu? Sempre ha d'haver-hi una primera peça del dominó.
3: No sóc aquesta persona avui, Juliana. Estic també guardant-ho tot per ballar aquesta nit amb la Marta.
0: Hi ha pancartes?
3: Algunes pancartes, hi ha gent que bueno, quasi bé tothom ve vestit de blau o de blanc, amb el seu uniforme d'Aitaner, diguéssim. Sí que és veritat que hi havia una altra cua, que és aquest early pass, que han pogut començar a entrar a dins del Palau a 6:15, i ara som aquí a fora esperant que obrin les portes ara a les 7, perquè l'entrada com principal puguin accedir-hi.
0: Per tant, amb aquesta entrada preferent, ja fa una hora que estan a dintre el Palau Sant Jordi, i què estan fent? Hi ha activitats a dintre?
3: No entenc que no, però no he pogut accedir-hi, però bueno, ja van agafant el seu lloc a la pista, estan a davant de tot de l'escenari. Més privilegis d'aquests, suposo.
2: És més un càstig que no pas una cosa bona. Jo això ho reivindicaré sempre.
0: Bueno,
2: això de l'Early Pass...
0: A primera fila, no? Suposo que és per posar-te absolutament a davant de tot i evitar aquelles corredisses que veiem a vegades als concerts, que la gent no es mata de miracle.
1: Fa bona pinta, Marc Andreu?
3: És que l'ambient el veig tan parat, de veritat, però jo crec que quan entrem a dins del Cuarto Azul, aquest que ens munta l'Aitana, tot serà molt diferent.
1: Però hi ha nenes petites?
3: Fa molta calor, hi ha molta nena petita, sí. Per exemple, hi havia una noia que ha arribat a les 5 del matí amb les seves mares, que tenia 13 anys.
2: Vols dir que cal arribar d'Andorra?
3: Ja, però era la primera de la cua, suposo que podrà olorar els peus de l'Aitana, com a mínim.
0: Home, amb aquella il·lusió, tot, clar.
2: Què has dit?
3: Res.
0: T'has de controlar, perquè estem parlant d'una... Bueno, és que està molt bé que t'ho hagis vist. Que tu t'ho hagis vist, també.
3: No, és que he estat parlant amb molta gent i ara us volia fer una mica d'introducció de el que ens han dit i sobretot ens han tocat una mica el crostó, també us haig de dir.
0: A nosaltres com a programa?
1: Perquè no la tractem bé.
3: Com a programa no, però aquest interès que tenim per la vida personal de l'Aitana...
2: Mira, una cosa! Serà que amb ells no els interessa.
1: Aquí cridaré jo, Cridaré jo,
0: Que ens expliqui exactament quina està la crítica i llavors responem.
3: Mireu, doncs us poso un tall de varia gent amb qui he estat xerrant durant aquesta estoneta.
4: Pues és a les 10 del matí o abans, més o menys.
5: 9:45.
3: Només veniu avui o vendreu algun altre dia?
4: Estem mirant de París o Milán.
5: Sí, estem a l'espera que tregui les entrades.
6: És el segon cop que ja vaig vindre aquí a l'Estadi Olímpic i ara aquest cop no vinc a acompanyar, vinc sol, és una manera de fer teràpia. Llavors crec que era el moment i era molt necessari. No, jo venia sol, la meva nòvia no li agrada, llavors... Aquí estic.
3: He vingut aquí com uniformats amb Aitana, perquè ho demana ella, no?, que hi hagi aquest dress code d'alguna manera.
4: Sí, perquè com és tot de color blau, Cuarto Azul, doncs hem decidit fer-ho d'aquesta manera.
7: L'edat mitja del concert és com la meitat que nosaltres.
3: Tu creus?
7: Sí.
8: Jo el ball de la Britney Spears el vull veure.
3: I ballar-lo.
8: Això a casa meva després, també.
3: Com veieu la relació amb el Plex?
8: No juzgam.
7: Ens és igual.
3: Ah, no us interessa res la seva vida privada?
7: No.
8: Estàs preguntant per la seva vida amorosa.
3: Sí.
8: I de cap cançó, ni res, ni de la seva trajectòria musical, ni res. A mi m'és igual la seva vida amorosa.
5: Té lletres com molt profundes, ahí, que te dan duro.
4: Crec que coincideixen sempre al moment en el que estàs.
3: Molta ruptura?
4: No.
5: Bueno. Te diré, però no, no. Bueno, lo justo, lo justo.
3: I tota aquesta part més de vida privada?
6: Molt content perquè el Plex el consumeixo el que més. M'agrada més que el Llatre i que el Miguel, la veritat. Que estigui amb qui vulgui estar i que faci el que vulgui. Si ho deixen, al final tindrem un discazo que flipes. Llavors, molt bé.
3: I a ella també li funciona.
6: No, segur. Per això té tants nòvios.
0: Aviam,
1: reaccions. M'he hagut de controlar,
0: La Marta s'ha mossegat la llengua a mesura que anàvem sentint els espectadors.
1: Però tota aquesta gent que diu que no els importa la vida sentimental de l'Aitana, potser no saben que la majoria de cançons que té són dedicades a exnòvios.
0: Doncs es perden una part molt important de l'obra.
1: Que no és que estigui fent ella, jo què sé, una cançó sobre filosofia.
2: Però és que encara que fos una cançó
1: sobre ciències naturals.
0: Que jo entenc que no segueixin el dia a dia, que no els interessin, però d'alguna cosa se'n deuen enterar escoltant les cançons, o no les entenen.
2: En qualsevol cas, aquesta superioritat que...
1: Sí, una mica superioritat moral.
2: Que de vegades la gent imposa en els seus discursos, quan parlem de la vida personal d'artistes, com si fossin dues coses contradictòries, com si no et poguessis interessar per l'obra, n'és del que n'és, i paral·lelament també de la vida privada,
0: però si l'exposen,
2: no puc entendre.
0: La fan pública ells.
1: Totalment, i la parella també, en el cas d'en Plex. Ara en parlarem.
2: Clar, anava a dir, suposo que no han vist cap dels vídeos que ha fet amb en Plex, que no els interessa. A tu, quan t'agrada un artista, moltes vegades, no sempre, t'interessa la seva música i també et cau bé, et resulta agradable.
1: Però també
2: bé, que després,
1: entendre...
2: quan cancel·lem algú, no el consumim, no?
1: També per entendre-lo una mica més a ell, eh? I per quin moment personal passa, si està contenta, si està trista.
0: Clar.
1: No ho sé, em sembla la merda natural.
0: Llibre, d'aquí
2: els llestos
0: no,
2: de la classe.
0: Quina vida ha tingut.
1: També ens sentim ofesos de seguida. Jo tinc la pell molt fina,
0: saltat, sort que hi havia els micros parats.
1: No, avui és un dia difícil.
2: És que a mi aquest em sembla un discurs ja tan superat.
1: Sí.
0: Marc Andreu,
2: aquesta falsa dicotomia.
0: Algun detall més de com està l'ambient d'aquí a l'esplanada del Palau Sant Jordi? Perquè dius que ho trobes com molt... molt apagat tot, però
3: apagat,
0: clar, hi ha sold out, no hi ha entrades, està tot venut.
3: Exacte, a cap dels quatre concerts hi ha entrades i sí que hem animat una mica la festa perquè no hem vingut només la Maria Val, la Mati i jo, sinó que també ens hem portat l'Aitana de Cartropluma, que tenim a redacció.
1: Mida real.
3: I hem estat passejant-la per aquí i la gent realment
0: la gent?
3: Ens demanava de fer-se fotos amb l'Aitana de Cartropluma. Increïble.
0: Tens ganes de veure el concert?
3: Jo moltíssimes. O sigui, tinc unes ganes de ballar amb la Marta i de gravar-ho tot, clar.
1: Ens ho passarem bé.
2: Us bloquejaré. Sapigueu, vam demanar 3 entrades de premsa per poder-ho anar a cobrir i fer un detectiu del cor als 3 i ens n'han donat 2. I llavors jo he decidit escriure a l'Aitana per privat, que no ha trobat un moment per respondre'm, i jo l'entenc perfectament.
0: Què li has escrit?
2: I he dit, Milova, hem demanat entrades per venir a cobrir el concert Milova. Amb el que no surti, i per poder cantar els teus hits i ens n'han donat 2. No podríem aconseguir-ne una de tercera per venir tots?
0: I tu estàs esperant que ella et digui te la deixo taquilla, Juli.
2: Sí.
0: Adéu, Milova.
2: Sí, Milo. Sí, jo he pensat, mira, ja veurem. Ah, escolta, jo li responc molts instastories per molts anys carinyo, molt reveneni, de res
0: pillet. Ella els llegeix alguna
2: amor.
0: Vegada? De tant en tant es posa com el dia?
2: No, bueno, no crec que... No.
0: No, vull dir, no et surt allò llegit en algun moment. Marc Andreu, que vagi molt bé, el concert.
3: Merci, Roger. A veure
1: fins
3: si
1: ara,
3: si
1: rei.
3: També compres una així de rebenta, a veure si també vens amb nosaltres.
0: No, jo no puc. I a part ho explicareu també i ho viureu... Vull dir, ens ho explicareu vosaltres. I espero veure-ho a l'Instagram del que no surti...
3: En algun moment
0: en
3: ho
0: algun
3: trobarem
0: moment.
3: A YouTube també.
0: Perfecte. Gràcies, Marc Andreu i Maria.
1: Fins ara.
0: Que vagi molt bé. A veure, continuem parlant d'ella, de l'Aitana... perquè sóc jo o l'Aitana ha estat com molt desconnectada també aquestes vacances.
1: És que, Juliana, ahir ho comentàvem tu i jo.
2: Sí.
1: De dir, vols dir que la tia se'n recorda que té 4 concerts a Barcelona? I tu, que, a banda de xerrameca, estàs més lúcida que mai, em vas respondre... Ella ara vol fer el que faríem totes, que és treballar de nòvia i ja està.
2: Oh, qui pogués.
1: Ella està enamoradíssima. Professió enamorada.
2: Sí.
1: I tant de bo dedicar-hi totes les hores del dia, no?
2: I que és una professió que et treu moltes hores.
1: Totalment.
2: Que hi ha hobbies que si t'agrada ballar, balles poder 2 hores i ja està.
1: De la nòvia, de la resta del que queda de coses que tens al dia.
0: Això és més que jornada completa, això és 24 hores.
1: Aleshores, recapitulant, l'Aitana ha viscut un estiu molt intens, començant pel boom d'aquesta cançó que ha sonat a tota hora. I a tot arreu. Ella dice que quiere divertirse. Yo le digo que los rumores vuelan. Basta, jo no puc més. Jo no puc parlar de superestrella, no vull parlar tampoc ni un minut més del Mundial de Futbol, però ella, sens dubte, va ser una de les protagonistes col·laterals d'aquest esdeveniment. Després, deixant el Mundial de banda, vam tenir la Velada de l'Año.
2: Ella tot el que sigui a hortera i s'hi suma, però com la que més
1: s'hi llença de cap. La Velada de l'Año, aquest combat de boxa amateur entre streamers, gent famosa, que organitza l'Ibai Llanos. I clar, ella més interessada que mai, crec que fins i tot ho hauria consumit igualment, eh?
2: Sí, sí.
1: Però aquest any especialment, perquè hi participava en Plex, el seu nòvio, que en Plex va guanyar el seu duel contra Fernand Flo i va dedicar unes paraules d'amor a la seva nòvia, que era entre el públic.
9: Quiero darle las gracias a mi familia, a mi novia, que la amo, a mis padres. A mi padre le quiero mandar un abrazo desde aquí.
1: Bueno, i ara comença a agrair als amics, també a tothom. Que l'Aitana també va tenir uns quants gestos de suport cap a en Plex per la velada, perquè va penjar fotos a Instagram dient-li tu puedes cariño, tu puedes amor, etc, etc. I després ja sí, van marxar de viatge ells dos, i entre escapada i escapadeta a les Balears en un iot de luxe, van fer un viatge una mica més lluny, més gros. I gairebé ens coincideixen amb una integrant d'aquest programa.
2: És que és tal qual.
0: Hauria estat increïble.
2: Anant bé, ens vam creuar a Dubai, perquè jo m'hi vaig instal·lar durant pràcticament mesos, en el meu cas.
1: Perquè igual que Juliana Canet, l'Aitana i en Plex van viatjar a Tailàndia.
2: De nou, el viatge més hortera que pots fer, i l'Aitana a primera fila, i jo també aquest cop.
1: I a part crec que va ser un tipus de viatge una mica similar.
2: Jo vaig veure el seu fotodam i vaig dir, ostres, podríeu haver anat plegada.
1: És que podríeu haver fet, i al Milova li hauries dit en directe.
2: Sí, també crec que Tailàndia és un viatge que
0: fa la mateixa ruta, no?
2: Sí, que es fa una mica el mateix.
1: Bastant típic. Doncs la primera prova que l'Aitana i en Plex, que fa un any i mig que surten junts, més o menys, van viatjar a aquest país del sud-est asiàtic, ens la va regalar la mateixa Aitana, que va ser cap a mitjans d'agost, amb un TikTok, un vídeo d'ella i en Plex recreant, no?, un vídeo molt famós de no sé què, que han de provar el sàndwich viral de no sé què.
2: Del 7-Eleven.
1: I després l'Aitana va publicar aquest carrusel que deia la Juliana, on només se la veu a ella, cap rastre d'altres acompanyants al viatge. I clar, jo com que per principis vaig decidir en el seu dia no seguir cap amic d'en Plex, vull dir, com a molt en Plex, jo soy Plex, però ja està.
2: Ja és massa.
1: No faré cap més concessió en aquest món, aquesta colla pessigolla. Jo em pensava que aquest viatge a Tailàndia havia estat una cosa de parella, una escapadeta romàntica. Doncs resulta que, com sempre em passa, estava equivocada.
2: Ells no saben estar sols, Marta, és flipant.
0: Això passa amb molta gent, eh?
1: Va ser novament un cas de viatge en grup. Tots els amics d'en Plex convidats en aquest viatge a Tailàndia. Com tu, que vas fer viatge a Tailàndia en grup.
2: I que sempre, cada any, nosaltres fem el viatge amb els nòvios. Sí, sí.
1: Ah, clar, però en el vostre cas van venir tots els nòvios i nòvies, o no?
2: No, sí, sí, tothom que té nòvio quan s'organitza. Clar, després hi ha moltes fitxes que canvien.
1: Hi ha baixes d'última hora, suposo.
2: No ens ha passat mai, no? No ens ha passat mai una baixa d'última hora, però sí que passa que de sobte algú té una parella que sovint també igualment seria massa d'hora per incorporar-la, no?
1: Jo penso que un viatge amb tanta gent ha de ser molt difícil des del punt de vista logístic. Més que res, perquè si hi ha gent que és més de matinar, gent que prefereix fer la típica excursió que fot una mandra i la resta es vol quedar a l'hotel.
0: El tens molt tancat tot, ja,
1: sí,
0: abans de sortir.
1: Però després sempre hi ha aquell moment d'hora i mitja lliure que també potser no et poses d'acord en quin restaurant anar. I llavors comences a fer vida per separat.
0: Has de fer concessions, no, o acabes tots barallats, no?
2: T'has d'adaptar, i jo crec que també, sobretot, hi ha d'haver-hi una base molt sòlida de tenir la intenció de fer un viatge similar, clar. Perquè és que si no, sí que no hi ha manera d'aguantar-ho. Ara hi ha discussions, efectivament.
1: Clar.
2: Jo l'única vegada que he dut un nòvio en un viatge d'aquests grups, al cap de dos dies ho vam deixar. Ja està
1: acabat. Dona més pistes, si vols. També suposo que quan ets milionari això potser funciona diferent i convides tots els teus amics i els altres accepten tot el que dius. El cas és que continuem sense saber si l'Aitana i en Plex s'han vist mai sols, sense amics pel mig, però el que sí que sabem és que ha estat una escapada en grup perquè ell, en Plex, n'ha publicat un vídeo a YouTube.
9: Chavales, son las 7 de la mañana y acabamos de llegar a Tailàndia.
1: Un vídeo publicat ahir mateix, ben fresc, on els veiem a tots, a ell, l'Aitana i la resta de gent, en una mansió de luxe, que dius, podria ser Eivissa, també, pel tipus de construcció. També fent vida a Bangkok, a ciutat, també al nord del país veient elefants, i fent activitats com, per exemple, una cosa divertidíssima, a com tirar-se en tirolina al mig de la selva. Doncs atenció, perquè entre tirolina i tirolina, i liana i liana, algú tira la canya a l'Aitana.
10: Mola cuando ponemos nosotros el mosquetón y temes por tu vida.
9: No, eso no mola
10: claro,
9: nada.
10: Y a mí es que me dice, oh, what's your name? Y le digo a Aitana.
9: ¿Cómo? ¡Va muy rápido! ¡Cuidado, cuidado, que va muy fuerte, que va muy fuerte!
10: Es que se me queda mirando cuando aterrizo y me hace otra vez, oh, you are beautiful.
9: My friend.
10: No, Dani.
9: My wife. You and me, velada 7, ¿ok?
0: Wow.
9: Estoy flipando, eh.
10: Es verdad, es que no sé, a mí me está subiendo un montón la autoestima este hombre.
2: M'encanta aquesta Aitana. La veig tan natural. Veig la Aitana ho té.
1: A mi també. No ens l'ensenya gens ella.
2: Gràcies, Amplex, et diré.
1: Això és veritat, però constantment. També hi ha un moment que se'ls apareix una aranya a la finestra del cotxe i ella s'hi pixa i comencen a buscar-ho a ChatGPT. Vull dir que es veu una Aitana molt genuïna, molt natural i espontània, molt mona. Però aquesta escena... My wife, li diu, eh?
0: Jo
1: crec que l'Aitana es devia fondre quan en Plex diu que ella és la seva dona.
2: I que jo entenc que ho fa de broma, no, en Plex? Que no és un atac realment de gelosia. No,
1: però recorda una mica en aquell altre blog que va publicar de com era seguir l'Aitana en un dia de gira, que ell demanava com explicacions a un dels ballarins perquè les coreografies eren com massa, no?
0: Clar, no sé si ho passa malament de veritat o és una mica per fer el
1: show. Home,
0: jo
1: crec que és una mica el gag, però també és un gag molt cunyat. També no podem demanar gaire aquesta gent. No podem demanar gaire més. El cas és que se'ls veu enamorats, se'ls veu a gust, i el moment per mi més destacat d'aquest blog a YouTube és quan els fan un pronòstic de quant temps durarà la seva relació.
11: Vale, según la astrología china hemos preguntado cómo pegan mi fecha con la fecha de Aitana. ¿Y qué dice?
12: Forman una de las combinaciones más especiales del zodiaco. Sus energías están consideradas complementarias y destinadas a encontrarse. Se dice que cuando estas dos fechas coinciden, existe un vínculo difícil de romper. Una conexión que puede superar distancias, discusiones y etapas complicadas.
11: ¡Madre mía!
12: ¡Vamos! Son dos personas destinadas a amarse de por vida. No es una coincidencia que se conocieran. Está escrito en las estrellas.
13: ¡Vamos! Verificado por las estrellas, ¿eh?
1: Mira, doncs l'astrologia xinesa diu això.
2: No hi ha res com estar enamorat, que tot és un senyal.
1: Sí. Per cert, que en Plex també us informo d'un robatori.
0: Què li ha passat?
2: Ha robat ell alguna
1: cosa? És una última hora.
0: Déu meu, espero que
1: i és que se suma a la llarga llista de famosos...
0: Han estat atracats, no?
1: Atracats pel famós lladre de samarretes.
2: Ai, oh, no!
0: Les autoritats
2: les autoritats del país facin alguna cosa.
0: No,
2: les ha perdut
0: de les mans.
2: Totes. Però és que, escolta, la policia...
0: Només roben la dels
2: policia,
0: nois, però...
2: que sempre falla, aquí de nou s'estan tornant a equivocar.
0: Hi ha uns lladres que només agafen les samarretes.
2: Hi ha uns lladres robant samarretes
1: dels
2: de buenos
1: nois. Exacte, dels nois amb els bíceps més grans que les meves cuixes.
0: Exacte, només els hi roben en ells.
2: Si no ets normatiu, està prohibit treure-te-la.
0: Exacte.
1: Bé, molts nervis per veure l'Aitana aquesta nit i ben pendents de si l'acompanyarà en Plex o no.
0: Que jo no descarto que a la zona on estareu tu i en Marc Andreu...
1: És premsa.
0: És premsa i pot ser que sigui també una mica llotja de convidats. Si més no, crec que estan bastant a prop, almenys al Palau Sant Jordi, els convidats i la premsa.
1: Doncs estarem ben atents, perquè no en tinc ni idea i jo m'esperava veure en Plex a l'escenari. A les Babies, que és molt típic ja, i està molt, molt cremat, però bueno, faria una mica de gràcia.
0: Bé, dilluns tots els detalls i la crònica de la Mar i Marc Andreu, que aquesta nit, a partir de les 9, hauran aquest primer concert de l'Aitana al Palau Sant Jordi de Barcelona. Cinc minuts i tres quarts de set de la tarda. Jaume Miranda, benvingut de nou, un dia
14: bona
0: més.
14: Bona tarda, com esteu?
0: Molt bé. Què tal?
14: Un mini apunt de lo que estàveu comentant. Sí. Si no ho han canviat des de fa un any, la zona de premsa i de convidats en el Palau Sant Jordi estaran al costat.
0: Ah, és que tenia la sensació d'haver vist la Míriam Mal sempre al costat de quan va als concerts, molt a prop dels periodistes.
14: De fet, jo vaig anar a premsa una vegada a un concert de Rauw Alejandro, jo sol, envellit tot molt malament, perquè, de fet, convidats, me vaig trobar a Goicoechea, me va fer il·lusió, imagina't tot lo malament que ha envellit tot, i no sabia si saludar-la o no.
2: Que Rauw Alejandro serà pare?
15: Diuen que sí.
14: En teoria és pare.
2: Ha estat pare, en principi, amb una noia de 19 anys, segons han informat tots els mitjans rigorosíssims de premsa del cor.
14: Sí.
2: I a tot això, també la Rosalía...
0: va ser pare, diuen.
2: Ha estat fent justament els espectacles a Puerto Rico, que és d'on és ell, i per tant, és en general un país on ella va estar-hi supervinculada, i també ha fet algun discurs així amb una mica de... intenció sense rancúnia,
1: bueno, amb càrrega emocional, clar.
2: Molta càrrega emocional, sí.
0: Mm-hmm. La gran pregunta d'aquí és la mare.
2: Sí, no, diuen que és una noia de 19 anys, molt jove.
0: Molt jove, molt
2: mare
0: jove.
2: Meva.
14: Recordem que ell ara en deu tenir uns 33. Vull dir que tenim un resto puertorriqueny, per l'avist, no?
0: Bueno, i tenim una carpeta que ja es veu que se'ns està omplint i que haurem de tractar un dia d'aquests per saber tots els detalls d'aquesta paternitat. Bé, canviant de tema, ahir a la nit es van celebrar els Premis Joventut a Marbella, uns premis que jo no n'havia sentit a parlar mai, però que són molt famosos. Són els premis de la cadena llatinoamericana Univision, que cada any guardona doncs, artistes i personatges influents. I precisament ahir, un dels premis d'honor va ser per l'Oreja de Van Gogh.

0: El grup, ja ho sabeu, es troba en plena gira de retorn de la Maia, una tornada que en algun moment ens ha fet patir una mica per la capacitat vocal de la Maia, sobretot els primers concerts, però atenció perquè ahir la Maia va cantar molt bé. Ella anava vestida literalment com una flor, com una rosa gegant en el seu vestit, tota de vermell.
1: És increïble, és com un Pokémon travestit.
2: Com l'Àgata Ruiz de la Prada.
1: Al·lucina.
0: Sí, recorda moltíssim. I jo la veig molt contenta, molt còmoda i amb una gran complicitat amb tots els seus companys, que és el que demanàvem al principi de la gira. Però bueno, feia molts anys que no tocaven junts i l'he vist molt bé i me n'alegro. Però la notícia important no és aquesta. Avui en el que ens hem de fixar és en les declaracions que han fet aquesta nit la Maia i també alguns dels seus companys per entendre l'ambient dins del grup ara mateix i sobretot saber alguns detalls més de la traumàtica decisió de prescindir de la Leire Martínez en el seu moment. Comencem, si us sembla, sentint què explicava la Maia a Univision sobre aquesta segona etapa a l'Oreja de Van Gogh.
3: Yo siempre digo... Bueno, siempre, ahora digo que la Oreja de Van Gogh es la historia de amor más bonita del mundo.
4: Porque siguen juntos.
3: Eso es. Ruptura, vuelta... O sea, si tú rompes y vuelves a casarte, es porque el amor es...
2: Es verdadero.
3: Absolutamente. Que el amor verdadero es tan solo el primero. Y entonces, claro, Iris y Rosas, eso es lo que dice.
4: Ahí está.
5: Voy a escribir la canción más bonita del mundo.
0: Ella està vivint un reenamorament amb la tornada amb els seus excompanys. I aquí hi ha qui ha volgut posar una mica de llenya al foc, no sé de quin equip sou vosaltres, amb el comentari que fa al final de les declaracions la Maia, que diu, quan diu l'amor verdadero és sempre el primero. Hi ha gent que diu que és un punyal cap a la Leire, i jo no ho penso gens.
1: Jo crec que no és conscient.
0: No
1: ella,
0: és conscient.
1: Ella simplement vol fer... parafrasejar la seva pròpia cançó més mítica, no? I fer-ho encara tot més mític, autocitant-se i fent un metal a l'Oreja de Van Gogh, però no és conscient de que és una pifiada perquè se pot malinterpretar cap a la Leire.
2: Mantenint absolutament el paper de qui la va acabar substituint, que és la Leire.
6: Durant 17 anys, que són més dels que va passar ella mateixa a l'Oreja de Van Gogh.
2: Com si no hi poguessin haver tants amors diferents i que tots siguin autèntics i verdaders.
6: Tot i que és veritat que tu, quan estàs molt i molt enamorat, acostuma a passar o pot succeir que et sembli que gairebé tenen invalidesa tota la resta de històries que has viscut i potser li està passant això, que diu això és l'únic verdader que ha passat. Saps? També passa això, No us ha passat mai?
2: Però és una experiència diferent, si t'hi fixes. Perquè aquí estàs dient que l'únic que val és el primer de tots.
0: Pel fet de ser el primer.
2: Exacte, o perquè va ser el primer cop que et vas enamorar i això mai més t'ho podran treure.
6: Per mi, justament, és que no és ni amor. O sigui, és tot com una prova i com una cosa desordenada que no tens gens clara, no?
1: Sí.
0: No, és que ara l'estic recordant i és una barreja tan forta que ara no saps què és l'amor i potser ho sap al cap d'uns anys, saps si ha estat el millor o no.
2: No, guardes amb carinyo, no?
6: No, amb tot el carinyo del món.
2: Un gràcies, un agraïment.
6: Gràcies
2: i endavant. I som-hi.
6: I gràcies per tot el que m'has ensenyat, que és no dir res, saps?
1: Que em dediquen a Namaya Montero, més enllà d'un enamorament o un reenamorament musical, pot ser, segons varis mitjans, està vivint un reenamorament, no sé parlar avui, reenamorament amb un de músics de l'Oreja de Van Gogh, que és en Xavi Sant Martín.
0: Bueno, que se'ls ha vist com molt units i...
2: Però estan junts o no?
1: O sigui, en el seu moment ja segur que se va especular en que en Xavi i ell havien tingut una història a la seva primera etapa de l'Oreja de Van Gogh. Ell, quan ella ja havia marxat de l'Oreja de Van Gogh, li va dedicar una cançó d'amor, que ella va rebre a Twitter, diguent-li com una cosa recíproca, no?, per dir-ho d'alguna forma, i ara que tornen a cantar junts amb Namaya Montero, varen cantar junts una cançó a quatre mans en el piano i varen acabar amb un petó a sa boca.
0: Aquest petó va ser molt estrany, recordo que en vam parlar. Jo crec que és un amor com d'amistat, no? També l'altre dia que va ser...
1: Esperaia venir de... Sí, una cosa més social, no?
0: Jo crec que sí. L'únic que... Mola molt, no? Dic que segurament van estar embolicats.
6: Bé, en és que tot... segur que van estar embolicats, aviam. Bueno,
1: sí, això segur. No sé, la cosa és si ara hi estan una altra vegada.
6: No, però, amor, o sigui, per com la Maia va rebre, que és el que diu en Jaume, la cançó que en Xavi li va escriure, ells no parlaven en termes d'amistat, ni la cançó que en Xavi li va escriure era una cançó de... Eres una amiga genial. O sigui, és que era una cançó d'enamorats.
2: Hi ha poques cançons, dedicades a les amistats, no?
6: Gràcies, Marta, estic molt d'acord. És que l'amistat és una, és una relació menystinguda quan en realitat és de les millors i de les més fortes. En Roger i a mi, que moltes vegades ens acusen d'estar embolicats o el que sigui...
0: No, ens acusen de no haver-nos menjat la boca encara.
6: I sempre diem, però si és que és el... O sigui, sí, i a mi em diuen, si us enteneu tant, per què no us emboliqueu? És que us hauríeu de... Al revés,
2: justament per això.
0: Exacte.
6: I tot deixant parar, tot passant per alt, que tampoc és que ens agradem, que poder també seria un impediment.
2: I que us porteu quants anys?
0: 12.
2: Ah, bueno.
1: Ara ja. Sou és Marcos Llorente i és Ferran Torres de la nostra ràdio.
0: Però com que ell és molt més llesta que jo... no es nota tant la diferència d'edat.
1: Clar.
0: Saps?
1: T'estàs menyspreant una mica, ho saps.
6: Absolutament.
2: Sí, Roger, tu estàs bé, eh?
6: Home, ell ja ho sap, jo ni li dic.
0: Sí, no, però que ell és una avançada en totes les coses. Per això vam connectar quan ella era molt... Ella tenia 18 anys, jo en tenia 30 quan ens fem amics.
6: Sí que vist així que podés...
0: Vull dir, és que no oblidem, això. No oblidem.
6: Jo ara sóc una senyora de 30, clar.
0: Bueno, ara ja és la senyora Canet i tal, però era un bebè quan ens vam conèixer.
6: Mare meva.
0: Bé, tornem a... Ens falten unes declaracions importants. I llavors, per posar en context, ja sabeu que aquesta gira va ser el detonant de la sortida de la Leire del grup. Ara ja farà 2 anys, i en el seu moment es va especular moltíssim sobre quin havia estat el veritable motiu de l'acomiadament de la Leire, un comiat que es va fer públic amb un comunicat que ella no va firmar. Es va arribar a dir, de fet, no sé si ho recordeu, inicialment, que s'havia contemplat la possibilitat de que aquesta gira fos amb la Leire i la Maya juntes a l'escenari, i que això s'havia estat debatent a dintre del grup. Uh-huh. Doncs bé, aquesta nit, jo crec que hem sortit de dubtes, perquè ha estat en Xavi San Martín responent a la pregunta que li ha llançat un company del Mundo Deportivo, aprofitant el típic canutasso de periodistes, i jo crec que resol aquest dubte que havíem tingut fins ara.
7: Se comentó al principio que iba a ser entre Leire y Amaya esos conciertos. ¿Eso es verdad o mentira?
8: ¿Qué va?
0: No se sent molt bé, però li demana si mai va estar sobre la taula a fer aquesta gira amb la Leire i la Maya juntes. Ell primer diu que va, rotllo, no és veritat, i és molt important fixar-se aquí en la reacció de la Maya quan el periodista llança la pregunta, perquè ella es queda mirant en Xavi com dient-li: és veritat, això?
6: No, i dient
0: i ell s'afanya a desmentir-li categòricament.
6: Preguntant què diu?
0: Sí, saps?
2: Però què diu? El pitjor són les cares.
6: Sí, genera molta incomoditat perquè sí. És com si... Poder estaria en la veritat, però la sensació que dona és que està sortint del pas.
2: Ets la Leire, a casa teva, mirant aquests vídeos que s'han fet virals. I per una banda veus que la Maya diu que l'amor verdadero és tan sol el primero. I que ara treuen el teu nom i de seguida ja estan dient què va, amb cares també que semblen de menyspreu. I ofès et podria sentir.
6: Home, tant.
0: Em sorprèn molt que no estiguin preparats per aquesta pregunta i per totes les que facin referència a la Leire i que no tinguin una resposta ja preparada per quedar ben tothom.
2: No tenen un comitè de nois, de crisi i comunicat. No sé,
1: coordinin entre ells, que són un grup bastant gojos com per posar-se d'acord en com respondran cada pregunta.
6: Les primeres declaracions davant de la premsa de Maya Montero després de ja fer oficial que tornava són aquelles imatges que ella arriba a Madrid, de Donosti,
0: a l'aeroport.
1: Vestida ella... com a de pija marbellí.
6: Sí, amb una Pamela gegant, unes ulleres... I que ella queda totalment sorpresa que els paparazzis l'esperen a ella. Ja, ella es pensa que estan esperant alguna altra persona.
1: Sí, ella pensava que tindrien Isabel Pantoja per darrere.
6: Exacte, vull dir que no sé fins quin punt...
2: És el contrari de deliri de grandesa, clar, suposo.
6: Suposo que si tinguessin una mica més de deliri de grandesa s'haguessin protegit i haguessin pensat com expliquem depèn de què, però davant de...
0: Ells són gent senzilla, no es preparen aquestes coses.
6: No, ells anaven allà a
0: gaudir. Són gent com nosaltres.
9: Me gustaría inventar un país contigo.
0: Bé, res, fins aquí les declaracions. Només dic que s'acosta a Maya, si pot ser un moment, que ja s'acosta al...
6: Aquesta cançó és una de les més grans cançons
0: no
6: d'amor de la història.
0: I no està prou ben valorada.
6: Exacte.
0: No és prou famosa.
2: La quedem nosaltres i ja
6: la cançó biografia, número 5, biografia de Lo que te conté mentre te tires la dormida del 2003. Grandíssim.
0: No, sí. Espectacular.
6: Pensa que jo tot el castellà que sí l'he pres gràcies a aquestes cançons.
0: Jo només puc parlar amb títols de l'Oreja de Van Gogh quan vaig a Madrid.
1: Si una paraula no l'ha dit na Maya Montero, tu no la coneixes.
6: Impossible, sí. No.
0: El primer dels 4 concerts que faran a Barcelona serà el 6 de novembre. Per tant, continuarem pendents de tot plegats. Jaume, acabarem posant-nos seriosos perquè una estrella internacional ha estat a punt de viure un... Se m'escapa el riure, un segrest.
1: Sí, m'agrada que te desconcentris tant. Vaig a concentrar-me jo, sí, perquè
6: dius, realment
1: és molt
6: seriós. I després
0: no,
6: em deixes la caixa. M'ha
0: escrit un segrest amb lletres majúscules i aquesta lletra, però és un segrest com molt frustrat.
1: No esperava mai escriure a la meva feina comunicativa segrest, honestament.
0: Sí, sembla que no.
1: En majúscula, no?
6: Ens tanquen les portes.
0: Segrest.
1: Bé, és una notícia molt esperpèntica i realment fa una mica de por, pesada que en Roger se'n rigui, ja que aquests dies la policia francesa ha aconseguit desarticular un intent de segrest de futbolista Kylian Mbappé. Segons publica Le Parisien, les autoritats franceses han interceptat una xarxa criminal amb intenció de robar a figures amb grans fortunes i segrestar-les. En total tenien 26 milionaris en el seu focus d'interès i una de les fortunes més destacades era la desfutbolista del Real Madrid, Kylian Mbappé.
6: Per mi el més surrealista d'aquesta notícia és que la seva parella, Esther Expósito, justament ara sortirà aquella pel·lícula que protagonitza a Amazon Prime, on sí, ella fa el paper d'una persona que pateix un intent de segrest i, per tant, li posen una persona de seguretat a qual acaba lligant-se.
2: Veus com ets llestíssima? Sí.
6: Només, Marta, és que me'n recordo de coses molt innecessàries, perquè ja em diràs.

0: Allà emmagatzemades, hi havia un drive, o jo que sé, un Excel, amb tota la informació. De fet, tenien tanta dada detallada que la policia sospita que hi hagi talps compenetrats dins el mateix servei de sa casa.
1: Uf. Això és horrible, has de fer fora tothom.
0: Clar, perquè tenien una informació tan concreta que si no, no s'explica com l'han descobert, no? Durant els escorcolls, els agents també van trobar diversos iPhones i brides de plàstic, que actualment continuen investigant. Brides de plàstic, tothom sospita perquè poden servir, no? No és per robar,
2: no.
0: És per segrestar, entenc jo. Jo mai he segrestat a ningú, però potser el compraria brides si ho hagués de fer. Per ara, en Clement ha estat imputat per robatori organitzat. Ell ha confessat part dels fets, només part, perquè nega ser el cap pensant de l'operació criminal. Ara per ara continua tancat i, de fet, aïllat, sense telèfons, per suposadíssim, a l'espera d'un judici. A tot això, en Mbappé tampoc s'ha pronunciat en relació a aquesta notícia, que m'apareix prou greu. Entenc que se n'ha assabentat, clar, per molt que estigui a Madrid.
1: Que notifica la policia, no?
3: I deu posar una mica més de protecció.
1: Exacte. Sí.
0: Clar, tot això ha passat a França, llavors entenc que ha passat a una casa seva francesa, una propietat seva francesa, es veurà que ella està a Madrid, però tot i així, la informació li deu arribar, té wifi, no? Com nosaltres, entenc.
1: Sí, l'Ester sí, segur que l'hi ha explicat.
0: Exacte.
4: Mira, parlant de l'Ester, aquests dos han fet vacances, no? Suposo que ha anat tot bé i que segueixen totalment enamorats. Que ara ens hem acostumat a aquesta parella, però que en el seu moment ens va sorprendre moltíssim.
1: Semblava ahir. Sí. A mi em segueix sorprenent, de tant en tant, quan em surt algun vídeo de paparazzis, que dic, ostres, és veritat, aquests dos van ben junts. I tant de bo no passi, perquè tant de bo l'amor els hi duri molt de temps, però tinc la sensació que també d'aquí uns anys serà d'aquelles dades de cultura pop que són surrealistes.
0: Com aquest crossover que no s'entén, tipus Penélope Cruz, Tom Cruise, que ningú s'explica com varen estar junts.
1: Estava pensant en això, tal qual.
5: Nicki Nicole, Lamine Yamal.
1: Exacte. Això és espectacular.
0: Sí. I recordem, per favor, ara que se m'ha corregut, Cher i Tom Cruise, que això també va passar.
1: Disculpa.
0: I Cher més d'una vegada ha dit que és el seu millor acompanyant sexual de la seva història vital, que no és curta, evidentment, perquè té com 102 anys, saps? Bé, sí, aquests dos, Néstor Espósito i Mbappé, ja porten 7 mesos junts. Vos en recordeu que els vàrem conèixer, de fet, com a parella, a la Fashion Week de París, que els vàrem enxampar entrant en el mateix cotxe després d'una desfilada i des de llavors no han parat d'anar junts. De fet, des d'un inici sempre s'havien mostrat molt críptics i discrets de cara a la galeria, amb poques ganes de compartir seu idili, però a mesura que han passat els mesos ja no s'amaguen davant les càmeres i la cosa ha esclatat aquest estiu. De fet, han estat les seves primeres vacances compartides i ho han viscut ben intensament perquè només amb un estiu, o sigui, 2 mesos i mig, han estat per Miami, París, Cerdanya, Barcelona i a Eivissa.
1: Realment, quan ets milionari, tot va a un altre ritme.
0: Jo només he anat a Tarragona un dia per veure un eclipsi.
4: Sí?
1: I perdona, per motius de feina.
4: Amb el cotxe.
0: No vull menysprear Tarragona.
1: Vull dir-te que vas anar a treballar.
0: No vull menysprear Tarragona, però no a Cerdanya en agost, m'entens?
4: No, és cada... No.
0: Cadascú té el seu públic i Tarragona també el té i el mereix, eh?
4: No, ens ho vam passar bé.
0: Doncs he de dir que s'han morrejat a Dojo, a tots els llocs i indrets on han passat, i de fet, no sé si ho vareu veure en el seu moment, però és que en agost se va fer molt viral la seva visita concreta a Barcelona, ja que varen fer una visita guiada per la Sagrada Família, on una guia turística va decidir abandonar els seus clients, literalment, per transmetre per Instagram els passos d'aquests dos. Perquè qui va fer tota la retransmissió digital era una guia turística.
1: Uf.
0: Tot això va ser increïble, evidentment, però és que el darrer destí d'aquest tour no va ser a Barcelona, va ser a Eivissa. A mitjans d'agost, aquest duo va aterrar a Eivissa i varen fer el que bàsicament faria qualsevol futbolista, llogar un iot de luxe i contaminar l'aigua de sa illa. Mos encanta, amb ironia, evidentment. En aquesta estada eivissenca, moltíssim de viatge en moto d'aigua, per si no hi havia suficient contaminació, moltíssima abraçada per no caure damunt sa moto, moltíssima carícia sensual i també, que li agradarà a Juliana, moltíssim de morreig.
1: No, ja
0: he de dir,
1: és
0: que provoquen enveja insana.
1: Totalment, és que dius el que li agradarà a la Juliana. Sí, perquè m'agrada que propaguin la bona nova, però al mateix temps és que em mata veure-ho i no saber que estic jo en un barco morrejant-me amb un tio.
0: Sí, de fet, vos he de dir també com a dada que deuen estar molt enamorats perquè en Mbappé també va ser encarregat de fer-li ses fotos en Esther Espósito per als seus gairebé 25 milions de seguidors. Hi ha diverses fotografies del paparazzi que se la veu ella lluint bikini i ell va fent ses fotos amb l'iPhone de la seva parella, no?
1: Fotos horribles perquè després ell ho va penjar a Instagram i ella ho va publicar i eren fotos espantoses, que també els humanitza molt, això, perquè un nòvio mai fa bones fotos. Jo no he aconseguit mai que un nòvio em faci bones
0: fotos. Però m'agrada molt que un futbolista internacional se quedi com a subeditat i reduït i esclavitzat a ses fotògrafs de la teva parella. M'agrada moltíssim. També gràcies a l'Instagram d'esfutbolista, d'en Mbappé, sabem que han dormit en es Mondrian Ibiza, un hotel megaluxós i sofisticat que se troba a Cala Llonga, que té 5 estrelles, vistes exclusives

0: la mà i els preus per dues persones oscil·len entre els 900 i els 4.500 euros a nit. És una barbaritat.
1: Déu-n'hi-do la forquilla. Bé, ho deixarem aquí. Bon cap de setmana a tothom. Tornem dilluns. Ara fem una petita pausa i tanquem la tarda.
2: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants de la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
3: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
4: Lectures per a tots els gustos.
3: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
5: No, i ara el tot costa. Tira, tot costa, no?
6: Li ja foto, eh?
5: Que tira el costa.
1: Tot vostre. Vinga.
7: Adéu.
1: Fins ara, que vagi bé.
5: Adéu.
3: Tot costa.
1: Les anades i vingudes del mercat deixen en segon pla la situació de futbolistes que no s'han bellugat. Ahir parlàvem del cas de Balde, però i què passarà amb Frenkie de Jong quan es recuperi? Avui en parlem.
3: Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmar.

0: Són les 7 d'aquest divendres 4 de setembre de 2026. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: Doncs mira, el dia en què el Barça femení ja sap els seus rivals a la primera fase de la Champions. Són l'Arsenal, el Servet Suís i el París francès, amb les blaugranes com a locals, mentre que hauran de visitar el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiev danès. Tres d'aquests 6 rivals ho seran també del Madrid, que rebrà el París i anirà a Múnich i Roma, després que l'afegi dos cocos pel Madrid, el PSG i el City, a més de l'Inter, que ha eliminat el Wolfsburg. És a dir, que un camí bastant més complicat el del Madrid que el del Barça.
0: D'aquí un moment, el Joan Fitó us fa un resum d'aquest sorteig i parlarem, trucarem a la Marta Corredera per veure què li ha semblat, però vaja, ja ens avança la Sònia, que horitzó senzillet pel nou Barça, que capitaneja Patrick Guijarro.
1: I el Barça ha informat avui l'ordre del dia de l'assemblea del 19 de setembre i més enllà de l'aprovació dels comptes, amb ingressos superiors als 1.000 milions d'euros, destaca la ratificació de dos acords. Un per fer una mena de parc de recreatius interior.
0: Els cavallitos, no?
1: Els Babylon Park. Bé, els cavallitos una mica més modern, crec, però vaja. En aquesta línia pot ser que trobem cavallitos. Costa. I un contracte per un projecte immobiliari a Dubai. Tornant al futbol, el Barça de Flick juga diumenge a Camp del València, 4:05 de la tarda. Hores més tard, també diumenge, l'Espanyol rebrà el Sevilla. Aquesta quarta jornada comença avui amb el Betis Madrid a les 9 del vespre.
0: Un duel Pellegrini-Mourinho absolutament descafeinat perquè s'han dedicat a tirar-se floretes en les últimes hores, però evidentment ens servirà per veure de quin peu calça aquest Madrid, que va 3 de 3 en l'inici de Lliga. Evidentment, de seguida que surti l'11 de Mourinho, us el farem avinent i comentarem què pot passar en aquest primer gran partit del Madrid aquesta temporada.
1: A segona, el Girona visitarà demà el Molinón per jugar contra l'Sporting en 4:05 de la tarda i el Sabadell no juga fins dilluns. A la Lliga F, segona jornada, demà duel català a les 12 del migdia, Espanyol-Badalona. Partit que podreu veure per TV3. I també demà, a 8:45, Sevilla-Barça.
0: Hem quedat amb l'Ona Baradat, jugadora de l'Espanyol, per comentar aquest primer duel català, aquest primer creuament català de la temporada entre el Badalona i l'Espanyol.
1: En bàsquet, el jugador del Barça, Tosan Ewoma, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Es perdrà, per tant, la Lliga Catalana i la Supercopa CB.
0: Avui hem quedat per parlar amb Joel Parra. De fet, l'Ernest Macià és a Andorra, en l'estatge que està fent l'equip blaugrana en camp, i quan tingui a mà el que serà segon capità del Barça, i conversarem per saber com veu aquest inici d'una temporada realment extraordinària, estranya, en el sentit que el Barça és completament nou.
1: Encara en bàsquet, comença el Mundial Femení a Alemanya, pendents del partit de la selecció espanyola davant les anfitriones, només hi ha una catalana a la convocatòria. Mariona Artiz també és la nova jugadora de l'Unigiorna, Iana Martín. En handbol,
0: està avui apallissant Espanya a les alemanyes, guanya Espanya, sí, de 28-64 a 36 a un minut per al final del tercer quart. Bon debut de les espanyoles en el retorn al Mundial. L'última cita se la van perdre perquè no es van classificar.
1: I en handbol, es disputen les semifinals de la Supercopa Ibèrica a Vigo. Està jugant el Barça amb el Porto, de moment guanyant de 3 els blaugrana. Queden 10 minuts pel final del partit ja en aquesta segona part. La segona semifinal serà a les 8 entre el Bidasoa i l'Sporting de Portugal. En tenis, Paula Badosa ha quedat eliminada de l'Open dels Estats Units després de perdre contra la nord-americana Coco Gauff en 2 sets. El torneig masculí destaca l'eliminació d'Auger Aliassime a tercera ronda. En ciclisme, el belga Van Aert s'ha imposat a la 13a etapa de la Vuelta entre el Muñécar i Loja. A Granada, Enric Mas continua líder de la general. No hi ha canvis a la part de davantera.
0: Ha caigut el català David de la Fuente, però, si no m'equivoco, ha pogut completar l'etapa i, per tant, no, de la Cruz. Sempre li dic de la Fuente. Té raó el Salva. Doncs, per sort, crec que ha pogut acabar l'etapa, tot i aquesta caiguda.
1: En Fórmula 1 tenim en marxa la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia del circuit de Monza. A la primera, Charles Leclerc ha estat el més ràpid. En futbol sala demà es jugaran les semifinals de la Supercopa d'Espanya, que es disputa al Palau a 2:15, al Pozo Murcia-Palma, i a 16:15, Barça-Jaén.
0: En un inici de temporada il·lusionant pel Barça perquè torna la Champions, en parlarem amb el Sergio González, un dels catalans de la plantilla que dirigeix a Javi... Ara no em sortirà el cognom.
1: Rodríguez.
0: Comencem bé la tarda. En fi, aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: Amb els canvis que hi ha hagut a la plantilla, veieu el Barça igual de candidat a la Champions femenina com altres anys? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra en qualsevol de les nostres xarxes socials. Aquesta mateixa setmana entrevistàvem Patri Guijarro, la nova capitana, i estem amb els noms complicats.
0: Sí,
1: sempre estava pensant capitana i... Va, la nova capitana, Patri Guijarro, i ens deia que, per descomptat, que continuen sent favorites tots i els canvis.
0: Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Avui amb la companyia de l'Oriol Domènech. Hola, Oriol, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Vermellet, eh? Encara estem estirant la platja?
3: No. És que a principi de setembre encara ens dura una mica.
0: Encara et dura. Sí, més vermell que moren.
3: Bueno, també ha fet molt bon dia, sí.
1: L'Oriol ha allargat vacances.
0: Sí, sí.
3: Fins al 30.
0: Més, fa molta vida.
3: Vaig tornar al 30.
0: Molt bé. Contents de retrobar-nos amb l'Oriol, també amb la Gemma Herrero. La Lady Gemma, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Tot en ordre. També amb bronzo considerable.
4: Sí, he redescobert la Barceloneta.
0: Ah, molt bé.
4: Sí, no és...
0: L'havies aparcat.
4: Sí, no és només per guiris i per expats.
0: Molt bé.
4: Es pot anar, hi ha llocs, l'aigua està bé i...
0: Excel·lent.
1: Està neta l'aigua aquests dies,
4: està neta l'aigua de Barcelona.
0: Ara que ho has dit, demà estarà a vessar.
4: No, el meu lloc no, però això no dic a on vaig.
0: I també un altre clàssic dels divendres, tot i que si esteu esperant la tutoria, encara no, perquè ha de tornar la tutora Sònia Oleart, i ja, sense Oleart i sense tutora no
1: ella
0: hi pot haver...
1: Ella fa calendari escolar.
0: Sí, sí. Uh-huh.
1: Vull dir, preparar alguna cosa és tutora, per tant, comença quan comença l'escola.
0: Sí, tot va bé. Sí, bé, anava a dir que els mestres l'1 de setembre ja comencen, però ella comença una mica més,
1: una mica més tard.
0: Això mateix. Bernat Soler, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: El Bernat és... anava a dir pentacampió, no sé quants títols de tutoria tens.
5: No, jo crec que tinc 3 estrelles a l'escut.
0: 3 estrelles.
1: Aquest any vas guanyar, perquè...
5: Sí.
1: Sí? D'acord.
5: Vaig guanyar amb un aferrissat tet-a-tet amb Ferran Correas.
0: I avui el Bernat és notícia perquè demà farà 50 anys d'això.

0: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip disposada a observar com el Barça debuta amb la competició enfront d'un equip realment
1: tècnic. Un 5 de setembre de 1976, per tant, demà en farà 50 anys clavats, Joaquim Maria Puyal liderava, estrenava les transmissions de futbol català, en aquest cas a Ràdio Barcelona. Després, com sabeu, va estar moltíssims anys explicant-nos els partits del Barça aquí a Catalunya Ràdio. Deia, i el Bernat m'ha posat cara d'estranyat, que el Bernat és notícia. Ets notícia perquè ets continuador del llegat del Puyal, però perquè avui a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb motiu d'aquesta efemèride, hem estrenat Puyal 50, un rècord que parla de...
2: Doncs parla del dia que demà es commemorarà d'aquest 50è aniversari, d'aquest 5 de setembre de 1976. El rècord, sabeu que és aquesta sèrie de podcast que tenim amb documentals del món de l'esport, i el que ja es pot ara mateix escoltar és aquest que es diu Puyal 50, i on he fet un viatge en el temps. He anat fins al 5 de setembre de 1976, metafòricament, s'entén, per parlar amb la màxima quantitat de persones implicades en el que per mi va ser gairebé, podríem qualificar, d'operació de país, perquè en el primer partit, la primera transmissió en català de la història que va fer Joaquim Maria Puyal, hi intervé evidentment la seva empresa, que és Ràdio Barcelona, que pertanyia, com ara passa, a la cadena SER, i per tant hi va haver negociacions amb una seu a Madrid, i participa el Barça, que col·labora de forma activa amb la figura de dos personatges que són Joan Granados i Jaume Rossell, el pare de Sandro Rossell, que és un dels protagonistes del podcast, el pare Jaume Rossell, que era gerent del Barça, la Caixa també, que des del primer dia doncs va donar suport, en aquest cas financer, a la idea, i doncs intento explicar com es va gestar tot allò, com va anar aquell primer dia, amb testimonis que eren al costat de Puyal, amb testimonis que eren a l'altre costat de la ràdio escoltant-ho, i amb doncs gent que hi va participar. M'ha fet, per exemple, una il·lusió especial parlar amb el director de Ràdio Barcelona de l'època, un senyor de més de 90 anys, que es diu Manuel García Terán, que fa molt de temps que està desaparegut del mapa mediàtic, i que amb un filet de veu, doncs encara, i amb molt bona memòria, m'explica doncs com va anar aquella gestions. Ell va anar a Madrid, a la seu de la SER, explicar el projecte, volem fer els partits del Barça en català. No hi feia ni un any que havia mort Franco, i el director general de la SER li va dir, i esto ya lo entenderán los catalanes, vol dir. Sí. Doncs davant d'aquesta ignorància que hi havia, o d'aquest desconeixement general, es va haver de lluitar, i Puyal va fer realment una feina de visionari, de pioner, d'innovació, que al final ha acabat amb el que tenim avui en dia, que és una quantitat immensa de transmissions esportives en català, perquè ràdios locals, ràdios de base català, tothom fa... I ara hi ha moltes més transmissions en català que en castellà, per exemple, a Catalunya.
1: Sí, sí. I entenc que la TDT de diumenge del València-Barça també hi haurà actes de celebració. Sí. És una cosa que jo crec que no ens ha de fer cosa celebrar-la, perquè és història de la ràdio, una mica història del país, com ara deies, i d'alguna manera o d'una altra tots en som hereus d'allò.
2: És que, clar, penseu
1: tots els que ens dediquem a això.
2: Sí, és que ho som. És a dir, tots els que hem fet esport en català som hereus d'aquell primer dia. I el diumenge, que no serà dia 5, serà dia 6, perquè és quan juga el Barça, en aquest cas a Mestalla, doncs tant a la prèvia com durant el partit, com al tercer temps de la TDT, doncs dedicarem i tindrem protagonistes per recordar aquesta efemèria. I deixa'm també dir una cosa que jo crec que és molt interessant, que és que a partir de demà a les 8 del matí, demà dissabte a les 8 del matí, el canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio, aquest altre canal que tenim en format digital a través de l'aplicació de Catalunya Ràdio, 3CAT, els ordinadors, vaja, a internet, des de les 8 del matí, transmissions històriques de partits narrats per Joaquim Maria Puyal, de 8 del matí a 12 de la nit, 16 hores de partits.
3: Quants partits hi caben en 16 hores?
2: Jo calculo uns 8, no? Sí. 8, un parell d'horetes per partit.
1: És increïble, perquè avui amb el Garrigueu començat la tarda, 5 o 6 gols, els més destacats del Puyal, i a mi una mica més i acabo plorant.
2: I saps què he pensat quan he fet aquest recull? Jo que eren més, fins i tot, eh? És com si agafessis els hits dels Beatles, anessis posant Let It Be, Yesterday, papapapa, saps? Que les coneixes totes, que totes són brutals. M'ha recordat una recopilació d'aquest estil.
1: Algú pensarà que estàs dient una barbaritat, però a mi que m'agrada el futbol i que m'estimo aquesta professió i aquest mitjà, a mi m'ha emocionat més sentir els gols que si em poses el Let It Be.
2: Sí, però em refereixo a que com pot tenir tants hits.
1: Sí, sí.
4: No, és que... Té més de 5 o 6, eh?
1: Sí, sí, és que com avui pensava el famós Encara Messi, que es va fer viral, sí. És una genialitat, allò, perquè hi ha un moment que dius, bé, explicaré alguna cosa més. Doncs no, tiro amb l'Encara Messi o la del Pizzi Macanudo. Són, vaja, desconec.
2: Sí. L'Urruti t'estimo, que jo per una qüestió de generació i d'edat potser és dels meus preferits, perquè és que allò és transportar-nos a un dia i a una època, però la manera de narrar, sobretot la prèvia, no?, del gol de Koeman a Wembley, com tenia asseguda la manera que es distribuirien els papers Stoichkov, Vaquero i Koeman. Sí, doncs tot això s'ha de celebrar, per molt que ell, el Quim, no vulgui participar-hi, perquè això també ho hem de dir.
1: Sí.
2: Ell està aliè a tot això. Ell el 2018 va decidir retirar-se de la vida pública i del seu paper com a narrador, una decisió que evidentment hem de respectar, i per tant ho dic perquè molta gent dirà, bueno, i ell perquè no surt? Perquè no vol, perquè ja ha sortit durant 50 anys moltíssim, no?
1: Fas bé d'explicar-ho, però al final celebrem, vaja, un llegat i una història, en aquest cas alegre. Tantes vegades hem de recórrer efemèrides tristes i desgràcies, i jo crec que aquesta és collonuda de celebrar.
3: Doncs demà podeu fer aquesta marató de partits des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit, i pel mig o després o abans teniu... De fet, ja està penjat el 50,
2: que és com 50, es diu. Que és una manera de descriure bastant bé de què parlem.
3: D'aquest viatge al 5 del setembre del 76.
4: El Renat ha fet un podcast, el primer partit del Quim en català.
3: Sí.
4: Jo puc presumir que vaig estar a la cabina a l'últim partit del Quim en català.
2: Un Barça-Reial Societat?
4: Amb el Viran Morros.
1: Ah, és veritat, sí.
4: Això ara li pregunto al Viran, no sé per què vam estar aquell dia a la cabina, que em sembla que era l'últim partit de l'Iniesta, crec. Pot ser o no?
2: Podria
4: ser. Podria ser.
3: Però no éreu conscients que era l'últim partit del Puyol?
1: No, vosaltres... Avui explicaven que ell va narrar l'últim gol, crec que de Coutinho, que ja he pensat... Ja té nassos que l'últim gol del Puyol hagi de ser Coutinho, però en fi, la vida és així.
3: Podria haver fet Messi, no?
1: Sí, per exemple, sí. I que el va narrar l'estil Miguel Ángel Valdivieso com a homenatge. Se suposa que Puyol ja sabia que era la seva última transmissió, però la resta, Oriol Domènech i Viran Morros... Que...
5: Gol del Barcelona!
1: Això.
5: Coutinho.
1: Puyol normalment no deia el Barcelona, això ho diu Carles Puyol, però el Puyol no ho deia el Barcelona. En fi, que...
2: Carles Puyol diu el Barcelona,
1: sí,
2: és veritat.
1: Sí. Jo només conec dues persones que diguin el Barcelona, que són Carles Puyol i Joan Puquí.
2: Ah, sí, Joan Puquí ho diu molt.
1: A més, ho diu molt convençudament. Sí, sí, però, en fi, des d'aquí una abraçada a Carles Puyol, que ens està escoltant segur, i a Joan Puquí, que sí, té una estona també. En fi, qualsevol homenatge quedarà curt, però ja veieu que tenim una agenda d'actes a l'altura del que suposa aquest 5 de setembre de 1976 i d'aquests 50 anys de transmissions del Barça, i de futbol en català, i també del Barça. I fets els recordatoris, arrenquem.
6: Tot costa.

0: Entretén-me, el single, aquí l'experta Gelma em dirà si és l'avançament d'un disc o...
1: Si és l'avançament d'un disc, però que encara trigarà el disc, aquest és el...
2: A novembre, diuen.
1: Primer single.
0: Guillem Gisbert, ex-líder, vaja, no sé si ex-líder és la paraula, però vaja, líder de Manel, que ja sabeu que fa un temps que treballa en solitari i... Hosti, mola, m'agrada. Sí. Trobo que sona bastant, no sé si li agradarà a ell, però trobo que sona bastant Manel.
2: Bueno, és que com ell és la veu de Manel, és impossible que no sentir-li...
0: Algun... Vaja, jo no sóc expert en la matèria, però...
1: Però també va en la línia, no?, del primer disc que va... Sí, sí? A mi també em recorda les cançons del seu primer disc en solitari.
0: D'acord, doncs no he dit res.
1: No, però les del també et sonava.
3: A mi el primer... Una cosa amb l'altra.
0: A mi el primer em sonava menys a Manel, però sou més experts vosaltres en la matèria.
2: Manel va experimentar també molt, eh? No té res a veure el primer disc en l'últim.
0: Molt malament l'experimentació. Ens agraden les coses continuistes.
2: Ja et vas sentir ahir.
4: Ai, doncs, a mi em va agradar molt aquell disc.
1: De, com que hi havia el tercer, el quart, no? El
4: aquell
1: el
4: que hi havia la cançó amb el sampler de la Maria del Mar Bonets.
2: Mm. Sí.
4: Allò era fabulós.
1: La bona gent.
4: Sí. Supermodern.
2: Ell és un home de costum.
0: No faré declaracions. Celebro la vostra satisfacció i encara celebro més aquest single.
1: No, que... Aquest single a mi m'agrada molt perquè jo que tinc problemes amb les lletres hi ha una tornada molt fàcil i a mi m'agraden les tornades fàcils.
4: Molt bé.
1: Sí, sí. És que cadascú amb els...
2: Bé, gustos,
0: parlant de coses fàcils, Joan Fitó, bona tarda.
5: Bona tarda, Costa.
0: Segons les expertes, i ara en parlarem amb una, sorteig fàcil pel Barça a la Champions femenina.
5: Sí, mira, li ha tocat a casa el Johan. Visitaran el Johan l'Arsenal, el París i el Servet de Suïssa. Per tant, tornaran el Johan, Ona Batlle i Mariona Caldentey. Lluny del Johan, fora de casa, el Barça visitarà el Bayern de Munic, la Roma... el Kiu danès. El Kiu danès.
0: Kiu, li hem de dir?
5: Sí, Kiu. Sí, per això ho he repetit.
0: Sí, sí, fas bé de remarcar-ho.
4: S'escriu Koje.
0: Koje.
5: Sí.
0: Jo fins fa un minut pensava que jugàvem contra el Koje, però celebro saber que
5: és el Kiu. El Kiu. Són 3 partits a casa i 3 a fora, 18 equips en aquesta fase Lliga. Els 4 primers es classifiquen directament per als quarts de final. Els equips que quedin entre el 5è i el 12è lloc disputaran una ronda prèvia amb una eliminatòria doble partit, una espècie de 8ens de final. La resta quedaran eliminats. Demà, igual que la Champions masculina, sabrem l'ordre dels partits, les dates que es disputaran aquests partits i, com sempre, els partits de la Champions doncs els farem a la TDG aquí amb la Sònia i companyia a Catalunya Ràdio. Si vols, també et puc cantar la sort del Madrid,
0: sí,
5: que li ha tocat. Dels 6 són 3 equips que també li han tocat al Barça. El Madrid jugarà a casa contra el PSG, contra el París també, PSG i París, els dos equips de la capital francesa, l'Inter, que va eliminar el Wolfsburg, i visitarà el Madrid, el Bayern de Múnich, la Roma i el Manchester City.
0: Sí, una mica més... Vaja.
2: Una mica... bastant complicat.
0: És clar, però suposo que aquí influeix
1: ser...
0: No està el pot de caps de sèrie... Oi? No, el Madrid era cap de sèrie, no.
2: No crec.
0: Segur, segur.
4: No, el que passa que com que toquen dos de cada...
1: Dos de cada, vull dir que això no t'afecta. No, el tema és que si aquest sorteig li hagués tocat al Barça no em semblaria tan difícil com que sigui el Madrid a qui li toca.
0: És evident, però vaja, així com a gran diferència és que el Madrid té el City, no? Com, i a més a fora de casa.
5: El Madrid estava al bombo 2.
0: Va, però és veritat, té raó la Sònia, que no hi ha una diferència amb això. Marta Corredera, bona tarda.
6: Bona tarda, família.
0: Ho hem dit bé, eh? Sorteig a la tele, he vist que m'han posat assequible, jo he dit fàcil, no sé si segurament hi ha algun matís. Assequible, fàcil, d'acord?
6: Sí. Més assequible que no fàcil, perquè sabem tots que quan arribes a una competició així, i més amb el nou format de la Champions, no hi ha res fàcil, però a priori aquest equip hauria de seguir sent protagonista en aquest sentit a la Champions.
0: Hi ha algun... Bé, el partit del Morbo, entenc jo, és el retorn d'Ona Batlle, no tant el de Mariona, perquè Mariona ja ha jugat... Va, el Barça no ha tornat.
1: Jo crec que és la primera vegada que s'enfronten el Barça i l'Arsenal després de la derrota a la final de la Champions. Per tant, jo crec que hi haurà algunes jugadores del Barça que tenen comptes pendents amb l'Arsenal. Bueno, bé, van perdre aquell partit i volen demostrar que són millors.
0: No, però no perquè hi hagués mal rotllo, sinó per la derrota.
1: No, bé, crec que hi va haver unes declaracions de la portera de l'Arsenal en el seu moment... Però ara, tampoc, no sé si encara... Bé, el vestidor del Barça és molt de guardar-se les
0: això,
1: coses.
0: Sí, no. Si ara... va dir alguna cosa, segur que se n'en recorden. Però bé, en fi, ja que hi som, Ho dic perquè aquest estiu he vist, sobretot a nivell xarxes, que ja sabem el que és, una mica de malestar amb les que han marxat, especialment amb una batlla, no ha de passar res, no? Vull dir, que ha de ser un retorn normal o preveieu un retorn hostil?
6: No, man, jo crec que l'afició del Barça tampoc és una afició que en aquest sentit estigui molt per això. Sí que és veritat que ha sigut una sortida molt sonada, que potser una de les que més pitjor, jo diria, ha sentat, ha sigut la dona, però al final el destí és molt capritxós, no? I estava escrit una mica, sembla que torni Ona. També parlava ara de la portera. La portera de l'Arsenal, la fitxa d'aquest estiu, també és Misa Rodríguez, l'ex del Real Madrid.
0: O sigui, què em dius?
6: Hosti, algunes no situacions sabia. Que... Sí, hi ha algunes situacions que Va. Fan més patxoc encara, no? Per veure aquest partit.
4: Home, té bastant apresa l'acció d'haver d'anar a dins de la porteria a agafar la pilota, no? Quan juga el del Barça.
6: Ja corren algunes bromes a xarxes de dir que a Missa aquell dia que millor que no jugui i aquestes coses, ja sabem com són les xarxes, no? Però bé, sí que serà un partit interessant, home. Jo crec que és el partit de la Lligueta.
3: Ja va dir que el públic de futbol femení no és el mateix que el futbol masculí.
0: No, quan he dit hostil, no em referia a que li llancin objectes, em referia a que la xiulin o que la rebin malament. Perquè...
3: Això no, en el futbol masculí passaria, en el femení crec que
4: tot,
3: no passarà.
4: Tot i així...
2: En el cas de que hi hagi gent, que això és un altre, a l'estadi, vull dir...
0: El Johan Cruyff?
2: No, bueno, d'igual.
6: No, la idea del Barça és obrir...
2: D'igual.
6: Camp Nou, no, sembla? Ah,
0: perdona?
1: Bé, és que clar, aquí el dubte és en funció de quan caigui en el calendari.
0: Clar.
1: Perquè el Barça té previst obrir ja el Camp Nou pel partit de Lliga contra el Madrid el 3-4 d'octubre. I hi ha les dues primeres jornades...
0: Són abans.
1: Són abans i just després o just, no, just abans les dues?
0: Les dues setmanes anteriors.
1: Clar, si el de l'Arsenal és 3-4 dies abans, veurem si el Barça considera que no és dividir la seva part d'afició. Normalment el que fa el Barça és que el partit potent que té a casa és el que va al Camp Nou. Però
4: és que dels tres és l'únic que té...
1: És aquest o cap.
4: Exacte. Sí. Home, jo crec que un Barça-Arsenal, que és una redició de la final de fa dos anys...
0: Que ja saps que normalment defenso que cap partit té més tirada que un Barça-Madrid. En aquest cas, jo crec que n'hauria de tenir més el Barça-Arsenal. Bàsicament, perquè el
1: Barça-Madrid... Sí, el Barça hauria d'aprofitar, el que passa que amb el tema de les obres i...
3: Tampoc és el mateix fàcil de grups que eliminatoris.
0: Ja, no, ja, però és que el Barça-Madrid és de Lliga.
1: Sí.
0: Vull dir que no és un partit...
1: Però el Barça-Madrid cau en cap de setmana això, i aquí ja tens garantit.
3: I el Barça-Madrid té qualsevol morbo, encara que sigui un partit amistós.
0: Bé, ja arribarem.
2: Ja no té emoció.
0: Algun dia n'haurà de tenir, no sabem quan, i jo crec que tardarà, però vull dir que respectes als galons del partit, per dir-ho així, sigui més o menys previsible. Marta, alguna cosa que t'hagi més que t'hagi cridat l'atenció del sorteig, que sé jo, el camí del Madrid, tu mateixa?
6: Al Madrid jo li veig el camí una miqueta més complicat, la veritat, ja, perquè partint de la base que és un equip molt inestable, veurem també com competeix aquest any a la Champions, però no es deixa de trobar un PSG que s'enfronta també contra exjugadores seves i després un Inter que l'any passat a Itàlia pues, estava fent les coses bé i que també torna a Ivan Andrés a Valdebebas, que és l'excapitana de l'equip, i després les sortides, jo crec que Bayern i City són sortides complicades. Veurem de veure el nivell amb el que estan. O sigui, jo crec que això és una prova pels dos equips, tant pel Barça, per veure en quin nivell està ara mateix sense jugadores importants que han sortit aquest estiu, i pel Madrid, a veure si per fi aconsegueixen fer un passet endavant més.
1: Bé, Marta, si et sembla, et fem posicionar-te respecte a la pregunta que fem avui als oients. Tu veus el Barça igual de candidat a la Champions com altres anys?
6: Sí, jo sí. Jo sí, bàsicament, primer perquè és l'actual campió i això al final, vulguis que no, t'ha de donar un plus, t'ha de donar un plus de favoritisme. I segon, perquè tot i les baixes, crec que té molt bona plantilla comparat amb la resta. Òbviament hi ha equips que s'han reforçat molt bé, però jo segueixo veient a un Barça molt favorit. Ja et dic, marcarà molt també els primers enfrontaments. A veure en quin nivell està el Barça, a veure si la plantilla que té tira amb jugadores joves, que no hi hagin gaires lesions. O sigui, jo crec que és tot una mica, però jo sí, jo votaria que sí.
0: Doncs ja tenim un sí, el de la Marta Corredera. A veure què hi diu la nostra audiència. Ep,
6: la
0: canalla es queixa.
6: Ja plora.
0: Marta, no et molestem més. Gràcies, una abraçada.
6: Tranquils. Una abraçada, adéu, família. We'll be right back.
0: La descendència és sagrada. Joan Fitó, bona tarda. No, bona tarda, no, que ja t'he saludat. Amb els canvis que hi ha hagut a la plantilla, veieu el Barça igual de candidat a la Champions femenina com altres anys?
5: Doncs mira, sí, ens apropem una mica més a que la pregunta sigui bona segons el teu criteri, perquè del 87-13 d'ahir passem al 76% que sí, 24% que no. Per exemple, que sí que amb els canvis el Barça és favorit. El Lluís diu, les que han marxat buscant més diners han estat substituïdes per unes altres amb molta fam de títols. Així doncs, juntament amb les veteranes Aitana, Patri o Irene, tornarem a ser-hi. El J. Alfonso que dius, sí, perquè segueixen un dels millors equips d'Europa, però això no et garanteix revalidar la Champions. L'Abel que directament diu sí sempre. El Baldomero, candidat segur, però guanyarà, costarà guanyar-la, i el Ramon Coloma que diu que no ho crec, que la defensa s'ha debilitat molt sense Mapi i Ona Batlle.
0: Bé, 3 de cada 4 oients del Tot Costa creuen que el Barça sí és igual de candidat favorit que els últims anys, i un de cada 4 que no. Segurament un dels exponents seria aquest últim oient, que no veu clar el potencial de la defensa blaugrana. Moda joc, sí o no? Oriol, Bernat, Gemma, sí?
3: Jo diria que sí, perquè està en la mateixa posició que l'any passat, que és candidat número 1, però amb menys contundència del que vaig dir l'any passat.
4: Jo crec que sí, que continua sent gran favorit.
0: Gemma?
2: Jo sí, però no tant. Com ha dit la Marta, espero a veure en els grans partits, a veure com reaccionen.
0: Però així d'entrada, entre sí i no, us posicioneu en el sí.
3: Sí, però menys.
0: Tu, Sònia?
1: Jo crec que sí, que torna a ser candidat amb les mateixes opcions que d'altres anys.
0: Molt bé, doncs ho anirem veient a partir del 20 de setembre, que és la data marcada. Demà sabrem exactament quin dia debuta el Barça per a l'estrena d'aquesta Champions femenina. Joan, gràcies.
5: A tu.
0: Ara farem una pausa i ve el Salmurri a explicar-nos què pot esperar de la seva vida Frenkie de Jong. Ara venim.
7: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: 45.712.
9: Em toca?
8: Això és el número de la loteria, ara?
9: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
10: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroën.es.
11: Doncs ja s'acaba l'estiu.
12: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
11: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
12: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
11: El dels 90 premis de 600.000 euros? És clar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
16: El Club Capbravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com. Casa
17: i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
18: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
17: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
19: Aquest cap de setmana, el Tot Gira torna en la seva màxima expressió.
20: Tornen les tardes de Ràdio Esportiva a partir de les 4 i fins que faci falta.
19: Aquest dissabte, a 4:15, Sporting Girona.
21: El Girona busca la primera victòria de la temporada, ara que ja té la plantilla tancada.
19: També a 4:15, Barça-Jaén des del Palau, semifinals de la Supercopa de Futbol Sala.
21: A partir de les 6, Sant Andreu Àguiles. I després, Hora Barça amb la prèvia del partit de Mestalla.
19: I diumenge, després de la TDT del València-Barça, serem a la final de la Supercopa de Futbol Sala i enllaçarem amb la Transmit de l'Espanyol Sevilla.
21: A més de la Fórmula 1 a Itàlia i de la Supercopa Ibèrica d'handbol.
20: Han tornat les tardes de cap de setmana de ràdio i esports.
19: Tot gira amb David Clopés.
20: Tenim passió per l'esport.
21: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: Clar, dius, ara parlarem de De Jong i el Salva Pou ens penja aquí una cançó que associem amb Rocky, amb boxa, De Jong i boxa, en la mateixa frase no... I amb Salmurri tampoc. Hola, Salmo, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. No. En cap cas.
0: No, eh?
4: No.
0: El Salmo ve a parlar-nos de la vida de Frenkie de Jong a partir d'aquest estiu, perquè, clar, amb totes les anades i vingudes del final de mercat, el fitxatge de Rodri, que si tenim nou o no, clar, no hem tocat la situació. I parlàvem de passada de la de Valde, que ha quedat, en teoria, enterrat per darrere de Cancelo i Espart. Però i Frenkie de Jong? Què pot esperar Frenkie, ara evidentment lesionat, quan torni, tenint en compte que la seva posició hi ha...
4: Un canvi de rol, segur. O sigui, fins ara Frenkie de Jong ha estat un futbolista imprescindible a l'11 titular del Barça, des que va arribar, i segurament això no seguirà sent així. D'entrada, perquè queda en una posició molt delicada fins al punt que, i això és una sensació, és veritat que està basada en converses, en detalls, en coses que han anat passant, però a mi no em sorprendria gens ni mica que aquesta fos la darrera temporada de Frenkie de Jong al Barça. Anem al principi de tota aquesta seqüència, tota aquesta pel·lícula, la temporada passada. Frenkie és un jugador titular indiscutible per Hansi Flick, però és un futbolista que, quan té problemes físics, necessita sentir-se sempre al 100% per poder jugar, per poder rendir, i diguem-ne que és un jugador de recuperació lenta. No seria Carles Puyol en el sentit d'escurçar terminis. Fins al punt que Hansi Flick, la temporada passada, no pot comptar amb Frenkie de Jong en la recta final del campionat i en aquell cosa a cosa amb l'Atlètic de Madrid. Recordaràs que en aquell moment ja hi va haver molt soroll al voltant d'aquesta lesió de Frenkie de Jong. A partir d'aquí, el Mundial, on es lesiona jugant amb la selecció neerlandesa, juga 3 partits lesionat, i aquí és quan ja tot es desmadra, fins al punt que de portes endins hi ha una emprenyada descomunal amb Frenkie de Jong perquè jugui 3 partits lesionats.
0: És a dir, l'emprenyada tu la ubiques en el Mundial, eh? No en aquella situació...
4: Jo el
0: situació...
4: que et dic és que ja veníem una mica d'això, però...
0: Ho dic perquè entre Flick i de Jong en declaracions van venir a traslladar, sobretot de Jong, que crec que ho va dir així mateix, que Flick li havia preguntat si podia jugar el partit de tornada de Champions contra l'Atlètic, i ell li diu que no s'hi veu, i a partir d'aquí de Jong va jugar poc o menys.
4: Sí. Doncs aquest és el primer pas. El segon, arriba amb el Mundial, i aquí és, sobretot, el fet no de lesionar-se al Mundial, que la gent, sinó de jugar lesionat, perquè això agreuja la lesió, i després arriben tots els problemes, perquè aquest és el tercer capítol.
0: Ell diu que el van mal informar, que no se'l creiem.
4: Bé, home, vaja, és que la realitat és la que és que la lesió es va greujar
0: és evident, però...
4: I després, el tercer capítol d'aquesta història, que és que si supera o no supera. Ah. És a dir, Frenkie de Jong va decidir no operar-se i el Barça estan convençuts directament que ara mateix estem perdent el temps.
0: Ah.
4: O sigui, que tot aquest temps que va passant, que això no té més solució que acabar passant pel quiròfan. Aquesta és la visió de moltes persones en pes de dins del club. De fet, el Barça, amb Frenkie de Jong, en el seu dia, ja va muntar una cimera per intentar convèncer el futbolista de totes que passés pel quiròfan, que era la millor opció que tenia, i Frenkie de Jong, amb tot el dret del món i amb els arguments que ell defensa i ell creu, va decidir que no era el camí i que no era l'opció. I a partir d'aquí han passat... Bé, a partir d'aquí no. Amb això ja, diguem-ne que si la cosa venia calenta, aquí ja acaba de rebentar, perquè el Barça són conscients que en el moment en el que superi haurà d'estar molt temps de baixa, i tot això és temps que estem perdent. Per tant, ja compta...
0: Ara mateix no hi ha data de retorn de Jong. No es va acabar de dir, doncs d'acord, tira pel tractament conservador, pot tornar...
4: No, de fet, a mi el que m'havien explicat és que les primeres, crec que són 2-3 setmanes, és el que marca si l'evolució et portarà a poder-te recuperar o no. Passades aquestes 2-3 setmanes, no hi va haver cap tipus de millora i aquí és on el Barça va entendre que no hi havia altra solució que el quiròfan i que tot el que passi ara, doncs vaja, que no dic que Frenkie de Jong no torni a jugar fins que no superi, però que els problemes del genoll s'aniran succeint sí o sí, o almenys aquesta és la mirada que tenen.
0: Espera, és que està aixecant des de l'última filera de la classe. Laia Tudel, bona tarda, està aixecant la mà.
2: Si no fos per aquestes normes que si no et saluda no pots parlar, bona tarda, l'hauria dit només que...
0: Després de 50 anys de transmissions en català, això ho hem après. Laia Tudel, bona tarda.
2: No, la transmissió pots parlar quan vulguis, hi ha més llibertat que aquí.
0: No, perquè t'han saludat prèviament o no?
2: Sí, han fet el que se'n diu una roda de presentació.
0: Ah...
2: Molt bé.
0: Intenta trepitjar Torquemada sense saludar-lo.
2: No passaria res.
0: No.
2: Hi ha aquí molt bon ambient. A la transmissió hi ha molt bon ambient. A TET. Què deies? Que no hi ha termini? No, clar, és que no, fixa't si no hi ha termini, que fa uns dies, recordareu, va fer uns entrenaments on es va provar una mica i va tenir molèsties de Jong. Vull dir que encara som en aquesta fase inicial i que ara mateix el jugador, el tema d'operar-se... No,
0: sí, parlant en plata, estem parlant la pava. Estem allà...
2: No, perquè De Jong confia en que encara ell no vol passar per quiròfan, si vol evitar-ho.
4: Si tu parles amb Frenkie de Jong et dirà que no, que estan en el procés de recuperació i que és un procés més lent. Si tu parles amb gent de dins del club et dirà estem parlant la pava.
0: Però fa dos mesos que... jo crec que fa dos mesos que va començar la pretemporada del Barça, que és quan ell ve i li miren el genoll, mitjans de juliol...
2: Sí, el 13 de juliol.
0: Per tant, estem a punt d'arribar i encara estem així, vaja. No, jo no sóc metge i no sóc De Jong, però...
3: A més, si acaba passant l'escenari que diu el Salmo, que al final hem d'acabar operant, i ja em diràs l'estiu que ve, amb 30 anys i quasi un any de baixa... qui et pagarà algú per Frenkie de Jong.
4: Hi ha hagut equips que han sondejat Frenkie de Jong, però que no veuen clar el tema del genoll.
0: Això ja... ja ara, abans de...
4: Sí, sí.
0: Cony.
4: Bueno, perquè, o sigui...
0: Ara el genoll no el poden veure bé perquè és que està lesionat. Sí, sí. I ara és impossible que el vegin bé.
4: Doncs en aquest escenari de tensió i de tensió, o sigui... tensió, o sigui, per exemple, Hansi Flick està molt emprenyada amb tot això que havia passat, també Deco, Alejandro Echevarría, suma-hi que el Barça fitxa a Rodri. Una operació que des del Barça s'ha definit com una oportunitat de mercat, però tu no oblidis que sobretot Deco i Alejandro Echevarría són partidaris de canviar el paradigma aquell de deixin sortir abans d'entrar, doncs ho entenen al revés,
0: que els fotin fora des de dins.
4: Que no hi ha millor manera perquè surti un jugador que és que portar-ne una a la seva posició.
0: Joan García, Ter Stegen.
4: Ter Stegen. I fitxes, segurament...
0: També et dic que Ter Stegen encara hi és. Sí, veure que no hi és, però encara hi és.
2: I estàs pagant-li gran part de la fitxa.
4: Sí,
2: però vull dir que aquí no ha acabat de funcionar
4: el paradigma. A ulls de Hansi Flick ja no hi és.
0: Això,
6: que al vestidor no hi és.
0: Clar, perquè efectivament Flick no el paga, però...
2: Bé, és que sí, amb això que ha explicat l'Oriol... abans, és que em deia on et pots trobar exactament amb el, amb el Ter Stegen l'estiu que ve, que acabis pagant tu gran part de la fitxa. Mira quina cara.
4: Sí.
2: La famosa...
4: Però això ja vindrà.
2: Això
0: a 4 de setembre...
2: No cal.
0: Vosaltres creieu
2: però
0: que m'ho heu de fer?
2: Però
0: jo que venia content...
2: Em deia on pot passar que la famosa durant anys venda dolorosa acabi sent no dolorosa i acabi sent no venda.
22: Però mira que s'ha intentat, eh?
2: Sí, sí.
22: Perquè jo recordo...
2: Empentar-lo. Sí, pràcticament l'han empentat.
22: Estratègies, en algun cas, fins i tot, de mal gust. Bé, això és el que deia el Barça. El Barça reunia la premsa per explicar-li que la renovació de Frenkie de Jong tenia indicis de criminalitat, que és una cosa bastant exagerada.
0: S'ha de dir que, en aquest cas, si és que això fos així, no seria culpa de ell, seria culpa de l'anterior directiva del...
22: Bé, però tot això... predisposava, si tu lligues el nom de De Jong a una expressió tan bèstia com indicis de criminalitat, al final et barreja tot.
0: De Jong et pot semblar el que vulgui, el Barça aquell estiu va actuar de manera gairebé, i em permetreu l'expressió, mafiosa amb De Jong.
6: Alemany era, no?
0: Sí, sí.
4: En qualsevol cas, que tu necessites en aquest mercat un nou i un defensa central i t'acabes gastant 70 quilos en probablement el millor mig-centre del món. En això també hi ha un missatge. I, per cert, qui pugui pensar, perquè això es pot pensar, que no és un Rodri per De Jong, sinó un Rodri per Bernal, en els tres primers partits de Lliga tenint en compte que Hansi Flick tenia moltes opcions pel que fa al mig del camp, Marc Bernal ha estat titular en els tres partits. Jo crec que aquí també hi ha un punt de missatge. I el segon tema que ha passat aquest estiu és el tema de la capitania. Fa molt de temps que, de portes endins, al Barça hi ha moltes queixes de, diguem-ne, la manera en com s'escullen els capitans, que bàsicament és una votació del vestidor, i hi ha moltes veus que, tenint en compte que la tria de capitans ha acabat amb Marc-André Ter Stegen, Ronald Araujo i Frenkie de Jong, no ho veuen amb bons ulls i que es vol apostar per canviar aquesta manera de triar els capitans i que el cos tècnic hi pugui tenir molt a veure. Es vota cada dos anys i aquest any toca votació. Jo no sé si és influït per aquestes veus per sobre de Hansi Flick o no, però tenint en compte que eren Ter Stegen, Araujo i el tercer era Frenkie de Jong, en principi hagués tocat que Frenkie de Jong fos el primer capità. És veritat que està lesionat, però...
0: Per línia successòria era això.
4: Hansi Flick ha entrat, ha posat a Rafinha de primer capità, a Eric de segon capità, i és veritat que Frenkie de Jong l'ha deixat de tercer capità. A partir d'aquí, votarà el vestidor, però crec que quan l'entrenador... O sigui, abans de votar, diu, jo ho veig així, sí, sí. Ja està marcant uns...
6: Però quan va entrar... Tres, o sigui, és veritat que ara es veurà, però quan va entrar Flick va ser abans del Gamper.
4: Sí.
6: I jo crec que ahir també li va estalviar una possible una pitada manera, del...
3: Sí.
6: Del
3: jo crec que va ser una decisió molt acertada.
6: Jo és que crec que l'hauríem pitat.
0: Sí, ara, això ha de ser...
6: O existia la sospita de que no li aplaudirien molt.
0: Això ha de ser ja, no? Perquè era quan hi siguem tots, ara la plantilla ja està tancada, òbviament. M'imagino, no sé, la setmana vinent, una cosa així, no?
4: Sí, sí, sí, sí. En qualsevol cas...
0: I la sospita és que no sortirà de Jong, o com a mínim que el club rema perquè no surti de Jong.
2: I que Rafinha no es mourà del primer capità.
0: Home, si és una votació i els companys...
2: Però es porten
0: companys...
2: molt bé amb tots els joves, tots... Flick l'ha posat...
0: No dic que per lògica passarà això, jo dic que si es vota hauran de respectar el resultat de la votació.
6: Sí, però a Rafinha li van escollir els jugadors.
0: Que sí, ara no, però amb anterioritat sí, de fet.
2: Però vull dir que de la votació sortirà Rafinha, el primer cap.
3: Cap dubte, però a més és un bon capità.
0: Sí, no estic qüestionant Rafinha, només dic que si fem una votació...
3: Aquest també tinc clar que el vestuari confirmarà la decisió de Flick amb el tema Eric.
4: Sí, sí.
6: Jo també ho crec.
1: És a dir, el vestidor votarà els tres que ja ha decidit.
3: Jo crec que sí.
0: Que són
3: Rafinha,
4: Eric i Frenkie. També hi ha Pedri, com un dels capitans, i no sé si me'n deixo...
3: Ara és Rafinha, Pedri i Eric.
0: Sí, de Jong no hi és a l'eterna.
1: Ah, d'acord.
22: L'any passat era...
4: Jo crec que Frenkie és tercer i Pedri quart, però vaja, que és igual.
22: Això l'any passat, és a dir, l'any passat era Ter Stegen, era Araujo, era De Jong...
2: Rafinha i Pedri.
22: Pedri tenia l'estranya figura de cinquè capità, que és una cosa que jo no havia vist mai, i ara, per tant...
4: En qualsevol cas, la temporada és molt llarga, i veurem què és el que acaba passant, però si tu vas unint tots els punts...
0: No fa bona pinta per Frenkie.
3: El que no té sentit, i no sóc oportunista, perquè ja ho vaig dir en el seu dia, és la renovació, no sé si l'any passat o fa dos, la de Jong, crec que fins el 2029...
0: En aquell moment la tesi era molt fàcil. A Flick li encanta...
3: Sí, va ser Flick el que va apretar, perquè el club no estava molt per la labor.
0: No, però el club entenia que Flick estava encantat i que... el continuaria posant, i així ha estat fins fa no res, i que, per altra banda, deixar anar De Jong i buscar un jugador del nivell de De Jong potser era una operació que no et podies permetre. I això ho recordo com si fos ara. Si estava ben o mal fet, jo estic més a prop de la teva opinió. Bernat, Gemma, quin futur imagineu per De Jong?
22: O fa un canvi molt radical, cosa que en el món del futbol n'hem vist alguna vegada, o jo crec que això està bastant donat per sentència, perquè tinc la sensació que és un jugador que ja no té temps per reenganxar-se. És a dir, ni a nivell de popularitat, a nivell físic, veurem com se'n surt d'aquesta lesió, si és que no s'acaba operant, i a nivell de futbol, si fins ara no ha pogut donar el que s'esperava de forma... amb aquell Ajax del 2019 que vam veure, és difícil que ho veiem. Aleshores, serà mala peça al teler perquè li quedarà que un any de contracte o dos?
0: No, jo crec que dos segur, 2029, perquè va renovar fa un any.
22: Final de temporada li quedaran dos, però la situació que descriu l'Uri, a veure... quina oferta pot rebre i algun club que, a més, de l'oferta que pugui fer, assumeixi el que cobra Frenkie de Jong.
3: Encara que recuperi molt bé i recordi el Frenkie de l'Ajax, aquí no hem vist mai, és que ha de competir amb Rodri i amb Pedri, que són els dos millors del món en les seves posicions. O sigui, és impossible que Frenkie li pugui trobar titularitat ni a Rodri ni a Pedri.
22: A veure si Xavi, amb la selecció neerlandesa, li treu una mica de profit i això el serveix per...
0: Si està bé de salut, serà un jugador fonamental per Xavi, no? Vaja, no en tinc gaires dubtes.
6: Sí, però que feia, a més, que com deia també el Salmurri, no és un jugador que quan es lesiona torni ni molt aviat ni molt en forma. Li costa molt tornar.
0: Sí, sí, ja.
6: I ja té els seus anys també, és una lesió complicada, estarà un temps de baixa, és a dir, és com deia, és un mala peça al taler, i per tot el que ha explicat el Salmu, és que ho mires però no ho mires, és que no...
22: I després hi ha un altre factor, que també ja veurem què acaba passant, però per l'experiència que tenim, Flick, quan, perquè ens entenguem tots, posa la creu,
6: sí.
22: Difícilment canvia d'opinió.
0: No,
22: i això passa amb jugadors que no han fet res malament, com per exemple jo penso que és Casado, i és un jugador que pel que fos en el seu moment ja no li va entrar, o sigui, al principi sí que va jugar però després ja ha anat desapareixent i ja no l'ha volgut. Héctor Fort,
3: Iñaki Peña,
22: és a dir, Valde. Sí. És a dir, Flick pren una decisió respecte a un jugador i jo no l'he vist mai, jo diria que mai ha canviat d'opinió.
0: Veurem què passa. El primer que ha de passar és que De Jong es posi bo i fa l'efecte pel que expliquen el Salmurri i la Laia, que no serà en un termini breu. Aquesta és la situació. Salmurri, Mercès.
5: Vagi bé.

0: 10 minuts i seran les 8 del vespre. Ara Beyoncé, perquè també fa anys.
1: Sí.
0: 45 fa Beyoncé, caram. Molt bé. Doncs ara no, fa per molts anys. Per cert, que abans...
1: Jo aquest fet... caram és que et semblava molts o pocs?
2: Semblava molts per...
0: No, la fèiem...
1: Més jove.
0: Més jove, potser.
2: Sí. Que el temps passa.
0: Clar, és que jo en tinc, jo en tinc gairebé 49
1: no
0: passaré, i està
1: no,
0: molt millor cuidada ella que jo.
2: Home, sí, però no farem ara una llista de la gent
0: que està més
2: amb carinyo, que està més...
1: Però no us passa últimament en
0: el... Laia Tudel no m'ha perdonat mai a la vida que digués que no s'assemblava a Marion Cotillard.
1: No vas dir que no s'assemblava, vas dir que era un altre nivell.
2: Sí. Exacte.
1: Ah, okay.
0: És veritat.
2: Perquè pot ser objectiu.
0: Com faria Mourinho, potser no vaig estar molt encertat aquell dia. 12 anys després...
2: Ara em veig i potser va ser un comentari.
0: Potser no vaig ser molt...
1: Que anava a dir, que no us passa que últimament, a mi em passa, en aniversaris de, jo què sé, actores, actrices, cantants, i que diuen que té 60 anys, i és el de 60... 50, i és lo de, claro, si mires a ti
0: clar.
1: Els anys que tens...
0: No, però és que jo em feia molt més gran que Beyoncé, i no. Bé, la vida l'ha tractat molt millor que a mi en tots els aspectes, segurament. Roger Arbusà, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: El Roger va a fer-nos un apunt del gag de l'estiu, que és Julián Álvarez. És evident ja que no vindrà al Barça. De fet, demà, en teoria... No sé si jugarà, però viatjarà a Bilbao amb l'Atlètic de Madrid.
3: Sí, perquè és a la llista. No va estar convocat la setmana passada al camp del Sevilla. Va ser la setmana en què es va perdre 3 entrenaments. Deia Julián que estava indisposat, no es va entrenar i no va entrar a la llista de convocats. Sí que hi serà demà. No està previst, això sí, que sigui titular encara en aquest partit de Sant Mamés, però Simeone, en tot cas, espera que, després de tot, doncs, el jugador reverteixi la seva situació.
4: Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo juzgando. Y todos juzgamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender.
3: Diu que el vol veure feliç.
5: Que filosòfic.
1: Jo, de veritat.
6: El que vindrà és jugar, no? Juzgar, jutjar.
3: Sí. Que el vol veure feliç, content i que sobretot que faci gols, diu Simeone.
0: Gemma, tu que coneixes especialment la idiosincràsia dels matalassers, ara parlàvem de l'horitzó de De Jong, li endevines un... No diré que un present fàcil, perquè fàcil no ho serà, però un perdó possible? Ho dic perquè tots pensem en Griezmann, però clar, és que Griezmann es va fer perdonar a base de jugar molt bé.
1: En el futbol tot és possible, però jo ho veig molt difícil. Molt difícil perquè ell no té el caràcter de Griezmann, és un argentino...
0: És veritat.
1: És un argentino cap a dins.
0: Sí, la Maria Josep Postalric l'altre dia deia... Ella va dir, no és l'alegria de la huerta, però realment deu ser un jugador introvertit, sí.
1: I Griezmann era un tipus extrovertit i amb carisma. Un carisma que Julián Álvarez no té. Això primer, i segon, perquè que jo sàpiga, Julián Álvarez es queda a l'Atlético perquè obligat.
0: Sí, sí.
1: Perquè
0: sí.
1: No
0: hi ha una altra manera de dir-ho.
1: Ell no volia anar a l'Arsenal i el Barça era impossible. És a dir, que sapiguem, Julián Álvarez ni ha canviat d'opinió ni sent cap remordiment, perquè el que volia, ho va dir al Mundial, el que volia era complir el seu somni. I en aquesta papeleta jo ho veig molt difícil. Primer, o sea, la sort que té ara és que l'Atlético juga 3 partits, el de demà i altres 2, fora del Metropolitano, 3 partits seguits, i li donarà temps una mica a, bueno, a tornar a entrenar-se, que ja ha tornat a entrenar-se, a jugar una miqueta...

0: que jo l'aficionat el comprenc. És a dir, que la teva estrella digui obertament que se'n vol anar a un altre club, per més que tu puguis entendre que el Barça és una mica més que l'Atlètic de Madrid, t'ha de tocar la moral com a aficionat, i sobretot si te les acaba menjant.
1: I amb Simeone, bueno, pues a partir d'ara és un matrimoni de conveniència.
0: Sí, però Simeone el necessita perquè Simeone, clar, com ell mateix reconeix, no en té cap de millor. Clar. Això és així.
1: Simeone el necessita, però Simeone és molt orgullós també, sí, i sí. Com el jugador no posi de la seva part, el jugador ha dit que després de 2 anys en ell, que es vol pirar, i ha deixat anar el seu entorn que no estava d'acord i que no li agradava el sistema tàctic de Simeone. És a dir, que a les primeres de canvi Simeone diria, mira, estic fart ja d'aquest...
0: Sí, sí, de manera pública Simeone jo crec que encara s'ha comportat prou. A veure com li va a Julián en la seva nova vida, no? En la seva vida d'abans amb l'Atlètic de Madrid. Roger, gràcies.
2: Adéu.
3: A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: Què és això? Aitana. Ah, sí?
2: Aitana.
0: Ah, pensava que només cantava la
1: Avui al Palau Sant Jordi.
4: No, sí. No, fa concerts i gires, només un concert.
0: Aquest estiu juraria que sí.
5: En fa uns quants de concerts seguits, no?
0: Això sí, 4 a Barcelona aquesta setmana. Sí.
1: Avui
0: mateix, pel que sembla, té més repertori que la superestrella. La Laia ha vingut a parlar-nos de Caballitos, al Camp Nou.
4: A veure, és que això, sí, no seria el més important, però és el que et fa més gràcia, clarament. És el que més crida l'atenció. Llavors passarem ràpid per la resta de coses que són importants i anem al tema que et fa gràcia. Ahir a la Junta es va decidir que haurien de portar a ratificar a l'assemblea que faran el 19 de setembre. Ja sabeu que és telemàtica, va haver-hi una discussió molt gran per si podia ser presencial o no, finalment telemàtica. Això no exclou que la propera que faran extraordinària pels nous estatuts ja intentin de nou que pugui ser presencial, però bé, la qüestió és que ratificaran diferents qüestions, entre elles qüestions econòmiques, com l'exercici, ja te'n parlaré al final, si vols, exercici econòmic, que per tu és un detall.
0: No, pel club és un detall que ha fet una nota pública i no dona ni una xifra. El detall serà per ells.
4: Anem per ordre. Què ratificaran aquesta assemblea? Evidentment, els directius que ja hi eren, que es van quedar com a junta interina, han d'estar ratificats. L'exercici econòmic l'han d'aprovar. És un exercici que és molt similar, pràcticament idèntic al de l'any passat, és a dir, tanquen l'exercici ordinari amb uns beneficis al voltant de 2 milions, vull dir, però són beneficis, i l'exercici global econòmic, el net, que li diuen, doncs, després impostos, és el que tanquen amb pèrdues com l'any passat. Mm. Són unes pèrdues bastant similars. L'any passat eren 17 milions de pèrdues, el global, doncs, similars, estarà per allà. És unes pèrdues que, si tu dius ara que parlàvem de diferents sortides aquest estiu, si haguessis tancat alguna sortida que no vas tancar en forma de traspàs...
0: Si Casado l'haguessis venut...
4: Per exemple, ja t'hauria quadrat tot.
0: Si l'haguessis venut abans del 30 de juny, entenc. Potser no,
4: jo crec que no, que hauries tancat. Però vaja, el cas, doncs aquests són els números. Tanquen l'ordinari en benefici, però pocs milions, però en benefici, el global en pèrdues. Similar a l'any passat, canvia els ingressos que han pujat a 1.000 milions. Què més es ratifica? L'ampliació de finançament de les obres al Camp Nou. Ja veurem quina és la xifra final, si demanen 500 milions o una mica més, o per on serà la xifra final, perquè han d'acabar de tancar-la del tot, però han de demanar més diners per fer les obres del Camp Nou. I llavors també han de ratificar diferents acords de patrocini. Aquell dels edificis que s'ha de fer a Dubai, que també servirà per patrocinar una part de la samarreta, i també han de ratificar un acord per fer un parc d'atraccions indoor al Camp Nou. Dic Camp Nou perquè aquest parc d'atraccions, que és, la propietat és de Babylon Park, que serà encarregat de fer aquest parc d'atraccions, estarà a la zona, ara mateix la idea, de la zona subterrània que hi haurà una gran entrada al Camp Nou, on es va fer, els oients, si hi ha algun oient que va anar a la presentació de la programació de Catalunya Ràdio, aquella zona, que hi haurà el hub, que hi ha uns grans boulevards subterranis.
0: El que serà el rebador del Camp Nou.
4: Sí, una mica. Doncs allà...
2: Per allà hi haurà la botiga i el museu, també, no?
4: També. Sí. Doncs hi haurà un espai de 1.000 metres quadrats.
0: Caram.
4: Sí, però
2: no
4: per atraccions no estan,
1: No hi ha lloc per a caballitos.
4: Destinat a aquest parc d'atraccions petit, indoor.
5: Però aquí no hi cap la muntanya russa.
4: Sí que hi cap, perquè la muntanya russa...

0: d'aquelles format petitó.
1: Ah.
0: Format petitó, que és una mica... Clar, està una mica enlairada, va pel sostre...
2: Per nens petits.
0: Sí, jo crec... Això
1: no hi podrem enfocat. Pujar, eh, nosaltres?
3: Va, clar,
1: nosaltres no, no potser fotran, sí, Sònia.
4: Quan aventura.
3: No et fotran el Shazam, el Camp Nou, ja, perquè
5: però,
3: si no...
5: I ara tu i jo potser sí,
2: però... Però, i escolta... Que
0: llavors, que bàsicament, aquest sí. Parc d'atraccions és allò típic, doncs, que tu... A vegades, en centres comercials ho veus, hi ha maquinet... Mira,
2: ens han posat imatges d'Esport 3.
0: És que és perfecte. Aquestes imatges que hi ha a Esport 3 és això.
3: És això, eh?
0: Vull dir, doncs, hi ha màquines més...
2: Un amusement park.
3: Hi ha... Piscina per pescar neguets?
0: No. Això és
3: un model de negoci, perquè
0: no,
3: és caríssim.
0: No, però això no és model.
3: És una...
0: Sí,
3: una
0: això és...
2: No. Sembles de regalar una andròmina d'aquelles. Un...
3: Sí, però...
0: No, però val molts ecos. Una joguina d'un euro, la pagues a 15.
2: Hi haurà paradeta de garrapinyades o no?
0: No, és que us...
2: I les gomes aquelles que botes...
0: Mira, veu? Mena... No, perquè a muntanya russa. Molta alçada.
6: Tu ets anant a la platja d'Aro, Bernat?
2: Platja d'Aro, Palamós, ah, pues Hermanos González.
3: El que ens estan ensenyant a
4: una petita muntanya russa.
3: És xulo.
0: És xulo, i qui no estigui veient Esport 3 per la ràdio, us heu d'imaginar doncs, el que us dèiem. Aquestes sales de màquines, de motos, videojocs de motos que tu puges una moto, de, com, que després són com atraccions, que volen simular les atraccions grans, però en format molt, molt petit. Està destinat a un públic familiar i amb nens de petitons fins a 7, 8, 9 anys, no més, perquè ja són més alts, ja no poden pujar. Aquestes atraccions són petites. Ara ves, un model de negoci que està funcionant en molts llocs.
3: No, no, he començat per aquí, després podem fer la conya amb els cavallitos i el que vulgueu, però
2: escolta,
3: qualsevol...
2: Encara de buscar les imatges avui d'Esport 3, s'ha de felicitar, perquè ha aconseguit un catàleg d'imatges.
0: No, és que jo crec que
2: això
0: és un Babylon Park de Madrid. El que hi ha a Madrid. Hi ha una a Madrid, hi ha a Londres, a Israel n'hi ha molts, perquè de fet, l'empresa és... La propietat és d'Israel i s'ha de ratificar perquè és una llicència a llarg termini que, evidentment, doncs, paguen uns diners i, a més, rebran un percentatge dels ingressos. Per això de passar per la setmana.
3: Oh, hosti! Sí. Espero que es passin de la meva mida, aquests.
0: A veure, potser el de Leganés, vaig a mirar...
3: Molt a mi,
0: Aquest potser està tenint molts metres quadrats els que esteu veient per Esport 3 i, per tant, us esteu emocionant. I aquí, de moment, som...
2: Jo aquí veig més de 1.000 metres.
0: Et dic una cosa, si el Barça percep que hi ha una emoció molt gran per aquest parc, potser ampli amb els 1.000 metres quadrats.
1: Va, i compte que no si escolta el teu costat d'avui, els amplia. Que...
2: Tu havies arribat
4: a
2: Gaudí. Tu havies arribat a Gaudí.
3: El Palau Blaugrana ha arribat un moment, no es pot no fer-se i fer un parc d'atraccions com Déu mana.
1: Tinc la dada, Laia, 1.200 metres quadrats al Babylon Park.
0: Doncs ens hi cap,
1: ens hi cap.
0: Els autos...
3: Veus, aquest de la cistelleta no m'ha agradat mai.
0: La cistelleta és a bàsica.
1: Però aquest hi serà segur.
0: Però aquest està molt bé, perquè aquest jugues, la cistelleta és a bàsica.
2: Has estat als cavallitos de Gràcia el Caspolino, es deia. A la parada de Gràcia dels ferrocarrils a dalt.
3: Ah, sí, a la Placídia. Fins fa no gaire i era noi. Bueno. Marquès, bona tarda.
4: Bona tarda, sí.
3: Que veig que fas que sí amb el cap.
4: Sí, perquè... Home,
1: estarà dient
3: que la zona... És que Gràcia, entre els de la Placídia, que hi eren tot l'any, després per la Festa Major els jardinets, a la plaça Joanic per Nadal n'acostumen a posar. Som un barri molt de cavallit.
2: Molt important que vigilin també una mica per això l'estètica, perquè amb aquestes fires d'estiu que ara comentàvem amb l'Oriol, a vegades veus unes decoracions amb uns personatges de Disney que diríem que no tenen exactament el copyright.
3: Però això ho faran amb llicències, no fotis.
2: Ja.
0: Però és que això...
2: Si fan cares de jugadors del Barça que s'hi assemblin una miqueta.
0: Però a veure, aquest parc d'atraccions és diferent a la fira, al concepte de fireta d'estiu de passeig de la platja. Vull dir que us esteu imaginant.
3: El que esteu volent dir la Laia és costa parar de dir cavallitos, perquè serà un miniparc d'atraccions professional i amb una inversió estrangera i que a més deixarà un volum de negoci, esperem que interessant al Barça, i a més s'entretindrà la mainada abans i després dels partits i fins i tot durant, si l'espectacle no acompanya.
0: Jo estic esperant a l'exposició d'aquest acord.
3: El que et puc prometre és que si quan això s'estreni encara hi som, que és molt suposar, farem un programa des dels cavallitos. Sí, això ho saben els xinos. Vull dir, no tinc un altre objectiu a la vida que aquest.
4: Per favor.
0: Home, això m'agrada molt. Mira que no m'agraden gaire les atraccions.
3: Va, que anem tardíssim. Laia, gràcies pel clínic.
0: Molt bé. Vinga, adeu-siau.
3: Suposo que deu ser la proximitat horària, però percebo que Agnès Marqués cada vegada és més proactiva en la temàtica del tot costa.
5: Sí, sí, jo estic integradíssima. Ja, si em deixéssiu, ja veuries.
3: Va, a les de 9, Catalunya nit, amb quins continguts?
5: Ah, no, el que fem primer és acompanyar tota aquella gent que ens està escoltant des del cotxe, perquè hi ha bastant problemes de trànsit, així que podem actualitzar la situació amb l'equip viari, amb la Mariluz García. Bona tarda, Mariluz.
7: Hola, bona tarda. Doncs encara queden uns 8-9 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Montornès en direcció Girona i molta intensitat fins la Roca del Vallès. És normal que els divendres a la tarda hi hagi retencions a la P7, però avui n'hi ha hagut més, perquè fins fa un parell d'hores hi havia un camió accidentat a l'altura de la Roca que ha donat a força complicacions, i això afecta també amb cues l'autopista del Maresme, on encara queda congestió entre Tiana i Montgat i també de Cabrera de Mar a Argentona en direcció Girona, també a la C60 Argentona en direcció Mataró, una petita retenció a la C65 a Llagostera per anar cap a la costa, i destaquem també la ronda litoral de Barcelona perquè hi ha un vehicle avariat a l'altura del port en sentit Besòs que està provocant retencions des de Zona Franca.
5: Gràcies, Mariluz. I després del Catalunya Nit explicarem que aquesta primera setmana de setembre s'acaba amb dos avisos que poden semblar contradictoris però que d'alguna manera estan relacionats, i és que avui hi ha una calor de rècord en alguns punts del país.
3: Avui és espantós.
5: Per ser setembre, en parlarem, i que les autoritats han emès un avís que hem d'estar preparats perquè els pròxims mesos el risc d'inundacions és molt elevat, pot ser una tardor molt i molt complicada, i fan una crida a l'autoprotecció. Per tant, això ho explicarem. S'ha anunciat una campanya que el que apel·la és a la ciutadania a fer cas dels avisos quan ens diuen que hi poden haver, doncs, aiguats sobtats, i també com actuar un cop ha deixat de ploure, fins i tot. En parlarem amb la catedràtica de Física de l'Atmosfera, Carme Llasat. Ella és una experta en aquests fenòmens tan i tan adversos i ens explicarà una mica. També li volem preguntar per aquest fenomen El Niño, que n'hem parlat tant en les últimes setmanes i mesos, n'hem sentit tant a parlar, a veure què és el que ens explica ella. Lògicament, passarem per Madrid per explicar que a Pedro Sánchez i la seva proposta de finançament, doncs, només el segueixen les Canàries i Catalunya. Explicarem com ha anat avui la reunió d'Hisenda amb tots els consellers de les comunitats autònomes. Només aquestes dues li han donat suport, les altres del Partit Popular i també Castella-La Manxa i Astúries, que són socialistes, tampoc no li han donat suport. I avui al Catalunya Nit explicarem que un dels menors de Manresa implicats en l'assassinat d'un home dimarts estava sota llibertat vigilada des del mes d'agost justament per una altra agressió. I el que ens preguntem és què vol dir estar en llibertat vigilada sent un menor a Catalunya. Això ho explicarem. I també aprofundirem en el concepte de proporcionalitat en cas d'ús de la força per part de la policia, perquè hi ha dos Mossos d'Esquadra que estan processats en el cas, potser el coneixereu, ho recordareu, en el cas del pistoler de Tarragona. En tot cas, era una persona que va actuar amb una pistola, va agredir unes persones, els Mossos hi van intervenir, el van malferir, va quedar tan malferit que tenia un dolor insuportable que li va permetre demanar l'eutanàsia i li va ser aplicada. Ara. Doncs bé, en aquest cas, hi ha un jutge que considera que els Mossos no van actuar de manera proporcionada i estan processats. I res, moltes altres coses, però per combatre la calor, res com entrar a una sala de cinema, farem les estrenes amb en Marc Garriga.
3: Els divendres. És gairebé cita obligada. A la, com ho és, sintonitzar a les 9 quan acabi el Tot Costa el Catalunya Nit amb l'Agnès Marqués i el Manel Elias. Gràcies, Agnès.
5: A vosaltres.
8: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
9: Amb Sònia Gelmà.
1: A veure, que tenim moltes coses per començar. Partits ja acabats. El debut al Mundial Femení de Bàsquet de la selecció espanyola ha guanyat a Alemanya de 30, 83, 53. A la Supercopa Ibèrica, el Barça d'handbol ha guanyat les semifinals contra el Porto 39-37. Es classifica per la final. Ara, aquesta hora, fa 8 minuts, ha arrencat la Lliga Anglesa Femenina amb el London City Manchester United, amb la gran novetat que Alexia Putellas ha comprat els drets de la Lliga Anglesa i els estan oferint a través del seu canal de televisió, que serà Eleven TV. La curiositat és que ho fan a través, de moment, del canal de Mundo Maldini.
3: Ha comprat tots,
1: sí, sí,
3: tots per l'estat espanyol?
1: No, tots els de la Lliga Anglesa per l'estat espanyol. Espanyol.
3: Home, has dit, t'ha comprat els drets i he pensat...
1: Bueno, ha comprat els drets per emetre'ls aquí. Val, sí, val. Sí, no, crec que a Anglaterra tenen els seus propis canals.
3: M'ho imaginava, no, però... Sí.
1: El cas és que ho fan a través del canal de Mundo Maldini, i el que podem assegurar és que probablement Maldini no l'estigui seguint, perquè és un home que s'ha...
10: Que no li agrada gens el futbol femení.
1: Que ni el segueix ni el seguirà. Per tant, deduïm que això que es dona avui pel seu canal no l'està
3: mirant. Home, el que és estrany és que compris els drets internet si no tinguis el teu propi canal. Dic jo,
1: bé, és, no sé han fet un acord, no sé si per aquest primer partit, perquè tot plegat s'ha sabut avui, potser els hi ha agafat una ràpid. Mica... Sí.
6: 1-0, que van de marcar.
1: Doncs, clar, jo com que l'estic seguint pel canal d'Alexia Botellas, t'haig de dir que de moment van 0-0, Oriol, minut 9. No. Dic que ara mateix, aquí mira, arribem, clar.
2: Qui més juga a l'equip de l'Alexia?
1: Està jugant Mapi León, per exemple, i jo crec que Jana no és titular avui, que és una altra de les exjugadores del Barça que tenen el London City, d'altres futbolistes. És un partit bastant interessant aquest que s'està jugant ara mateix. De moment, primer gol per part del London City, com ens ha avançat en exclusiva
6: Oriol Domènech. Si aguantes una miqueta més, en veuràs un altre.
1: Oriol, sisplau, no ens passi spoiler, perquè pot ser que hi hagi gent que estigui sentint el tot costa perquè ho tingui posat, com nosaltres aquí. I al marge d'això, Andrés Iniesta, avui s'han posat a la venda les entrades per l'exposició que es farà a Barcelona sobre la figura d'Andrés Iniesta, una exposició interactiva que es podrà visitar a l'antic edifici de l'IMAX a Barcelona des de finals de setembre fins al gener del 27.
3: Molt bé.
1: Jo crec que amb això, ara després t'explico l'11 del Betis Madrid.
3: Doncs vinga, no perdem més temps.
8: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
3: D'aquí a 49 minuts, a l'estadi de la Cartuja, on juga el Betis les últimes temporades. Betis-Madrid, Sònia, amb quin 11 per part de Mourinho?
1: Doncs mira, queden a la banqueta, repeteix a la banqueta per dir-ho així, Diomandé, i torna també Bernardo Silva. L'11 de Mourinho amb Courtois a la porteria, amb Dumfries, Konaté, Housen i Cucurella en defensa. Dumfries per Trent respecte al partit contra el Màlaga. Mig del camp repeteix Camavinga acompanyant amb Valverde, amb Bellingham a la mitja punta, i a dalt també a la banda dreta s'hi manté Arda Güler amb Mbappé i Vinícius. Aquest és l'11 de Madrid. Per part del Betis, destacar que Isco és titular.
3: Diomandé jugarà poquíssim, i si no, el temps. Què, Gemma, què et sembla aquest 11 i sobretot aquest inici de temporada del Madrid?
10: L'11B, bueno, lo de Diomandé és que ja no és sorpresa. O sea, està deixant de ser una sorpresa.
3: Bé, ha d'arribar, també, però és que jo crec que un equip amb Diomandé, Mbappé i Vinícius no s'aguanta, o Mourinho no el sap aguantar.
10: Pues ja l'haurà de posar, perquè han pagat molts diners per aquest jugador, i jo crec que Florentino ahí dirà...
3: Bé, sí que el posarà,
10: Hola, José.
3: Però que vull dir que el dia del Clàssic no jugarà Diomandé.
10: Bueno, ja veurem.
2: De titular, vols dir?
3: Sí, home, clar.
10: Ja veurem.
3: Clar, però un tio de 140 milions no el tens. Ja sé que ara juguen 17, 16, però no el tens per ficar-lo al minut 70.
6: Uh-huh. Però és un luxe, tenir un jugador així que et surti al minut 70.
3: Sí. Bueno, sí, sí. Un asiàtic, afegiria jo.
2: Un luxe asiàtic, sí. No que el jugador sí.
3: No.
2: Sí.
10: I
2: no
10: respecte al Madrid, pues que és... Pues això, que estem a la jornada 3, que falta un món, sí, han començat molt bé, però ha tingut molt poca oposició. A veure avui davant el Betis, que, bueno, que té una mica més de ulls, de cara i ulls que els altres partits, però...
3: Tot i que ve de perdre contra el Llevant, que és un resultat una mica com estrany, però a veure què passa. Però,
10: bueno, Bellingham està millor, Vinícius encara no està entonat, i segueixo pensant que, bueno, que els problemes que tenien la temporada passada els segueixen tenint, que és el mig centre. Tant de bo Rodri hagués... fitxat per el Madrid, perquè en aquest cas les hagués solucionat el problema que tenen i que segueixen tenint, però no ha pogut ser, doncs no ha pogut ser.
3: Ens espera una protagonista i per tant us acomiadaré, però abans l'Oriol havia demanat tanda per... No hi ha Torracollons encara, esperem que n'hi hagi, però l'Oriol té una sèrie de retrets.
6: No, tenia molts comentaris.
3: Molts comentaris? Doncs selecciona'n un.
6: Com que... És una cantarella que he sentit moltes vegades i que tu l'altre dia vas repetir, no sé quin dia ho vas dir. que el Barça de Romario va jugar pitjor que el...
3: Home, per mi és indiscutible.
1: Sí, jo estic d'acord amb el Costa, per una vegada i sense que serveixi
2: de precedent. El Barça de Romario va jugar pitjor...
3: que l'anterior.
1: Sí.
3: Per mi el Barça sense Romario era una meravella jugant a futbol.
2: Per mi el Barça de Romario fa el millor partit de la història del Dream Team.
6: El millor partit de la història del Dream Team és el Dinamo de Kiev.
3: D'acord, però la normalitat era...
6: El 5-0 del Madrid, el debut de Romario contra la Real Societat.
1: El Barça de Romario de tant en tant prescindíem de l'Eudrup, i això és important.
3: Els resultats...
6: Aquest és un altre tema.
1: És un tema... Van jugar millor amb l'Eudrup.
6: Dels 20 millors partits del Dream Team i el d'any que se'n surten més i amb diferència és l'any de Romario.
3: És veritat, però els resultats són molt millors amb Romario perquè tenim una sèrie de golejades, inclòs el partit del Dinamo de Kiev, que tots el recordem, amb Romario. Però la fluïdesa de l'equip i com jugava futbol i que l'equip no jugava només per un rematador... Vaja, per mi no hi ha ni discussió.
1: A l'aturada per seleccions
3: podem fer aquest debat
1: sí. I uns quants més.
2: Sí. La semifinal de Champions amb contra l'Oporto.
6: Aquell dia contra l'Atlètic de Madrid que Romario i tots com van tornar bojos cada matí, 5-2 o 5-3.
2: L'últim partit de Lliga contra el Sevilla, el 5-2.
3: Però aquell partit de l'Atlètic de Madrid, que tots el recordem, allò és campixa.
2: Però sense Romario també hi havia hagut partits amb l'Atlètic de Madrid que eren campixa, 4-3.
3: Escolta, que també és una opinió que jo tinc claríssima, però veig que vosaltres la teniu claríssima a la inversa, tampoc ens matarem aquí.
6: Oriol... No, jo crec que és una canteria que ha quedat per la història,
3: però
6: crec que molt poc fonamentada.
3: Jo no sé si ho diu gaire gent, jo ho tinc claríssim.
6: Sí, ho he sentit més vegades, que amb Romario l'equip va jugar pitjor.
1: Sí.
3: Bé, en fi, a l'aturada farem aquest debat. Oriol Domènech, Bernat Soler, Gemma Herrero, gràcies.
10: Un plaer. Adéu.
11: Amb qui estaràs aquesta nit? Qui dorm amb tu?
3: Hem quedat pendents d'aquest Madrid, d'aquest Betis-Madrid, que arrenca d'aquí 3/4 d'hora. Demà a les 12, a la Lliga F, tenim un duel català. Un Espanyol-Badalona, el primer enfrontament entre catalans de la màxima categoria del futbol femení estatal. I tinc en línia una jugadora de l'Espanyol. Ona Baradat, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
3: Com estem? Com va aquest inici de temporada de Lliga F?
12: Bé, molt bé. Ja el primer partit la setmana passada, amb moltes ganes i il·lusió per tot el que ve.
3: Tot i que es va saldar amb una derrota cruel a última hora a Eibar, això fa que encareu el partit d'aquest dissabte contra el Badalona amb un especial ànim, o el fet que hi hagi ja rivalitat de proximitat ja és suficient?
12: Bueno, al final nosaltres volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i... qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
1: Uh-huh. Ona, hi ha hagut molts canvis a l'equip, si no m'equivoco són 11 les altes, les incorporacions. Això fa que costi una mica més l'adaptació en aquest inici de temporada?
12: Bueno, al final, pues, les jugadores noves sí que al principi costa una mica més adaptar-se al joc que es demana, però totes les jugadores estan aquí per sumar, estan donant-ho tot i això es veu al camp, que al final... I sobretot també entre nosaltres. Hi ha molt bon rotllo, estem molt contentes amb totes les noves incorporacions.
1: Mm. Clar, amb tants canvis, tu ets molt jove, tens 22 anys i és la teva segona temporada a l'Espanyol, però pràcticament una veterana.
12: Pues sí, la veritat que sí que va marxar molta gent la temporada passada i sí, jo pues, potser soc de les que s'han quedat més, però bueno, totes tenim molt bon rotllo i no... Totes estem igual, o sigui, estem molt bé. Les noves incorporacions sembla que portin aquí ja un any. Uh-huh. Estem molt contentes.
3: Va, pregunta tòpica de principi de temporada. De les que han arribat, quina no coneixies gaire i dius, caram, quin bon fitxatge que hem fet?
12: Pues Anita Marcos sí que sabia qui era pel nom, però m'ha sorprès molt. O sigui, té molt gol. No sé, a mi estic molt contenta perquè al final... Pues és una jugadora que ataca molt bé el primer pal i això a mi m'agrada molt perquè per la posició que jugo jo, tindre algú allí de referència pues, fa que tinguis la visió molt fixada on has d'enviar la pilota.
1: Uh-huh. Quines aspiracions té l'Espanyol aquesta temporada? Aquesta setmana comentàvem que alguns dels fitxatges són molt bons reforços i comentàvem aquí al Tot Costa que potser l'Espanyol pot mirar una mica més cap amunt. Potser costa de dir-ho després de la primera derrota, la primera jornada, però que més enllà de salvar-se, aquesta temporada es pot aspirar a alguna cosa més.
12: Sí, l'objectiu al final sí que és salvar la categoria, però nosaltres i amb l'equip que tenim volem més, volem aspirar al màxim possible, estar allà dalt. Crec que l'any passat podíem haver optat a més i aquest any pues, anem a per això i a donar-ho tot per aconseguir el que volem, que és estar allà dalt.
3: De vegades, amb tants canvis a la plantilla, costa una mica d'encaixar les peces. La part bona, dic jo, és que l'entrenadora no només continua, sinó que ha renovat. Entenc que això dona una certa estabilitat i una sensació de continuïtat.
12: Sí, clar, al final pues, el projecte que ella es manté i tot segueix en la mateixa línia, això és molt positiu també per les jugadores, perquè al final pues, fa que el camí pues, no es desviï, que continuï en la mateixa direcció.
3: Evidentment hem preguntat a l'Ona Baradat per aquest inici de temporada de l'Espanyol, tenint en compte que us enfronteu al Badalona. Deixa'm que et pregunti per com les veus en la distància, si fins i tot un equip amb qui podeu competir per aspiracions més o menys similars.
12: Clar, nosaltres o sigui, volem aspirar al màxim i l'equip que se'n sigui davant pues, sortirem a per tot. Al final sí que la temporada passada van quedar per sobre nostre, però nosaltres volem estar allí i poder competir contra qui sigui.
1: Uh-huh. El Badalona ja ha arribat, ha retornat a la Lliga F un símbol en el seu dia del mig del camp del Barça, com és Vicky Losada. Clar, no sé si eres molt petita, si tu vas arribar a coincidir amb la Vicky al Barça, Ona.
12: No vaig coincidir amb ella, uh-huh. Però bueno, al final és un referent del futbol femení, tothom la coneix i és una jugadora a molt nivell, que bueno, pues al final ha tornat a la Lliga F i segur que bueno, pues la veurem fent uh-huh. el que ella sap fer.
1: Uh-huh. Tu vas arribar a tenir minuts al primer equip del Barça i és veritat que després va venir aquella desafortunada lesió al genoll que potser et va frenar la progressió. Quan veus ara que hi ha tanta aposta del Barça per la joventut, et fa una mica d'enveja de dir podria haver estat jo una mica de paciència una mica més allà?
12: Bueno, al final pues, són moments i són situacions que toca viure i al final pues, jo ara estic aquí a l'Espanyol, l'oportunitat que m'han donat jo l'aprofito i l'aprofitaré al màxim, així que jo tinc la mentalitat ficada aquí i per l'equip i per guanyar el que sigui, per estar allà dalt, que és el que volem. I per res, jo estic molt contenta.
3: Uh-huh. Doncs l'Ona Baradat, que ara fa una mica més d'un any va canviar el Barça per l'Espanyol i ja veieu que està encantada de la vida i il·lusionada amb aquesta temporada que comença. I de cara a aquest duel català d'aquest dissabte al migdia a la Dani Jarque, aquest Espanyol Badalona. Ona, gràcies, sort i una abraçada.
12: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
3: Demà al migdia aquest duel català entre l'Espanyol i el Badalona. Demà a la tarda, ja en horari tot gira, Sporting de Gijón, Girona. El Solà ja és a Gijón. Hola, Edu, bona tarda.
13: Hola, què tal? Com esteu? Bona tarda.
3: Quina és l'última hora de l'equip gironista per visitar l'Sporting?
13: Doncs que han fet el viatge aquesta tarda amb una novetat important a la convocatòria. Les entrades de Carles Pérez, de Mate i de Mauro Furtado, que no havien estat a la llista de convocats a l'últim partit contra les Palmes. La baixa de Justin, que s'ha fet una lesió muscular al quàdriceps, sembla que no seria pas greu, però avui no ha pogut entrar a la llista de convocats i amb aquesta convocatòria tampoc hi és Unai, que no ha arribat en bones condicions, ni tampoc Porto, que està lesionat. Mirarà el Girona d'aconseguir la primera victòria fora de casa d'aquesta temporada al camp d'un Sporting de Gijón, que és un dels co-líders, que té 7 punts a la classificació, que encara no ha encaixat cap gol en els 3 partits que ha disputat, i davant un Girona que ja coneix tots els gustos. Una victòria, un empat i una derrota.
3: Molt bé, doncs a veure si demà toca victòria a fora de casa. Gràcies, Edu.
13: Adeu.
3: Farem una pausa i marxem cap a Andorra. Ens hi espera Joel Parra. Ara venim.
14: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
15: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
16: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
15: Tota la informació a manresaturisme.cat.
17: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
18: A la França ocupada, una noia jueva fuig dels nazis.
19: Sara, sé com sortir d'aquí.
18: Només per ser amable, el Julien és molt valent.
19: Perquè quan l'amabilitat et pot costar la vida, és com un miracle.
20: Visca la humanitat.
18: Ales Blanques és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
20: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
3: Temps pel bàsquet i, com us deia, per marxar a Andorra, en camp, on el Barça de bàsquet està fent aquests dies el seu estatge de pretemporada, i tinc l'Ernest al costat d'un dels homes forts del nou Barça. Hola, Ernest, bona tarda.
21: Com estem, Jordi? Doncs sí, fort més que jo, segur, i d'altra banda fort perquè serà un dels capitans de la plantilla aquesta temporada, que, i a més ha passat el Joel Parra a ser un dels veterans, perquè hi ha hagut tants canvis aquest any que automàticament passes a ser ja, doncs, un jugador amb galons i, els clar, els nous que han vingut, perquè són quasi tots nous. Un m'ha dit que ha anat a los caracoles, el Tyrese Martin, s'han d'integrar i tu tindràs, Joel, aquí un paper important, eh?
22: Sí, sí, al final nosaltres el que tindrem que fer és intentar que s'involuquin el més ràpid possible, perquè al final doncs, és tot nou per ells, és el primer cop que estan aquí a Europa, el primer cop que estan aquí a Espanya, a Barcelona, no? I, bueno, crec que al final és la funció que tenim ja només com a capitans, sinó també com a veterans.
21: Jordi, Sonia, us escoltes ja el Joel.
3: Joel, bona tarda.
22: Bona tarda.
3: Per fi tota la plantilla al complet a Andorra. Ara parlarem de tu, eh? Però més que temps per conjuntar-vos com a equip, ara ho deies, gairebé primer caldrà que us conegueu tots plegats. T'havia passat mai arribar a un inici de temporada amb 11 jugadors nous?
22: No, la veritat és el primer cop que em passa, però bueno, la veritat que molt il·lusionant, amb moltes ganes, no, de que comenci la temporada. Crec que al final aquesta setmana aquí al camp ens anirà bé per conèixer-nos, per saber el que volem, els objectius que volem marcar-nos aquesta temporada. Així et dic, amb moltes ganes i molt content.
1: No es poseu allò d'un pòstit cadascú amb el nom per no confondre'ns, bueno, eh? Ja te'ls coneixes a tots, ja.
22: Crec que encara el necessitem, eh? Encara els primers entrenaments, encara no... Els noms són complicats, tenen aquí cognoms una mica difícils i els necessitaríem, la veritat, però bueno, et dic, content, perquè crec que els primers entrenaments doncs, han sigut bastant bons, molt competitius, la gent ha vingut amb moltes ganes d'aprendre, no? I deixar-se aconsellar, doncs en aquest sentit crec que és un bon inici.
3: Ara parlarem de les possibilitats de l'equip, però amb les sortides de Satoransky i la Provítola, que eren els dos primers capitans de l'any passat, ara ho deia l'Ernest, passes a ser ja pes pesant. Kevin Panther serà el primer capità i tu el segon. Et sents preparat, dos anys després d'arribar al Palau, per liderar tot aquest procés de reconstrucció?
22: Sí, i tant que sí, que em sento preparat, però ja et dic, crec que al final la figura del capità es demostra a pista i es demostra el dia a dia. Treballant amb exemple, arribant al primer, anant a l'últim, no? I crec que en aquest sentit, doncs, bueno, em sento preparat, crec que és una responsabilitat que m'agrada tindre, però ja et dic, al final crec que el que és ser capità es té que demostrar a la pista i no perquè siguis capità ja tens un privilegi, es té que demostrar el dia a dia.
21: Aquest ha sigut un estiu bastant convuls en el moment en què el Barça semblava que anava a fitxar Galbiati, finalment no, i després hi van haver jugadors com Xenguelia que van saltar, i va haver aquella setmana que va ser doncs, de terror, perquè es va fins i tot, molta gent pensava que fins i tot Joel Parra es plantejaria marxar, finalment ha renovat, però en algun moment això va passar pel teu rang de possibilitats, deixar el Barça veient que tothom marxava?
22: No, aviam, sí, és veritat que, doncs, que van haver-hi interès i ofertes d'altres equips. L'únic que vam fer va ser sentar-nos amb el meu entorn, amb la meva família, no? I valorar quina eren les millors opcions. I en tot moment la millor opció era quedar-se aquí al Barça, de seguir creixent com a jugador, com a persona, i crec que la millor manera de fer-ho era de la mà del Barça. En aquest sentit, ja et dic, molt content per la confiança que estan depositant en mi al club, i ara l'única forma que hi ha és aquesta confiança que m'estan donant, doncs transmetre-la a la pista i en el dia a dia.
3: No es poden dir les altres opcions, o ja no val la pena comentar-les?
22: Bueno, no val la pena, però les que van sortir ja per redes socials d'arreu, o sigui, al final ja tothom ho sap.
1: És evident que el club ha apostat per començar un projecte pràcticament de zero, nou mànager, nou entrenador, 11 fitxatges que ara comentàvem. Caldrà que el Palau tingui paciència.
22: Caldrà que tingui paciència, però també sabem on estem. I sabem que aquí, des del primer moment, tens que competir i guanyar. Doncs en aquest sentit, també és una mica la responsabilitat nostra, no?, d'intentar, com he dit abans, no?, ajudar els nous jugadors i a l'estaf a integrar-se el més ràpid possible, perquè sabem on estem i sabem la responsabilitat que tenim. Crec que tenim un inici molt il·lusionant, com és la Lliga Catalana, que al final doncs, sembla que sigui un títol sense importància, però els que estem aquí i portem temps sabem l'important que és per al club, per l'aficionat, i després tens una Supercopa, no? Una Supercopa on comença ja competir per un títol, i crec que guanyar-la seria una injecció de moral ja no només per la plantilla, sinó també per l'aficionat que al final doncs, porten 3 anys patint com estem patint nosaltres aquí dintre.
0: Tot just acabes de tornar de Finestra Internacional, t'incorpores juntament amb tota la resta de la plantilla, com dèiem. Has tingut temps de parlar amb calma amb Sekulić per saber quin tipus d'equip vol, a què vol jugar?
22: Sí. Com he dit abans, aquesta setmana aquí al camp ens anirà molt bé per marcar els objectius que volem marcar durant la temporada, sentar les bases de l'equip, els rols de cada un. Doncs bueno, volem marcar un ritme molt alt, molt físic, una mica doncs, ja es veu la plantilla com està formada per aquest estil de joc. Però ja et dic, al final això és anar dia a dia treballant miqueta a miqueta i anar creixent com a equip.
21: Només perquè no quedi penjant d'una pregunta anterior d'aquests clubs que s'havien interessat pel Joel Parra, el Fenerbahçe i el València són dels que tinc entès que van preguntar. I ara jo, Joel, et pregunto per aquests jugadors que han arribat nous, n'hi ha algun que t'hagi impressionat especialment? Perquè molts, la veritat és que la gent no els coneix, però per exemple Tyrese Martin és conegut. Quin dels jugadors que han arribat dius, compte que aquí hi ha un top?
22: Aviam, està clar que al final en Tyrese és un jugador top, és un jugador que ha estat molts anys a la NBA i té molts punts a les mans, però bueno, m'ha agradat bastant aquests dies a l'Olivier, al finlandès. La veritat que bueno, crec que és un jugador que donarà de parlar, perquè crec que és un jugador que no li fa falta molt la bola i crec que a l'aficionat del Barça i del Palau li agradarà, perquè és un jugador molt físic, amb molta intensitat i bueno, crec que ens ajudarà bastant, la veritat.
21: Espera, ha dit Olivier. Digue'm com s'ha de pronunciar el cognom d'Olivier.
22: Ni me'l sé, imagina't. És que
21: ell que mou o alguna cosa així.
22: És que dolent. Que dolent ets, amb els noms encara, però amb els cognoms, l'altre dia que estava creant el grup de jugadors per guardar-los al mòbil, mare meva.
0: Escolta'm, t'hem preguntat pels que han arribat, dels que han marxat, que també en són uns quants, n'hi ha algun que diguis, ostres, aquest deixa una empremta, que un buit que serà difícil d'omplir?
22: No, bueno, al final doncs jugadors que ja portaven temps aquí al Palau i al club, no?, com és en la Provitola o en Sato, no?, doncs són jugadors que al final porten molt de temps, que sabien perfectament com era la casa, i doncs bueno, se'ls trobarà a faltar, però bueno, crec que al final això ja és el passat. Tenim aquí un nou projecte, un projecte amb molta il·lusió, molt ambiciós, i crec que tenim que deixar enrere el passat d'aquest sentit.
0: Ara que parlem de novetats a la plantilla, recordo en alguna entrevista anterior amb tu de parlar del rol de revulsiu en què t'havies instal·lat. Creus que t'ha arribat el moment de que ja pensem en tu com un titular, un jugador que es tira del carro?
22: Bueno, amb la nova extensió que he fet, una de les intencions era aquesta, però al final això és, com he dit abans, es demostra en el dia a dia, es demostra des del primer partit que tinguem, com és el del diumenge, però bueno, jo seguiré sent el mateix Joel de sempre, amb aquestes ganes de lluitar, de competir, de deixar-se la pell en cada possessió, i després aniran arribant els galons, no? Però ja et dic, al final no descobrirem ara com soc com jugador, però sí que és vital, doncs, bueno, que en aquest sentit doncs, tens una mica més de responsabilitat, i és una responsabilitat que m'agrada tindre.
21: El Tosan, com li diem? El Tosan, un dels nous fitxatges.
22: Tosan, és que et dic Tosan, perquè també el cognom també és divertit.
21: Aquell ho ha fet, també és un dels jugadors que sembla que és una de les sorpreses, no? Perquè més o menys el Tyrus i el Justin Robinson, que ve de París, Euroliga, aquests més o menys ja t'esperes coses. L'Umoja Gibson doncs també té coses, però l'Olivier i el Tosan són dos jugadors que jo penso que la gent no s'espera i ho faran molt bé.
22: Sí, la veritat, com he dit abans, estic bastant content perquè des del primer dia, doncs, una mica, no, ja anem agafant els rols que volen cadascú, i la veritat que en aquest sentit, doncs, bueno, això és molt important per sentar ja les bases de l'equip, i ja et dic, crec que tenim jugadors que la gent no coneix i que potser doncs no es confia molt en ells, però ja et dic, aquesta setmana que portem d'entrenaments, la veritat que tenim una plantilla molt competitiva i una plantilla molt il·lusionant per fer grans coses aquest any.
1: Joel, m'ha generat una curiositat amb això del grup de WhatsApp. En quin idioma es parla en aquest grup?
22: No, anglès. Aquest any el català poc.
1: El català poc. Però és només aquest, és a dir, els grups de l'any passat i d'anterior sí que es parlava, o normalment és en anglès, en això del bàsquet.
22: A veure, el dia a dia és més en anglès, però sí, és que els anys anteriors que jo he estat aquí al club, doncs, per exemple, el meu primer any el tindrà en Paulí, l'està també a l'Àlex Abrines, que també parlava català, doncs es parlava una miqueta més, no? Però bueno, anglès i castellà. Al final també tenim aquí aquest any, doncs, en Darío, a l'Oleg, en Balcerowski, a l'Agustín i en Juan, que també parlem castellà en aquest sentit, així que, bueno, una mica un popurrí.
21: I no, en català perquè... només amb el metge, amb el Jordi Puig allí, és l'únic, i espero que no hi haguis de parlar gaire.
22: Exacte, espero, ens l'estimem molt, però espero que no tinguem que visitar-lo molt.
1: I aquest grup per què serveix, bàsicament? Per dir els horaris d'entrenaments o aquí també van les multes?
22: No, aquest grup és més personal, és més només de jugadors i bueno, per les nostres coses que es queden dintre del vestuari.
1: Molt bé.
0: Joel, el calendari, ara ho deies, no dona treva. La setmana vinent Lliga Catalana, la següent Supercopa a Badalona, ja el següent arrencant la Lliga i l'Eurolliga. Quant de temps calcules que es necessita perquè la màquina funcioni?
22: Bueno, espero que sigui el més aviat possible, però bueno, crec que també hem de ser conscients, no, del que us estic dient abans, que al final som 11 jugadors nous, 11 jugadors que no coneixen Europa, que no coneixen la CB, doncs estic segur que ens costarà al principi, però bueno, crec que també aquestes setmanes, abans de la Supercopa, ens anirà bé perquè la gent vagi coneixent el nostre estil de joc, que es vagin adaptant a la Lliga, però bueno, al final, com he dit abans, sabem on estem i la responsabilitat que porta estar aquí un club com el Barça, i doncs l'exigència és màxima, i doncs ja des del primer partit, que és la Lliga Catalana, tenim que estar preparats. Crec que al final tenim que anar creixent mica en mica durant la temporada, no? però bueno, està clar que els primers partits, doncs, cometrem més errors de lo normal, però bueno, per això també es tracta, no, d'anar entrenant i d'anar confeccionant la plantilla i confeccionant els sistemes perquè arribem a les dates importants, no? De la millor forma possible.
0: Ernest, remates tu.
21: Bé, el primer gran torneig de la temporada, bé, ja el primer oficial, que és la Lliga Catalana, la setmana que ve, i aquí doncs hi ha 6 equips. El segon, el Barça, el tercer, la Penya, també tenim doncs el Manresa, el Girona, el Lleida, l'Andorra, i llavors tenim una Supercopa a Badalona que no hi ha al Madrid.
22: No està al Madrid, està clar, però bueno, hi ha equips d'exigència com és el València, el Baskonia i la Penya, no? Sobretot juguen ells a casa, però com he dit... Primera oportunitat de guanyar un títol i tenim que estar a per totes. Crec que tenim una gran oportunitat i, com he dit abans, crec que seria una injecció de molta moral, ja no només per nosaltres com a per la plantilla, sinó també per l'aficionat.
0: Parles de títols que encara no has guanyat cap amb el Barça. Demanar títols de manera immediata a aquest equip tan nou i rejuvenit seria injust?
22: Com he dit abans, sí que seria una mica injust en el sentit, perquè al final som molts jugadors nous i ens costarà el nostre temps d'adaptar-nos, però sabem de l'exigència i la responsabilitat que es porta estar aquí al Barça. Així que en aquest sentit és injust i alhora no. Crec que tots els que estem aquí som conscients on estem i tenim que lluitar i competir per tots els títols. Arribem de la forma que arribem.
0: Joel Parra, moltíssimes gràcies i tota la sort del món per la temporada que comença.
22: Moltes gràcies.
4: El cinquè quart.
0: Ja hem parlat amb Joel Parra des d'Andorra. L'Ernest encara hi és. Saludo als altres dos membres del Big Three. Laura Antoja, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Xavi Ballesteros, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Com anem? Tot bé? Ha anat bé l'estiu?
5: Tot bé. Molt bé.
0: Ganes de bàsquet, m'imagino. De fet, ja estem assistint a diversos tornejos de pretemporada. Hi jugaven el Manresa i la Penya. Ara estan jugant el Lleida i l'Ulm. I començo pel Barça, a tomb d'aquesta entrevista amb Joel Parra. Què us sembla aquest Barça amb 11 cares noves que en podrien arribar a ser 12 si arriba un altre 5? Quina fila us fa? Perquè ja veieu que Joel Parra, poc menys que ens ha explicat, que encara s'estan coneixent, encara s'estan aprenent els noms.
23: Pla de saber, és un equip, això sí, més jove, més versàtil. Avui es comentava a Andorra que hem passat d'un equip on quasi tothom són pares a un equip on quasi ningú és pare, i per tant, i també un equip amb ambició, que no ha guanyat res i que no té experiència a Europa, per tant, força, energia, i a partir d'aquí, doncs, sí que hi ha una línia editorial. Fins ara es fitxaven noms de rendiment immediat, però que a llarg termini, doncs, la temporada es feia molt llarga, i aquests potser no són de rendiment immediat i, per tant, potser són de rendiment futur. Veurem. De moment, una gran incògnita, impossible contestar això.
0: Quina impressió et fa a tu, Laura? Bé, anava a dir, t'imagino com a entrenadora amb 11 cares noves, però clar, és que l'entrenador també és nou. No sé si en aquest cas ja és millor. Ja arribo jo nou, doncs que siguin tots nous, i sobretot el que era una evidència és que calia canviar la dinàmica de les últimes temporades.
5: Està claríssim que el que sí que han fet és un passar pàgina, saps? O sigui, aquí hi ha hagut un canvi d'identitat, un canvi de mentalitat i de club, eh? Perquè per fer aquesta aposta jo crec que el Barça feia molts anys, o si potser no ho he vist mai, de fer una aposta tan arriscada amb jugadors sense noms, no? Sense grans estrelles. Ens queda el Kevin Panther com a gran referent, però hauran d'anar apareixent jugadors que són, com deia l'Ernest, una gran incògnita i que com a equip, com a entrenador, doncs poses una filosofia nova, poses unes idees noves, els jugadors que ja hi eren, sabent que també hi ha un entrenador nou molt més oberts també, doncs a veure com estructuren l'equip i quina manera de jugar tindran. Però també us dic, hi ha una cosa importantíssima, jo com a entrenadora del Barça, però jo com a entrenadora rival del Barça, també tindria molts problemes.
0: Clar.
5: Perquè, evidentment, els scoutings, la coneixença d'aquests jugadors, el com es poden anar desenvolupant, tota aquesta història és molt complicada de trobar, eh? O sigui que, bueno, tindrem el factor sorpresa inicial, però alhora el factor, doncs, de molt poca cohesió i de veure com aquest equip va creixent de menys a més.
0: Clar, clar, és evident que si tot just dimecres van fer el primer entrenament junts, doncs el Barça que veurem a la Lliga Catalana de la setmana vinent, de la Supercopa, fins i tot de mitjans de setembre, vaja, serà un Barça en xancletes, com qui diu, per descomptat, totalment per fer. I Xavi, com deia Joel Parra, tothom és conscient de l'exigència de jugar al Barça, però caldrà tenir paciència.
7: Sí, jo crec que hi havia una frase que deia el Joel Parra avui, que era molt divertida, diu, ostres, és que semblava molt al revés, hem arribat al Darío Brizuela i jo, semblava que arribéssim amb un equip nou, no? En plan, ostres, que acabem d'arribar, i no, és que ells ja hi eren, no? El que passa que hi ha tants jugadors nous que això s'ha convertit una miqueta en un equip internacional. Crec que hi ha una cosa molt important, i ho comentava l'Ernest, es va prescindir d'un jugador que semblava que podia arribar a la penya, al Barça, com era Mike James. Per què? Doncs perquè el que sí que han buscat, i el perfil és aquest, no hi ha cap jugador que ja tingui la feina feta, que ja tingui el sou guanyat, que no tingui la capacitat i l'ambició de dir, escolta'm, aquí en el Barça aquest any, els 11 que heu arribat, us heu de tirar al terra per totes les pilotes, que això segur que en el Palau es premia. Evidentment, en el Barça s'han de guanyar títols, però també el com es fa és important, no? Jo crec que el fet de que, amb tot el respecte, cap dels 11 jugadors siguin estrella, això també facilita doncs, que es pugui fer un bon equip, no? I, per tant, el secret serà aquest. Molta intensitat, molta agressivitat, una aposta atrevida, però és el que s'està portant a Europa actualment. Sabem que això és una aposta guanyadora i s'ha de donar temps. El que passa que també sabem que en el Barça això del temps és molt relatiu i tot i que, com molt bé deies, és el Barça en xancletes en aquestes dues competicions que venen, bo seria tenir bones sensacions perquè, si no, ja tornem a anar allò de veurem a Copa del Rei i fins al febrer, que ara queda molt, no?
3: Ja, clar, però el que vull dir, a la Lliga Catalana veurem què passa. Evidentment hi ha equips més fets, però, per exemple, penso en la semifinal de la Supercopa contra el València, que ara mateix està per damunt del Barça, com a mínim en noms de plantilla, i, home, és difícil pensar que guanyaràs el partit, però vaja, no crec tampoc que hagi de ser aquest l'objectiu a curt termini del Barça. Evidentment, seguirem i aquest any amb les transmissions habituals del Tot Gira de l'Eurolliga amb el Macial recorregut d'aquest baby Barça, d'aquest nou Barça. Us vull preguntar, i començo per tu, Laura, de la resta de catalans, quin et sembla que s'ha reforçat de manera més interessant?
5: Mira, jo, a mi m'agrada molt la plantilla de Lleida, val? Que ha apostat per una continuïtat, però alhora doncs, per solidificar una miqueta jugadors de la competició. I la penya, jo penso que bueno, té continua una mica amb el bloc, la gent important, i l'entrada de la Provítola li dona molt d'aire a Ricky Rubio i alhora molt de talent ofensiu per poder seguir jugant en aquest joc col·lectiu que és molt divertit de veure.
3: Jo, és que la Provítola trobo que és un tros de fitxatge, sempre que el respectin les lesions. Jo crec que és l'únic cas que m'hauria quedat pel Barça i crec que la penya li anirà, com diu la Laura, de conya. És la impressió que hi ha a Badalona, Xavi?
7: Ostres, que com ens podem divertir veure Ricky i l'Apro junts, no? Ara Ricky, que està anant a mig gas, està demostrant el talent que té, com domina l'escenari, no? I per tant, si l'Apro el manté, ve de fer amb Argentina el seu rècord de punts, 31 punts en 8 triples, vol dir que té ganes de demostrar que li queda corda per estona, no? I per tant, això és superimportant. Deixa'm dir que a la selecció espanyola trucaran a la porta de Ricky de cara a les pròximes finestres FIBA. Recordem que Espanya està en situació complicada i perdrà els jugadors que van a NBA i als Estats Units. I abans, deixa'm recollir, Jordi, que Sekulic, que és el seleccionador d'Eslovènia, inicialment no estarà en les pròximes finestres FIBA amb Eslovènia, renunciaria al càrrec per poder centrar-se en el Barça. Crec que també parla molt bé del compromís de l'entrenador, que això ho farà de la mà del Barça, igual que els jugadors, no? Però quan, amb el que estàvem parlant del joventut, crec que la incògnita bàsica és la de Tomic, no? És un puntal, no només per l'equip, sinó pel sistema de joc, i per tant veurem com es recupera.
3: Està
7: i quan
3: bé físicament o
7: no? De moment no ha començat a entrenar i per tant s'estan posposant, porta 5 mesos de baixa, després de la lesió que va tenir, ha tingut un estiu per intentar recuperar-se, però un jugador d'aquesta edat, amb les característiques físiques que té, tot i el talent, quan un jugador s'atura mig any, quan no ho havia fet amb tota la seva carrera, veurem com torna, no? És lògic.
3: Sí, i a Manresa, Ernest, quin flaire hi ha?
23: Mira, jo crec que el Manresa ha tornat a fer una aposta molt arriscada. És una versió molt low cost del Barça. És a dir, molt de risc, molt de ritme. De moment pinta bé. Els primers partits que hem vist, escolta, l'equip és fluid, dinàmic, harmònic, vull dir, pinta bé. Són també moltes incògnites. I em vull quedar també amb un fitxatge que ha fet el Girona, el Mac McClung, que potser és un jugador que li permetrà al Girona fer aquest pas endavant que esperem superespectacular. I a veure si aquest també és l'any del Girona.
3: Molt bé, doncs la setmana vinent els començarem a veure tots plegats a la Lliga Catalana, que un any més serà a Tarragona, a partir de dimecres, ho dic bé, oi?
7: Correcte.
3: Molt bé.
23: Sí, sí.
3: Laura, acabo amb tu. Avui ha començat el Mundial Femení. Espanya ha derrotat amb claredat Alemanya, l'equip anfitrió. Espanya entre les favorites?
5: Home, avui ha desplegat un joc que l'ha posat una mica en el punt de mira, perquè al final hi han dos clars favorits, que els Estats Units, evidentment, porta 4 vegades seguides guanyant el Mundial i evidentment és amb un roster espectacular i és la clara favorita. I després tenim una França doncs, que sempre està allà amb grans noms, jugadores, però és el que té diferent Espanya de la resta de seleccions és aquest joc col·lectiu de transició, de ritme, de lectures, amb un joc que la resta de seleccions fan molt més tàctic. Llavors, jo l'aposta és que a veure si les podem veure a semifinals i les jugadores estrella ha portat 5 jugadores NBA aquest any, per tant són gent molt jove però amb molta gana. Això és la gran revelació també d'aquesta selecció.
3: Doncs veurem com li va aquesta Espanya, en aquest cas només amb una catalana a la convocatòria. Ho anirem seguint per descomptat, com també ho farem avui amb tota la temporada del nostre bàsquet, que avui hem fet el tret de sortida. 5è quart ja en marxa. Macià, Antoja, Ballesteros, abraçada, gràcies.
7: Que vagi bé. A vosaltres.
5: Bona nit.
2: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
4: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
8: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
9: Xato! L'estiu s'acaba.
24: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: I l'última rematada del Tot Costa d'avui ens porta la Supercopa de Futbol Sala, que es juga a partir de demà al Palau Blaugrana i participen el Pozo, el Palma, que jugarà la primera semifinal, i a partir d'un quart de 5 de la tarda, Barça-Jaén, la segona semifinal. Per comentar aquesta Supercopa com a locals, tinc en línia el jugador del Barça, el Sergio González. Hola, Sergio.
25: Hola, bona tarda.
3: Què tal? Tot a punt per aquesta Supercopa?
25: Tot preparat, sí, sí.
3: Com hi arriba aquest Barça? Ahir escoltava Javi Rodríguez que deia que tot i que evidentment és el primer torneig de la temporada, que us veu molt a punt.
25: Sí, si ho diu ell. La veritat que estem entrenant molt fort i que la pretemporada ha estat molt positiva, no només per resultats sinó per com ha jugat l'equip, així que crec que estem preparats. És molt aviat i com que aquí diu, doncs és el primer partit oficial a nivell nacional. Hem tingut la Copa Catalunya, però sí que a nivell Espanya era el primer. Però ja et dic, confio moltíssim en que arribem bé, en que a sobre juguem a casa i espero guanyar aquest títol.
3: La primera semifinal enfronta el Pozo i Palma i el Barça se les haurà amb el Jaén, que home, a priori dius el Barça campió de Lliga, a casa... Però és que el Jaén l'any passat es va fer la guitza a base de bé, us va eliminar de les dues copes a la tanda de penals.
25: Sí, va ser una mica la bèstia negra, però sense ànim de revenja, sincerament. Nosaltres som el màxim favorit a guanyar-ho tot. Només en el moment en el que signem el nostre contacte i ens fiquem aquesta samarreta i aquest escut al pit, ja sabem que hem de guanyar-ho tot. I tenim aquesta mentalitat. Ens va costar una miqueta en el període anterior, però ja hem demostrat un altre cop que som un equip guanyador, que estem aquí per això. I, doncs, bueno, més enllà del passat i del que va passar en aquests dos darrers partits amb el Jaén, crec que hem de fer valer l'equip que som, hem de demostrar una mica per què estem aquí i per què tenim aquesta plantilla, i ja és el primer partit de la temporada i el primer partit important. Llavors, a donar-ho tot, a guanyar-lo, que és el més important, i a classificar-nos per la final del diumenge.
0: Ara et pregunto per les aspiracions de la temporada, però abans del torneig es juga al Palau, que és molt poc habitual en tornejos en fases finals, per la disponibilitat del Palau. Us fa especial il·lusió o esteu tan acostumats ja a jugar aquestes cites, com qui diu, en camp contrari, que ja no ve d'aquí?
25: Doncs mira, crec que una mica de les dues, no? O sigui, estem molt acostumats i són fases finals a les quals doncs, el club acostuma a ser-hi i som experts, però també ens fa moltíssima il·lusió. Avui ja hem entrenat amb tot el Palau engalanat, la pista, les enganxines, no? Tot ficat de la Supercopa, i dona goig, jo crec que no només per nosaltres, sinó també per la pròpia competició, que es faci una ciutat com Barcelona, una ciutat en plural, on hi ha un club tan gran com nosaltres, ostres, doncs crec que és algo molt bo i molt positiu pel nostre esport, i nosaltres encantats tenint la nostra gent, en contraposició al que va passar la temporada passada, que sempre aquestes competicions ens les vam acabar jugant amb el pavelló que semblava que era tot en contra gairebé, i doncs bueno, intentarem, fem aquí des d'aquí una crida a l'afició de que s'ompli de culers i que també en els moments en què faci falta doncs tirin de nosaltres. La planta

0: objectius comuns a tots és seguir guanyant, doncs crec que ajuda. I ja et dic, si des del primer partit de la temporada ja ens aporten, doncs benvingut sigui, però l'equip està sempre per sobre de qualsevol individualitat.
1: Acabo, Sergio. Com dèiem, l'any passat ja vau guanyar la Lliga, vau trencar, per dir-ho així, una sequera de títols. Aquest any torneu a la Champions. Imagino que això canvia la decoració de la temporada.
0: Clar, clar que sí. Ja des del principi i a priori és molt millor que l'any passat i que l'anterior. Per suposat, dues temporades sense estar a competició europea per aquest club és gairebé inacceptable, no? Per utilitzar paraules que són dures però que realment ens hem de mirar a la cara i aquest és el màxim objectiu. L'hem tornat a aconseguir, ja hi som aquí. I doncs, bueno, una temporada en la que serà molt intensa, tindrem molts partits, moltes competicions diferents, a sobre la competició domèstica aquí, la Lliga ha canviat el format i sembla que des del primer partit de Lliga regular de l'apertura ja tots seran importants, però aquesta intensitat crec que a nosaltres ens ve molt bé, perquè som una plantilla llarga, amb moltíssima qualitat, tots els companys poden aportar o podem aportar moltíssim, i llavors, doncs, bueno, estarem al 100%, estic convençut, per encarar totes les competicions que vinguin, amb l'especial atenció a la Champions, que ens fa molta il·lusió. A sobre tindrem partits anada i tornada al Palau, si tot va bé, i superem la ronda principal. Uh-huh. Portar partits europeus aquí a Barcelona, mira, sembla que aquesta temporada hi haurà partits molt xulos al Palau, i tant de bo enganxem a la nostra gent, que gaudeixin com sempre ho fan amb nosaltres, i nosaltres és recíproc al 100%, ho fem de la mateixa manera amb ells.
1: Doncs el Palau, que ja veieu que serà protagonista d'aquesta temporada del futbol sala, amb el retorn de la Champions, amb aquest nou format, però abans arrenca aquesta Supercopa demà mateix, 16:45, Barça-Jaén, a la segona semifinal de la Supercopa a Can Barça. Sergio González, gràcies i molta sort per la Supercopa i pel que ve aquesta temporada.
0: Moltes gràcies a tu, una abraçada.
1: 9:02, abans d'acabar, la Sònia remata el tot costa.
2: Doncs mira, amb una última hora, Luis Enrique ha renovat amb el PSG fins al 2030. Mm. Per tant, si algú calcular alguna segona etapa de Luis Enrique al Barça, haurem d'esperar encara.
1: En el calendari, quan plegui Flick, que vingui Luis Enrique, això potser ens destarrota una mica.
2: Ja saps que, de tota manera, els entrenadors...
1: Però aquest fa pinta que acabarà el contracte.
2: Mentre vagi bé, pot acabar el contracte. Exactament. El dia en què us hem explicat que el Barça ja sap els seus rivals a la Champions femenina. Demà probablement ja sabrem el calendari, però vaja, bàsicament que l'Arsenal és el rival més atractiu a casa i que fora tornarà a tocar passar pel camp del Bayern de Munic, la Roma i el Kiu danès a casa, més de l'Arsenal, el Servet Suís i el París francès. I que ara a les 9 comença el Betis-Madrid amb un 11 de Mourinho. Destaca que Diomandé, un cop més, si ja no és notícia, torna a començar a la banqueta i que continua i manté el doble pivot amb Camavinga i Valverde. I això vol dir que Bernardo Silva, un dels flamants fitxatges d'aquest estiu, també començarà avui la banqueta al camp del Betis. Recordem, aquest Betis-Madrid amb Visco com a titular.
1: Gràcies, Sònia.
2: Fins dilluns.
1: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Lúria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi un vespre més. Nosaltres tornarem dilluns a les 7 amb més esports, amb més tot costa. President, demà 50 anys de la primera transmissió de futbol en català.
3: Tot el camp... Tenia ganes.
4: La primera setmana de setembre s'acaba amb dos avisos aparentment contradictoris. Una calor de rècord i un avís de les autoritats que hem d'estar preparats per al risc d'inundacions en els pròxims mesos. Però tot té relació i el govern fa una crida a l'autoprotecció. Bona nit, són les 9.
5: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.

0: És la campanya que ha presentat el govern avui que, amb la qual vol conscienciar la població que la tardor pot ser molt i molt complicada, Txell Garriga.
1: Apunten, de fet, que el risc d'inundacions és molt alt i es proposen que la població sàpiga com actuar davant dels aiguats sobtats i també un cop ha deixat de ploure.
0: La catedràtica de Física de l'Atmosfera, Carme Llasat, ens hi posarà el context. Li preguntarem pel Niño, aquest fenomen que s'ha consolidat al Pacífic, però també voldrem saber què pot significar això per a Catalunya.
2: A Pedro Sánchez i la seva proposta de finançament només els segueixen les Canàries i Catalunya, que de fet va col·laborar en la proposta en el marc per enllestir el pacte d'investidura d'Illa entre el PSC i Esquerra. I justament això li han retret les comunitats del PP, que hi han votat en contra, així com també les socialistes Castella-La Manxa i Astúries. És molt difícil que aquesta proposta acabi a bon port.
0: I a Itàlia, Giorgia Meloni, fita per a la història. El seu govern s'ha convertit avui en el que ha aguantat més temps en la història recent del país, i això que encara no porta ni 4 anys. Laia Framés.
3: Són 1.413 dies de mandat i ha rebut un bany de masses per celebrar-los amb més de 10.000 persones.
4: Incredibilitat del mundo, el nostre president, Giorgia Meloni!
0: Mentrestant, l'extrema dreta es fa forta també a altres punts d'Europa. Passarem per Alemanya. Diumenge hi ha unes eleccions regionals que poden ser una gran victòria per Alternativa per Alemanya. I també connectarem amb Londres, perquè el nostre corresponsal està seguint el congrés anual de Reform UK.
2: Al Catalunya Nit també explicarem que un dels menors de Manresa implicats en l'assassinat d'un home dimarts estava sota llibertat vigilada des de l'agost per una altra agressió. Què vol dir estar sota llibertat vigilada en el cas d'un menor a Catalunya? Aquesta és una pregunta que resoldrem avui. És una de les coses que posarem sobre la taula, perquè també ens endinsarem en el concepte de proporcionalitat en el cas d'ús de la força de la policia. Dos agents dels Mossos estan processats per no haver estat proporcionats a l'hora d'atacar el conegut com a pistoler de Tarragona. En van parlar molt d'aquest cas, perquè va quedar mal ferit i amb dolor permanent, fets que li van permetre accedir a l'eutanàsia.

0: Doncs sí, Aitana, feta superestrella, fa ple al Sant Jordi en el primer dels quatre concerts de gira que farà Barcelona. Comença a aquesta hora i voldrem saber com va, Montse Pujol.
1: Bona nit. Doncs mira, acaba d'aparèixer fa pocs minuts a l'escenari Aitana, que ha provocat una allau de crits de les més de 17.000 persones assistents que aquesta nit omplen el Sant Jordi. Moltes i molts adolescents i també mares i pares que els acompanyen. Ja a les 8 del vespre el Palau començava a omplir-se i hem pogut parlar amb algunes de les seves seguidores. Ens deien això.
2: Nosaltres la seguim des de OT 2017 i ens agrada la seva naturalitat i la seva veu.
3: Transmet algo que no em transmet les altres, aquesta connexió, saps? Però super, super bonic.
4: Després hi tornarem al Sant Jordi en directe per saber com va aquest concert. També hem de parlar dels esports, perquè la jornada de Lliga ja està en marxa amb el Real Madrid en partit amb joc. David Ubach.
5: Bona nit. Doncs juga al camp del Betis al Madrid. Ja acaba d'arrencar l'enfrontament. El tenim al minut 2. Tot just aquest duel cobra la jornada 4. De moment, empat a 0 sense gols. Amb aquest punt que sumaria el Madrid de manera provisional, doncs els blancs serien líders provisionals a l'espera del que faci el Barça diumenge al camp del València. Recordem que tots dos estan frec a frec, Barça i Madrid al capdavant de la classificació, amb els 9 punts possibles sumats fins ara, el Barça líder per millor gol a baraix.
0: I fins a quin punt ens hem d'anar conscienciant per passar moltíssima calor aquest cap de setmana, Gemma Puig?
6: Doncs hem de continuar parlant de molta calor. Avui hem tingut aquest dia més càlid mai registrat en un dia mes de setembre a Catalunya, amb molts registres que han batut rècord i en molts punts del territori, des d'alta muntanya, Catalunya central, Ponent, interior de l'Ebre. Avui aquesta calor ha sigut força, força generalitzada. Aquest cap de setmana no variarà gaire el termòmetre, repetirem aquests valors més alts tocant els 40 graus, moltes màximes entre els 35 i 38, a la costa també es poden arribar als 35 graus, per tant, un cap de setmana de calor, però si en presència d'alguns núvols, també amb una mica de pols sahariana, que incrementarà doncs també aquesta sensació de calor i xofugo.
4: Doncs bé, una manera de buscar refugi d'aquesta calor és en el cinema. Atents cap a 2:15, que repassarem les millors estrenes amb el cap de cultura de Catalunya Ràdio, Marc Garrigam.

0: I enmig d'un informatiu també hi ha temps per fer un elogi del silenci amb l'escriptor Alejandro Palomas, que avui presenta Casa, la seva darrera novel·la, una casa on hi ha silenci, però on entra també molta llum.
1: I amb això anirem arribant a les 11. Avui, la punt final el farà el dramaturg Xavier Albertí.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí en Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
1: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat. És insuportable.
2: Que portem tot l'estiu amb una calor de por. Llavors, ara al setembre, això ara ja mos sobre. I no es pot aguantar aquesta calor tot tant temps.
3: Són les queixes de veïns de Lleida, on la calor, com sentíem, ja ha deixat petjada avui, però també altres llocs, com Vinebre, on el termòmetre ja ha tocat sostre, Barcelona o Vic. Estem parlant de les temperatures de rècord que ens està deixant aquest estiu, però és que, de cara a la tardor, els termòmetres tampoc sembla que tinguin pressa per recular. El Meteocat ja avisa que les temperatures es mantindran altes per l'època i que, a més, es preveu una temporada plujosa, una combinació que alerta pot generar danes i altres fenòmens extrems. Txell Garriga, bona nit.
4: Bona nit.
3: Aquesta temporada, per tant, comença forta. Haurem d'estar molt pendents del temps i de tots aquests riscos que comporta.
4: Sí, de fet, avui mateix Protecció Civil ha presentat una nova campanya pel que fa a aquest risc d'inundacions, perquè, com deies, es preveu una tardor molt complicada en aquest sentit. Especialment el que està preocupant és el prelitoral i també el litoral, d'una banda perquè el mar més calent pot afavorir aquestes pluges més intenses, i de l'altra perquè és precisament en aquestes zones on hi tenim més densitat de població. L'objectiu de la campanya és molt clar: tot pot canviar de cop, i posa l'accent en la rapidesa amb què passa tot en aquestes situacions.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
6: Segur que no n'hi ha per tant.
7: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables.
3: Aquest és l'anunci que s'ha presentat avui. Es veuen situacions d'aparent tranquil·litat, una mica de pluja, i com de cop aquell mateix lloc ja està inundant i amb persones passant-ho malament. Ara sentíem això de les alertes també. No sé si vol dir que ens hem d'acostumar que cada vegada que hi hagi un perill rebrem un missatge és alert.
4: Doncs no necessàriament, i aquesta és una qüestió que avui Protecció Civil ha volgut deixar molt clara. En episodis d'aigua sobtats, com estàvem explicant, també crescudes de rius o rieres, o bé situacions imprevisibles, pot passar que no hi ha prou marge de temps per enviar una alerta preventiva, o bé que s'enviï quan, de fet, ja està passant, ja està plovent. Per això insisteixen que les alertes és només una eina més, que no pot substituir ni la prudència ni tampoc el sentit comú. Per exemple, no baixar un garatge quan para de ploure per anar a buscar el cotxe. Ho explicava Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
8: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar unes alertes, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari de que no sempre pot ser que rebin un avís, i per tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
4: De fet, recordareu els aiguats, per exemple, que aquest agost han deixat dues víctimes mortals a Roda de Barà. En aquell cas, no es va arribar a enviar cap missatge és alert per criteris tècnics de protocol, com va justificar després el govern. S'envia un missatge, sí, entre d'altres motius. Per exemple, hi ha activada una alerta de perill de 5 sobre 6 i en aquell cas no hi era. En aquest cas, també van dir, però que era enviar aquest missatge és alert de matinada podria haver provocat una allau de població a les carreteres i això hauria estat contraproduent. Aquesta mateixa qüestió ha generat molta controvèrsia per les ocasions en què sí que s'ha enviat un missatge i en les que no, però el so, que segur que reconeixereu a continuació, podria canviar.
3: De fet, és una notícia aquesta de la qual ja parlàvem la tardor passada. Al Catalunya Nit us vam explicar que Protecció Civil estudiava com enviar alarmes menys estridents que aquesta que sentíem ara als telèfons mòbils per avisar la població en situacions en què el perill no sigui imminent. Això, Txell, com ha quedat finalment aquesta qüestió?
4: Doncs exacte, fins ara s'estaven enviant aquests missatges de perill sempre amb aquest mateix so que estàvem sentint, i el que canviava era només el cos de dins del missatge de prealertes. Recordem que també en havíem. Hem de dir, però, que no depèn només de Protecció Civil, és el Ministeri de l'Interior, de fet, el que desenvolupa la plataforma de l'ESAlert, que alhora s'emmiralla també en el que es fa a Europa. Imma Soler ja ens ha confirmat que el projecte continua i avançant, però que segurament el veurem a finals d'aquest mateix any, no aquesta tardor.
8: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident, i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'esperem aviat, properament, però l'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
4: Per cert que ara a Catalunya hi ha 649 municipis que tenen el pla fet de protecció civil per a inundacions. De tots aquests, 181 ho han fet en aquest últim any i mig. D'altres encara no han fet els deures. De moment, doncs, el que cal és seguir les instruccions, ja sigui via alerta és alert o bé en els mitjans de comunicació.
6: Gràcies, Txell. Doncs bé, amb aquest advertiment llançat per part del govern de la Generalitat, avui ens volem també assessorar amb una de les persones que ens poden explicar molt i molt bé quin és el fenomen que estem vivint actualment i què és el que pot passar segons els mapes, els pronòstics, etc. En els pròxims mesos. Podem saludar Carme Llasat, ella és catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona. Bona nit.
9: Molt bona nit, Agnès.
6: És evident que ningú sap exactament què és el que passarà, però sí que veient les previsions del Meteocat i aquesta campanya de protecció civil per risc d'inundacions, sí que ens preguntem, amb la informació que professionals com tu teniu a l'abast, a quin nivell ens hem de preocupar?
9: Bé, aquí jo diria, ens hem de preocupar i ens hem d'ocupar, que són dues coses. El fet de la preocupació és que, degut a aquest augment de temperatura, del que heu estat parlant ja abans, l'aire té una capacitat molt més gran generar tempestes intenses, perquè també ha augmentat molt la humitat. Per tant, això ens diu que la probabilitat de que tinguem pluges més intenses del que estaríem habituats en terme mig a la tardor, és més alta. I ens hem d'ocupar perquè també, com s'ha anat parlant, doncs hem de saber com hi hauríem d'actuar en aquestes situacions.
6: Estem parlant de fenòmens, per exemple, sobtats, com ja n'hem vist en els últims anys, aquests aiguats sobtats que són difícils de predir?
9: Sí, efectivament. El que caracteritza més el nostre país és aquest tipus d'aiguat que sobretot es produeix a la costa i que té tot el factor agreujant, que és on tenim més exposició i més vulnerabilitat. Són les inundacions sobtades, que precisament són molt més difícils de predir que un fenomen que sigués molt més global, molt més extens. Un fenomen com podria ser la terrible Dana que va afectar València és un fenomen de més extensió que produeix inundacions sobtades per dins d'un fenomen molt més ampli i, per tant, amb més temps per avisar la població com a mínim de que hi ha un perill alt d'unes intensitats ja molt altes. Un fenomen local, com podria ser el que va passar a Roda de Barà, encara presenta moltes dificultats dins de tot el que seria la predicció meteorològica, perquè l'atmosfera és molt complexa i no, avui dia encara tenim incertesa sobre quina quantitat s'arribarà i on serà exactament, no? I per això necessitem eines també d'ajuda, com poden ser el radar meteorològic.
6: Això lliga molt amb el lema d'aquesta campanya de la qual n'estem parlant, tot pot canviar de cop. Carme, també et volíem preguntar pel fenomen del Niño. Anem veient publicacions, n'anem sentint a parlar. Què és el Niño? I això d'alguna manera a nosaltres ens pot afectar?
9: Bé, el Niño és un fenomen pel qual hi ha un canvi, un augment de la temperatura en l'oceà Pacífic, sobretot el que seria davant de les costes del Perú, davant de la part de Sud-amèrica. És un fenomen que la part més important, per exemple, en aquest any, no?, que es preveu que hi hagi un fenomen extraordinari del Niño, no arriba fins més tard, per això té aquest nom, no?, el Niño, perquè el van descobrir, el van identificar al Nadal, i per això va així, no? Llavors, aquest fenomen, indiscutiblement, té efectes directes sobre el que seria Amèrica, sobretot tota la part sud-americana i centroamericana. També té fenòmens directes sobre l'altra part del Pacífic, com pot ser Austràlia. Aquest Niño produirà més inundacions, més pluges intenses sobre el que seria la part de Perú, per exemple, però pot produir més situacions de sequera sobre la part d'Austràlia. Fixeu-vos que estic parlant del Pacífic. a nivell d'Europa, la seva influència directa no està determinada encara. No s'ha comprovat, doncs, que puguem dir tindrem més freqüència de situacions favorables a pluges intenses o menys. El que sí que podem dir és que el Niño contribueix a aquest augment de temperatura que hi ha al propi canvi climàtic antropogènic està produint. És a dir, que aquestes temperatures que són altes, doncs encara poden ser més altes per aquesta contribució. Mm. I, per tant, tot el que es derivi d'això sí que ens pot afectar.
6: Carme, et volia fer una última pregunta perquè ja fa molts anys, de fet, que els mitjans de comunicació parlem amb professionals com tu, que us demanem pel canvi climàtic, no? I n'hem parlat moltes vegades i tu, per tu és una evidència, però sí que et volia demanar si està anant més ràpid del que podíeu imaginar.
9: Gairebé si tingués que donar una resposta així de premsa, la resposta seria sí. El que seria, per exemple, s'estan trobant sorpreses amb tot el que és la part del desgel, la pèrdua de gel que afecta després molt tant sigui al nivell del mar, tant a l'entrada d'aigua dolça sobre el mar, o fins i tot augmenta aquest canvi climàtic, s'està produint més ràpid del que estava previst. I, per tant, tota la realimentació també està sent més ràpida. A nivell de l'augment de temperatura, doncs encara estem per aquests escenaris en els quals, clar, està afectant tota aquesta emissió de gasos d'efecte hivernacle i canvis en els usos dels sòls en els que, lamentablement, també influeix molt la producció d'incendis forestals degut a aquest propi augment de temperatura i, per tant, realimenta aquest problema.
6: Doncs bé, des d'aquí el que podem fer és permetre aquest tipus de converses perquè ens arribi el missatge i subratllar, en tot cas, aquesta campanya que s'ha anunciat avui de protecció i de vigilància de cara als pròxims mesos. Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 10 minuts i arribarem a 9:45. El nou model de finançament autonòmic acordat entre el PSOE i Esquerra ha superat avui un primer escull important, però el que ve a partir d'ara és molt més difícil. Tenir el vistiplau del Congrés, on els vots de Junts, per exemple, són imprescindibles. Saludem el nostre company de Madrid. Bona nit, Dani Sainz de Aja.
1: Hola, Manel, bona nit.
0: Avui el Ministeri d'Hisenda, Dani, es reunia amb les comunitats per votar el nou sistema i només li han donat suport Catalunya i les Canàries.
1: Sí, però és que amb un vot ja feia el Ministeri perquè té el 50% de la representació del Consell de Política Fiscal i Financera, que és el que s'ha reunit avui. El dia d'avui era només un tràmit que no ha impedit, això sí, a la consellera d'Economia, Alícia Romero, sortir-ne satisfeta.
2: Nosaltres creiem que no podia haver-hi més demora, no podem seguir tenint el país bloquejat, els recursos bloquejats de les comunitats autònomes, necessitem avançar.
1: I tampoc ha impedit al PP mostrar una vegada més el seu rebuig a un model que consideren que és un vestit a mida per a Catalunya.
3: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
4: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
1: És el que deien conselleres del PP d'Extremadura i Andalusia, però també s'hi oposen Astúries i Castella-La Mancha, on mana el PSOE. Ara bé, ningú ha anat tan lluny com Madrid, el Madrid d'Ayuso, que ha deixat la cadira buida, ha demanat un boicot, i autonomies com el País Valencià o les Illes Balears, per exemple, tampoc descarten adherir-se al model si s'acaba aprovant.
0: Doncs de seguida tornem a tu aquí a Madrid, Dani, però abans expliquem què diu aquesta proposta de reforma del model de finançament. Alba Barbosa.
5: Sí, reparteix més recursos a les autonomies. El nou model aportarà 224.000 milions d'euros. Catalunya en rebrà 4.700 milions i serà la segona comunitat que rebrà més recursos extres darrere d'Andalusia. L'ordinalitat, que és la posició que ocupa Catalunya entre el que aporta i el que rep, és respecte. Si s'aplica el nou model, Catalunya se situaria al tercer lloc a l'hora d'aportar i de rebre. I canvien els criteris de repartiment dels diners en funció de les característiques dels ciutadans de cada comunitat. El model determina les necessitats en sanitat, educació i serveis socials. S'augmenta l'aportació dels impostos que formen part del model. Serà el 56,5% de l'IVA en lloc del 50% d'ara i el 55% de l'IRPF en comptes del 50% actual. S'incorporen també nous impostos a la cistella, com ara el de dipòsits bancaris. I un últim punt important, hi ha nous mecanismes perquè les comunitats augmentin els ingressos. Les autonomies podran demanar una part de la recaptació de l'IVA de l'ESPIME que es generi al territori.
0: Avui es podia preveure que el Consell de Política Fiscal i Financera aprovaria aquest model, però una altra cosa molt més complicada, dèiem, Dani, és que acabi tirant endavant també el Congrés. Quines possibilitats té que això s'acabi aprovant?
1: Com tot en aquesta legislatura, dependrà al final dels 7 vots que té Junts per Catalunya. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, diu que hi ha marge per negociar, però d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic, que és el que volen els de Puigdemont.
6: Se puede seguir hablando, dialogando, mejorando, y serán los grupos parlamentarios los que tengan la última palabra. Por lo tanto, el gobierno de España ni debe ni puede imponer un modelo.
1: Però el temps hi juga en contra, la legislatura enfila a la recta final i per això el ministre vol trepitjar l'accelerador i tenir-ho aprovat abans d'acabar l'any per tal que entre en vigor, ha dit, l'1 de gener del 2027, una manera així de blindar el nou finançament d'un possible avançament electoral que seria ja de cara a la primavera, en tot cas. De cara a les negociacions que ara s'obren, Hisenda vol plantejar d'abocar més recursos per a les comunitats, al marge del que ja s'ha pactat, plantegin un fons addicional per compensar autonomies que no han quedat satisfetes i ara caldrà veure també si això afecta al repartiment que ja s'ha compromès.
0: Doncs ho anirem explicant. Gràcies, Dani, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
7: Avui Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atacs contra la capital d'Ucraïna. De fet, ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència. Això és en ple centre de la capital de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de persones ferides. Vicent Mifsud, bona nit.
8: Hola, bona nit.
7: Quin era l'objectiu d'aquest atac?
8: El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no eren al despatx en el moment de l'explosió i no es troba entre els ferits. De fet, Zelensky acaba de publicar una foto reunint-se amb ells per a deixar clar que no ha patit cap lesió. És un dels pocs atacs que han impactat contra un edifici de l'administració i demostraria la falta de defenses antiaèries de la capital, que porta 9 dies seguits d'atacs russos. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia, això sí, en el moment oportú.
7: Aquest atac arriba, a més, quan està prevista la primera visita dels mediadors nord-americans a Kiev.
8: Sí, Steve Witkoff i Jared Kushner, els gendre de Donald Trump, tenen previst viatjar diumenge a la capital ucraïnesa després de reunir-se demà amb Putin a Moscou. L'objectiu és reactivar les converses per a la fi de la guerra. De fet, Donald Trump també acaba de dir que porten un pla de pau per a reactivar aquesta possibilitat d'acabar en la guerra. La campanya d'atac sobre Kiev ha fet dubtar sobre si la visita dels nord-americans seria possible i Zelensky acaba de proposar també a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
9: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix. Garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
7: Vicent, hem explicat aquests dies que el president Salvador Illa, també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han anat de visita aquí, encara hi eren quan hi ha hagut aquest atac?
8: Sí, acabant la visita a Ucraïna, l'acabem avui, i encara eren a la capital, però no han estat a prop de la zona afectada per l'explosió. Les alertes per els atacs russos sí que han obligat a alterar una visita que Salvador Illa feia a un hospital juntament amb Lucía Caram, però això sí, el president ha aprofitat aquesta visita per reafirmar el seu suport a Ucraïna en cada un dels actes que ha fet, i avui també ho ha fet en aquest hospital.
7: Gràcies, Vicent.
0: I atenció al que ha aprovat avui les Nacions Unides, perquè tots des de ben petits ens anem fent una idea de com és el món mirant mapes. És impossible anar-se'n a l'espai per fer-se'n una idea, però com són aquests mapes? Doncs bé, les Nacions Unides han aprovat demanar als estats que canviïn el mapa del món que fan servir actualment i que utilitzin un model més real d'acord amb l'extensió geogràfica dels països. Miquel Àngel Violant, quina és la raó d'aquest canvi?
10: Ras i curt. Deixar de mantenir la importància de països que semblen perifèrics, però que no ho són. Fins ara, les Nacions Unides feien servir l'anomenat mapa Mercator, que és el nom del cartògraf que el va dissenyar al segle XVI i que va donar especial importància a les rutes de la navegació de les potències colonials. Però tot canvia. Un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i França, ha demanat un nou mapa que reflecteixi el territori real. Així ho ha justificat el cap de la diplomàcia de Togo.
11: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
10: La iniciativa ha rebut 164 vots favorables, 6 abstencions i només un vot en contra, d'aquí, dels Estats Units. En el nou mapa, l'Àfrica hi apareix més grossa. Els Estats Units, més petits. No deu haver-li agradat a Donald Trump.
12: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
7: Dos minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Sobre el crim de Manresa, avui hem sabut que un dels dos menors detinguts estava sota llibertat vigilada pels fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Oriol Pujador.
13: Sí, ho han confirmat fons de la Fiscalia. Ahir, de fet, explicàvem que un dels dos joves que ara estan interns en règim per l'apunyalament mortal havia protagonitzat anteriorment una agressió amb un tornavís a un cambrer i a una zona pròxima a l'agressió de dimarts a la matinada. Avui hem sabut que un d'ells està, com deia, sota vigilància. Però què vol dir exactament això en el cas d'un menor? Doncs en cap cas suposa que aquests nois tinguin un agent dels Mossos que els faci seguiment. La llibertat vigilada és una mesura cautelar o de final de condemna o en un cas que està encara sota instrucció i suposa en molts casos que un professional, ja sigui un psicòleg o un treballador social, controli que el menor va a escola, va al metge o que viu en un lloc estable. La llei també preveu que es pugui prohibir al menor assistir a determinats llocs. Els dos menors detinguts a Manresa tenien diversos antecedents per robatoris amb violència.
7: Mentrestant, avui també a Manresa s'ha fet l'últim adeu al veí de Castellnou de Bages que va ser apunyalat. Ha estat un comiat molt emotiu, multitudinari també. Molta gent ha hagut de seguir, de fet, des de fora del tanatori. La germana de la víctima ha assegurat que arribaran fins al final. Per la Federació d'Associacions de Veïns diuen que calen polítiques de seguretat més clares per una bona convivència a la ciutat, a Manresa, però també un seguiment més estricte dels reincidents, diuen. Manresa, Nàtia Dell.
14: Hola, bona nit. Doncs ha estat la d'aquest migdia una cerimònia de comiat del Carles Vilajosana, molt emotiva. Moltíssima gent s'ha hagut de quedar fora ja abans de començar aquesta cerimònia, perquè s'hi han aplegat familiars, amics, coneguts, autoritats. De fet, entre els assistents, a banda de l'alcalde de Manresa, també hi havia el de Castellnou, que és d'on era el Carles, i també hi havia el president de l'Associació de Veïns de Manresa, que ha volgut dir la seva, vol ja posar fil a l'agulla i parlar amb l'Ajuntament per mirar de trobar solucions de manera conjunta i de manera calmada per millorar la seguretat de la ciutat. Escoltem com ho deia aquesta emissora, el Jaume Canudes.
15: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers. Hem de ser tots a una i apretar perquè aquesta inseguretat no hi sigui.
14: I tenint en compte que aquests dos menors, que ja estan en règim tancat, tal com explicàvem ahir, eren coneguts de la policia, respecte al tema de reincidents, el Jaume Canudes ha dit això.
15: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes. És complicat.
14: I tornant una mica a la cerimònia de comiat d'aquest veí de Castellnou apunyalat la matinada de dimarts, tornant del correfoc de la Festa Major. Durant la cerimònia ha sonat la música de plens de la Patum i també peces del correfoc de la ciutat, perquè el Carles realment era un apassionat d'aquestes festes. També hi ha hagut una intervenció punyent de la germana de la víctima, ha dit que va per totes i que arribarà fins al final movent els fils que calgui per aclarir què va passar exactament i depurar responsabilitats amb els culpables.
7: Gràcies, Nati. Bona nit.
14: Adéu-siau, bona nit.
0: Doncs ara volem entrar una mica en el món judicial perquè un jutge de Reus ens fa posar avui sobre la taula els conceptes de congruència, oportunitat i proporcionalitat en les actuacions policials. Tenim aquí a la taula la Maria Núria Rebella, que és la nostra redactora especialitzada en informació judicial. Bona nit, Maria Núria.
16: Hola, bona nit.
0: Què és el que fa exactament aquest jutge de Reus?
16: Doncs mira, en principi el que fa és processar dos agents del grup especial d'intervenció dels Mossos d'Esquadra que el 2021 van neutralitzar i van deixar molt mal ferit l'anomenat pistoler de Tarragona. El magistrat creu que els agents li van disparar més trets dels que eren necessaris i entén que la seva actuació va ser desproporcionada. És un cas del qual n'hem parlat molt perquè arran dels 18 projectils rebuts l'home va acabar amb greus problemes de mobilitat, fet que el va motivar a demanar l'eutanàsia que se li va aplicar l'agost del 2022.
0: El Departament d'Interior, disconforme amb la resolució judicial, aportarà nous elements, diu, per defensar l'actuació policial. Anem cap a Tarragona. Ricard Boigas, bona nit.
17: Hola, bona nit. Avui s'hi ha referit la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
18: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
17: He parlat amb l'advocat que defensa els agents, José Antonio Avitos, i avança que, evidentment, recorreran. Desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
19: No es pot veure una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
17: Val a dir que el jutge arxiva la causa per a 8 agents més, eh? Això sí, el lletrat de l'acusació, Gerard Amigó, que representa la germana de la persona batuda, Eugène Sabau, ens ha explicat que demanaran el processament de més agents.
20: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat, però, bueno, evidentment, la fase d'instrucció és per depurar responsabilitats. I, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha una persona més que hauria d'estar imputada.
17: A banda de tot plegat, deixem destacar que la defensa dels Mossos apunta que el GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
0: Per tant, Núria, sembla que aquí el concepte clau és aquest de proporcionalitat del qual parla el jutge.
16: Doncs sí, és que ens trobem davant d'un escrit judicial molt garantista amb els drets de l'agressor. Sovint el que veiem són interlocutòries de signe contrari que sempre donen per bona l'actuació policial i en aquest cas posa la lupa en com es va abatre l'agressor. El magistrat recorda que la funció de la policia és garantir la seguretat pública i ajudar l'administració de justícia a investigar i perseguir els delictes, però diu que qui ha de determinar el càstig per als delinqüents són els jutges. Creu que en aquest cas el fet que els agents disparessin fins a 8 vegades més que l'agressor excedeix la proporcionalitat que ha d'observar la policia, que ha de fer servir la violència mínima indispensable, en aquest cas, diu, per neutralitzar l'home. Remarca que l'acció de la policia no pot ser una revenja social ni pot cosir a trets al delinqüent a qui li van disparar 18 vegades enfront de les 5 que va disparar ell. Els elements esgrimits pels agents per justificar la seva actuació van dir que van actuar en defensa legítima i fruit de l'estrès de combat, el jutge el rebat assegura que els membres del grup especial d'intervenció dels Mossos són un grup d'èlit que ha d'estar preparat per resoldre situacions d'aquesta mena sense caure en excessos. El cas s'està instruint i veurem si finalment aquests dos policies acaben o no anant a judici.
0: Doncs ja ho veurem. Gràcies, Maria Núria.
16: Bona nit.
7: Ahir explicàvem al Catalunya Nit, saltava la notícia durant el programa, d'aquest anunci que feia des d'Alemanya el grup Volkswagen amb la intenció de reduir 50.000 llocs de treball. Aquest és el seu pla a futur immediat. Doncs bé, avui s'ha referit a Seat, des de la planta de Martorell, que reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però sí que assegura que el futur de la planta de Martorell, està garantit. Rafael de Ribot.
9: Doncs sí, després que la direcció de Volkswagen hagi demanat flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector de l'automòbil a Europa, el conseller delegat de SEAT, Markus Haupt, ha assegurat que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
2: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
9: El president Salvador Illa considera que el més important ara és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
21: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
9: Els inversors han aplaudit aquest pla de reestructuració de Volkswagen aprovat aquest dijous, que us explicàvem ahir aquí, aquest informatiu, el Catalunya Nit, i que preveu augmentar de 50.000 treballadors més, arribar fins als 100.000 els acomiadats en els propers anys a tot el món, i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta dels valors del sector.
0: Gràcies, Rafael. Doncs sobre els efectes a la planta de SEAT a Martorell després d'aquest anunci de reestructuració de Volkswagen, i afegim ara la mirada del professor d'Economia de la Pompeu Fabra, Joan Ribas.
22: La SEAT és l'emblema de la Catalunya industrial i les notícies que arriben d'Alemanya són preocupants. Ara bé, ningú pot dir que aquestes notícies vinguin de nou. Ara fa 2 anys, al setembre del 23, al Saló d'Automòbil de Múnich, Thomas Schäfer, conseller delegat del grup Volkswagen, propietari de SEAT, va dir que el futur era Cupra i que SEAT deixaria de fabricar cotxes en el seu format tradicional a mig termini. Com que el futur era Cupra, Volkswagen prioritzaria la inversió i el creixement de Cupra per la seva rendibilitat i acceptació en el mercat jove. El nou paper de SEAT era transformar-se en una marca de solucions de micromobilitat urbana, patinets, motos elèctriques o vehicles urbans lleugers. Com que aquestes declaracions van generar molt d'enrenou, Schäfer les va matisar i va assegurar que SEAT no tancaria aviat i que mantindria la producció. Tanmateix, els plans de retirada de la marca s'han anat consolidant en segon pla fins a la notícia d'avui. Estructuralment, el fet és que Alemanya, que va acabar el segle XX com a líder mundial en el sector de l'automòbil, va fer un error transcendental. No va entendre que el cotxe elèctric no era una opció més, sinó que significa un canvi de paradigma. I ara la Xina lidera aquest nou mercat. La clau, no ens enganyem, és que a Martorell es segueixin fent cotxes, en la marca que sigui. Però això només passarà produint cotxes elèctrics competitius a nivell internacional. El que està passant és un exemple de l'efecte papallona. Una bateria de liti carrega a Shenzhen, hi ha una baixada de tensió a Wolfsburg, però es poden acabar fonent els ploms al Baix Llobregat.
12: Catalunya nit.
3: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
3: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
4: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
3: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
4: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
5: Aquest dissabte torna el Sense Fronteres.
23: Aquest referèndum és un simulacre de democràcia. Calia una campanya veritable d'elecció, amb cartells a cada poble i urna a cada ajuntament. De tota manera, nosaltres continuem la lluita per la llengua i pel país català.
5: A la Catalunya Nord, el nom administratiu no fa la cosa, si tenim memòria. Que ningú ens dicti la lletra, perquè la música la posem nosaltres.
24: I visca tramuntana, que tenim una...
12: Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.
3: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio i també per TV3 i 3CAT.
12: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
12: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
25: Repassem altres notícies destacades d'aquest divendres, d'aquest 4 de setembre. Novetats que ens arriben des dels jutjats d'Amposta. El jutge ha enviat a la presó els pares del nen trobat mort ahir al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. Tornem a Tarragona, Ricard Buigas.
17: La causa està oberta per un suposat delicte a domicili. El magistrat també ha retirat a la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella. La població del Montsià ha fet un minut de silenci en memòria del nen. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar qui ha fallat per evitar que torni a passar.
26: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar.
17: El municipi ha decretat 2 dies de dol.
25: En canvi, ha quedat en llibertat amb càrrecs la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Barcelona ha pres aquesta decisió, tot i que li aplica mesures cautelars, Oriol Pujadó.
13: Com ara la retirada del passaport o la prohibició de sortir del territori, també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici al carrer Llevant, aquest barri, el barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines d'aquest bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. A la dona de 33 anys la van detenir dijous. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies dels fets. La dona continua en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui qualificar encara el delicte.
25: Atenció a les declaracions que ha fet aquesta tarda el president de Telefònica, Marc Murtra. Ha fet una crida a aprofitar les inversions en defensa i a impulsar la indústria militar a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
27: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
25: Més coses. La Fiscalia ha avalat que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva a Ceuta ara fa un mes de migrants procedents del Marroc. Segons el Ministeri Públic, al darrere d'aquest episodi es poden haver comès diversos delictes. Entre el 30 i el 31 de juliol es calcula que van entrar en aquesta ciutat de 18 quilòmetres quadrats unes 70.000 persones, Maria Núria Rebelle.
16: La Fiscalia parla de delictes com l'afavoriment de la immigració irregular per part d'una organització amb l'agreujant d'haver posat en perill la vida o la integritat física de les persones afectades. arrestades i, per extensió, si es pot determinar que algú va atiar aquesta entrada massiva, també se li podrien atribuir els delictes d'homicidi i lesions per imprudència greu. La Fiscalia no entra a determinar qui podria haver al darrere d'aquesta entrada massiva, però sí que veu la necessitat que s'investigui perquè fins i tot es podrien haver comès delictes que afectin l'ordre públic o la mateixa independència de l'Estat.
25: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans del sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Tot i la resolució favorable de la justícia europea respecte a la llei, els jutges han rebutjat la petició perquè consideren que encara hi ha preguntes que el Tribunal de Luxemburg no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra. Jové ha dit a 3Cat Info que la decisió no l'ha sorprès.
1: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar el màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
25: Notícia també de fa poca estona. La Fiscalia ha demanat que es processi el fundador de Glovo, Òscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi aquesta causa i sosté que el model de l'empresa era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i porta Pierre al banc dels acusats. Mentrestant, la Fiscalia ha rebaixat de 14 a 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de la cooperativa agrícola de l'Aldea al Baix Ebre, que va fer fallida l'any 2011, Ricard.
17: Tot plegat es deu a les dilacions indegudes d'un cas que va esclatar fa 15 anys i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal avui ha apuntat això.
6: És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las tres secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
17: Això sí, la representació de la cooperativa demana 23 anys i mig de presó per l'exgerent.
25: El govern assegura que ja ha incorporat al mercat 10.000 pisos protegits dels 50.000 habitatges públics que va prometre el president Salvador Illa. La xifra inclou tant pisos nous com, sobretot, recomprats o parcialment finançats a joves, tal com ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
8: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests dos anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
25: La Guàrdia Civil i Capitania Marítima investiguen l'accident amb olis vegetals al port de Barcelona. Ahir cap a la mitjanit hi ha una desena de persones intoxicades, una de les quals en estat crític, Maria Costa.
10: Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals van resultar il·leses, mentre que a un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. 4 afectats més també estan ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu i els altres 5 ja els han donat l'alta.
25: Una investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ajuda a millorar la predicció sobre la mortalitat en pacients amb Covid. En concret, aquest estudi detecta una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a una valoració més precisa del risc en poblacions vulnerables. Sentim Manel Pérez, que és investigador de l'Institut de Recerca de Lleida.
11: Aquesta molècula aportaria una informació complementària de les variables clíniques i això ens permetria millorar la predicció dels pacients i, en aquest cas, de la mortalitat dels pacients.
25: Un dels treballs publicat a la revista eScience ha analitzat mostres i dades clíniques de més de 760 pacients de més de 65 anys hospitalitzats per Covid.
12: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: 12 minuts i seran les 10 de la nit. A aquesta hora, al Palau Sant Jordi, Aitana, amb un ple a vessar en el primer dels 4 concerts que està fent aquesta cantant de Sant Climent de Llobregat a Barcelona. Ara fa ja uns quants minuts que ha començat d'aquesta manera el concert. Són concerts que formen part de la gira Quarto Azul Tour, que va començar el 9 de maig al Sant Jordi i a la Montse Pujol. Bona nit, Montse.
14: Bona nit.
7: Està entusiasmant aquesta superestrella, els seus seguidors?
14: Sí, sí, sí. Està fent vibrar el Sant Jordi. Des que ha sortit a l'escenari amb un vestit rosa curt, unes voltes altes molt exòtiques, tot ella molt guapa, Aitana ha aconseguit, i ho està aconseguint, des que ha començat que les adolescents i els adolescents compren aquesta nit el Sant Jordi, no parin de ballar i d'interpretar totes les seves cançons, se les saben totes. Aitana ha aparegut amb un escenari molt espectacular, grans pantalles, il·luminació, efectes especials, i ha sortit d'una habitació blava. Com sabeu, el seu quart àlbum es diu El Quarto Azul. I de seguida acompanyada d'un bon acompanyament de ballarins i el seu equip de músics. Com dèiem, tots els seus seguidors se saben les cançons, i abans de començar aquest concert hem parlat amb algunes d'elles i ens deien per què els agrada tant Aitana.
0: Nosaltres la seguim des d'OT 2017, llavors ens encanta i ens agrada la seva naturalitat i la seva veu.
2: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
9: A mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, jo crec que és... transmet algo que no em transmet les altres, aquesta connexió, saps? Però és super, super bonic.
15: Quan vaig mirar el documental on ho explica i parla amb tota la naturalitat de visibilitzar aquestes coses més en una figura pública, sobretot en gent tan adolescent, ho veig molt important perquè al final és una figura referent per les generacions que venen.
14: Doncs com veieu, els ha convençut a tots i estan totes entusiasmades i entusiasmats amb ella. I ella també es mostra feliç, eh? Ha recordat que quan ella era petita volia ser cantant i que mai s'hagués pogut imaginar que una nit ompliria un Sant Jordi.
7: Ja. No només un, eh? Perquè és el primer de quatre concerts.
14: Sí, avui és el primer d'aquests quatre concerts amb entrades exaurides des de fa més d'un any. És la gira, com dèieu abans, Quarto Azul World Tour, que va començar el 9 de maig i que també portarà l'artista de Sant Climent de Llobregat per l'Amèrica Llatina, els Estats Units i per tota Europa.
7: Gràcies, Montse.
14: Bona nit.
18: I said something transpired between you. Something inappropriate.
19: I ara cap al cinema, perquè el veterà guionista i director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula The Basics of Philosophy. Avui l'ha presentat a Venècia, fora de concurs, i a Venècia tenim el nostre enviat especial, l'Òscar Callau. Bona nit, Òscar.
20: Hola, bona nit. El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava a la majoria d'edat, turmenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schrader, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza.
21: Qualsevol persona que treu a la llum un secret del seu passat té el subconscient el pensament «Crec que he canviat, però no m'han perdonat». I com que està escrivint un llibre sobre Spinoza, li diu: hi ha una pregunta que sempre t'he volgut fer. La gent pot canviar? Així que aquest és el tema, si vols dir-ho així, de la pel·lícula.
19: Un luxe. Un luxe poder escoltar Paul Schrader, però és que a més avui t'has trobat a Venècia amb una de les cineastes catalanes més destacades, Òscar.
20: Sí, i tant, és una directora catalana que participarà tots aquests dies a la mostra, però no hi presenta cap pel·lícula. L'han triat com a presidenta del jurat de la secció paral·lela Jornades dels Autors, que està dedicada al cinema més arriscat i emergent. Carla Simón, bona nit.
28: Bona nit.
20: Ja has començat a visionar pel·lícules? Estàs gaire enfeinada aquests dies?
28: He començat, sí. De moment hem vist dues. Però bueno, el ritme de la jornada és tranquil, perquè hi ha 10 pel·lícules i hem d'escollir una.
20: Descriu-me, sisplau, què és aquesta secció dins de la Mostra de Cinema de Venècia.
28: Es diu La Jornada de l'Autor i és com una secció paral·lela on, bueno, pues es busca sempre aquestes pel·lícules pues amb una mica més de risc, i fa molts anys que existeix ja, i quasi tots els festivals tenen aquest tipus de seccions paral·leles, no? On hi ha pues, com una cosa d'acompanyar autors forts, no? I amb risc, i també primeres pel·lícules o segones o gent que, no? Que igual no està tant en el radar.
20: Havies fet mai aquesta funció de ser membre d'un jurat o presidir-lo?
28: Sí, pues justament aquest any vaig estar al Festival de Cannes i era la presidenta del jurat dels curtmetratges, i fa un temps vaig estar jurat de la secció oficial del Festival de Berlín. I la veritat és que és una experiència molt bonica, perquè, clar, per mi quin plaer més gran, no?, el de seure a la sala i veure pel·lícules, i veure-les per primera vegada a l'estrena, no?, amb l'equip, amb l'emoció, i clar, després sí que ve la feina una mica difícil, que és escollir qui guanyarà, no?
20: Crec que l'equip del jurat de Giornati degli Autori el formeu tres persones, tres dones. La presidenta del jurat a concurs, Maggie Gyllenhaal, es va queixar de l'absència de dones a la selecció de pel·lícules, i quan la resposta de la Bienal va ser «home, és que nosaltres triem pel talent sense tenir en compte el gènere», va dir que això és una cosa estructural. Com ho veus?
28: A veure, jo crec que, o sigui, el que demostra la secció oficial d'aquest any de Venècia és que realment el tema de les dones és un tema que no està resolt. Bueno, que a vegades vivim una mica en la il·lusió de ara sembla que sí, que les dones ja fan cine, però no n'hi ha prou. No n'hi ha prou perquè som la meitat del món, per tant, hem d'explicar la meitat d'històries i encara no estem allà, sinó la meitat de pel·lícules de secció oficial serien de dones, no? Sí que és molt estructural en el sentit de que hi ha menys producció, per tant, arriben menys als festivals, no? Hi ha anys bueno, que la cosa més o menys se salva, no? Sempre són menys la representació de dones.
20: Un cop has tancat la trilogia d'aquests records familiars i personals amb Romeria, què més prepares?
28: Doncs estem preparant musical flamenco, o sigui, en format llarg, no? Perquè això que vam fer era un curt. I ara estem en fase de guió, o sigui, estic escrivint el guió amb l'Aissa Campo i és com aquest moment tan... per mi tan màgic, no?, on tot és possible quan la pàgina encara està així quasi en blanc, no? I res, estamos en ello.
20: Doncs moltíssimes gràcies.

No, un crèdit per anar a Mykonos a fer-se la foto, a fer la cua amb Dropus. Al tanto, que estem parlant del 20%. El 20% de famílies espanyoles paguen els viatges a crèdit. I jo que quan m'he d'anar a comprar les sabates noves ja pateixo. Ja em sento una Rothschild. Què feu finançant la diversió? La diversió o es paga al comptat o no té res de diversió, és només fer el fantasma. Ah, sobretot ara, al setembre, no us oblideu de fer-vos la foto a Instagram quan aneu al banc, amb el vostre gestor assignat, que somriurà àmpliament mentre us recorda el 18% d'interès.

0: Ja hem sentit abans els lleidatans ben calorats i ara aquesta cançó que ha escollit la Gemma Puig ens descriu un panorama estiuenc, crec que sé cap on estem anant. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, és una cançó d'Antònia Font que es diu Ens Estiu, doncs sí, aquest cap de setmana doncs serà de ple estiu i avui, déu-n'hi-do com ha pujat la temperatura, hem arribat als 43 graus, 42 graus i mig a Vinebre i en 77 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades, doncs avui s'ha batut un rècord de temperatura màxima al mes de setembre. Des de la Ribera d'Ebre, el Priorat, la Terra Alta, l'Anoia, l'Urgell, punts del Berguedà, Barcelonès, per tant, força repartit pel territori. Avui ha sigut el dia més càlid mai registrat en un mes de setembre. De cara al cap de setmana, doncs el que tindrem és aquesta calor que no fluixa, no vol dir que pugi molt més, però sí que es mantindrà, tant dissabte com diumenge, potser en algun punt pot pujar una miqueta més, però sí que estarem parlant d'aquests valors més alts que tornaran a arribar als 40 graus tant dissabte com diumenge. La diferència respecte a aquests darrers dos dies que hem tingut és que tindrem més núvols, el cel un pèl més enterbolit, una mica d'entrada de pols sahariana i això també encara farà que tinguem més aquesta sensació de calor, d'aixafogó i d'estiu i alguna nuvolada, sense precipitació, però sí que, sobretot diumenge, tindrem un cel una mica més ennuvolat.
0: Molt bé, doncs setembre a 40 graus, déu-n'hi-do. En fi, sí. Bon cap de setmana a tothom i molta sort. Gràcies, Gemma.
1: Igualment, bona nit.

0: Aquest vespre hi ha hagut una celebració important a Itàlia dels partidaris de Meloni. És la primera ministra que ha liderat el govern més dies consecutius a Itàlia. Berlusconi va ser primer ministre durant més anys, però en diferents governs, no consecutivament. De seguida explicarem com ha anat l'acte que s'ha fet a Roma i en parlarem amb la corresponsal catalana a Itàlia, Alba Cidira. L'extrema dreta es fa forta en altres punts d'Europa. També passarem per Alemanya, perquè aquest diumenge hi ha unes eleccions regionals que poden ser una gran victòria per Alternativa per Alemanya. I també connectarem amb Londres. El nostre corresponsal està seguint el Congrés Anual de Reform UK.
1: Els divendres tenim el bon costum de conversar amb alguna personalitat de l'àmbit cultural. Avui rebrem l'escriptor barceloní i guanyador del Premi Nadal, Alejandro Palomas. Ens porta la seva última novel·la, l'acaba de publicar, Casa.

0: La jornada de Lliga ja està en marxa amb el Betis i el Madrid en joc ara mateix. De seguida el David Ubach ens explicarà com va aquest partit i també ens farà l'agenda esportiva pel cap de setmana.
1: I més agendes, perquè el nostre cap de cultura, Marc Garriga, ens parlarà de les pel·lícules que s'estrenen a la cartellera i es mullarà. Ens dirà quines ens recomana, però també les que creu que us podeu estalviar. També ens destacarà el millor que arriba a les plataformes.
0: De fet, pel cap de setmana hi ha molts plans, eh? De fet, us n'avançarem un de ben singular, perquè ens preguntarem quins castells faran demà les colles Joves i Vella dels Xiquets de Valls. Atenció, a l'interior de la Sagrada Família participaran en la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
1: I abans de tancar, trucarem al diari El Punt Avui per saber com estan plantejant la portada de demà i escoltarem la reflexió final de Xavier Albertí. Li preguntarem a aquest home de teatre que tenim aquí amb nosaltres des de les 9 en què ens hem de quedar de totes aquestes històries que us estem explicant avui.
0: Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: I d'entrada escoltem les veus que han marcat de moment aquest 4 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí en Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur.
4: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més. M'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa.
5: Portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre.
6: Degut a aquest augment de temperatura, l'aire té una capacitat molt més gran, doncs, de generar tempestes intenses, perquè també ha augmentat molt la humitat. La probabilitat de que tinguem pluges més intenses del que estaríem habituats en terme mig a la tardor és més alta. Hem de saber com hi hauríem d'actuar en aquestes situacions.
7: És possible que alguna vegada no tinguem temps d'enviar aquesta alerta. Per tant, la gent que no esperi sempre a rebre una alerta. Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos.
8: Reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas y supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
9: És una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem, doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir, doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
10: Algo s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers. Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte, no es pot anar pel carrer agredint a la gent.
11: Depende como se diga, damos la apariencia que vamos a cerrar la fábrica, ¿no? El proceso de electrificación de los modelos que tiene el portfolio el grupo Volkswagen, no hay la intención de electrificar ningún modelo SEAT de los que hacemos en la actualidad. Eso no quiere decir que no haya más modelos Cupra que se electrifiquen y se hagan en Martorell.
12: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests dos anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. Fins que no tingui Catalunya a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
13: A Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa.
14: Bona nit, Barcelona!
15: Nosaltres la seguim des d'OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu.
16: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
15: Transmet algo que no em transmet les altres. Aquesta connexió, saps? Però és super, super bonic.
17: El que demostra la secció oficial d'aquest any de Venècia és que realment el tema de les dones és un tema que no està resolt. Bueno, que a vegades vivim una mica en la il·lusió de ara sembla que sí, que les dones ja fan cine, però no n'hi ha prou. No n'hi ha prou perquè som la meitat del món, per tant hem d'explicar la meitat d'històries i encara no estem allà.
2: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Les 10 i 7 minuts és l'hora de la informació esportiva. David Ubach, bona nit.
18: Bona nit, què tal?
0: Tenim en joc el partit que ha obert la quarta jornada de la primera divisió de futbol i que el Barça segur que se l'estan mirant de reull, eh?
18: Com sí, mínim. Perquè l'està jugant el Madrid per una banda, a domicili, el Betis de l'altra i el descans sense gols. El tenim empatat a 0 aquest partit. De moment, seria la primera ensopegada del Madrid en aquesta lliga, que ha guanyat els 3 partits precedents com el Barça. Abans ho dèiem, el Barça però lidera per millor gol a baraix a la lliga en els 3 partits que s'han jugat fins ara. La primera meitat, el més destacat, és que el Madrid ha dominat, però no ho ha traduït amb gol, amb poca punteria l'equip blanc. Vinícius ha xutat el pal i després la defensa del Betis ha tret una pilota amb el seu porter batut ja a porteria buida. Per tant, de moment, els bètics que estan salvant aquest empat contra el Madrid. Diumenge serà el torn del Barça, també de l'Espanyol. A 4:45 de la tarda, València-Barça, i a 9:00 del vespre es jugarà l'Espanyol-Sevilla, com diem, tots dos diumenge. Demà tindrem l'Atlètic Club de Bilbao, Atlètic de Madrid, com a partit destacat, amb una curiositat. Julián Álvarez convocat amb l'equip de Diego Simeone. Per tant, un cop que s'ha tancat el mercat de fitxatges d'hivern, Julián Álvarez, que torna a entrar en els plans de Simeone, i de la situació del davanter argentí ha parlat precisament el tècnic madalassé.
19: Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo juzgando. Y todos juzgamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender.
1: I el Barça femení, que ja sap amb quins rivals comptarà o s'haurà d'enfrontar a la fase de Lliga de Campions.
18: Són l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa. El París, no el París Saint-Germain. A la Champions femenina hi ha dos conjunts de París. I a fora seran el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès, en aquests casos fora de casa. Hi ha 6 jornades en aquesta fase Lliga. El sorteig, pel que fa a la sort que ha tingut el Barça o no, l'ha valorat el director responsable del femení blaugrana, Xavi Puig.
20: Son equipos que siempre están arriba. Intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
18: Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà Varsovia-Polònia i en clau de la Lliga femenina, el Barça jugarà demà, serà al camp del Sevilla, partit a 9:15. Abans, duel català d'aquesta segona jornada de la Lliga femenina i transmès a TV3 serà l'Espanyol Badalona avui.
0: Molt bé, ara amb el futbol ja t'has avançat una mica el que volem fer ara, que és que ens facis una mica d'agenda, que ens diguis esdeveniments esportius del cap de setmana que creus que ens hem d'apuntar.
18: Doncs ara, mira, remenant, el més interessant ho he trobat per demà dissabte, on tindrem, per exemple, la segona divisió de futbol, el partit del Girona, al camp de l'Sporting de Gijón. Això serà a 4:45 per arrencar la tarda i en paral·lel hi haurà la primera semifinal de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala, que la jugarà l'equip local. El Barça exercirà d'anfitrió al Palau Blaugrana i s'enfrontarà al Jaén en aquesta primera semifinal. Això també a 4:45, com dèiem. Més tard tindrem la final de la Supercopa Ibèrica d'handbol, que jugarà el Barça. S'ha classificat aquest mateix vespre en superar el Porto. La jugarà contra l'altre portuguès de la competició, l'Sporting de Portugal, en una competició que juga a Vigo. Final a 9:15. I tindrem també l'etapa 14 de la Vuelta Ciclista a Espanya en final a la Pandera, per tant, etapa de muntanya, amb la resolució passades les 5, on Enric Mas defensarà el seu lideratge. Tot plegat ho seguirem, òbviament, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Agenda ben farcida. Moltíssimes gràcies, David, que tinguis molt bon cap de setmana.
18: Igualment, a vosaltres.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
23: M'expliques un conte, papa?
24: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
25: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
26: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
27: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
28: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
27: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
28: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
29: La Filmoteca de Catalunya.
28: Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
3: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
28: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El restaurant Caníbal tornem a obrir després de vacances. Oi, Ferran?
5: Bon dia, ben tornats. Com ha anat l'estiu?
6: Bé, gràcies, Ferran. Amb ganes de tornar a obrir per trepitjar el país, explicar què mengem, què produïm, qui ho fa, com ho fa...
4: I també voltarem per les taules del món acompanyats pel nostre equip singular format per un arqueòloga, un dissenyador, un crític gastronòmic, gastrònoms i en Ferran també, de tant en tant.
5: Un restaurant Caníbal a Berlín. Esperem que hagin menjat bé i que tornin perquè, si no...
2: Un restaurant Caníbal a Berlín.
4: Cada diumenge a la una del migdia.
2: Amb Paula Molés.
7: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
7: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
9: Lluny de lluny amb la davalla.
2: Catalunya nit.
9: Lluny de lluny. Lluny de lluny.
2: Les notícies.
9: Lluny de lluny. Lluny de lluny.
2: Sota la llum de la lluna.
9: Vers la lluna tota sola.
2: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: Lluny de lluny amb la davalla.
2: Catalunya Ràdio.
1: Un minutet i arribarem a un quart d'onze de la nit. Ja fa temps que l'extrema dreta guanya terreny a Europa. En alguns països està plenament consolidada i governant, i en d'altres trepitja cada vegada més fort a les enquestes. Avui en tenim diversos exemples i ens hi aturarem. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni s'ha convertit avui en el més llarg de la història del país. Això ens ho explicarà la Laia Framis. Bona nit, Laia.
10: Hola, bona nit.
1: Al Regne Unit ja en marxa el Congrés Anual de Reform UK, però, a diferència de Giorgia Meloni, el seu líder, Nigel Farage, i arriben hores baixes i amb noves acusacions de corrupció. Tenim en directe el corresponsal de Catalunya Ràdio a Londres, Quim Olivares. Bona nit.
22: Hola, bona nit a tothom.
1: I a Alemanya, diumenge, hi ha eleccions regionals a l'estat federat de Sajonia-Anhalt i totes les enquestes pronostiquen la majoria absoluta de l'extrema dreta, i tenim un enviat especial, que és el Jordi Regàs. Bona nit.
29: Bona nit.
1: Anem a pans i començarem per Itàlia. Ci sono cose che nessuno ti dirà. Avui, Giorgia Meloni ha fet història, el seu govern s'ha convertit en el més longeu en la història recent del país, això que encara no porta ni 4 anys, perquè es va constituir l'octubre del 2022. Avui la líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar amb un acte multitudinari a Bari, que ha reunit més de 10.000 simpatitzants, Laia.
10: Sí, els últims 80 anys a Itàlia hi ha hagut 70 governs i, de mitjana, els primers ministres han estat només 13 mesos al poder. Ara, Giorgia Meloni ha trencat aquesta estadística i avui ha celebrat que lidera el govern des de fa 1.413 dies. Això són 3 anys i 10 mesos. I es converteix així en el govern més estable que hi ha hagut a Itàlia des de finals de la Segona Guerra Mundial. Aquí hem d'aclarir que Silvio Berlusconi va ser primer ministre durant molt més temps, més de 9 anys, però que ho va fer en 4 legislatures diferents. Per tant, el mèrit o el rècord que s'apunta avui Meloni és haver governat més de 3 anys sense interrupcions ni cap canvi de govern. I avui, com deies, per celebrar-ho, Meloni s'ha envoltat de milers de simpatitzants en un míting a Bari amb el lema «Un govern més estable, una Itàlia més forta».
30: L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta estabilitat hem pogut protegir aquest país.
10: Meloni ha tret pit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i també d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament avui que Dinamarca, un país que té un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja està fent Itàlia, Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les i als qui la presenten com un perill que cal combatre.
0: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
10: Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya de les eleccions legislatives que hi ha l'any que ve a Itàlia. Els sondejos són força favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Itàlia i la Lliga. I a més, últimament, està guanyant força un nou partit encara més radical, liderat per un exgeneral de l'exèrcit, que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país.
1: Doncs ara podem saludar a la periodista Alba Sidera, que és corresponsal a Itàlia i, a més, especialitzada en extrema dreta. Bona nit, Alba.
11: Hola, bona nit.
1: D'entrada, què té Giorgia Meloni per haver aconseguit aquest rècord? Com s'ho ha fet?
11: Mira, més que un mèrit de Meloni, crec que el fet que estigui celebrant aquesta longevitat diu molt de la resta d'actors polítics a Itàlia, no?
1: Sí.
11: Perquè Meloni no està passant per un bon moment. El que passa és que la resta d'actors estan encara pitjor i, per tant, a ningú li ha interessat fer caure el govern, no? Primer, hem d'aclarir que, clar, Meloni va arribar al poder amb uns resultats molt bons, no? I per això li ha donat una estabilitat, perquè té majoria a les dues cambres. Però, a més, tot i que ha tingut alguns revessos importants, com per exemple, ara fa uns mesos, al març, la gran reforma estrella que havia de fer Meloni, que era la reforma de la justícia, que era una reforma que seguia els passos de Víctor Orbán, que volia venia a ser una mena de fer perdre autonomia al poder judicial, no? I que estigués sota del poder executiu. I va haver-hi una gran revolta a Itàlia de la societat civil, es va mobilitzar molta gent que no va votar normalment i va perdre Meloni. I Meloni havia posat aquest referèndum una mica com un plebiscit a la seva figura, no? I quan va perdre el mes de març es va parlar, doncs, que es farien eleccions anticipades i això. El que passa és que els parlamentaris italians han d'esperar al mes d'abril proper per poder cobrar la pensió. Si no, la legislatura no compta. I, per tant, no hi havia tampoc molt d'interès en anar a eleccions. I llavors, com ara comentava la Laia, ha nascut un nou partit, encara més extremista que Meloni, desacomplexadament feixista, que el lidera un general, que es diu Roberto Bannacci, que està obsessionat amb l'homosexualitat, és molt homòfob, és molt masclista i defensa les mateixes idees que Meloni o Salvini, però d'una manera més desacomplexada, no? I què passa? Que està robant vots a marxes forçades i, per tant, la coalició de Meloni, que perquè Meloni governa amb la Lega de Salvini i amb Forza Italia, no? I aquests dos partits ja estan superats amb les enquestes per al general aquest tan feixista. Per tant, no...
1: Per tant, a les noves eleccions, per tant, Alba, el rival a batre, diguéssim, no li vindria per l'esquerra, sinó per encara més un extrem encara més dreta.
11: Clar, a Itàlia el que hi ha ara a les enquestes és un empat, gairebé un empat tècnic entre la coalició de tots els partits de centre, centre-esquerra i esquerra i Moviment 5 Estrelles i la coalició que ara governa, que és la de Meloni, amb la Lega i amb Forza Itàlia. Llavors hi ha el partit aquest de Bannacci que ell diu que va per lliure, no? I això és el que està fent treure vots i és el que fa que no tingui la majoria absoluta que necessitaria Meloni i és el que l'està fent perillar, diguéssim. I per tant, les pròximes eleccions que se suposa que seran a la propera primavera tampoc hi ha molt d'interès per part de l'oposició que es facin perquè encara no s'han organitzat, no saben qui podria liderar les eleccions i la coalició i a més, clar, la perspectiva és que hi hagi un govern encara més extremista que el que hi ha ara, no?
1: Déu-n'hi-do. Doncs, sí. Per tant, de moment, Meloni, que sembla que dia a dia anirà ampliant aquesta fita que ha assolit avui. Veurem què és el que passa en les properes eleccions. Moltíssimes gràcies, Alba Sidera. Tornarem a tu, segurament, en aquesta temporada, moltes vegades cap a Itàlia. Una abraçada.
11: Una abraçada. Gràcies a vosaltres.
12: Ja ho hem dit, que avui també tenim un ull posat al Regne Unit.

0: Aquests dies, Reform UK, que és el partit d'extrema dreta de Nigel Farage, fa a Birmingham el seu congrés anual. Està pendent el nostre corresponsal a Londres, Quim Olivares. Bona nit.
1: Hola, bona nit, bona nit.
0: Aquest congrés, però, no està sortint exactament com volia Nigel Farage.
1: No, perquè, mira, aquest congrés havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa de govern als dos partits principals aquí al Regne Unit, és a dir, laboristes i conservadors. Es volia projectar que la formació estava a punt per arribar al poder. Entre els convidats hi ha hagut el president de Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, de qui després parlarem. Reform UK ha donat a conèixer un projecte de cooperació internacional amb aquest partit francès de l'extrema dreta per poder dir que té connexions fora del Regne Unit amb altres formacions que estan a prop del poder, però tot plegat ha quedat aigualit amb la dimissió de dos alts càrrecs de Reform UK després de les noves acusacions de finançament irregular. A més, el discurs central de Farage d'aquesta tarda s'ha hagut d'endarrerir uns minuts per una amenaça de seguretat, de la qual no s'han donat detalls. Després, Greenpeace ha desplegat una pancarta enorme del mateix Farage disfressat de senyor Monopoly, el famós joc de taula que tots hem acabat jugant algun dia, amb un sac a l'esquena amb 50 milions de lliures i la frase cremem el planeta. Un grup de dones també l'ha escridassat. Farage finalment ha fet el seu discurs i ha explicat que promet retallar, entre altres coses, la factura de la llum i del gas aquí al Regne Unit i acabar amb l'objectiu de zero emissions que ha qualificat de bogeria. Però sí, de moment el congrés que continua demà no ha anat per on esperava que anés el partit.
0: Clar, perquè ara parlaves d'acusacions de finançament irregular, per on van? En què consisteixen?
1: Mira, una investigació amb càmera oculta d'un grup de periodistes, a més d'ahir al vespre per Channel 4, mostrava com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaulava la donació de 500.000 de lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica, ja que no s'accepta cap donació d'algú que no sigui britànic. En el vídeo s'hi veu Farage, que dona les gràcies al suposat donant, per tant, acceptaria aquesta donació. Avui el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo. This was an
2: exercise in entrapment. Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
1: Farage sí que ha reconegut que el seu partit ha de fer-ho millor i per això ha acceptat la dimissió de dos dels seus principals col·laboradors. Tornem-lo a sentir.
2: Do we need to do better? Hem de millorar a mesura que ens professionalitzem. Sí que ho hem de fer. Hi va haver un cert error humà aquí, no hi ha cap dubte.
1: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament Britànic sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. De fet, Farage va dimitir de l'escó de diputat abans de l'estiu com a resposta a aquestes acusacions i a l'agost va tornar a guanyar les eleccions parcials de la seva circunscripció després del boicot dels principals partits. I a banda d'aquests 5 milions, la policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers.
0: El que estem veient molt, Quim, amb l'extrema dreta darrerament són les aliances que es van teixint més enllà de les pròpies fronteres. Avui, en aquest congrés, ha fet aparició el president del Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, i tots dos han firmat un acord per combatre la immigració en cas que arribin al poder. En què consisteix aquest acord?
1: Sí, bé, primer hem de dir que Farage ha dit que quan ha fet el discurs, la roda de premsa, de fet, han fet una roda de premsa conjunta els dos, ha dit que parla el mateix llenguatge, és a dir, que parla el mateix llenguatge que Bardella, ha explicat que quan Farage era eurodiputat al Parlament Europeu de Brussel·les, es posava molt nerviós quan sentia el pare de Marine Le Pen, però que ella va ser capaç de canviar el partit, de despendre's, diu, d'elements extrems i posar el partit al centre del debat nacional. I ara Farage deia que li agradava el partit de reagrupament, no? I com deies, el president de l'extrema dreta francesa, el Bardella, ha promès des de Birmingham que si la formació arriba al poder l'any que ve, enfortirà els controls al canal de la Mànega. El podem sentir.
3: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
1: Ha rebut els aplaudiments al parlar d'immigració. L'acord comportaria que els demandants d'asil que arribin a les costes angleses des de França fossin detinguts i retornats a França, que a la vegada els repatriaria als seus països d'origen. El pacte establiria un mecanisme per compartir les despeses. Cal dir, òbviament, que les dues formacions haurien d'arribar al poder abans que això. Aquí el Regne Unit Reform UK va encapçalar totes les enquestes durant 16 mesos consecutius, però amb l'arribada d'Andy Burnham, que és el nou primer ministre laborista, això va ser el 20 de juliol, i els escàndols que anat comentant d'irregularitats financeres del partit, doncs ara fa que Reform UK estigui empatada amb els laboristes a les enquestes. Però cal tenir present que aquí les eleccions generals no seran ben bé fins a finals del 2028, principis del 29, per tant, queden molts mesos per endavant.
0: Gràcies, Quim.
1: Vinga, ara, bona nit.
4: I ara traiem el cap cap a Alemanya. Perquè aquest diumenge estarem molt pendents també de les eleccions regionals a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya. Ens ho explica l'enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs. Bona nit.
5: Bona nit. El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
6: Pors en tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
5: Fa mesos que l'envien a l'Estat Federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
7: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
5: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.

Ara us plantegem una pregunta al Catalunya Nit que sembla molt òbvia, però potser no és tan senzilla de respondre. Què és casa? Són quatre parets? És una adreça? És la gent amb qui vius? O és un lloc o una persona on saps que no et passarà res? Alejandro Palomas acaba de publicar Casa. És una novel·la protagonitzada per una nena de 7 anys que, després de la separació dels pares, té dues cases, però resulta que necessita trobar un refugi. El trobarà en l'avi, el trobarà també en un bosc per fer i també en un silenci que es converteix en llenguatge.

0: Alejandro Palomas, bona nit.
1: Hola, què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Moltes ganes de parlar d'aquest Casa, aquesta novel·la, que jo la tinc aquí sobre la taula, tinc la seva l'edició en castellà que publica Espasa i també l'edició en català que publica Univers i que sortirà la setmana vinent i que ja tothom la podrà trobar a les llibreries. Però ens hem d'avançar perquè tenim aquest privilegi. En aquesta casa ens trobem amb una família marcada, direm que marcada per les ferides. Tenim, tenim un pare, tenim en Pedro, que intenta conviure doncs, amb les conseqüències del dol del seu divorci. Tenim un avi, en Tadeo, que en fi, per unes certes circumstàncies, viuen en un silenci, diríem que físic, absolut i irreversible, i la Mica, que és una nena que és la llum d'aquesta novel·la que té aquests 7 anys. Deia que hi ha silenci en aquesta casa, però que és un silenci que no aïlla. No sé com ho veus tu, que ho has treballat, amb quina intenció ho has fet, no? Sinó que és ben bé llenguatge, aquest silenci.
1: És llenguatge, sí. És que el que importa del silenci és què diu el silenci, no? El silenci no és silenci, no és manca de soroll, és què hi ha al silenci. I en aquesta casa es diuen moltes coses, encara que no es diguin en veu alta. I sí, tens tota la raó. Jo continuaria escoltant-te. Ja pots continuar.
0: No, ho has d'explicar tu.
1: Escolta'm, aquesta nena, la Mica, és un miracle. Sí. Aquesta nena és llum. Sí. I aquesta nena és com el pont entre l'avi i el Pedro, que és el seu pare. I aquí hi ha una cosa molt, molt guai, que a mi m'encanta molt, i és aquesta cosa de trencar clichés, no? El Pedro és un home que s'ha divorciat de la seva dona, però que ha triat quedar-se amb la nena. Que això no és habitual. Mm-hmm. Ell decideix recompondre tot el seu estatus de treball, de lloc on viu, de tot, perquè ell decideix, perquè estima molt la seva filla. I és la dona qui decideix continuar amb la seva carrera i amb la seva vida professional. La dona opta més per la seva vida professional. I això crec que estem molt, molt, molt cansats. No cansats, però estem... hi ha molta informació teòrica sobre el paper de l'home, el paper de la dona, la conciliació, etc, i la igualtat i tot això, però no ha arribat a la ficció encara. No tenim models de ficció en què sigui l'home qui diu ei, vale, jo m'estimo molt la meva filla, jo la vull amb mi, jo me la vull quedar. I que la dona diu, vale, doncs molt bé, te la quedes tu i ja veurem. I això, com a novel·lista, és un repte. És un repte perquè ha de ser creïble, perquè no tenim massa models d'això. I aquesta nena, la Mica, com és una nena que mira tota l'estona, no deixa mai de mirar, no deixa mai de preguntar, és curiositat pura, i és pura, literalment curiositat pura, fa que aquests dos homes, que tenen molts conflictes emocionals perquè són molt, molt torpes emocionalment, vagin com... entenent-se i vagin aprenent a mirar-se des del fill al pare i des del pare al fill. I per això aquesta nena és com un petit miracle.
0: Hi ha una distància allà que es va mastegant, no? Cada vegada una miqueta més, una miqueta més. A la Mica li fas fer una cosa que és meravellosa, que a més crec que ressona molt i que és molt teva. Jo voldria, tinc especial interès en que ho expliquis, això, perquè li fas transformar un camp de blat inert que envolta la casa en un bosc.
1: Sí, de fet el bosc és una mica casa. I el bosc és el bosc que rodeja tota aquesta casa en aquest petit llogaret on viuen ells. I de fet, la novel·la és aquests passejos, avineta, construint o creant aquest bosc i reconvertint aquest camp de blat immens en un bosc de nova creació. I això és molt biogràfic. Això és el que estic fent jo a casa meva. Jo visc al Bages, un poblet molt petit, molt petit, molt petit, i molt maco. I jo visc a una casa que està envoltada d'un camp de blat i fa 5 anys vaig decidir amb les meves germanes que el convertiríem en un bosc. I des de fa 5 anys ho hem reconvertit en un bosc. I hem après moltíssimes coses. Moltíssimes coses sobre nosaltres mateixos.
0: És que, clar, fer créixer un bosc és un elogi, diríem, a la lentitud, a la paciència, no? El procés. Sempre estem allò amb el final, no? I al final, per fer créixer un bosc, necessites temps.
1: Clar, això, la creació d'un bosc és el que marca el temps de la novel·la i és el que marca el temps d'aquestes persones, no? D'aquestes tres persones, no? I és el que marca el temps. I marca el temps perquè és el temps natural, és el temps de la natura, que no té res a veure amb el temps de l'ésser humà, i sobretot de l'ésser humà modern. És un aprenentatge i és un procés. Què passa? Que avui en dia, ara mateix, no volem processos. I estic parlant només de procés del que... No d'altres processos, saps? Estem parlant d'aquest. No volem processos de... Volem finals, volem aconseguir coses, però no volem viure el procés d'aconseguir-les. Volem ser escriptors, però no volem escriure novel·les. Volem ser tassadors de rellotges, però no volem aprendre l'ofici de tassar un rellotge. I aquest és el problema que tenim. I amb aquesta novel·la, jo el que defenso i el que ofereixo és ser testimonis i participants d'un procés de creació d'una nova vida. És un procés de regeneració de la vida.
0: Hi ha una cosa molt bonica, Alejandro, que és aquesta relació entre l'avi i la nena.
1: Sí.
0: Que és preciós, que molta gent s'hi pot enganxar ràpidament perquè ha tingut un avi, no? La sort de tenir un bon avi, clar, diríem, no? És un tresor, que tots guardem.
1: És un tresor. Si quan més gran et fas, més recordes la importància que van tenir el teu avi o la teva àvia quan eres nen. I tots tenim un avi o tenim una àvia que ens va marcar molt de nens. I t'ho agradat ara. És que ara mateix el 60% dels avis del nostre país passen més estona i més hores amb els seus nets que els seus propis pares. És a dir, estem creant una generació de nens que estan sent educats pels seus avis. I això és una bendició del Senyor. És una bendició del Senyor allí on esté. Perquè els avis tenen una relació d'amor molt profund amb els seus nets, tenen una paciència, una tolerància, tenen de tot, tenen temps. I això no està bé que ho digui, però és que tenen temps, normalment, pels seus nets, el temps que els pares no tenen. Perquè la precarietat és això. La precarietat és això, no tenir temps pels teus fills. I tenen els avis que estan fent nous o futurs adults i jo estic content.
0: Sí, estàs tocant la fibra. Estàs tocant la fibra, sí.
1: Sí, clar.
0: Totalment. En aquesta casa, en aquesta novel·la, hi ha molta llum, Alejandro. Si agafem els teus llibres, en trobem que són molt llibres difícils, vens d'explicar-nos una infància molt difícil, amb molta foscor, molt de dolor, i vull saber on has anat per trobar aquesta llum. També n'hi havia, segur, a la teva infantesa.
1: Doncs mira, fliparàs molt. Ara sí que fliparàs molt. Perquè jo, quan vaig començar a escriure aquest llibre, vaig començar a recordar-me i a entendre que jo vaig tenir una infantesa feliç. Jo no ho sabia, això. Jo no ho recordava, perquè també va ser molt infeliç. Però vaig tenir moments d'infantesa que van ser superfeliços. I aquests moments em teletransporten a un poblet molt petit de Catalunya que es diu Torà. a la Segarra. Abans de Segarra era el Solsonès, però això no puc dir perquè es cabrejaran tots els d'Aturà, perquè no s'agrada ser el Solsonès. Però això és així. I jo me'n recordo que anàvem a l'hostal Jaumet quan era petit i passàvem els estius allà. Érem els únics de fora. I allò era la llibertat absoluta. Amb el senyor Pere, amb els dueños de la fonda, amb les meves tietes, anàvem d'excursió. Era infantesa superfeliç perquè jo podia ser jo mateix. Mm. I això ho he reconegut ara, ho he recordat ara. I creu-me que m'ha fet tan feliç recordar la meva infantesa i recuperar-la, que és que no, només per això, només pel que aquest llibre ha fet amb mi, ha valgut la pena.
0: No, és un èxit, eh? És un èxit perquè la memòria del dolor, no?, a vegades pot ocupar-ho tot. O sigui que hem trobat l'escletxa, és fantàstic. Alejandro Palomas, Casa, quin dia arriba a les llibreries? Dimecres? És dimecres?
1: Dimecres.
0: Oi que sí? Dimecres, sí. De la setmana vinent.
1: Sí.
0: Va, els divendres sempre a la persona que entrevistem en aquest espai li demanem una notícia i de la setmana que li hagi cridat l'atenció i un pla cultural. Què ens proposes?
1: Vale, notícia. Doncs mira, notícies, seré una mica destroyer. El despido fulminante de la segona d'educació i del seu equip, que hauria d'haver caigut la primera d'educació. No sé per què sempre acaben els segons d'educació. Hauria d'haver caigut tothom des de fa molts anys, amb molts governs, perquè el que fan amb l'ensenyament, tal com tenen els profes, els mestres, tot això és una precarietat tan bèstia que em sulfura. Haurien d'haver-los fet fora a tots. Vale, aquesta és la notícia.
0: Això que estàs dient és la notícia vinculada al fiasco dels exàmens de PISA, de les proves PISA. Sí, sí.
1: Exacte, però això és només la cabeza de l'iceberg, això, saps? Això. Perquè hi ha aquí mil milions de temes i d'ítems i de tot que els hi hauria de caure la cara de vergonya.
0: I el pla? I el pla cultural?
1: El pla cultural. Doncs mira, el pla cultural és tancar-te a casa, perquè com a casa no hi ha res, tancar-te a casa, però amb pany, saps?
0: Sí.
1: Tancat i barrat, i llegir-te La passió de Jeanette Winterson. És el llibre de la meva vida, és el llibre que més ha regalat, és un llibre miracle, és un llibre meravellós, que jo tinc una enveja no sana a aquesta dona per haver-ho escrit, però La passió de Jeanette Winterson.
0: Doncs mira, feina doble pels nostres oients, La passió i també Casa, publicada per Univers, i Casa, per Espasa, escrita per Alejandro Palomas i que a partir de dimecres trobareu a les llibreries. Una abraçada enorme. Gràcies, Alejandro.
1: Un petonàs.

0: I mirant de cara al cap de setmana, aquest horari que fem nosaltres, per exemple, ens limita molt a l'hora d'anar al cinema, per tant ens hem de concentrar molt en triar bé de cara al cap de setmana que anem a veure o no, tot i que en alguna ciutat, no sé si en gaires, però a Barcelona, per exemple, pots anar a matinals, que també està bé, però això hi ha molt poca gent que s'ho pugui permetre. Va, els caps de setmana mirarem també d'anar al cinema i donar idees per mirar sèries.
1: Passat algú a les Rambles, 5 ambulàncies.
2: Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
1: Què collons està passant?
2: Compta el 4x0, que els té...
0: Doncs això, a partir dels divendres parlarem també d'estrenes de cinema i a les plataformes de streaming. Us donarem idees per veure i segurament tan important com això, idees per no veure. El Marc Garriga és el cap de cultura i també el nostre expert en cinema. Se les mira totes o gairebé. Per tant, ens facilita molt la feina a nosaltres i ens pot donar també el seu punt de vista. Marc, bona nit.
3: Bona nit.
0: Aquesta setmana, què?
3: Doncs la gran novetat és aquesta pel·lícula que escoltem, Cronos,
0: sí,
3: que és la pel·lícula que narra els fets del 17 d'agost del 2017, els atemptats a la Rambla de Barcelona i a la platja de Cambrils.
0: Ens la recomanes?
3: Depèn.
0: A veure.
3: Per mi, com que arriba quan no han passat ni 10 anys dels atemptats jihadistes, jo crec que pateix una mica per la manca de distància entre els fets reals i la pel·lícula.
0: Uh-huh.
3: És a dir... per mi, jo crec que ha estat un llast que ha provocat que ni el director, que és un director irregular, Fernando González Molina, que fins ara era conegut per pel·lícules insulses, podríem dir, com Palmeras en la nieve o Tengo ganas de ti, que eren unes pel·lícules al servei del Mario Casas més comercial, però és que tampoc un guionista que és de prestigi, un guionista que ha coescrit el 47 o la sèrie Apagón, doncs ni ell ni un ni l'altre no s'han atrevit a ficcionar, que per mi era molt important en aquesta pel·lícula, perquè, bueno, aquesta hi ha gairebé totes, perquè és la base d'un bon argument cinematogràfic que es basa en uns fets reals. Què vull dir amb això? Vull dir que una pel·lícula necessita una narració dels fets que ajudi a empatitzar amb els personatges, que sigui emocional, que generi una certa intriga, un suspens fins al final, i si et limites a narrar exactament el que va passar... la narració per molt, perquè la vida real no és, en aquest cas, evidentment, és un cas molt cinematogràfic, però el guió l'has d'adaptar molt perquè l'espectador s'endinsi en el que t'està explicant. I, per tant, jo crec que el que fa està més reservat a un documental que no pas a una pel·lícula de ficció.
0: Clar.
3: Jo crec que al final la pel·lícula acaba sent una lluança extrema a l'acció, que va ser molt resolutiva dels Mossos d'Esquadra i poca cosa més. No s'indaga, que hagués estat molt interessant en l'entorn dels terroristes de Ripoll, encara que fos ficcionant, en base real, aquí hi ha una pel·lícula que es podria fer, una nova pel·lícula sobre què ha passat a Ripoll, sobre l'entorn social, polític, etc. No hi ha cap personatge que aguanti el relat de principi a fi amb el que tu et puguis identificar. Fins i tot es pot qüestionar com mostra la comunitat magribina en un moment que estem vivint d'alta tensió a Catalunya. Per tant, tot i que pot generar una curiositat innegable, que ajudarà segur a entendre a molta gent com s'afronta una crisi d'aquesta magnitud i que, per tant, hi haurà gent a qui li agradarà la pel·lícula, jo crec que és una pel·lícula inoportuna, innecessària i molt parcial.
0: O sigui que només la recomanen no. els molts cafeters que vulguin repassar què és el que va passar.
3: Jo no dic, o sigui, no la desrecomano, diguéssim, però ostres, mirem-la amb ulls crítics.
0: Molt bé, doncs queda clar que potser no seria la que escolliries, és a dir, si n'haguessis d'anar a veure només una de les que arriben aquest cap de setmana, segurament et quedaria amb una altra.
3: Amb una altra. Amb una, per mi, la joia de la setmana, que és Jim Quinn.
4: Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau. Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin.
3: És una pel·lícula que has d'anar a veure molt obertament, diguéssim,
0: Val, sí.
3: Sense prejudicis. És per mi, la millor pel·lícula d'animació per adults que s'ha fet en molt de temps.
0: Estem parlant d'animació, eh?
3: Animació.
0: Molt bé.
3: És irreverent, és una comèdia delirant, esbojarrada, sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per trobar l'antídot per curar una pandèmia que amenaça de fer desaparèixer l'homosexualitat. És una de les sorpreses, va ser una de les sorpreses més destacades del Festival de Canes del mes de maig passat. La firmen dos directors francesos debutants que han aconseguit arrodonir el que seria una sàtira mordaç, intel·ligent, enginyosa a tot el que és la cultura queer. És un film amb una imaginació desbordant, amb unes imatges altament provocadores i amb una mala llet considerable, però és capaç de criticar tant la comunitat LGTBIQ+, com tots els seus detractors. Per tant, tothom rep,
0: aquí reparteixen
3: però,
0: bé.
3: Però al capdavall jo crec que el que fa és servir tota la fantasia per parlar sense complexes de diversitat, de prejudicis, de la importància de l'empatia, sobretot en una societat en la que vivim que és cada cop més escarpa.
0: Doncs que arribi animació per adults als cinemes ja té mèrit, i si a més la pel·li és bona, doncs encara millor. Dius que qui vulgui també pot passar terror, una mica de por aquest cap de setmana als cinemes. Això passa amb Dulce Sabor a Muerte o no?
3: Sí.
5: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
3: Aquest és el tràiler de Dulce Sabor a Muerte. Algú ha fet, és una nena que es passeja pel carrer amb el cap de la seva mare sota el braç.
0: Els nens sempre fan por, eh?
3: Sí, una senyora li pregunta què ha passat i diu: algú ha fet mal a la meva mare, qui ha estat? Jo. Els nens aquí són els dolents. Dirigeix Eli Roth, que és conegut per Cabin Fever, Hostel, clàssics del gènere de terror, però que aquí recupera potser l'esperit d'una pel·lícula seva més recent que es diu Black Friday, però hi posa moltes més dosis d'humor negre, malauradament amb un guió menys elaborat. És molt finet el guió, però és molt divertit perquè encadena una mort rere una altra d'una manera molt explícita i salvatge. És una pel·lícula per fans del gènere. Unes quantes morts amb molta imaginació, algunes d'elles el somni humit dels estudiants més dolents de la classe, i on les vísceres sempre acaben fent acte de presència. L'origen de tot, sentíem aquesta musiqueta del camió dels gelats, és els cornets d'un gelater demoníac que converteixen els nens en assassins sàdics implacables i els adults en víctimes sense escapatòria. Jo vaig passar una molt bona estona, és molt divertida per un públic molt concret, com et deia, però que en alguns moments també és una mica ridícula.
0: Queda també ben retratada. Va, n'afegim una altra, un thriller aeri.
6: My name is Jeremy Darr. I was a passenger on flight 298.
3: Aquesta sí que seria la no recomanació de la setmana,
0: sí?
3: Perquè les altres tenen les seves coses, sí? Encara que les pugui criticar, tenen coses on agafar-se.
0: Aquesta és directament No hi ha neu.
3: No hi ha neu és un exemple de cinema de sèrie B sense imaginació, que triga molt a arrencar, que no sap anar més enllà dels tòpics més comuns del gènere, que té, bé, allò típic, no? Un protagonista salvador, una nena intel·ligent que necessita un protector, unes hostesses boniques però que no tenen cap recurs ni reaccionen de cap manera, una policia, una agent de policia desbordada, en definitiva, que no espanta gens, que no sap riure de si mateixa, que és el que sí que fa Eli Roth amb Dulce Sabor a Muerte, que és absolutament previsible, i potser l'únic que es pot salvar és un gir final que s'agraeix, però que no compensa tot el desastre anterior.
0: Per tant, Black Box Vuelo 298, aquesta no.
3: Aquesta no. Hi ha tres novetats més, que aquestes no les he pogut veure, però que consti que també s'estrenen el thriller valencià Aixam, dos drames rurals, l'italià Cinco Segundos i l'alemany El Olor a Leche Quemada, que en general, pel que he pogut comentar i veure dels meus companys, tampoc serien la pel·lícula de la setmana.
0: No cal córrer. Molt bé. Pel que fa a les plataformes de streaming, què ens recomanaries?
3: Doncs una pel·lícula i una sèrie. Uh-huh. Aquesta setmana podríem fer, per començar, la pel·lícula Mayday. You are now crossing Soviet airspace. És una comèdia d'acció sobre un pilot de l'exèrcit nord-americà que interpreta Ryan Reynolds. Per mi és el repartiment és el més atractiu d'aquesta pel·lícula, que s'endinsa en territori rus durant la Guerra Freda, té un accident i el rescata un exagent de la KGB, però que és un fanàtic de la cultura dels Estats Units i que interpreta Kenneth Branagh. És una pel·lícula que vol recuperar l'esperit de les buddy movies, que es diu que són aquelles pel·lícules on hi ha dos homes protagonistes que són companys de fatigues, amb persecucions, baralles, diàlegs hilarants, una trama d'espionatge que té intriga fins al final. Divertida, per passar l'estona, un record de les pel·lícules dels anys 80 que s'ha estrenat a Apple TV, que s'ha estrenat avui a Apple TV.
0: Doncs mira, Mayday, aquesta me l'apunto. Més Kenneth Branagh, jo fa molt temps que no el veig. Ja has dit dues sèries, eh? No, una pel·li i una sèrie.
3: Exacte.
0: I la sèrie?
3: La sèrie es diu Gone.
7: Mom? Where's Mom? When did you last see your wife?
3: És una minissèrie, que això també s'agraeix, policíaca clàssica, sobre un home que es converteix en el principal sospitós de la desaparició de la seva dona, que jugarà el gat i a la rata amb la detectiu assignada al cas. És una producció britànica que explora la violència de gènere amb un argument ple de girs sorprenents, que la teniu disponible a Filmin des de dimarts passat. I per acabar, si em deixes una debilitat personal que volia recomanar, que és la versió en format Lego de la sèrie de Mandalorian de l'univers Star Wars que ja teniu disponible a Disney Plus.
0: Doncs, oients del Catalunya Nit, aquí el Marc Garriga, cap de Cultura, ja us ha avisat. A partir d'aquí feu el que vulgueu. Gràcies, Marc. Divendres que ve tornem.
3: Fantàstic.
8: Cada dia a aquesta hora fem un cop d'ull a la portada d'un o altre diari que s'edita i s'imprimeix aquí a Catalunya. I avui és el torn del Punt Avui. Podem saludar la seva vicedirectora, Dolors Vallès. Bona nit.
9: Hola, bona nit, Agnès. Bona nit, Manel.
0: Bona nit.
8: Per on tireu la portada de demà?
9: Bé, el Punt Avui fa una aposta de portada una mica diferent de l'actualitat més immediata. Nosaltres sovint intentem aprofitar la portada per posar damunt la taula temes propis i demà ho fem amb Francesc Cambó, coincidint amb els 150 anys del seu naixement. La portada és molt gràfica, amb un retrat de Cambó sobre fons vermell i un titular que resumeix perfectament el personatge, un polític controvertit. A l'interior hi dediquem un dossier que signa Pere Bosch Cuenca amb un altre títol prou explícit, Els clarobscurs de Francesc Cambó. És
8: una aposta molt interessant, sí.
9: I després, en la secció del dia d'ahir, en Lluís Simón posa el focus, diríem, en una qüestió industrial de primer ordre, amb el titular Cotxes amb data de caducitat, les retallades anunciades per Volkswagen que afecten Catalunya i posen el focus sobre la planta de Martorell i la possible desaparició d'una marca històrica com Seat.
8: Doncs, efectivament, és un dels grans temes de les últimes hores. Doncs, demà el tindrem entre les mans, el Punt Avui. Gràcies, Dolors. Que vagi molt bé. Bona nit.
9: Bona nit.

0: Doncs ens queden 5 minuts per arribar a les 11, que seran molt ben aprofitats perquè avui ens acompanya per tancar aquest informatiu un home que en el món del teatre ha tingut tots els papers, ho resumirem en dramaturg, però ho ha fet tot. Xavier Albertí, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: A veure, tot el que hem anat explicant avui des de les 9, quines reflexions et convida a fer?
1: Això que feu vosaltres és convidar algú a les muntanyes russes. Perquè realment, escoltar que tot el que passa en un dia en el món et convida realment a fer un viatge cap a llocs molt salvatges. Sí. Si alguna cosa em sembla que m'ha despertat un interès especial és aquesta reflexió que fan els antropòlegs sobre intentar entendre el naixement de la cultura com un mecanisme per intentar entendre la salvatgeria del que és el clima, el que és la natura. Ens estem parlant d'autoprotecció, ens estem parlant de canvi climàtic, i tot això té molt a veure en un moment en el que, com a éssers humans, després de saber que Déu havia mort i, per tant, el qui controlava la natura ha desaparegut, tenim el gran repte d'intentar saber qui controla la natura. I hi ha paraules que m'he anat subratllant: llibertat vigilada, eutanàsia, controlar la violència, amnistia, ruïna, protegir el país, deportació. Tots són estímuls, tots són reaccions, tots són accions que tenen molt a veure amb el gran silenci que hi ha davant de

quan parlava de la construcció d'aquest bosc, no? Del silenci, de tot allò que el silenci diu, anul·lant tot allò que la nostra cultura s'obsessiona en insistir, en obliterar, per intentar defensar uns mecanismes de vivència de la societat que ja no serà. Si Pierpaolo Pasolini fos viu en els seus 102 anys que tindria, ens regalaria realment unes quantes paraules molt dures per parlar de la senyora Meloni i d'aquesta necessitat d'una nova dreta extrema encara en un país absolutament devastat. Potser hem de recordar que la colònia immigrant més important que tenim a Barcelona no són la gent que ve de l'Àfrica, no són la gent que ve d'Amèrica, són els italians, perquè realment no poden viure en un país devastat èticament com el que estan tinguent, malgrat els dies que la senyora Meloni els està governant. Pasolini també ens diria que una vegada sabem que la idea de que la ciència, de que el futur estava en mans d'unes noves doctrines ideològiques, que la confrontació entre el comunisme i el capitalisme ens portaria, Pasolini va tornar a fer un recorregut cap al cristianisme primitiu, o sigui, una idea de necessitar una nova dimensió de Déu, sigui el que sigui, tingui el nom que tingui, però que tingui la capacitat i l'autoritat de reeducar-nos èticament. Sense aquesta reeducació ètica, em sembla que aquests noticiaris que esteu condemnats a fer cada dia tindran sempre una dimensió de paradoxes absolutament complexes de conviure.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. El jutge envia a la presó provisional comunicada i sense fiança als pares del nen que els Mossos van trobar mort al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella. Aquest divendres, la població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. L'alcalde Josep Lluís Gimeno s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
2: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
1: Mentrestant, ha quedat en llibertat en càrrecs la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, al Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió, tot i que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada del passaport i la prohibició de sortida del territori, també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. Més notícies, Cristian Roldán.
3: El nou model de finançament autonòmic acordat entre el PSOE i Esquerra fa un pas endavant i s'ha aprovat en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. La reforma ha tingut els suports només de Catalunya i les Canàries. La resta de comunitats la rebutgen i critiquen que és un model fet a mida per a Catalunya. Ara bé, el nou sistema de finançament ha de passar encara pel Congrés i aquí no hi té els vots garantits. El 7 de juny seran imprescindibles. La titular d'Economia, Alicia Romero, sortia satisfeta després de la votació.
4: Nosaltres creiem que no podia haver-hi més demora, no podem seguir tenint el país bloquejat, els recursos bloquejats de les comunitats autònomes, necessitem avançar.
1: Un home de 39 anys ha mort aquesta tarda mentre feia feines de manteniment al terrat d'un habitatge d'Igualada, a l'Anoia. L'accident ha passat cap a les 5 quan l'home ha caigut des de la teulada.

0: volada i acaba precipitant-se al pati interior de l'habitatge del costat. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció d'Igualada i el Departament de Treball i Empresa, com estableix el protocol en accidents laborals amb víctimes mortals.
1: La Fiscalia demana jutjar el fundador de Glovo, Òscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi la causa i sosté que el model de l'empresa de repartiment a domicili és del tot legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i porta Pierre al banc dels acusats.
0: El govern de Giorgia Meloni s'ha convertit en el més longeu de la història recent d'aquest d'Itàlia. I això que encara no porta ni 4 anys. La líder de la formació d'extrema dreta, Germans d'Itàlia, ho ha volgut celebrar aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari, que ha reunit més de 10.000 simpatitzants. La primera ministra assegura que Europa i el món es tornen a prendre Itàlia seriosament i posa com a exemple que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, vol copiar-li la idea de fer centres de deportació d'immigrants fora de la Unió Europea.
2: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.

0: Ha mort l'actor Richard O'Sullivan, una de les estrelles de la televisió dels anys 70. Interpretava el protagonista de la comèdia Un hombre en casa, una sèrie molt atrevida per l'època perquè el seu personatge, Robin Tripp, compartia pis amb dues noies solteres. De la sèrie original es va fer l'espin-off El nido de Robin, on ja vivia amb la seva parella de ficció, i de la sèrie original també se'n va fer una altra derivada molt famosa, Els Roper, en què O'Sullivan ja no va participar. Tenia 82 anys i vivia apartat de la vida pública i del món de la interpretació des dels anys 90. Esports encara en joc. El Madrid contra el Betis en victòria en aquests moments dels sevillans per 1-0, però encara en queden alguns minuts per disputar de la quarta jornada de la Lliga de Futbol.
1: I en futbol també el Barça femení ha sabut avui quins seran els seus rivals a la fase de Lliga de la Champions femenina. Jugarà contra l'Arsenal al París i el Xervet suís a casa, i contra el Bayern, la Roma i el Kiu danès a fora. Demà la UEFA farà públic al calendari.
0: A l'Open dels Estats Units de tennis, Carlos Alcaraz ha superat el xinès Wu en 3 sets en partit de tercera ronda i ha accedit a vuitens de final, on s'enfrontarà a l'estadounidenc Tommy Paul.
2: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
6: 29.368. 29368. Sèrie 84.
5: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
7: De quin material està feta una gran actriu?

0: Primera setmana de les dones i els dies, d'aquesta nova temporada. Ja sabeu que és divendres, i els divendres és dia d'entrevista amb tranquil·litat. Avui ens acompanya Isabel Rocati, una actriu que amb el seu currículum teatral podria fer un resum del més emocionant que ens ha passat en aquest país en els últims anys. Juglars, La Fura dels Baus, Calixto Vieito, Cerdà, amb tothom ha treballat i tot ho ha fet. Cine, televisió... Nascuda a Burjassot, va ser, ja sabreu qui vull dir jo, la Victòria de Temps de Silenci o la Marcela de Vent del Pla. Mm. Diu que quan era jove ja li feien fer alguns papers de gran. Potser per la seva presència. Ara ho esbrinarem.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Isabel Rocati, com estàs?
2: Pues molt feliç d'estar aquí amb tu.
0: Escolta, molt feliç, però això li dius a tothom o què?
2: No, només a tu.
0: D'acord.
2: I ara?
0: Aquesta és la bona actitud. Molta feina.
2: Últimament,
0: tens...
2: sí.
0: Sí, no pares?
2: Sí, últimament, els últims anys, sí, estic molt agraïda.
0: Tu saps que moltes actrius, a partir de la seixantena, comencen a dir no hi ha papers per mi, no trobo feina, no em truquen...
2: No, no, permítem, no a partir de la seixantena, a partir ja dels 40 llargs, 50, inclús, jo crec que això és últimament, els últims anys, estan canviant prou les coses i en aquest sentit s'estan donant també més papers des d'altres punts de vista a dones més grans, visions de dones més grans. Però fins ara...
0: Un drama, eh?
2: Un drama. Ben bé, la carrera se podia acabar excepte per a, què, 3, 4, als 50 anys, ben bé. Sí.
0: Tot i així, hi ha uns papers que et toquen també quan ets jove i uns quan ets més gran.
2: Òbviament.
0: De fet, ara, per exemple, en uns dies, de fet, el 18 de setembre, d'aquí no res, s'estrena al cinema Tanit, que és una pel·lícula de Pep Garrido basada en la novel·la de Núria Albó, aquest llibre mític de la col·lecció del Vaixell de Vapor que vam llegir tota una generació i que ens va marcar molt, d'aquesta nena, el seu gos, etc. I tu... No vull fer spoilers, però et fan fer el paper de bruixa.
2: Sí, bueno, bruixa és tal com ho veu el poble.
0: Exacte.
2: Alguns, és un punt de vista que la veuen bruixa. Què és la bruixa? És una dona diferent, senzillament diferent. Autosuficient, viu sola, coneix les herbes, té una sabidoria, una saviesa ancestral... Clar, és molt diferent, és la bruixa del poble.
0: I una dona que no demana perdó i no dona explicacions.
2: Exacte.
0: Que jo crec que és... M'imagino que... No sé si en algun moment, justament per fer això, una mica el que has volgut, t'has sentit que algú et deia ets una bruixa, o no? Potser directament no.
2: Com?
0: Em refereixo que com a dones, quan sortim de la norma, molt fàcilment ens diuen bruixes.
2: Ja t'entenc. Directament a la cara no s'han atrevit a dir-ho, però és possible que ho hagin pensat.
0: Escolta, el que dèiem, rondant això, en la setantena, 68 anys tens, estrenant aquesta pel·lícula, ara, aquest dilluns, Catalunya aixeca el taló. Portes molts anys treballant aquí i costa molt mantenir-se.
2: Sí.
0: Com ho vius, això? T'has sentit estimada a totes les èpoques o com?
2: A veure, això també és un procés intern, A veure, jo sempre... Quina pregunta. M'he sentit estimada. M'he sentit estimada, sí. A veure, sobretot perquè no m'he sentit no estimada, que això és important. No m'he sentit especialment estimada, però no m'he sentit o apartada, odiada... En aquest sentit, en cap moment. Ara, han hagut èpoques en què sí, m'he sentit més reconeguda. Esto és diferent. Que no sempre el reconeixement jo me sento més estimada, m'explico?
0: Clar, clar, el reconeixement per això toca més l'ego. A les actrius el tema de l'autoestima és importantíssim.
2: Claro, claro, però a veure, el reconeixement també és important. Som un ofici que depenem de la mirada de l'altre, depenem de... O sigui, fem les coses per a que ocorren, per a que l'altre et miri, per a tenir públic. I això també és una repercussió, és un negoci. Si a tu et veuen i tens èxit, doncs te cridaran per una altra cosa. O sigui, és una roda que és natural que sigui així, no? I, òbviament, a tots ens agrada que quan fem una feina siguem reconeguts per aquesta feina, està claríssim. I sí, com a actriu, això sí que han hagut èpoques en què m'he sentit com més silenciada, però no especialment per algo ni per opinions personals, ni per el tipus de persona que era. O sigui, no m'he sentit atacada íntimament.
0: Ja, ja, ja.
2: Aquesta és la pregunta.
0: Però clar, com ho has portat, com has portat tota la qüestió de com et miren els altres? És a dir, com a actriu parlem molt de la pressió estètica, etc, però també la mirada pròpia.
2: Sí.
0: M'imagino que és molt important, no? Com et veus?
2: Per a mi és bàsic, no, per a totes és bàsic. Jo crec que en realitat l'autoestima és única, és pròpia, és de tu a tu mateixa, més de com te miren els altres, no només. A mi m'ha costat, jo vinc d'una generació en la que hem tingut un discurs cap a la dona molt limitant, en la que teníem que satisfer les necessitats ben bé dels altres, més que les nostres, no? Jo he estat educada per a ser ama de casa, pràcticament, tot i que vinc de pares, bueno, que me'ls aprecio molt, el meu papi i la meva mami, no? Però són gent... Jo vinc de pares majors, ja. La meva àvia va néixer al 1800, vull dir, estem en 1898, vull dir, en una generació de res, estic tocant ja el segle XIX, no el XX. Clar, vull dir, imagina't les creences que han ahir. Per tant...
0: Però vaja, que les dones eren, s'havien de casar, per exemple.
2: Ah, totalment.
0: S'havien de casar, havien de tenir criatures.
2: Clar.
0: I aquest era el seu objectiu a la vida.
2: Clar.
0: I mamà, vull ser artista, això no sé com entra.
2: Aquesta és la cosa. Jo en aquest sentit també he estat ben estimada per ma mare i no he tingut mai cap problema a casa en el moment que vaig dir que volia ser actriu. Deia d'on venia, que de nena era, havia de casar-me... Però jo no recordo que ma mare estigués darrere, diguem això, però era més bé la societat on estava envoltada, la cultura. I en el moment que jo vaig dir que volia ser actriu, perquè la meva adolescència tampoc va ser fàcil, va morir el meu pare sent jo molt jove.
0: I vas haver de treballar des de molt jove, eh?
2: Sí, però, a veure, no se me va obligar, però jo volia ajudar, perquè és que, clar, esta necessitat d'ajudar a mamà com fora, no? Jo anava a mantindre els estudis, però jo paral·lelament anava treballant en tot el que podia. Inclús vaig acabar, perquè jo soc del batxillerat, vaig fer batxillerat quart, revàlida, cinquè i sisè. Jo volia entrar en Belles Arts, jo volia...
0: Tu volies pintar. Dibuixar,
2: jo volia dibuixar.
0: A tu t'encanta dibuixar.
2: A mi...
0: Encara ho fas o no?
2: Ara deixar de fer-ho, però vaig tenir una tongada que inclús dibuixava amb el mòbil, va fer 2 o 3 anys, i vaig fer com 50-60 dibuixos.
0: Escolta, això ho volem veure,
2: Pues en el mòbil encara tinc alguna cosa. Vaig fer un parell d'exposicions i tot de punyetera casualitat, disculpeu la paraula.
0: Sí,
2: sí, perquè no tenia la meva intenció, però, bueno, me la van mirar, buscar una altra... I diu, això ho fas tu? Dic jo, sí. Diu, Isabel, això s'ha de... I eren dibuixos que ho feia amb el dit, amb el mòbil. No, hi ha alguns guapos, molt bonics.
0: Clar, la cosa és que en aquest món que deies tu, com deies que tenies un peu gairebé al segle XIX, com
2: sí,
0: ho dieu en valencià...
2: Totalment.
0: Ser actriu era una mica allò, la nit, això, sí, les noies sí, no ho de fer... Vull sí, dir que dius que sí, ta mare ho va recolzar, però vens encara amb aquesta mirada.
2: Totalment d'acord, totalment. Mm-hmm. I sobretot perquè a la família tampoc n'hi havia cap artista, en aquest sentit, que digueres, tinc aquesta referència d'una tieta, un tiet, algú... Un cosí.
0: Era família treballadora.
2: Totalment. Mon pare era ferroviari, ma mare era modista, i d'ahí vinc. Meravella de la vida, però no hi havia cap artista en la meva família, no, cap ni un.
0: Doncs escolta, parlarem d'això, d'autoestimes, de moltes qüestions aquí a Les Dones i els Dies amb la Isabel Rocati, però anem a posar la primera cançó, és Divendres, ja sabeu que elles porten la seva banda sonora i ja comença forteta la cosa.

0: La mà, l'amor... Com ho portem, això? Aquí hi ha molt romanticisme.
1: Totalment.
0: Que la Rocati és molt romàntica.
1: A veure, esto es, hem de situar l'època. Ho soc. El romanticisme va creixent amb tu, amb l'edat.
0: Sí?
1: Jo crec que sí. Crec que sí. A mi el romanticisme és una mirada cap a la vida. Per a mi ser romàntica, més que una etiqueta de comparar, és una mirada de com veus també la vida de... I aquest tema, precisament, a mi em remunta a la meva adolescència. Era dels temes en els que jo tenia, que 14 anys, 15, de los lentos, que en aquell moment ballàvem, i que a mi el record que jo tinc és, per primer cop, el sentir-me ja diferent, el no ser nena, ser ja començar a ser una dona, una jove més que dona, una adolescent.
0: I què creies que significava això per tu?
1: Havia una feminitat ahir, per primer cop. Jo aquest tema, per mi és una feminitat, és com un saber-se intern d'una altra manera. Havia una obertura, una sensualitat, parlem d'una certa calidesa, inclús de mi amb mi mateixa. Esto es lo que a mi aquest tema me significa, que és el que jo vaig descobrir en l'adolescència. De mirada de mi cap a mi, més cap a... No era tant una relació cap a fora, era de com jo me relacionava amb mi mateixa, com me sentia.
0: També ens havies explicat, per exemple, que en aquesta època, potser dels 20 anys, que és 20 anys o així, o és més jove encara?
1: Jove, això és més jove, eh? Adolescent.
0: Adolescent.
1: Estic parlant de 14-15 anys, adolescent.
0: Clar, per una, agafant una mica la idea del que dèiem abans, encara hi havia la idea aquesta de que les actrius havien de ser molt guapes, etcètera.
1: Ja.
0: Jo no sé si tu vas patir molt aquestes exigències, però ja més a nivell personal i intern, de dir, he de ser d'aquesta manera o d'aquesta altra, vull dir, et miraves molt?
1: A veure, seguim en el sentit, perquè és sempre molt subjectiu, o jo l'he viscut molt subjectiu, la cosa. No tant que em mirava, no he estat una dona de mirar-me al mirall, és de saber-me, de sentir-me. Perquè si m'hagués mirat, i ara t'ho dic amb tota la humilitat del món, si realment m'hagués mirat, haguera vist la bellesa. Als 20 anys, qui és lleig? Esa llum, esa potència de la joventut. I, sincerament, jo veig fotos meves de 20, 22... 20... Bueno, era molt guapa, era preciosa. Ara, jo no em sentia així, que...
0: Això ens passa molt, no?
1: Aquesta és la
0: cosa. Que ens veiem després amb els anys i dius, com és que estava tan acomplexada?
1: Exactament.
0: Perquè vas estar una mica acomplexada en aquella edat?
1: Sí, jo feia moltes dietes.
0: Què dius?
1: Deia dietes. Bueno, tu no saps, la dieta de los huevos duros i el cafè, jo iba com una moto en el mundo, només menjant ous durs
0: i cafè.
1: Ous durs i cafè.
0: Mare meva.
1: Ja t'ho diré. I ara veu les fotos d'eixa època i dic, però si estava superprima, a on anava jo? Com em mirava, a mi, com em sentia, per això t'ho dic. Si m'hagués arribat a mirar de debò, haguera vist un cos concret. No. Jo me sentia que estava fora de lloc, que no.
0: I quan passa aquesta tensió? Quan s'oblida aquesta tensió?
1: Quan s'oblida?
0: Sí, o no s'oblida mai?
1: Bueno, sí, a mi se m'ha oblidat, sincerament, sí. I paulatinament. Jo crec que a mi, en qüestió de passar els anys, d'anar acomodant-te, d'anar creixent íntimament, equilibrant la mente, que la mente és molt punyetera, i anar, bueno, el que jo dic, creixement personal.
0: D'això n'has fet molt, eh?
1: Bueno, n'he fet molt. N'he fet, que per a mi m'està servint, continuo. Jo tinc hàbits que vaig agafant en la vida... I un d'aquests és de meditació, d'observació interna, que també em ve com a actriu. Vull dir, com a actor, quan te formes, hi ha un aspecte que te demanen, que és l'autoobservació i observar el món. I després, aquesta autoobservació, jo l'he anat mantenint des d'un aspecte, diguem-lo, més espiritual. Per a mi, espiritual és una manera d'estar en el món. Tampoc té massa que veure amb la religió, res que veure, eh? Sí, ahí estic.
0: Tu sempre t'has treballat i, de fet, fins i tot has fet teràpia gestalt, és a dir, t'has format per fer de terapeuta gestalt, que això és una cosa que em fa molta gràcia, perquè no és la primera actriu que m'ho explica. Per exemple, Marta Millà va venir aquí al programa i em va parlar de tot això, no?
1: I ella es dedica, a més, molt, especialment això. Jo estic fent teràpia gestalt gràcies a Marta Millà.
0: Què dius?
1: Directe,
0: o sigui,
1: a la Marta
0: sou una
1: Millà.
0: Família, això.
1: T'explico. Coincidíem en vent del pla i coincidíem en camerinos. I a vegades la sentia explicar, parlar d'algunes experiències. I deia, però tot això, això m'ho fas? Tot això m'encanta, tot això m'agrada molt. I me diu, no, és que m'estic formant com a terapeuta gestalt. Dic, ah! És la primera vegada que jo vaig sentir lo de la gestalt.
0: I escolta, però... això ho feu servir després per fer d'actrius o què?
1: A mi, sobretot personalment, és el que te parlava d'un sentit de com estàs en la vida, com te mires. Hi ha una certa distància d'observació que no vol dir estar més freda amb les coses. No, és percepció, senzillament, de com estàs en la vida, com te relaciones amb les coses.
0: I la salut mental en aquestes feines, on no sempre treballes, on no sempre et truquen a totes hores, també és important, perquè imagino que hi ha moments difícils de dir com ho faré per arribar a final de mes?
1: Totalment, totalment. Oh. Hem tingut èpoques, com deia una amiga meva de l'ànima, la Montse Pérez, de nada a la planxa. Ella lo definia ahí. ¿Cómo estamos? Nada a la plancha.
0: Això sí que és dieta,
1: esto,
0: eh?
1: Esto es dieta. I clar, com vius així? Òbviament, claro, t'obligues a dependre, perquè vas aprenent. Ara tinc, ara estalvio, ara guardo, ara... vas així, vas equilibrant-te en aquestes coses, però sí, són... És un ofici realment dur, és meravellós, però té un aspecte dur, de lo que estem comentant. Les coses s'acaben i no sempre tens un seguiment. No hi ha un equilibri ja ni de...
0: I no hi ha jubilació. Que no sé si penses tu en això.
1: No, sí que hi ha jubilació, sí que hi ha.
0: Sí, però molt minsa, vull dir.
1: No et penses.
0: Ah, sí?
1: O sigui, no està mal. Ah, bueno, depèn de, depèn de cadascú.
0: No, ho deia perquè sou autònoms.
1: No, jo no he estat autònoma mai. Hi ha actors, possiblement, que sí, però imagino... Bueno, ja no sé les raons que han tingut per ser autònoms. Imagino, perquè hi ha molta gent que fa paral·lelament coses de doblatge.
0: Sí, vols dir que tu sempre tens com...
1: Jo sempre he treballat per una altra empresa. Ha hagut moments molt, però molt específics, en els que possiblement era que feia algun més bolo de poesia, que he tingut alguns anys que he fet prou poesia. I ahir era un poquet diferent perquè tenia que emetre factura i sí, aleshores me vaig fer en aquesta època.
0: D'acord, o sigui que així més o menys estem tranquils per quan arribi la jubilació.
1: Jo estic jubilada.
0: Ah, ja estàs jubilada?
1: Jo porto un any jubilada ja. Sí, sí, ja tinc.
0: Jubilada però sense parar de treballar.
1: Però els actors tenim des de fa molt poc també la sort de que podem treballar paral·lelament a la jubilació. I sí, hi ha feina... Què comporta això? Que et dona una miqueta més de tranquil·litat en el dia a dia. Sincerament, ho dic així, el que és tota una seguretat de tenir un algo fixo almenys, al mes de no tenir-lo a tenir-lo hi ha una diferència fonamental. Ara, el concepte de jubilar, que jo també l'he donat moltes voltes, perquè sembla una tonteria, però verbalitza, i ho dic ja per gent més jove, jo dic, no deixo res. Per a mi, jubilar és... Estic en un sistema econòmic en què em permet, perquè jo porto des de que tinc 18 anys, jo estic treballant des dels 18 anys, i jo estic cotitzant des dels 18 anys, estic contribuint a un sistema econòmic perquè això rutlli per a molta més gent, perquè no ha de rutllar per mi, que estic cotitzant
0: tota una
1: vida.
0: Però ara em parles d'economia, però jo crec que per a una actriu també baixar de l'escenari ha de ser un moment important i fort, també.
1: Sí. Jo tinc la sensació que són oficis en els que en realitat, una no l'abandona mai a l'ofici. I mentre hi ha gent... Ara, arriba un moment que jo crec que has d'aprendre una... Com en tota la vida pots dir prou. I jo mire amb uns altres...
0: Però tu t'agafarà amb les botes posades o no?
1: Jo no ho sé. Jo per ara vaig continuant. Jo me trobo amb energia per a tirar endavant. A mi és un ofici que me dona vida. A mi el teatre... L'ofici d'actriu, el cine, la televisió, m'agraden tots els mitjans, tots. Els disfrute molt. Soc disfrutona, soc una persona disfrutona. Soc nerviosa, però tinc moments de... Ai, que no arribo. Això s'acaba, però ho disfruto. Jo disfruto molt. I què t'anava a dir? Estem parlant d'energies. Per a mi, això és la vida. Potser hi haurà un dia que diga, hasta aquí. No ho sé. Però ara per ara...
0: Per ara, festa major. Isabel Rocati, és divendres i és hora de sentir doncs, una altra de les cançons que ens ha triat.

0: Un altre dels temes que ens ha triat la Isabel Rocati és aquest Private Dancer de la Tina Turner, d'aquesta dona fantàstica que estimem tantíssim.
1: Meravellosa.
0: No? Una meravella, una força de la natura.
1: Oh. Jo ja, quan estava, era Ike amb Tina Turner, buah, ahir la vaig descobrir. Me va fascinar. Esta torbellina, esta energia, esta potència, ella. I l'he seguida sempre. I per a mi és una de les dones amb referent de creixement de lo que un ser humà i una dona pot arribar a fer.
0: No, això sé, i tant, perquè quan estava amb Ike Turner ho va passar molt malament i després se'n va sortir de tot.
1: Se va sortir
0: I va fer una carrera fantàstica en solitari.
1: Exacte.
0: Escolta, parlem de carreres, perquè hem començat a parlar de que vas néixer a Burjassot, a València, volies... en un moment donat pensaves que volies dibuixar, però al final vas dir que volies ser actriu. A casa teva sembla que ho van portar bé, però tu, mentrestant, t'havies de guanyar les garrofes, vull dir, venies d'una família treballadora, i vens a l'Institut del Teatre de Barcelona, perquè el de València no et volen.
1: Sí.
0: Per
1: què? Perquè no voldria... Sí, bueno, ja ho dic. Era l'any... Sí, no em va voler, és així de clar, perquè jo ja portava 3 anys fent teatre. Ens van presentar 3 amics, que estaven, a més, treballant en la mateixa companyia que la dic amb tot l'orgull, que és el Petit Teatre de València. Ara ja no existeix, PTV, es coneix així. Després de deixar-ho jo, però jo així que era teatre d'adult, van fer teatre de clowns, molt famós, molt bonics. Bueno, perquè ja portaven 3 anys fent teatre sense haver passat per cap escola. Allò era el primer any que s'obria l'institut allà a València i havia... Antonio Díaz Zamora, que en pau descansi, l'aprecio molt, després hem treballat junts, directament ens va dir això. És que ja, diu, els actors que comenceu, que esteu ja a l'escenari sense passar per una escola, teniu uns vicis que això no s'hi esborraran mai.
0: Clar, perquè tu portaves molts anys fent teatre.
1: Tres anys.
0: I li va semblar que ja eres massa... Ja estaves massa curtida.
1: Que ja tenia molts vicis.
0: Escolta, vas arribar aquí a l'Institut del Teatre, a Barcelona, m'imagino, venint de Burjassot.
1: Sí.
0: Com recordes aquella època, també, a tots els nivells, ja no només teatral, sinó a nivell humà?
1: Sí.
0: És a dir, vas anar a viure en un pis d'estudiants? Què vas fer?
1: Què vaig fer? Barcelona, per mi, va ser... Buah! Una explosió d'obrir-me el cap, la vida. La Barcelona, jo vinguia a Barcelona l'any 79. Ja havia fet petites excursions abans perquè hem de parlar del lliure. Jo he arribat a venir al Teatre Lliure, veure funció i tornar-me a València. A mi el lliure me va...
0: Funcionaven els trens, llavors, no?
1: Bueno, tota la nit. Jo l'agarrava després de la nit, sí? I me passava tota la nit i arribava al dematí a València. Era el que llaman els nocturns.
0: Sí. Això ja no existeix.
1: I a l'Institut del Teatre, gràcies a un amic, un d'aquesta tríada que t'he explicat, que arribarem a València i que ens van dir que no, ell se va anar a buscar la vida, va descobrir l'Institut del Teatre, jo mentrestant encara estava fent bolos amb el Petit Teatre, amb el PTV, i va dir, bueno, esto es una maravilla, l'Institut del Teatre de Barcelona, tal, i va ser arrel d'ell que vaig venir aquí, vaig fer les proves i me van agafar.
0: Sí, però i com? Aquella Barcelona del 79, bueno, com era?
1: Era...
0: Perquè, clar... Va. Com aquell que diu, com feia 2 dies estaven els grisos, vull dir, com vivies a tot això?
1: Bueno, jo recordo sobretot les Rambles. Recordo les Rambles i al final de les Rambles, que hi havia, ara no m'hi el nom, a mà dreta, un drugstore, el drugstore Rambles, sí, avall, que jo entrava en aquestes d'agarrar el tren a les tantes, ple de travestis, que jo esto crec que no l'havia vist a la vida. Per mi Barcelona era esto, les Rambles, la Plaza Real. Era un crit de llibertat, un crit alegre, de llibertat, on jo no l'havia viscut mai. I mira que vinc d'una ciutat molt alegre, que és València. Després vaig viure la València alegre, en aquest sentit, no? Però per a mi Barcelona va ser la primera mirada cap a la ciutat, era de, uau!
0: Aquí, llibertat.
1: Aquesta és la paraula, llibertat.
0: En aquell moment també, clar, arribes a l'Institut del Teatre i hi havia professors com Boadella, que ara pensem, no en parlem gaire bé, no?, perquè per la seva deriva política, però en aquell moment era un profe molt codiciat.
1: Totalment.
0: Era un profe on tothom volia anar-hi i, a part, acabaven de passar un consell de guerra amb els juglars, que d'això no se'n recorda la gent ara.
1: Pues
0: però,
1: sí.
0: Però, clar... una carrera política a favor. Li van dir que era un separatista i un català i no el podien veure. No sé després què va passar amb tot allò. Però la cosa és que era... Tu coneixes a Boadella,
1: sí,
0: i després és quan entres al Joglars.
1: Sí, després d'acabar... Després d'acabar l'institut, sí. Sí, exacte, és el que estàs dient. Jo recordo quan fèiem primer en l'Institut del Teatre, que comencia aquí en carrer Elisabets, també preciós aquest carrer i el centre de l'Institut del Teatre, ell, l'Albert, feia segon. Donava classes a segon. Tots miraven a l'Albert, clar, igual que el Lluís Pasqual, eren profes que estaven fent teatre. La resta eren meravellosos, jo recordo, bueno, uns quants que els adoro, però ells eren, a més, no eren teòrics només, no? Bueno, quan vaig passar a fer segon, ell feia primer. Va haver-hi el cop d'estat que el vaig veure baixar les escales corrent escapant quan l'intent de cop d'estat. Bueno, i després a tercer ja no el vam tenir. I aleshores reivindicaven els col·legues, el grup, tenir classes amb l'Albert. I l'Albert, el que va fer en acabar tercer, tot el meu grup, amb un altre grup de mims, ens van invitar a passar 15 dies a Pruit, a la cúpula que ell tenia, per a treballar amb ell. Va ser meravellós.
0: Allò també et va canviar, eh?
1: També em va canviar. Sí. També va ser com tornar una altra vegada. La imatge que tinc interna és com si m'haguera trencat un sostre així, fra! I vaig veure que el cel era immens. O sigui, me va obrir també una porta a l'Albert i el puc sintetitzar amb una frase. No hi ha error. A mi això em va relaxar moltíssim. No hi ha error. O sigui, a l'hora de crear, llibertat, esto, l'altre, tal, no hi ha error, perquè de qualsevol error podem treure coses. Això em va obrir el cor també i el cap. Me va encantar.
0: I tu creies que en aquell moment, per exemple, era mateix actriu que ser actor? Perquè em fa la sensació que era molt d'esquerres amb algunes coses, però no era el mateix una cosa que l'altra, no us tractaven igual.
1: A veure, ara vull entrar a Joglars o en general, no?
0: Sí,
1: en general.
0: No ho sé. Tu m'ho dius.
1: Per exemple, sí, en Joglars sabien, si érem nou, érem dos actrius, set homes. Això està clar. Hi havia una diferència radical. En qualsevol obra, la majoria de teatre, l'equilibri era aquest, més o menys.
0: Sí, però parlo del tracte.
1: Del tracte.
0: O de la manera de referir-se a les dones.
1: Jo... només he tingut a lo llarg de tota la carrera, crec que un parell de moments en els que se m'ha dit un crit en contra de com a dona, no? Però en general he estat ben tractada. Inclús parlo, ara que si estem parlant de Joglars, en aquella època, tot i que eren dues dones i set homes, era creació col·lectiva. O sigui, la meva creació era tan vàlida com la d'un home. M'he sentit en equilibri igualment tractada. Les dones allà carregaven, descarregaven camió, feien exactament el mateix que els homes. No hi havia diferència de tracte.
0: I quin han estat potser els moments aquests que sí que has dit?
1: Aquí hi ha un tracte diferent. Sí, va haver un tracte diferent, però a veure, no en l'escenari ni per part de direcció, va ser per part de producció. No pense dir noms en aquell moment,
0: no
1: ni situació, només la circumstància externa. Érem dos actors a escena, un home i jo, amb un nivell prou equilibrat, potser ell una miqueta més de carrera que jo, però molt equilibrats. L'obra eren 3 hores, que estaven els dos toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. I jo m'entero que ell cobrava bastant més que jo. Jo tota forta me baixo a producció i dic, escolta, que jo estic 3 hores igual a l'escenari. Com... No, Isabel, perquè tal qual, volta, hasta que al final es va posar dret i va cridar, no, perquè ets una dona! Em va fotre un crit de que jo cobrava menys perquè era una dona. És l'única vegada que m'ha passat això.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Vaig quedar a quadros. Era una institució, eh? Només tinc que dir això. És l'única vegada. Llavors, una altra, aquesta podia ser una anècdota, que també era bastant jove, jo feia una substitució, que finalment no vaig arribar a fer, per circumstàncies, I a l'hora de provar-me la roba, l'actriu a la que jo substituïa ja anava amb una minifalda. Per què? Perquè en aquell moment no era un cos ella normalitzat, feia certa gràcia que fos una miqueta més tal. Jo tenia unes cames normalitzadíssimes, molt estupendes en aquell moment. I se'm van veure les cares i em diu, faldilla fent-se els peus, ja, i les cames no s'han de veure. I dius, perdona, vaig sentir una bufetada, saps? Bueno, luego mires que dramatúrgicament pues a lo millor no tocava,
0: sí,
1: no?
0: Però carai! Si només t'han passat aquestes dues coses, déu-n'hi-do.
1: Per això
0: ja
1: t'ho dic.
0: Ja pots estar ben tranquil·la.
1: Estic, sí, total.

0: Ai, quin gust, Liza Minnelli amb Maybe This Time. Què, pell de gallina, eh? Sí. T'he vist una mica, s'ha posat la cara perquè m'ha passat a mi el mateix.
1: És que... A veure, Liza Minnelli és Liza Minnelli, és brutal, me continua passant. I este tema l'hauré sentit tantes vegades i Cabaret ho he vist tantes vegades.
0: I no et canses, eh?
1: No. I és totalment vigent, i és, bueno... I el Maybe This Time jo me l'he cantada per mi íntimament tantes vegades de... Ahir sí, tornem al procés íntim personal de... Esta vegada sí. Aquesta vegada sí, saps? Ha estat un tema com de... Va, ara sí que ho vas aconseguir. I parlo de èpoques en les que nada a la planxa, el de mi amiga Montse, i un càsting, un altre, i és no. Ara sí, no?
0: Parlaves de la Montse Pérez com una de les teves amigues.
1: Sí.
0: En el món del teatre, en el món de ser actriu, és fàcil tenir amigues? És a dir, aquesta imatge de que les dones no podem ser amigues perquè hi ha competència, que hem d'aconseguir aquell paper i tot això, és una pel·lícula que ens han venut els altres? Okay.
1: A veure, jo sóc molt poc de...
0: O hi ha algú que tenia enveja de les teves cames?
1: és possible, perquè realment eren fantàstiques. A veure, no m'agrada posar titulars i dir, això és així. Suposo que hi ha de tot. Jo, per exemple, que sóc molt més tímida de lo que aparento, soc poc social, que es diuen, no? O sigui, no soc massa de sortir, de festes i tal. Jo tinc...
0: Sí, no ens hem d'imaginar la Rocati anant de festa i aquella cosa de la nit i ara tinc un nòvio, ara en tinc un altre. No, eh? Una vida avorrida, eh? M'estàs dient?
1: A veure, no és tan això perquè he tingut les meves èpoques. No vull dir-te els 80, els 80,
0: ja.
1: I que a més era època de, pues eso, de bolos, de gira, de sortir, d'acabar funció i tenir 23, 24 anys. Jo, com tots els companys, no acabava en funció i se n'anàvem a l'hotel, no? Jo hem de festa i a ballar, sí. Està claríssim. Però són èpoques molt, molt precises. Parlo molt en general com a persona, com a dona, no? He tingut, però des de petita, des de nena, amigues contades. Jo sóc d'una amiga, de dues amigues. Algo íntim,
0: i algunes podien ser del teatre, però d'altres no.
1: En aquest, ja en el món del teatre, jo les que conservo com a amigues són amigues de la infantesa del poble. Encara jo vaig a València i vaig a casa de les meves amigues. Tinc un parell, dos, tres, de València. Aquí a Barcelona tinc més amigues que no són actrius.
0: Vaja, que la fidelitat és molt important.
1: Però amigues, com a actrius, tenia la Montse Pérez, és curiós. Només.
0: No, està bé. Però és una feina, també, i és un moment de la vida que em portes tants anys treballant d'això, on el recolzament emocional, perquè no sempre és fàcil aquesta feina, és important, eh? Però tu ets d'allò... Fidelitat i persones contades.
1: Bueno, sí, se n'anem mantenint.
0: Ens agrada.
1: Són la gent que se va mantenint. És com, també, per exemple...
0: Perquè suposo que també, pel que dius, potser t'ha fet nosa certes coses de la faràndula.
1: Jo no és nosa. Bueno, que no em van en el meu caràcter. És això, sóc més tímida, ja t'ho dic, molt més de lo que aparento, no? Perquè sóc xerraire i sóc populatxera i m'agrada parlar amb la gent. Però... Soc molt tímida, per una altra banda. És curiós, tinc una barreja molt curiosa en aquest sentit. I... Sí.
0: Escolta, parlant amb Isabel Rocati aquest vespre, aquí a Les Dones i els Dies, anem a la publicitat i quan tornem, més històries amb l'Isabel.
2: Catalunya Ràdio. Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
3: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
4: No te la pots perdre.
5: Però si és brutal.
6: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
7: Les que et sorprendran. Les que no et pots perdre. I també les que et pots estalviar.
6: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
7: Nova temporada de La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
6: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
8: Amics, bona tarda a tothom.
4: Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça... Quan
7: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
5: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
7: Puyal 50, una edició especial dels Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
8: Messi, encara Messi...
5: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
4: Compte!
5: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
7: Commemorem 50 anys de futbol en català.
5: A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Volare, amb aquesta versió de Malika Ayane, que ja sabeu que el famós és de Domenico Modugno, aquesta cançó preciosa, que m'encanta sentir l'Isabel Rocati amb aquest accent meravellós valencià que té, que és un goig. Però sé que en alguns moments ha estat una cosa que no ha sigut fàcil, perquè semblava que parlar valencià podia ser graciós i exòtic fora de l'escenari, però damunt d'un escenari no feia tanta gràcia.
1: Totalment. Feia uns anys era així, aquí, parlant clar, eh? Uh-huh. Jo aquí he estat la valenciana, vaig a València i soc la catalana, perquè, clar, els accents... Però sí, sí, al principi, si jo volia treballar aquí, tindria que parlar amb l'accent, el català d'aquí, la normalització. Però ara han canviat molt les coses, eh?
0: I em sembla que tens alguna anècdota de l'època aquesta, algun crític que es va posar molt nerviós.
1: Oh, allò va ser
0: explica-ho, perquè això és sucosíssim.
1: Pues, però allò va ser d'una tristesa
0: per tots.
1: Ja no hi
0: és, aquest crític.
1: No, ja no
0: hi és.
1: Per
0: això ho podem dir.
1: Pues sí, sí. Mira, pues vam fer una funció preciosa, que es deia Estimat mentider, que eren la relació entre Bernard Shaw i Patrick Campbell, actriu autèntica, per la que Bernard Shaw va escriure una obra de teatre.
0: Sí, no passa res, no passa res.
1: Bueno,
0: és que, clar,
1: pues està basat en
0: tantes coses que és normal, que no te'n recordis de tot.
1: Sí, està basat en les cartes reals d'ells dos, mm-hmm. ¿Vale? Bueno, pues fèiem aquesta funció, la vam fer a València, va tenir molt d'èxit, vam tenir premis i tal, i jo en aquell moment, tornant al Teatre Lliure, estava tan feliç amb aquesta funció, vaig dir, això s'ha de veure a Barcelona, perquè només dos actors, etc. La vaig col·locar, per dir-ho així, al Lliure, vaig parlar i vaig dir, i la van proposar, la van programar durant 15 dies. Bueno, dia de l'estrena, ve el crític de turno. Borratxo, només dic això, totalment. Bajo la influència. Només arriba a la mitja part i desapareix. I el tema, la crítica el dia següent, és quina pena sentir a Bernard Shaw en valenciano, en valencià. Bueno, va ser una punyada...
0: Era un crític famós.
1: Molt famós.
0: No podem dir el nom, eh?
1: No val la pena.
0: D'acord. És que
1: ja tothom amb aquesta mala... Pi! Ja sabrà de qui parlem.
0: Sí.
1: Això va ser un punyalet al cor. El Lliure, no saps com es va posar. Bueno,
0: van defensar, eh?
1: Clar, a tots, perquè és que això era molt fort i se va escriure una contracarta, es va demanar disculpes, perquè era, ja no era nosaltres, concretament els actors, era una llengua, a la nostra llengua.
0: I també saps perquè ara suposo que després, al contrari, el que t'han sortit és feines perquè els hi ha encantat
1: ara,
0: el teu accent.
1: Ara
0: no?
1: Volen el valencià, sí. Quan la primera... Sí, bueno, ha canviat prou les coses. En això s'està obrint, tal com parlàvem en la qüestió de l'edadisme, també s'està... Bueno, hi ha de tot, hi ha molts límits de... Perquè són molts actors i moltes actrius, no tothom... de vegades tenim accés a tenir feina, però han canviat prou el punt de vista i en la qüestió de la llengua també. I sí, hi ha treballs que me'ls deia... I pot ser en valencià, quan el personatge ho permet, perquè de vegades quan fas que formes part d'una família,
0: sí, sí, sí.
1: Tothom hem de parlar en la mateixa fonètica i hem de parlar en la mateixa musicalitat inclús, però quan el personatge ho permet, pues sí, és un plaer, la veritat, és un gust.
0: Doncs escolta, un altre dels temes, Isabel Rocati, aquest divendres, primera setmana de les dones i els dies, molta il·lusió estrenar temporada amb la Isabel i aquesta, Les fletxes de l'amor.

0: les fletxes d'amor per a ti, per a mi, això, clar, això és educació sentimental.
1: Total.
0: I aquí és, perdó, però el mal que ens ha fet a les dones l'amor romàntic.
1: Total.
0: Aquest tema, nosaltres no hi ha programa que no el traiem.
1: Ai.
0: Tu què pensaves de l'amor quan eres joveneta sentint a la Karina, que és una cançó mítica per tu?
2: Totalment. Jo la cantava grito pelado en la terraza de mi casa.
0: Volies que toquessin totes les fletxes de l'amor?
2: Clar. És que, clar, sí, una altra vegada sentir-la ara d'adulta, dices, mare de Déu. Sí, les fletxes de l'amor, Madre Santa. Era tan idealitzat el concepte de l'amor. Era tan idealista a un nivell de que jo, quan pense de vegades en això, és com un núvol aquí dalt d'idees que no et permeten ja no tenir una visió de l'altre, òbviament, que no hi ha mirada cap a l'altre. Sí, és que no hi ha mirada cap a tu mateixa. Yeah. No et permetia mirar-te amb realitat el que, com a dona, les teves necessitats, els teus desitjos... Este concepte de... Era com silenciar-te... Bueno, jo t'ho dic, és molt subjectiu el que t'estic dient, però ho he viscut així, era com un silenciament de lo propi, perquè no havia mirada interna, per tant, no havia un reconeixement ni del desig, ni de la necessitat, de lo que volies, no. I tenies que ser intuïda per l'altre. El príncipe azul te coneixia a distància, ja te sabia, eres una princesa. Todos tus deseos seran realizados. Ell ja sabia lo que tu... Claro, entonces... Era un silenci total, mai deies, jo vull... No, era l'altre que tenia que saber el que tu volies, saps?
0: I a més això era... T'havia de triar un altre. És a dir, tu aquí no tenies res a fer.
2: No. Aquí, senzillament, tenies que ser princesa. Tenies que tenir... Jo, de petita, ens passaven hores quan jugaven les amigues dient el tipus de vestit que portàvem. Veuen la faldilla, porto això i tal, i porto això i l'altre de massa allà. Tot menys... Després no sé què jugàvem, perquè ens passàvem hores dient el tipus de princeses que érem. Clar, era estar així.
0: Quan hi ha el moment de la caiguda a la realitat, tu diries... Quan vas dir... Em sembla que això de l'amor no va d'aquesta manera.
2: Pues... adolescència endavant, Però endavant.
0: Perquè... Bueno, encara l'adolescència ho trobo molt bé. Normalment a la gent li passa a partir dels 40.
2: Pues no, jo... Vale, posa-li quasi 30. Uh-huh. Sí. La baixada forta va ser cap al voltant dels 30, en el meu cas. De començar a veure la vida d'una altra manera, per dir-lo, l'amor, la parella. Jo sóc de parella tardia, Jo, la meva parella actual, el meu marit, ens van conèixer que jo tenia 43 anys ja, 42 anys. Vull dir que l'amor romàntic, això, i luego me va durar hasta molt tard, luego va haver-hi una baixada de no entendre res, i luego em vaig començar a reorganitzar gràcies a un creixement intern de treball interior.
0: I com és l'amor a partir dels 40? Tu creus que...
2: A veure...
0: El recomanes?
2: El tema de l'amor, que per a mi és la vida, no només cap a la parella, és l'amor, la vida. Jo crec que requereix un tocar de peus a terra, un mirar en tranquil·litat, un respirar-te-lo bien i mirar, perquè si mires i escoltes, passen coses, hi ha diàleg, és mirar. A veure si m'explico. Jo crec que l'amor és important.
0: Però portes 25 anys amb aquesta parella,
2: sí,
0: pràcticament.
2: Sí, pràcticament. I jo crec que som ja adults, dos persones en què ens hem enamorat amb tot el que comporta l'enamorament, de poc sentit real de l'altre, però com que va haver un enamorament molt potent, perquè va ser una trobada brutal que vam tenir de...
0: És pianista, el teu home.
2: És músic, és pianista.
0: Va, posem una cançó del Nito Figueras, que és una de les que, per exemple, doncs, la Laura Simó o la Txell Xust, on toca el Nito Figueras, la teva parella.
2: Són versions de Nito. Exacte. Sí, és meravellós. És meravellós.
0: Mira'l, és aquest.

0: tens un home sempre tocant la tecla a casa.
1: Sí.
0: Què els diries? A mi, o sigui, jo penso que hem de tenir sempre una conversa intergeneracional. Crec que és molt important que les dones amb més experiència parleu amb les que som una mica més joves perquè ens expliqueu realment què és l'important de l'amor, no? Perquè crec que podeu parlar... és a dir, crec que encara s'infantilitza molt la idea de l'amor i se'ns parla moltes vegades des de trobaràs algú, ja veuràs, quan el trobaràs ho sabràs, aquelles frases fetes,
1: sí.
0: Però poca gent parla del que significa l'amor de veritat.
1: A veure, jo crec que ja l'amor de veritat, com tu dius, de veritat, és un estadi que ve després de... Vull dir, no sempre s'arriba a l'amor. Jo crec que en l'estadi de l'enamorament no hi ha amor. Ara, és
0: ja
1: molt interessant.
0: Escalfament global.
1: Bueno, escalfament global i volada, jo crec que necessària, realment. L'amor jo crec que ve després de diverses desinflades de globos que es desinflen. I si realment escoltes ese globo i vius la desinflada, és possible que passis al següent estadi. Per això... perquè en moltes desinflades ja ho deixes córrer, no? Entonces, si tu realment, i ho dic personal, individualment, i també a l'altre, als dos ens passa cadascú en el seu procés, però hi ha desinflades mútues, perquè en el fons estàs, quan t'enamores, a este nivell tan irracional, estàs idealitzant a l'altre, estàs projectant en l'altre i no ets conscient d'allò que estàs projectant i tal. I luego comences a veure, tant en l'altre cap a tu i tu a l'altre, la persona real que hi ha darrere, perquè luego viene lo cotidiano. El cotidiano és una prova de foc. El dia a dia és una prova de foc. I ahí és on entra paciència, voluntat, i una certa distància i objectivitat. I saber apreciar les coses petites i bones. Perquè també crec que com a societat i psicològicament el que fa mal o el negatiu, per dir-lo així, no m'agrada el concepte negatiu, però les coses que o no acaben de sortir bé o fan mal, és com que tenen un pes més fort que lo bo, que lo feliç, que lo senzill... I de vegades se queden més en la ment lo no, lo negatiu, lo fosc, lo que no he pogut, lo... Oi, esto no es como tal... Que lo bonito, que la belleza, que de cop els silencis compartits, que la mà que està ahí, que la mirada, que l'apoyo...
0: I en aquest sentit, tu creus que, per exemple, ha ajudat no tenir criatures o què?
1: A veure, no sé si ha ajudat, no sé si la paraula és diferent.
0: Sí.
1: És diferent. Per exemple, Joan és pare... És pare d'una dona meravellosa, que és Maria, que està a punt de... Estem parlant quasi 40 anys. És una crac. Jo adoro Maria. I som amigues. Jo no faig de mare. Maria té la seva mare, i ho té claríssim. Jo també he criat, per dir-ho així, amb un altre fill del meu germà, que per circumstàncies l'he criat, ara no l'he parit. I sí que he tingut responsabilitats de criança. Ara no he tingut jo un fill físic, no? I tampoc sé si ajuda. No lo sé, és diferent.
0: Ha estat diferent, però t'hi has sentit a gust.
1: Ah, no, sí. Sí, jo en el tema de la maternitat...
0: De fet, a les dones sempre se'ns pregunta, no, això? Quan no som mares.
1: Sí.
0: Per què no?
1: Per què no? Totalment.
0: Els homes no els hi pregunten.
1: No, a nosaltres sí, és cert, perquè, clar, és que és això. Clar, jo ho he viscut amb molta naturalitat, sincerament. No, mai he tingut... consciència de dir, jo és que vull ser mare. Potser quan era petita sí que jugava...
0: Tu has sigut mare de les obres de teatre, de les pel·lícules,
1: sí,
0: una altra cosa.
1: Sí, del treball fet, que clar. No et pensis, Jo, és ara de gran que molta... No, és que estic personalment reconeixent la meva obra en aquest sentit, eh? No el considerava un llegat.
0: I ara
1: però
0: sí.
1: És un camí de vida, i sí, són feines que per a mi són fills.
0: Doncs escolta, Isabel Rocati, tenit 18 de setembre als cinemes i...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Un dels dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa aquest dimarts estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Així ho han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada, en el cas d'un menor, no suposa un seguiment policial, sinó que un professional, ja sigui psicòleg o treballador social, controla que el menor vagi a l'escola o al metge o que visca en un lloc estable. Des de la Federació d'Associacions de Veïns asseguren que calen polítiques de seguretat més clares i un seguiment més estricte dels reincidents. Jaume Canudes n'és el president.
2: Hem de millorar les seguretats, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers. Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Els han inculcat una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
1: El territori de Manresa ha quedat petit aquest divendres al migdia per acomiadar la víctima en un funeral molt emotiu amb una quinzena de corones de flors a algunes de la comunitat islàmica. Més notícies en Cristian Roldán.
3: El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. A tot això ha quedat en llibertat amb càrrecs la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La jutgessa li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país.
1: SEAT reconeix que estan oberts a tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El conseller delegat de SEAT, Marcus Haut, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes de mercat.
4: Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
3: Els enviats de Donald Trump, Steve Witkoff i Jared Kushner viatgen aquest cap de setmana a Moscou i Kiev per traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita. Aquest divendres, Rússia ha fet esclatar un dron contra la seu del servei d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits.
1: Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia per mostrar el desacord amb el govern de Belgrad per l'exaltació que està fent de la figura de Ratko Mladić, un dels responsables de la matança de 8.000 persones a Srebrenica. El criminal de guerra serbi va morir la setmana passada mentre estava empresonat i les seues restes van arribar aquest dijous a Sèrbia, on es manté la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat. Marta Kos, comissària europea

0: d'ampliació.
1: It's not only about the technical part.
2: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladić a Belgrad serà una prova molt important.
0: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a vores més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
3: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
0: Esports, el Madrid ha perdut el camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada de la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1.
3: El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lligada, a la fase de Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet suís i el París a casa i el Bayern de Munic, la Roma i el Kiu danès a domicili.
0: Segons ha pogut saber Trescatinfo, l'alert del Barça de bàsquet, Tosan Ebuman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla.
3: I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat en victòria davant de les anfitriones per 53-83.
4: Fins aquí les notícies. Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
5: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
4: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
5: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
4: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
6: Comencem la tercera temporada de L'Altre Barri.
7: Un programa solemne i seriós per parlar de la mort i els seus misteris i intentar connectar amb el més enllà.
6: Vols dir, Carles? Home, parlem de la mort, però no som Iker Jiménez.
8: La mort se l'han inventat la gent de teatre i de cinema, no?
7: D'acord. L'Altre Barri. Un programa solemne i seriós per parlar de la mort.
6: Ei, i si traiem això de solemne i seriós? Perquè, de fet, aquí a L'Altre Barri riem bastant.
7: Doncs mira, Blai, ja t'ho faràs. Posa el que creguis.
9: Volem dir després de la mort.
10: Jo, si em Mercader, li diria Be Water, my friend.
11: T'estic tenint ganes d'anar a L'Altre sí. Barri, eh? Joder, està la gent guai a L'Altre Barri.
7: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a L'Altre Barri amb Blai Mercè,

0: Joan Enric Barceló, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Doncs treballant. Bé, bé, però treballant, que hi ha cosa bé, que per un músic bo. Treballar l'estiu sempre, sempre és positiu. Ara, he passat una calor, Toni. O sigui, he anat al cine, però ja no per la pel·lícula. He anat per, com a refugi climàtic.
0: Home, podem constatar que sí, que ha fet una mica de calor
1: sí,
0: aquest estiu.
1: Sí, n'ha fet. I és el millor lloc, de, diguéssim, per passar aquestes tardes que no saps on fotre't, pum, al cinema.
0: És veritat. I amb una mica de sort, potser fins i tot pots veure una bona pel·lícula.
1: Home, mira, jo estic segur que molta gent hagués pagat perquè l'Odissea durés el doble.
2: Comença La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
0: Després pararem a fons de l'Odissea. De fet, li dedicarem tota la segona part del programa i també pararem d'estrenes, que n'hi ha moltes, però volíem començar la nova temporada de La Finestra Indiscreta amb una pel·lícula que, d'alguna manera, ens inspirés per començar el nou curs. I qui millor per fer-nos una recomanació que no està dependent de videoclub preferit. Així que, Joan Enric Barceló, comencem temporada amb el videoclub.
1: I et dic que aquest estiu hem tornat a rebre moltes propostes, eh? Perquè cada cop els nostres, diguéssim, clients del videoclub són més i ens agrada molt que ens escriguin amb les pel·lis que volen que comentem.
0: Si ja t'ho dic, és la secció més estimada pels oients.
1: Mira, sense anar més lluny, el que porto avui va tenir la bogeria de dos vots.
0: Home, dos vots. No? Dos vots no em semblen tants, t'he de dir.
1: Però quan dic dos vots, vull dir dos vots d'entre totes les pel·lícules publicades des de la sortida de la fàbrica dels germans Lumière. Sí? Aquest estiu, dues persones de Catalunya han demanat que comentéssim aquesta pel·lícula.
0: Val, d'acord. Vista així, sí que és un èxit.
1: El poble ha parlat, Toni.
0: Bueno, doncs endavant. Què demana el poble?
1: El poble vol aventures.
0: Home, em sembla que si alguna cosa... A veure, si alguna cosa... no vol el poble, són aventures amb com està el món.
1: Però el cinema sí, Toni. El poble vol que passin coses, que s'erigeixin herois, que caiguin règims. El poble vol màgia, vol bruixes, vol tendresa i personatges que els acabis estimant per les seves imperfeccions.
0: D'acord, aviam, més pistes. Qui més vol el poble?
1: El poble vol hobbits.
0: Home, a veure, no, no. Perquè l'especial del Senyor dels Anells ja el van fer... Bueno, de fet, en van fer tres d'especials. I em sembla que si hi tornem, al final, més que escoltar La Finestra, ens tiraran per la finestra. No sé si m'explico.
1: No, evidentment que no. El Senyor dels Anells, a més, és una pel·li que no encaixa a la nostra secció. Val. Però sí que hi encaixa una pel·lícula amb un personatge similar.
0: Mm. Em sembla que sé per on vas. I si ho estic intuint bé, ho aplaudeixo.
1: Oi que sí, eh?
0: Sí. Em sembla que és una gran tria.
1: No t'he dit quina, encara.
0: No, encara no. Però ja t'ho dic jo. Willow.
1: Oh, doncs venim al videoclub.
2: El videoclub, amb Joan Enric Barceló.
1: Willow, pel·lícula de l'any 1988, dirigida per Ron Howard, a partir d'una història creada i produïda per George Lucas.
0: El nas a tot arreu, eh, George Lucas.
1: El protagonista és en Warwick Davis, en el seu primer paper principal, al costat del mític Val Kilmer, com a Matt Martigan.
0: Gran química entre aquests dos personatges, molt, que són molt oposats, no?
1: Molt. És una mica Bilbo Sacquet meets Han Solo.
0: No ho havia vist així, però ara que ho has dit així,
1: sí?
0: És exactament
1: és
0: així.
1: És això.
0: Sí, sí, sí, però que és això.
1: Seria molt injust, però, dir que és un Senyor dels Anells als anys 80, perquè quedaria en curs. Hi ha molts paral·lelismes a la pel·lícula, ho anirem veient, amb històries i llegendes populars que tot coneixem. És com si haguessin agafat una coctelera i haguessin posat el millor de molts relats al servei d'una història.
0: Perquè no se'ns perdi ningú, però diríem que és un conte medieval per nens, amb bruixes, espases, castells, profecies i monstres, no?
1: Just a la fusta, sí, però dit així, sona com lleuger. I ho és, però sempre en aparença. A sota d'aquesta capa d'aventura lleugera hi ha grans moments de molta emotivitat i és, en el fons, un gran cant a l'amistat, a l'amor i a l'altruisme.
0: Va, doncs posem-nos en situació amb l'inici de Willow.
3: Som en un temps en què impera el terror. Els endevins han augurat el naixement d'un infant que ha de provocar la caiguda de la poderosa reina Van Morda. Empresonant totes les dones embarassades del reialme, la malvada reina s'ha proposat d'eliminar la criatura així que neixi.
1: És que, més, t'ho explica el fullet Tortuga.
0: És veritat.
1: Es pot molar més per començar?
0: És el mateix actor, és el Vicenç Manel Domènech.
1: Sí. Som en aquesta pseudo-edat mitjana i, més concretament, en un regne dominat per la malvada reina, ho ha dit, Bab Morda. Ull. Bab Morda. O sigui, no hi havia un nom més lleig per posar-li? T'ho imagina't tenir una filla i dir... Montse, com li posarem? Diu, li posarem Bab Morda.
0: Ja anava amb mala llet. Vols dir que ja...
1: Com no havia de ser dolenta aquesta dona? Encara prou bé que va sortir.
0: Home, és veritat. Si tu mires així, és veritat. I això dels noms dels fills, o ara tirant-ho cap al nostre terreny, els personatges, això no té una secció, té un programa sencer, t'he de dir, que com d'important és clavar el nom que li poses a un personatge perquè ja respiri l'aire que tu li vols donar. Un 10 ja per a George Lucas.
1: Sí, home, tant. Aquesta reina té aquesta por que comentava el narrador, no?, d'una profecia que diu que naixerà una nena que derrocarà el seu règim, i clar, aquesta nena qui és? És un bebè, de molt pocs mesos, i es diu Elora Danan. Aquí també, molt ben triat, perquè ara pensa, si la reina es digués Elora Danan i la nena es digués Bab Morda, qui la salva? Aquí. O sigui, no seria el mateix.
0: Hem tornat en forma, Jo, Enric, veig que les vacances... Bueno. Tu has dit que havies estat treballant?
1: Sí, no.
0: A mi em sembla que t'has descansat.
1: També, doncs, també he descansat. Sí, en tot cas, la Bab Morda què decideix? Capturar qualsevol dona que quedi embarassada per poder atrapar la nena que l'ha de destruir i matar-la. Cosa que té un ingredient, estaràs d'acord amb mi, bíblic, molt i molt clar.
0: Sí, sí, no, i a més hi ha aquest aire com de Blancaneus, no?, Reina Malvada, la nena, nans...
1: Sí, t'ho dic jo, és com una massa... És un de best-of, això, és un de best-of.
0: En tot cas, Bab Morda aconsegueix trobar la nena, no?, és el punt de partida inicial.
1: No, no, no, la nena és salvada, in extremis, i acaba arribant...
0: És veritat que
1: Sí, arriba per un riu a un poblat habitat per nans, la comarca, perquè...
0: Home, aquí sí que la cosa és molt clara, eh?, és a dir, aquell poblat...
1: Aquest bolet és bastant,
0: És clarament Hobbiton. Sí.
1: I acabarà en mans d'un home senzill, un home que està, doncs, a les antípodes del que entenem com un heroi, no només per l'estatura, que ja ho hem dit, sinó perquè és un granger, té la seva família, viu tranquil i és aficionat a la màgia. Aquest personatge, oients, ho heu endevinat, es diu Willow.
4: Els meus fills van trobar aquesta criatura abandonada al riu Granatluid.
3: Una criatura de Kini.
5: Oh. Això és el que aquella bèstia buscava. Donem-los-hi.
6: Sí.
7: No ho podem fer, això. La matarà.
5: No és pas dels nostres.
3: Aquesta criatura és especial. Sí, se l'ha de portar més enllà dels límits del nostre poble. Ben lluny, a l'altra banda del riu, fins a la terra dels Deikinis.
8: I què ho farà, això?
5: Em sembla que el més just és que l'home que s'hagi d'encarregar de dur-li sigui el mateix que l'ha recollida al riu.
8: Volen dir.
5: Proposo que sigui en Willow Atwood.
1: Willow, ho ha dit d'altra manera, ho han dit Warwick Davis, un actor que en aquella pel·lícula va assumir el seu primer gran paper protagonista i que hem vist més endavant en moltes produccions, una de les més cèlebres i recents, Life's Too Short, de Ricky Gervais.
0: Sí, en aquella sèrie que, bàsicament, el Ricky Gervais i ell mateix,
1: sí,
0: accepta
1: amb complicitat
0: riure's del fet que és un actor que ha participat en... Bueno, és que prèviament, abans de Willow, havia estat un Ewok, sí. Per tant, havia participat a Star Wars. Havia aparegut a Laberint.
1: Ep. Tots dempeus.
0: Videoclub 1, aneu-lo a buscar. I, a més, posteriorment va ser el professor Flitwick a Harry Potter. I un nan a Nàrnia. Vull dir que és un actor que ha aparegut a grans franquícies molt conegudes, però, en canvi, molta gent es pot creuar amb Warwick Davis pel carrer i no sap qui és, i Ricky Gervais i ell mateix doncs se'n fotien, no?, del fet que fos tan poc conegut.
9: Tens por, pare?
10: No.
9: Encara que al bosc hi hagi fades que et poden adormir durant 100 anys...
10: Això no m'amoïna.
9: I follets.
11: I dracs.
9: I trolls. Trolls que et treuen la pell de viu en viu i t'arrenquen la cara.
10: Ranen! Saps que no els puc veure, els trolls?
9: Et podria portar la llança, pare.
11: Jo també, pare.
10: Sóc un pare molt afortunat, sabeu? Tant de bo poguéssiu venir.
9: Adéu, pare.
1: Quin gust escoltar el doblatge en català.
0: Aquest doblatge és fantàstic. Diré que l'hem rescatat dels arxius d'aquesta casa, però afegiré que aquest doblatge s'incorporarà a Disney+.
1: Oh.
0: Jo diria que abans que acabi l'any. si tot va bé, perquè és una de les pel·lícules que han aconseguit que tingui el doblatge per Plataformes.
1: Gran notícia.
0: És un element molt d'història clàssica, eh? El fet que Willow és un heroi que vol emprendre... o ha d'emprendre un viatge, però ho ha de fer en contra de la seva voluntat.
1: Sí, però fixa't en una cosa. A Star Wars, que deies abans, no? Luke Skywalker és l'escollit. A Matrix, no? A Neo, és l'escollit. A Willow, l'escollida, és un nadó. I l'heroi és l'home que decideix no abandonar-la. És el secundari que fa el pas endavant. I aquest, diguéssim, desplaçament de l'èpica fa que la història sigui especialment emocionant. Aquell home no vol viure aventures, no vol marxar de casa, no vol deixar la família, però entoma la responsabilitat. La vida li està dient, mira, potser no ets el centre de la profecia, Willow, però ets imprescindible perquè la profecia arribi al final. Per tant, viatge al canto, en Willow surt acompanyat per una sèrie de gent del seu poble, que tots són baixets. Ai, ai, ai, Toni, que sembla la comunitat.
0: Quan has dit que ell no és l'escollit, que en realitat és una cosa col·lateral, clar, Frodo és exactament això, no?
1: Bueno,
0: és algú que en principi té un paper secundari, sí, i que ha de complir aquest paper, que en el cas de Willow és entregar la nena al primer, com han dit, el primer Daikini.
1: Daikini,
0: eh?
1: Sí.
0: Que no és una cosa que prenguis aquí en el bar de...
1: No.
0: Sinó que és com anomenen els humans, no?
1: Sí,
0: a la gent gran.
1: La gent gran. Més alta, aquells.
0: La gent més alta,
1: i Daikini. I el primer que trobaràs serà un que, diguéssim, no gira gaire rodó, immens, estaràs d'acord amb mi, immens, Val Kilmer,
0: sí,
1: en el seu paper d'un heroi vingut a menys, conegut com Matt Martigan. Presentació que no quedeixi indiferent.
6: Dóna'm una mica d'aigua, marrec, o et mataré. Ho has entès? Aigua.
12: Sí.
6: I afanya't! Doneu-me aigua, taps de bassa, miserables! És un daikini, estem de sort.
12: No li podem donar a ell, home.
13: Si l'han engaviat és per alguna cosa.
6: Willow, ens l'hem de treure del damunt. Els soldats ens empaiten. Bé, hem de donar la nena a algú. Jo sóc algú. Traieu-me d'aquí i jo em cuidaré de la nena.
12: Jo hi confio plenament. Però si he intentat escanyar-me...
0: Tot això, per cert, que no, perquè potser hi ha oients que no han vist la pel·lícula, no ho recorden, però tot això, ell està en una mena de gàbia.
1: Sí.
0: Matt Martin el presenten tancat en una gàbia que penja, o sigui, d'un arbre, no sé d'on penja, però està penjat dins de la gàbia. I aquesta gent, n'hi ha que els sembla bé donar-li la nena.
1: Sí. Tu, ja n'hem trobat un. Deixem-li la nena, no, sí, i marxem cap a casa.
0: És un senyor que està allà empresonat i diu, no, jo la feina ja l'he fet. És un daikini? Sí. Li dono la nena i me'n torno cap a casa.
1: Els cadàvers, no passa res, eh? No passa res, aquest senyor. En tot cas, m'interessa molt aquesta primera seqüència de Willow i Matt Martigan, perquè veiem ben bé quin peu calça cadascun. La majoria dels companys de Willow, ja ho hem vist, diuen, escolta, tu, l'hem trobat, marxem, però en Willow sap que deixar-la amb en Martigan, que està presoner d'aquesta gàbia enmig del no-res, no és un bon pla. I en Matt Martigan, diguéssim, que intenta persuadir-los de totes les maneres possibles.
0: Home, és un gran entabanador.
1: És un gran entabanador. Però, clar, en aquell moment Willow pensa... està com desesperat, enyorat de casa seva, dels seus... I, clar, quan a sobre passen un seguit de cavallers pel costat i cap li fa cas quan els ofereix la nena, clar, només té una solució. Alliberar Matt Martigan i confiar que aquest home complirà la seva paraula. Escoltem si ho aconsegueix.
14: Ningú no se'n voldrà cuidar de la nena. Sabeu per què? Perquè a tothom se li enfum. Tret de mi. Voleu tornar amb la vostra família i jo vull sortir d'aquesta gàbia. Deixeu que jo me'n cuidi i en tindré tanta cura com si fos meva.
12: Jo crec que ho farà Willow.
15: Què em pot saber de criatures?
14: Sí, és veritat, però... conec moltes dones que en saben. Si en la meva vida hi hagués algú... no sé, una filla, potser... tindria alguna raó per continuar vivint. No em podeu deixar morir. L'única cosa que vull és protegir-la.
0: Tu li donaries a nena?
1: A veure, jo, com a guionista, sí. Jo, Joan Enric Barceló...
0: Tu, si fossis Willow i estiguessis allà i t'haguessin encomanat la nena...
1: Ni de conya. Ni de conya. Ara bé, en Willow, clar, com que segueix les ordres d'un guionista...
0: La situació és la situació.
1: Cedeix i obre la garjola.
6: Així està molt millor! Ho has fet molt bé, menut!
13: Sí, d'acord.
6: Has promès que la cuidaries.
14: Vine amb el pare, bonica.
10: També l'hauràs de rentar.
14: És clar que sí.
10: Au!
14: Li caic bé.
10: Aquí tens els bolquers i la bota de llet.
14: Ni queda gens?
10: És per ella.
14: Què et penses? No n'hi prendria mai. T'hi amoïnes massa, Marrec.
10: Es diu Willow.
14: Volia dir Willow. Gràcies, nois. Willow, has fet el que calia. Torneu cap a casa i ompliu el rebost.

0: sigui, a Matt Martigan la nena li dura exactament 5 minuts.
1: O sigui, després de tot això del torneu cap a casa, tranquils.
0: Ompleu el rebost. O sigui, els 5 minuts que triga una àliga a robar-li, cosa que en Willow veu de seguida i entén que el seu viatge encara no ha acabat. Ja veus, Toni, aquí l'heroi no és el millor guerrer, ni el millor mag, ni el més valent, és simplement el que no mira cap a una altra banda.
1: Clar, i això és el que fa el personatge interessant, no? Que Willow primer compleix l'encàrrec i després decideix assumir la responsabilitat, i aquí neix l'heroi. No quan agafa la nena per primera vegada, sinó quan podria tornar a casa i no ho fa. I, novament, això em recorda molt al Senyor dels Anells, perquè, clar, Frodo, quan realment es fa heroi, no és quan decideix portar l'anell fins a Rivendell. És quan, un cop ja el podria haver entregat als seus daiquinis, no? Sí. Que són en Gandalf i la companyia de l'anell, ell diu, no, jo seré qui el portarà fins a Mordor.
0: Clar, però qui no portes un anell? El que està en joc és una vida humana, ja. Una nena de molt pocs mesos, i això fa que cada escena tingui un valor emocional afegit molt clar. Mm. La pregunta és tan senzilla com esfereïdora. Què fas quan una vida indefensa cau a les teves mans? I a partir d'aquí, aventures, personatges secundaris divertits, tensió, por i alguna llagrimeta cap al final.
1: Sí, és veritat que té molts ingredients i segurament aquesta és una de les seves grans virtuts. Sí, fins i tot té una història d'amor.
0: També.
1: Hi ha la història d'amor, diguéssim, una història d'amor poc ortodoxa, una mica com els inicis del videoclub.
0: Exacte.
1: Entre en Matt Martigan i la filla de la reina, la Sorsha.
2: M'agafes massa fort!
3: No vull que te m'escapis.
2: Per què? Perquè per tu sóc el sol, la lluna i les estrelles del cel?
3: Treu-me els cabells de la cara o te'ls arrencaré. Escolta, de debò que he dit totes aquestes coses aquesta nit?
2: M'has dit que m'estimaves.
3: No me'n recordo gens.
2: M'has enganyat.
3: No, és que a la nit estava fora de mi.
2: Suposo que el meu poder et tenia captivat i no t'hi podies resistir.
3: Més o menys.
2: I ara què?
3: M'ha passat.
2: Què t'ha passat? Visc en les tenebres sense tu i dius que t'ha passat?
3: Sí.
1: La Sorsha, que té la veu de la senyoreta Musso.
0: Oh!
1: De l'imperdible Parker Lewis. Oh, ara no recordo el nom de l'actriu de doblatge.
0: Boníssim.
1: Però és la mateixa actriu.
0: Boníssim.
1: Em recorda una mica la Leia. Ara, abans que deies que ell és Han Solo,
0: sí, bueno,
1: ella és la Leia, una mica aquesta cosa de mi no em salva ningú, però alhora m'estic fonent en els teus braços.
0: És que Lucas va dir, copiam-ho, si total és meu. Sí, sí, també és meu. Puc posar-ho, ho porto d'aquí cap allà.
1: Qui em plagiarà?
0: I ja està.
1: Qui
0: millor que jo?
1: Qui em denunciarà?
0: Per plagiar-me.
1: Saps què penso? Que potser Willow no és la pel·lícula de fantasia més perfecta, segurament, dels anys 80. Potser té ingenuïtats, no? Com moments una mica infantils. Potser té una estructura molt senzilla, però precisament per això continua tenint com un encant especial.
0: Totalment. A taquilla no va funcionar massa. De fet, quasi et diria que va ser gens que va funcionar, però jo estic segur que tu preguntes a gent nascuda als anys 80 i la gran majoria et saben dir de quina pel·lícula
1: parles
0: quan dius
1: Google. Home, sí, i tant. No només això, penso que saben de què parles i, a més, crec que inclús poden recordar escenes concretes, com, per exemple, la de la transformació, ja cap al final de la pel·lícula.
0: Hòstia, pels espectadors que no estiguin al cas, és molt bo això. O sigui, Willow intenta convertir un personatge anomenat Finn Raziel de cabra a dona, i com que no és gaire bon mag, diguéssim que no li surt a la primera.
1: I també hi ha l'escena dels porcs,
0: també,
1: en la que també queda clar que la reina va morda. S'inspira una mica en la Circe de la mitologia grega, justament avui que parlarem després de l'Odissea.
4: Com goseu desafiar-me? Vosaltres no sou soldats. Sou porcs! Dosh, Don Hongar, Nosh.
1: I visualment, penso que funciona molt bé.
0: És que la peli és del 1988 i és com si fos una peli frontissa, no? Com si el cinema dels 80 es transformés tècnicament en el dels 90, amb les opcions que tenia a nivell d'efectes especials i aquest tipus de coses.
1: En tot cas, va ser gràcies als videoclubs que la pel·lícula es va popularitzar i per això estic content que la recomanem com a primera de la tercera temporada. Em sembla un bon inici.
0: Sí.
1: Però per si queda algun oient indecís, per què hauríem de mirar per primer cop o revisitar Willow?
0: Mira, crec que és la pel·li ideal per veure just abans que acabi l'estiu i molts nens tornin a l'escola. Perquè Willow tracta d'algú que no té la mida ni la força, ni la seguretat que sembla que ha de tenir un protagonista. Algú que dubta, que té por, que voldria tornar a casa i que sovint se sent fora de lloc. I això, per molts nens i nenes que tornen a l'escola, pot ressonar moltíssim, perquè l'escola també pot ser un lloc d'aventura. I potser no sempre en el sentit més bonic. A vegades és un lloc on et sents petit, on et comparen, on et fan sentir diferent, on sembla que només comptin els més forts, els més populars o els que fan més soroll. I aquí Willow té aquesta idea preciosa que diu, ei, la grandesa no sempre es veu des de fora. La fantasia, ja ho hem dit abans, ens parla sempre d'escollits, de profecies, de grans destins. Willow ens recorda que moltes vegades el món no el salven els més espectaculars, sinó els que tenen cura dels altres. Per això continua emocionant, perquè darrere els castells i la màgia hi ha una intuïció molt humana, que ser petit no vol dir ser insignificant. I que de vegades el més heroic que podem fer és protegir algú, acompanyar-lo o simplement no deixar-lo sol. Aquesta és la màgia de Willow. Recordar-nos, abans de tornar a començar aquest curs, que no cal semblar un heroi per estar a l'alçada d'una aventura immensa.
1: Doncs em sembla una recomanació magnífica i una manera molt bonica de començar aquesta temporada de La Finestra Indiscreta. Així que, com sempre, Joan Enric, un plaer.
0: És meu. Fins aviat.

0: Estàs escoltant La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Doncs amb aquesta reflexió del Joan Enric Barceló ja podem donar per començat el nou curs de La Finestra Indiscreta. I el primer que hem de fer, penso, és posar-nos al dia amb les estrenes. Per tant, Tarik Porter, Marta Ferrer, bona nit.
2: Bona nit.
3: Bona nit.
1: Ja sabeu que ens agrada repassar les estrenes i destriar perquè us quedeu només amb el que val la pena i descartar la resta. I aquesta setmana he de dir que tenim de tot. Tenim pel·lícules que us recomanarem d'anar a veure i d'altres que us recomanarem d'esquivar, malgrat els noms potents que tenen al darrere. Comencem el repàs de la cartellera amb la nova pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen que es titula El ser querido i que ens proposa el retrobament entre un pare i una filla que fa anys que no es veuen. Es troben en un restaurant i des del principi veiem que la conversa és incòmoda.
4: Estoy muy bien, estoy bien. Emilia, estoy bien. Estoy bien. ¿Tú estás bien?
5: Sí, ya te he dicho que sí, estoy bien.
4: Y bueno...
5: Estás muy guapo.
4: Uy, muchas gracias. Bueno, estoy muy bien, estoy bien. Emilia, estoy bien. Estoy bien. ¿Tú estás bien?
5: Sí, ya te he dicho que sí, estoy bien.
4: ¿Vienes de casa?
5: Vengo de casa.
4: ¿Trabajas
5: casa
4: todos los días?
5: Normalmente de martes a domingo. Y sí, estoy currando en un bar. Pero está bien, o sea, de los lugares en los que he estado es como de los donde he estado más cómoda.
4: Sí, te tratan bien y...
5: Sí. Y eso y ya está.
1: La incomoditat és palpable en aquesta conversa entre aquests dos personatges que estan interpretats per Victoria Luengo i Javier Bardem, que per mi són el punt fort de la pel·lícula, ara en parlarem. I a mesura que avança aquesta conversa entre aquest pare i aquesta filla, anem descobrint les reticències respectives que tots dos tenen davant d'aquest retrobament. Ell comença a recordar moments que van passar junts quan ella era petita i els recorda d'una manera que ella no comparteix. I ella no pot evitar dir-li que, en realitat, moltes d'aquelles estones que ell recorda amb tendresa, ella les recorda com un trasbals. I a poc anem descobrint que ell va tenir problemes amb l'alcohol, que podia arribar a ser violent, que va desaparèixer de la seva vida d'un dia per l'altre quan ella encara era una nena i que ara torna per oferir-li un paper a la seva nova pel·lícula, ja que ell és un director de cinema de prestigi i ella una actriu que no ha acabat de tenir una carrera reeixida. Per començar, penso que és inevitable encarar les comparacions amb Valor sentimental de Joaquim Trier, amb la qual comparteix pràcticament el mateix punt de partida.
3: Sí, jo diria que el plantejament és molt similar, clarament. Crec que fins i tot es van alarmar bastant el Sorogoyen en el seu moment quan va sortir la sinopsi de la pel·lícula de Joaquim Trier, però una vegada superada aquesta premissa, diguéssim, jo crec que la pel·lícula de Sorogoyen, que a més coescriu amb la seva guionista de confiança, que és Isabel Peña, demostra tenir una personalitat molt forta i molt diferent. I, de fet, comença amb molta potència. El que estàvem escoltant aquest tall d'aquesta conversa és una conversa que dura gairebé com uns 20 minuts i comença amb això, i crec que ja és una declaració d'intencions no només en termes de guió, sinó també d'interpretació i fins i tot diria de muntatge i de plantejament d'imatge, no? El que veiem és una conversa en la qual, doncs, la incomoditat és palpable, els diàlegs, diguéssim, les paraules es trepitgen unes amb les altres, sembla gairebé que estiguin mig improvisant, però no és tant perquè no estigui escrit, sinó perquè està plantejat d'aquesta manera. També la càmera agafa sempre d'una manera incòmoda els dos personatges, diguéssim, el pare i la filla. Crec que és un plantejament que ja d'entrada mostra que una personalitat molt forta.
2: És molt interessant això perquè expliquen tant Sorogoyen com Victoria Luengo com Javier Bardem que van fer un esforç conscient perquè el Bardem i la Luengo no es trobessin en cap moment abans de rodar aquesta primera escena, precisament perquè aquesta tensió, aquesta incomoditat fos de veritat, no? I que es l'haguessin d'inventar poc, malgrat ser actors, i jo crec que li funciona a la perfecció perquè és una pel·lícula... Clar, jo la vaig veure a Cannes, recordo que quan vam fer el programa especial des de Cannes ja vam dir, no? Se la compararà molt injustament amb Valor sentimental, tot i que són pel·lícules diferents en el fons, tant per to com per estructura, com pel que intenta explicar. I sí que ara, mirant enrere, no?, que a mi em queda una mica lluny la pel·lícula, la recordo més com una pel·lícula d'escenes. O sigui, recordo molt bé moltes escenes, entre elles la primera, recordo la seqüència del menjar, no?, de l'àpat que estan fent, recordo la seqüència de la Victoria Luengo davant del mirall imitant Bardem, no? És una pel·lícula que jo crec que com amb totes les de Sorogoyen, funciona molt bé per sensacions i sobretot per la tensió que és capaç de formular Sorogoyen amb això que deia el Tarik, no? Amb el que ell fa i el que ell proposa com a director. Asbestes, per exemple, feia un tipus de tensió concret i aquí fa una cosa molt diferent però que no deixa de ser un exercici de voler incomodar profundament l'espectador de moltes maneres diferents.
1: És curiós, Marta, perquè deies això i jo la tinc molt més fresca. I, en canvi, m'he quedat exactament amb les mateixes tres escenes que tu i, de fet, vaig tenir la sensació que, efectivament, hi ha tres moments molt ben pensats, que són aquests tres, que, a més, penso que hi ha una preparació al darrere important. L'escena del restaurant ja m'ha explicat una mica, perquè ells han explicat tot el que hi ha al darrere d'aquella escena i, a més, és una escena molt llarga de 20 minuts, però tinc també la sensació que la resta de la pel·lícula s'ha construït per enllaçar aquests moments concrets i penso que aquests moments funcionen millor que la pel·lícula en conjunt. Potser és pel que deies que són moments basats en l'atenció, que és un dels punts forts de Sorogoyen, però en els entremitjos em va semblar que per moments perdia força i fins i tot que la història entre el pare i la filla, que està plantejada com un increixendo de tensió, perquè l'un vol de l'altre una cosa que l'altre no està disposat a donar, hi ha un moment que s'arriba a fer una mica redundant.
2: Sí, i això que per mi l'altre punt fort de la pel·lícula són evidentment els dos actorassos, és a dir, és una pel·lícula que necessites tenir dos actors que et sàpiguen aguantar molt bé tot, perquè si no, no et funciona, perquè és una pel·lícula 100% de dos personatges i per mi Javier Bardem, que generalment no és sant de la meva devoció, està espectacular i jo crec que Victoria Luengo hi ha moments que fins i tot se'l menja, o sigui, crec que és una dupla brutal i que la feina que han fet, tant per separat com conjuntament, és el que fa que la pel·lícula tingui sentit i tingui un valor més enllà d'això. Però sí que és veritat, potser, que hi ha aquesta sensació de que la resta d'escenes són com nexes entre dos o tres moments molt, molt claus. El que passa és que a mi el regust final que se'm queda és de pel·lícula realment compacta i pel·lícula que funciona en la seva totalitat. És a dir, sí que hi ha moments memorables, que trobo que és una cosa que alguna vegada hem comentat en aquest programa ja, que costa molt avui dia que les pel·lícules siguin memorables i que, no, mesos després, com és en el meu cas, encara recordis moltes escenes o recordis gags, o perquè és una pel·lícula que també fa riure, no, que també per això incomoda. Però quan la penso en el seu conjunt, a mi encara em funciona bastant com a pel·lícula sencera, diguéssim.
6: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
4: ¿Cuál es la pregunta?
6: Bueno, ¿cómo ha llegado Emilia al elenco? ¿La propusiste tú? ¿Hubo un proceso de casting? No sé.
4: Emilia ha llegado a la producción a través del mérito de Emilia.
6: Pero no sabíamos que era tu hija.
4: Eso es asunto tuyo, lo que tengas que saber o no saber. Y lo que contéis o no contéis no va con nosotros.
6: Bueno.
4: Va por aquí la entrevista. Dame algo
1: esta noche. També és important parlar del joc formal que proposa la pel·lícula, perquè fa molts canvis de format, sobretot a partir del moment que comença el rodatge de la pel·lícula dins la pel·lícula, perquè la filla accepta la feina que li proposa el pare. Fa molts canvis de format, que de fet ara hem posat aquest tall de so, i en el so ja es podia percebre en els canvis de so que hi havia un canvi de format que era bastant constant, i a més n'hi ha molts, i a més jugar amb els formats de maneres molt diferents.
3: Sí, sembla una moda, no? Està passant molt en moltes pel·lícules que hi ha com aquesta voluntat de no conformar-se en un format, sinó jugar amb ells, no? En aquest cas, doncs sí, a Sorogoyen jo crec que aquí fa una aposta molt, molt agosarada, fins i tot diria que en certa manera arriba a ser una mica críptica, en el sentit que veiem doncs moments que tots les imatges estan en 16:9, en 4:3, en blanc i negre, en color, en cel·luloide, en digital. Hi ha tot un joc de polifonies visuals i sonores bastant peculiar que a mi em genera una pregunta, cada vegada em genera més preguntes i al llarg de la pel·lícula crec que més que integrar-se en la pròpia trama, el que fa és que tu comencis a fer-te preguntes d'una manera massa conscient i aleshores això crec que desvia una miqueta del que pretén Sorogoyen. Em fa l'efecte que ell ha volgut fer com una marcar molt la seva direcció a través d'aquests gestos que són una mica excessius i el que fa trobo que és una mica mica contraproduent. En comptes de contribuir, desvia l'atenció.
1: És que és una mica exhibicionista. Clar, el que em passava és que, justament, el que acabes de dir, Tarik, que aquest exhibicionisme formal em treia de la situació. I, per tant, anava a la contra del que pretenia la pel·lícula.
3: Sí, de fet, aquí... ho hem vist, per exemple, en una pel·lícula com Romeria, no? Clarament, aquí, Carla Simón el que feia, per exemple, era fer servir tres, diguéssim, formats diferents, el cel·luloid, el magnètic i el digital, per traçar tres línies temporals, per dir-ho així, i crec que funcionava molt bé perquè era més senzill i tu ja ho integraves molt en la teva manera de percebre aquesta història. En canvi, aquí Sorogoyen fa una espècie de filigrana que no sempre funciona. De totes maneres, a mi em sembla que és interessant, que jugui amb les formes, perquè, com deia la Marta, doncs és un cineasta molt expert en crear tensió, en generar certes coses, i em sembla que també no deixa de formar part d'un procés de recerca cinematogràfica en aquest sentit lloable.
1: Doncs El ser querido, pel·lícula, estem d'acord, jo crec que amb dues grans interpretacions, amb un director una mica exhibicionista, crec que al final, o demostratiu, que al final és una cosa que li acaba jugant a la contra a la pel·lícula, i primera proposta que trobem a la cartellera. Ja sé que no és comparable amb valor sentimental, però si us faig triar, sabeu que a mi m'agraden aquestes coses? Primer programa de la temporada, primera pregunta incòmoda. Si us faig triar entre les dues, amb quina us quedeu?
3: Jo, mira, crec que Valor sentimental és més perfecte i precisament per això m'interessa més El ser querido.
2: Jo, Valor sentimental em va entrar tan a dins d'una manera que no m'esperava i vaig quedar tan captivada per absolutament tot el que proposava Trier que no em va passar tant amb Sorogoyen. Amb Sorogoyen m'ho vaig passar bé. És a dir, vaig tenir una experiència de gaudir, d'estar incòmoda, d'estar en tensió, de cop riure i plorar de riure en alguns moments, però és que Valor sentimental se'm va quedar molt a dins i encara hi penso, per tant em quedo amb Valor sentimental.
1: Jo estic amb tu, Marta, crec que en el conjunt i després també per la subtilesa i la complexitat que té Joaquim Trier a l'hora d'explicar la història. Crec que el principal problema del ser querido és que de vegades queda tot amb la forma, somralla coses que potser no caldria que somrallés. Tenim més opcions, per exemple, la nova pel·lícula de Ridley Scott. Driving through West Virginia. Una pel·lícula que demostra que un cop més, per molt bo que sigui un director, si el guió que té entre mans no està al nivell, el resultat pot ser molt decebedor. Estem parlant de The Dog Stars, pel·lícula que aquí té el títol de La constel·lació del perro i que presenta un escenari postapocalíptic com a conseqüència d'un virus que ha eliminat gran part de la humanitat. És una pel·lícula basada en la novel·la escrita per Peter Heller que proposa una visió intimista d'aquest punt de partida postapocalíptic i se centra en la necessitat dels supervivents de reconnectar amb altres éssers humans. Per això els protagonistes són dos homes que viuen aïllats i protegits, un d'ells no confia en ningú i l'altre, en canvi, no troba el sentit a una vida aïllada i per això, quan reben una transmissió de ràdio misteriosa, decideix que ha d'anar a investigar-ho encara que pugui ser perillós. És en aquest viatge on coneix una noia que té un anhel similar.
7: I miss music. Miss driving in the car and listening to music. Singing on the way to the grocery store.
8: I miss the fucking grocery store.
1: Jacob Elordi i Margaret Qualley interpreten aquests joves que volen creure que el futur no és només violència, mentre que Josh Brolin és un home amb experiència que prefereix protegir-se. L'encarregat d'adaptar la novel·la ha estat Markel Smith, que és el guionista del Renascut, d'Iñárritu. I el menciono explícitament perquè, com dèiem, sembla que el guió és el principal punt feble, tot i que no l'únic, de la pel·lícula, perquè és un guió on tot està exposat a través dels diàlegs i on tot és molt lineal. En canvi, la novel·la estava desordenada expressament perquè volia transmetre l'estat mental del protagonista. I la pel·lícula simplifica tot això, ho converteix en una narració convencional i la direcció de Ridley Scott, que és força impersonal, tampoc ajuda gaire.
3: Sí, a mi em crida l'atenció. Jo sóc un gran admirador i gran fan de Ridley Scott i ara estava pensant en la pel·lícula i no fa massa que la vaig veure, però realment l'he oblidat bastant. És una pel·lícula que crec que passa molt, molt més lleugera del que pretén, una gran producció amb un elenc i un dispositiu i tot plegat tan potent, no? També, evidentment, té a veure amb que Ridley Scott, per molt que tingui un guió més bo o més dolent, però ja no és tampoc el director trencador absolutament transcendent, diguéssim, que va ser fa uns anys. I em sembla que, diguéssim, aquesta tercera edat que està vivint com a cineasta, bueno, és una mica decebedora. Compara una miqueta amb la de amb Coppola, en el sentit que és un cineasta que... Coppola està fent unes excentricitats importants i, en canvi, Ridley Scott està convertint-se en un cineasta absolutament conservador bastant poques coses a dir, diria, no? Aquesta pel·lícula, a més, jo crec que té un repartiment bastant espectacular, només amb Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce, Jacob Elordi, que encara que ens agradi més o menys, però no deixa de ser ara mateix un dels actors més importants del panorama internacional, i en canvi tots ells estan com apagats, no tenen massa xispa, perquè tot plegat és bastant, bueno, això, una mica nudi, diria.
1: És que és un... Em va fer pensar molt en The Last of Us, no en el sentit que hi hagi una comparació tampoc tan directa, sinó en el sentit de això podria ser un episodi de The Last of Us, i clar, no pot ser que una cosa et remeti tan clarament a una altra sense que hi hagi res, cap tret diferencial que la separi una mica, a més tractant-se d'una història que en el fons és bastant similar, perquè és el clàssic escenari postapocalíptic que en els últims anys hem vist moltes vegades.
3: Sí, en termes de plantejament audiovisual, en termes de plantejament d'imatges, realment podria ser perfectament un episodi de The Last of Us, inclús en aquest esperit d'una societat que s'ha fos i que ara hi ha uns quants personatges que intenten reviure-la o que intenten subsistir, no? Per una banda, això. Sí que hi ha una qüestió que em sembla curiosa, que és l'estructura. L'estructura narrativa de la pel·lícula no és clàssica o realment no funciona com una trama habitual, perquè tota la part final trenca una miqueta i és amb el que seria, diguéssim, el viatge o una narració postapocalíptica habitual. I sí que té una cosa que em sembla curiosa, que al final no deixa de ser com simptomàtica, perquè no deixa de ser una pel·lícula que d'alguna manera retrata la societat estatunidenca com una societat que no contempla en cap cas que la solució potser per un estat de postapocalipsi no siguin les armes, sinó la solidaritat. No? Em sembla que és una bona il·lustració d'això. Més enllà d'això, crec que és una pel·lícula entretinguda, però bastant prescindible.
1: A part d'entretinguda, Eric, vols afegir l'adjectiu de sabadora, si estaries d'acord? M'ho compres?
3: Sí, t'ho compro tranquil·lament.
1: Parlem d'una tercera proposta que tenim als cinemes, que s'ha estrenat justament avui.
9: Aquí compta el 4x0, què ha passat a la Rambla?
10: Què collons està passant?
9: Comptar el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisi. Busquem el conductor.
1: Sí, s'ha estrenat avui mateix. Es tracta de Cronos, una pel·lícula que ens proposa tornar a viure els atemptats del 17 d'agost del 2017, que van començar amb l'atropellament massiu a la Rambla, des del punt de vista dels agents dels Mossos d'Esquadra que van participar en l'operatiu que es va organitzar per atrapar els terroristes. Un operatiu que es va anomenar Cronos, i d'aquí el títol d'una pel·lícula que el que proposa és una recreació minut a minut dels moviments dels diferents agents amb gràfics en pantalla que van situant l'espectador en la cronologia dels fets, i per tant Cronos pren bàsicament la forma d'una pel·lícula d'acció, una pel·lícula d'acció molt coral, on destaca sobretot el repartiment que està encapçalat per Enric Auquer i que transmet tensió en alguns moments, però alhora també és una oportunitat perduda per fer o per intentar fer la que podria ser la gran pel·lícula del 17A. Jo penso que hi havia i continua havent una pel·lícula a fer després d'aquells dies, i també una pel·lícula que ens ajudi primer hi ha d'haver una pel·lícula que expliqui tota la informació que hem anat sabent. A mi el que més em va desconcertar de Cronos és que és una pel·lícula que es podria haver fet uns quants dies després dels atemptats i, en canvi, s'està estrenant 9 anys després. Aleshores, tota la informació que hem sabut des d'aleshores no entenc com no està inclosa en la pel·lícula. No entenc com no és la voluntat de la pel·lícula incloure tota aquesta informació i parlar, en fi, CNI, l'imam, és a dir, molta informació, ara no cal entrar-hi perquè tots la coneixem. I d'altra banda, aquesta és una pel·lícula que està pendent, clarament, i després hi ha una altra, que és una pel·lícula que ens ajudi a entendre el perquè d'aquella barbària, o que ens intenti explicar com ha canviat el país des d'aleshores. Però és que Cronos no vol fer res d'això, o sigui, no vol fer res del que, des del meu punt de vista, hauria estat interessant. Només vol fer la recreació del minut a minut, hora a hora, del que va passar aquells dies des d'una perspectiva policial.
2: Clar, jo tinc la sensació que hi ha com un intent de fer aquesta reflexió, però és un intent que no va enlloc. És a dir, per mi el problema principal que té la... És a dir, el problema principal que té la pel·lícula és que és massa d'hora per fer una pel·lícula del 17A, tal i com està plantejada aquesta pel·lícula.
1: No ho sé, aviam...
2: Al meu parer, sí. Jo... És una ferida que encara està massa oberta.
1: I estic completament d'acord, però si podem fer-ne articles... Si se'n poden fer articles, si se'n poden escriure reportatges, si es pot investigar, si es pot tractar periodísticament, no veig per què no es pot tractar des d'un punt de vista cinematogràfic o audiovisual. Una altra cosa és si és massa d'hora o si és més o menys sensible... Fer una recreació, això ja seria una altra història.
2: Jo
1: diferent.
2: Vaig més per aquí. És a dir, crec que aquesta pel·lícula concretament és una mica massa d'hora perquè la veiem feta d'aquesta manera. Però, per mi, el problema, cinematogràficament parlant, més enllà de les causes socials, el problema principal que té la pel·lícula és que no es decideix a quin tipus de pel·lícula vol ser. És a dir, si és un thriller policial de policies que han d'atrapar uns terroristes... Més o menys podria funcionar, perquè al final treus el component 17A, Rambles, furgoneta, i és una pel·lícula com qualsevol altra de ficció que justament passa a Barcelona i ens imaginem que a Barcelona hi ha hagut un atemptat terrorista.
1: No particularment destacable, eh? També, o sigui, dins del gènere... No. Pel·lícula d'acció no particularment destacable,
2: no,
1: però d'acord.
2: Però encara pot funcionar. El problema per mi és quan intenta anar més enllà, sobretot amb tot el que és la trama de Ripoll, perquè és bàsicament la trama de Ripoll, d'aquesta mossa d'esquadra que coneix els terroristes, però a partir d'allà no aprofundim en absolutament res. És a dir, no queda clar per què estan radicalitzats aquests joves. No queda clar quin plantejament hi ha al darrere, quina motivació hi ha. És a dir, totes aquestes coses que deies tu, Toni, que ara hem anat sabent amb el temps i amb les investigacions i amb tot el que ha anat sortint sobre aquell dia.
1: És que no hi va, eh? O sigui,
2: clar,
1: no hi va gens.
2: Però fa com l'amago d'anar-hi. Posa com una mica la punta del peu allà, però no acaba d'entrar-hi. I llavors, l'altra cosa és que intenta fer encara una altra trama, que és la política, no? Que és el tema de Mossos d'Esquadra versus Policia Nacional, Barcelona versus Madrid, que si no contextualitzes en el context del procés, no té cap mena de sentit. És a dir, és com una trama que també està allà com per omplir, però que, clar, allò... O sigui, després va venir la tardor calenta. O sigui, és a dir, allà hi havia molta cosa per explorar que està relacionat amb aquell atemptat.
1: Crec que no es pot explicar el 17A sense explicar aquest context.
2: Clar, aleshores, decidim-nos. És a dir, fem una cosa o fem l'altra, però no fem mitges tintes, perquè al final el que acaba passant és que la pel·lícula no acabes de saber què vol ser i es fa insuportablement llarga.
1: Jo no veig tant la mitja tinta, eh? Jo crec que realment vol ser escèptica i vol ser neutra i no vol entrar en moltes coses. I per mi aquest és el principal problema de la pel·lícula, diguéssim, si no parlem de la part cinematogràfica. Si parlem de la cinematogràfica, ja, que és, de fet, la que ens pertoca, hi ha altres problemes.
3: A veure, jo per començar diria una cosa. Hi ha una bona notícia amb tot això, és que, diguéssim, està començant a passar que el cinema, diguéssim, que la cultura catalana o que Catalunya s'explica a través del cinema i a través del seu cinema i en el seu idioma, etc. Ho vam veure fa poc amb una pel·lícula molt popular com Balandrau, ho hem vist ara, o diguéssim, aquesta és una altra proposta d'això. I en aquest sentit, per exemple, especialment una productora com Nostromo, que és catalana, però es caracteritza per fer moltes pel·lícules en anglès, en castellà, etc., que ara estigui fent aquesta, això em sembla una bona notícia. Això està molt allunyat del que seria aquesta pel·lícula en si. Jo crec que en termes de posicionament el que pretén aquesta pel·lícula i el que jo crec que era la seva estratègia era precisament ser molt escèptica políticament i simplement ser gairebé periodística o mirar, diguéssim, aquest fet des de la mirada dels Mossos d'Esquadra. Què passa? Que això, evidentment, no deixa de ser també un posicionament. I és un posicionament molt problemàtic tenint en compte ja no només que, diguéssim, no et mulla gens ni vas a buscar gens els, diguéssim, els personatges causants d'això, sinó que, a més, també obvies coses com el que comenteu, diguéssim, de tot el context del procés i també totes coses que preguntes sense resposta, com el tema de l'imam de Ripoll, la implicació del CNI, etc. Clar, tu vols fer una pel·lícula escèptica, que la gent s'ho passi bé com si res, i el que estàs fent és una pel·lícula perillosa en termes de diguéssim, d'un posicionament massa, massa neutral i massa especulatiu, diria jo. Més enllà d'això, crec que és una pel·lícula que, bueno, que això, si ens abstraiem de tot això, a mi em va funcionar. Hi havia, i diguéssim, com un mecanisme de thriller, de, diguéssim, cronològic.
1: De persecució, de...
3: Em sembla solvent.
1: Però tampoc estem, més que això, estem al nivell, abans que deies entretinguda, estem al nivell entretinguda.
3: Clar, i entretinguda, obviant tot el que hem dit abans.
2: Vull clar, dir que... hem de fer com una separació emocional.
1: Si
2: no,
1: la fas, pot arribar a ser entretinguda, però...
2: Sí.
1: Vaja, els personatges també t'he de dir que a part del personatge de l'Enric Auqué, que sí que té una, mica d'arc, la resta... Bueno, primer, n'hi ha molts, i després és que no tenen temps per desenvolupar res.
3: Però és que crec que també és intencionat, això. Em sembla, no tenen temps perquè si es desenvolupessin mínimament entraria molts més conflictes interns que vol esquivar permanentment, no?
2: Clar, és a dir, el personatge per mi de Diana Gómez, no?, que és Patricia Plaja, que era la cap de comunicació dels Mossos, que treballava directament amb Trapero, aquí sí que li han mantingut el nom, per cert, és l'únic nom, em sembla, que és real, més enllà dels terroristes, evidentment, és l'únic que se li diu per nom i per cognom a Trapero, que és el Pablo Derqui. Clar, allà hi ha molt personatge per explorar. És a dir, Josep Lluís Trapero és un personatge enorme per explorar. Patricia Plaja també ho és a dir, són personatges que tenen moltíssima xitxa, però és el que diu el Tarik. A la que hi entris, has d'entrar en terreny pantanós que potser a tu no t'interessa entrar. Llavors, clar, és veritat que hi ha moltíssims Mossos d'Esquadra, i jo crec que tots els personatges són bastant plans, i l'Enric Auqué, com que és el millor actor que tenim actualment a Catalunya, aconsegueix fer una cosa impossible, que és donar una profunditat a un personatge que per escrit no la té, se salva en aquest sentit. Però és veritat que la resta, és a dir, és policia 1, policia 2, policia 3, policia 4, que ja entenc que, evidentment, els Mossos d'Esquadra que van intervenir en aquella actuació policial no els coneixem pel nom i pel cognom, perquè són bastant anònims. Però sí que és veritat que jo, en una pel·lícula que s'esforça tant per remarcar la importància del cap per davant del cor, que sembla que això ha de ser com el leitmotiv emocional del que està passant amb aquest dispositiu, clar, jo necessitava veure aquests policies passar per alguna cosa, és a dir, intentar connectar emocionalment amb ells, i és una cosa que vaig ser incapaç de fer.
3: Jo crec que el gran problema d'aquesta pel·lícula realment és que és una pel·lícula que no té res a dir. Crec que és així, és tan senzill com això. És una pel·lícula que vol parlar d'això, però no té res a dir. Això per una banda. I per altra, tu comentaves, Toni, que encara hi havia una pel·li a fer d'aquest cas. De fet, s'està fent, hi ha una pel·lícula d'Àlex Lora que es diu L'Escletxa, que està en desenvolupament, i que crec que aquesta pot ser una pel·lícula que d'alguna manera s'apropi una miqueta més o aprofundeixi una miqueta més en un cas que ens toca a tots tan
1: doncs
3: tan
1: a veure si és veritat, perquè el que sí que és cert és que és interessant que des del cinema català doncs es parlin de coses que són importants per nosaltres, i evidentment els atemptats del 17A i tot el que ramifica d'aquests atemptats ho són, però aquesta és una pel·lícula perquè, és que ho dic perquè els oients s'ho imaginin, és una pel·lícula políticament molt escèptica, crec que hem fet servir aquest adjectiu, podríem dir neutre també, però és que es manté molt en la línia, i ho dic també perquè les declaracions dels actors, bueno, dels actors no, d'Enric Auqué, van en una línia absolutament diferent, vull dir que tu escoltes a l'Enric Auqué defensar la pel·lícula i sembla que la pel·lícula tingui una càrrega política important, tant si estàs d'acord amb ell com si no, però la pel·lícula no té en absolut aquesta càrrega. En tot cas, Cronos, que s'ha estrenat avui. Va, repassem els títols que hem comentat, perquè hem parlat de El ser querido, de La constelación del perro, que no ho hem dit, però déu-n'hi-do el títol. Ja, candidat a títol de la temporada ja el primer dia.
2: El poder del perro, La constelación del perro.
1: I té un motiu el títol, la pel·lícula, però que com a títol em sembla increïble. I Cronos. Com sempre, us demano que ajudeu els oients a acabar de triar i n'escolliu només una. Amb quina us quedeu?
2: O sigui, El ser querido, evidentment.
3: 100%.
1: Doncs, tres a El ser querido, i això és pel que fa a les novetats de les sales de cinema, evidentment, però també hi ha novetats de pel·lícules a les plataformes. I ara és quan deixarem anar la Marta indignada.
2: Puc tenir una secció d'això?

0: absolutament nefast. És a dir, ja a la primera escena en la qual hi ha el clàssic segrestador que la truca per telèfon i li diu tinc el teu fill, bla, bla, bla, bla, no transmet res. O sigui, sembla que li hagi, que l'estiguin trucant, sembla que li truqui algú de Movistar intentant vendre-li alguna cosa, o el missatger que li està dient... Diré més, si fos el missatger potser es posaria més nerviosa. Sí. No transmet res. Diu les frases, qui ets tu, però no transmeten... per què tens el meu fill? Però no transmeten absolutament res. Em sembla increïble, ja sé que no és una gran actriu, però aquí s'ha coronat, realment.
1: O sigui, jo només l'he vist bé a la primera de Wonder Woman. O sigui, Patty Jenkins li farem un monument, perquè jo no sé què nassos va fer, però va aconseguir que fes algo. És una dona que sempre està malament. Jo crec que és la pitjor actriu que treballa a Hollywood avui dia. És a dir, és que no puc entendre com li donen papers a aquesta senyora. Deu tenir a veure amb alguna cosa política, suposo, perquè ja sabem de quin peu calça Gal Gadot. És que em fa ràbia quan la veig a la pantalla. O sigui, voldria tirar-li coses a la pantalla per no veure-la.
0: Marta, gira-ho. Has de canviar.
1: Tu deies, a la primera escena que truca el segrestador... És que a la primera escena que apareix, Toni, anem a ser seriosos. No és a la primera escena amb el segrestador, és a la primera escena que està allà amb el nen i dius, però aquest nen és el teu fill, és un nenuco que t'has trobat allà, és un maniquí... O sigui, per què no? Per què estàs buida per dins, Gal Gadot?
0: Mira-li al costat bo. Ara, evidentment, recomanarem als oients que no se la mirin. Però hi ha un revers d'això, que és mirar-se-la com a comèdia. I he de dir que jo, després de mirar-la, unes hores després...
2: Vas riure.
0: Un cop hi havia assumit, vaig fer tota la volta i vaig dir, anem a mirar-la per riure del moment que l'atropellen. És a dir, hi ha moments que dius, ostres, és que realment, una comèdia amb voluntat, i evidentment, sí. Però li pots arribar a donar la volta a la pel·lícula.
1: Sí, i en moltes escenes de Gal Gadot a la xarxa social se'ls ha donat la volta.
0: Major,
1: perquè, clar,
0: major,
1: sí. No només en aquesta pel·lícula, en totes les que ha protagonitzat, perquè té frases de diàleg que és una cosa demencial, o sigui, és una cosa demencial que l'haurien de tancar en algun lloc. Però, és a dir, jo crec que pots fer l'exercici de mirar-te-la com una comèdia si realment vols matar totes les neurones que et queden, que en el meu cas són poques, durant una hora i mitja, però és que no se salva ni a nivell formal. O sigui, ja hem rajat molt de Gal Gadot i s'ho mereix, però a nivell formal
0: no,
1: és un despropòsit.
0: La pel·lícula en si és un despropòsit.
1: O sigui, hi ha una seqüència en el parc la primera vegada que se n'adona...
0: Això és molt al principi. Ja, és que, clar, tots els efectes estan només començant. O sigui, que van canviant de plan o...
1: Hi ha planos desenfocats. Tu creus que tu has de fer una pel·lícula a Amazon Prime Video que et deuen haver donat una pasta per fer aquesta pel·lícula i has de posar planos desenfocats?
0: Et diré que em sembla que està fet expressament. Després de repetir-la, crec que està fet expressament.
1: Doncs llavors el director l'hem de tancar en algun lloc.
2: De totes maneres, jo voldria dir que, és que a mi em crida molt l'atenció que Kevin MacDonald hagi dirigit això, el director de L'último rei d'Escòcia, d'algunes pel·lícules molt notables. I, bueno, en fi, no sé si tinc moltes ganes o molt poques ganes de veure-la, però
0: la curiositat... Tenia un mal dia, Tariq. Però vaja, The Runner, a Amazon, la recomanació és que no la mireu o la mireu amb un ànim...
1: Amb
0: un ànim
1: borratxos.
0: Exacte. Si volem mirar una bona pel·lícula, aleshores hem d'anar al 3CAT, perquè al 3CAT incorporen Match Point, la pel·lícula de Woody Allen, sobre un extenista que entra en els cercles de l'alta societat londinenca a través del matrimoni, es casa amb la filla d'una família molt rica, que està interpretada per Emily Mortimer, ella està interpretat per Jonathan Rhys-Meyer, i la cosa es complica quan Scarlett Johansson entra en l'equació. És la dona del seu nou cunyat, i entre els dos apareix una atracció mútua, i és una pel·lícula carregada de suspens, sense ser un thriller convencional. De fet, comença sent com un drama romàntic i va agafant tensió.
2: Sí, aquesta és una pel·lícula que jo crec que defineix l'entrada, diguéssim, definitiva, d'alguna manera, de Woody Allen al segle XXI. És la pel·lícula que canvia el cicle de Woody Allen i passem a una nova etapa, una etapa, per cert, europea, però crec que és un to bastant atípic i una història d'amor més gran que la vida, gairebé, amb dos actors que, a més, Scarlett Johansson, jo diria que és el segon paper així molt, molt potent que fa després de Lost in Translation protagonista, i diria també que és el paper a la cúspide de Jonathan Rhys-Meyer amb aquesta pel·lícula que a mi particularment, a més, la vaig veure quan era adolescent, em va generar com molta... en fi, em va deixar destrossat. Però bàsicament crec que és un punt imprescindible per seguir la filmografia de Woody Allen i el moment definitiu en el qual doncs entra, entre cometes, en el segle XXI amb la seva filmografia.
0: Doncs apunteu un Match Point de 3CAT.

0: Estàs escoltant La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Anem amb les sèries. I parlem sobre una novetat d'avui, de Netflix, que és el retorn de The Gentlemen, que ha estrenat segona temporada. Es tracta d'una sèrie creada per Guy Ritchie, que, recordem, té com a protagonista un home de família aristòcrata que torna a Anglaterra quan mor el seu pare i hereta el títol de duc i una finca enorme. El que ell no sap és que també hereta el negoci de narcotràfic que té lloc a la finca, que farà que es trobi en mans de gent molt perillosa. Ell està interpretat per Theo James, l'actor de The White Lotus, que s'ha d'entendre amb la dona que dirigeix l'operació criminal que interpreta Kaya Scodelario, l'actriu de Skins. Clar, és una sèrie que funciona principalment pel xoc que es produeix entre el món de l'aristocràcia britànica i el món del crim organitzat i l'intercanvi de papers entre els dos mons, perquè de vegades els més nobles són els criminals, els que tenen més idees més fortes, i en canvi els que són, diguéssim, que se salten més la llei d'alguna manera no estricta, són els aristòcrates. Té una vocació clarament d'entreteniment, i quan és divertida li pots perdonar que el guió sovint està una miqueta agafat pels pèls.
2: Una miqueta, sí. A veure, Guy Ritchie sempre ha sigut un home més de direcció i sobretot de direcció d'acció que no pas de guió. I en aquest sentit, The Gentlemen, que té relació amb la seva mateixa pel·lícula...
1: Sí, del 2017, pot ser? Ja no en recordo.
2: Confio en la
1: 2019,
2: teva memòria.
1: 2019, sí. No havies de confiar. No.
2: Doncs això, pel que fa a l'acció i el sentit de l'humor, que són com dos dels ingredients bàsics del cinema i en general de les produccions de Guy Ritchie, doncs és exactament això. I a la segona temporada continua sent això, tot i que és veritat que l'humor el perd una miqueta perquè, diguéssim, que el personatge principal que aportava l'humor, que és el Fred Ward, no?, que és el germà del protagonista, que en teoria havia d'heretar el negoci, la finca, el títol, tot això, doncs no ho acaba fent perquè està molt perdut a la vida, i aleshores és veritat que és una segona temporada més d'acció, jo m'atreviria a dir que d'humor. I a mi això, sobretot en els tres primers capítols, em va perdre una mica.
1: T'ha costat una mica. Però ja es veia venir tal com va acabar la primera temporada, que no ho explicarem, perquè per si algú no l'ha vist, però ja es veia venir que la sèrie agafaria un to més de sèrie criminal i menys de comèdia.
2: Clar, que a mi això em funciona, el que passa és que en els primers tres capítols tinc la sensació que és massa una sèrie criminal tradicional. I llavors, a partir del quart, la sèrie per mi fa una pujada absoluta, i en la segona meitat de la temporada és quan realment arriba la xitxa bona i és on realment m'ho he passat bé, on he tingut la sensació de voler i necessitar el següent capítol i de mirar-me'ls tots d'una tongada, sobretot per aquesta aparició d'aquests nous personatges, que és una família mafiosa italiana a través dels quals ells volen aprofundir en el negoci, no?, fer que el negoci creixi, però que alhora també doncs, potser no acaba sortint del tot com s'esperen. I aquí, i sobretot amb el descens a les tenebres del protagonista, que d'altra banda és un descens molt clàssic pel tipus de personatge, és Michael
1: clàssic,
2: Corleone...
1: Sí, sí, és a dir... De fet, ja s'insinua... De fet, ja el germà li diu, tu has nascut per això, no? Per ser criminal, això d'aristòcrata no et va, en el fons ets un tio fred que ha nascut per fer anar la pistola.
2: Clar, això, tot i que previsible, em funciona. I m'interessa, i trobo que el Theo James realment està molt bé. El que passa és que a mi el que més m'interessa de tot, i en aquesta segona temporada es comença a explorar una mica més, és aquesta química entre els dos protagonistes, entre Theo James i Kaya Scodelario, dos personatges molt guapos, que sempre que hi ha dos actors molt guapos en una sèrie com aquesta saps que hi ha d'haver algun tipus de tensió sexual romàntica.
1: I
2: aleshores aquí, a la primera temporada, tenien aquesta relació més d'estar picats, no?, de no acabar de funcionar aquesta relació de socis. Però a la segona temporada crec que es comença a explorar què passa més enllà, i aquí és on a mi m'agrada la teca.
1: Doncs The Gentlemen, que ha estrenat segona temporada a Netflix. Una altra opció és Gone, que és una sèrie protagonitzada per David Morrissey, que s'ha estrenat a Filmin, i ell interpreta el director d'una escola privada de secundària on van famílies acomodades. És un home molt estricte que té una vida aparentment perfecta, fins que la seva dona desapareix d'un dia per l'altre. Ell confia que tornarà i que deu haver un motiu lògic que expliqui la seva absència, però finalment, quan ella no torna, ho denuncia a la policia. Aleshores, a la detectiva encarregada del cas li estranya, ja des del principi, la calma amb la que ell es pren la desaparició, i pels espectadors això també fa que sigui difícil no pensar que amaga alguna cosa. Aquesta sospita inicial vertebra una sèrie de misteri, jo diria clàssic, que funciona molt bé perquè és breu, només són 6 episodis, i perquè, per tant, no té temps de convertir-se en una cosa molt rocambolesca, i perquè aquesta figura del marit sospitós està molt ben treballada, perquè David Morrissey té aquesta capacitat d'ensenyar coses sense dir ni una sola paraula.
2: Sí, estic 100% d'acord. És la típica... Tu quan penses una sèrie britànica de misteri, doncs és aquesta sèrie. És a dir, és Broadchurch. És aquesta cosa que els britànics fan molt bé, que és crear molt de misteri, crear molta tensió, fer una cosa molt aterrada a terra, com deia, sense grans girs de guió perquè no els necessita, però que t'enganxa simplement perquè el misteri està ben fet i perquè hi ha un marit sospitós. I això sempre ens agrada molt, quan hi ha un marit sospitós.
1: I llavors... A més, ho aguanta molt bé. Aquesta sospita està molt ben aguantada tant per part del guió com per part de l'actor.
2: Clar. I l'altre punt fort per mi és el que deies, el David Morrissey, no? Aquest actor que amb un aixecament de cella o amb un microgest ja t'està dient moltíssimes coses, fa que tu constantment estiguis dubtant del seu rol en tot això, i que a més crea un argumentari molt interessant sobre l'home que fa por, no? Aquesta figura, sobretot pel que fa a les relacions de parella o les relacions heterosexuals, home-dona, aquesta idea de l'home que mai saps per on et pot sortir, i no és gratuït que la investigadora sigui una dona, que la desapareguda sigui una dona, llavors totes aquestes petites coses que va explorant en aquest sentit fa que li doni una capa més al que podria ser un misteri clàssic, que, repeteixo, no deixa de ser-ho.
1: Sí, està molt ben lligat en els dos sentits, en el temàtic i en el de la investigació. Va, doncs hem de triar, en aquest cas, entre dues sèries. Tenim The Gentleman, tenim Gone. Amb qui no us quedeu?
2: Jo, The Gentleman.
3: Doncs jo vaig per Gone. Aquestes sèries així britàniques, de pocs capítols i que enganxen bé i que comencen i acaben, gràcies.
1: Jo també vaig per Gone, he de dir, perquè, exacte, per això que diu el Tarik, més David Morrissey, que déu-n'hi-do quins regals ens està fent, perquè Tiptoe,
3: sí, juntament
1: amb l'Alan Cumming, fa un paper formidable i és un actor que s'ha de mirar tot el que faci. Doncs moltes gràcies als dos. Marta, ens veiem aviat. Tarik, queda't, que ens ajudaràs a analitzar l'Odissea.
2: Que vagi bé.
3: Fins ara.
0: A través de les pel·lícules, somiem amb un món millor. La finestra indiscreta. Amb Toni de la Torre. No one could stand between me. Not even the gods.

0: entrem en el món de l'Odissea, perquè ja és una de les pel·lícules de l'any, com a mínim si ens basem en la capacitat per portar espectadors al cinema. L'Odissea de Christopher Nolan es va plantar a les sales prometent un gran espectacle basat en els textos d'Homer, amb tota una prèvia sobre la mena de sala on s'havia d'anar a veure, que ja va predisposar-nos a anar a veure la pel·lícula com qui va viure una gran experiència. I també és una de les pel·lícules de l'any si ens basem en la capacitat de generar conversa, perquè Christopher Nolan ha optat per fer la seva Odissea, i això ha generat tant rebuig com adhesions, fent que ens preguntem com s'han d'adaptar els clàssics al cinema i, sobretot, el que personalment em sembla més interessant, què diu de nosaltres la lectura que fem d'aquests clàssics. En aquest sentit, l'Odissea de Christopher Nolan explica, especialment quan ens fixem en les diferències respecte als poemes, quins són els nostres valors i com entenem el món. Per això avui ens volem endinsar en l'Odissea amb una conversa pensada pels qui ja heu vist la pel·lícula, no ho dic pels spoilers, que evidentment en una història tan antiga és absurd, sinó per la vocació de conversa de després de veure la pel·lícula que volem que tingui l'anàlisi que farem avui. Per fer-ho m'acompanyen dos col·laboradors del programa, el Tàric Porter, que hi posarà la visió cinematogràfica.
1: Hola, què tal? Moltes ganes d'estripar amistosament la pel·lícula.
0: Amistosament, l'Odissea. I el Raül Garrigasait, escriptor i hel·lenista, que hi posarà la visió literària. Bona nit, Raül.
2: Hola, com va? Moltes ganes, també.
0: Primer, aviam, portar els clàssics al cinema. Tampoc no és una cosa que passi gaire sovint, i d'entrada crec que ens n'hem d'alegrar. És un fet que aquest any es vendran moltes més Odissees del que és habitual, però sembla que estiguem dividits entre els partidaris de l'adaptació fidel i els partidaris d'una reinterpretació que acosti el text a una sensibilitat moderna.
2: Sí, clar, quan s'adapta un gran clàssic, passa una cosa curiosa, que és que d'entrada hi ha unes expectatives molt diferents sobre la pel·lícula, no? O sigui, ens preguntem si el simplificarà massa, si el modernitzarà massa. D'alguna manera, mirem la pel·lícula comparant-la mentalment amb el clàssic, que és una cosa que no fem, per exemple, en pel·lícules de Hitchcock o de Kubrick, basades en novel·les que en general no hem llegit o que no són tan conegudes, no? I que, per tant, percebem d'una altra manera, no anem a comparar-les amb el llibre. I, a més, en el cas de l'Odissea, això encara és més clar, perquè, esclar, l'Odissea és com una mena de macrohistòria d'Occident, o sigui, allà hi és tot, no? Hi ha el retorn, hi ha el record de la guerra, hi ha les aventures, les relacions entre el pare, el fill i la mare, la lluita per reconquerir la casa. A més, és una història que barreja fantasia i realisme, que barreja déus immortals, escenes quotidianes i aventures que semblen impossibles. I, és clar, el poema original, això ho presenta tot cohesionat per un estil poètic molt reposat, molt detallista. I quan canvies de medi, no?, quan passes de la poesia a la pel·lícula, naturalment això ho has de transformar. O sigui, és impossible traslladar fidelment, diguéssim, un poema com l'Odissea, i cal prendre moltes decisions.
0: Clar, segurament la resposta és que has de triar quina part. De tot el que has mencionat, no, Raül, quina d'aquestes parts de l'Odissea serà la que serà el nucli de la teva adaptació?
1: Sí, jo crec que més enllà de la meva, diguéssim, de si m'ha agradat o no m'ha agradat aquesta adaptació, crec que fa una cosa interessant, Nolan, que és realment portar els seus registres, a les seves filles, a les seves vocacions, una història, doncs, que doncs, clar, que és un clàssic universal, i passar-la pel seu sedàs. Crec que en realitat és un acte de certa gosadia fer una cosa així, i seria molt més covard al final intentar ser absolutament fidel i absolutament anar pas per pas amb exactament les mateixes intencions, perquè per començar no podria passar. Per tant, jo crec que és un... que més enllà de que jo, diguéssim, hi ha coses que sí que em semblen interessants, intel·ligents, i coses que em fallen més, però crec que és una visió interessant i una revisió més aviat interessant d'aquest llibre.
0: Clar, és interessant perquè parles de gosadia, no?, i la línia entre la gosadia i la insolència és molt fina, no? Sí. Vaig a fer meva l'Odissea, eh? ni més ni menys. El que està clar és que ha volgut fer una pel·lícula espectacular, això.
2: Exacte,
0: sí, no?
2: Exacte, sí, ha optat per les dimensions èpiques, i de fet, jo crec que al capdavall, jo fa bastant temps que la vaig veure, quan va sortir, i allò que recordem més són les imatges, les coses espectaculars, no? El guió, hi ha trossos que potser si els hem oblidat encara millor, diguéssim, perquè si els recordem massa, no? I sí, hi ha moments com el del cavall de Troia, que és molt guapo visualment, és molt impressionant.
0: Sí, la pel·lícula obre amb això, el cavall allà a la platja... No, sí. Les imatges són molt potents. En general, potser hi ha, no ho sé, tranquil·lament, 4 o 5 imatges que, amb les que et quedes quan surts de la pel·lícula i que encara pots recordar perfectament.
1: Clar, aquesta insolència, d'alguna manera, que tu parlaves, Toni, quin altre cineasta hi ha tan grandiloquent en la nostra contemporaneïtat com Christopher Nolan, no? Clarament és algú que podia, sense sentir-se cohibit, agafar un text com aquest i fer-lo seu, no? I, de fet, el que comenteu del cavall de Troia, dels vaixells, crec que hi ha una de les coses, una d'aquestes imatges que comenteu i que crec que és una cosa que caracteritza molt el cinema de Nolan en termes, diguéssim, estètics, en termes d'aposta, que és aquesta aproximació a tot el que són coses tangibles, reals, no? El cavall de Troia, el vaixell. Hi ha una sèrie d'apostes per als efectes físics, diguéssim, que li donen una fisicitat i tot un component molt, molt interessant i molt punyent i que acaba davant de la pantalla sent molt impressionant.
0: Clar, és gran, però alhora és tocable, no? És que la sensació que tens a la sala en molts moments és que et fas molt petit.
1: Sí.
0: Davant de l'espectacle, però també davant de, per exemple, aquests vaixells que, evidentment, es veuen molt reals.
1: Exacte. Jo crec que, diguéssim, una de les grans virtuts de tot això és que a Nolan fa que aquesta odissea seva sigui una experiència sensorial, no? D'alguna manera tu et sents en molts moments part d'això i, a més, també entens una miqueta quines són les seves sensacions o les sensacions que ell vol transmetre a través dels elements cinematogràfics. El que passa és que és una arma de doble full, això, perquè jo crec que és molt savi i és molt intel·ligent a l'hora de plantejar tot el que són les emocions, diguéssim, com la por, les conseqüències de la guerra, aquest pesar profund que sent el personatge d'Odisseu i que segurament no és tan fidel al que seria o de la mateixa manera que era el text original. Però, clar, hi ha altres coses que no funcionen, no? Per exemple, tot aquest esperit aventurer, aquesta excitació, aquesta exuberància que segurament tenia el text original, aquí jo crec que es troba molt menys, tot és molt més apagat, tot és molt més crepuscular.
0: Sí, és tot molt greu, no?
2: Sí, i després també crec que l'espectacularitat de moltes imatges passa molt per sobre del guió, sovint, no? Vull dir que hi ha moments, no sé, penso en l'escena del Cíclop, que el Cíclop en si mateix és molt impressionant, està molt ben trobat, trobo jo, però en canvi la despulla de tots els elements d'astúcia i d'enginy que hi ha a l'Odissea, no? Allò que Ulisses diu que és ningú i després ell ho repeteix, no? Diu que l'ataca ningú, no? I els altres, els seus germans, es pensen que no, que s'ha tornat boig, eh? O, per exemple, l'Odissea també l'emborratxa primer, el Cíclop, això no passa. Hi ha, de fet, en l'Odissea, en aquesta escena, hi ha un joc entre l'astúcia civilitzada i la salvatgia, que allà queda molt desdibuixat perquè és una lluita amb un monstre, crec, no? Com qualsevol altra lluita amb un altre monstre.
3: He can talk. Why not talk before?
4: Do you talk to ants?
3: Should we reason with it?
4: I think we're past that.
0: Clar, aquesta escena és fantàstica perquè em sembla que representa molt el que hem dit fins ara, eh? És a dir, és molt espectacular, efectivament és molt sensorial, jo em vaig sentir petit, molt petit en aquella escena. En canvi, hi ha molts moments de la pel·lícula on no vaig sentir cap emoció, però aquí sí, l'emoció era molt forta, però alhora entenc perfectament el que dius, Raül, i també ho vaig pensar, que el fet d'eliminar la conversa se t'estàs carregant un diàleg que és història de la literatura i, a més, que és un passatge clau de l'Odissea, entre altres coses, perquè, com deies, és un moment en el que Ulisses destaca pel seu enginy. Aleshores, vaig notar l'emoció, però alhora em va faltar... és que és un passatge extremadament conegut i per això deia el tema de la insolència de Nolan. S'ha de ser molt insolent per dir no, espera, que jo faré millor això, no?
1: Jo crec que aquí el que fa Nolan, a mi em sembla interessant, perquè el que fa és traslladar, diguéssim, el que seria el llenguatge literari en llenguatge audiovisual. És a dir, prescindeix de tots aquests elements que tenen més a veure amb un intercanvi, segurament, d'interaccions per representar d'una manera una mica més abstracta i sense aquests diàlegs. Però al final, en definitiva, sí que crec que hi ha com una representació de l'astúcia contra, diguéssim, la incivilització. El que passa és que no té tant a veure, doncs, amb diguéssim, amb paraules com amb representacions, no? I, per exemple, crec que tota la presentació del Cíclop entre penombres em recorda Alien, em recorda el cinema de terror, fins i tot diria que té un component pictòric interessant. És a dir, el Cíclop normalment el veiem de maneres que no feien el terror que provoca aquest cicló, perquè en certa manera és picassià gairebé, no? O sigui, la composició de la cara és difícil de mirar. També quan es menja el primer home recorda el Saturn devorant un fill de Goya, és a dir, té tot un component que crec que el que comentava al principi, no? És més sensorial que literal, i en aquest sentit no sempre li compro aquesta aposta, però en aquest cas jo sí que em sembla que és una diguéssim una aposta pel llenguatge audiovisual. No?
0: Sí, és una translació claríssima entre com agafa un text literari i el passo al llenguatge visual, que és evident que funciona, però alhora el fet que no hi hagi el diàleg és una cosa que em fa explotar el cap.
1: Sí, de fet, a la pel·lícula de Mario Camerini, un clàssic amb Kirk Douglas, que de fet hi ha aquesta mateixa escena, és molt més, diguéssim, segurament lleial.
0: És,
1: no?
0: Més fidel, perquè, sí. perquè hi ha el diàleg.
1: Exacte.
0: En aquella pel·lícula.
1: Exacte, hi ha el diàleg, hi ha emborratxen el cíclop, efectivament, etcètera, etcètera.
0: Sí, tot el que ha explicat el Raül, sí.
1: Exacte, però en canvi aquesta sensació de por, d'una por profunda que senten els personatges, jo crec que la sents molt més en aquesta pel·lícula que en la de Mario Camerini, obviant, evidentment, que un tema d'efectes i de recursos que, evidentment, fa 60 o 70 anys no tenien.
0: Però és interessant, aquesta comparació amb l'Ulisses de Camerini i de Mario Bava, que no té crèdits a la pel·lícula. Que és molt interessant això, perquè no té crèdits a la pel·lícula, sí. Però es va encarregar de dirigir les seqüències d'acció, diguéssim, més complexes, una de les quals va ser la del Cíclop, i té una idea fantàstica que si l'hagués fet Nolan, bueno, si l'hagués fet Nolan, hauria plagiat. Però és una idea fantàstica, que és que quan claven el tronc a l'ull del Cíclop, la perspectiva que agafa no és ben bé la de l'ull del Cíclop, sinó, diguéssim, nosaltres estem a l'alçada de la cella, no? Aleshores, pots veure com el tronc entra i veus les expressions de la angúnia i de la basarda que els hi fa estar introduint un tronc en l'ull del monstre. A part que, clar, tens allà un Kirk Douglas que és un nivell d'interpretació
1: i de carisma
0: i superior a Matt Damon, doncs que ajuda moltíssim. Però és un gran referent, aquest.
1: Totalment. I, a més, jo crec que això demostra molt una cosa que i crec que és la gran, o per mi la gran cosa que trobo faltar de Christopher Nolan, que és l'esperit juganer, l'esperit lúdic, l'esperit, diguéssim, aquesta, el que comentàvem, no?, l'excitació que no es veu mai
0: en
1: la seva pel·lícula. I en canvi aquí, amb Mario Camerini i amb un Mario Bava, que és també un gran referent del cinema de gènere, precisament, doncs hi ha molt més joc audiovisual, hi ha moltes més idees lúdiques que fan que sigui una pel·lícula molt més, diguéssim, d'alguna manera apassionant d'aventures, per dir-ho així.
0: Raül, aquesta escena és interessant també per entendre el que pretén Nolan, perquè se suposa que totes les dificultats de la tornada a casa dels poemes venen d'aquí, no? Venen del fet que Polifem explica al seu pare Posidó el que li han fet i assenyala Ulisses, i en canvi a la pel·lícula aquesta idea es redueix, perquè el càstig que Nolan vol que experimenti Ulisses no prové tant dels entrebancs que li posen els déus, sinó de l'interior. És un càstig autoinfligit. Això també explicaria també el fet que hagués eliminat aquest diàleg, no? Que intentés restar una mica de part de responsabilitat o de pes en l'acció dels déus. És a dir, estem davant d'un Ulisses que té un càstig, un turment, que surt de la culpa que sent pel que ha provocat a Troia,
2: sí.
0: Traumatitzat per la guerra. Això és molt diferent de l'Ulisses homèric.
2: I tant, sí. De fet, és una de les grans apostes de la pel·lícula, és aquest pas de l'objectivitat a la subjectivitat, per dir-ho així, que es veu també en el tractament de les divinitats, ja en parlarem. Però a l'Odissea, clarament Ulisses és un personatge enginyós, és un personatge, diríem, tot abocat cap enfora, eh? Ja no hi ha moments d'introspecció ni de culpa. És un personatge que li encanta fer servir trucs per aconseguir coses que no ha aconseguit ningú més. I a més això, a l'Odissea, fins i tot de vegades es manifesta en moments d'una certa crueltat per la nostra sensibilitat, com al final de tot, quan Ulisses va retrobar el seu pare, Laertes, que se n'ha anat del palau perquè està fart de veure els pretendents que devoren la hisenda d'Ulisses i que està destrossat perquè es pensa que el seu fill s'ha mort, fa 20 anys que no el veu, i Ulisses, quan el veu, el primer que se li acut és explicar-li una altra mentida i fer-se passar per una altra persona, no? I li diu, he sentit a parlar d'un heroi que es diu Ulisses, i clar, Laertes es vol morir, diu, ostres, no, després de 20 anys encara m'arriben rumors sobre el meu fill que segur que està mort, no? Vull dir que l'Ulisses de l'Odissea té això, té aquesta tendència a l'enginy, a jugar, a la trampa, i en canvi l'Ulisses de Nolan no és enginyós ni trampós, diria, en cap sentit. No té sentit de l'humor, sinó que encarna aquesta figura tan típica del cinema, especialment nord-americà, que és el veterà amb estrès post-traumàtic, no? Veiem això. I això, jo crec que també, o sigui, d'entrada diríem que li dona una profunditat psicològica, però a mi la sensació que m'ha fet el personatge és que és bastant més pla, menys interessant que el de l'Odissea, no? Que sempre et sorprèn i, en canvi, que és un personatge que no et sorprèn gaire. I clar, això és un element clar de modernització i del capdavall. Això del veterà de guerra traumatitzat és una figura típica dels temps després de la Segona Guerra Mundial, no? Bé, del pacifisme, de la idea del trauma. De fet, el terme de trauma mateix és un terme provinent de la psicoanàlisi que sobretot es divulga a partir de les experiències de la Segona Guerra Mundial, amb els camps de concentració, amb les bombes atòmiques, que això lliga naturalment amb Oppenheimer, també.
0: Sí.
2: És tot.
0: Bueno,
2: és el seu món, és el seu univers.
0: Jo crec que una crítica a fer-li, si vols, és que ha convertit a Ulisses en Oppenheimer.
2: Sí, també es podria dir, sí, sí. I clar, això també ens diu alguna cosa sobre la mirada contemporània o la mirada de Nolan sobre la guerra en contraposició amb la mirada que trobem a l'Odissea. En el món antic, la guerra és un mal, és una cosa dolorosa, però és un fet inevitable, és un fet com assumit per tothom, forma part de la vida, no? A la vida hi ha violència, hi ha moments de pau, i d'alguna manera tothom assumeix la guerra, i a més, la guerra també pot ser un espai on els herois brillen i obtenen la glòria, en la Ilíada i en l'Odissea. I a més, i això va lligat a una altra cosa important, que és que la moral arcaica, especialment la que es veu a l'Odissea, és una moral molt simple que diu que has de fer bé als amics i mal als enemics. I fer mal als enemics està bé. O sigui, és una cosa que no et provoca remordiments. I la moral cristiana, per tant, aquesta d'estimar els enemics, de parar l'altre galt, aquesta mena de coses, això allà no hi és. I, per tant, la participació en una guerra no feia néixer remordiments. La noció de trauma no existia.
1: Jo crec que és molt interessant això i enllaça amb el que dèiem al principi, no? De com, d'alguna manera, no l'han agafat aquest text i se l'ha fet seu. Agradi o no agradi. Jo crec que això és un acte, en certa manera, d'honestedat, per dir-ho així. Em sembla que clarament es nota que és una pel·lícula de Nolan i això té mèrit, perquè al final no deixen de ser més pel·lícules absolutament mastodòntiques. I més enllà de que ens interessi o més o menys, crec que ha aconseguit que tingui un to molt propi, aquest to crepuscular, aquest to de culpa cristiana, inclús diria, i que, a més, també el que comentàvem, no? La falta de joia, la falta d'exuberància, crec que fins i tot és una pel·lícula molt cristiana, fins i tot podríem dir, amb tot el que és la qüestió eròtica, sexual, festiva, no? No veiem en cap moment com una sensació que hi hagi una mirada, diguéssim, vitalista en aquest sentit, no? I de fet, crec que en el moment en què es veu el relat a l'entrada de Troia, crec que és especialment representatiu d'això i d'aquesta mirada de Nolan cap a la guerra com una cosa trista, fosca, i és un moment que em sembla especialment punyent quan doncs maten, decapiten a un dels ídols, que és l'Atenea, que té la cara, o sigui, és una civil que té cara d'Atenea. Em sembla que és un moment que representa molt bé aquest, diguéssim, d'una manera gràfica, aquesta culpa que tenyeix tota la pel·lícula de
0: clar, Nolan. Però no trobeu... És que, clar, ell està intentant fer conviure la culpa que arrossega Ulisses per haver participat a la guerra de Troia, per la barbària de la guerra, però al final la pel·lícula et porta al mateix lloc, de fet, que els poemes, que és que ell fa una matança, o sigui, et porta la matança final. Aleshores, no hi ha, pel discurs moral que vol construir Nolan, no sembla una mica contradictori que estigui traumat per una guerra, però alhora la solució final d'aquesta història és tornar a la violència?
2: Sí, jo crec que és un dels punts febles, de les incoherències, aquesta... Sí, això d'ell que en diu la llei de Zeus, no? Aquesta llei de l'hospitalitat, que és veritat que l'hospitalitat és molt important en els poemes homèrics, però l'estira cap a aquest sentiment cristià, i això fa que a l'escena del final, l'escena de la venjança, que és bàsica en l'Odissea, hi hagi coses que crec que insinua que passen però no s'atreveix a ensenyar-les, no? Per exemple, l'Odissea, la cosa més cruel de l'Odissea és que després de matar tots els pretendents agafa els criats infidels i els penja, i les criades, i es descriu amb tota mena de detalls. Això a la pel·lícula hi ha un moment que s'insinua quan una criada intenta escapar-se de la matança i Penèlope li tanca la porta i li diu no, tu et quedes allà. Però després no ens ensenyen com es carrega aquella criada. Clar, seria, o sigui, el Matt Damon matant aquella noia seria una cosa segurament massa intensa, eh?
0: Jo ho hauria volgut veure.
2: Però clar, però mostra aquesta incoherència,
0: perquè
2: no?
0: M'hauria fet incòmode, sí. M'hauria trasbalsat, m'hauria...
2: Sí, però és això, hi ha aquests moments en què ell mateix s'ha ficat, crec, en una contradicció que no acaba de saber resoldre.
3: We left them a gift, an offering of peace that they took into their home. We violated all that's ever sacred between people and turned a fight into a hunt.
0: Hi ha una altra capa a la pel·lícula, més simbòlica, si voleu, però que acaba sent molt important, i és que Ulisses representa el món civilitzat i hi ha la idea que ell ha destruït aquest món. Però voleu dir que no l'entén clar de quin món està parlant?
2: A mi aquest tema, o sigui, és el que em va posar més nerviós, segurament, quan mirava la pel·lícula, perquè hi ha uns quants moments en què els personatges, especialment Odisseu i Telèmac, parlen de la seva època com si haguessin llegit un manual d'història de Grècia, diguéssim, d'història de la civilització micènica, no? I Ulisses diu, la nostra edat del bronze s'està acabant, no? O Telèmac diu, som una civilització admirada. O després, el moment que per mi, sort que era el final, però vaig dir, prou, és quan Odisseu, en un moment en què decideix en Penèlope anar-se'n cap a l'oest, perquè són americans i han d'anar a conquerir alguna cosa a l'oest, segurament, però en aquell moment Odisseu diu nosaltres els que sabem llegir, no? O sigui, nosaltres com a portadors de la civilització, els que sabem llegir. Però clar, dius, els que sabem llegir, o sigui, en tota la pel·lícula la lectura i l'escriptura no hi ha fet cap paper. Es presenta un món on clarament no hi ha lectura i escriptura.
0: No, no recordo que ningú llegeixi, no.
2: Però en canvi, de cop es converteix en un símbol cultural, en un símbol de civilització. I això, vull dir, té una justificació històrica en la visió del Nolan, perquè ell s'imagina que... O agafa l'Odissea com si representés el final de la civilització micènica, que és una civilització que havia tingut un tipus d'escriptura, lineal B, en tot de... Podríem anar a detalls d'aquests, però el fet és que dins del guió de la pel·lícula això no fa un paper clar. Aquestes incoherències, potser les podem criticar com a incoherències de guió, però és veritat que converteixen la pel·lícula en una reflexió sobre la crisi civilitzatòria, per dir-ho així, no? Sobre aquest gran tema d'avui, de la decadència d'Occident, de la decadència de l'alfabetització, de totes aquestes coses, que a més, que en parla tothom, l'extrema dreta, el centre, l'esquerra, tothom.
1: Jo diria que em passa una miqueta que em fa la sensació que Nolan està una mica alienat, diguéssim, en realitat de l'esperit de l'original, no? Ja ho hem anat comentant això, per coses com comentes tu, Raül, però també per coses com, per exemple, hi ha un moment que em crida molt l'atenció, que és que vol explicar com es va transportar el cavall de Troia fins a la ciutat, no? I vol explicar-ho de manera que diu que quan la marea va ajudar, no sé què, clar, obviant que estem al Mediterrani, i al Mediterrani si hi ha marea són irrisòries, és a dir, no mouran un cavall de fusta amb no sé quants homes a dins, no?
0: Per cert, està molt bé l'escena on se'ls veu a dins, eh?
1: Sí,
0: de les troballes visuals de la pel·lícula, quan se'ls veu a dins és una cosa que...
1: Sí. Però és aquesta qüestió que jo crec que hi ha un excés de rigidesa que l'acaba portant una falta de rigor. És una mica contradictori en aquest sentit, abans que parlaves de contradiccions. Jo diria inclús que en certa manera, Nolan és molt contradictori en si mateix perquè busca la poètica sent massa grandiloquent. D'alguna manera em fa la sensació que és una espècie de poeta frustrat que vol buscar una cosa molt, molt gran i molt gran i no aconsegueix, diguéssim, filar prim. No sé, em sembla que tota l'estona hi ha aquesta mirada massa gran i massa de broca gran.
0: Clar, tu, Raül, deies abans que Nolan vol situar la pel·lícula en els debats d'avui dia, no? Això ens porta a parlar de la ideologia que hi ha al darrere d'aquesta Odissea.
2: Sí, jo crec que això és una de les idees principals de la pel·lícula i crec que ja es va pensar amb molta antelació abans del llançament de la pel·lícula, no? Quan es va començar a dir quins actors intervindrien, la raça dels actors, no? Això va provocar als Estats Units tot un debat entre anti-wokes i wokes, vull dir que tot això forma part del plantejament de la pel·lícula, i aquesta reflexió sobre el respecte a la llei, sobre la crítica de la violència, naturalment fa pensar en l'Amèrica de Trump, en l'estil de president que és Trump, en els seus discursos, en els discursos sobre la decadència de la república que se'n parla als Estats Units tot sovint, eh? El vicepresident, el Vance, deia: nosaltres som els últims, vivim els últims anys de la república romana, ara ve l'imperi, no? Aquest tipus de reflexions doncs ressonen en la pel·lícula i... Clar, això ho fa cristianitzant la moral grega, per contraposar aquesta visió cristianitzada de la moral grega a un món més marcat per la violència. I, clar, l'únic és que per mi tot això es queda en un pla molt simbòlic, per dir-ho així, com allò de nosaltres els que sabem escriure, que és una mena de símbol buit que no cabe, diguéssim, articulant-se dins del guió.
0: Parlem del tractament dels personatges femenins, perquè també se n'ha parlat molt. Tenim a Penèlope, tenim a Circe i tenim a Calypso. A mi em crida l'atenció que, en general, ara, Raül, que parlaves sobre wokes i anti-wokes, en general s'ha reduït el paper dels personatges femenins. Alguns directament no hi són, com Nausicaa. Penèlope té un paper menys actiu respecte als poemes, perquè jo puc recordar. I també hi ha molts canvis amb Circe i Calypso.
2: Totalment, sí. Sí, jo crec que en el cas de Penèlope té alguna escena, diguéssim, de caràcter en què se la veu més o menys forta, potent, interessant, però és veritat que respecte del llibre Penèlope perd enginy. O sigui, una cosa que té l'Odissea és que Penèlope és enginyosa d'una manera semblant a com Ulisses és enginyós, no? I això es reflecteix en l'escena típica del taler, que això sí que surt a la pel·lícula, però, per exemple, l'Odissea, al final de tot, quan Ulisses ja s'ha donat a conèixer, Penèlope, davant d'ell, ordena als criats que moguin el llit, que el canviïn, que el portin a una altra habitació. I Ulisses aleshores diu: no, escolta, això no pot ser, aquest llit jo el vaig construir damunt una soca d'olivera arrelada i, per tant, no es pot moure, no? I aleshores... Penèlope reconeix que és Ulisses, realment. O sigui, l'ha posat a prova fins a l'últim moment, eh? En lloc de llançar-se als seus braços, diu: a veure qui és aquest paio, no?, que ha tornat després de 20 anys. Vull dir que veiem que Penèlope, en l'Odissea, dins d'aquest entorn patriarcal, aconsegueix dominar la situació en la mesura que és possible. Això jo crec que en la pel·lícula no és tan clar. I després hi ha els altres personatges femenins, com ara Circe, que... Sí, que és interessant. O sigui, l'escena és visualment molt interessant, trobo jo, però el personatge es redueix molt en dos sentits.
4: But you prepared all this food.
5: You're questioning me? You? A traveler who's clearly starving. It hasn't touched the food in front of him. Claims to be a sailor, yet wears a great warrior's armor. And who breaks Zeus's law by bringing a dagger into his hostess's house.
0: És una de les escenes més impactants de la pel·lícula, però dius, Raül, que el paper queda una mica reduït.
2: Sí, a mi visualment em va impressionar molt la transformació dels companys d'Ulisses en porcs. És fascinant. El que passa és que el Circe a l'Odissea té diverses dimensions. Circe és una bruixa. És una bruixa sensual, també. Són amants amb Ulisses. Però alhora és una bruixa que té una saviesa misteriosa. Li explica, per exemple, què ha de fer quan passi pel costat de les sirenes, per sobreviure a les sirenes. O sigui que és un personatge que transmet a Ulisses un saber sense el qual Ulisses moriria. I això fa que, clar, que ocupi una posició de poder, que la faci interessant, eh? A la pel·lícula això desapareix. A la pel·lícula l'actriu m'agrada molt, l'actriu que fa de Circe, però queda reduïda a un tòpic de bruixa de rondalla, una mica. O sigui, sense sensualitat i sense saviesa.
1: Sí, en aquest sentit, jo crec que fa una miqueta... Clar, una mica més injustament, però aquí Nolan fa una mica el que també feia amb el Cíclop, no? Redueix bastant tot el que, diguéssim, tot el que seria la part literària d'aquell episodi o d'aquell personatge per portar una cosa molt més, diguéssim, entre cometes, senzilla, no? Sí que és veritat que és una escena que, en termes formals, és espectacular, no? Aquesta, també, amb el que comentàvem, no? De com Nolan pretén que totes les representacions tinguin una part molt física, crec que Samantha Morton, diguéssim, la Circe deformant les cares, que realment allò no eren efectes digitals, sinó que realment eren animatrònics i eren pròtesis que anaven deformant a mesura que la pròpia actriu, la pròpia Circe, doncs els amassava, per dir-ho així, fins a convertir-los
0: en
1: poc.
0: Sí, de fet, Tarik, és el que deies abans de la voluntat de Nolan de fer-ho el màxim d'orgànic possible.
1: Exacte, sí. I crec que aquesta és una escena que, de fet, ens torna a acostar una miqueta al cinema terror, en aquest cas una mica el terror corporal, però que segueix una sèrie d'elements que em semblen lloables en aquest sentit, no? També hi ha tota la part dels lestrígons, no? Aquests gegants lluitadors que en el qual, doncs, Nolan, seguint una mica la tradició, per exemple, de Peter Jackson amb El Senyor dels Anells, forçava les perspectives i feia servir òptiques de tal manera que no necessités CGI perquè fossin gegants impressionants, o les escenes a l'Hades, en les quals, doncs, que es van rodar a Islàndia de nit amb el sol de mitjanit, perquè tot donés una sensació realment d'una llum espectral, i els personatges, els morts, diguéssim, estaven literalment enterrats. Hi ha tota una sèrie d'elements que al llarg de la pel·lícula fan que tot sigui bastant tangible, i crec que és una de les grans punts a favor d'aquesta proposta.
0: L'altre element que més tenen en comú dos personatges femenins és que, en el cas de Circe i en el cas de Calypso també, hi ha una renúncia claríssima al component sensual. Tu ara, Raül, mencionaves que ell té una relació amb Circe, però amb Calypso també té una relació que, a més, és molt sexual, i no, aquí no la veiem, no la veiem, no la veiem per enlloc.
2: I tant, sí, a l'Odissea, Calypso és una ninfa sensual, apassionada, que vol viure eternament amb Ulisses. A més, l'illa de Calypso és paradisíaca, és verda, plena de fonts, eh? Hi ha tot aquest aspecte. I, en canvi, a la pel·lícula és una senyora bastant avorrida, que sembla una terapeuta, que li dona flors de loto perquè oblidi tots els seus traumes, eh? De fet, això el que fa és divertit. O sigui, el que fa és fusionar els lotòfags que surten a l'Odissea, no?
0: Sí,
2: amb aquest personatge.
0: Aquí.
2: Vull dir que això està bé. I, de fet, li dona un paper estructural important, perquè en l'Odissea Ulisses explica les seves aventures als feacis, i, en canvi, aquí les explica a Calypso.
0: Clar, però no deixa exactament de fer-li de terapeuta.
2: Exacte.
0: quan la mena de relació que tenien anava per una altra banda.
2: Exactament.
1: Un altre tipus de teràpia.
0: Però és que Nolan és bastant escèptic si parlem de sexualitat, eh? Tampoc l'ha entrat molt en aquí, però crec que és una característica bastant general del seu cinema, no li interessa el sexe.
1: No li interessa, i quan el grava, jo diria que el grava bastant malament. Recordem l'escena aquella tan estranya d'Oppenheimer, però, més enllà d'això, jo crec que, precisament, clar, el tema Calypso específicament hauria de destilar un erotisme que o una sensualitat o una exuberància que no es veu per enlloc. Només es veu, de fet, i d'una manera bastant ja, diguéssim, cohibida, per dir-ho així, amb el paisatge. És l'únic exuberant que hi ha en totes aquelles seqüències, i, a més, el talla molt ràpidament. Hi ha aquell moment en el qual, recordem, veiem en un pla general a Ulisses, que és la primera vegada que el veiem, entre cometes, en el present, i és l'únic moment en què veiem un paisatge realment exuberant, no? A mi em recorda molt tota aquesta part, la part més potser discutible del cinema de Terrence Malick, no? Recordem L'Àrbol de la Vida, aquesta part més New Age, que em sembla molt, molt, molt allunyada d'aquesta exuberància que a priori hauria de destil·lar. I torno a remetre'm a la pel·lícula d'Ulisses de Camerini, perquè crec que hi ha una cosa que feia molt bé i d'una manera molt intel·ligent, que era jugar amb els colors, és a dir, que cada episodi, per dir-ho així, tingués la seva pròpia cromatisme, no? I que precisament no sortia Calypso, però sí que sortia Nausica i els feacis, i en aquell moment tot era molt primaveral, tot era molt pujat, uns colors molt vius i molt sensuals, precisament, i aquí, en canvi, Nolan tota l'estona juga amb els beixos, amb els ocres, amb els grisos, és a dir, ni tan sols els colors desperten cap passió. que per la vida, que al final doncs, també té aquest component al text original.
0: Clar, és molt homogeni, diguéssim, en termes cromàtics, però en canvi sí que juga amb el so, sobretot. Amb el so sí que juga molt. Primer perquè té aquesta banda sonora de Ludwig Göransson, que és molt singular, perquè li dona un gruix de transcendència a la pel·lícula que funciona molt bé. I després, per exemple, fa una troballa magnífica a l'escena de les sirenes, que és el silenci.
6: What was the siren song?
7: All the things he wanted to be. Then, all the things he wished he never wished for.

0: Sí, a mi em sembla que aquesta escena segurament és del més interessant en termes de cinematogràfics, des del meu punt de vista de la pel·lícula, perquè juga, fa una cosa que no sol fer Christopher Nolan, que és jugant amb l'off. És a dir, no veiem cap sirena, no escoltem ni tan sols el que diuen les sirenes, que això és una cosa que sí que escoltàvem a la pel·lícula, per exemple, de Camerini. Tot ens ho hem d'imaginar, i això fa que aquesta experiència que només sent, diguéssim, Ulisses, nosaltres tinguem la mateixa curiositat i la mateixa sensació d'incertesa que es tindria des de fora. És a dir, fa que el que abans era una experiència col·lectiva, aquí ho individualitza. Crec que és molt interessant aquest moment, igual que el moment de Sile i Caridis, que és un moment que segurament podria haver si esplaiat molt més, perquè és molt espectacular, però fa que tot ho veiem de rasquillada, no? Veiem com els dos monstres, però més o menys, o els dos elements, però més o menys, i fa que sentim aquesta mateixa por profunda i telúrica, fins i tot, dels personatges que l'estan vivint en primera persona.
1: Però no trobo que en general, crec que ja ho he dit abans, però no trobo que és una pel·lícula bastant freda. En general, Nolan ja és força escèptic emocionalment. De fet, ho comentàvem en el monogràfic que li vam dedicar amb el Manu i amb la Glòria, que té aquesta tendència a no posar gaire emoció, i en canvi, quan la vol posar, es passa de frenada i acaba sent cursi, segons com. Clar, l'Odissea és un gran espectacle, i hi ha moments com la caiguda de Troia que són colpidors, però en general la vaig trobar força mancada d'emocions. Esteu d'acord amb això?
2: Sí, aquesta grisor, de fet, és general, és visual, la grisor, però diria que també és una grisor de guió, una mica. De fet, i després hi ha aquesta cosa que molesta una mica, que és els personatges han de parlar xiuxiuejant per fer bèl·lica.
1: Perquè tot és baix i tot és pla, no?
2: Tot és com allò molt transcendent, i si ho diuen xiuxiuejant sembla com més intens i més important, no? I, a veure, hi ha un aspecte d'aquesta grisor que a mi em fa una certa gràcia, que és que trobo que és divertit que hi hagi una odissea que no sembli gens mediterrània, no? O sigui, que el que ens esperem és el Mediterrani, no? El sol, la platja, aquestes coses, i que, en canvi, sembli tot Escandinàvia. Doncs, bueno, és una opció estètica que trobo que és prou original, que és interessant, però, per mi té un efecte insuficient.
1: Clar, inclús es podria argumentar que sembla fosca perquè no deixa de passar pel sedàs del turment que està vivint el protagonista, no?
0: Sí, a mi em passa que sempre peca aquest senyor, crec jo, d'un excés de solemnitat, i fins i tot els personatges, no? Matt Damon o Tom Holland, crec que tots plegats no tenen el carisma que podrien haver tingut aquests personatges, perquè tots estan tota l'estona tristos, apagats, sempre tot és una cosa, això, de crepuscle, d'un moment ja de qualsevol cosa anterior va ser millor, i ara ja no hi ha res endavant que sigui... Fins i tot en aquest relat de tornades em fa sensació que tot està perdut.
1: És que no hi ha cap interpretació memorable
0: no. A
1: la pel·lícula. Potser Samantha Morton com a Circe és el més destacable, però Matt Damon... O sigui, probablement, hem parlat de Kirk Douglas abans, les comparacions són odioses, però anava a dir, si féssim un rànquing d'actors que han interpretat a Ulisses, jo no sé on quedaria, però...
0: Però jo diria que això és molt... o el 100% o el 90% de culpa de Christopher Nolan, perquè fa un plantejament que, fins i tot si tu vols fer una actuació molt més, diguéssim, espectacular,
1: pujada, sí.
0: No pots. No.
1: De fet, té aquest moment que és el de les sirenes on pot
0: és l'únic moment que pot cridar esclatar, per mi.
1: No hem parlat, per cert, de Zendaya, que interpreta Atena.
2: Sí, que és un detall interessant de la pel·lícula, trobo, perquè un problema que té qualsevol adaptació de l'Odissea és què anem de fer dels déus, no?
1: Clar.
2: Vull dir, clar, a l'Odissea hi ha déus que es relacionen amb les persones, que es transformen, no? I com ho fas, tot això? I la pel·lícula, de fet, n'ha conservat una només de divinitat, que és Atena, i és bastant reveladora, crec, també del plantejament ideològic que hi ha i d'aquella intervenció en els debats americans que deia abans, perquè aquesta Atena és... ho veiem al final de la pel·lícula, té la cara d'una noia que va ser assassinada en el moment en què els grecs van entrar a Troia. Per tant, aquesta deessa és el trauma d'Ulisses, és una projecció del seu trauma. O sigui, ens podem imaginar que no existeix de veritat la deessa, que és simplement una al·lucinació que té ell perquè està dominat per la culpa. Però, a més, és negre, i això fa pensar... De fet, hi ha un llibre que es titula justament Black Athena, Atena Negra, de Martin Bernal, que és un estudi sobre Grècia, un estudi, diríem, anticolonial, que parla de la influència que tenen les cultures del nord d'Àfrica i del Pròxim Orient sobre Grècia. I en aquest sentit és una tria feta contra el supremacisme blanc o contra allò, la idea de doncs, la Grècia com un miracle, que és l'origen de la civilització blanca, europea, occidental, no? I en aquest sentit també és una pel·lícula anti-Trump, no? I això.
1: Doncs també és destacable el fet que per aquesta revelació de que la deessa en realitat és la noia, és una cosa que passa en l'últim acte de la pel·lícula. Ara ja estem entrant, ara sí, jo crec que estem entrant en spoilers de la pel·lícula, però ja sort que ho he avisat abans, perquè ara encara hi anirem més. De fet, trobo que és bastant meritori que ell aconsegueix a Nolan mantenir les seves constants com a autor. Ja hem parlat una mica bastant del personatge i del tema de la culpa, però hi ha altres elements com, per exemple, la narració desordenada, que és una característica habitual del seu cinema, i fins i tot se les empesca per fer un gir final, el gir dels pobles del mar.
3: We lived in a world of palaces and trade. A language blind to its beauty until we broke it.
4: You are the people from the sea?
3: Yes, my queen. The breaking of Zeus's law is spreading like plague. Our age of bronze is collapsing, and maybe he couldn't bear to see the ruins of what he'd done.
1: El Raül està somrient, o sigui, estava a punt de no. Com qui escolta una comèdia, eh? Us volia preguntar, què us va semblar i com ho interpreteu?
2: Em va fer gràcia. O sigui, hi ha una cosa de la pel·lícula que és curiosa, vull dir, que no es pot dir que no sigui una pel·lícula documentada, perquè qualsevol detall de la pel·lícula té darrere doncs, coses que han dit historiadors, o coses que han dit filòlegs, i això dels pobles del mar ve d'una teoria que tenen alguns historiadors molt poc clara, que diuen que la civilització micènica es va acabar perquè van arribar uns pobles del mar que van posar-se a destruir palaus, que potser eren indoeuropeus mateixos, també. No, la veritat és que hi ha molt poques dades sobre això. I, per tant, ell agafa aquest detall, però, clar, acaba fent que ells siguin ells mateixos que són els pobles del mar, diguéssim. No? Ells mateixos que es carreguen la civilització i que ho destrueixen. I clar, i és aquesta idea de la civilització destruint-se a si mateixa, no? Que al capdavall és el que hem anat comentant.
0: Sí, a mi crec que al final, com que no deixa de ser també una nova ficció partint d'un relat molt antic, crec que fins i tot és divertit que jugui amb aquestes, entre cometes, especulacions. Crec que si estigués fent un Oppenheimer de nou, seria més problemàtic, però en aquest cas a mi em sembla fins i tot que de les poques coses segurament realment lúdiques que té aquestes petites com fugues cap a coses que segurament no són tan rigoroses o que són una mica més doncs això, ficcions possibles.
1: Clar, al final és un gir que busca un cop d'efecte al final i aquest cop d'efecte té molt a veure amb l'espectacularitat que mencionaves, Raül, al principi, i en aquest sentit és molt curiós, ja per acabar, com aquesta odissea de Nolan té el seu oposat amb la pel·lícula El retorn d'Ulisses, d'Uberto Pasolini, que es va estrenar l'any passat i va passar molt desapercebuda, malgrat tenia Ralph Fiennes interpretant a Ulisses i a Juliette Binoche com a Penèlope.
2: Sí, a més, és interessant comparar-les perquè, de fet, el punt de partida diria que no podria ser més diferent en una pel·lícula i en l'altra, perquè al capdavall el que fa Pasolini és renunciar als moments més efectistes i coneguts de l'Odissea, o sigui, renuncia a totes les aventures, tota aquesta part se la salta, i se centra en les escenes que tenen lloc a Ítaca, presentant Ítaca com un món arcaic, sotmès a les necessitats més bàsiques, estan dominats per la força, o sigui, res d'una civilització de grans palaus, admirada per tothom, és una cosa molt, molt diferent. Però aleshores el que fa Pasolini és centrar-se en les relacions problemàtiques entre Telèmac, Penèlope i Ulisses, i fa girar la trama al voltant d'una hipòtesi que trobo que dona molt de joc i que és molt interessant. Un cop hi has pensat, és impossible deixar-hi de pensar, crec. Que és la idea que després d'una guerra salvatge, després de 20 anys d'absència, després d'haver perdut tots els companys, Ulisses potser té vergonya de tornar, no? O sigui, potser pensa, hosti, jo puc presentar-me allà com si no hagués passat res, no? Perquè al capdavall, els seus companys, o sigui, al començament de l'Odissea, ja ho diu, Ulisses volia salvar els seus companys, però ells es van morir per la seva pròpia insolència, que és com una manera de disculpar Ulisses, no? Però Ulisses els volia salvar i els va perdre al capdavall. I I, per tant, tenim aquesta... També un Ulisses més psicològic, això ho té en comú amb Nolan, però tenim l'Ulisses que té vergonya de tornar, Telèmac, que no vol saber res del seu pare, perquè està fart ja de sentir-ne històries i d'esperar-lo, i vol que la seva mare es casi d'una vegada i que tot continuï. Penèlope, que dubta realment de si casar-se amb un pretendent, i de fet hi ha un pretendent amb qui sembla que té una relació una mica afectuosa. I això hi construeix tota la pel·lícula al voltant de les relacions personals entre tots tres, entre el sobre els recels acumulats, la recuperació progressiva de la confiança, i tot això passa en un món totalment sense déus, no? Aquell problema que deia de què es fa amb els déus en les adaptacions de l'Odissea, Pasolini decideix carregar-se'ls totalment. Però jo crec que amb interpretacions molt bones, interessants, Juliette Binoche fent de Penélope és molt interessant, està molt bé, i per mi la pel·lícula d'Uberto Pasolini fa una de les coses més interessants que es poden fer en un clàssic, que és agafar-ne un aspecte, només un, o sigui, una cosa petita, allò Ulisses a Ítaca, la relació amb el seu fill i la seva dona, i agafar un aspecte petit, ampliar-lo, problematitzar-lo i veure què passa, no? I això és el que fa la pel·lícula.
1: Doncs fins aquí la nostra anàlisi de l'Odissea. Amb les virtuts i els defectes de qualsevol adaptació, mira, em quedo amb la voluntat de tornar als clàssics de Christopher Nolan, un director que al capdavall fa cinema comercial, per molt que tingui una mirada d'autor, i que, per tant, ha aconseguit revifar l'interès per un text clàssic com l'Odissea, cosa gens fàcil d'aconseguir. Raül Tarich, gràcies per aquesta estona de conversa tan interessant.
2: Gràcies a tu.
1: I fins aquí la primera finestra indiscreta de la temporada. La setmana que ve tornem, com sempre, i serem cada divendres, i a més, divendres que ve serà la Diada. I tenim preparat un especial sobre La ciutat cremada, una pel·lícula fonamental del cinema català que fa 50 anys. Ja sabeu que podeu recuperar el programa quan vulgueu al web de La Finestra Indiscreta, catradio.cat/finestra, i al nostre Spotify. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos, i que tingueu un bon cap de setmana.